0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Per fer front a la crisi migratòria de Ceuta, i Pedro Sánchez s'hi desplaçarà aquest divendres. Les autoritats marroquines han començat a utilitzar gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar les persones que encara hi ha a l'entorn de la frontera. Milers de migrants han entrat nedant a Ceuta des del Marroc els últims dies. El PP vincula la crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat la declaració d'emergència nacional, la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera. Són demandes semblants a les de Vox, mentre que Sumar ha apostat per reforçar l'acollida i ha rebutjat les devolucions de migrants. Itàlia proposa suspendre l'acord de Schengen amb Espanya arran de la crisi migratòria a Ceuta. La Casa Blanca atribueix la situació a les polítiques, diu, d'extrema esquerra a Espanya. Brussel·les ofereix reforçar el suport de les autoritats espanyoles amb l'enviament d'agents del Frontex a Ceuta. Presó sense fiança per l'home de 58 anys acusat d'haver provocat 3 incendis forestals a l'Anoia. L'últim, el de Carme, va cremar 450 hectàrees i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Els ajuntaments afectats es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. Aquest divendres serà el dia de més afluència de l'operació sortida d'aquest estiu a l'aeroport del Prat. A partir del 4 d'agost hi ha convocada una vaga indefinida del personal de terra de l'empresa que dona servei a aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France i Qatar Airways, entre d'altres. Mentrestant, un sindicat minoritari de Renfe ha convocat vaga aquest divendres. L'empresa ha decretat serveis mínims, però espera que l'aturada tingui poc seguiment. Els preus continuen pujant. De mitjana són un 3,5% més alts que el juliol de l'any passat, 3 dècimes per sobre de la inflació que hi havia al juny, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Els carburants i l'electricitat, sobretot, han empès els preus a l'alça com a conseqüència de la represa dels atacs al Pròxim Orient. El Festival Grec de Barcelona tanca la 50a edició amb prop de 143.000 espectadors, una mitjana d'ocupació del 71% i un creixement de 14.000 persones respecte al 2025. El Festival d'Arts Escèniques de referència abaixarà el taló aquest divendres amb la companyia xinesa Tao Dance Theater i amb les entrades exaurides.
0: 3CAT Info.
1: Els esports.
2: La UEFA anuncia que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA. És la reacció de rebuig a la proposta de la FIFA de transferir participacions de propietat de la Copa del Món i d'altres competicions de la FIFA a inversors privats. Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest divendres l'estaix del Barça per marxar cedit a l'Ajax. Tot això el dia que l'equip blaugrana jugarà un amistós davant el Birmingham. I Ricky Rubio ha arribat a un acord amb la penya per seguir un any més a l'equip de Badalona. En canvi, el Barça, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Toko Shengeli pagarà la seva clàusula per quedar lliure i fitxar pel Dubai Basket.
1: I pel que fa al temps, esperem un dia de sol i calor aquest divendres amb alguna novetat durant la tarda quan s'esperen alguns ruixats o tronades al Pirineu i al Prepirineu. En aquestes zones es notarà una lleugera refrescada de 2 a 5 graus menys. Les màximes seran molt elevades, entre 35 i 41 graus a l'interior i al voltant dels 33 graus a la costa.
0: 3CAT Info.
1: Benvinguts a l'antena de 3CAT Info, us informa Òscar Callau. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta, però no declara la situació d'emergència nacional com havia demanat el govern de la ciutat autònoma. L'exèrcit donarà suport als cossos de seguretat que ja treballen habitualment a la zona. El president espanyol Pedro Sánchez es desplaçarà a la ciutat autònoma aquest divendres acompanyat del ministre Grande Marlaska. I el Marroc, de la seva banda, ha començat a fer servir gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar els concentrats a la frontera.

0: Clàudia Serra.
1: Molts dels milers que estan arribant són joves, tot i que també hi ha famílies senceres. La majoria hi arriben nedant, utilitzant mitjans precaris com flotadors.
2: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
3: Más de cuatro horas.
2: ¿Cómo estás?
3: Muy mal. Yo, dos.
2: ¿Dos horas?
3: Sí.
1: D'altres no ho aconsegueixen i perden la vida en l'intent. Rashid Zvi és el portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta.
4: Llevamos 30 cadáveres en este 2026, solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
1: Els centres d'acollida estan saturats i centenars de persones estan en campaments improvisats als carrers del voltant. Miguel Ángel Morales, director de la Federació d'ONGs Suracoge, demana més recursos.
5: Ceuta, al igual que otros territorios, es frontera y debería de estar dotada de suficientes medios y dispositivos de acogida para cuando se producen estas llegadas. Ni en los recursos para adultos ni en los recursos para menores hay suficiente dotación de plazas.
1: El govern de Ceuta ho vincula a aquesta situació una sentència recent del Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arriben nedant. Tot i això, l'experta en migració de la UPF, Gemma Pinyol, ho matisa.
6: Però això no vol dir que aquestes persones no puguin ser expulsades després. No, no és una devolució immediata, sinó que és una devolució que seria una expulsió que ha de tenir el seu procediment normatiu i d'establiment.
1: Al maig del 2021, Ceuta ja va viure també una situació excepcional amb l'arribada sobtada de 10.000 migrants.
0: El Partit Popular vincula la crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol el passat mes d'abril. En un missatge a la xarxa X, el secretari general dels Populars, Miguel Tellado, afirma que no pot sorprendre ningú que milers de persones vulguin entrar en un país que, diu, regularitza més d'un milió d'immigrants d'un dia per l'altre. Sobre la resposta a la crisi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat a l'executiu de Pedro Sánchez que declari l'emergència nacional. Des del govern espanyol han argumentat que la normativa de protecció civil no inclou els fluxos migratoris com una de les causes per activar-la. Feijóo també ha reclamat la mobilització de l'exèrcit abans que el govern espanyol l'anunciés i el tancament de la frontera. En un vídeo publicat a les xarxes, el líder popular ha afirmat que la situació posa en risc la sobirania nacional d'Espanya i les fronteres de la Unió Europea.
7: No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello, tenemos que recuperar el control ya.
0: Vox també ha reclamat la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera amb el Marroc. Sumar, en canvi, ha apostat perquè reforci l'acollida a Ceuta i ha rebutjat les devolucions de migrants. Segons fonts del Ministeri de l'Interior, Espanya i el Marroc han acordat implementar mesures per repatriar el més aviat possible tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta. La situació coincideix amb un moment especial al Marroc, la commemoració del 37è aniversari de la coronació de Mohamed VI. El regne alauita rep ajudes multimilionàries de la Unió Europea a canvi de fer de gendarme de la frontera. Però experts consultats per Catalunya Ràdio coincideixen que la situació geogràfica de Ceuta i Melilla les fa molt vulnerables a les tensions geopolítiques amb els països del nord d'Àfrica. Ignasi Abad.
8: El Ministeri d'Afers Estrangers espanyol surt del pas negant cap relació entre el que està passant a Ceuta i la recent visita de Pedro Sánchez d'Algèria, un país amb qui el Marroc està enfrontat pel Sàhara Occidental. Madrid assegura que la relació amb Rabat és excel·lent. Segons apunta José Miguel Morales, director de la Federació d'ONGs Suracoge, la monarquia alauita utilitza la migració com a eina de pressió.
9: Ahí habrá que ver hasta qué punto la vida de las personas migrantes no está sirviendo la política internacional como moneda de cambio para las relaciones internacionales, incluso para que algunos países y algunos gobiernos, sobre todo algunos gobiernos, usen esa capacidad que tienen de activar o no las rutas migratorias para exigir que la Unión Europea desembolse cantidades millonàries de fondos públics per a la repressió de les migracions.
8: A més de la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arribin nedant, en l'actual repunt migratori a Ceuta hi poden haver influït altres factors, segons apunta aquest expert a Catalunya Ràdio, com ara la recent regularització migratòria a Espanya i l'efecte distorsionador de les xarxes socials entre els joves dels països d'origen.
0: Itàlia proposa tancar l'espai Schengen amb Espanya per la crisi migratòria a Ceuta. El ministre d'Exteriors del govern de Giorgia Meloni Antonio Tajani, ho ha plantejat en un missatge a la xarxa X en què afirma que la immigració irregular i descontrolada és un perill per la seguretat nacional. El seu homòleg espanyol, el ministre José Manuel Álvarez, ha convocat per aquest divendres l'ambaixador d'Itàlia per demanar explicacions sobre les paraules de Tajani que considera pròpies de la demagogia partidista. Des de Brussel·les, el comissari d'Interior i Migració, Magnus Brunner, ha ofert al ministre Grande Marlaska recórrer els efectius del Frontex, l'agència europea que dona suport als estats membres en la vigilància i la gestió de les fronteres exteriors de la Unió Europea. Per la seva banda, la Casa Blanca atribueix la situació de Ceuta a les polítiques, diu, d'extrema esquerra a Espanya. En canvi, el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, demana que respectin els drets i la dignitat de totes les persones que arriben a Ceuta.
10: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El jutge ha enviat a la presó sense fiança l'home de 58 anys detingut dilluns acusat d'haver provocat 3 incendis forestals, l'últim, el de Carme, a l'Anoia. És l'incendi que hi va haver a principis de juliol i que va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Malgrat que l'acusat ha negat els fets, la policia va localitzar el seu vehicle en el punt de la carretera on va començar el foc. A més, diversos testimonis asseguren haver-lo vist llançant objectes encesos des del cotxe, allà on els Mossos van trobar 27 encenedors i material incendiari. Els ajuntaments de Carme, la Pobla de Claramunt i Torre de Claramunt, afectats per l'incendi, es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. Ho han dit a 3CAT Info els alcaldes de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres, i de Carme, Marc Sánchez.
11: Hem passat l'expedient als serveis jurídics per veure quines possibilitats tenim i per poc que puguem ho farem.
12: Les motivacions que porten una persona a calar foc al bosc no te les expliques des del seny i, evidentment, aquí les lleis hauran de tenir el seu paper per veure si aquests delictes, que sembla que cada vegada són més assidus, doncs com es poden tipificar el codi penal i, clarament, hi hagi unes conseqüències d'acord a la magnitud dels actes.
0: L'home està relacionat també amb un incendi el 29 de juny d'aquest any i un altre del juliol del 2024, tots tres a la mateixa zona de l'Anoia. De fet, Catalunya ha superat el pic del nou episodi de calor, però manté l'alerta molt alta pel risc d'incendi. La temperatura màxima registrada aquest dijous, l'empatita Lleida, on els termòmetres han arribat als 41,3 graus. També han superat els 40 graus ciutats com Tremp, Solsona, la Pobla de Segur i Alcarràs. Les temperatures continuen sent altes i per això els agents rurals mantenen el risc de foc al bosc a nivell molt alt o extrem en un terç del país. També es mantenen tancats els set espais naturals que ja ho estaven. La subdirectora operativa de Protecció Civil, Lima Soler, fa una nova crida a la prudència i demana informar-se sobre les restriccions abans de sortir de casa. Són declaracions a 3CAT Info.
13: Molta vigilància amb qualsevol activitat que pugui generar una guspira, que pugui generar una ignició d'una flama a la vora de zona de vegetació, de zona forestal. En aquests moments no està permès i és molt perillós fer-ho perquè tenim una situació que pot comportar aquest risc elevat d'incendi forestal i, per tant, hem d'anar molta cura amb aquestes activitats a les proximitats d'aquestes zones.
0: Des de Protecció Civil recorden que la majoria d'incendis són provocats per l'activitat humana. I al País Valencià els bombers han aconseguit estabilitzar el 70% del perímetre de l'incendi de la Vall d'Uixó després d'una jornada positiva, la sisena des que va començar l'incendi. L'objectiu d'aquesta nit és refredar del tot els punts calents per evitar possibles revifades aquest divendres. València, Alba Barbosa.
14: Aquest dijous han pogut tornar a casa els veïns de 9 municipis, prop de 3.000 persones, però l'incendi encara no està estabilitzat, tot i que l'evolució és positiva. Els bombers han assegurat el 70% del perímetre i el flanc oest, el que els preocupava, l'han pogut consolidar. Ho explicava Fernando Quindelán, cap de l'operatiu.
15: Y hemos conseguido enfriar una gran parte del incendio, esos perímetros,
16: de manera que el flanco oeste, que ha sido siempre el que más nos ha preocupado por la posible evolución, por su potencial y por su temperatura en el fondo, pues ha quedado bastante bien consolidado. No obstante, tenemos algunas zonas donde necesitamos trabajar, perimetrar, consolidar y enfriar. Por lo tanto, esperamos que esta noche sigamos haciendo esta labor.
14: A Suévar, un municipi dins de la Serra d'Espadà, és un dels 9 on aquest dijous els veïns han pogut tornar a casa. La Maria és una d'elles i recordava que aquesta ha estat la segona evacuació per foc en només 3 setmanes.
17: El primer incendi va passar al costat del poble, però ara no hi havia ni foc ni fum al poble, doncs la gent no entenia per què teníem que anar sent si no hi havia res allà. Jo sóc jove, però jo he estat molt nerviosa perquè és que 2 incendis en 3 setmanes. O sigui, és que encara no s'ha acabat l'estiu.
14: Encara queden 5.200 veïns desallotjats. No hi ha risc que hi hagi grans reproduccions de l'incendi que ha afectat gairebé 9.600 hectàrees en un perímetre de 82 quilòmetres.
0: El temps. La previsió amb Dani Ramírez.
18: La temperatura de moment es manté, podria pujar més al cap de setmana, i aquesta tarda hi ha prevista alguna tempesta on descarreguin aquests ruixats, bàsicament Pirineu i Prepirineu, podria baixar la temperatura 2, 4 o 5 graus. Es notarà, evidentment, qui rep la pluja o la tempesta, i fins i tot si cau una mica de pedra o calamarsa, doncs es nota la refrescada. Si cau granís, calamarsa, pot baixar 8, 10, 12 graus la temperatura. Els ruixats no han de ser generals, afectarien aquesta tarda fins al vespre punts del Pirineu i Prepirineu, no descarta alguna gotellada a ponent, algun xàfec que pugui arribar també cap al Matarranya, a la Terra Alta, a la zona dels ports. En general, dia de sol i calor, màximes a l'interior novament de 35 a 40 graus, puntualment 41 graus, la ciutat de Lleida, la zona de Fraga, la Conca de Tremp, podrien superar doncs, aquests 40-41 graus, però després, respecte a les últimes hores, amb aquests ruixats previstos, si es produeixen, notarem una mica de davallada. Tenim avís de calor aquesta tarda a la zona de Ponent, però també calor nocturna de matinada a la zona de Lleida, la Noguera, també a la Vall d'Aran, punts a les Terres de l'Ebre, del Priorat i del Baix Camp. Llocs de l'interior no baixin dels 22-23 graus. Llocs del litoral on no baixin dels 25 o 27, aquí, a més, agreujada la calor per l'aixafogó, la humitat elevada. El cap de setmana pot fer més calor, tardes amb algun ruixadet, possiblement dilluns baixi la temperatura i tinguem alguna tempesta una mica més abundant.
0: Parlem ara de transports i de viatges, perquè aquest divendres serà el dia de més afluència de l'operació sortida d'aquest estiu a l'aeroport del Prat. Es preveuen 1.142 operacions, un 60% més que el 31 de juliol de l'any passat. Fins diumenge estan previstos gairebé 3.200 vols, una xifra que significa un increment del 5% respecte de l'operació sortida de l'últim estiu. Segons AENA, les tensions a l'estret d'Hormuz han produït un desviament temporal del trànsit aeri cap a l'estat espanyol, considerat un destí turístic segur. I atenció, si teniu intenció d'agafar un vol a Barcelona a partir del 4 d'agost, perquè hi ha convocada una vaga indefinida del personal de terra, facturació i embarcament de l'empresa Ground Force al Prat, que és l'empresa encarregada d'atendre aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways o United Airlines, entre d'altres. I també coincidint en l'operació sortida, aquest divendres hi ha vaga Renfe. L'aturada l'ha convocat el sindicat ferroviari intersindical, que és minoritari. Volen denunciar les avaries en els sistemes de climatització dels trens. La protesta afecta el personal de conducció i d'intervenció de Renfe viatgers a tot l'estat. Segons la companyia, les últimes vagues convocades per aquest sindicat van tenir un seguiment inferior al 2% de la plantilla. La Generalitat ha establert serveis mínims del 66% a Rodalies durant les hores punta, de 6 a 2 quarts de 10 del matí i de 7 a 2 quarts de 9 del vespre. La resta de la jornada seran del 33%. A la llarga distància i a l'alta velocitat hi circularà un 73% de l'oferta habitual.
19: 3CAT Info.
0: Els preus continuen pujant. De mitjana són un 3,5% més alts que el juliol de l'any passat, 3 dècimes per sobre de la inflació que hi havia el juny, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Carburants i electricitat, sobretot, han empès els preus a l'alça. La represa del conflicte al Pròxim Orient ha encarit el petroli i el gas, i a més això ha coincidit amb la retirada de diverses rebaixes fiscals del govern espanyol per combatre els efectes de la guerra sobre els preus energètics. Josep Soler és conseller executiu de l'Associació Espanyola d'Assessors Financers.
20: En tot cas, estem veient que aquest repunt inflacionari es genera de moment molt estrictament pels preus de carburants, pels preus dels lubricants, dels derivats, també de petroli, etc. I de moment no està arribant aquest repunt inflacionista a altres preus ja més secundaris.
0: El que no és recent de la guerra és l'impuls de l'economia espanyola, que d'abril a juny ha crescut un 0,7%, una dècima més que durant els primers 3 mesos de l'any. I el BBVA ha guanyat més de 6.000 milions d'euros en els 6 primers mesos de l'any, un 11% més que en el mateix període de l'any anterior. Durant la presentació de resultats, el conseller delegat del banc, Onur Genç, ha destacat l'increment de l'activitat creditícia.
19: Nuestra cartera de préstamos ha crecido más de un 60% desde el final de 2020 y casi un 20% en el último año. Un incremento muy superior al de nuestros competidores, lo que nos posiciona como el banco con mayor crecimiento de Europa.
0: Tot i el fracàs de l'OPA al Sabadell, Genç ha assegurat que segueixen oberts a compres selectives. El conseller delegat ha desvinculat la reorganització de la cúpula d'aquest fracàs i del judici al qual haurà de fer front al BBVA pels encàrrecs d'espionatge il·legal que li van fer a l'excomissari Villarejo.
10: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Un jutjat a Barcelona va denegar fa dues setmanes la petició de la Fiscalia per apartar els dos fills menors d'edat de la dona que aquest dimarts va morir al districte de Sant Martí a mans de la seva parella. El pare havia denunciat la dona per maltractar-lo a ell i als fills i el Ministeri Públic per protegir-los va demanar un ordre de protecció que el jutge va denegar. Dimarts passat l'home va apunyalar la dona al pis on vivien i on hi havia els dos menors, va fugir en cotxe i després es va entregar als Mossos d'Esquadra. La víctima que estava en procés de separació és una dona de 34 anys i és la quarta dona assassinada per violència masclista aquest any a Catalunya. Aquest dijous al migdia s'ha celebrat a Barcelona un minut de silenci en suport als familiars. La consellera d'Igualtat, Eva Menor, ha condemnat el feminicidi.
21: Cada feminicidi, sens dubte, és un fracàs col·lectiu d'una societat que no ha aconseguit acabar amb una violència masclista. Primer missatge, també, davant aquells que neguen l'existència de la violència masclista, una dada, des de 2012, que tenim registre, 163 feminicidis a Catalunya. Que davant la violència masclista l'equidistància no val, no? És una realitat, és una greu vulneració de drets humans.
0: I de Barcelona anem a les comarques de Girona perquè han decretat presó sense fiança un detingut per haver agredit sexualment un menor de 16 anys a Sant Hilari Sacalm, a la comarca de la Selva, aquest cap de setmana. L'investigat era amic de la família de la víctima i el jutjat de Santa Coloma de Farners considera que l'hauria atacat mentre dormia. Girona, Maria Rovira.
22: Segons recull la interlocutòria, l'agressió va passar a la matinada del 25 de juliol en un domicili de Sant Hilari Sacalm, quan l'home hauria atacat el menor mentre dormia en una habitació. El jutge subratlla que, tot i que l'arrestat ha negat els fets en seu judicial, hi ha suficients indicis per considerar-lo indiciàriament responsable del delicte i acordar el seu ingrés a presó, tal com han sol·licitat tant la Fiscalia com l'acusació particular. Després de l'atac el mateix dissabte, la víctima es va visitar el metge i el forense. Els Mossos d'Esquadra van detenir el sospitós dilluns a Sant Hilari Sacalm mateix i ahir va passar a disposició de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Santa Coloma de Farners.
10: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Temps ara per la cultura. El Festival Grec de Barcelona ha tancat l'edició del seu 50è aniversari amb 143.000 espectadors i un 71% d'ocupació mitjana i un pressupost de 4 milions d'euros. Marta Vives.
23: Dels 96 muntatges que s'han vist en 58 espais diferents de la ciutat, un 58% han estat en català i un 44% liderats per dones. De tots ells, els que s'han fet a l'amfiteatre del Grec han tingut una ocupació mitjana del 96%. La directora del Grec, Letícia Martín, s'ha mostrat així de satisfeta.
24: Aquests resultats que a tots ens fan molt, molt feliços. Hem arribat a tenir una sèrie d'espectacles que realment han donat aquesta sensació de festival, de coses que només passen ara.
23: Al llarg d'un mes han passat pel Grec artistes i companyies internacionals de primer nivell, com Florentina Holzinger, Sung Kim Her, Hofesh Schechter o Wagner Moura, que aquesta nit ha presentat la seva versió d'Ibsen al Lliure i aquest divendres hi torna. Més enllà de les xifres, però, els muntatges a l'aire lliure preocupen per...
25: Es preocupa la calor. És a dir, haurem de reflexionar en el futur sobre la calor.
23: Xavier Mercè, regidor de Cultura, ha assegurat que és un tema que haurà d'abordar en un futur molt immediat.
0: De les arts escèniques passem al cinema perquè el sector espanyol està de dol per la mort dels 62 anys de l'actor gadità Manolo Solo, víctima d'un càncer. Va guanyar un Goya a millor actor de repartiment per Tarde para la ira. Va ser un actor prolífic que va participar en 55 pel·lícules en títols com Celda 211, La isla mínima o El guardián invisible. També al teatre i la televisió se'l recorden el paper de Gutiérrez Mellado a la sèrie Anatomia d'un instante a partir del llibre de Javier Cercas sobre el cop d'estat del 1981. El van nominar 4 Goyes més per El bon patró i una quinta portuguesa, entre d'altres. Una de les últimes produccions en què havia treballat va ser Aquí, basada en una novel·la de Coetzee. Així en parlava a Catalunya Ràdio.
1: Tiene una cierta ligereza, una cierta sencillez de la peripecia, por así decirlo, pero peripecia cargada de contenido. Vas surfeando en tu tabla y algunas olas te salpican más y otras te salpican menos.
0: La desconocida de Gaby Ibáñez és el seu últim treball al cinema i encara no s'ha estrenat.
10: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
2: La UEFA ha anunciat que tant l'entitat com les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició de la FIFA després de la proposta de la Federació Internacional de crear una filial per comercialitzar els seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. Hi ha hagut una reunió telemàtica amb les federacions i s'ha acabat redactant un comunicat llarg i extens en què s'anunciava aquest boicot. L'organisme s'oposa al pla i diu que significaria travessar una línia vermella. Aquesta proposta es sotmetrà a una votació el proper 19 de setembre i les federacions s'hi poden oposar, però la FIFA ha comunicat que qui voti a favor rebrà uns 40 milions d'euros. Ja hi han hagut les primeres reaccions a aquest comunicat. El comissari europeu d'esports, Glenn Mikalev, i l'Associació d'Aficionats d'Europa han aplaudit aquesta decisió. Les properes competicions FIFA són el Mundial de Clubs l'any 2029 i el Mundial de Futbol l'any 2030 a Espanya, Portugal i el Marroc.
10: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest divendres l'estatge de pretemporada del Barça per marxar, s'ha dit, a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa de Ter Stegen, que es retrobarà a l'equip neerlandès amb Mitchell. El tècnic el va tenir al Girona la temporada passada. Les qüestions fiscals del jugador, que estaven endarrerint l'acord, han quedat definitivament resoltes. La seva sortida ve marcada també per la posició de Hansi Flick, que considera que la presència d'un jugador com Ter Stegen pot alterar l'ecosistema del vestidor. Per tant, Ter Stegen no estarà al partit que el Barça jugarà aquest divendres davant el Birmingham, al St. Andrew Stadium i en directe a Catalunya Ràdio. A l'entrenament d'aquest dijous, Rafinha i Valde han fet part de la sessió amb el grup i Stensna, un dels porters, ha parlat. Diu que creu que la Champions no és l'objectiu principal.
3: No crec que la Champions sigui l'objectiu. Des del meu punt de vista, el primer és la Lliga. És on jugues més partits i has de tenir regularitat. Hi ha altres equips que aspiren a la Champions. Nosaltres som un d'ells, però queda un llarg camí.
2: La Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient al Barça després que l'Atlètic de Madrid denunciés les negociacions del club blaugrana amb el davanter Julián Álvarez a l'esquena de l'entitat matalassera. L'ens federatiu ha notificat al Barça aquesta obertura i properament li comunicarà quin termini té per poder fer al·legacions.
10: 3Cat Info.
2: Dos apunts més en futbol. El Real Madrid ha fitxat el davanter Carlos Espí. El club blanc ha pagat la clàusula de rescisió de 25 milions d'euros al Llevant. I el Sabadell ha anunciat el fitxatge del davanter uruguaià de 25 anys, Gastón Valles, que va jugar al Tenerife la temporada passada. Aquest divendres, l'equip de Ferran Costa juga un nou amistós contra l'Inter Escaldes Andorra. Pel que fa al bàsquet, Ricky Rubio ha arribat a un acord per seguir un any més a la penya. Això ha dit el jugador maresmenc en un vídeo publicat pel Club Badaloni.
4: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Més enllà d'una presència física, implica pertinença, constància i identificació amb una causa, una comunitat o uns valors. No es limita a ser-hi en un únic paper o moment, perquè jo hi seré és una manera de sentir-se part d'alguna cosa que perdura.
2: D'altra banda, i segons ha pogut saber 3Cat Info, Toko Shengelia pagarà la seva clàusula per quedar lliure del Barça i fitxar pel Dubai Basket, equip entrenat per Xavi Pascual. A més, Miles Norris també deixa el Barça per signar pel Bayern de Múnich.
10: L'actualitat esportiva a fons.
2: I des d'aquest divendres i fins dimecres es disputarà el Campionat Europeu de Natació Artística a París. El campionat comptarà amb la participació de Rússia 4 anys després, un dels països més guardonats de la competició, ja que World Aquatics ha decidit aixecar totes les sancions contra els nedadors russos i bielorussos pels conflictes polítics entre el país i Ucraïna. La seleccionadora espanyola de natació artística comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seva seleccionadora, Andrea Fuentes, que també és catalana i que ha valorat positivament el nivell de l'equip amb què arriba a l'europeu.
5: Arribem en un molt bon nivell. No és el mateix fer les acrobàcies aïllades que dintre de tot el cardio, que és la rutina sencera. És molt més difícil. Però si aïllada la pots fer amb 10, clar, t'apropes al màxim al 10 quan ho fas en tot, no? Però ja està, la qualitat d'aquest equip en acrobàcia ha pujat moltíssim, fins al punt que podem treure 10 en totes les acrobàcies, aïlladament. Ara falta que ho fem amb tota la rutina, no?
10: Són 2:15.

0: Repassem ara les principals informacions que hem destacat, que estem destacant a l'antena de 3Cat Info. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta i Pedro Sánchez s'hi desplaçarà aquest divendres. Les autoritats marroquines han començat a utilitzar gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar les persones que encara hi ha a l'entorn de la frontera. Milers de migrants han entrat nedant a Ceuta des del Marroc els últims dies. El PP vincula aquesta crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat la declaració d'emergència nacional, la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera. Són demandes semblants a les de Vox, mentre que Sumar ha apostat per reforçar l'acollida i ha rebutjat les devolucions de migrants. Presó sense fiança per l'home de 58 anys acusat d'haver provocat 3 incendis forestals a l'Anoia. L'últim, el de Carme, va cremar 450 hectàrees i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Els ajuntaments d'aquestes comarques afectades es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. A partir d'ara, i entre altres informacions, us explicarem que el govern de la Comunitat de Madrid posa a la venda l'àtic de luxe adquirit com a oficina temporal per la presidenta Isabel Díaz Ayuso enmig de les crítiques de l'oposició. L'operació inclourà 4 immobles més i suposarà 20 milions d'euros que, segons el govern madrileny, es destinaran a pal·liar els danys causats pels incendis. L'OTAN i la Unió Europea condemnen la caiguda d'un míssil rus en territori polonès que ha deixat un cràter de 10 metres de diàmetre en una zona deshabitada. El primer ministre de Polònia diu que no hi ha raons per pensar que anava dirigit contra el seu país. Rússia ha atacat massivament amb míssils i drons diverses ciutats ucraïneses i almenys una desena de morts. El monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal reobrirà al públic aquest estiu, després d'anys tancat per motius de seguretat. El Departament de Cultura ha presentat un pla de restauració amb una inversió de 3 milions i mig d'euros. El projecte es farà en 5 anys i preveu consolidar l'edifici, restaurar-ne els principals elements patrimonials i posar en valor aquest monument fundat l'any 809. Pel que fa als esports, Francesc.
1: La UEFA ha anunciat que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA. És la reacció de rebuig a la proposta de la FIFA de transferir participacions de propietat de la Copa del Món i d'altres competicions a inversors privats. Aquest divendres, Marc-André Ter Stegen abandonarà l'estadi del Barça per marxar cedit a l'Ajax. També aquest divendres, el Barça jugarà un amistós contra el Birmingham.
0: I el temps, dia de sol i calor aquest divendres, amb alguna novetat durant la tarda, quan s'esperen alguns ruixats o tronades al Pirineu i al Prepirineu. En aquestes zones es notarà una lleugera refrescada de 2 a 5 graus menys. Les màximes seran molt elevades, entre 35 i 41 graus a l'interior i al voltant dels 33 graus a la costa. Com us dèiem, i ara ho ampliem, el govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta, però no declara la situació d'emergència nacional com havia demanat el govern de la ciutat autònoma. L'exèrcit donarà suport als cossos de seguretat que ja treballen habitualment a la zona. El president espanyol Pedro Sánchez es desplaçarà a la ciutat autònoma aquest divendres acompanyat del ministre Grande Marlaska. El Marroc, de la seva banda, ha començat a fer servir gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar els concentrats a la frontera. Clàudia Serra.
2: Molts dels milers que estan arribant són joves, tot i que també hi ha famílies senceres. La majoria hi arriben nedant, utilitzant mitjans precaris com flotadors.
3: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
4: Más de cuatro horas.
3: ¿Cómo estás?
4: Muy mal. Yo, dos.
3: ¿Dos horas?
4: Sí.
2: D'altres no ho aconsegueixen i perden la vida en l'intent. Rashid Zvi és el portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta.
5: Llevamos 30 cadáveres en este 2026, solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
2: Els centres d'acollida estan saturats i centenars de persones estan en campaments improvisats als carrers del voltant. Miguel Ángel Morales, director de la Federació d'ONGs Suracoge, demana més recursos.
6: Ceuta, al igual que otros territorios, es frontera y debería de estar dotada de suficientes medios y dispositivos de acogida para cuando se producen estas llegadas. Ni en los recursos para adultos ni en los recursos para menores hay suficiente dotación de plazas.
2: El govern de Ceuta ho vincula a aquesta situació una sentència recent del Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arriben nedant. Tot i això, l'experta en migració de la UPF, Gemma Pinyol, ho matisa.
7: Però això no vol dir que aquestes persones no puguin ser expulsades després. No, no és una devolució immediata, sinó que és una devolució que seria una expulsió que ha de tenir el seu procediment normatiu i de seguiment.
2: Al maig del 2021, Ceuta ja va viure també una situació excepcional amb l'arribada sobtada de 10.000 migrants.
0: El Partit Popular vincula la crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol el passat mes d'abril. En un missatge a la xarxa X, el secretari general dels Populars, Miguel Tellado, afirma que no pot sorprendre ningú que milers de persones vulguin entrar en un país que, diu, regularitza més d'un milió d'immigrants d'un dia per l'altre. Sobre la resposta a la crisi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat a l'executiu de Pedro Sánchez que declari l'emergència nacional. Des del govern espanyol han argumentat que la normativa de protecció civil no inclou els fluxos migratoris com una de les causes per activar-la. Feijóo també ha reclamat la mobilització de l'exèrcit abans que el govern espanyol l'anunciés i el tancament de la frontera. En un vídeo publicat a les xarxes, el líder popular ha afirmat que la situació posa en risc la sobirania nacional d'Espanya i les fronteres de la Unió Europea.
8: No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello, tenemos que recuperar el control ya.
0: Vox també ha reclamat la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera amb el Marroc. Sumar, en canvi, ha apostat perquè reforci l'acollida a Ceuta i ha rebutjat les devolucions de migrants. Segons fonts del Ministeri de l'Interior, Espanya i el Marroc han acordat implementar mesures per repatriar el més aviat possible tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El jutge ha enviat a la presó sense fiança l'home de 58 anys detingut dilluns acusat d'haver provocat 3 incendis forestals, l'últim, el de Carme, a l'Anoia. És l'incendi que hi va haver a principis de juliol i que va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Malgrat que l'acusat ha negat els fets, la policia va localitzar el seu vehicle en el punt de la carretera on va començar el foc. A més, diversos testimonis asseguren haver-lo vist llançant objectes encesos des del cotxe allà on els Mossos van trobar 27 encenedors i material incendiari. Els ajuntaments de Carme, la Pobla de Claramunt i la Torre de Claramunt, afectats per l'incendi, es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanant endurir la llei en aquests casos. Ho han dit a 3CAT Info els alcaldes de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres, i de Carme, Marc Sánchez.
10: Hem passat l'expedient als serveis jurídics per veure quines possibilitats tenim i per poc que puguem ho farem.
11: Les motivacions que aporten una persona a calar foc al bosc no te les expliques des del seny i, evidentment, aquí les lleis hauran de tenir el seu paper per veure si aquests delictes, que sembla que cada vegada són més assidus, doncs com es poden tipificar el codi penal i que realment hi hagi unes conseqüències d'acord a la magnitud dels actes.
0: El mateix home està relacionat també amb un incendi el 29 de juny d'aquest any i un altre del juliol del 24, tots tres a la mateixa zona de la comarca de l'Anoia.
9: 3CAT Info.
0: L'endemà que es fes pública la compra d'un àtic de luxe per part de la Comunitat de Madrid, el govern madrileny ha decidit posar-lo a la venda junt amb 4 immobles més. Un àtic que s'havia comprat com a oficina temporal per la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Ho ha acordat el Consell de Govern de la Comunitat, que xifra l'operació immobiliària en 20 milions d'euros que destinaran a pal·liar els danys provocats pels incendis. Ens ho explica des de Madrid Àngels Lafuente.
12: Ni oficina ni habitatge. L'àtic al barri de Chamberí, una de les zones més cares de Madrid, comprat per la Comunitat de Madrid, ha tingut una vida efímera. El govern de Díaz Ayuso ha volgut apaivagar la polseguera provocada per la seva compra i l'ha posat a la venda. Ara, diu el conseller i portaveu de la presidència de la Comunitat, Miguel Ángel García Martín, servirà per pal·liar els efectes dels focs.
13: Ese importe que se pueda obtener de la venta pueda emplearse a la recuperación de la Sierra Oeste, que durante estos días ha sido devastada como consecuencia de este incendio.
12: Abans de l'anunci, la direcció del PP havia evitat entrar en la polèmica. Miguel Tellado.
14: Yo me remito a las explicaciones que en ese sentido han dado desde el gobierno de la comunidad.
12: I el ministre Òscar López, a les xarxes socials, ha acusat Ayuso de posar-se a un pis gratuït sense donar explicacions i decidir vendre'l perquè, diu, l'han enxampat. I ha exigit que s'informi sobre l'expedient de compra de l'àtic de luxe, una demanda que també fa seva Més Madrid. A més del polèmic àtic, també es posaran a la venda quatre immobles més propietat de l'administració madrilenya, que calcula ingressar uns 20 milions d'euros per tota l'operació.
0: Els serveis jurídics de l'Ajuntament de Ripoll han defensat en un comunicat el procés de selecció de la policia local en què una de les persones escollides ha estat la filla de l'alcaldessa Sílvia Orriols. Per la seva banda, el grup municipal del PSC Ripoll apunta que hi veu un cas clar de nepotisme. Girona, Maria Rovira.
14: Davant de la polèmica, des dels serveis jurídics de l'Ajuntament asseguren que el procediment s'ha tramitat seguint escrupolosament la normativa vigent d'accés a l'ocupació pública i que s'han respectat els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en el procés de selecció sense cap mena de pressió. També justifiquen el procés d'urgència per les necessitats del servei i la falta de personal operatiu. En canvi, des del grup municipal del PSC a Ripoll ho consideren un cas de nepotisme evident i en un comunicat reclamen accés íntegre a l'expedient de selecció urgent d'una plaça d'agent interina. Des de Junts, ahir ja es va demanar a Orriols que delegui les competències de seguretat a un altre regidor per evitar conflictes d'interessos.
0: Continuem en clau política. L'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, nega que l'indult parcial que li ha concedit el govern espanyol sigui el resultat d'una negociació entre el PSOE i Junts. En declaracions a 3CAT Info, Borràs assenyala que l'executiu de Sánchez s'ha limitat a fer el que li han demanat els jutges.
15: Segur que no ha estat plat de gust per ell, perquè efectivament jo no vaig investir Pedro Sánchez. No confonc l'indult parcial amb una reparació i ni vull ni puc considerar que sigui una victòria política al que és un alleugiment personal.
0: L'agència tributària haurà de continuar investigant Rodríguez Zapatero, la seva dona, les seves filles i Julio Martínez, el propietari de l'empresa on l'expresident feia de consultor. Ho ha decidit el jutge Calama, que indaga sobre presumptes irregularitats en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. El magistrat descarta la petició de l'agència que al·legava en un escrit que hi podia haver duplicitats entre la investigació administrativa i la penal i remarcava que no és lògic que òrgans judicials i administratius investiguin els mateixos fets. Dimecres, el mateix jutge va autoritzar la policia a investigar els comptes bancaris de Zapatero, les seves filles i la seva secretària Gertrudis Alcázar. Segons la UDEF, Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, Alcázar va comprar una casa de 132.000 euros sense hipoteca.
9: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Temps ara per la informació internacional. Polònia condemna la violació del seu espai aeri durant un atac massiu de Rússia contra Ucraïna, però no hi veu motius per pensar que el país fos objectiu de Moscou. Així s'ha expressat el primer ministre Donald Tusk després de visitar aquest dijous el cràter de 10 metres de diàmetre que el míssil ha deixat en una zona deshabitada.
16: Avions de combat ucraïnesos van monitorar i van intentar destruir els míssils que es dirigien cap a la frontera polonesa, seguint-los fins a la mateixa frontera. No hi ha motius per pensar que Polònia fos l'objectiu, però dos d'aquests objectes van violar l'espai aeri polonès.
0: De moment, Rússia no ha mencionat l'incident. El Kremlin assegura que els bombardejos massius contra Kiev i altres ciutats ucraïneses de les últimes hores estaven dirigits contra objectius militars. El balanç de morts puja a una desena. Moscou, Cristina Solies.
17: Ni el Kremlin ni l'ambaixada russa a Polònia s'han pronunciat de moment sobre aquest incident. Ara bé, és habitual que quan ho acaben fent sigui per negar cap responsabilitat. Un silenci que també podria ser estratègic per evitar fer més gros un atac contra el territori d'un estat membre de l'OTAN. En les últimes hores, Rússia ha llançat 280 drons i 70 míssils contra les ciutats ucraïneses. Volodymyr Zelensky valora que han pogut abatre el 90% dels drons, però lamenta que els míssils russos són el malson de les seves defenses.
18: La balística continua sent una amenaça cruel i dolorosa i només ens podrem protegir amb el suport dels socis. Treballem amb ells perquè Ucraïna continuï rebent els recursos necessaris per a la defensa.
17: Rússia ha tornat a llançar un atac massiu contra Ucraïna dos dies després que Zelensky parlés amb Trump de la possibilitat que Ucraïna obtingui la llicència per fabricar el sistema nord-americà antimíssils Patriot.
0: Continuem parlant de conflictes bèl·lics. La Lliga Àrab alerta dels intents d'ampliar la guerra a l'Orient Mitjà després del llançament d'un dron contra un port egipci, dimecres, a 50 quilòmetres del canal de Suez. Ningú ha reivindicat l'atac que va provocar un incendi en dos vaixells, un dels quals propietat dels Estats Units. De fet, el ministre d'Exteriors de l'Iran ha dit aquest dijous que Egipte és un país amic i la seva seguretat és molt important per a la República Islàmica. Els rebels del Iemen també s'han desmarcat de l'atac contra el port de Damietta. Els Houthis, per cert, denuncien que l'Aràbia Saudita prepara una escalada bèl·lica integral contra les seves posicions i prometen represàlies si això passa. Precisament la monarquia àrab ha anunciat avui la creació d'una coalició internacional per garantir la seguretat al Mar Roig en les rutes comercials i de subministrament energètic. Una aliança en la que participen una quinzena de països, entre els quals hi ha Kuwait, Bahrain, Qatar, el Pakistan, Jordània i el govern reconegut internacionalment del Iemen.
19: El temps.
0: La previsió meteorològica amb Dani Ramírez.
20: La temperatura, de moment, es manté. Podria pujar més al cap de setmana. I aquesta tarda hi ha prevista alguna tempesta on descarreguin aquests ruixats, bàsicament Pirineu i Prepirineu. Podria baixar la temperatura 2, 4 o 5 graus. Es notarà, evidentment, qui rep la pluja o la tempesta, i fins i tot si cau una mica de pedra o calamarsa, doncs es nota la refrescada. Si cau granís, calamarsa pot baixar 8, 10, 12 graus la temperatura. Els ruixats no han de ser generals, afectarien aquesta tarda fins al vespre punts del Pirineu i Prepirineu, no descarta alguna gotellada a ponent, algun xàfec que pugui arribar també cap al Matarranya, a la Terra Alta, a la zona dels ports. En general, dia de sol i calor, màximes a l'interior novament de 35 a 40 graus, puntualment 41 graus, la ciutat de Lleida, la zona de Fraga, la Conca de Tremp, podrien superar doncs, aquests 40-41 graus, però després, respecte a les últimes hores, amb aquests ruixats previstos, si es produeixen, notarem una mica de davallada. Tenim avís de calor aquesta tarda a la zona de Ponent, però també calor nocturna de matinada a la zona de Lleida, la Noguera, també a la Vall d'Aran, punts a les Terres de l'Ebre, del Priorat i del Baix Camp. Llocs de l'interior no baixin dels 22-23 graus. Llocs del litoral on no baixin dels 25 o 27, aquí, a més, agreujada la calor per la xafogor, la humitat elevada. El cap de setmana pot fer més calor, tardes amb algun ruixadet, possiblement dilluns baixi la temperatura i tinguem alguna tempesta una mica més abundant.
19: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat el desallotjament de l'antic Institut B9 de Badalona i ha desestimat el recurs presentat per 11 ocupants. La sentència conclou que no es van vulnerar drets fonamentals i que es va tenir en compte la situació de vulnerabilitat social dels afectats. Ho ha celebrat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
21: El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña nos da la razón y dice que el ayuntamiento hicimos las cosas como correspondía. Hacer las cosas como corresponde es ayudar a las personas que lo merecen, pero no darles el mínimo apoyo aquellos que crean problemas de delincuencia, de incivismo con el resto de vecinos.
0: Les representants legals de les persones desallotjades asseguren que esgotaran totes les vies legals i que recorreran la sentència davant el Tribunal Suprem. La Fiscalia Provincial de Barcelona encara manté oberta una investigació per possibles delictes d'odi contra el viol arran de les declaracions que va fer abans i després del desallotjament de l'antic institut. Els Mossos d'Esquadra investiguen el sabotatge de boies en una zona de petites cales de la Costa Brava entre Palamós i Mont-ras i sospiten que ho han fet els responsables de barques recreatives que volen arribar a la platja. En paral·lel i en col·laboració amb els agents rurals, han intensificat els controls de pescadors furtius. Palamós, Fèlix Martín.
22: Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. Algunes les van posar tot just divendres, però les han foradat i enfonsat de forma intencionada. La policia té clar qui al darrere, ha concretat des de Palamós, l'inspector Jordi Uller, cap de l'àrea marítima dels Mossos.
23: Ho atribuïm a gent que està disconforme en que es senyalitzin aquestes zones de bany i que volen entrar amb les embarcacions fins a la mateixa platja. Sabem que l'Ajuntament de Palamós presentarà denúncia, és un fet que hem començat a investigar i bueno, començarem a treballar-ho una miqueta en profunditat, perquè ens preocupa i ens ocupa aquesta situació.
22: I pel que fa a la pesca recreativa, els controls dels últims 4 anys tenen resultats. Han permès reduir a la meitat la presència de furtius, ho ha concretat el subdirector general de Política Marítima, Joan Illa.
1: Les dades el que ens mostren és que hi ha hagut una reducció. De fet, abans de començar, els estudis científics que hi havien ens donaven estimacions de potser fins al 20% de gent sense llicència, però realment el que es veu és que s'ha reduït aquests anys fins a un 10% de mitjana al llarg de l'any.
22: A més del litoral, també es fan controls per detectar la presència de pescadors furtius en rius, llacs i pantans.
0: Del litoral anem a la muntanya. El monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal es reobrirà al públic aquest estiu després d'anys tancat per motius de seguretat. El Departament de Cultura ha presentat un pla de restauració amb una inversió de 3,5 milions d'euros. Gerri de la Sal, Pau Rovira.
3: Les primeres actuacions, previstes per a principis d'agost, consistiran a instal·lar mesures de seguretat i protecció que permetran recuperar les visites al temple mentre avancen les obres de restauració. Actualment, l'església està tancada per risc de despreniments a les voltes. El projecte té un pressupost estimat de 3,5 milions d'euros i un calendari d'execució d'uns 5 anys, condicionat, això sí, als resultats dels estudis sobre l'estat de conservació del monument. Joaquim Borràs, director general de Patrimoni Cultural.
4: Estem molt contents perquè significa la reobertura i la dignificació d'aquest gran espai patrimonial del nostre país, una de les joies del romànic català dels Pirineus.
3: El full de ruta inclou estudis previs, la consolidació estructural de l'edifici, actuacions per combatre les humitats, la restauració d'elements artístics i arqueològics, així com també la creació d'un recorregut museogràfic per posar en valor tot aquest conjunt, fundat l'any 809 i considerat un dels primers monestirs medievals de la Catalunya comtal.
0: L'artista targarí Josep Minguell serà l'encarregat de pintar un fresc per al Museu Benozzo Gozzoli, un dels grans artistes del Renaixement. Minguell és un dels pocs artistes especialista en pintura mural al fresc i té obra arreu del món. Lleida, Júlia Albacar.
5: El fresc decorarà una de les parets del museu dedicat a Gozzoli a Castelfiorentino, a la Toscana. Dialogarà amb les creacions d'este gran i prolífic mestre muralista del Renaixement, una fita que Minguell viu amb respecte.
24: Posar-me cara a cara amb el gran pintor Gozzoli em fa por. Em fa terror, m'espanta. I bé, aquesta por l'he de convertir en energia, en una actitud intensa en el meu treball. Que sigui petit no vol dir que no sigui difícil, al contrari. És una pintura que ha de ser molt més pulcra, molt més elaborada.
5: El mural de 9 metres quadrats representarà precisament un pintor muralista en plena feina, una visió gairebé inèdita.
24: El mateix Gozzoli es va autorretratar a la Capella Medici entre els savis, però quasi bé ningú s'ha autorretratat en el seu treball, en la seva feina de pintor de frescos. Aquest és el meu repte.
5: Minguell l'ha començat a pintar al seu estudi de Tàrrega i d'aquí uns mesos viatjarà cap a Castelfiorentino. L'any passat, Minguell ja va pintar un altre fresc en esta mateixa ciutat toscana que el 2027 s'exhibirà a Catalunya.
0: Barcelona vol convertir-se en el referent del videojoc al sud d'Europa i promoure l'ús del català en aquest sector. És el gran repte del Saga Barcelona Game Fest, la nova macrofira que celebrarà del 9 al 11 d'octubre a la Fira de Montjuïc. La mostra neix de la fusió del Saló del Gaming Saga, el BSN Game Fest i Retro Barcelona, i té la intenció d'atraure més de 20.000 visitants. La primera edició preveu més de 80 activitats, que inclouen trobades de negoci, competicions d'esports i proves de novetats, i tot sense renunciar al català. David Pou de Vida és portaveu de la fira.
25: Nosaltres no volem renunciar a res pel que fa a la importància i el paper de la llengua en l'àmbit del videojoc. El que passa és que, òbviament, aquesta és una fira que té aspiracions. Volem ser un aparador a nivell internacional i volem demostrar que, de la mateixa manera que els danesos o els suecs poden jugar en el seu idioma en l'àmbit del videojoc, doncs a Catalunya, en plena normalitat, també ho podem fer.
0: El cartell de la fira el signa l'il·lustrador Conrad Roset, creador de videojocs d'èxit internacional com Gris o Neva.
19: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: En surt aquest dijous a la tarda al centre comercial Mataró Park per un atracament en què els Mossos investiguen. Segons informen fonts policials, cap a 6:45 de la tarda han rebut un avís per un incident en una joieria d'aquest centre comercial. Diversos testimonis han explicat que un grup d'homes encaputxats ha trencat els vidres d'aquest establiment i s'han endut joies que estaven exposades. L'atracament ha provocat moments de tensió entre els clients del centre, que en alguns casos s'han refugiat en altres botigues, tal com ha explicat aquest testimoni a 3catinfo.
26: Bueno, doncs estàvem la meva filla i unes amigues a una botiga i de cop i volta doncs hem vist per les escales que pujaven a la planta de dalt corre molta gent i de seguida ens han tancat les portes de la botiga. I l'únic que ens deien era que per seguretat ens havien tancat a dins perquè deien que hi havia una persona amb un arma.
0: Els presumptes lladres han marxat del lloc amb un vehicle que els esperava a l'exterior. Els Mossos han acordonat la zona i també els accessos i de moment no confirmen cap detenció. I breument us expliquem també que un home de 82 anys ha mort ofegat en una piscina privada de la Sénia al Montsià. Els fets han passat aquest dijous a la tarda al carrer Colomers del municipi. Malgrat que el SEM ha mobilitzat 3 ambulàncies i un helicòpter, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. És la novena víctima mortal en piscines a Catalunya des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. En aquest mateix període han perdut la vida 15 persones per ofegaments a les platges i 5 més en el bany d'aigües interiors.
19: Esports.
0: En Francesc Ripoll.
2: La UEFA ha anunciat que tant l'entitat com les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició de la FIFA després de la proposta de la Federació Internacional de crear una filial per comercialitzar els seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. Hi ha hagut una reunió telemàtica amb les federacions i s'ha acabat redactant un comunicat llarg i extens en què s'anunciava aquest boicot. L'organisme s'oposa al pla i diu que significaria travessar una línia vermella. Aquesta proposta sotmetrà una votació el proper 19 de setembre i les federacions s'hi poden oposar, però la FIFA ha comunicat que qui voti a favor rebrà uns 40 milions d'euros. Ja hem tingut les primeres reaccions a aquest comunicat. El comissari europeu d'Esports i l'Associació d'Aficionats d'Europa han aplaudit aquesta decisió. Les properes competicions FIFA són el Mundial de Clubs l'any 2029 i el Mundial de Futbol l'any 2030 a Espanya, Portugal i el Marroc.
19: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest divendres l'estatge de pretemporada del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa de Ter Stegen, que es retrobarà a l'equip neerlandès amb Michel Sánchez, el tècnic que el va tenir a Girona la temporada passada. Les qüestions fiscals del jugador que estaven endarrerint l'acord han quedat definitivament resoltes. La seva sortida ve marcada també per la posició de Hansi Flick, que considera que la presència d'un jugador com Ter Stegen pot alterar l'ecosistema del vestidor. Per tant, Ter Stegen no estarà al partit del que el Barça jugarà aquest divendres davant el Birmingham. El partit es disputarà al St. Andrew's Stadium a 3:15 del vespre i en directe a Catalunya Ràdio. A l'entrenament d'aquest dijous, Rafinha i Balde han fet part de la sessió amb el grup. Un altre dels porters blaugrana convocats a St. George's Park, Stetsna, creu que la Champions no és l'objectiu principal.
6: I don't think it's the main one. I think,
7: no crec que la Champions sigui l'objectiu. Des del meu punt de vista, el primer és la Lliga. És on jugues més partits i has de tenir regularitat. Hi ha altres equips que aspiren a la Champions. Nosaltres som un d'ells, però queda un llarg camí.
6: There's a lot of teams that are favorites to win the Champions League. I think we are amongst them, but it's a very long journey.
2: La Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient al Barça després que l'Atlètic de Madrid denunciés les negociacions del club blaugrana amb el davanter Julián Álvarez a l'esquena de l'entitat matalassera. L'ens federatiu ha notificat al Barça aquesta obertura i properament li comunicarà quin termini té per poder fer al·legacions.
19: 3CAT Info.
2: Dos apunts més en futbol. El Madrid ha fitxat el davanter Carlos Espí. El club blanc ha pagat la clàusula de rescisió de 25 milions d'euros al Llevant. I el Sabadell ha fitxat també un davanter. És l'uruguaià de 25 anys Gastón Valles, que ha jugat al Tenerife i també té passat a l'Espanyol. Aquest divendres l'equip de Ferran Costa jugarà contra l'Inter Escaldes Andorra. En bàsquet, Ricky Rubio ha arribat a un acord per seguir un any més a la penya. Això ha dit el jugador maresmenc en un vídeo publicat pel Club Badaloní.
8: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Més enllà d'una presència física, implica pertinença, constància i identificació amb una causa, una comunitat o uns valors. No es limita a ser-hi en un únic paper o moment, perquè jo hi seré és una manera de sentir-se part d'alguna cosa que perdura.
2: Ricky Rubio complirà la seva 6a temporada a la penya, repartida en 2 etapes. D'altra banda, i segons ha pogut saber 3CAT Info, el Toko Shengelia pagarà la seva clàusula per quedar lliure del Barça i fitxar pel Dubai Basket, equip entrenat per Xavi Pascual. A més, Miles Norris també deixa el Barça per signar pel Bayern de Munic. Norris deixa el club blaugrana després de tan sols una temporada. I des d'aquest divendres i fins dimecres es disputarà el Campionat Europeu de Natació Artística a París. El campionat comptarà amb la participació de Rússia 4 anys després. un dels països més guardonats de la competició, ja que World Aquatics ha decidit aixecar totes les sancions contra els nedadors russos i bielorussos pels conflictes polítics entre el país i Ucraïna. La selecció espanyola de natació artística comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seleccionadora, la catalana Andrea Fuentes.
19: Trescat Info.

0: S'ha d'utilitzar gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar les persones que encara hi ha a l'entorn de la frontera. Milers de migrants han entrat nedant a Ceuta des del Marroc els últims dies. El PP vincula la crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat la declaració d'emergència nacional, la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera. Són demandes semblants a les de Vox, mentre que Sumar ha apostat per reforçar l'acollida i ha rebutjat les devolucions de migrants. Itàlia proposa suspendre l'acord de Schengen amb Espanya arran de la crisi migratòria a Ceuta. La Casa Blanca atribueix la situació a les polítiques, diu, d'extrema esquerra a Espanya. Brussel·les ofereix reforçar el suport a les autoritats espanyoles amb l'enviament d'agents del Frontex a Ceuta. Presó sense fiança per l'home de 58 anys acusat d'haver provocat 3 incendis forestals a l'Anoia. L'últim, el de Carme, va cremar 450 hectàrees i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Els ajuntaments afectats es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. Aquest divendres serà el dia de més afluència de l'operació sortida d'aquest estiu a l'aeroport del Prat. A partir del 4 d'agost hi ha convocada una vaga indefinida del personal de terra de l'empresa que dona servei a aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France i Qatar Airways, entre d'altres. Mentrestant, un sindicat minoritari de Renfe ha convocat vaga aquest divendres. L'empresa ha decretat serveis mínims, però espera que l'aturada tingui poc seguiment. Els preus continuen pujant. De mitjana són un 3,5% més alts que el juliol de l'any passat, 3 dècimes per sobre de la inflació que hi havia al juny, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Els carburants i l'electricitat, sobretot, han empès els preus a l'alça com a conseqüència de la represa dels atacs al Pròxim Orient. El Festival Grec de Barcelona tanca la 50a edició amb prop de 143.000 espectadors, una mitjana d'ocupació del 71% i un creixement de 14.000 persones respecte al 2025. El Festival d'Arts Escèniques de referència abaixarà el taló aquest divendres amb la companyia xinesa Tao Dance Theater i amb les entrades exaurides.
1: 3CAT Info.
0: Els esports.
2: La UEFA anuncia que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA. És la reacció de rebuig a la proposta de la FIFA de transferir participacions de propietat de la Copa del Món i d'altres competicions de la FIFA a inversors privats. Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest divendres l'estatge del Barça per marxar cedit a l'Ajax. Tot això el dia que l'equip blaugrana jugarà un amistós davant el Birmingham. I Ricky Rubio ha arribat a un acord amb la penya per seguir un any més a l'equip de Badalona. En canvi, el Barça, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Toko Shengelia pagarà la seva clàusula per quedar lliure i fitxar pel Dubai Basket.
0: I pel que fa al temps, esperem un dia de sol i calor aquest divendres amb alguna novetat durant la tarda quan s'esperen alguns ruixats o tronades al Pirineu i al Prepirineu. En aquestes zones es notarà una lleugera refrescada de 2 a 5 graus menys. Les màximes seran molt elevades, entre 35 i 41 graus a l'interior i al voltant dels 33 graus a la costa.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts a l'antena de 3CAT Info, us informa Òscar Callau. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta, però no declara la situació d'emergència nacional com havia demanat el govern de la ciutat autònoma. L'exèrcit donarà suport als cossos de seguretat que ja treballen habitualment a la zona. El president espanyol Pedro Sánchez es desplaçarà a la ciutat autònoma aquest divendres acompanyat del ministre Grande Marlaska. I el Marroc, de la seva banda, ha començat a fer servir gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar els concentrats a la frontera. Clàudia Serra.
3: Molts dels milers que estan arribant són joves, tot i que també hi ha famílies senceres. La majoria hi arriben nedant, utilitzant mitjans precaris com flotadors.
4: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
5: Más de cuatro horas.
4: ¿Cómo estás?
5: Muy mal. Yo, dos.
4: ¿Dos horas?
5: Sí.
3: D'altres no ho aconsegueixen i perden la vida en l'intent. Rashid Zvi és el portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta.
6: Llevamos 30 cadáveres en este 2026, solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
3: Els centres d'acollida estan satisfets

0: aturats i centenars de persones estan en campaments improvisats als carrers del voltant. Miguel Ángel Morales, director de la Federació d'ONGs Sur Acoge, demana més recursos.
1: Ceuta, al igual que otros territorios, es frontera y debería de estar dotada de suficientes medios y dispositivos de acogida para cuando se producen estas llegadas. Ni en los recursos para adultos ni en los recursos para menores hay suficiente dotación de plazas.
0: El govern de Ceuta ho vincula a aquesta situació una sentència recent del Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arriben nedant. Tot i això, l'experta en migració de la UPF, Gemma Pinyol, ho matisa.
2: Però això no vol dir que aquestes persones no puguin ser expulsades després. No, no és una devolució immediata, sinó que és una devolució que seria una expulsió que ha de tenir el seu procediment normatiu i d'esteguiment.
0: Al maig del 2021, Ceuta ja va viure també una situació excepcional amb l'arribada sobtada de 10.000 migrants.
3: El Partit Popular vincula la crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol el passat mes d'abril. En un missatge a la xarxa X, el secretari general dels Populars, Miguel Tellado, afirma que no pot sorprendre ningú que milers de persones vulguin entrar en un país que, diu, regularitza més d'un milió d'immigrants d'un dia per l'altre. Sobre la resposta a la crisi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat a l'executiu de Pedro Sánchez que declari l'emergència nacional. Des del govern espanyol han argumentat que la normativa de protecció civil no inclou els fluxos migratoris com una de les causes per activar-la. Feijóo també ha reclamat la mobilització de l'exèrcit abans que el govern espanyol l'anunciés i el tancament de la frontera. En un vídeo publicat a les xarxes, el líder popular ha afirmat que la situació posa en risc la sobirania nacional d'Espanya i les fronteres de la Unió Europea.
4: No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello, tenemos que recuperar el control ya.
3: Vox també ha reclamat la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera amb el Marroc. Sumar, en canvi, ha apostat perquè reforci l'acollida a Ceuta i ha rebutjat les devolucions de migrants. Segons fonts del Ministeri de l'Interior, Espanya i el Marroc han acordat implementar mesures per repatriar el més aviat possible tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta. La situació coincideix amb un moment especial al Marroc, la commemoració del 37è aniversari de la coronació de Mohamed VI. El regne alauita rep ajudes multimilionàries de la Unió Europea a canvi de fer de gendarme de la frontera. Però experts consultats per Catalunya Ràdio coincideixen que la situació geogràfica de Ceuta i Melilla les fa molt vulnerables a les tensions geopolítiques amb els països del nord d'Àfrica. Ignasi Abad.
5: El Ministeri d'Afers Estrangers espanyol surt del pas negant cap relació entre el que està passant a Ceuta i la recent visita de Pedro Sánchez d'Algèria, un país amb qui el Marroc està enfrontat pel Sàhara Occidental. Madrid assegura que la relació amb Rabat és excel·lent. Segons apunta José Miguel Morales, director de la Federació d'ONGs Sur Acoge, la monarquia alauita utilitza la migració com a eina de pressió.
6: Ahí habrá que ver hasta qué punto la vida de las personas migrantes no está sirviendo a la política internacional como moneda de cambio para las relaciones internacionales, incluso para que algunos países y algunos gobiernos, sobre todo algunos gobiernos, usen esa capacidad que tienen de activar o no las rutas migratorias para exigir que la Unión Europea desembolse cantidades millonarias de fondos públicos para la represión de las migraciones.
5: A més de la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arribin nedant, en l'actual repunt migratori a Ceuta hi poden haver influït altres factors, segons apunta aquest expert a Catalunya Ràdio, com ara la recent regularització migratòria a Espanya i l'efecte distorsionador de les xarxes socials entre els joves dels països d'origen.
3: Itàlia proposa tancar l'espai Schengen amb Espanya per la crisi migratòria a Ceuta. El ministre d'Exteriors del govern de Giorgia Meloni, Antonio Tajani, ho ha plantejat en un missatge a la xarxa X en què afirma que la immigració irregular i descontrolada és un perill per la seguretat nacional. El seu homòleg espanyol, el ministre José Manuel Álvarez, ha convocat per aquest divendres l'ambaixador d'Itàlia per demanar explicacions sobre les paraules de Tajani que considera pròpies de la demagogia partidista. Des de Brussel·les, el comissari d'Interior i Migració, Magnus Brunner, ha ofert al ministre Grande Marlaska recórrer els efectius del Frontex, l'agència europea que dona suport als estats membres en la vigilància i la gestió de les fronteres exteriors de la Unió Europea. Per la seva banda, la Casa Blanca atribueix la situació de Ceuta a les polítiques, diu, d'extrema esquerra a Espanya. En canvi, el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, demana que respectin els drets i la dignitat de totes les persones que arriben a Ceuta.
7: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
3: El jutge ha enviat a la presó sense fiança l'home de 58 anys detingut dilluns acusat d'haver provocat 3 incendis forestals, l'últim, el de Carme, a l'Anoia. És l'incendi que hi va haver a principis de juliol i que va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Malgrat que l'acusat ha negat els fets, la policia va localitzar el seu vehicle en el punt de la carretera on va començar el foc. A més, diversos testimonis asseguren haver-lo vist llançant objectes encesos des del cotxe, allà on els Mossos van trobar 27 encenedors i material incendiari. Els ajuntaments de Carme, la Pobla de Claramunt i Torre de Claramunt, afectats per l'incendi, es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. Ho han dit a Tres Catinfo els alcaldes de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres, i de Carme, Marc Sánchez.
8: Hem passat l'expedient als serveis jurídics per veure quines possibilitats tenim i per poc que puguem ho farem.
9: Les motivacions que porten una persona a calar foc al bosc no te les expliques des del seny i, evidentment, aquí les lleis hauran de tenir el seu paper per veure si aquests delictes, que sembla que cada vegada són més assidus, doncs com es poden tipificar el codi penal i, clarament, hi hagi unes conseqüències de cobrar la magnitud dels actes.
3: L'home està relacionat també amb un incendi el 29 de juny d'aquest any i un altre del juliol del 2024, tots tres a la mateixa zona de l'Anoia. De fet, Catalunya ha superat el pic del nou episodi de calor, però manté l'alerta molt alta pel risc d'incendi. La temperatura màxima registrada aquest dijous, l'empatita Lleida, on els termòmetres han arribat als 41,3 graus. També han superat els 40 graus ciutats com Tremp, Solsona, la Pobla de Segur i Alcarràs. Les temperatures continuen sent altes i per això els agents rurals mantenen el risc de foc al bosc a nivell molt alt o extrem en un terç del país. També es mantenen tancats els 7 espais naturals que ja ho estaven. La subdirectora operativa de Protecció Civil, Lima Soler, fa una nova crida a la prudència i demana informar-se sobre les restriccions abans de sortir de casa. Són declaracions a 3Catinfo.
10: Molta vigilància amb qualsevol activitat que pugui generar una guspira, que pugui generar una ignició d'una flama a la vora de zona de vegetació, de zona forestal. En aquests moments no està permès i és molt perillós fer-ho perquè tenim una situació que pot comportar aquest risc elevat d'incendi forestal i, per tant, hem d'anar molta cura amb aquestes activitats a les proximitats d'aquestes zones.
3: Des de Protecció Civil recorden que la majoria d'incendis són provocats per l'activitat humana. I al País Valencià els bombers han aconseguit estabilitzar el 70% del perímetre de l'incendi de la Vall d'Uixó després d'una jornada positiva, la sisena des que va començar l'incendi. L'objectiu d'aquesta nit és refredar del tot els punts calents per evitar possibles revifades aquest divendres. València, Alba Barbosa.
11: Aquest dijous han pogut tornar a casa els veïns de 9 municipis, prop de 3.000 persones, però l'incendi encara no està estabilitzat, tot i que l'evolució és positiva. Els bombers han assegurat el 70% del perímetre i el flanc oest, el que els preocupava, l'han pogut consolidar. Ho explicava Fernando Quindelán, cap de l'operatiu.
12: Y hemos conseguido enfriar una gran parte del incendio, esos perímetros,
13: de manera que el flanco oeste, que ha sido siempre el que más nos ha preocupado por la posible evolución, por su potencial y por su temperatura en el fondo, pues ha quedado bastante bien consolidado. No obstante, tenemos algunas zonas donde necesitamos trabajar, perimetrar, consolidar y enfriar. Por lo tanto, esperamos que esta noche sigamos haciendo esta labor.
11: A Suevar, un municipi dins de la Serra d'Espadà, és un dels 9 on aquest dijous els veïns han pogut tornar a casa. La Maria és una d'elles i recordava que aquesta ha estat la segona evacuació per foc en només 3 setmanes.
14: El primer incendi va passar al costat del poble, però ara no hi havia ni foc ni fum al poble, doncs la gent no en tenia perquè teníem que anar sense i no hi havia res allà. Jo soc jove, però jo he estat molt nerviosa perquè és que 2 incendis en 3 setmanes. O sigui, és que encara no s'ha acabat l'estiu.
11: Encara queden 5.200 veïns desallotjats. No hi ha risc que hi hagi grans reproduccions de l'incendi que ha afectat gairebé 9.600 hectàrees en un perímetre de 82 quilòmetres.
7: El temps.
3: La previsió amb Dani Ramírez.
15: La temperatura de moment es manté, podria pujar més al cap de setmana, i aquesta tarda hi ha previst alguna tempesta on descarreguin aquests ruixats, bàsicament Pirineu i Prepirineu, podria baixar la temperatura 2, 4 o 5 graus. Es notarà, evidentment, qui rep la pluja o la tempesta, i fins i tot si cau una mica de pedra o calamarsa, doncs es nota la refrescada. Si cau granís, calamarsa, pot baixar 8, 10, 12 graus la temperatura. Els ruixats no han de ser generals, afectarien aquesta tarda fins al vespre punts del Pirineu i Prepirineu, no descarta alguna gotellada a ponent, algun xàfec que pugui arribar també cap al Matarranya, a la Terra Alta, a la zona dels ports. En general, dia de sol i calor, màximes a l'interior novament de 35 a 40 graus, puntualment 41 graus, la ciutat de Lleida, la zona de Fraga, la Conca de Tremp, podrien superar doncs, aquests 40-41 graus, però després, respecte a les últimes hores, amb aquests ruixats previstos, si es produeixen, notarem una mica de davallada. Tenim avís de calor aquesta tarda a la zona de Ponent, però també calor nocturna de matinada a la zona de Lleida, la Noguera, també a la Vall d'Aran, punts a les Terres de l'Ebre, del Priorat i del Baix Camp. Llocs de l'interior no baixin dels 22-23 graus. Llocs del litoral on no baixin dels 25 o 27, aquí, a més, agreujada la calor per la xafogó, la humitat elevada. El cap de setmana pot fer més calor, tardes amb algun ruixadet, possiblement dilluns baixi la temperatura i tinguem alguna tempesta una mica més abundant.
3: Parlem ara de transports i de viatges, perquè aquest divendres serà el dia de més afluència de l'operació sortida d'aquest estiu a l'aeroport del Prat. Es preveuen 1.142 operacions, un 60% més que el 31 de juliol de l'any passat. Fins diumenge estan previstos gairebé 3.200 vols, una xifra que significa un increment del 5% respecte de l'operació sortida de l'últim estiu. Segons AENA, les tensions a l'estret d'Hormuz han produït un desviament temporal del trànsit aeri cap a l'estat espanyol, considerat un destí turístic segur. I atenció, si teniu intenció d'agafar un vol a Barcelona a partir del 4 d'agost, perquè hi ha convocada una vaga indefinida del personal de terra, facturació i embarcament de l'empresa Ground Force al Prat, que és l'empresa encarregada d'atendre aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways o United Airlines, entre d'altres. I també coincidint en l'operació sortida, aquest divendres hi ha vaga Renfe. L'aturada l'ha convocat el sindicat ferroviari intersindical, que és minoritari. Volen denunciar les avaries en els sistemes de climatització dels trens. La protesta afecta el personal de conducció i d'intervenció de Renfe viatgers a tot l'estat. Segons la companyia, les últimes vagues convocades per aquest sindicat van tenir un seguiment inferior al 2% de la plantilla. La Generalitat ha establert serveis mínims del 66% a Rodalies durant les hores punta, de 6 a 2 quarts de 10 del matí i de 7 a 2 quarts de 9 del vespre. La resta de la jornada seran del 33%. A la llarga distància i a l'alta velocitat hi circularà un 73% de l'oferta habitual.
7: 3CAT Info.
3: Els preus continuen pujant. De mitjana són un 3,5% més alts que el juliol de l'any passat, 0,3 dècimes per sobre de la inflació que hi havia el juny, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Carburants i electricitat, sobretot, han empès els preus a l'alça. La represa del conflicte al Pròxim Orient ha encarit el petroli i el gas, i a més això ha coincidit amb la retirada de diverses rebaixes fiscals del govern espanyol per combatre els efectes de la guerra sobre els preus energètics. Josep Soler és conseller executiu de l'Associació Espanyola d'Assessors Financers.
16: En tot cas, estem veient que aquest repunt inflacionari es genera de moment molt estrictament pels preus de carburants, pels preus dels lubricants, dels derivats, també de petroli, etc. I de moment no està arribant aquest repunt inflacionista a altres preus ja més secundaris.
3: El que no és recent de la guerra és l'impuls de l'economia espanyola, que d'abril a juny ha crescut un 0,7%, una dècima més que durant els primers 3 mesos de l'any. I el BBVA ha guanyat més de 6.000 milions d'euros en els 6 primers mesos de l'any, un 11% més que en el mateix període de l'any anterior. Durant la presentació de resultats, el conseller delegat del banc, Onur Genç, ha destacat l'increment de l'activitat creditícia.
17: Nuestra cartera de préstamos ha crecido más de un 60% desde el final de 2020 y casi un 20% en el último año. Un incremento muy superior al de nuestros competidores, lo que nos posiciona como el banco con mayor crecimiento de Europa.
3: Tot i el fracàs de l'Opel Sabadell, Genç ha assegurat que segueixen oberts a compres selectives. El conseller delegat ha desvinculat la reorganització de la cúpula d'aquest fracàs i del judici al qual haurà de fer front al BBVA pels encàrrecs d'espionatge il·legal que li van fer a l'excomissari Villarejo.
7: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
3: Un jutjat de Barcelona va denegar fa 2 setmanes la petició de la Fiscalia per apartar els 2 fills menors d'edat de la dona que aquest dimarts va morir al districte de Sant Martí a mans de la seva parella. El pare havia denunciat la dona per maltractar-lo a ell i als fills, i el Ministeri Públic, per protegir-los, va demanar un ordre de protecció que el jutge va denegar. Dimarts passat, l'home va apunyalar la dona al pis on vivien i on hi havia els dos menors, va fugir en cotxe i després es va entregar als Mossos d'Esquadra. La víctima, que estava en procés de separació, és una dona de 34 anys i és la quarta dona assassinada per violència masclista aquest any a Catalunya. Aquest dijous al migdia s'ha celebrat a Barcelona un minut de silenci en suport als familiars. La consellera d'Igualtat, Eva Menor, ha condemnat el feminicidi.
18: Cada feminicidi, sens dubte, és un fracàs col·lectiu d'una societat que no ha aconseguit acabar amb una violència masclista. Primer missatge, també, davant aquells que neguen l'existència de la violència masclista, una dada. Des de 2012 que tenim registres, 163 feminicidis a Catalunya. Que davant la violència masclista l'equidistància no val, no? És una realitat, és una greu vulneració de drets humans.
3: I de Barcelona anem a les comarques de Girona, perquè han decretat presó sense fiança un detingut per haver agredit sexualment un menor de 16 anys a Sant Hilari Sacalm, a la comarca de la Selva, aquest cap de setmana. L'investigat era amic de la família de la víctima i el jutjat de Santa Coloma de Farners considera que l'hauria atacat mentre dormia. Girona, Maria Rovira.
19: Segons recull la interlocutòria, l'agressió va passar a la matinada del 25 de juliol en un domicili de Sant Hilari Sacalm, quan l'home hauria atacat el menor mentre dormia en una habitació. El jutge subratlla que, tot i que l'arrestat ha negat els fets en seu judicial, hi ha suficients indicis per considerar-lo indiciàriament responsable del delicte i acordar el seu ingrés a presó, tal com han sol·licitat tant la Fiscalia com l'acusació particular. Després de l'atac el mateix dissabte, la víctima es va visitar el metge i el forense. Els Mossos d'Esquadra van detenir el sospitós dilluns a Sant Hilari Sacalm el mateix, i ahir va passar a disposició de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Santa Coloma de Farners.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
3: Temps ara per la cultura. El Festival Grec de Barcelona ha tancat l'edició del seu 50è aniversari amb 143.000 espectadors i un 71% d'ocupació mitjana i un pressupost de 4 milions d'euros. Marta Vives.
20: Dels 96 muntatges que s'han vist en 58 espais diferents de la ciutat, un 58% han estat en català i un 44% liderats per dones. De tots ells, els que s'han fet a l'amfiteatre del Grec han tingut una ocupació mitjana del 96%. La directora del Grec, Letícia Martín, s'ha mostrat així de satisfeta.
21: Aquests resultats que a tots ens fan molt, molt feliços. Hem arribat a tenir una sèrie d'espectacles que realment han donat aquesta sensació de festival, de coses que només passen ara.
20: Al llarg d'un mes han passat pel Grec artistes i companyies internacionals de primer nivell, com Florentina Holzinger, Sung Kim Her, Hofesh Schechter o Wagner Moura, que aquesta nit ha presentat la seva versió d'Ibsen al Lliure i aquest divendres hi torna. Més enllà de les xifres, però, els muntatges a l'aire lliure preocupen per...
22: Es preocupa la calor. És a dir, haurem de reflexionar en el futur sobre la calor.
20: Xavier Mercè, regidor de Cultura, ha assegurat que és un tema que haurà d'abordar en un futur molt immediat.
3: De les arts escèniques passem al cinema, perquè el sector espanyol està de dol per la mort dels 62 anys de l'actor gadità Manolo Solo, víctima d'un càncer. Va guanyar un Goya a millor actor de repartiment per Tarde para la ira. Va ser un actor prolífic que va participar en 55 pel·lícules en títols com Celda 211, La isla mínima o El guardián invisible. També al teatre i la televisió se'l recorden el paper de Gutiérrez Mellado a la sèrie Anatomia d'un instante, a partir del llibre de Javier Cercas sobre el cop d'estat del 1981. El van nominar 4 Goyes més per El bon patró i una quinta portuguesa, entre d'altres. Una de les últimes produccions en què havia treballat va ser Aquí, basada en una novel·la de Coetzee. Així en parlava a Catalunya Ràdio.
23: Tiene una cierta ligereza, una cierta sencillez de la peripecia, por así decirlo, pero peripecia cargada de contenido. Vas surfeando en tu tabla y algunas olas te salpican más y otras te salpican menos.
3: La desconocida de Gaby Ibáñez es el seu últim treball al cinema i encara no s'ha estrenat.
7: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. Esports.
3: Amb Francesc Ripoll.
0: La UEFA ha anunciat que tant l'entitat com les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició de la FIFA després de la proposta de la Federació Internacional de crear una filial per comercialitzar els seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. Hi ha hagut una reunió telemàtica amb les federacions i s'ha acabat redactant un comunicat llarg i extens en què s'anunciava aquest boicot. L'organisme s'oposa al pla i diu que significaria travessar una línia vermella. Aquesta proposta es sotmetrà a una votació el proper 19 de setembre i les federacions s'hi poden oposar, però la FIFA ha comunicat que qui voti a favor rebrà uns 40 milions d'euros. Ja hi han hagut les primeres reaccions a aquest comunicat. El comissari europeu d'esports, Glenn Mikalev, i l'Associació d'Aficionats d'Europa han aplaudit aquesta decisió. Les properes competicions FIFA són el Mundial de Clubs l'any 2029 i el Mundial de Futbol l'any 2030 a Espanya, Portugal i el Marroc.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest divendres l'estatge de pretemporada del Barça per marxar, s'ha dit, a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa de Ter Stegen, que es retrobarà a l'equip neerlandès amb Mitchell. El tècnic el va tenir al Girona la temporada passada. Les qüestions fiscals del jugador, que estaven endarrerint l'acord, han quedat definitivament resoltes. La seva sortida ve marcada també per la posició de Hansi Flick, que considera que la presència d'un jugador com Ter Stegen pot alterar l'ecosistema del vestidor. Per tant, Ter Stegen no estarà al partit que el Barça jugarà aquest divendres davant el Birmingham, al St. Andrews Stadium, i en directe a Catalunya Ràdio. A l'entrenament d'aquest dijous, Rafinha i Valde han fet part de la sessió amb el grup i Stensna, un dels porters, ha parlat. Diu que creu que la Champions no és l'objectiu principal.
1: I don't think it's the main one. I think,
2: no crec que la Champions sigui l'objectiu. Des del meu punt de vista, el primer és la Lliga. És on jugues més partits i has de tenir regularitat. Hi ha altres equips que aspiren a la Champions. Nosaltres som un d'ells, però queda un llarg camí.
1: There's a lot of teams that are favorites to win the Champions League. I think we are amongst them, but it's a very long journey.
0: La Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient al Barça després que l'Atlètic de Madrid denunciés les negociacions del club blaugrana amb el davanter Julián Álvarez a l'esquena de l'entitat matalassera. L'ens federatiu ha notificat al Barça aquesta obertura i properament li comunicarà quin termini té per poder fer al·legacions.
7: 3CAT Info.
0: Dos apunts més en futbol. El Real Madrid ha fitxat el davanter Carlos Espí. El club blanc ha pagat la clàusula de rescisió de 25 milions d'euros al Llevant. I el Sabadell ha anunciat el fitxatge del davanter uruguaià de 25 anys, Gastón Valles, que va jugar al Tenerife la temporada passada. Aquest divendres, l'equip de Ferran Costa juga un nou amistós contra l'Inter Escaldes Andorra. Pel que fa al bàsquet, Ricky Rubio ha arribat a un acord per seguir un any més a la penya. Això ha dit el jugador maresmenc en un vídeo publicat pel Club Badaloni.
4: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Més enllà d'una presència física, implica pertinença, constància i identificació amb una causa, una comunitat o uns valors. No es limita a ser-hi en un únic paper o moment, perquè jo hi seré és una manera de sentir-se part d'alguna cosa que perdura.
0: D'altra banda, i segons ha pogut saber 3CAT Info, Toko Shengelia pagarà la seva clàusula per quedar lliure del Barça i fitxar pel Dubai Basket, equip entrenat per Xavi Pascual. A més, Miles Norris també deixa el Barça per signar pel Bayern de Múnich.
7: L'actualitat esportiva a fons.
0: I des d'aquest divendres i fins dimecres es disputarà el Campionat Europeu de Natació Artística a París. El campionat comptarà amb la participació de Rússia 4 anys després, un dels països més guardonats de la competició, ja que World Aquatics ha decidit aixecar totes les sancions contra els nadadors russos i bielorussos pels conflictes polítics entre el país i Ucraïna. La seleccionadora espanyola de natació artística comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seva seleccionadora Andrea Fuentes, que també és catalana i que ha valorat positivament el nivell de l'equip amb què arriba a l'europeu.
24: Arribem en un molt bon nivell. No és el mateix fer les acrobàcies aïllades que dintre de tot el cardio, que és la rutina sencera. És molt més difícil. Però si aïllada la pots fer amb 10... Clar, t'apropes al màxim al 10 quan ho fas en tot, no? Però ja està, la qualitat d'aquest equip en acrobàcia ha pujat moltíssim, fins al punt que podem treure 10 en totes les acrobàcies, aïlladament. Ara falta que ho fem amb tota la rutina, no?
7: Són 2:15.

0: Repassem ara les principals informacions que hem destacat, que estem destacant a l'antena de 3Cat Info. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta i Pedro Sánchez s'hi desplaçarà aquest divendres. Les autoritats marroquines han començat a utilitzar gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar les persones que encara hi ha a l'entorn de la frontera. Milers de migrants han entrat nedant a Ceuta des del Marroc els últims dies. El PP vincula aquesta crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat la declaració d'emergència nacional, la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera. Són demandes semblants a les de Vox, mentre que Sumar ha apostat per reforçar l'acollida i ha rebutjat les devolucions de migrants. Presó sense fiança per l'home de 58 anys acusat d'haver provocat 3 incendis forestals a l'Anoia. L'últim, el de Carme, va cremar 450 hectàrees i va obligar a confinar 30.000 veïns a la zona. Els ajuntaments d'aquestes comarques afectades es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. A partir d'ara, i entre altres informacions, us explicarem que el govern de la Comunitat de Madrid posa a la venda l'àtic de luxe adquirit com a oficina temporal per la presidenta Isabel Díaz Ayuso enmig de les crítiques de l'oposició. L'operació inclourà 4 immobles més i suposarà 20 milions d'euros que, segons el govern madrileny, es destinaran a pal·liar els danys causats pels incendis. L'OTAN i la Unió Europea condemnen la caiguda d'un míssil rus en territori polonès que ha deixat un cràter de 10 metres de diàmetre en una zona deshabitada. El primer ministre de Polònia diu que no hi ha raons per pensar que anava dirigit contra el seu país. Rússia ha atacat massivament amb míssils i drons diverses ciutats ucraïneses i almenys una desena de morts. El monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal reobrirà al públic aquest estiu, després d'anys tancat per motius de seguretat. El Departament de Cultura ha presentat un pla de restauració amb una inversió de 3 milions i mig d'euros. El projecte es farà en 5 anys i preveu consolidar l'edifici, restaurar-ne els principals elements patrimonials i posar en valor aquest monument fundat l'any 809. Pel que fa als esports, Francesc.
1: La UEFA ha anunciat que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA. És la reacció de rebuig a la proposta de la FIFA de transferir participacions de propietat de la Copa del Món i d'altres competicions a inversors privats. Aquest divendres, Marc-André Ter Stegen abandonarà l'estadi del Barça per marxar cedit a l'Ajax. També aquest divendres, el Barça jugarà un amistós contra el Birmingham.
0: I el temps, dia de sol i calor aquest divendres, amb alguna novetat durant la tarda, quan s'esperen alguns ruixats o tronades al Pirineu i al Prepirineu. En aquestes zones es notarà una lleugera refrescada de 2 a 5 graus menys. Les màximes seran molt elevades, entre 35 i 41 graus a l'interior i al voltant dels 33 graus a la costa. Com us dèiem, i ara ho ampliem, el govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta, però no declara la situació d'emergència nacional com havia demanat el govern de la ciutat autònoma. L'exèrcit donarà suport als cossos de seguretat que ja treballen habitualment a la zona. El president espanyol Pedro Sánchez es desplaçarà a la ciutat autònoma aquest divendres acompanyat del ministre Grande Marlaska. El Marroc, de la seva banda, ha començat a fer servir gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar els concentrats a la frontera. Clàudia Serra.
2: Molts dels milers que estan arribant són joves, tot i que també hi ha famílies senceres. La majoria hi arriben nedant, utilitzant mitjans precaris com flotadors.
3: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
4: Más de cuatro horas.
3: ¿Cómo estás?
4: Muy mal. Yo, dos.
3: ¿Dos horas?
4: Sí.
2: D'altres no ho aconsegueixen i perden la vida en l'intent. Rashid Zvi és el portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta.
5: Llevamos 30 cadáveres en este 2026, solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
2: Els centres d'acollida estan saturats i centenars de persones estan en campaments improvisats als carrers del voltant. Miguel Ángel Morales, director de la Federació d'ONGs Suracoge, demana més recursos.
6: Ceuta, al igual que otros territorios, es frontera y debería de estar dotada de suficientes medios y dispositivos de acogida para cuando se producen estas llegadas. Ni en los recursos para adultos ni en los recursos para menores hay suficiente dotación de plazas.
2: El govern de Ceuta ho vincula a aquesta situació una sentència recent del Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arriben nedant. Tot i això, l'experta en migració de la UPF, Gemma Pinyol, ho matisa.
7: Però això no vol dir que aquestes persones no puguin ser expulsades després. No, no és una devolució immediata, sinó que és una devolució que seria una expulsió que ha de tenir el seu procediment normatiu i d'esteguiment.
2: Al maig del 2021, Ceuta ja va viure també una situació excepcional amb l'arribada sobtada de 10.000 migrants.
0: El Partit Popular vincula la crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol el passat mes d'abril. En un missatge a la xarxa X, el secretari general dels Populars, Miguel Tellado, afirma que no pot sorprendre ningú que milers de persones vulguin entrar en un país que, diu, regularitza més d'un milió d'immigrants d'un dia per l'altre. Sobre la resposta a la crisi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat a l'executiu de Pedro Sánchez que declarin l'emergència nacional. Des del govern espanyol han argumentat que la normativa de protecció civil no inclou els fluxos migratoris com una de les causes per activar-la. Feijóo també ha reclamat la mobilització de l'exèrcit abans que el govern espanyol l'anunciés i el tancament de la frontera. En un vídeo publicat a les xarxes, el líder popular ha afirmat que la situació posa en risc la sobirania nacional d'Espanya i les fronteres de la Unió Europea.
8: No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello, tenemos que recuperar el control ya.
0: Vox també ha reclamat la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera amb el Marroc. Sumar, en canvi, ha apostat perquè reforci l'acollida a Ceuta i ha rebutjat les devolucions de migrants. Segons fonts del Ministeri de l'Interior, Espanya i el Marroc han acordat implementar mesures per repatriar el més aviat possible tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El jutge ha enviat a la presó sense fiança l'home de 58 anys detingut dilluns acusat d'haver provocat 3 incendis forestals, l'últim, el de Carme, a l'Anoia. És l'incendi que hi va haver a principis de juliol i que va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Malgrat que l'acusat ha negat els fets, la policia va localitzar el seu vehicle en el punt de la carretera on va començar el foc. A més, diversos testimonis asseguren haver-lo vist llançant objectes encesos des del cotxe allà on els Mossos van trobar 27 encenedors i material incendiari. Els ajuntaments de Carme, la Pobla de Claramunt i la Torre de Claramunt, afectats per l'incendi, es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanant endurir la llei en aquests casos. Ho han dit a 3CAT Info els alcaldes de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres, i de Carme, Marc Sánchez.
10: Hem passat l'expedient als serveis jurídics per veure quines possibilitats tenim i per poc que puguem ho farem.
11: Les motivacions que porten una persona a calar foc al bosc no te les expliques des del seny i, evidentment, aquí les lleis hauran de tenir el seu paper per veure si aquests delictes, que sembla que cada vegada són més assidus, doncs com es poden tipificar el codi penal i, clarament, hi hagi unes conseqüències d'acord a la magnitud dels actes.
0: El mateix home està relacionat també amb un incendi el 29 de juny d'aquest any i un altre del juliol del 24, tots tres a la mateixa zona de la comarca de l'Anoia.
9: 3CAT Info.
0: L'endemà que es fes pública la compra d'un àtic de luxe per part de la Comunitat de Madrid, el govern madrileny ha decidit posar-lo a la venda junt amb 4 immobles més. Un àtic que s'havia comprat com a oficina temporal per la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Ho ha acordat el Consell de Govern de la Comunitat, que xifra l'operació immobiliària en 20 milions d'euros que destinaran a pal·liar els danys provocats pels incendis. Ens ho explica des de Madrid Àngels Lafuente.
12: Ni oficina ni habitatge. L'àtic al barri de Chamberí, una de les zones més cares de Madrid, comprat per la Comunitat de Madrid, ha tingut una vida efímera. El govern de Díaz Ayuso ha volgut apaivagar la polseguera provocada per la seva compra i l'ha posat a la venda. Ara, diu el conseller i portaveu de la presidència de la Comunitat, Miguel Ángel García Martín, servirà per pal·liar els efectes dels focs.
13: Ese importe que se pueda obtener de la venta pueda emplearse a la recuperación de la Sierra Oeste, que durante estos días ha sido devastada como consecuencia de este incendio.
12: Abans de l'anunci, la direcció del PP havia evitat entrar en la polèmica. Miguel Tellado.
14: Yo me remito a las explicaciones que en ese sentido han dado desde el gobierno de la comunidad.
12: I el ministre Òscar López, a les xarxes socials, ha acusat Ayuso de posar-se a un pis gratuït sense donar explicacions i decidir vendre'l perquè, diu, l'han enxampat. I ha exigit que s'informi sobre l'expedient de compra de l'àtic de luxe, una demanda que també fa seva Més Madrid. A més del polèmic àtic, també es posaran a la venda quatre immobles més propietat de l'administració madrilenya, que calcula ingressar uns 20 milions d'euros per tota l'operació.
0: Els serveis jurídics de l'Ajuntament de Ripoll han defensat en un comunicat el procés de selecció de la policia local en què una de les persones escollides ha estat la filla de l'alcaldessa Sílvia Orriols. Per la seva banda, el grup municipal del PSC Ripoll apunta que hi veu un cas clar de nepotisme. Girona, Maria Rovira.
14: Davant de la polèmica, des dels serveis jurídics de l'Ajuntament asseguren que el procediment s'ha tramitat seguint escrupolosament la normativa vigent d'accés a l'ocupació pública i que s'han respectat els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en el procés de selecció sense cap mena de pressió. També justifiquen el procés d'urgència per les necessitats del servei i la falta de personal operatiu. En canvi, des del grup municipal del PSC a Ripoll ho consideren un cas de nepotisme evident i en un comunicat reclamen accés íntegre a l'expedient de selecció urgent d'una plaça d'agent interina. Des de Junts, ahir ja es va demanar a Orriols que delegui les competències de seguretat a un altre regidor per evitar conflictes d'interessos.
0: Continuem en clau política. L'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, nega que l'indult parcial que li ha concedit el govern espanyol sigui el resultat d'una negociació entre el PSOE i Junts. En declaracions a 3CAT Info, Borràs assenyala que l'executiu de Sánchez s'ha limitat a fer el que li han demanat els jutges.
15: Segur que no ha estat plat de gust per ell, perquè efectivament jo no vaig investir Pedro Sánchez. No confonc l'indult parcial amb una reparació i ni vull ni puc considerar que sigui una victòria política el que és un alleugiment personal.
0: L'agència tributària haurà de continuar investigant Rodríguez Zapatero, la seva dona, les seves filles i Julio Martínez, el propietari de l'empresa on l'expresident feia de consultor. Ho ha decidit el jutge Calama, que indaga sobre presumptes irregularitats en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. El magistrat descarta la petició de l'agència que al·legava en un escrit que hi podia haver duplicitats entre la investigació administrativa i la penal i remarcava que no és lògic que òrgans judicials i administratius investiguin els mateixos fets. Dimecres, el mateix jutge va autoritzar la policia a investigar els comptes bancaris de Zapatero, les seves filles i la seva secretària Gertrudis Alcázar. Segons la UDEF, Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, Alcázar va comprar una casa de 132.000 euros sense hipoteca.
9: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Temps ara per la informació internacional. Polònia condemna la violació del seu espai aeri durant un atac massiu de Rússia contra Ucraïna, però no hi veu motius per pensar que el país fos objectiu de Moscou. Així s'ha expressat el primer ministre Donald Tusk després de visitar aquest dijous el cràter de 10 metres de diàmetre que el míssil ha deixat en una zona deshabitada.
16: Avions de combat ucraïnesos van monitorar i van intentar destruir els míssils que es dirigien cap a la frontera polonesa, seguint-los fins a la mateixa frontera. No hi ha motius per pensar que Polònia fos l'objectiu, però dos d'aquests objectes van violar l'espai aeri polonès.
0: De moment, Rússia no ha mencionat l'incident. El Kremlin assegura que els bombardejos massius contra Kiev i altres ciutats ucraïneses de les últimes hores estaven dirigits contra objectius militars. El balanç de morts puja a una desena. Moscou, Cristina Solies.
17: Ni el Kremlin ni l'ambaixada russa a Polònia s'han pronunciat de moment sobre aquest incident. Ara bé, és habitual que quan ho acaben fent sigui per negar cap responsabilitat. Un silenci que també podria ser estratègic per evitar fer més gros un atac contra el territori d'un estat membre de l'OTAN. En les últimes hores, Rússia ha llançat 280 drons i 70 míssils contra les ciutats ucraïneses. Volodymyr Zelensky valora que han pogut abatre el 90% dels drons, però lamenta que els míssils russos són el malson de les seves defenses.
18: La balística continua sent una amenaça cruel i dolorosa i només ens podrem protegir amb el suport dels socis. Treballem amb ells perquè Ucraïna continuï rebent els recursos necessaris per a la defensa.
17: Rússia ha tornat a llançar un atac massiu contra Ucraïna dos dies després que Zelensky parlés amb Trump de la possibilitat que Ucraïna obtingui la llicència per fabricar el sistema nord-americà antimíssils Patriot.
0: Continuem parlant de conflictes bèl·lics. La Lliga Àrab alerta dels intents d'ampliar la guerra a l'Orient Mitjà després del llançament d'un dron contra un port egipci, dimecres, a 50 quilòmetres del canal de Suez. Ningú ha reivindicat l'atac que va provocar un incendi en dos vaixells, un dels quals propietat dels Estats Units. De fet, el ministre d'Exteriors de l'Iran ha dit aquest dijous que Egipte és un país amic i la seva seguretat és molt important per a la República Islàmica. Els rebels del Iemen també s'han desmarcat de l'atac contra el port de Damietta. Els Houthis, per cert, denuncien que l'Aràbia Saudita prepara una escalada bèl·lica integral contra les seves posicions i prometen represàlies si això passa. Precisament la monarquia àrab ha anunciat avui la creació d'una coalició internacional per garantir la seguretat al Mar Roig en les rutes comercials i de subministrament energètic. Una aliança en la que participen una quinzena de països, entre els quals hi ha Kuwait, Bahrain, Qatar, el Pakistan, Jordània i el govern reconegut internacionalment del Iemen.
9: El temps.
0: La previsió meteorològica amb Dani Ramírez.
19: La temperatura, de moment, es manté. Podria pujar més al cap de setmana. I aquesta tarda hi ha previst alguna tempesta on descarreguin aquests ruixats, bàsicament Pirineu i Prepirineu. Podria baixar la temperatura 2, 4 o 5 graus. Es notarà, evidentment, qui rep la pluja o la tempesta, i fins i tot si cau una mica de pedra o calamarsa, doncs es nota la refrescada. Si cau granís, calamarsa, pot baixar 8, 10, 12 graus la temperatura. Els ruixats no han de ser generals, afectarien aquesta tarda fins al vespre punts del Pirineu i Prepirineu, no descarta alguna gotellada a ponent, algun xàfec que pugui arribar també cap al Matarrany, a la Terra Alta, a la zona dels ports. En general, dia de sol i calor, màximes a l'interior novament de 35 a 40 graus, puntualment 41 graus, la ciutat de Lleida, la zona de Fraga, la Conca de Tremp, podrien superar doncs, aquests 40-41 graus, però després, respecte a les últimes hores, amb aquests ruixats previstos, si es produeixen, notarem una mica de davallada. Tenim avís de calor aquesta tarda a la zona de Ponent, però també calor nocturna de matinada a la zona de Lleida, la Noguera, també a la Vall d'Aran, punts a les Terres de l'Ebre, del Priorat i del Baix Camp. Llocs de l'interior no baixin dels 22-23 graus. Llocs del litoral on no baixin dels 25 o 27, aquí, a més, agreujada la calor per l'aixafogó, la humitat elevada. El cap de setmana pot fer més calor, tardes amb algun ruixadet, possiblement dilluns baixi la temperatura i tinguem alguna tempesta una mica més abundant.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat el desallotjament de l'antic Institut B9 de Badalona i ha desestimat el recurs presentat per 11 ocupants. La sentència conclou que no es van vulnerar drets fonamentals i que es va tenir en compte la situació de vulnerabilitat social dels afectats. Ho ha celebrat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
20: El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña nos da la razón y dice que el ayuntamiento hicimos las cosas como correspondía. Hacer las cosas como corresponde es ayudar a las personas que lo merecen, pero no darles el mínimo apoyo aquellos que crean problemas de delincuencia, de incivismo con el resto de vecinos.
0: Les representants legals de les persones desallotjades asseguren que esgotaran totes les vies legals i que recorreran la sentència davant el Tribunal Suprem. La Fiscalia Provincial de Barcelona encara manté oberta una investigació per possibles delictes d'odi contra el viol arran de les declaracions que va fer abans i després del desallotjament de l'antic institut. Els Mossos d'Esquadra investiguen el sabotatge de boies en una zona de petites cales de la Costa Brava entre Palamós i Mont-ras i sospiten que ho han fet els responsables de barques recreatives que volen arribar a la platja. En paral·lel i en col·laboració amb els agents rurals, han intensificat els controls de pescadors furtius. Palamós, Fèlix Martín.
21: Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. Algunes les van posar tot just divendres, però les han foradat i enfonsat de forma intencionada. La policia té clar qui hi ha al darrere, ha concretat des de Palamós l'inspector Jordi Uller, cap de l'àrea marítima dels Mossos.
22: Ho atribuïm a gent que està disconforme en que es senyalitzin aquestes zones de bany i que volen entrar amb les embarcacions fins a la mateixa platja. Sabem que l'Ajuntament de Palamós presentarà denúncia, és un fet que hem començat a investigar i bueno, començarem a treballar-ho una miqueta en profunditat, perquè ens preocupa i ens ocupa aquesta situació.
21: I pel que fa a la pesca recreativa, els controls dels últims 4 anys tenen resultats. Han permès reduir a la meitat la presència de furtius, ho ha concretat el subdirector general de Política Marítima, Joan Illa.
1: Les dades el que ens mostren és que hi ha hagut una reducció. De fet, abans de començar, els estudis científics que hi havien ens donaven estimacions de potser fins al 20% de gent sense llicència, però realment el que es veu és que s'ha reduït aquests anys fins a un 10% de mitjana al llarg de l'any.
21: A més del litoral, també es fan controls per detectar la presència de pescadors furtius en rius, llacs i pantans.
0: Del litoral anem a la muntanya. El monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal es reobrirà al públic aquest estiu després d'anys tancat per motius de seguretat. El Departament de Cultura ha presentat un pla de restauració amb una inversió de 3,5 milions d'euros. Gerri de la Sal, Pau Rovira.
3: Les primeres actuacions, previstes per a principis d'agost, consistiran a instal·lar mesures de seguretat i protecció que permetran recuperar les visites al temple mentre avancen les obres de restauració. Actualment, l'església està tancada per risc de despreniments a les voltes. El projecte té un pressupost estimat de 3,5 milions d'euros i un calendari d'execució d'uns 5 anys, condicionat, això sí, als resultats dels estudis sobre l'estat de conservació del monument. Joaquim Borràs, director general de Patrimoni Cultural.
4: Estem molt contents perquè significa la reobertura i la dignificació d'aquest gran espai patrimonial del nostre país, una de les joies del romànic català dels Pirineus.
3: El full de ruta inclou estudis previs, la consolidació estructural de l'edifici, actuacions per combatre les humitats, la restauració d'elements artístics i arqueològics, així com també la creació d'un recorregut museogràfic per posar en valor tot aquest conjunt, fundat l'any 809 i considerat un dels primers monestirs medievals de la Catalunya comtal.
0: L'artista targarí Josep Minguell serà l'encarregat de pintar un fresc per al Museu Benozzo Gozzoli, un dels grans artistes del Renaixement. Minguell és un dels pocs artistes especialista en pintura mural al fresc i té obra arreu del món. Lleida, Júlia Albacar.
23: El fresc decorarà una de les parets del museu dedicat a Gozzoli, a Castelfiorentino, a la Toscana. Dialogarà amb les creacions este gran i prolífic mestre muralista del Renaixement, una fita que Minguell viu amb respecte.
24: Posar-me cara a cara amb el gran pintor Gozzoli em fa por, em fa terror, m'espanta. I bé, aquesta por l'he de convertir en energia, en una actitud intensa en el meu treball. Que sigui petit no vol dir que no sigui difícil, al contrari. És una pintura que ha de ser molt més pulcra, molt més elaborada.
23: El mural de 9 metres quadrats representarà precisament un pintor muralista en plena feina, una visió gairebé inèdita.
24: El mateix Gozzoli es va autorretratar a la Capella Mèdici entre els savis, però quasi bé ningú s'ha autorretratat en el seu treball, en la seva feina de pintor de frescos. Aquest és el meu repte.
23: Minguell l'ha començat a pintar al seu estudi de Tàrrega i d'aquí uns mesos viatjarà cap a Castelfiorentino. L'any passat, Minguell ja va pintar un altre fresc en esta mateixa ciutat toscana que el 2027 s'exhibirà a Catalunya.
0: Barcelona vol convertir-se en el referent del videojoc al sud d'Europa i promoure l'ús del català en aquest sector. És el gran repte del Saga Barcelona Game Fest, la nova macrofira que celebrarà del 9 a l'11 d'octubre a la Fira de Montjuïc. La mostra neix de la fusió del Saló del Gaming Saga, el BSN Game Fest i Retro Barcelona, i té la intenció d'atraure més de 20,000 visitants. La primera edició preveu més de 80 activitats, que inclouen trobades de negoci, competicions d'esports i proves de novetats, i tot sense renunciar al català. David Pou de Vida és portaveu de la fira.
25: Nosaltres no volem renunciar a res pel que fa a la importància i al paper de la llengua en l'àmbit del videojoc. El que passa és que, òbviament, aquesta és una fira que té aspiracions. Volem ser un aparador a nivell internacional i volem demostrar que, de la mateixa manera que els danesos o els suecs poden jugar en el seu idioma en l'àmbit del videojoc, doncs a Catalunya, en plena normalitat, també ho podem fer.
0: El cartell de la fira el signa l'il·lustrador Conrad Roset, creador de videojocs d'èxit internacional com Gris o Neva.
9: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: En surt aquest dijous a la tarda al centre comercial Mataró Park per un atracament en què els Mossos investiguen. Segons informen fonts policials, cap a 6:45 de la tarda han rebut un avís per un incident en una joieria d'aquest centre comercial. Diversos testimonis han explicat que un grup d'homes encaputxats ha trencat els vidres d'aquest establiment i s'han endut joies que estaven exposades. L'atracament ha provocat moments de tensió entre els clients del centre, que en alguns casos s'han refugiat en altres botigues, tal com ha explicat aquest testimoni a 3catinfo.
26: Bueno, doncs estàvem la meva filla i unes amigues a una botiga i de cop i volta doncs hem vist per les escales que pujaven a la planta de dalt córrer molta gent i de seguida ens han tancat les portes de la botiga. I l'únic que ens deien era que per seguretat ens havien tancat a dins perquè deien que hi havia una persona amb un arma.
0: Els presumptes lladres han marxat del lloc amb un vehicle que els esperava a l'exterior. Els Mossos han acordonat la zona i també els accessos i de moment no confirmen cap detenció. I breument us expliquem també que un home de 82 anys ha mort ofegat en una piscina privada de la Sénia al Montsià. Els fets han passat aquest dijous a la tarda al carrer Colomers del municipi. Malgrat que el SEM ha mobilitzat 3 ambulàncies i un helicòpter, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. És la novena víctima mortal en piscines a Catalunya des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. En aquest mateix període han perdut la vida 15 persones per ofegaments a les platges i 5 més en el bany d'aigües interiors.
9: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
2: La UEFA ha anunciat que tant l'entitat com les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició de la FIFA després de la proposta de la Federació Internacional de crear una filial per comercialitzar els seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. Hi ha hagut una reunió telemàtica amb les federacions i s'ha acabat redactant un comunicat llarg i extens en què s'anunciava aquest boicot. L'organisme s'oposa al pla i diu que significaria travessar una línia vermella. Aquesta proposta sotmetrà una votació el proper 19 de setembre i les federacions s'hi poden oposar, però la FIFA ha comunicat que qui voti a favor rebrà uns 40 milions d'euros. Ja hem tingut les primeres reaccions a aquest comunicat. El comissari europeu d'Esports i l'Associació d'Aficionats d'Europa han aplaudit aquesta decisió. Les properes competicions FIFA són el Mundial de Clubs l'any 2029 i el Mundial de Futbol l'any 2030 a Espanya, Portugal i el Marroc.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest divendres l'estatge de pretemporada del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa de Ter Stegen, que es retrobarà a l'equip neerlandès amb Michel Sánchez, el tècnic que el va tenir a Girona la temporada passada. Les qüestions fiscals del jugador que estaven endarrerint l'acord han quedat definitivament resoltes. La seva sortida ve marcada també per la posició de Hansi Flick, que considera que la presència d'un jugador com Ter Stegen pot alterar l'ecosistema del vestidor. Per tant, Ter Stegen no estarà al partit del que el Barça jugarà aquest divendres davant el Birmingham. El partit es disputarà al St. Andrew Stadium a 8:45 del vespre i en directe a Catalunya Ràdio. A l'entrenament d'aquest dijous, Rafinha i Balde han fet part de la sessió amb el grup. Un altre dels porters blaugrana convocats a St. George Park, Stetsna, creu que la Champions no és l'objectiu principal.
5: No crec que la Champions sigui l'objectiu. Des del meu punt de vista, el primer és la Lliga. És on jugues més partits i has de tenir regularitat. Hi ha altres equips que aspiren a la Champions. Nosaltres som un d'ells, però queda un llarg camí.
2: La Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient al Barça després que l'Atlètic de Madrid denunciés les negociacions del club blaugrana amb el davanter Julián Álvarez a l'esquena de l'entitat matalassera. L'ens federatiu ha notificat al Barça aquesta obertura i properament li comunicarà quin termini té per poder fer al·legacions.
9: 3CAT Info.
2: Dos apunts més en futbol. El Madrid ha fitxat el davanter Carlos Espí. El club blanc ha pagat la clàusula de rescisió de 25 milions d'euros al Llevant. I el Sabadell ha fitxat també un davanter. És l'uruguaià de 25 anys Gastón Valles, que ha jugat al Tenerife i també té passat a l'Espanyol. Aquest divendres l'equip de Ferran Costa jugarà contra l'Inter Escaldes Andorra. En bàsquet, Ricky Rubio ha arribat a un acord per seguir un any més a la penya. Això ha dit el jugador maresmenc en un vídeo publicat pel Club Badaloní.
6: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Més enllà d'una presència física, implica pertinença, constància i identificació amb una causa, una comunitat o uns valors. No es limita a ser-hi en un únic paper o moment, perquè jo hi seré és una manera de sentir-se part d'alguna cosa que perdura.
2: Ricky Rubio complirà la seva sisena temporada a la penya, repartida en dues etapes. D'altra banda, i segons ha pogut saber 3CAT Info, el Toko Shengelia pagarà la seva clàusula per quedar lliure del Barça i fitxar pel Dubai Basket, equip entrenat per Xavi Pascual. A més, Miles Norris també deixa el Barça per signar pel Bayern de Munic. Norris deixa el club blaugrana després de tan sols una temporada. I des d'aquest divendres i fins dimecres es disputarà el Campionat Europeu de Natació Artística a París. El campionat comptarà amb la participació de Rússia 4 anys després. un dels països més guardonats de la competició, ja que World Aquatics ha decidit aixecar totes les sancions contra els nedadors russos i bielorussos pels conflictes polítics entre el país i Ucraïna. La selecció espanyola de natació artística comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seleccionadora, la catalana Andrea Fuentes.
9: Trescat Info.

0: Son las 4.
1: El govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta i Pedro Sánchez s'hi desplaçarà aquest divendres. Les autoritats marroquines han començat a utilitzar gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar les persones que encara hi ha a l'entorn de la frontera. Milers de migrants han entrat nedant a Ceuta des del Marroc els últims dies.

0: crisi migratòria a Ceuta. La Casa Blanca atribueix la situació a les polítiques, diu, d'extrema esquerra a Espanya. Brussel·les ofereix reforçar el suport a les autoritats espanyoles amb l'enviament d'agents del Frontex a Ceuta. Presó sense fiança per l'home de 58 anys acusat d'haver provocat 3 incendis forestals a l'Anoia. L'últim, el de Carme, va cremar 450 hectàrees i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Els ajuntaments afectats es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. Aquest divendres serà el dia de més afluència de l'operació sortida d'aquest estiu a l'aeroport del Prat. A partir del 4 d'agost hi ha convocada una vaga indefinida del personal de terra de l'empresa que dona servei a aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France i Qatar Airways, entre d'altres. Mentrestant, un sindicat minoritari de Renfe ha convocat vaga aquest divendres. L'empresa ha decretat serveis mínims, però espera que l'aturada tingui poc seguiment. Els preus continuen pujant. De mitjana són un 3,5% més alts que el juliol de l'any passat, 3 dècimes per sobre de la inflació que hi havia al juny, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Els carburants i l'electricitat, sobretot, han empès els preus a l'alça com a conseqüència de la represa dels atacs al Pròxim Orient. El Festival Grec de Barcelona tanca la 50a edició amb prop de 143.000 espectadors, una mitjana d'ocupació del 71% i un creixement de 14.000 persones respecte al 2025. El Festival d'Arts Escèniques de referència abaixarà el taló aquest divendres amb la companyia xinesa Tao Dance Theater i amb les entrades exaurides.
1: 3CAT Info.
0: Als esports.
2: La UEFA anuncia que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA. És la reacció de rebuig a la proposta de la FIFA de transferir participacions de propietat de la Copa del Món i d'altres competicions de la FIFA a inversors privats. Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest divendres l'estatge del Barça per marxar, s'ha dit, a l'Ajax. Tot això el dia que l'equip blaugrana jugarà un amistós davant el Birmingham. I Ricky Rubio ha arribat a un acord amb la penya per seguir un any més a l'equip de Badalona. En canvi, el Barça, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Toko Shengelia pagarà la seva clàusula per quedar lliure i fitxar pel Dubai Basket.
0: I pel que fa al temps, esperem un dia de sol i calor aquest divendres amb alguna novetat durant la tarda quan s'esperen alguns ruixats o tronades al Pirineu i al Prepirineu. En aquestes zones es notarà una lleugera refrescada de 2 a 5 graus menys. Les màximes seran molt elevades, entre 35 i 41 graus a l'interior i al voltant dels 33 graus a la costa.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts a l'antena de 3CAT Info, us informa Òscar Callau. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta, però no declara la situació d'emergència nacional com havia demanat el govern de la ciutat autònoma. L'exèrcit donarà suport als cossos de seguretat que ja treballen habitualment a la zona. El president espanyol Pedro Sánchez es desplaçarà a la ciutat autònoma aquest divendres acompanyat del ministre Grande Marlaska. I el Marroc, de la seva banda, ha començat a fer servir gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar els concentrats a la frontera. Clàudia Serra.
3: Molts dels milers que estan arribant són joves, tot i que també hi ha famílies senceres. La majoria hi arriben nedant, utilitzant mitjans precaris com flotadors.
4: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
5: Más de cuatro horas.
4: ¿Cómo estás?
5: Muy mal. Yo, dos.
4: ¿Dos horas?
5: Sí.
3: D'altres no ho aconsegueixen i perden la vida en l'intent. Rashid Zvi és el portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta.
6: Llevamos 30 cadáveres en este 2026, solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
3: Els centres d'acollida estan saturats i centenars de persones estan en campaments improvisats als carrers del voltant. Miguel Ángel Morales, director de la Federació d'ONGs Suracoge, demana més recursos.
7: Ceuta, al igual que otros territorios, es frontera y debería estar dotada de suficientes medios y dispositivos de acogida para cuando se producen estas llegadas. Ni en los recursos para adultos ni en los recursos para menores hay suficiente dotación de plazas.
3: El govern de Ceuta ho vincula a aquesta situació una sentència recent del Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arriben nedant. Tot i això, l'experta en migració de la UPF, Gemma Pinyol, ho matisa.

0: implica que aquestes persones no puguin ser expulsades després. No, no és una devolució immediata, sinó que és una devolució que seria una expulsió que ha de tenir el seu procediment normatiu i d'esseguiment.
1: Al maig del 2021, Ceuta ja va viure també una situació excepcional amb l'arribada sobtada de 10.000 migrants.
2: El Partit Popular vincula la crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol el passat mes d'abril. En un missatge a la xarxa X, el secretari general dels Populars, Miguel Tellado, afirma que no pot sorprendre ningú que milers de persones vulguin entrar en un país que, diu, regularitza més d'un milió d'immigrants d'un dia per l'altre. Sobre la resposta a la crisi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat a l'executiu de Pedro Sánchez que declari l'emergència nacional. Des del govern espanyol han argumentat que la normativa de protecció civil no inclou els fluxos migratoris com una de les causes per activar-la. Feijóo també ha reclamat la mobilització de l'exèrcit abans que el govern espanyol l'anunciés i el tancament de la frontera. En un vídeo publicat a les xarxes, el líder popular ha afirmat que la situació posa en risc la sobirania nacional d'Espanya i les fronteres de la Unió Europea.
3: No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello, tenemos que recuperar el control ya.
2: Vox també ha reclamat la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera amb el Marroc. Sumar, en canvi, ha apostat perquè reforci l'acollida a Ceuta i ha rebutjat les devolucions de migrants. Segons fonts del Ministeri de l'Interior, Espanya i el Marroc han acordat implementar mesures per repatriar el més aviat possible tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta. La situació coincideix amb un moment especial al Marroc, la commemoració del 37è aniversari de la coronació de Mohamed VI. El regne alauita rep ajudes multimilionàries de la Unió Europea a canvi de fer de gendarme de la frontera. Però experts consultats per Catalunya Ràdio coincideixen que la situació geogràfica de Ceuta i Melilla les fa molt vulnerables a les tensions geopolítiques amb els països del nord d'Àfrica. Ignasi Abad.
4: El Ministeri d'Afers Estrangers espanyol surt del pas negant cap relació entre el que està passant a Ceuta i la recent visita de Pedro Sánchez a Algèria, un país amb qui el Marroc està enfrontat pel Sàhara Occidental. Madrid assegura que la relació amb Rabat és excel·lent. Segons apunta José Miguel Morales, director de la Federació d'ONGs Sur Acoge, la monarquia alauita utilitza la migració com a eina de pressió.
5: Ahí habrá que ver hasta qué punto la vida de las personas migrantes no está sirviendo a la política internacional como moneda de cambio para las relaciones internacionales, incluso para que algunos países y algunos gobiernos, sobre todo algunos gobiernos, usen esa capacidad que tienen de activar o no las rutas migratorias para exigir que la Unión Europea desembolse cantidades millonarias de fondos públicos para la represión de las migraciones.
4: A més de la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arribin nedant, en l'actual repunt migratori a Ceuta hi poden haver influït altres factors, segons apunta aquest expert a Catalunya Ràdio, com ara la recent regularització migratòria a Espanya i l'efecte distorsionador de les xarxes socials entre els joves dels països d'origen.
2: Itàlia proposa tancar l'espai Schengen amb Espanya per la crisi migratòria a Ceuta. El ministre d'Exteriors del govern de Giorgia Meloni, Antonio Tajani, ho ha plantejat en un missatge a la xarxa X en què afirma que la immigració irregular i descontrolada és un perill per la seguretat nacional. El seu homòleg espanyol, el ministre José Manuel Álvarez, ha convocat per aquest divendres l'ambaixador d'Itàlia per demanar explicacions sobre les paraules de Tajani que considera pròpies de la demagogia partidista. Des de Brussel·les, el comissari d'Interior i Migració, Magnus Brunner, ha ofert al ministre Grande Marlaska recórrer els efectius del Frontex, l'agència europea que dona suport als estats membres en la vigilància i la gestió de les fronteres exteriors de la Unió Europea. Per la seva banda, la Casa Blanca atribueix la situació de Ceuta a les polítiques, diu, d'extrema esquerra a Espanya. En canvi, el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, demana que respectin els drets i la dignitat de totes les persones que arriben a Ceuta.
6: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: El jutge ha enviat a la presó sense fiança l'home de 58 anys detingut dilluns acusat d'haver provocat 3 incendis forestals, l'últim, el de Carme, a l'Anoia. És l'incendi que hi va haver a principis de juliol i que va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Malgrat que l'acusat ha negat els fets, la policia va localitzar el seu vehicle en el punt de la carretera on va començar el foc. A més, diversos testimonis asseguren haver-lo vist llançant objectes encesos des del cotxe, allà on els Mossos van trobar 27 encenedors i material incendiari. Els ajuntaments de Carme, la Pobla de Claramunt i Torre de Claramunt, afectats per l'incendi, es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. Ho han dit a 3Cat Info els alcaldes de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres, i de Carme, Marc Sánchez.
7: Hem passat l'expedient als serveis jurídics per veure quines possibilitats tenim i per poc que puguem ho farem.
8: Les motivacions que aporten una persona a calar foc al bosc no te les expliques des del seny i, evidentment, aquí les lleis hauran de tenir el seu paper per veure si aquests delictes, que sembla que cada vegada són més assidus, doncs com es poden tipificar el Codi Penal i que també hi hagi unes conseqüències d'acord a la magnitud dels actes.
2: L'home està relacionat també amb un incendi el 29 de juny d'aquest any i un altre del juliol del 2024, tots tres a la mateixa zona de l'Anoia. De fet, Catalunya ha superat el pic del nou episodi de calor, però manté l'alerta molt alta pel risc d'incendi. La temperatura màxima registrada aquest dijous, l'han patit a Lleida, on els termòmetres han arribat als 41,3 graus. També han superat els 40 graus ciutats com Tremp, Solsona, la Pobla de Segur i Alcarràs. Les temperatures continuen sent altes i per això els agents rurals mantenen el risc de foc al bosc a nivell molt alt o extrem en un terç del país. També es mantenen tancats els 7 espais naturals que ja ho estaven. La subdirectora operativa de Protecció Civil, Lima Soler, fa una nova crida a la prudència i demana informar-se sobre les restriccions abans de sortir de casa. Són declaracions a 3Cat Info.
9: Molta vigilància amb qualsevol activitat que pugui generar una guspira, que pugui generar una ignició d'una flama a la vora de zona de vegetació, de zona forestal. En aquests moments no està permès i és molt perillós fer-ho perquè tenim una situació que pot comportar aquest risc elevat d'incendi forestal i, per tant, hem d'anar amb molta cura amb aquestes activitats a les proximitats d'aquestes zones.
2: Des de Protecció Civil recorden que la majoria d'incendis són provocats per l'activitat humana. I al País Valencià els bombers han aconseguit estabilitzar el 70% del perímetre de l'incendi de la Vall d'Uixó després d'una jornada positiva, la sisena des que va començar l'incendi. L'objectiu d'aquesta nit és refredar del tot els punts calents per evitar possibles revifades aquest divendres. València, Alba Barbosa.
10: Aquest dijous han pogut tornar a casa els veïns de 9 municipis, prop de 3.000 persones, però l'incendi encara no està estabilitzat, tot i que l'evolució és positiva. Els bombers han assegurat el 70% del perímetre i el flanc oest, el que els preocupava, l'han pogut consolidar. Ho explicava Fernando Quindelán, cap de l'operatiu.
11: Y hemos conseguido enfriar una gran parte del incendio, esos perímetros,
12: de manera que el flanco oeste, que ha sido siempre el que más nos ha preocupado por la posible evolución, por su potencial y por su temperatura en el fondo, pues ha quedado bastante bien consolidado. No obstante, tenemos algunas zonas donde necesitamos trabajar, perimetrar, consolidar y enfriar. Por lo tanto, esperamos que esta noche sigamos haciendo esta labor.
10: A Suevar, un municipi dins de la Serra d'Espadà, és un dels 9 on aquest dijous els veïns han pogut tornar a casa. La Maria és una d'elles i recordava que aquesta ha estat la segona evacuació per foc en només 3 setmanes.
13: El primer incendi va passar al costat del poble, però ara no hi havia ni foc ni fum al poble, doncs la gent no en tenia perquè teníem que anar sense i no hi havia res allà. Jo soc jove, però jo he estat molt nerviosa perquè és que 2 incendis en 3 setmanes. O sigui, és que encara no s'ha acabat l'estiu.
10: Encara queden 5.200 veïns desallotjats. No hi ha risc que hi hagi grans reproduccions de l'incendi que ha afectat gairebé 9.600 hectàrees en un perímetre de 82 quilòmetres.
6: El temps.
2: La previsió amb Dani Ramírez.
14: La temperatura, de moment, es manté. Podria pujar més al cap de setmana. I aquesta tarda hi ha previst alguna tempesta on descarreguin aquests ruixats, bàsicament Pirineu i Prepirineu. Podria baixar la temperatura 2, 4 o 5 graus. Es notarà, evidentment, qui rep la pluja o la tempesta, i fins i tot si cau una mica de pedra o calamarsa, doncs es nota la refrescada. Si cau granís, calamarsa, pot baixar 8, 10, 12 graus la temperatura. Els ruixats no han de ser generals, afectarien aquesta tarda fins al vespre punts del Pirineu i Prepirineu, no descarta alguna gotellada a ponent, algun xàfec que pugui arribar també cap al Matarrany, a la Terra Alta, a la zona dels ports. En general, dia de sol i calor, màximes a l'interior novament de 35 a 40 graus, puntualment 41 graus, la ciutat de Lleida, la zona de Fraga, la conca de Tremp, podrien superar doncs, aquests 40-41 graus, però després, respecte a les últimes hores, amb aquests ruixats previstos, si es produeixen, notarem una mica de davallada. Tenim avís de calor aquesta tarda a la zona de Ponent, però també calor nocturna de matinada a la zona de Lleida, la Noguera, també a la Vall d'Aran, punts a les Terres de l'Ebre, del Priorat i del Baix Camp. llocs de l'interior no baixin dels 22-23 graus, llocs del litoral on no baixin dels 25 o 27, aquí, a més, agreujada la calor per la xafogó, la humitat elevada. El cap de setmana pot fer més calor, tardes amb algun ruixadet, possiblement dilluns baixi la temperatura i tinguem alguna tempesta una mica més abundant.
2: Parlem ara de transports i de viatges, perquè aquest divendres serà el dia de més afluència de l'operació sortida d'aquest estiu a l'aeroport del Prat. Es preveuen 1.142 operacions, un 60% més que el 31 de juliol de l'any passat. Fins diumenge estan previstos gairebé 3.200 vols, una xifra que significa un increment del 5% respecte de l'operació sortida de l'últim estiu. Segons AENA, les tensions a l'estret d'Hormuz han produït un desviament temporal del trànsit aeri cap a l'estat espanyol, considerat un destí turístic segur. I atenció, si teniu intenció d'agafar un vol a Barcelona a partir del 4 d'agost, perquè hi ha convocada una vaga indefinida del personal de terra, facturació i embarcament de l'empresa Ground Force al Prat, que és l'empresa encarregada d'atendre aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways o United Airlines, entre d'altres. I també coincidint en l'operació sortida, aquest divendres hi ha vaga Renfe. L'aturada l'ha convocat el sindicat ferroviari intersindical, que és minoritari. Volen denunciar les avaries en els sistemes de climatització dels trens. La protesta afecta el personal de conducció i d'intervenció de Renfe viatgers a tot l'estat. Segons la companyia, les últimes vagues convocades per aquest sindicat van tenir un seguiment inferior al 2% de la plantilla. La Generalitat ha establert serveis mínims del 66% a Rodalies durant les hores punta, de 6 a 2 quarts de 10 del matí i de 7 a 2 quarts de 9 del vespre. La resta de la jornada seran del 33%. A la llarga distància i a l'alta velocitat hi circularà un 73% de l'oferta habitual.
6: 3CAT Info.
2: Els preus continuen pujant. De mitjana són un 3,5% més alts que el juliol de l'any passat, 3 dècimes per sobre de la inflació que hi havia el juny, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Carburants i electricitat, sobretot, han empès els preus a l'alça. La represa del conflicte al Pròxim Orient ha encarit el petroli i el gas, i a més això ha coincidit amb la retirada de diverses rebaixes fiscals del govern espanyol per combatre els efectes de la guerra sobre els preus energètics. Josep Soler és conseller executiu de l'Associació Espanyola d'Assessors Financers.
15: En tot cas, estem veient que aquest repunt inflacionari es genera de moment molt estrictament pels preus de carburants, pels preus dels lubricants, dels derivats, també de petroli, etc. I de moment no està arribant aquest repunt inflacionista a altres preus ja més secundaris.
2: El que no és recent de la guerra és l'impuls de l'economia espanyola, que d'abril a juny ha crescut un 0,7%, una dècima més que durant els primers 3 mesos de l'any. I el BBVA ha guanyat més de 6.000 milions d'euros en els 6 primers mesos de l'any, un 11% més que en el mateix període de l'any anterior. Durant la presentació de resultats, el conseller delegat del banc, Onur Genç, ha destacat l'increment de l'activitat creditícia.
16: Nuestra cartera de préstamos ha crecido más de un 60% desde el final de 2020 y casi un 20% en el último año. Un incremento muy superior al de nuestros competidores, lo que nos posiciona como el banco con mayor crecimiento de Europa.
2: Tot i el fracàs de l'Opel Sabadell, Genç ha assegurat que segueixen oberts a compres selectives. El conseller delegat ha desvinculat la reorganització de la cúpula d'aquest fracàs i del judici al qual haurà de fer front al BBVA pels encàrrecs d'espionatge il·legal que li van fer a l'excomissari Villarejo.
6: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: Un jutjat a Barcelona va denegar fa 2 setmanes la petició de la Fiscalia per apartar els 2 fills menors d'edat de la dona que aquest dimarts va morir al districte de Sant Martí a mans de la seva parella. El pare havia denunciat la dona per maltractar-lo a ell i als fills, i el Ministeri Públic, per protegir-los, va demanar un ordre de protecció que el jutge va denegar. Dimarts passat, l'home va apunyalar la dona al pis on vivien i on hi havia els 2 menors, va fugir en cotxe i després es va entregar als Mossos d'Esquadra. La víctima que estava en procés de separació és una dona de 34 anys i és la quarta dona assassinada per violència masclista aquest any a Catalunya. Aquest dijous al migdia s'ha celebrat a Barcelona un minut de silenci en suport als familiars. La consellera d'Igualtat, Eva Menor, ha condemnat el feminicidi.
17: Cada feminicidi, sens dubte, és un fracàs col·lectiu d'una societat que no ha aconseguit acabar amb una violència masclista.
18: Primer missatge també davant aquells que neguen l'existència de la violència masclista, una dada. Des de 2012 que tenim registre, 163 feminicidis a Catalunya. Que davant la violència masclista l'equidistància no val, no? És una realitat, és una greu vulneració de drets humans.
2: I de Barcelona anem a les comarques de Girona perquè han decretat presó sense fiança un detingut per haver agredit sexualment un menor de 16 anys a Sant Hilari Sacalm, a la comarca de la Selva, aquest cap de setmana. L'investigat era amic de la família de la víctima i el jutjat de Santa Coloma de Farners considera que l'hauria atacat mentre dormia. Girona, Maria Rovira.
19: Segons recull la interlocutòria, l'agressió va passar a la matinada del 25 de juliol en un domicili de Sant Hilari Sacalm, quan l'home hauria atacat el menor mentre dormia en una habitació. El jutge subratlla que, tot i que l'arrestat ha negat els fets en seu judicial, hi ha suficients indicis per considerar-lo indiciàriament responsable del delicte i acordar el seu ingrés a presó, tal com han sol·licitat tant la fiscalia com l'acusació particular. Després de l'atac el mateix dissabte, la víctima es va visitar el metge i el forense. Els Mossos d'Esquadra van detenir el sospitós dilluns a Sant Hilari Sacalm el mateix i ahir va passar a disposició de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Santa Coloma de Farners.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Temps ara per la cultura. El Festival Grec de Barcelona ha tancat l'edició del seu 50è aniversari amb 143.000 espectadors i un 71% d'ocupació mitjana i un pressupost de 4 milions d'euros. Marta Vives.
20: Dels 96 muntatges que s'han vist en 58 espais diferents de la ciutat, un 58% han estat en català i un 44% liderats per dones. De tots ells, els que s'han fet a l'amfiteatre del Grec han tingut una ocupació mitjana del 96%. La directora del Grec, Letícia Martín, s'ha mostrat així de satisfeta.
21: Aquests resultats que a tots ens fan molt, molt feliços. Hem arribat a tenir una sèrie d'espectacles que realment han donat aquesta sensació de festival, de coses que només passen ara.
20: Al llarg d'un mes han passat pel Grec artistes i companyies internacionals de primer nivell, com Florentina Holzinger, Sun Kim Her, Hofesh Schechter o Wagner Moura, que aquesta nit ha presentat la seva versió d'Ibsen al Lliure i aquest divendres hi torna. Més enllà de les xifres, però, els muntatges a l'aire lliure preocupen per...
22: Es preocupa la calor. És a dir, haurem de reflexionar en el futur sobre la calor.
20: Xavier Mercè, regidor de Cultura, ha assegurat que és un tema que hauran d'abordar en un futur molt immediat.
2: De les arts escèniques passem al cinema perquè el sector espanyol està de dol per la mort als 62 anys de l'actor gadità Manolo Solo, víctima d'un càncer. Va guanyar un Goya a millor actor de repartiment per Tarde para la ira. Va ser un actor prolífic que va participar en 55 pel·lícules en títols com Celda 211, La isla mínima o El guardián invisible. També al teatre i la televisió se'l recorden el paper de Gutiérrez Mellado a la sèrie Anatomia d'un instante a partir del llibre de Javier Cercas sobre el cop d'estat del 1981. El van nominar 4 Goyes més per El bon patró i una quinta portuguesa, entre d'altres. Una de les últimes produccions en què havia treballat va ser Aquí, basada en una novel·la de Coetzee. Així en parlava a Catalunya Ràdio.
23: Tiene una cierta ligereza, una cierta sencillez de la peripecia, por así decirlo, pero peripecia cargada de contenido. Vas surfeando en tu tabla y algunas olas te salpican más y otras te salpican menos.
2: La desconocida de Gaby Ibáñez es el seu últim treball al cinema y encara no s'ha estrenat.
6: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info. Esports.
2: Amb Francesc Ripoll.
24: La UEFA ha anunciat que tant l'entitat com les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició de la FIFA després de la proposta de la Federació Internacional de crear una filial per comercialitzar els seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. Hi ha hagut una reunió telemàtica amb les federacions i s'ha acabat redactant un comunicat llarg i extens en què s'anunciava aquest boicot. L'organisme suposa el pla i diu que significaria travessar una línia vermella. Aquesta proposta es sotmetrà a una votació el proper 19 de setembre i les federacions s'hi poden oposar, però la FIFA ha comunicat que qui voti a favor rebrà uns 40 milions d'euros. Ja hi han hagut les primeres reaccions a aquest comunicat. El comissari europeu d'esports, Glenn Mikalev, i l'Associació d'Aficionats d'Europa han aplaudit aquesta decisió. Les properes competicions FIFA són el Mundial de Clubs l'any 2029 i el Mundial de Futbol l'any 2030, Espanya, Portugal i el Marroc.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar.
0: entendre.
24: Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest divendres l'estatge de pretemporada del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa de Ter Stegen, que es retrobarà a l'equip neerlandès amb Mitchell, el tècnic que el va tenir al Girona la temporada passada. Les qüestions fiscals del jugador, que estaven endarrerint l'acord, han quedat definitivament resoltes. La seva sortida ve marcada també per la posició de Hansi Flick, que considera que la presència d'un jugador com Ter Stegen pot alterar l'ecosistema del vestidor. Per tant, Ter Stegen no estarà al partit que el Barça jugarà aquest divendres davant el Birmingham, al St. Andrews Stadium i en directe a Catalunya Ràdio. A l'entrenament d'aquest dijous, Rafinha i Balde han fet part de la sessió amb el grup i Stensna, un dels porters, ha parlat. Diu que creu que la Champions no és l'objectiu principal.
1: No crec que la Champions sigui l'objectiu. Des del meu punt de vista, el primer és la Lliga. És on jugues més partits i has de tenir regularitat. Hi ha altres equips que aspiren a la Champions. Nosaltres som un d'ells, però queda un llarg camí.
24: La Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient al Barça després que l'Atlètic de Madrid denunciés les negociacions del club blaugrana amb el davanter Julián Álvarez a l'esquena de l'entitat matalassera. L'ens federatiu ha notificat al Barça aquesta obertura i properament li comunicarà quin termini té per poder fer al·legacions.
0: Trescat Info.
24: Dos apunts més en futbol. El Real Madrid ha fitxat el davanter Carlos Espí. El club blanc ha pagat la clàusula de rescisió de 25 milions d'euros al Llevant. I el Sabadell ha anunciat el fitxatge del davanter uruguaià de 25 anys, Gastón Valles, que va jugar al Tenerife la temporada passada. Aquest divendres, l'equip de Ferran Costa juga un nou amistós contra l'Inter Escaldes Andorra. Pel que fa al bàsquet, Ricky Rubio ha arribat a un acord per seguir un any més a la penya. Això ha dit el jugador maresmenc en un vídeo publicat pel Club Badaloni.
3: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Més enllà d'una presència física, implica pertinença, constància, identificació amb una causa, una comunitat o uns valors. No es limita a ser-hi en un únic paper o moment, perquè jo hi seré és una manera de sentir-se part d'alguna cosa que perdura.
24: D'altra banda, i segons ha pogut saber Trescat Info, Toko Shengelia pagarà la seva clàusula per quedar lliure del Barça i fitxar pel Dubai Basket, equip entrenat per Xavi Pascual. A més, Miles Norris també deixa el Barça per signar pel Bayern de Múnich.
0: L'actualitat esportiva a fons.
24: I des d'aquest divendres i fins dimecres es disputarà el Campionat Europeu de Natació Artística a París. El campionat comptarà amb la participació de Rússia 4 anys després, un dels països més guardonats de la competició, ja que World Aquatics ha decidit aixecar totes les sancions contra els nedadors russos i bielorussos pels conflictes polítics entre el país i Ucraïna. La seleccionadora espanyola de natació artística comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seva seleccionadora Andrea Fuentes, que també és catalana i que ha valorat positivament el nivell de l'equip amb què arriba a l'europeu.
4: Arribem en un molt bon nivell. No és el mateix fer les acrobàcies aïllades que dintre de tot el cardio, que és la rutina sencera. És molt més difícil. Però si aïllada la pots fer amb 10... Clar, t'apropes al màxim al 10 quan ho fas en tot, no? Però ja està, la qualitat d'aquest equip en acrobàcia ha pujat moltíssim, fins al punt que podem treure 10 en totes les acrobàcies, aïlladament. Ara falta que ho fem amb tota la rutina, no?
0: Són 4:45.

0: Repassem ara les principals informacions que hem destacat, que estem destacant a l'antena de 3Cat Info. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta i Pedro Sánchez s'hi desplaçarà aquest divendres. Les autoritats marroquines han començat a utilitzar gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar les persones que encara hi ha a l'entorn de la frontera. Milers de migrants han entrat nedant a Ceuta des del Marroc els últims dies. El PP vincula aquesta crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat la declaració d'emergència nacional, la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera. Són demandes semblants a les de Vox, mentre que Sumar ha apostat per reforçar l'acollida i ha rebutjat les devolucions de migrants. Presó sense fiança per l'home de 58 anys acusat d'haver provocat 3 incendis forestals a l'Anoia. L'últim, el de Carme, va cremar 450 hectàrees i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Els ajuntaments d'aquestes comarques afectades es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. A partir d'ara, i entre altres informacions, us explicarem que el govern de la Comunitat de Madrid posa a la venda l'àtic de luxe adquirit com a oficina temporal per la presidenta Isabel Díaz Ayuso enmig de les crítiques de l'oposició. L'operació inclourà 4 immobles més i suposarà 20 milions d'euros que, segons el govern madrileny, es destinaran a pal·liar els danys causats pels incendis. L'OTAN i la Unió Europea condemnen la caiguda d'un míssil rus en territori polonès que ha deixat un cràter de 10 metres de diàmetre en una zona deshabitada. El primer ministre de Polònia diu que no hi ha raons per pensar que anava dirigit contra el seu país. Rússia ha atacat massivament amb míssils i drons diverses ciutats ucraïneses i almenys una desena de morts. El monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal reobrirà al públic aquest estiu, després d'anys tancat per motius de seguretat. El Departament de Cultura ha presentat un pla de restauració amb una inversió de 3 milions i mig d'euros. El projecte es farà en 5 anys i preveu consolidar l'edifici, restaurar-ne els principals elements patrimonials i posar en valor aquest monument fundat l'any 809. Pel que fa als esports, Francesc.
1: La UEFA ha anunciat que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA. És la reacció de rebuig a la proposta de la FIFA de transferir participacions de propietat de la Copa del Món i d'altres competicions a inversors privats. Aquest divendres, Marc-André Ter Stegen abandonarà l'estadi del Barça per marxar, s'ha dit a l'Ajax. També aquest divendres, el Barça jugarà un amistós contra el Birmingham.
0: I el temps, dia de sol i calor aquest divendres, amb alguna novetat durant la tarda, quan s'esperen alguns ruixats o tronades al Pirineu i al Prepirineu. En aquestes zones es notarà una lleugera refrescada de 2 a 5 graus menys. Les màximes seran molt elevades, entre 35 i 41 graus a l'interior i al voltant dels 33 graus a la costa. Com us dèiem, i ara ho ampliem, el govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta, però no declara la situació d'emergència nacional com havia demanat el govern de la ciutat autònoma. L'exèrcit donarà suport als cossos de seguretat que ja treballen habitualment a la zona. El president espanyol Pedro Sánchez es desplaçarà a la ciutat autònoma aquest divendres acompanyat del ministre Grande Marlaska. El Marroc, de la seva banda, ha començat a fer servir gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar els concentrats a la frontera. Clàudia Serra.
2: Molts dels milers que estan arribant són joves, tot i que també hi ha famílies senceres. La majoria hi arriben nedant, utilitzant mitjans precaris com flotadors.
3: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
4: Más de cuatro horas.
3: ¿Cómo estás?
4: Muy mal. Yo, dos.
3: ¿Dos horas?
4: Sí.
2: D'altres no ho aconsegueixen i perden la vida en l'intent. Rashid Zvi és el portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta.
5: Llevamos 30 cadáveres en este 2026, solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
2: Els centres d'acollida estan saturats i centenars de persones estan en campaments improvisats als carrers del voltant. Miguel Ángel Morales, director de la Federació d'ONGs Suracoge, demana més recursos.
6: Ceuta, al igual que otros territorios, es frontera y debería de estar dotada de suficientes medios y dispositivos de acogida para cuando se producen estas llegadas. Ni en los recursos para adultos ni en los recursos para menores hay suficiente dotación de plazas.
2: El govern de Ceuta ho vincula a aquesta situació una sentència recent del Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arriben nedant. Tot i això, l'experta en migració de la UPF, Gemma Pinyol, ho matisa.
7: Però això no vol dir que aquestes persones no puguin ser expulsades després. No, no és una devolució immediata, sinó que és una devolució que seria una expulsió que ha de tenir el seu procediment normatiu i de seguiment.
2: Al maig del 2021, Ceuta ja va viure també una situació excepcional amb l'arribada sobtada de 10.000 migrants.
0: El Partit Popular vincula la crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol el passat mes d'abril. En un missatge a la xarxa X, el secretari general dels Populars, Miguel Tellado, afirma que no pot sorprendre ningú que milers de persones vulguin entrar en un país que, diu, regularitza més d'un milió d'immigrants d'un dia per l'altre. Sobre la resposta a la crisi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat a l'executiu de Pedro Sánchez que declari l'emergència nacional. Des del govern espanyol han argumentat que la normativa de protecció civil no inclou els fluxos migratoris com una de les causes per activar-la. Feijóo també ha reclamat la mobilització de l'exèrcit abans que el govern espanyol l'anunciés i el tancament de la frontera. En un vídeo publicat a les xarxes, el líder popular ha afirmat que la situació posa en risc la sobirania nacional d'Espanya i les fronteres de la Unió Europea.
8: No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello, tenemos que recuperar el control ya.
0: Vox també ha reclamat la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera amb el Marroc. Sumar, en canvi, ha apostat perquè reforci l'acollida a Ceuta i ha rebutjat les devolucions de migrants. Segons fonts del Ministeri de l'Interior, Espanya i el Marroc han acordat implementar mesures per repatriar el més aviat possible tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El jutge ha enviat a la presó sense fiança l'home de 58 anys detingut dilluns acusat d'haver provocat 3 incendis forestals, l'últim, el de Carme, a l'Anoia. És l'incendi que hi va haver a principis de juliol i que va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Malgrat que l'acusat ha negat els fets, la policia va localitzar el seu vehicle en el punt de la carretera on va començar el foc. A més, diversos testimonis asseguren haver-lo vist llançant objectes encesos des del cotxe allà on els Mossos van trobar 27 encenedors i material incendiari. Els ajuntaments de Carme, la Pobla de Claramunt i la Torre de Claramunt, afectats per l'incendi, es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanant endurir la llei en aquests casos. Ho han dit a 3CAT Info els alcaldes de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres, i de Carme, Marc Sánchez.
10: Hem passat l'expedient als serveis jurídics per veure quines possibilitats tenim i per poc que puguem ho farem.
11: Les motivacions que porten una persona a calar foc al bosc no te les expliques des del seny i, evidentment, aquí les lleis hauran de tenir el seu paper per veure si aquests delictes, que sembla que cada vegada són més assidus, doncs com es poden tipificar el codi penal i, clarament, hi hagi unes conseqüències d'acord a la magnitud dels actes.
0: El mateix home està relacionat també amb un incendi el 29 de juny d'aquest any i un altre del juliol del 24, tots tres a la mateixa zona de la comarca de l'Anoia.
9: 3CAT Info.
0: L'endemà que es fes pública la compra d'un àtic de luxe per part de la Comunitat de Madrid, el govern madrileny ha decidit posar-lo a la venda junt amb 4 immobles més. Un àtic que s'havia comprat com a oficina temporal per la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Ho ha acordat el Consell de Govern de la Comunitat, que xifra l'operació immobiliària en 20 milions d'euros que destinaran a pal·liar els danys provocats pels incendis. Ens ho explica des de Madrid Àngels Lafuente.
12: Ni oficina ni habitatge. L'àtic al barri de Chamberí, una de les zones més cares de Madrid, comprat per la Comunitat de Madrid, ha tingut una vida efímera. El govern de Díaz Ayuso ha volgut apaivagar la polseguera provocada per la seva compra i l'ha posat a la venda. Ara, diu el conseller i portaveu de la presidència de la Comunitat, Miguel Ángel García Martín, servirà per pal·liar els efectes dels focs.
13: Ese importe que se pueda obtener de la venta pueda emplearse a la recuperación de la Sierra Oeste, que durante estos días ha sido devastada como consecuencia de este incendio.
12: Abans de l'anunci, la direcció del PP havia evitat entrar en la polèmica. Miguel Tellado.
14: Yo me remito a las explicaciones que en ese sentido han dado desde el gobierno de la comunidad.
12: I el ministre Òscar López, a les xarxes socials, ha acusat Ayuso de posar-se a un pis gratuït sense donar explicacions i decidir vendre'l perquè, diu, l'han enxampat. I ha exigit que s'informi sobre l'expedient de compra de l'àtic de luxe, una demanda que també fa seva Més Madrid. A més del polèmic àtic, també es posaran a la venda quatre immobles més propietat de l'administració madrilenya, que calcula ingressar uns 20 milions d'euros per tota l'operació.
0: Els serveis jurídics de l'Ajuntament de Ripoll han defensat en un comunicat el procés de selecció de la policia local en què una de les persones escollides ha estat la filla de l'alcaldessa Sílvia Orriols. Per la seva banda, el grup municipal del PSC Ripoll apunta que hi veu un cas clar de nepotisme. Girona, Maria Rovira.
14: Davant de la polèmica, des dels serveis jurídics de l'Ajuntament asseguren que el procediment s'ha tramitat seguint escrupolosament la normativa vigent d'accés a l'ocupació pública i que s'han respectat els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en el procés de selecció sense cap mena de pressió. També justifiquen el procés d'urgència per les necessitats del servei i la falta de personal operatiu. En canvi, des del grup municipal del PSC a Ripoll ho consideren un cas de nepotisme evident i en un comunicat reclamen accés íntegre a l'expedient de selecció urgent d'una plaça d'agent interina. Des de Junts, ahir ja es va demanar a Orriols que delegui les competències de seguretat a un altre regidor per evitar conflictes d'interessos.
0: Continuem en clau política. L'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, nega que l'indult parcial que li ha concedit el govern espanyol sigui el resultat d'una negociació entre el PSOE i Junts. En declaracions a 3CAT Info, Borràs assenyala que l'executiu de Sánchez s'ha limitat a fer el que li han demanat els jutges.
15: Segur que no ha estat plat de gust per ell, perquè efectivament jo no vaig investir Pedro Sánchez. No confonc l'indult parcial amb una reparació i ni vull ni puc considerar que sigui una victòria política al que és un alleugiment personal.
0: L'agència tributària haurà de continuar investigant Rodríguez Zapatero, la seva dona, les seves filles i Julio Martínez, el propietari de l'empresa on l'expresident feia de consultor. Ho ha decidit el jutge Calama, que indaga sobre presumptes irregularitats en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. El magistrat descarta la petició de l'agència que al·legava en un escrit que hi podia haver duplicitats entre la investigació administrativa i la penal i remarcava que no és lògic que òrgans judicials i administratius investiguin els mateixos fets. Dimecres, el mateix jutge va autoritzar la policia a investigar els comptes bancaris de Zapatero, les seves filles i la seva secretària Gertrudis Alcázar. Segons la UDEF, Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, Alcázar va comprar una casa de 132.000 euros sense hipoteca.
9: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Temps ara per la informació internacional. Polònia condemna la violació del seu espai aeri durant un atac massiu de Rússia contra Ucraïna, però no hi veu motius per pensar que el país fos objectiu de Moscou. Així s'ha expressat el primer ministre Donald Tusk després de visitar aquest dijous el cràter de 10 metres de diàmetre que el míssil ha deixat en una zona deshabitada.
16: Avions de combat ucraïnesos van monitorar i van intentar destruir els míssils que es dirigien cap a la frontera polonesa, seguint-los fins a la mateixa frontera. No hi ha motius per pensar que Polònia fos l'objectiu, però dos d'aquests objectes van violar l'espai aeri polonès.
0: De moment, Rússia no ha mencionat l'incident. El Kremlin assegura que els bombardejos massius contra Kiev i altres ciutats ucraïneses de les últimes hores estaven dirigits contra objectius militars. El balanç de morts puja a una desena. Moscou, Cristina Solies.
17: Ni el Kremlin ni l'ambaixada russa a Polònia s'han pronunciat de moment sobre aquest incident. Ara bé, és habitual que quan ho acaben fent sigui per negar cap responsabilitat. Un silenci que també podria ser estratègic per evitar fer més gros un atac contra el territori d'un estat membre de l'OTAN. En les últimes hores, Rússia ha llançat 280 drons i 70 míssils contra les ciutats ucraïneses. Volodymyr Zelensky valora que han pogut abatre el 90% dels drons, però lamenta que els míssils russos són el malson de les seves defenses.
18: La balística continua sent una amenaça cruel i dolorosa i només ens podrem protegir amb el suport dels socis. Treballem amb ells perquè Ucraïna continuï rebent els recursos necessaris per a la defensa.
17: Rússia ha tornat a llançar un atac massiu contra Ucraïna dos dies després que Zelensky parlés amb Trump de la possibilitat que Ucraïna obtingui la llicència per fabricar el sistema nord-americà antimíssils Patriot.
0: Continuem parlant de conflictes bèl·lics. La Lliga Àrab alerta dels intents d'ampliar la guerra a l'Orient Mitjà després del llançament d'un dron contra un port egipci, dimecres, a 50 quilòmetres del canal de Suez. Ningú ha reivindicat l'atac que va provocar un incendi en dos vaixells, un dels quals propietat dels Estats Units. De fet, el ministre d'Exteriors de l'Iran ha dit aquest dijous que Egipte és un país amic i la seva seguretat és molt important per a la República Islàmica. Els rebels del Iemen també s'han desmarcat de l'atac contra el port de Damietta. Els Houthis, per cert, denuncien que l'Aràbia Saudita prepara una escalada bèl·lica integral contra les seves posicions i prometen represàlies si això passa. Precisament la monarquia àrab ha anunciat avui la creació d'una coalició internacional per garantir la seguretat al Mar Roig en les rutes comercials i de subministrament energètic. Una aliança en la que participen una quinzena de països, entre els quals hi ha Kuwait, Bahrain, Qatar, el Pakistan, Jordània i el govern reconegut internacionalment del Iemen.
9: El temps.
0: La previsió meteorològica amb Dani Ramírez.
19: La temperatura, de moment, es manté. Podria pujar més al cap de setmana. I aquesta tarda hi ha prevista alguna tempesta on descarreguin aquests ruixats, bàsicament Pirineu i Prepirineu. Podria baixar la temperatura 2, 4 o 5 graus. Es notarà, evidentment, qui rep la pluja o la tempesta, i fins i tot si cau una mica de pedra o calamarsa, doncs es nota la refrescada. Si cau granís, calamarsa pot baixar 8, 10, 12 graus la temperatura. Els ruixats no han de ser generals, afectarien aquesta tarda fins al vespre punts del Pirineu i Prepirineu, no descarta alguna gotellada a ponent, algun xàfec que pugui arribar també cap al Matarranya, a la Terra Alta, a la zona dels ports. En general, dia de sol i calor, màximes a l'interior novament de 35 a 40 graus, puntualment 41 graus, la ciutat de Lleida, la zona de Fraga, la Conca de Tremp, podrien superar doncs, aquests 40-41 graus, però després, respecte a les últimes hores, amb aquests ruixats previstos, si es produeixen, notarem una mica de davallada. Tenim avís de calor aquesta tarda a la zona de Ponent, però també calor nocturna de matinada a la zona de Lleida, la Noguera, també a la Vall d'Aran, punts a les Terres de l'Ebre, del Priorat i del Baix Camp. Llocs de l'interior no baixin dels 22-23 graus. Llocs del litoral on no baixin dels 25 o 27, aquí, a més, agreujada la calor per la xafogor, la humitat elevada. El cap de setmana pot fer més calor, tardes amb algun ruixadet, possiblement dilluns baixi la temperatura i tinguem alguna tempesta una mica més abundant.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat el desallotjament de l'antic Institut B9 de Badalona i ha desestimat el recurs presentat per 11 ocupants. La sentència conclou que no es van vulnerar drets fonamentals i que es va tenir en compte la situació de vulnerabilitat social dels afectats. Ho ha celebrat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
20: El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña nos da la razón y dice que el ayuntamiento hicimos las cosas como correspondía. Hacer las cosas como corresponde es ayudar a las personas que lo merecen, pero no darles el mínimo apoyo aquellos que crean problemas de delincuencia, de incivismo con el resto de vecinos.
0: Les representants legals de les persones desallotjades asseguren que esgotaran totes les vies legals i que recorreran la sentència davant el Tribunal Suprem. La Fiscalia Provincial de Barcelona encara manté oberta una investigació per possibles delictes d'odi contra el viol arran de les declaracions que va fer abans i després del desallotjament de l'antic institut. Els Mossos d'Esquadra investiguen el sabotatge de boies en una zona de petites cales de la Costa Brava entre Palamós i Mont-ras i sospiten que ho han fet els responsables de barques recreatives que volen arribar a la platja. En paral·lel i en col·laboració amb els agents rurals, han intensificat els controls de pescadors furtius. Palamós, Fèlix Martín.
21: Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. Algunes les van posar tot just divendres, però les han foradat i enfonsat de forma intencionada. La policia té clar qui al darrere ha concretat des de Palamós l'inspector Jordi Uller, cap de l'àrea marítima dels Mossos.
22: Ho atribuïm a gent que està disconforme en que es senyalitzin aquestes zones de bany i que volen entrar amb les embarcacions fins a la mateixa platja. Sabem que l'Ajuntament de Palamós presentarà denúncia, és un fet que hem començat a investigar i bueno, començarem a treballar-ho una miqueta en profunditat, perquè ens preocupa i ens ocupa aquesta situació.
21: I pel que fa a la pesca recreativa, els controls dels últims 4 anys tenen resultats. Han permès reduir a la meitat la presència de furtius, ho ha concretat el subdirector general de Política Marítima, Joan Illa.
1: Les dades el que ens mostren és que hi ha hagut una reducció. De fet, abans de començar, els estudis científics que hi havien ens donaven estimacions de potser fins al 20% de gent sense llicència, però realment el que es veu és que s'ha reduït aquests anys fins a un 10% de mitjana al llarg de l'any.
21: A més del litoral, també es fan controls per detectar la presència de pescadors furtius en rius, llacs i pantans.
0: Del litoral anem a la muntanya. El monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal es reobrirà al públic aquest estiu després d'anys tancat per motius de seguretat. El Departament de Cultura ha presentat un pla de restauració amb una inversió de 3 milions i mig d'euros. Gerri de la Sal, Pau Rovira.
3: Les primeres actuacions, previstes per a principis d'agost, consistiran a instal·lar mesures de seguretat i protecció que permetran recuperar les visites al temple mentre avancen les obres de restauració. Actualment, l'església està tancada per risc de despreniments a les voltes. El projecte té un pressupost estimat de 3 milions i mig d'euros i un calendari d'execució d'uns 5 anys, condicionat, això sí, al resultat dels estudis sobre l'estat de conservació del monument. Joaquim Borràs, director general de Patrimoni Cultural.
4: Estem molt contents perquè significa la reobertura i la dignificació d'aquest gran espai patrimonial del nostre país, una de les joies del romànic català dels Pirineus.
3: El full de ruta inclou estudis previs, la consolidació estructural de l'edifici, actuacions per combatre les humitats, la restauració d'elements artístics i arqueològics, així com també la creació d'un recorregut museogràfic per posar en valor tot aquest conjunt, fundat l'any 809 i considerat un dels primers monestirs medievals de la Catalunya comtal.
0: L'artista targarí Josep Minguell serà l'encarregat de pintar un fresc per al Museu Benozzo Gozzoli, un dels grans artistes del Renaixement. Minguell és un dels pocs artistes especialista en pintura mural al fresc i té obra arreu del món. Lleida, Júlia Albacar.
23: El fresc decorarà una de les parets del museu dedicat a Gozzoli a Castelfiorentino, a la Toscana. Dialogarà amb les creacions d'este gran i prolífic mestre muralista del Renaixement, una fita que Minguell viu amb respecte.
24: Posar-me cara a cara amb el gran pintor Gozzoli em fa por. Em fa terror, m'espanta. I bé, aquesta por l'he de convertir en energia, en una actitud intensa en el meu treball. Que sigui petit no vol dir que no sigui difícil, al contrari. És una pintura que ha de ser molt més pulcra, molt més elaborada.
23: El mural de 9 metres quadrats representarà precisament un pintor muralista en plena feina, una visió gairebé inèdita.
24: El mateix Gozzoli es va autorretratar a la Capella Medici entre els savis, però quasi bé ningú s'ha autorretratat en el seu treball, en la seva feina de pintor de frescos. Aquest és el meu repte.
23: Minguell l'ha començat a pintar al seu estudi de Tàrrega i d'aquí uns mesos viatjarà cap a Castelfiorentino. L'any passat, Minguell ja va pintar un altre fresc en esta mateixa ciutat toscana que el 2027 s'exhibirà a Catalunya.
0: Barcelona vol convertir-se en el referent del videojoc al sud d'Europa i promoure l'ús del català en aquest sector. És el gran repte del Saga Barcelona Game Fest, la nova macrofira que celebrarà del 9 al 11 d'octubre a la Fira de Montjuïc. La mostra neix de la fusió del Saló del Gaming Saga, el BSN Game Fest i Retro Barcelona, i té la intenció d'atraure més de 20.000 visitants. La primera edició preveu més de 80 activitats, que inclouen trobades de negoci, competicions d'esports i proves de novetats, i tot sense renunciar al català. David Pou de Vida és portaveu de la fira.
25: Nosaltres no volem renunciar a res pel que fa a la importància i el paper de la llengua en l'àmbit del videojoc. El que passa és que, òbviament, aquesta és una fira que té aspiracions. Volem ser un aparador a nivell internacional i volem demostrar que, de la mateixa manera que els danesos o els suecs poden jugar en el seu idioma en l'àmbit del videojoc, doncs a Catalunya, en plena normalitat, també ho podem fer.
0: El cartell de la fira el signa l'il·lustrador Conrad Roset, creador de videojocs d'èxit internacional com Gris o Neva.
9: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: En surt aquest dijous a la tarda al centre comercial Mataró Park per un atracament en què els Mossos investiguen. Segons informen fonts policials, cap a 6:45 de la tarda han rebut un avís per un incident en una joieria d'aquest centre comercial. Diversos testimonis han explicat que un grup d'homes encaputxats ha trencat els vidres d'aquest establiment i s'han endut joies que estaven exposades. L'atracament ha provocat moments de tensió entre els clients del centre, que en alguns casos s'han refugiat en altres botigues, tal com ha explicat aquest testimoni a 3catinfo.
26: Bueno, doncs estàvem la meva filla i unes amigues a una botiga i de cop i volta doncs hem vist per les escales que pujaven a la planta de dalt corre molta gent i de seguida ens han tancat les portes de la botiga. I l'únic que ens deien era que per seguretat ens havien tancat a dins perquè deien que hi havia una persona amb un arma.
0: Els presumptes lladres han marxat del lloc amb un vehicle que els esperava a l'exterior. Els Mossos han acordonat la zona i també els accessos i de moment no confirmen cap detenció. I breument us expliquem també que un home de 82 anys ha mort ofegat en una piscina privada de la Sénia al Montsià. Els fets han passat aquest dijous a la tarda al carrer Colomers del municipi. Malgrat que el SEM ha mobilitzat 3 ambulàncies i un helicòpter, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. És la novena víctima mortal en piscines a Catalunya des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. En aquest mateix període han perdut la vida 15 persones per ofegaments a les platges i 5 més en el bany d'aigües interiors.
9: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
2: La UEFA ha anunciat que tant l'entitat com les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició de la FIFA després de la proposta de la Federació Internacional de crear una filial per comercialitzar els seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. Hi ha hagut una reunió telemàtica amb les federacions i s'ha acabat redactant un comunicat llarg i extens en què s'anunciava aquest boicot. L'organisme s'oposa al pla i diu que significaria travessar una línia vermella. Aquesta proposta sotmetrà una votació el proper 19 de setembre i les federacions s'hi poden oposar, però la FIFA ha comunicat que qui voti a favor rebrà uns 40 milions d'euros. Ja hem tingut les primeres reaccions a aquest comunicat. El comissari europeu d'Esports i l'Associació d'Aficionats d'Europa han aplaudit aquesta decisió. Les properes competicions FIFA són el Mundial de Clubs l'any 2029 i el Mundial de Futbol l'any 2030 a Espanya, Portugal i el Marroc.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest divendres l'estatge de pretemporada del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa de Ter Stegen, que es retrobarà a l'equip neerlandès amb Michel Sánchez, el tècnic que el va tenir a Girona la temporada passada. Les qüestions fiscals del jugador que estaven endarrerint l'acord han quedat definitivament resoltes. La seva sortida ve marcada també per la posició de Hansi Flick, que considera que la presència d'un jugador com Ter Stegen pot alterar l'ecosistema del vestidor. Per tant, Ter Stegen no estarà al partit del que el Barça jugarà aquest divendres davant el Birmingham. El partit es disputarà al St. Andrew's Stadium a 3:15 del vespre i en directe a Catalunya Ràdio. A l'entrenament d'aquest dijous, Rafinha i Balde han fet part de la sessió amb el grup. Un altre dels porters blaugrana convocats a St. George's Park, Stetsna, creu que la Champions no és l'objectiu principal.
5: I don't think it's the main one. I think,
6: no crec que la Champions sigui l'objectiu. Des del meu punt de vista, el primer és la Lliga. És on jugues més partits i has de tenir regularitat. Hi ha altres equips que aspiren a la Champions. Nosaltres som un d'ells, però queda un llarg camí.
5: There's a lot of teams that are favorites to win the Champions League. I think we are amongst them, but it's a very long journey.
2: La Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient al Barça després que l'Atlètic de Madrid denunciés les negociacions del club blaugrana amb el davanter Julián Álvarez a l'esquena de l'entitat matalassera. L'ens federatiu ha notificat al Barça aquesta obertura i properament li comunicarà quin termini té per poder fer al·legacions.
9: 3CAT Info.
2: Dos apunts més en futbol. El Madrid ha fitxat el davanter Carlos Espí. El club blanc ha pagat la clàusula de rescisió de 25 milions d'euros al Llevant. I el Sabadell ha fitxat també un davanter. És l'uruguaià de 25 anys Gastón Valles, que ha jugat al Tenerife i també té passat a l'Espanyol. Aquest divendres l'equip de Ferran Costa jugarà contra l'Inter Escaldes Andorra. En bàsquet, Ricky Rubio ha arribat a un acord per seguir un any més a la penya. Això ha dit el jugador maresmenc en un vídeo publicat pel Club Badaloní.
7: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Més enllà d'una presència física, implica pertinença, constància i identificació amb una causa, una comunitat o uns valors. No es limita a ser-hi en un únic paper o moment, perquè jo hi seré és una manera de sentir-se part d'alguna cosa que perdura.
2: Ricky Rubio complirà la seva sisena temporada a la penya, repartida en dues etapes. D'altra banda, i segons ha pogut saber 3CAT Info, el Toko Shengelia pagarà la seva clàusula per quedar lliure del Barça i fitxar pel Dubai Basket, equip entrenat per Xavi Pascual. A més, Miles Norris també deixa el Barça per signar pel Bayern de Munic. Norris deixa el club blaugrana després de tan sols una temporada. I des d'aquest divendres i fins dimecres es disputarà el Campionat Europeu de Natació Artística a París. El campionat comptarà amb la participació de Rússia 4 anys després. un dels països més guardonats de la competició, ja que World Aquatics ha decidit aixecar totes les sancions contra els nedadors russos i bielorussos pels conflictes polítics entre el país i Ucraïna. La selecció espanyola de natació artística comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seleccionadora, la catalana Andrea Fuentes.
9: Trescat Info.

0: Són les 5.
1: El govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta i Pedro Sánchez s'hi desplaçarà aquest divendres. Les autoritats marroquines han començat a utilitzar gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar les persones que encara hi ha a l'entorn de la frontera. Milers de migrants han entrat nedant a Ceuta des del Marroc els últims dies. El PP vincula la crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat la declaració d'emergència nacional, la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera. Són demandes semblants a les de Vox, mentre que Sumar ha apostat per reforçar l'acollida i ha rebutjat les devolucions de migrants. Itàlia proposa suspendre l'acord de Schengen amb Espanya arran de la crisi migratòria a Ceuta. La Casa Blanca atribueix la situació a les polítiques, diu, d'extrema esquerra a Espanya. Brussel·les ofereix reforçar el suport a les autoritats espanyoles amb l'enviament d'agents del Frontex a Ceuta.

0: Divendres serà el dia de més afluència de l'operació sortida d'aquest estiu a l'aeroport del Prat. A partir del 4 d'agost ja ha convocat una vaga indefinida del personal de terra de l'empresa que dona servei a aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France i Qatar Airways, entre d'altres. Mentrestant, un sindicat minoritari de Renfe ha convocat vaga aquest divendres. L'empresa ha decretat serveis mínims, però espera que l'aturada tingui poc seguiment. Els preus continuen pujant. De mitjana són un 3,5% més alts que el juliol de l'any passat, 3 dècimes per sobre de la inflació que hi havia al juny, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Els carburants i l'electricitat, sobretot, han empès els preus a l'alça com a conseqüència de la represa dels atacs al Pròxim Orient. El Festival Grec de Barcelona tanca la 50a edició amb prop de 143.000 espectadors, una mitjana d'ocupació del 71% i un creixement de 14.000 persones respecte al 2025. El Festival d'Arts Escèniques de referència abaixarà el taló aquest divendres amb la companyia xinesa Tao Dance Theater i amb les entrades exaurides.
1: 3CAT Info.
0: Els esports.
2: La UEFA anuncia que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA. És la reacció de rebuig a la proposta de la FIFA de transferir participacions de propietat de la Copa del Món i d'altres competicions de la FIFA a inversors privats. Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest divendres l'estaig del Barça per marxar cedit a l'Ajax. Tot això el dia que l'equip blaugrana jugarà un amistós davant el Birmingham. I Ricky Rubio ha arribat a un acord amb la penya per seguir un any més a l'equip de Badalona. En canvi, el Barça, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Toko Shengelia pagarà la seva clàusula per quedar lliure i fitxar pel Dubai Basket.
0: I pel que fa al temps, esperem un dia de sol i calor aquest divendres amb alguna novetat durant la tarda quan s'esperen alguns ruixats o tronades al Pirineu i al Prepirineu. En aquestes zones es notarà una lleugera refrescada de 2 a 5 graus menys. Les màximes seran molt elevades, entre 35 i 41 graus a l'interior i al voltant dels 33 graus a la costa.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts a l'antena de 3CAT Info, us informa Òscar Callau. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta, però no declara la situació d'emergència nacional com havia demanat el govern de la ciutat autònoma. L'exèrcit donarà suport als cossos de seguretat que ja treballen habitualment a la zona. El president espanyol Pedro Sánchez es desplaçarà a la ciutat autònoma aquest divendres acompanyat del ministre Grande Marlaska. I el Marroc, de la seva banda, ha començat a fer servir gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar els concentrats a la frontera. Clàudia Serra.
3: Molts dels milers que estan arribant són joves, tot i que també hi ha famílies senceres. La majoria hi arriben nedant, utilitzant mitjans precaris com flotadors.
4: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
5: Más de cuatro horas.
4: ¿Cómo estás?
5: Muy mal. Dos
4: horas.
5: Sí.
3: D'altres no ho aconsegueixen i perden la vida en l'intent. Rashid Zvi és el portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta.
6: Llevamos 30 cadáveres en este 2026, solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
3: Els centres d'acollida estan saturats i centenars de persones estan en campaments improvisats als carrers del voltant. Miguel Ángel Morales, director de la Federació d'ONGs Suracoge, demana més recursos.
7: Ceuta, al igual que otros territorios, es frontera y debería estar dotada de suficientes medios y dispositivos de acogida para cuando se producen estas llegadas. Ni en los recursos para adultos ni en los recursos para menores hay suficiente dotación de plazas.
3: El govern de Ceuta ho vincula a aquesta situació una sentència recent del Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arriben nedant. Tot i això, l'experta en migració de la UPF, Gemma Pinyol, ho matisa.
8: Però això no vol dir que aquestes persones no puguin ser expulsades després.
9: No és una devolució immediata, sinó que és una devolució que seria una expulsió que ha de tenir el seu procediment normatiu i d'esteguiment.
3: Al maig del 2021, Ceuta ja va viure també una situació excepcional amb l'arribada sobtada de 10.000 migrants.
0: El Partit Popular vincula la crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol el passat mes d'abril. En un missatge a la xarxa X, el secretari general dels Populars, Miguel Tellado, afirma que no pot sorprendre ningú que milers de persones vulguin entrar en un país que, diu, regularitza més d'1 milió d'immigrants d'un dia per l'altre. sobre la resposta a la crisi

0: líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat a l'executiu de Pedro Sánchez que declari l'emergència nacional. Des del govern espanyol han argumentat que la normativa de protecció civil no inclou els fluxos migratoris com una de les causes per activar-la. Feijóo també ha reclamat la mobilització de l'exèrcit abans que el govern espanyol l'anunciés i el tancament de la frontera. En un vídeo publicat a les xarxes, el líder popular ha afirmat que la situació posa en risc la sobirania nacional d'Espanya i les fronteres de la Unió Europea.
1: No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello, tenemos que recuperar el control ya.
0: Vox també ha reclamat la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera amb el Marroc. Sumar, en canvi, ha apostat perquè reforci l'acollida a Ceuta i ha rebutjat les devolucions de migrants. Segons fonts del Ministeri de l'Interior, Espanya i el Marroc han acordat implementar mesures per repatriar el més aviat possible tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta. La situació coincideix amb un moment especial al Marroc, la commemoració del 37è aniversari de la coronació de Mohamed VI. El regne alauita rep ajudes multimilionàries de la Unió Europea a canvi de fer de gendarme de la frontera. Però experts consultats per Catalunya Ràdio coincideixen que la situació geogràfica de Ceuta i Melilla les fa molt vulnerables a les tensions geopolítiques amb els països del nord d'Àfrica. Ignasi Abad.
2: El Ministeri d'Afers Estrangers espanyol surt del pas negant cap relació entre el que està passant a Ceuta i la recent visita de Pedro Sánchez a Algèria, un país amb qui el Marroc està enfrontat pel Sàhara Occidental. Madrid assegura que la relació amb Rabat és excel·lent. Segons apunta José Miguel Morales, director de la Federació d'ONGs Sur Acoge, la monarquia alauita utilitza la migració com a eina de pressió.
3: Ahí habrá que ver hasta qué punto la vida de las personas migrantes no está sirviendo a la política internacional como moneda de cambio para las relaciones internacionales, incluso para que algunos países y algunos gobiernos, sobre todo algunos gobiernos, usen esa capacidad que tienen de activar o no las rutas migratorias para exigir que la Unión Europea desembolse cantidades millonarias de fondos públicos para la represión de las migraciones.
2: A més de la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arribin nedant, en l'actual repunt migratori a Ceuta hi poden haver influït altres factors, segons apunta aquest expert a Catalunya Ràdio, com ara la recent regularització migratòria a Espanya i l'efecte distorsionador de les xarxes socials entre els joves dels països d'origen.
0: Itàlia proposa tancar l'espai Schengen amb Espanya per la crisi migratòria a Ceuta. El ministre d'Exteriors del govern de Giorgia Meloni, Antonio Tajani, ho ha plantejat en un missatge a la xarxa X en què afirma que la immigració irregular i descontrolada és un perill per la seguretat nacional. El seu homòleg espanyol, el ministre José Manuel Álvarez, ha convocat per aquest divendres l'ambaixador d'Itàlia per demanar explicacions sobre les paraules de Tajani que considera pròpies de la demagogia partidista. Des de Brussel·les, el comissari d'Interior i Migració, Magnus Brunner, ha ofert al ministre Grande Marlaska recórrer els efectius del Frontex, l'agència europea que dona suport als estats membres en la vigilància i la gestió de les fronteres exteriors de la Unió Europea. Per la seva banda, la Casa Blanca atribueix la situació de Ceuta a les polítiques, diu, d'extrema esquerra a Espanya. En canvi, el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, demana que respectin els drets i la dignitat de totes les persones que arriben a Ceuta.
4: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El jutge ha enviat a la presó sense fiança l'home de 58 anys detingut dilluns acusat d'haver provocat 3 incendis forestals, l'últim, el de Carme, a l'Anoia. És l'incendi que hi va haver a principis de juliol i que va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Malgrat que l'acusat ha negat els fets, la policia va localitzar el seu vehicle en el punt de la carretera on va començar el foc. A més, diversos testimonis asseguren haver-lo vist llançant objectes encesos des del cotxe, allà on els Mossos van trobar 27 encenedors i material incendiari. Els ajuntaments de Carme, la Pobla de Claramunt i Torre de Claramunt, afectats per l'incendi, es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. Ho han dit a 3CAT Info els alcaldes de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres, i de Carme, Marc Sánchez.
5: Hem passat l'expedient als serveis jurídics per veure quines possibilitats tenim i per poc que puguem ho farem.
6: Les motivacions que porten una persona a calar foc al bosc no te les expliques des del seny i, evidentment, aquí les lleis hauran de tenir el seu paper per veure si aquests delictes, que sembla que cada vegada són més assidus, doncs com es poden tipificar el codi penal i que realment hi hagi unes conseqüències d'acord a la magnitud dels actes.
0: L'home està relacionat també amb un incendi el 29 de juny d'aquest any i un altre del juliol del 2024, tots tres a la mateixa zona de l'Anoia. De fet, Catalunya ha superat el pic del nou episodi de calor, però manté l'alerta molt alta pel risc d'incendi. La temperatura màxima registrada aquest dijous, l'empatita Lleida, on els termòmetres han arribat als 41,3 graus. També han superat els 40 graus ciutats com Tremp, Solsona, la Pobla de Segur i Alcarràs. Les temperatures continuen sent altes i per això els agents rurals mantenen el risc de foc al bosc a nivell molt alt o extrem en un terç del país. També es mantenen tancats els 7 espais naturals que ja ho estaven. La subdirectora operativa de Protecció Civil, Lima Soler, fa una nova crida a la prudència i demana informar-se sobre les restriccions abans de sortir de casa. Són declaracions a 3Cat Info.
7: Molta vigilància amb qualsevol activitat que pugui generar una guspira, que pugui generar una ignició d'una flama a la vora de zona de vegetació, de zona forestal. En aquests moments no està permès i és molt perillós fer-ho perquè tenim una situació que pot comportar aquest risc elevat d'incendi forestal i, per tant, hem d'anar molta cura amb aquestes activitats a les proximitats d'aquestes zones.
0: Des de Protecció Civil recorden que la majoria d'incendis són provocats per l'activitat humana. I al País Valencià els bombers han aconseguit estabilitzar el 70% del perímetre de l'incendi de la Vall d'Uixó després d'una jornada positiva, la sisena des que va començar l'incendi. L'objectiu d'aquesta nit és refredar del tot els punts calents per evitar possibles revifades aquest divendres. València, Alba Barbosa.
8: Aquest dijous han pogut tornar a casa els veïns de 9 municipis, prop de 3.000 persones, però l'incendi encara no està estabilitzat, tot i que l'evolució és positiva. Els bombers han assegurat el 70% del perímetre i el flanc oest, el que els preocupava, l'han pogut consolidar. Ho explicava Fernando Quindelán, cap de l'operatiu.
9: Y hemos conseguido enfriar una gran parte del incendio, esos perímetros,
10: de manera que el flanco oeste, que ha sido siempre el que más nos ha preocupado por la posible evolución, por su potencial y por su temperatura en el fondo, pues ha quedado bastante bien consolidado. No obstante, tenemos algunas zonas donde necesitamos trabajar, perimetrar, consolidar y enfriar. Por lo tanto, esperamos que esta noche sigamos haciendo esta labor.
8: A Suevar, un municipi dins de la Serra d'Espadà, és un dels 9 on aquest dijous els veïns han pogut tornar a casa. La Maria és una d'elles i recordava que aquesta ha estat la segona evacuació per foc en només 3 setmanes.
11: El primer incendi va passar al costat del poble, però ara no hi havia ni foc ni fum al poble. Doncs la gent no en tenia perquè teníem que anar sense i no hi havia res allà. Jo sóc jove, però jo he estat molt nerviosa perquè és que 2 incendis en 3 setmanes. O sigui, és que encara no s'ha acabat l'estiu.
8: Encara queden 5.200 veïns desallotjats. No hi ha risc que hi hagi grans reproduccions de l'incendi que ha afectat gairebé 9.600 hectàrees en un perímetre de 82 quilòmetres.
4: El temps.
0: La previsió amb Dani Ramírez.
12: La temperatura de moment es manté, podria pujar més al cap de setmana, i aquesta tarda hi ha prevista alguna tempesta on descarreguin aquests ruixats, bàsicament Pirineu i Prepirineu, podria baixar la temperatura 2, 4 o 5 graus. Es notarà, evidentment, qui rep la pluja o la tempesta, i fins i tot si cau una mica de pedra o calamarsa, doncs es nota la refrescada. Si cau granís, calamarsa pot baixar 8, 10, 12 graus la temperatura. Els ruixats no han de ser generals, afectarien aquesta tarda fins al vespre punts del Pirineu i Prepirineu, no descarta alguna gotellada a ponent, algun xàfec que pugui arribar també cap al Matarranya, a la Terra Alta, a la zona dels ports. En general, dia de sol i calor, màximes a l'interior novament de 35 a 40 graus, puntualment 41 graus, la ciutat de Lleida, la zona de Fraga, la conca de Tremp, podrien superar doncs, aquests 40-41 graus, però després, respecte a les últimes hores, amb aquests ruixats previstos, si es produeixen, notarem una mica de davallada. Tenim avís de calor aquesta tarda a la zona de Ponent, però també calor nocturna de matinada a la zona de Lleida, la Noguera, també a la Vall d'Aran, punts a les Terres de l'Ebre, del Priorat i del Baix Camp. Llocs de l'interior no baixin dels 22-23 graus. Llocs del litoral on no baixin dels 25 o 27, aquí, a més, agreujada la calor per l'aixafogó, la humitat elevada. El cap de setmana pot fer més calor, tardes amb algun ruixadet, possiblement dilluns baixi la temperatura i tinguem alguna tempesta una mica més abundant.
0: Parlem ara de transports i de viatges, perquè aquest divendres serà el dia de més afluència de l'operació sortida d'aquest estiu a l'aeroport del Prat. Es preveuen 1.142 operacions, un 60% més que el 31 de juliol de l'any passat. Fins diumenge estan previstos gairebé 3.200 vols, una xifra que significa un increment del 5% respecte de l'operació sortida de l'últim estiu. Segons AENA, les tensions a l'estret d'Hormuz han produït un desviament temporal del trànsit aeri cap a l'estat espanyol, considerat un destí turístic segur. I atenció, si teniu intenció d'agafar un vol a Barcelona a partir del 4 d'agost, perquè hi ha convocada una vaga indefinida del personal de terra, facturació i embarcament de l'empresa Ground Force al Prat, que és l'empresa encarregada d'atendre aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways o United Airlines, entre d'altres. I també coincidint en l'operació sortida, aquest divendres hi ha vaga Renfe. L'aturada l'ha convocat el sindicat ferroviari intersindical, que és minoritari. Volen denunciar les avaries en els sistemes de climatització dels trens. La protesta afecta el personal de conducció i d'intervenció de Renfe viatgers a tot l'estat. Segons la companyia, les últimes vagues convocades per aquest sindicat van tenir un seguiment inferior al 2% de la plantilla. La Generalitat ha establert serveis mínims del 66% a Rodalies durant les hores punta, de 6 a 2 quarts de 10 del matí i de 7 a 2 quarts de 9 del vespre. La resta de la jornada seran del 33%. A la llarga distància i a l'alta velocitat hi circularà un 73% de l'oferta habitual.
4: 3CAT Info.
0: Els preus continuen pujant. De mitjana són un 3,5% més alts que el juliol de l'any passat, 3 dècimes per sobre de la inflació que hi havia el juny, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Carburants i electricitat, sobretot, han empès els preus a l'alça. La represa del conflicte al Pròxim Orient ha encarit el petroli i el gas, i a més això ha coincidit amb la retirada de diverses rebaixes fiscals del govern espanyol per combatre els efectes de la guerra sobre els preus energètics. Josep Soler és conseller executiu de l'Associació Espanyola d'Assessors Financers.
13: En tot cas, estem veient que aquest repunt inflacionari es genera de moment molt estrictament pels preus de carburants, pels preus dels lubricants, dels derivats, també de petroli, etc. I de moment no està arribant aquest repunt inflacionista a altres preus ja més secundaris.
0: El que no és recent de la guerra és l'impuls de l'economia espanyola, que d'abril a juny ha crescut un 0,7%, una dècima més que durant els primers 3 mesos de l'any. I el BBVA ha guanyat més de 6.000 milions d'euros en els 6 primers mesos de l'any, un 11% més que en el mateix període de l'any anterior. Durant la presentació de resultats, el conseller delegat del banc, Onur Genç, ha destacat l'increment de l'activitat creditícia.
14: Nuestra cartera de préstamos ha crecido más de un 60% desde el final de 2020 y casi un 20% en el último año. Un incremento muy superior al de nuestros competidores, lo que nos posiciona como el banco con mayor crecimiento de Europa.
0: Tot i el fracàs de l'Opel Sabadell, Genç ha assegurat que segueixen oberts a compres selectives. El conseller delegat ha desvinculat la reorganització de la cúpula d'aquest fracàs i del judici al qual haurà de fer front al BBVA pels encàrrecs d'espionatge il·legal que li van fer a l'excomissari Villarejo.
4: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Un jutjat a Barcelona va denegar fa 2 setmanes la petició de la Fiscalia per apartar els 2 fills menors d'edat de la dona que aquest dimarts va morir al districte de Sant Martí a mans de la seva parella. El pare havia denunciat la dona per maltractar-lo a ell i als fills, i el Ministeri Públic, per protegir-los, va demanar un ordre de protecció que el jutge va denegar. Dimarts passat, l'home va apunyalar la dona al pis on vivien i on hi havia els 2 menors. Va fugir en cotxe i després es va entregar als Mossos d'Esquadra. La víctima, que estava en procés de separació, és una dona de 34 anys i és la 4ª dona assassinada per violència masclista aquest any a Catalunya. Aquest dijous al migdia s'ha celebrat a Barcelona 1 minut de silenci en suport als familiars. La consellera d'Igualtat, Eva Menor, ha condemnat el feminicidi.
15: Cada feminicidi, sens dubte, és un fracàs col·lectiu d'una societat que no ha aconseguit acabar amb una violència masclista. Primer missatge, també, davant aquells que neguen l'existència de la violència masclista, una dada. Des de 2012 que tenim registres, 163 feminicidis a Catalunya. Que davant la violència masclista l'equidistància no val, no? És una realitat, és una greu vulneració de drets humans.
0: I de Barcelona anem a les comarques de Girona, perquè han decretat presó sense fiança un detingut per haver agredit sexualment un menor de 16 anys a Sant Hilari Sacalm, a la comarca de la Selva, aquest cap de setmana. L'investigat era amic de la família de la víctima i el jutjat de Santa Coloma de Farners considera que l'hauria atacat mentre dormia. Girona, Maria Rovira.
16: Segons recull la interlocutòria, l'agressió va passar a la matinada del 25 de juliol en un domicili de Sant Hilari Sacalm, quan l'home hauria atacat el menor mentre dormia en una habitació. El jutge subratlla que, tot i que l'arrestat ha negat els fets en seu judicial, hi ha suficients indicis per considerar-lo indiciàriament responsable del delicte i acordar el seu ingrés a presó, tal com han sol·licitat tant la Fiscalia com l'acusació particular. Després de l'atac el mateix dissabte, la víctima es va visitar el metge i el forense. Els Mossos d'Esquadra van detenir el sospitós dilluns a Sant Hilari i Sacalm mateix i ahir va passar a disposició de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Santa Coloma de Farners.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Temps ara per la cultura. El Festival Grec de Barcelona ha tancat l'edició del seu 50è aniversari amb 143.000 espectadors i un 71% d'ocupació mitjana i un pressupost de 4 milions d'euros. Marta Vives.
17: Dels 96 muntatges que s'han vist en 58 espais diferents de la ciutat, un 58% han estat en català i un 44% liderats per dones. De tots ells, els que s'han fet a l'amfiteatre del Grec han tingut una ocupació mitjana del 96%. La directora del Grec, Letícia Martín, s'ha mostrat així de satisfeta.
18: Aquests resultats que a tots ens fan molt, molt feliços. Hem arribat a tenir una sèrie d'espectacles que realment han donat aquesta sensació de festival, de coses que només passen ara.
17: Al llarg d'un mes han passat pel Grec artistes i companyies internacionals de primer nivell, com Florentina Holzinger, Sun Kim Her, Hofesh Schechter o Wagner Moura, que aquesta nit ha presentat la seva versió d'Ibsen al Lliure i aquest divendres hi torna. Més enllà de les xifres, però, els muntatges a l'aire lliure preocupen per...
19: Es preocupa la calor. És a dir, haurem de reflexionar en el futur sobre la calor.
17: Xavier Mercè, regidor de Cultura, ha assegurat que és un tema que haurà d'abordar en un futur molt immediat.
0: De les arts escèniques passem al cinema perquè el sector espanyol està de dol per la mort als 62 anys de l'actor gadità Manolo Solo, víctima d'un càncer. Va guanyar un Goya a millor actor de repartiment per Tarde para la ira. Va ser un actor prolífic que va participar en 55 pel·lícules en títols com Celda 211, La isla mínima o El guardián invisible. També al teatre i la televisió se'l recorden el paper de Gutiérrez Mellado a la sèrie Anatomia d'un instante a partir del llibre de Javier Cercas sobre el cop d'estat del 1981. El van nominar 4 Goyes més per El bon patró i una quinta portuguesa, entre d'altres. Una de les últimes produccions en què havia treballat va ser Aquí, basada en una novel·la de Coetzee. Així en parlava a Catalunya Ràdio.
20: Tiene una cierta ligereza, una cierta sencillez de la peripecia, por así decirlo, pero peripecia cargada de contenido. Vas surfeando en tu tabla y algunas olas te salpican más y otras te salpican menos.
0: La desconocida de Gaby Ibáñez es el seu últim treball al cinema i encara no s'ha estrenat.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
21: La UEFA ha anunciat que tant l'entitat com les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició de la FIFA després de la proposta de la Federació Internacional de crear una filial per comercialitzar els seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. Hi ha hagut una reunió telemàtica amb les federacions i s'ha acabat redactant un comunicat llarg i extens en què s'anunciava aquest boicot. L'organisme s'oposa al pla i diu que significaria travessar una línia vermella. Aquesta proposta es sotmetrà a una votació el proper 19 de setembre i les federacions s'hi poden oposar, però la FIFA ha comunicat que qui voti a favor rebrà uns 40 milions d'euros. Ja hi han hagut les primeres reaccions a aquest comunicat. El comissari europeu d'esports, Glenn Mikalev, i l'Associació d'Aficionats d'Europa han aplaudit aquesta decisió. Les properes competicions FIFA són el Mundial de Clubs l'any 2029 i el Mundial de Futbol l'any 2030 a Espanya, Portugal i el Marroc.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
21: Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest divendres l'estatge de pretemporada del Barça per marxar, s'ha dit, a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa de Ter Stegen, que es retrobarà a l'equip neerlandès amb Mitchell, el tècnic que el va tenir al Girona la temporada passada. Les qüestions fiscals del jugador, que estaven endarrerint l'acord, han quedat definitivament resoltes. La seva sortida ve marcada també per la posició de Hansi Flick, que considera que la presència d'un jugador com Ter Stegen pot alterar l'ecosistema del vestidor. Per tant, Ter Stegen no estarà al partit que el Barça jugarà aquest divendres davant el Birmingham, al St. Andrews Stadium i en directe a Catalunya Ràdio. A l'entrenament d'aquest dijous, Rafinha i Balde han fet part de la sessió amb el grup i Stensna, un dels porters, ha parlat. Diu que creu que la Champions no és l'objectiu principal.
1: No crec que la Champions sigui l'objectiu. Des del meu punt de vista, el primer és la Lliga. És on jugues més partits i has de tenir regularitat. Hi ha altres equips que aspiren a la Champions. Nosaltres som un d'ells, però queda un llarg camí.
21: La Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient al Barça després que l'Atlètic de Madrid denunciés les negociacions del club blaugrana amb el davanter Julián Álvarez a l'esquena de l'entitat matalassera. L'ens federatiu ha notificat al Barça aquesta obertura i properament li comunicarà quin termini té per poder fer al·legacions.
4: Trescat Info.
21: Dos apunts més en futbol. El Real Madrid ha fitxat el davanter Carlos Espí. El club blanc ha pagat la clàusula de rescisió de 25 milions d'euros al Llevant. I el Sabadell ha anunciat el fitxatge del davanter uruguaià de 25 anys, Gastón Valles, que va jugar al Tenerife la temporada passada. Aquest divendres, l'equip de Ferran Costa juga un nou amistós contra l'Inter Escaldes Andorra. Pel que fa al bàsquet, Ricky Rubio ha arribat a un acord per seguir un any més a la penya. Això ha dit el jugador maresmenc en un vídeo publicat pel Club Badaloni.
3: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Més enllà d'una presència física, implica pertinença, constància i identificació amb una causa, una comunitat o uns valors. No es limita a ser-hi en un únic paper o moment, perquè jo hi seré és una manera de sentir-se part d'alguna cosa que perdura.
21: D'altra banda, i segons ha pogut saber Trescat Info, Toko Shengelia pagarà la seva clàusula per quedar lliure del Barça i fitxar pel Dubai Basket, equip entrenat per Xavi Pascual. A més, Miles Norris també deixa el Barça per signar pel Bayern de Múnich.
4: L'actualitat esportiva a fons.
21: I des d'aquest divendres i fins dimecres es disputarà el Campionat Europeu de Natació Artística a París. El campionat comptarà amb la participació de Rússia 4 anys després, un dels països més guardonats de la competició, ja que World Aquatics ha decidit aixecar totes les sancions contra els nadadors russos i bielorussos pels conflictes polítics entre el país i Ucraïna. La seleccionadora espanyola de natació artística comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seva seleccionadora Andrea Fuentes, que també és catalana i que ha valorat positivament el nivell de l'equip amb què arriba a l'europeu.
22: Arribem en un molt bon nivell. No és el mateix fer les acrobàcies aïllades que dintre de tot el cardio, que és la rutina sencera. És molt més difícil. Però si aïllada la pots fer amb 10... Clar, t'aproves al màxim al 10 quan ho fas en tot, no? Però ja està, la qualitat d'aquest equip en acrobàcia ha pujat moltíssim, fins al punt de que podem treure 10 en totes les acrobàcies, aïlladament. Ara falta que ho fem amb tota la rutina, no?
4: Són 6:15.

0: Repassem ara les principals informacions que hem destacat, que estem destacant a l'antena de 3Cat Info. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta i Pedro Sánchez s'hi desplaçarà aquest divendres. Les autoritats marroquines han començat a utilitzar gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar les persones que encara hi ha a l'entorn de la frontera. Milers de migrants han entrat nedant a Ceuta des del Marroc els últims dies. El PP vincula aquesta crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat la declaració d'emergència nacional, la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera. Són demandes semblants a les de Vox, mentre que Sumar ha apostat per reforçar l'acollida i ha rebutjat les devolucions de migrants. Presó sense fiança per l'home de 58 anys acusat d'haver provocat 3 incendis forestals a l'Anoia. L'últim, el de Carme, va cremar 450 hectàrees i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Els ajuntaments d'aquestes comarques afectades es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. A partir d'ara, i entre altres informacions, us explicarem que el govern de la Comunitat de Madrid posa a la venda l'àtic de luxe adquirit com a oficina temporal per la presidenta Isabel Díaz Ayuso enmig de les crítiques de l'oposició. L'operació inclourà 4 immobles més i suposarà 20 milions d'euros que, segons el govern madrileny, es destinaran a pal·liar els danys causats pels incendis. L'OTAN i la Unió Europea condemnen la caiguda d'un míssil rus en territori polonès que ha deixat un cràter de 10 metres de diàmetre en una zona deshabitada. El primer ministre de Polònia diu que no hi ha raons per pensar que anava dirigit contra el seu país. Rússia ha atacat massivament amb míssils i drons diverses ciutats ucraïneses i almenys una desena de morts. El monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal reobrirà al públic aquest estiu, després d'anys tancat per motius de seguretat. El Departament de Cultura ha presentat un pla de restauració amb una inversió de 3 milions i mig d'euros. El projecte es farà en 5 anys i preveu consolidar l'edifici, restaurar-ne els principals elements patrimonials i posar en valor aquest monument fundat l'any 809. Pel que fa als esports, Francesc.
1: La UEFA ha anunciat que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA. És la reacció de rebuig a la proposta de la FIFA de transferir participacions de propietat de la Copa del Món i d'altres competicions a inversors privats. Aquest divendres, Marc-André Ter Stegen abandonarà l'estadi del Barça per marxar cedit a l'Ajax. També aquest divendres, el Barça jugarà un amistós contra el Birmingham.
0: I el temps, dia de sol i calor aquest divendres, amb alguna novetat durant la tarda, quan s'esperen alguns ruixats o tronades al Pirineu i al Prepirineu. En aquestes zones es notarà una lleugera refrescada de 2 a 5 graus menys. Les màximes seran molt elevades, entre 35 i 41 graus a l'interior i al voltant dels 33 graus a la costa. Com us dèiem, i ara ho ampliem, el govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta, però no declara la situació d'emergència nacional com havia demanat el govern de la ciutat autònoma. L'exèrcit donarà suport als cossos de seguretat que ja treballen habitualment a la zona. El president espanyol Pedro Sánchez es desplaçarà a la ciutat autònoma aquest divendres acompanyat del ministre Grande Marlaska. El Marroc, de la seva banda, ha començat a fer servir gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar els concentrats a la frontera. Clàudia Serra.
2: Molts dels milers que estan arribant són joves, tot i que també hi ha famílies senceres. La majoria hi arriben nedant, utilitzant mitjans precaris com flotadors.
3: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
4: Más de cuatro horas.
3: ¿Cómo estás?
4: Muy mal. Yo, dos.
3: ¿Dos horas?
4: Sí.
2: D'altres no ho aconsegueixen i perden la vida en l'intent. Rashid Zvi és el portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta.
5: Llevamos 30 cadáveres en este 2026, solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
2: Els centres d'acollida estan saturats i centenars de persones estan en campaments improvisats als carrers del voltant. Miguel Ángel Morales, director de la Federació d'ONGs Suracoge, demana més recursos.
6: Ceuta, al igual que otros territorios, es frontera y debería estar dotada de suficientes medios y dispositivos de acogida para cuando se producen estas llegadas. Ni en los recursos para adultos ni en los recursos para menores hay suficiente dotación de plazas.
2: El govern de Ceuta ho vincula a aquesta situació una sentència recent del Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arriben nedant. Tot i això, l'experta en migració de la UPF, Gemma Pinyol, ho matisa.
7: Però això no vol dir que aquestes persones no puguin ser expulsades després. No, no és una devolució immediata, sinó que és una devolució que seria una expulsió que ha de tenir el seu procediment normatiu i d'esteguiment.
2: Al maig del 2021, Ceuta ja va viure també una situació excepcional amb l'arribada sobtada de 10.000 migrants.
0: El Partit Popular vincula la crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol el passat mes d'abril. En un missatge a la xarxa X, el secretari general dels Populars, Miguel Tellado, afirma que no pot sorprendre ningú que milers de persones vulguin entrar en un país que, diu, regularitza més d'un milió d'immigrants d'un dia per l'altre. Sobre la resposta a la crisi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat a l'executiu de Pedro Sánchez que declarin l'emergència nacional. Des del govern espanyol han argumentat que la normativa de protecció civil no inclou els fluxos migratoris com una de les causes per activar-la. Feijóo també ha reclamat la mobilització de l'exèrcit abans que el govern espanyol l'anunciés i el tancament de la frontera. En un vídeo publicat a les xarxes, el líder popular ha afirmat que la situació posa en risc la sobirania nacional d'Espanya i les fronteres de la Unió Europea.
8: No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello, tenemos que recuperar el control ya.
0: Vox també ha reclamat la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera amb el Marroc. Sumar, en canvi, ha apostat perquè reforci l'acollida a Ceuta i ha rebutjat les devolucions de migrants. Segons fonts del Ministeri de l'Interior, Espanya i el Marroc han acordat implementar mesures per repatriar el més aviat possible tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El jutge ha enviat a la presó sense fiança l'home de 58 anys detingut dilluns acusat d'haver provocat 3 incendis forestals, l'últim, el de Carme, a l'Anoia. És l'incendi que hi va haver a principis de juliol i que va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Malgrat que l'acusat ha negat els fets, la policia va localitzar el seu vehicle en el punt de la carretera on va començar el foc. A més, diversos testimonis asseguren haver-lo vist llançant objectes encesos des del cotxe allà on els Mossos van trobar 27 encenedors i material incendiari. Els ajuntaments de Carme, la Pobla de Claramunt i la Torre de Claramunt, afectats per l'incendi, es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanant endurir la llei en aquests casos. Ho han dit a 3CAT Info els alcaldes de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres, i de Carme, Marc Sánchez.
10: Hem passat l'expedient als serveis jurídics per veure quines possibilitats tenim i per poc que puguem ho farem.
11: Les motivacions que porten una persona a calar foc al bosc no te les expliques des del seny i, evidentment, aquí les lleis hauran de tenir el seu paper per veure si aquests delictes, que sembla que cada vegada són més assidus, doncs com es poden tipificar el Codi Penal i, clarament, hi hagi unes conseqüències d'acord a la magnitud dels actes.
0: El mateix home està relacionat també amb un incendi el 29 de juny d'aquest any i un altre del juliol del 24, tots tres a la mateixa zona de la comarca de l'Anoia.
9: 3CAT Info.
0: L'endemà que es fes pública la compra d'un àtic de luxe per part de la Comunitat de Madrid, el govern madrileny ha decidit posar-lo a la venda junt amb 4 immobles més. Un àtic que s'havia comprat com a oficina temporal per la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Ho ha acordat el Consell de Govern de la Comunitat, que xifra l'operació immobiliària en 20 milions d'euros que destinaran a pal·liar els danys provocats pels incendis. Ens ho explica des de Madrid Àngels Lafuente.
12: Ni oficina ni habitatge. L'àtic al barri de Chamberí, una de les zones més cares de Madrid, comprat per la Comunitat de Madrid, ha tingut una vida efímera. El govern de Díaz Ayuso ha volgut apaivagar la polseguera provocada per la seva compra i l'ha posat a la venda. Ara, diu el conseller i portaveu de la presidència de la Comunitat, Miguel Ángel García Martín, servirà per pal·liar els efectes dels focs.
13: Ese importe que se pueda obtener de la venta pueda emplearse a la recuperación de la Sierra Oeste, que durante estos días ha sido devastada como consecuencia de este incendio.
12: Abans de l'anunci, la direcció del PP havia evitat entrar en la polèmica. Miguel Tellado.
14: Yo me remito a las explicaciones que en ese sentido han dado desde el gobierno de la comunidad.
12: I el ministre Òscar López, a les xarxes socials, ha acusat Ayuso de posar-se a un pis gratuït sense donar explicacions i decidir vendre'l perquè, diu, l'han enxampat. I ha exigit que s'informi sobre l'expedient de compra de l'àtic de luxe, una demanda que també fa seva Més Madrid. A més del polèmic àtic, també es posaran a la venda 4 immobles més propietat de l'administració madrilenya, que calcula ingressar uns 20 milions d'euros per tota l'operació.
0: Els serveis jurídics de l'Ajuntament de Ripoll han defensat en un comunicat el procés de selecció de la policia local en què una de les persones escollides ha estat la filla de l'alcaldessa Sílvia Orriols. Per la seva banda, el grup municipal del PSC Ripoll apunta que hi veu un cas clar de nepotisme. Girona, Maria Rovira.
14: Davant de la polèmica, des dels serveis jurídics de l'Ajuntament asseguren que el procediment s'ha tramitat seguint escrupolosament la normativa vigent d'accés a l'ocupació pública i que s'han respectat els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en el procés de selecció sense cap mena de pressió. També justifiquen el procés d'urgència per les necessitats del servei i la falta de personal operatiu. En canvi, des del grup municipal del PSC a Ripoll ho consideren un cas de nepotisme evident i en un comunicat reclamen accés íntegre a l'expedient de selecció urgent d'una plaça d'agent interina. Des de Junts, ahir ja es va demanar a Orriols que delegui les competències de seguretat a un altre regidor per evitar conflictes d'interessos.
0: Continuem en clau política. L'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, nega que l'indult parcial que li ha concedit el govern espanyol sigui el resultat d'una negociació entre el PSOE i Junts. En declaracions a 3CAT Info, Borràs assenyala que l'executiu de Sánchez s'ha limitat a fer el que li han demanat els jutges.
15: Segur que no ha estat plat de gust per ell, perquè efectivament jo no vaig investir Pedro Sánchez. No confonc l'indult parcial amb una reparació i ni vull ni puc considerar que sigui una victòria política el que és un alleugiment personal.
0: L'agència tributària haurà de continuar investigant Rodríguez Zapatero, la seva dona, les seves filles i Julio Martínez, el propietari de l'empresa on l'expresident feia de consultor. Ho ha decidit el jutge Calama, que indaga sobre presumptes irregularitats en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. El magistrat descarta la petició de l'agència que al·legava en un escrit que hi podia haver duplicitats entre la investigació administrativa i la penal i remarcava que no és lògic que òrgans judicials i administratius investiguin els mateixos fets. Dimecres, el mateix jutge va autoritzar la policia a investigar els comptes bancaris de Zapatero, les seves filles i la seva secretària Gertrudis Alcázar. Segons la UDEF, Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, Alcázar va comprar una casa de 132.000 euros sense hipoteca.
9: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Temps ara per la informació internacional. Polònia condemna la violació del seu espai aeri durant un atac massiu de Rússia contra Ucraïna, però no hi veu motius per pensar que el país fos objectiu de Moscou. Així s'ha expressat el primer ministre Donald Tusk després de visitar aquest dijous el cràter de 10 metres de diàmetre que el míssil ha deixat en una zona deshabitada.
16: Avions de combat ucraïnesos van monitorar i van intentar destruir els míssils que es dirigien cap a la frontera polonesa, seguint-los fins a la mateixa frontera. No hi ha motius per pensar que Polònia fos l'objectiu, però dos d'aquests objectes van violar l'espai aeri polonès.
0: De moment, Rússia no ha mencionat l'incident. El Kremlin assegura que els bombardejos massius contra Kiev i altres ciutats ucraïneses de les últimes hores estaven dirigits contra objectius militars. El balanç de morts puja a una desena. Moscou, Cristina Solies.
17: Ni el Kremlin ni l'ambaixada russa a Polònia s'han pronunciat de moment sobre aquest incident. Ara bé, és habitual que quan ho acaben fent sigui per negar cap responsabilitat. Un silenci que també podria ser estratègic per evitar fer més gros un atac contra el territori d'un estat membre de l'OTAN. En les últimes hores, Rússia ha llançat 280 drons i 70 míssils contra les ciutats ucraïneses. Volodymyr Zelensky valora que han pogut abatre el 90% dels drons, però lamenta que els míssils russos són el malson de les seves defenses.
18: La balística continua sent una amenaça cruel i dolorosa i només ens podrem protegir amb el suport dels socis. Treballem amb ells perquè Ucraïna continuï rebent els recursos necessaris per a la defensa.
17: Rússia ha tornat a llançar un atac massiu contra Ucraïna dos dies després que Zelensky parlés amb Trump de la possibilitat que Ucraïna obtingui la llicència per fabricar el sistema nord-americà antimíssils Patriot.
0: Continuem parlant de conflictes bèl·lics. La Lliga Àrab alerta dels intents d'ampliar la guerra a l'Orient Mitjà després del llançament d'un dron contra un port egipci, dimecres, a 50 quilòmetres del canal de Suez. Ningú ha reivindicat l'atac, que va provocar un incendi en dos vaixells, un dels quals propietat dels Estats Units. De fet, el ministre d'Exteriors de l'Iran ha dit aquest dijous que Egipte és un país amic i la seva seguretat és molt important per a la República Islàmica. Els rebels del Iemen també s'han desmarcat de l'atac contra el port de Damietta. Els Houthis, per cert, denuncien que l'Aràbia Saudita prepara una escalada bèl·lica integral contra les seves posicions i prometen represàlies si això passa. Precisament la monarquia àrab ha anunciat avui la creació d'una coalició internacional per garantir la seguretat al Mar Roig en les rutes comercials i de subministrament energètic. Una aliança en la que participen una quinzena de països, entre els quals hi ha Kuwait, Bahrain, Qatar, el Pakistan, Jordània i el govern reconegut internacionalment del Iemen.
9: El temps.
0: La previsió meteorològica amb Dani Ramírez.
19: La temperatura, de moment, es manté. Podria pujar més al cap de setmana. I aquesta tarda hi ha previst alguna tempesta on descarreguin aquests ruixats, bàsicament Pirineu i Prepirineu. Podria baixar la temperatura 2, 4 o 5 graus. Es notarà, evidentment, qui rep la pluja o la tempesta, i fins i tot si cau una mica de pedra o calamarsa, doncs es nota la refrescada. Si cau granís, calamarsa, pot baixar 8, 10, 12 graus la temperatura. Els ruixats no han de ser generals, afectarien aquesta tarda fins al vespre punts del Pirineu i Prepirineu, no descarta alguna gotellada a Ponent, algun xàfec que pugui arribar també cap al Matarrany, a la Terra Alta, a la zona dels ports. En general, dia de sol i calor, màximes a l'interior novament de 35 a 40 graus, puntualment 41 graus, la ciutat de Lleida, la zona de Fraga, la Conca de Tremp, podrien superar doncs, aquests 40-41 graus, però després, respecte a les últimes hores, amb aquests ruixats previstos, si es produeixen, notarem una mica de davallada. Tenim avís de calor aquesta tarda a la zona de Ponent, però també calor nocturna de matinada a la zona de Lleida, la Noguera, també a la Vall d'Aran, punts a les Terres de l'Ebre, del Priorat i del Baix Camp. Llocs de l'interior no baixin dels 22-23 graus. Llocs del litoral on no baixin dels 25 o 27, aquí, a més, agreujada la calor per la xafogó, la humitat elevada. El cap de setmana pot fer més calor, tardes amb algun ruixadet, possiblement dilluns baixi la temperatura i tinguem alguna tempesta una mica més abundant.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat el desallotjament de l'antic Institut B9 de Badalona i ha desestimat el recurs presentat per 11 ocupants. La sentència conclou que no es van vulnerar drets fonamentals i que es va tenir en compte la situació de vulnerabilitat social dels afectats. Ho ha celebrat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
20: El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña nos da la razón y dice que el ayuntamiento hicimos las cosas como correspondía. Hacer las cosas como corresponde es ayudar a las personas que lo merecen, pero no darles el mínimo apoyo aquellos que crean problemas de delincuencia, de incivismo con el resto de vecinos.
0: Les representants legals de les persones desallotjades asseguren que esgotaran totes les vies legals i que recorreran la sentència davant el Tribunal Suprem. La Fiscalia Provincial de Barcelona encara manté oberta una investigació per possibles delictes d'odi contra el viol arran de les declaracions que va fer abans i després del desallotjament de l'antic institut. Els Mossos d'Esquadra investiguen el sabotatge de boies en una zona de petites cales de la Costa Brava entre Palamós i Mont-ras i sospiten que ho han fet els responsables de barques recreatives que volen arribar a la platja. En paral·lel i en col·laboració amb els agents rurals, han intensificat els controls de pescadors furtius. Palamós, Fèlix Martín.
21: Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. Algunes les van posar tot just divendres, però les han foradat i enfonsat de forma intencionada. La policia té clar qui hi ha al darrere, ha concretat des de Palamós l'inspector Jordi Uller, cap de l'àrea marítima dels Mossos.
22: Ho atribuïm a gent que està disconforme en que es senyalitzin aquestes zones de bany i que volen entrar amb les embarcacions fins a la mateixa platja. Sabem que l'Ajuntament de Palamós presentarà denúncia, és un fet que hem començat a investigar i bueno, començarem a treballar-ho una miqueta en profunditat, perquè ens preocupa i ens ocupa aquesta situació.
21: I pel que fa a la pesca recreativa, els controls dels últims 4 anys tenen resultats. Han permès reduir a la meitat la presència de furtius, ho ha concretat el subdirector general de Política Marítima, Joan Illa.
1: Les dades el que ens mostren és que hi ha hagut una reducció. De fet, abans de començar, els estudis científics que hi havien ens donaven estimacions de potser fins al 20% de gent sense llicència, però realment el que es veu és que s'ha reduït aquests anys fins a un 10% de mitjana al llarg de l'any.
21: A més del litoral, també es fan controls per detectar la presència de pescadors furtius en rius, llacs i pantans.
0: Del litoral anem a la muntanya. El monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal es reobrirà al públic aquest estiu després d'anys tancat per motius de seguretat. El Departament de Cultura ha presentat un pla de restauració amb una inversió de 3 milions i mig d'euros. Gerri de la Sal, Pau Rovira.
3: Les primeres actuacions, previstes per a principis d'agost, consistiran a instal·lar mesures de seguretat i protecció que permetran recuperar les visites al temple mentre avancen les obres de restauració. Actualment, l'església està tancada per risc de despreniments a les voltes. El projecte té un pressupost estimat de 3 milions i mig d'euros i un calendari d'execució d'uns 5 anys, condicionat, això sí, als resultats dels estudis sobre l'estat de conservació del monument. Joaquim Borràs, director general de Patrimoni Cultural.
4: Estem molt contents perquè significa la reobertura i la dignificació d'aquest gran espai patrimonial del nostre país, una de les joies del romànic català dels Pirineus.
3: El full de ruta inclou estudis previs, la consolidació estructural de l'edifici, actuacions per combatre les humitats, la restauració d'elements artístics i arqueològics, així com també la creació d'un recorregut museogràfic per posar en valor tot aquest conjunt, fundat l'any 809 i considerat un dels primers monestirs medievals de la Catalunya comtal.
0: L'artista targarí Josep Minguell serà l'encarregat de pintar un fresc per al Museu Benozzo Gozzoli, un dels grans artistes del Renaixement. Minguell és un dels pocs artistes especialista en pintura mural al fresc i té obra arreu del món. Lleida, Júlia Albacar.
23: El fresc decorarà una de les parets del museu dedicat a Gozzoli a Castelfiorentino, a la Toscana. Dialogarà amb les creacions d'este gran i prolífic mestre muralista del Renaixement, una fita que Minguell viu amb respecte.
24: Posar-me cara a cara amb el gran pintor Gozzoli em fa por. Em fa terror, m'espanta. I bé, aquesta por l'he de convertir en energia, en una actitud intensa en el meu treball. Que sigui petit no vol dir que no sigui difícil, al contrari. És una pintura que ha de ser molt més pulcra, molt més elaborada.
23: El mural de 9 metres quadrats representarà precisament un pintor muralista en plena feina, una visió gairebé inèdita.
24: El mateix Gozzoli es va autorretratar a la Capella Medici entre els savis, però quasi bé ningú s'ha autorretratat en el seu treball, en la seva feina de pintor de frescos. Aquest és el meu repte.
23: Minguell l'ha començat a pintar al seu estudi de Tàrrega i d'aquí uns mesos viatjarà cap a Castelfiorentino. L'any passat, Minguell ja va pintar un altre fresc en esta mateixa ciutat toscana que el 2027 s'exhibirà a Catalunya.
0: Barcelona vol convertir-se en el referent del videojoc al sud d'Europa i promoure l'ús del català en aquest sector. És el gran repte del Saga Barcelona Game Fest, la nova macrofira que celebrarà del 9 a l'11 d'octubre a la Fira de Montjuïc. La mostra neix de la fusió del Saló del Gaming Saga, el BSN Game Fest i Retro Barcelona, i té la intenció d'atraure més de 20.000 visitants. La primera edició preveu més de 80 activitats, que inclouen trobades de negoci, competicions d'esports i proves de novetats, i tot sense renunciar al català. David Pou de Vida és portaveu de la fira.
25: Nosaltres no volem renunciar a res pel que fa a la importància i al paper de la llengua en l'àmbit del videojoc. El que passa és que, òbviament, aquesta és una fira que té aspiracions. Volem ser un aparador a nivell internacional i volem demostrar que, de la mateixa manera que els danesos o els suecs poden jugar en el seu idioma en l'àmbit del videojoc, doncs a Catalunya, en plena normalitat, també ho podem fer.
0: El cartell de la fira el signa l'il·lustrador Conrad Roset, creador de videojocs d'èxit internacional com Gris o Neva.
9: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: En surt aquest dijous a la tarda al centre comercial Mataró Park per un atracament en què els Mossos investiguen. Segons informen fonts policials, cap a 6:45 de la tarda han rebut un avís per un incident en una joieria d'aquest centre comercial. Diversos testimonis han explicat que un grup d'homes encaputxats ha trencat els vidres d'aquest establiment i s'han endut joies que estaven exposades. L'atracament ha provocat moments de tensió entre els clients del centre, que en alguns casos s'han refugiat en altres botigues, tal com ha explicat aquest testimoni a 3catinfo.
26: Bueno, doncs estàvem amb la meva filla i unes amigues a una botiga i de cop i volta doncs, hem vist per les escales que pujaven a la planta de dalt córrer molta gent i de seguida ens han tancat les portes de la botiga. I l'únic que ens deien era que per seguretat ens havien tancat a dins perquè deien que hi havia una persona amb un arma.
0: Els presumptes lladres han marxat del lloc amb un vehicle que els esperava a l'exterior. Els Mossos han acordonat la zona i també els accessos i de moment no confirmen cap detenció. I breument us expliquem també que un home de 82 anys ha mort ofegat en una piscina privada de la Sénia al Montsià. Els fets han passat aquest dijous a la tarda al carrer Colomers del municipi. Malgrat que el SEM ha mobilitzat 3 ambulàncies i un helicòpter, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. És la novena víctima mortal en piscines a Catalunya des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. En aquest mateix període han perdut la vida 15 persones per ofegaments a les platges i 5 més en el bany d'aigües interiors.
9: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
2: La UEFA ha anunciat que tant l'entitat com les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició de la FIFA després de la proposta de la Federació Internacional de crear una filial per comercialitzar els seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. Hi ha hagut una reunió telemàtica amb les federacions i s'ha acabat redactant un comunicat llarg i extens en què s'anunciava aquest boicot. L'organisme s'oposa al pla i diu que significaria travessar una línia vermella. Aquesta proposta sotmetrà una votació el proper 19 de setembre i les federacions s'hi poden oposar, però la FIFA ha comunicat que qui voti a favor rebrà uns 40 milions d'euros. Ja hem tingut les primeres reaccions a aquest comunicat. El comissari europeu d'Esports i l'Associació d'Aficionats d'Europa han aplaudit aquesta decisió. Les properes competicions FIFA són el Mundial de Clubs l'any 2029 i el Mundial de Futbol l'any 2030 a Espanya, Portugal i el Marroc.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest divendres l'estatge de pretemporada del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa de Ter Stegen, que es retrobarà a l'equip neerlandès amb Michel Sánchez, el tècnic que el va tenir a Girona la temporada passada. Les qüestions fiscals del jugador que estaven endarrerint l'acord han quedat definitivament resoltes. La seva sortida ve marcada també per la posició de Hansi Flick, que considera que la presència d'un jugador com Ter Stegen pot alterar l'ecosistema del vestidor. Per tant, Ter Stegen no estarà al partit del que el Barça jugarà aquest divendres davant el Birmingham. El partit es disputarà al St. Andrew Stadium a 8:45 del vespre i en directe a Catalunya Ràdio. A l'entrenament d'aquest dijous, Rafinha i Balde han fet part de la sessió amb el grup. Un altre dels porters blaugrana convocats a St. George Park, Stetsna, creu que la Champions no és l'objectiu principal.
5: No crec que la Champions sigui l'objectiu. Des del meu punt de vista, el primer és la Lliga. És on jugues més partits i has de tenir regularitat. Hi ha altres equips que aspiren a la Champions. Nosaltres som un d'ells, però queda un llarg camí.
2: La Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient al Barça després que l'Atlètic de Madrid denunciés les negociacions del club blaugrana amb el davanter Julián Álvarez a l'esquena de l'entitat matalassera. L'ens federatiu ha notificat al Barça aquesta obertura i properament li comunicarà quin termini té per poder fer al·legacions.
9: 3CAT Info.
2: Dos apunts més en futbol. El Madrid ha fitxat el davanter Carlos Espí. El club blanc ha pagat la clàusula de rescisió de 25 milions d'euros al Llevant. I el Sabadell ha fitxat també un davanter. És l'uruguaià de 25 anys Gastón Valles, que ha jugat al Tenerife i també té passat a l'Espanyol. Aquest divendres l'equip de Ferran Costa jugarà contra l'Inter Escaldes Andorra. En bàsquet, Ricky Rubio ha arribat a un acord per seguir un any més a la penya. Això ha dit el jugador maresmenc en un vídeo publicat pel Club Badaloní.
6: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Més enllà d'una presència física, implica pertinença, constància i identificació amb una causa, una comunitat o uns valors. No es limita a ser-hi en un únic paper o moment, perquè jo hi seré és una manera de sentir-se part d'alguna cosa que perdura.
2: Ricky Rubio complirà la seva sisena temporada a la penya, repartida en dues etapes. D'altra banda, i segons ha pogut saber 3CAT Info, el Toko Shengelia pagarà la seva clàusula per quedar lliure del Barça i fitxar pel Dubai Basket, equip entrenat per Xavi Pascual. A més, Miles Norris també deixa el Barça per signar pel Bayern de Munic. Norris deixa el club blaugrana després de tan sols una temporada. I des d'aquest divendres i fins dimecres es disputarà el Campionat Europeu de Natació Artística a París. El campionat comptarà amb la participació de Rússia 4 anys després. un dels països més guardonats de la competició, ja que World Aquatics ha decidit aixecar totes les sancions contra els nedadors russos i bielorussos pels conflictes polítics entre el país i Ucraïna. La selecció espanyola de natació artística comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seleccionadora, la catalana Andrea Fuentes.
9: Trescat Info.

0: Són les 6.
1: El govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta i Pedro Sánchez s'hi desplaçarà aquest divendres. Les autoritats marroquines han començat a utilitzar gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar les persones que encara hi ha a l'entorn de la frontera. Milers de migrants han entrat nedant a Ceuta des del Marroc els últims dies. El PP vincula la crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat la declaració d'emergència nacional, la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera. Són demandes semblants a les de Vox, mentre que Sumar ha apostat per reforçar l'acollida i ha rebutjat les devolucions de migrants. Itàlia proposa suspendre l'acord de Schengen amb Espanya arran de la crisi migratòria a Ceuta. La Casa Blanca atribueix la situació a les polítiques, diu, d'extrema esquerra a Espanya. Brussel·les ofereix reforçar el suport a les autoritats espanyoles amb l'enviament d'agents del Frontex a Ceuta. Presó sense fiança per l'home de 58 anys acusat d'haver provocat 3 incendis forestals a l'Anoia. L'últim, el de Carme, va cremar 450 hectàrees i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Els ajuntaments afectats es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. Aquest divendres serà el dia de més afluència de l'operació sortida d'aquest estiu a l'aeroport del Prat. A partir del 4 d'agost hi ha convocada una vaga indefinida del personal de terra de l'empresa que dona servei a aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France i Qatar Air.

0: França com a conseqüència de la represa dels atacs al Pròxim Orient. El Festival Grec de Barcelona tanca la 50a edició amb prop de 143.000 espectadors, una mitjana d'ocupació del 71% i un creixement de 14.000 persones respecte al 2025. El Festival d'Arts Escèniques de referència abaixarà el taló aquest divendres amb la companyia xinesa Tao Dance Theater i amb les entrades exaurides.
1: 3CAT Info.
0: Els esports.
2: La UEFA anuncia que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA. És la reacció de rebuig a la proposta de la FIFA de transferir participacions de propietat de la Copa del Món i d'altres competicions de la FIFA a inversors privats. Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest divendres l'estaix del Barça per marxar cedit a l'Ajax. Tot això el dia que l'equip blaugrana jugarà un amistós davant el Birmingham. I Ricky Rubio ha arribat a un acord amb la penya per seguir un any més a l'equip de Badalona. En canvi, el Barça, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Toko Shengeli pagarà la seva clàusula per quedar lliure i fitxar pel Dubai Basket.
0: I pel que fa al temps, esperem un dia de sol i calor aquest divendres amb alguna novetat durant la tarda quan s'esperen alguns ruixats o tronades al Pirineu i al Prepirineu. En aquestes zones es notarà una lleugera refrescada de 2 a 5 graus menys. Les màximes seran molt elevades, entre 35 i 41 graus a l'interior i al voltant dels 33 graus a la costa.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts a l'antena de 3CAT Info, us informa Òscar Callau. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta, però no declara la situació d'emergència nacional com havia demanat el govern de la ciutat autònoma. L'exèrcit donarà suport als cossos de seguretat que ja treballen habitualment a la zona. El president espanyol Pedro Sánchez es desplaçarà a la ciutat autònoma aquest divendres acompanyat del ministre Grande Marlaska. I el Marroc, de la seva banda, ha començat a fer servir gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar els concentrats a la frontera. Clàudia Serra.
3: Molts dels milers que estan arribant són joves, tot i que també hi ha famílies senceres. La majoria hi arriben nedant, utilitzant mitjans precaris com flotadors.
4: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
5: Más de cuatro horas.
4: ¿Cómo estás?
5: Muy mal. Dos
4: horas.
5: Sí.
3: D'altres no ho aconsegueixen i perden la vida en l'intent. Rashid Zvi és el portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta.
6: Llevamos 30 cadáveres en este 2026, solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
3: Els centres d'acollida estan saturats i centenars de persones estan en campaments improvisats als carrers del voltant. Miguel Ángel Morales, director de la Federació d'ONGs Suracoge, demana més recursos.
7: Ceuta, al igual que otros territorios, es frontera y debería estar dotada de suficientes medios y dispositivos de acogida para cuando se producen estas llegadas. Ni en los recursos para adultos ni en los recursos para menores hay suficiente dotación de plazas.
3: El govern de Ceuta ho vincula a aquesta situació una sentència recent del Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arriben nedant. Tot i això, l'experta en migració de la UPF, Gemma Pinyol, ho matisa.
8: Però això no vol dir que aquestes persones no puguin ser expulsades després. No és una devolució immediata, sinó que és una devolució que seria una expulsió que ha de tenir el seu procediment normatiu i d'estaquiment.
3: Al maig del 2021, Ceuta ja va viure també una situació excepcional amb l'arribada sobtada de 10.000 migrants.
0: El Partit Popular vincula la crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol el passat mes d'abril. En un missatge a la xarxa X, el secretari general dels Populars, Miguel Tellado, afirma que no pot sorprendre ningú que milers de persones vulguin entrar en un país que, diu, regularitza més d'un milió d'immigrants d'un dia per l'altre. Sobre la resposta a la crisi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat a l'executiu de Pedro Sánchez que declari l'emergència nacional. Des del govern espanyol han argumentat que la normativa de protecció civil no inclou els fluxos migratoris com una de les causes per activar-la. Feijóo també ha reclamat la mobilització de l'exèrcit abans que el govern espanyol l'anunciés i el tancament de la frontera. En un vídeo publicat a les xarxes, el líder popular ha afirmat que la situació posa en risc la sobirania nacional d'Espanya i les fronteres de la Unió Europea.
9: No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello, tenemos que recuperar el control ya.

0: Vox també ha reclamat la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera amb el Marroc. Sumar, en canvi, ha apostat perquè reforci l'acollida a Ceuta i ha rebutjat les devolucions de migrants. Segons fonts del Ministeri de l'Interior, Espanya i el Marroc han acordat implementar mesures per repatriar el més aviat possible tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta. La situació coincideix amb un moment especial al Marroc, la commemoració del 37è aniversari de la coronació de Mohamed VI. El regne alauita rep ajudes multimilionàries de la Unió Europea a canvi de fer de gendarme de la frontera. Però experts consultats per Catalunya Ràdio coincideixen que la situació geogràfica de Ceuta i Melilla les fa molt vulnerables a les tensions geopolítiques amb els països del nord d'Àfrica. Ignasi Abad.
1: El Ministeri d'Afers Estrangers espanyol surt del pas negant cap relació entre el que està passant a Ceuta i la recent visita de Pedro Sánchez a Algèria, un país amb qui el Marroc està enfrontat pel Sàhara Occidental. Madrid assegura que la relació amb Rabat és excel·lent. Segons apunta José Miguel Morales, director de la Federació d'ONGs Sur Acoge, la monarquia alauita utilitza la migració com a eina de pressió.
2: Ahí habrá que ver hasta qué punto la vida de las personas migrantes no está sirviendo a la política internacional como moneda de cambio para las relaciones internacionales, incluso para que algunos países y algunos gobiernos, sobre todo algunos gobiernos, usen esa capacidad que tienen de activar o no las rutas migratorias para exigir que la Unión Europea desembolse cantidades millonarias de fondos públicos para la represión de las migraciones.
1: A més de la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arribin nedant, en l'actual repunt migratori a Ceuta hi poden haver influït altres factors, segons apunta aquest expert a Catalunya Ràdio, com ara la recent regularització migratòria a Espanya i l'efecte distorsionador de les xarxes socials entre els joves dels països d'origen.
0: Itàlia proposa tancar l'espai Schengen amb Espanya per la crisi migratòria a Ceuta. El ministre d'Exteriors del govern de Giorgia Meloni, Antonio Tajani, ho ha plantejat en un missatge a la xarxa X en què afirma que la immigració irregular i descontrolada és un perill per la seguretat nacional. El seu homòleg espanyol, el ministre José Manuel Álvarez, ha convocat per aquest divendres l'ambaixador d'Itàlia per demanar explicacions sobre les paraules de Tajani que considera pròpies de la demagogia partidista. Des de Brussel·les, el comissari d'Interior i Migració, Magnus Brunner, ha ofert al ministre Grande Marlaska recórrer als efectius del Frontex, l'agència europea que dona suport als estats membres en la vigilància i la gestió de les fronteres exteriors de la Unió Europea. Per la seva banda, la Casa Blanca atribueix la situació de Ceuta a les polítiques, diu, d'extrema esquerra a Espanya. En canvi, el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, demana que respectin els drets i la dignitat de totes les persones que arriben a Ceuta.
3: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El jutge ha enviat a la presó sense fiança l'home de 58 anys detingut dilluns acusat d'haver provocat 3 incendis forestals, l'últim, el de Carme, a l'Anoia. És l'incendi que hi va haver a principis de juliol i que va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Malgrat que l'acusat ha negat els fets, la policia va localitzar el seu vehicle en el punt de la carretera on va començar el foc. A més, diversos testimonis asseguren haver-lo vist llançant objectes encesos des del cotxe, allà on els Mossos van trobar 27 encenedors i material incendiari. Els ajuntaments de Carme, la Pobla de Claramunt i Torre de Claramunt, afectats per l'incendi, es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. Ho han dit a 3CAT Info els alcaldes de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres, i de Carme, Marc Sánchez.
4: Hem passat l'expedient als serveis jurídics per veure quines possibilitats tenim i per poc que puguem ho farem.
5: Les motivacions que porten una persona a calar foc al bosc no te les expliques des del seny i, evidentment, aquí les lleis hauran de tenir el seu paper per veure si aquests delictes, que sembla que cada vegada són més assidus, doncs com es poden tipificar el codi penal i, clarament, hi hagi unes conseqüències d'acord a la magnitud dels actes.
0: L'home està relacionat també amb un incendi el 29 de juny d'aquest any i un altre del juliol del 2024, tots tres a la mateixa zona de l'Anoia. De fet, Catalunya ha superat el pic del nou episodi de calor, però manté l'alerta molt alta pel risc d'incendi. La temperatura màxima registrada aquest dijous, l'han patit a Lleida, on els termòmetres han arribat als 41,3 graus. També han superat els 40 graus ciutats com Tremp, Solsona, la Pobla de Segur i Alcarràs. Les temperatures continuen sent altes i per això els agents rurals mantenen el risc de foc al bosc a nivell molt alt o extrem en un terç del país. També es mantenen tancats els 7 espais naturals que ja ho estaven. La subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Soler, fa una nova crida a la prudència i demana informar-se sobre les restriccions abans de sortir de casa. Són declaracions a 3Cat Info.
6: Molta vigilància amb qualsevol activitat que pugui generar una guspira, que pugui generar una ignició d'una flama a la vora de zona de vegetació, de zona forestal. En aquests moments no està permès i és molt perillós fer-ho perquè tenim una situació que pot comportar aquest risc elevat d'incendi forestal i, per tant, hem d'anar molta cura amb aquestes activitats a les proximitats d'aquestes zones.
0: Des de Protecció Civil recorden que la majoria d'incendis són provocats per l'activitat humana. I al País Valencià els bombers han aconseguit estabilitzar el 70% del perímetre de l'incendi de la Vall d'Uixó després d'una jornada positiva, la sisena des que va començar l'incendi. L'objectiu d'aquesta nit és refredar del tot els punts calents per evitar possibles revifades aquest divendres. València, Alba Barbosa.
7: Aquest dijous han pogut tornar a casa els veïns de 9 municipis, prop de 3.000 persones, però l'incendi encara no està estabilitzat, tot i que l'evolució és positiva. Els bombers han assegurat el 70% del perímetre i el flanc oest, el que els preocupava, l'han pogut consolidar. Ho explicava Fernando Quindelán, cap de l'operatiu.
8: Y hemos conseguido enfriar una gran parte del incendio, esos perímetros,
9: de manera que el flanco oeste, que ha sido siempre el que más nos ha preocupado por la posible evolución, por su potencial y por su temperatura en el fondo, pues ha quedado bastante bien consolidado. No obstante, tenemos algunas zonas donde necesitamos trabajar, perimetrar, consolidar y enfriar. Por lo tanto, esperamos que esta noche sigamos haciendo esta labor.
7: A Suevar, un municipi dins de la Serra d'Espadà, és un dels 9 on aquest dijous els veïns han pogut tornar a casa. La Maria és una d'elles i recordava que aquesta ha estat la segona evacuació per foc en només 3 setmanes.
10: El primer incendi va passar al costat del poble, però ara no hi havia ni foc ni fum al poble. Doncs la gent no tenia perquè teníem que anar sense i no hi havia res allà. Jo sóc jove, però jo he estat molt nerviosa perquè és que 2 incendis en 3 setmanes. O sigui, és que encara no s'ha acabat l'estiu.
7: Encara queden 5.200 veïns desallotjats. No hi ha risc que hi hagi grans reproduccions de l'incendi que ha afectat gairebé 9.600 hectàrees en un perímetre de 82 quilòmetres.
3: El temps.
0: La previsió amb Dani Ramírez.
11: La temperatura de moment es manté, podria pujar més al cap de setmana, i aquesta tarda hi ha prevista alguna tempesta on descarreguin aquests ruixats, bàsicament Pirineu i Prepirineu, podria baixar la temperatura 2, 4 o 5 graus. Es notarà, evidentment, qui rep la pluja o la tempesta, i fins i tot si cau una mica de pedra o calamarsa, doncs es nota la refrescada. Si cau granís, calamarsa pot baixar 8, 10, 12 graus la temperatura. Els ruixats no han de ser generals, afectarien aquesta tarda fins al vespre punts del Pirineu i Prepirineu, no descarta alguna gotellada a ponent, algun xàfec que pugui arribar també cap al Matarranya, a la Terra Alta, a la zona dels ports. En general, dia de sol i calor, màximes a l'interior novament de 35 a 40 graus, puntualment 41 graus, la ciutat de Lleida, la zona de Fraga, la Conca de Tremp, podrien superar doncs, aquests 40-41 graus, però després, respecte a les últimes hores, amb aquests ruixats previstos, si es produeixen, notarem una mica de davallada. Tenim avís de calor aquesta tarda a la zona de Ponent, però també calor nocturna de matinada a la zona de Lleida, la Noguera, també a la Vall d'Aran, punts a les Terres de l'Ebre, del Priorat i del Baix Camp. Llocs de l'interior no baixin dels 22-23 graus. Llocs del litoral on no baixin dels 25 o 27, aquí, a més, agreujada la calor per l'aixafogó, la humitat elevada. El cap de setmana pot fer més calor, tardes amb algun ruixadet, possiblement dilluns baixi la temperatura i tinguem alguna tempesta una mica més abundant.
0: Parlem ara de transports i de viatges, perquè aquest divendres serà el dia de més afluència de l'operació sortida d'aquest estiu a l'aeroport del Prat. Es preveuen 1.142 operacions, un 60% més que el 31 de juliol de l'any passat. Fins diumenge estan previstos gairebé 3.200 vols, una xifra que significa un increment del 5% respecte de l'operació sortida de l'últim estiu. Segons AENA, les tensions a l'estret d'Hormuz han produït un desviament temporal del trànsit aeri cap a l'estat espanyol, considerat un destí turístic segur. I atenció, si teniu intenció d'agafar un vol a Barcelona a partir del 4 d'agost, perquè hi ha convocada una vaga indefinida del personal de terra, facturació i embarcament de l'empresa Ground Force al Prat, que és l'empresa encarregada d'atendre aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways o United Airlines, entre d'altres. I també coincidint en l'operació sortida, aquest divendres hi ha vaga Renfe. L'aturada l'ha convocat el sindicat ferroviari intersindical, que és minoritari. volen denunciar les avaries en els sistemes de climatització dels trens. La protesta afecta el personal de conducció i d'intervenció de Renfe viatgers a tot l'estat. Segons la companyia, les últimes vagues convocades per aquest sindicat van tenir un seguiment inferior al 2% de la plantilla. La Generalitat ha establert serveis mínims del 66% a Rodalies durant les hores punta, de 6 a 2 quarts de 10 del matí i de 7 a 2 quarts de 9 del vespre. La resta de la jornada seran del 33%. A la llarga distància i a l'alta velocitat hi circularà un 73% de l'oferta habitual.
3: 3CAT Info.
0: Els preus continuen pujant. De mitjana són un 3,5% més alts que el juliol de l'any passat, 3 dècimes per sobre de la inflació que hi havia el juny, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Carburants i electricitat, sobretot, han empès els preus a l'alça. La represa del conflicte al Pròxim Orient ha encarit el petroli i el gas, i a més això ha coincidit amb la retirada de diverses rebaixes fiscals del govern espanyol per combatre els efectes de la guerra sobre els preus energètics. Josep Soler és conseller executiu de l'Associació Espanyola d'Assessors Financers.
12: En tot cas, estem veient que aquest repunt inflacionari es genera de moment molt estrictament pels preus de carburants, pels preus dels lubricants, dels derivats, també de petroli, etc. I de moment no està arribant aquest repunt inflacionista a altres preus ja més secundaris.
0: El que no és recent de la guerra és l'impuls de l'economia espanyola, que d'abril a juny ha crescut un 0,7%, una dècima més que durant els primers 3 mesos de l'any. I el BBVA ha guanyat més de 6.000 milions d'euros en els 6 primers mesos de l'any, un 11% més que en el mateix període de l'any anterior. Durant la presentació de resultats, el conseller delegat del banc, Onur Genç, ha destacat l'increment de l'activitat creditícia.
13: Nuestra cartera de préstamos ha crecido más de un 60% desde el final de 2020 y casi un 20% en el último año. Un incremento muy superior al de nuestros competidores, lo que nos posiciona como el banco con mayor crecimiento de Europa.
0: Tot i el fracàs de l'Opel Sabadell, Genç ha assegurat que segueixen oberts a compres selectives. El conseller delegat ha desvinculat la reorganització de la cúpula d'aquest fracàs i del judici al qual haurà de fer front al BBVA pels encàrrecs d'espionatge il·legal que li van fer a l'excomissari Villarejo.
3: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Un jutjat a Barcelona va denegar fa 2 setmanes la petició de la Fiscalia per apartar els 2 fills menors d'edat de la dona que aquest dimarts va morir al districte de Sant Martí a mans de la seva parella. El pare havia denunciat la dona per maltractar-lo a ell i als fills, i el Ministeri Públic, per protegir-los, va demanar un ordre de protecció que el jutge va denegar. Dimarts passat, l'home va apunyalar la dona al pis on vivien i on hi havia els 2 menors, va fugir en cotxe i després es va entregar als Mossos d'Esquadra. La víctima, que estava en procés de separació, és una dona de 34 anys i és la quarta dona assassinada per violència masclista aquest any a Catalunya. Aquest dijous al migdia s'ha celebrat a Barcelona un minut de silenci en suport als familiars. La consellera d'Igualtat, Eva Menor, ha condemnat el feminicidi.
14: Cada feminicidi, sens dubte, és un fracàs col·lectiu d'una societat que no ha aconseguit acabar amb una violència masclista. Primer missatge, també, davant aquells que neguen l'existència de la violència masclista, una dada, des de 2012, que tenim registre, 163 feminicidis a Catalunya. Que davant la violència masclista l'equidistància no val, no? És una realitat, és una greu vulneració de drets humans.
0: I de Barcelona anem a les comarques de Girona, perquè han decretat presó sense fiança un detingut per haver agredit sexualment un menor de 16 anys a Sant Hilari Sacalm, a la comarca de la Selva, aquest cap de setmana. L'investigat era amic de la família de la víctima i el jutjat de Santa Coloma de Farners considera que l'hauria atacat mentre dormia. Girona, Maria Rovira.
15: Segons recull la interlocutòria, l'agressió va passar a la matinada del 25 de juliol en un domicili de Sant Hilari Sacalm, quan l'home hauria atacat el menor mentre dormia en una habitació. El jutge subratlla que, tot i que l'arrestat ha negat els fets en seu judicial, hi ha suficients indicis per considerar-lo indiciàriament responsable del delicte i acordar el seu ingrés a presó, tal com han sol·licitat tant la Fiscalia com l'acusació particular. Després de l'atac el mateix dissabte, la víctima es va visitar el metge i el forense. Els Mossos d'Esquadra van detenir el sospitós dilluns a Sant Hilari Sacalm mateix i ahir va passar a disposició de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Santa Coloma de Farners.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Temps ara per la cultura. El Festival Grec de Barcelona ha tancat l'edició del seu 50è aniversari amb 143.000 espectadors i un 71% d'ocupació mitjana i un pressupost de 4 milions d'euros. Marta Vives.
16: Dels 96 muntatges que s'han vist en 58 espais diferents de la ciutat, un 58% han estat en català i un 44% liderats per dones. De tots ells, els que s'han fet a l'amfiteatre del Grec han tingut una ocupació mitjana del 96%. La directora del Grec, Letícia Martín, s'ha mostrat així de satisfeta.
17: Aquests resultats que a tots ens fan molt, molt feliços. Hem arribat a tenir una sèrie d'espectacles que realment han donat aquesta sensació de festival, de coses que només passen ara.
16: Al llarg d'un mes han passat pel Grec artistes i companyies internacionals de primer nivell, com Florentina Holzinger, Sung Kim Her, Hofesh Schechter o Wagner Moura, que aquesta nit ha presentat la seva versió d'Ibsen al Lliure i aquest divendres hi torna. Més enllà de les xifres, però, els muntatges a l'aire lliure preocupen per...
18: Es preocupa la calor. És a dir, haurem de reflexionar en el futur sobre la calor.
16: Xavier Mercè, regidor de Cultura, ha assegurat que és un tema que haurà d'abordar en un futur molt immediat.
0: De les arts escèniques passem al cinema perquè el sector espanyol està de dol per la mort als 62 anys de l'actor gadità Manolo Solo, víctima d'un càncer. Va guanyar un Goya a millor actor de repartiment per Tarde para la ira. Va ser un actor prolífic que va participar en 55 pel·lícules en títols com Celda 211, La isla mínima o El guardián invisible. També al teatre i la televisió se'l recorden el paper de Gutiérrez Mellado a la sèrie Anatomia d'un instante a partir del llibre de Javier Cercas sobre el cop d'estat del 1981. El van nominar 4 Goyes més per El bon patró i una quinta portuguesa, entre d'altres. Una de les últimes produccions en què havia treballat va ser Aquí, basada en una novel·la de Coetzee. Així en parlava a Catalunya Ràdio.
19: Tiene una cierta ligereza, una cierta sencillez de la peripecia, por así decirlo, pero peripecia cargada de contenido. Va surfeando en tu tabla y algunas olas te salpican más y otras te salpican menos.
0: La desconocida de Gaby Ibáñez és el seu últim treball al cinema i encara no s'ha estrenat.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
20: La UEFA ha anunciat que tant l'entitat com les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició de la FIFA després de la proposta de la Federació Internacional de crear una filial per comercialitzar els seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. Hi ha hagut una reunió telemàtica amb les federacions i s'ha acabat redactant un comunicat llarg i extens en què s'anunciava aquest boicot. L'organisme s'oposa al pla i diu que significaria travessar una línia vermella. Aquesta proposta es sotmetrà a una votació el proper 19 de setembre i les federacions s'hi poden oposar, però la FIFA ha comunicat que qui voti a favor rebrà uns 40 milions d'euros. Ja hi han hagut les primeres reaccions a aquest comunicat. El comissari europeu d'esports, Glenn Mikalev, i l'Associació d'Aficionats d'Europa han aplaudit aquesta decisió. Les properes competicions FIFA són el Mundial de Clubs l'any 2029 i el Mundial de Futbol l'any 2030 a Espanya, Portugal i el Marroc.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest divendres l'estatge de pretemporada del Barça per marxar, s'ha dit, a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa de Ter Stegen, que es retrobarà a l'equip neerlandès amb Mitchell, el tècnic que el va tenir al Girona la temporada passada. Les qüestions fiscals del jugador, que estaven endarrerint l'acord, han quedat definitivament resoltes. La seva sortida ve marcada també per la posició de Hansi Flick, que considera que la presència d'un jugador com Ter Stegen pot alterar l'ecosistema del vestidor. Per tant, Ter Stegen no estarà al partit que el Barça jugarà aquest divendres davant el Birmingham, al St. Andrews Stadium i en directe a Catalunya Ràdio. A l'entrenament d'aquest dijous, Rafinha i Valde han fet part de la sessió amb el grup i Stensna, un dels porters, ha parlat. Diu que creu que la Champions no és l'objectiu principal.
21: No crec que la Champions sigui l'objectiu. Des del meu punt de vista, el primer és la Lliga. És on jugues més partits i has de tenir regularitat. Hi ha altres equips que aspiren a la Champions. Nosaltres som un d'ells, però queda un llarg camí.
20: L'Ajax La Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient al Barça després que l'Atlètic de Madrid denunciés les negociacions del club blaugrana amb el davanter Julián Álvarez a l'esquena de l'entitat matalassera. L'ens federatiu ha notificat al Barça aquesta obertura i properament li comunicarà quin termini té per poder fer al·legacions.
3: Trescat Info.
20: Dos apunts més en futbol. El Real Madrid ha fitxat el davanter Carlos Espí. El club blanc ha pagat la clàusula de rescisió de 25 milions d'euros al Llevant. I el Sabadell ha anunciat el fitxatge del davanter uruguaià de 25 anys, Gastón Valles, que va jugar al Tenerife la temporada passada. Aquest divendres, l'equip de Ferran Costa juga un nou amistós contra l'Inter Escaldes Andorra. Pel que fa al bàsquet, Ricky Rubio ha arribat a un acord per seguir un any més a la penya. Això ha dit el jugador maresmenc en un vídeo publicat pel Club Badaloni.
1: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Més enllà d'una presència física, implica pertinença, constància i identificació amb una causa, una comunitat o uns valors. No es limita a ser-hi en un únic paper o moment, perquè jo hi seré és una manera de sentir-se part d'alguna cosa que perdura.
20: D'altra banda, i segons ha pogut saber Trescat Info, Toko Shangelia pagarà la seva clàusula per quedar lliure del Barça i fitxar pel Dubai Basket, equip entrenat per Xavi Pasqual. A més, Miles Norris també deixa el Barça per signar pel Bayern de Múnich.
3: L'actualitat esportiva a fons.
20: I des d'aquest divendres i fins dimecres es disputarà el Campionat Europeu de Natació Artística a París. El campionat comptarà amb la participació de Rússia 4 anys després, un dels països més guardonats de la competició, ja que World Aquatics ha decidit aixecar totes les sancions contra els nedadors russos i bielorussos pels conflictes polítics entre el país i Ucraïna. La seleccionadora espanyola de natació artística comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seva seleccionadora Andrea Fuentes, que també és catalana i que ha valorat positivament el nivell de l'equip amb què arriba a l'europeu.
2: Arribem en un molt bon nivell. No és el mateix fer les acrobàcies aïllades que dintre de tot el cardio, que és la rutina sencera. És molt més difícil. Però si aïllada la pots fer amb 10... Clar, t'apropes al màxim al 10 quan ho fas en tot, no? Però ja està, la qualitat d'aquest equip en acrobàcia ha pujat moltíssim, fins al punt de que podem treure 10 en totes les acrobàcies, aïlladament. Ara falta que ho fem amb tota la rutina, no?
3: Són 2:15.

0: Repassem ara les principals informacions que hem destacat, que estem destacant a l'antena de 3Cat Info. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta i Pedro Sánchez s'hi desplaçarà aquest divendres. Les autoritats marroquines han començat a utilitzar gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar les persones que encara hi ha a l'entorn de la frontera. Milers de migrants han entrat nedant a Ceuta des del Marroc els últims dies. El PP vincula aquesta crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat la declaració d'emergència nacional, la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera. Són demandes semblants a les de Vox, mentre que Sumar ha apostat per reforçar l'acollida i ha rebutjat les devolucions de migrants. Presó sense fiança per l'home de 58 anys acusat d'haver provocat 3 incendis forestals a l'Anoia. L'últim, el de Carme, va cremar 450 hectàrees i va obligar a confinar 30.000 veïns a la zona. Els ajuntaments d'aquestes comarques afectades es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. A partir d'ara, i entre altres informacions, us explicarem que el govern de la Comunitat de Madrid posa a la venda l'àtic de luxe adquirit com a oficina temporal per la presidenta Isabel Díaz Ayuso enmig de les crítiques de l'oposició. L'operació inclourà 4 immobles més i suposarà 20 milions d'euros que, segons el govern madrileny, es destinaran a pal·liar els danys causats pels incendis. L'OTAN i la Unió Europea condemnen la caiguda d'un míssil rus en territori polonès que ha deixat un cràter de 10 metres de diàmetre en una zona deshabitada. El primer ministre de Polònia diu que no hi ha raons per pensar que anava dirigit contra el seu país. Rússia ha atacat massivament amb míssils i drons diverses ciutats ucraïneses i almenys una desena de morts. El monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal reobrirà al públic aquest estiu, després d'anys tancat per motius de seguretat. El Departament de Cultura ha presentat un pla de restauració amb una inversió de 3 milions i mig d'euros. El projecte es farà en 5 anys i preveu consolidar l'edifici, restaurar-ne els principals elements patrimonials i posar en valor aquest monument fundat l'any 809. Pel que fa als esports, Francesc.
1: La UEFA ha anunciat que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA. És la reacció de rebuig a la proposta de la FIFA de transferir participacions de propietat de la Copa del Món i d'altres competicions a inversors privats. Aquest divendres, Marc-André Ter Stegen abandonarà l'estadi del Barça per marxar cedit a l'Ajax. També aquest divendres, el Barça jugarà un amistós contra el Birmingham.
0: I el temps, dia de sol i calor aquest divendres, amb alguna novetat durant la tarda, quan s'esperen alguns ruixats o tronades al Pirineu i al Prepirineu. En aquestes zones es notarà una lleugera refrescada de 2 a 5 graus menys. Les màximes seran molt elevades, entre 35 i 41 graus a l'interior i al voltant dels 33 graus a la costa. Com us dèiem, i ara ho ampliem, el govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta, però no declara la situació d'emergència nacional, com havia demanat el govern de la ciutat autònoma. L'exèrcit donarà suport als cossos de seguretat que ja treballen habitualment a la zona. El president espanyol Pedro Sánchez es desplaçarà a la ciutat autònoma aquest divendres, acompanyat del ministre Grande Marlaska. El Marroc, de la seva banda, ha començat a fer servir gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar els concentrats a la frontera. Clàudia Serra.
2: Molts dels milers que estan arribant són joves, tot i que també hi ha famílies senceres. La majoria hi arriben nedant, utilitzant mitjans precaris com flotadors.
3: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
4: Más de cuatro horas.
3: ¿Cómo estás?
4: Muy mal. Yo, dos.
3: ¿Dos horas?
4: Sí.
2: D'altres no ho aconsegueixen i perden la vida en l'intent. Rashid Zvi és el portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta.
5: Llevamos 30 cadáveres en este 2026, solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
2: Els centres d'acollida estan saturats i centenars de persones estan en campaments improvisats als carrers del voltant. Miguel Ángel Morales, director de la Federació d'ONGs Suracoge, demana més recursos.
6: Ceuta, al igual que otros territorios, es frontera y debería estar dotada de suficientes medios y dispositivos de acogida para cuando se producen estas llegadas. Ni en los recursos para adultos ni en los recursos para menores hay suficiente dotación de plazas.
2: El govern de Ceuta ho vincula a aquesta situació una sentència recent del Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arriben nedant. Tot i això, l'experta en migració de la UPF, Gemma Pinyol, ho matisa.
7: Però això no vol dir que aquestes persones no puguin ser expulsades després. No, no és una devolució immediata, sinó que és una devolució que seria una expulsió que ha de tenir el seu procediment normatiu i d'establiment.
2: Al maig del 2021, Ceuta ja va viure també una situació excepcional amb l'arribada sobtada de 10.000 migrants.
0: El Partit Popular vincula la crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol el passat mes d'abril. En un missatge a la xarxa X, el secretari general dels Populars, Miguel Tellado, afirma que no pot sorprendre ningú que milers de persones vulguin entrar en un país que, diu, regularitza més d'un milió d'immigrants d'un dia per l'altre. Sobre la resposta a la crisi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat a l'executiu de Pedro Sánchez que declari l'emergència nacional. Des del govern espanyol han argumentat que la normativa de protecció civil no inclou els fluxos migratoris com una de les causes per activar-la. Feijóo també ha reclamat la mobilització de l'exèrcit abans que el govern espanyol l'anunciés i el tancament de la frontera. En un vídeo publicat a les xarxes, el líder popular ha afirmat que la situació posa en risc la sobirania nacional d'Espanya y las fronteras de la Unión Europea.
8: No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello, tenemos que recuperar el control ya.
0: Vox també ha reclamat la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera amb el Marroc. Sumar, en canvi, ha apostat perquè reforci l'acollida a Ceuta i ha rebutjat les devolucions de migrants. Segons fonts del Ministeri de l'Interior, Espanya i el Marroc han acordat implementar mesures per repatriar el més aviat possible tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El jutge ha enviat a la presó sense fiança l'home de 58 anys detingut dilluns acusat d'haver provocat 3 incendis forestals, l'últim, el de Carme, a l'Anoia. És l'incendi que hi va haver a principis de juliol i que va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns a la zona. Malgrat que l'acusat ha negat els fets, la policia va localitzar el seu vehicle en el punt de la carretera on va començar el foc. A més, diversos testimonis asseguren haver-lo vist llançant objectes encesos des del cotxe, allà on els Mossos van trobar 27 encenedors i material incendiari. Els ajuntaments de Carme, la Pobla de Claramunt i la Torre de Claramunt, afectats per l'incendi, es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. Ho han dit a 3CAT Info els alcaldes de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres, i de Carme, Marc Sánchez.
10: Hem passat l'expedient als serveis jurídics per veure quines possibilitats tenim i per poc que puguem ho farem.
11: Les motivacions que porten una persona a calar foc al bosc no te les expliques des del seny i, evidentment, aquí les lleis hauran de tenir el seu paper per veure si aquests delictes, que sembla que cada vegada són més assidus, doncs com es poden tipificar el Codi Penal i que realment hi hagi unes conseqüències d'acord a la magnitud dels actes.
0: El mateix home està relacionat també amb un incendi el 29 de juny d'aquest any i un altre del juliol del 24, tots tres a la mateixa zona de la comarca de l'Anoia.
9: 3CAT Info.
0: L'endemà que es fes pública la compra d'un àtic de luxe per part de la Comunitat de Madrid, el govern madrileny ha decidit posar-lo a la venda junt amb 4 immobles més. Un àtic que s'havia comprat com a oficina temporal per la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Ho ha acordat el Consell de Govern de la Comunitat, que xifra l'operació immobiliària en 20 milions d'euros que destinaran a pal·liar els danys provocats pels incendis. Ens ho explica des de Madrid Àngels Lafuente.
12: Ni oficina ni habitatge. L'àtic al barri de Chamberí, una de les zones més cares de Madrid, comprat per la Comunitat de Madrid, ha tingut una vida efímera. El govern de Díaz Ayuso ha volgut apaivagar la polseguera provocada per la seva compra i l'ha posat a la venda. Ara, diu el conseller i portaveu de la presidència de la Comunitat, Miguel Ángel García Martín, servirà per pal·liar els efectes dels focs.
13: Ese importe que se pueda obtener de la venta pueda emplearse a la recuperación de la Sierra Oeste, que durante estos días ha sido devastada como consecuencia de este incendio.
12: Abans de l'anunci, la direcció del PP havia evitat entrar en la polèmica. Miguel Tellado.
14: Yo me remito a las explicaciones que en ese sentido han dado desde el gobierno de la comunidad.
12: I el ministre Òscar López, a les xarxes socials, ha acusat Ayuso de posar-se un pis gratuït sense donar explicacions i decidir vendre'l perquè, diu, l'han enxampat. I ha exigit que s'informi sobre l'expedient de compra de l'àtic de luxe, una demanda que també fa seva Més Madrid. A més del polèmic àtic, també es posaran a la venda quatre immobles més propietat de l'administració madrilenya, que calcula ingressar uns 20 milions d'euros per tota l'operació.
0: Els serveis jurídics de l'Ajuntament de Ripoll han defensat en un comunicat el procés de selecció de la policia local en què una de les persones escollides ha estat la filla de l'alcaldessa Sílvia Orriols. Per la seva banda, el grup municipal del PSC Ripoll apunta que hi veu un cas clar de nepotisme. Girona, Maria Rovira.
14: Davant de la polèmica, des dels serveis jurídics de l'Ajuntament asseguren que el procediment s'ha tramitat seguint escrupolosament la normativa vigent d'accés a l'ocupació pública i que s'han respectat els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en el procés de selecció sense cap mena de pressió. També justifiquen el procés d'urgència per les necessitats del servei i la falta de personal operatiu. En canvi, des del grup municipal del PSC a Ripoll ho consideren un cas de nepotisme evident i en un comunicat reclamen accés íntegre a l'expedient de selecció urgent d'una plaça d'agent interina. Des de Junts, ahir ja es va demanar a Orriols que delegui les competències de seguretat a un altre regidor per evitar conflictes d'interessos.
0: Continuem en clau política. L'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, nega que l'indult parcial que li ha concedit el govern espanyol sigui el resultat d'una negociació entre el PSOE i Junts. En declaracions a 3Cat Info, Borràs assenyala que l'executiu de Sánchez s'ha limitat a fer el que li han demanat els jutges.
15: Segur que no ha estat plat de gust per ell, perquè efectivament jo no vaig investir Pedro Sánchez. No confonc l'indult parcial amb una reparació i ni vull ni puc considerar que sigui una victòria política al que és un alleugiment personal.
0: L'agència tributària haurà de continuar investigant Rodríguez Zapatero, la seva dona, les seves filles i Julio Martínez, el propietari de l'empresa on l'expresident feia de consultor. Ho ha decidit el jutge Calama, que indaga sobre presumptes irregularitats en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. El magistrat descarta la petició de l'agència que al·legava en un escrit que hi podia haver duplicitats entre la investigació administrativa i la penal i remarcava que no és lògic que òrgans judicials i administratius investiguin els mateixos fets. Dimecres, el mateix jutge va autoritzar la policia a investigar els comptes bancaris de Zapatero, les seves filles i la seva secretària Gertrudis Alcázar. Segons la UDEF, Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, Alcázar va comprar una casa de 132.000 euros sense hipoteca.
9: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Temps ara per la informació internacional. Polònia condemna la violació del seu espai aeri durant un atac massiu de Rússia contra Ucraïna, però no hi veu motius per pensar que el país fos objectiu de Moscou. Així s'ha expressat el primer ministre Donald Tusk després de visitar aquest dijous el cràter de 10 metres de diàmetre que el míssil ha deixat en una zona deshabitada.
16: Avions de combat ucraïnesos van monitorar i van intentar destruir els míssils que es dirigien cap a la frontera polonesa, seguint-los fins a la mateixa frontera. No hi ha motius per pensar que Polònia fos l'objectiu, però dos d'aquests objectes van violar l'espai aeri polonès.
0: De moment, Rússia no ha mencionat l'incident. El Kremlin assegura que els bombardejos massius contra Kiev i altres ciutats ucraïneses de les últimes hores estaven dirigits contra objectius militars. El balanç de morts puja a una desena. Moscou, Cristina Solies.
17: Ni el Kremlin ni l'ambaixada russa a Polònia s'han pronunciat de moment sobre aquest incident. Ara bé, és habitual que quan ho acaben fent sigui per negar cap responsabilitat. Un silenci que també podria ser estratègic per evitar fer més gros un atac contra el territori d'un estat membre de l'OTAN. En les últimes hores, Rússia ha llançat 280 drons i 70 míssils contra les ciutats ucraïneses. Volodymyr Zelensky valora que han pogut abatre el 90% dels drons, però lamenta que els míssils russos són el malson de les seves defenses.
18: La balística continua sent una amenaça cruel i dolorosa i només ens podrem protegir amb el suport dels socis. Treballem amb ells perquè Ucraïna continuï rebent els recursos necessaris per a la defensa.
17: Rússia ha tornat a llançar un atac massiu contra Ucraïna dos dies després que Zelensky parlés amb Trump de la possibilitat que Ucraïna obtingui la llicència per fabricar el sistema nord-americà antimíssils Patriot.
0: Continuem parlant de conflictes bèl·lics. La Lliga Àrab alerta dels intents d'ampliar la guerra a l'Orient Mitjà després del llançament d'un dron contra un port egipci, dimecres, a 50 quilòmetres del canal de Suez. Ningú ha reivindicat l'atac que va provocar un incendi en dos vaixells, un dels quals propietat dels Estats Units. De fet, el ministre d'Exteriors de l'Iran ha dit aquest dijous que Egipte és un país amic i la seva seguretat és molt important per a la República Islàmica. Els rebels del Iemen també s'han desmarcat de l'atac contra el port de Damietta. Els Houthis, per cert, denuncien que l'Aràbia Saudita prepara una escalada bèl·lica integral contra les seves posicions i prometen represàlies si això passa. Precisament la monarquia àrab ha anunciat avui la creació d'una coalició internacional per garantir la seguretat al Mar Roig en les rutes comercials i de subministrament energètic. Una aliança en la que participen una quinzena de països, entre els quals hi ha Kuwait, Bahrain, Qatar, el Pakistan, Jordània i el govern reconegut internacionalment del Iemen.
9: El temps.
0: La previsió meteorològica amb Dani Ramírez.
19: La temperatura, de moment, es manté. Podria pujar més al cap de setmana. I aquesta tarda hi ha prevista alguna tempesta on descarreguin aquests ruixats, bàsicament Pirineu i Prepirineu. Podria baixar la temperatura 2, 4 o 5 graus. Es notarà, evidentment, qui rep la pluja o la tempesta, i fins i tot si cau una mica de pedra o calamarsa, doncs es nota la refrescada. Si cau granís, calamarsa, pot baixar 8, 10, 12 graus la temperatura. Els ruixats no han de ser generals, afectarien aquesta tarda fins al vespre punts del Pirineu i Prepirineu, no descarta alguna gotellada a ponent, algun xàfec que pugui arribar també cap al Matarranya, a la Terra Alta, a la zona dels ports. En general, dia de sol i calor, màximes a l'interior novament de 35 a 40 graus, puntualment 41 graus, la ciutat de Lleida, la zona de Fraga, la Conca de Tremp, podrien superar doncs, aquests 40-41 graus, però després, respecte a les últimes hores, amb aquests ruixats previstos, si es produeixen, notarem una mica de davallada. Tenim avís de calor aquesta tarda a la zona de Ponent, però també calor nocturna de matinada a la zona de Lleida, la Noguera, també a la Vall d'Aran, punts a les Terres de l'Ebre, del Priorat i del Baix Camp. Llocs de l'interior no baixin dels 22-23 graus. Llocs del litoral on no baixin dels 25 o 27, aquí, a més, agreujada la calor per l'aixafogó, la humitat elevada. El cap de setmana pot fer més calor, tardes amb algun ruixadet, possiblement dilluns baixi la temperatura i tinguem alguna tempesta una mica més abundant.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat el desallotjament de l'antic Institut B9 de Badalona i ha desestimat el recurs presentat per 11 ocupants. La sentència conclou que no es van vulnerar drets fonamentals i que es va tenir en compte la situació de vulnerabilitat social dels afectats. Ho ha celebrat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
20: El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña nos da la razón y dice que el ayuntamiento hicimos las cosas como correspondía. Hacer las cosas como corresponde es ayudar a las personas que lo merecen, pero no darles el mínimo apoyo aquellos que crean problemas de delincuencia, de incivismo con el resto de vecinos.
0: Les representants legals de les persones desallotjades asseguren que esgotaran totes les vies legals i que recorreran la sentència davant el Tribunal Suprem. La Fiscalia Provincial de Barcelona encara manté oberta una investigació per possibles delictes d'odi contra el viol arran de les declaracions que va fer abans i després del desallotjament de l'antic institut. Els Mossos d'Esquadra investiguen el sabotatge de boies en una zona de petites cales de la Costa Brava entre Palamós i Mont-ras i sospiten que ho han fet els responsables de barques recreatives que volen arribar a la platja. En paral·lel i en col·laboració amb els agents rurals, han intensificat els controls de pescadors furtius. Palamós, Fèlix Martín.
21: Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. Algunes les van posar tot just divendres, però les han foradat i enfonsat de forma intencionada. La policia té clar qui hi ha al darrere, ha concretat des de Palamós l'inspector Jordi Uller, cap de l'àrea marítima dels Mossos.
22: Ho atribuïm a gent que està disconforme en que es senyalitzin aquestes zones de bany i que volen entrar amb les embarcacions fins a la mateixa platja. Sabem que l'Ajuntament de Palamós presentarà denúncia, és un fet que hem començat a investigar i bueno, començarem a treballar-ho una miqueta en profunditat, perquè ens preocupa i ens ocupa aquesta situació.
21: I pel que fa a la pesca recreativa, els controls dels últims 4 anys tenen resultats. Han permès reduir a la meitat la presència de furtius, ho ha concretat el subdirector general de Política Marítima, Joan Illa.
1: Les dades el que ens mostren és que hi ha hagut una reducció. De fet, abans de començar, els estudis científics que hi havien ens donaven estimacions de potser fins al 20% de gent sense llicència, però realment el que es veu és que s'ha reduït aquests anys fins a un 10% de mitjana al llarg de l'any.
21: A més del litoral, també es fan controls per detectar la presència de pescadors furtius en rius, llacs i pantans.
0: Del litoral anem a la muntanya. El monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal es reobrirà al públic aquest estiu després d'anys tancat per motius de seguretat. El Departament de Cultura ha presentat un pla de restauració amb una inversió de 3,5 milions d'euros. Gerri de la Sal, Pau Rovira.
3: Les primeres actuacions previstes per a principis d'agost consistiran a instal·lar mesures de seguretat i protecció que permetran recuperar les visites al temple mentre avancen les obres de restauració. Actualment, l'església està tancada per risc de despreniments a les voltes. El projecte té un pressupost estimat de 3,5 milions d'euros i un calendari d'execució d'uns 5 anys condicionat, això sí, als resultats dels estudis sobre l'estat de conservació del monument. Joaquim Borràs, director general de Patrimoni Cultural.
4: Estem molt contents perquè significa la reobertura i la dignificació d'aquest gran espai patrimonial del nostre país, una de les joies del romànic català dels Pirineus.
3: El full de ruta inclou estudis previs, la consolidació estructural de l'edifici, actuacions per combatre les humitats, la restauració d'elements artístics i arqueològics, així com també la creació d'un recorregut museogràfic per posar en valor tot aquest conjunt, fundat l'any 809 i considerat un dels primers monestirs medievals de la Catalunya comtal.
0: L'artista targarí Josep Minguell serà l'encarregat de pintar un fresc per al Museu Benozzo Gozzoli, un dels grans artistes del Renaixement. Minguell és un dels pocs artistes especialista en pintura mural al fresc i té obra arreu del món. Lleida, Júlia Albacar.
23: El fresc decorarà una de les parets del museu dedicat a Gozzoli a Castelfiorentino, a la Toscana. Dialogarà amb les creacions d'este gran i prolífic mestre muralista del Renaixement, una fita que Minguell viu amb respecte.
24: Posar-me cara a cara amb el gran pintor Gozzoli em fa por. Em fa terror, m'espanta. I bé, aquesta por l'he de convertir en energia, en una actitud intensa en el meu treball. Que sigui petit no vol dir que no sigui difícil, al contrari. És una pintura que ha de ser molt més pulcra, molt més elaborada.
23: El mural de 9 metres quadrats representarà precisament un pintor muralista en plena feina, una visió gairebé inèdita.
24: El mateix Gozzoli es va autorretratar a la Capella Medici entre els savis, però quasi bé ningú s'ha autorretratat en el seu treball, en la seva feina de pintor de frescos. Aquest és el meu repte.
23: Minguell l'ha començat a pintar al seu estudi de Tàrrega i d'aquí uns mesos viatjarà cap a Castelfiorentino. L'any passat, Minguell ja va pintar un altre fresc en esta mateixa ciutat toscana que el 2027 s'exhibirà a Catalunya.
0: Barcelona vol convertir-se en el referent del videojoc al sud d'Europa i promoure l'ús del català en aquest sector. És el gran repte del Saga Barcelona Game Fest, la nova macrofira que celebrarà del 9 al 11 d'octubre a la Fira de Montjuïc. La mostra neix de la fusió del Saló del Gaming Saga, el BSN Game Fest i Retro Barcelona, i té la intenció d'atraure més de 20,000 visitants. La primera edició preveu més de 80 activitats, que inclouen trobades de negoci, competicions d'esports i proves de novetats, i tot sense renunciar al català. David Pou de Vida és portaveu de la fira.
25: Nosaltres no volem renunciar a res pel que fa a la importància i el paper de la llengua en l'àmbit del videojoc. El que passa és que, òbviament, aquesta és una fira que té aspiracions. Volem ser un aparador a nivell internacional i volem demostrar que, la mateixa manera que els danesos o els suecs poden jugar en el seu idioma en l'àmbit del videojoc, doncs a Catalunya, en plena normalitat, també ho podem fer.
0: El cartell de la fira el signa l'il·lustrador Conrad Roset, creador de videojocs d'èxit internacional com Gris o Neva.
9: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: En surt aquest dijous a la tarda al centre comercial Mataró Park per un atracament en què els Mossos investiguen. Segons informen fonts policials, cap a 6:45 de la tarda han rebut un avís per un incident en una joieria d'aquest centre comercial. Diversos testimonis han explicat que un grup d'homes encaputxats ha trencat els vidres d'aquest establiment i s'han endut joies que estaven exposades. L'atracament ha provocat moments de tensió entre els clients del centre que en alguns casos s'han refugiat en altres botigues, tal com ha explicat aquest testimoni a 3catinfo.
26: Bueno, doncs estàvem la meva filla i unes amigues a una botiga i de cop i volta doncs hem vist per les escales que pujaven a la planta de dalt corre molta gent i de seguida ens han tancat les portes de la botiga i l'únic que ens deien era que per seguretat ens havien tancat a dins perquè deien que hi havia una persona amb un arma.
0: Els presumptes lladres han marxat del lloc amb un vehicle que els esperava a l'exterior. Els Mossos han acordonat la zona i també els accessos i de moment no confirmen cap detenció. I breument us expliquem també que un home de 82 anys ha mort ofegat en una piscina privada de la Seny al Montsià. Els fets han passat aquest dijous a la tarda al carrer Colomers del municipi. Malgrat que el SEM ha mobilitzat 3 ambulàncies i un helicòpter, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. És la novena víctima mortal en piscines a Catalunya des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. En aquest mateix període han perdut la vida 15 persones per ofegaments a les platges i 5 més en el bany d'aigües interiors.
9: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
2: La UEFA ha anunciat que tant l'entitat com les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició de la FIFA després de la proposta de la Federació Internacional de crear una filial per comercialitzar els seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. Hi ha hagut una reunió telemàtica amb les federacions i s'ha acabat redactant un comunicat llarg i extens en què s'anunciava aquest boicot. L'organisme s'oposa al pla i diu que significaria travessar una línia vermella. Aquesta proposta sotmetrà una votació el proper 19 de setembre i les federacions s'hi poden oposar, però la FIFA ha comunicat que qui voti a favor rebrà uns 40 milions d'euros. Ja hem tingut les primeres reaccions a aquest comunicat. El comissari europeu d'Esports i l'Associació d'Aficionats d'Europa han aplaudit aquesta decisió. Les properes competicions FIFA són el Mundial de Clubs l'any 2029 i el Mundial de Futbol l'any 2030 a Espanya, Portugal i el Marroc.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest divendres l'estaig de pretemporada del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa de Ter Stegen, que es retrobarà a l'equip neerlandès amb Michel Sánchez, el tècnic que el va tenir a Girona la temporada passada. Les qüestions fiscals del jugador que estaven endarrerint l'acord han quedat definitivament resoltes. La seva sortida ve marcada també per la posició de Hansi Flick, que considera que la presència d'un jugador com Ter Stegen pot alterar l'ecosistema del vestidor. Per tant, Ter Stegen no estarà al partit que el Barça jugarà aquest divendres davant el Birmingham. El partit es disputarà al Sant Andreu Stadium a 3:15 del vespre i en directe a Catalunya Ràdio. A l'entrenament d'aquest dijous, Rafinha i Balde han fet part de la sessió amb el grup. Un altre dels porters blaugrana convocats a Sant George Park, Stetsna, creu que la Champions no és l'objectiu principal.
5: No crec que la Champions sigui l'objectiu. Des del meu punt de vista, el primer és la Lliga. És on jugues més partits i has de tenir regularitat. Hi ha altres equips que aspiren a la Champions. Nosaltres som un d'ells, però queda un llarg camí.
2: La Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient al Barça després que l'Atlètic de Madrid denunciés les negociacions del club blaugrana amb el davanter Julián Álvarez a l'esquena de l'entitat matalassera. L'ens federatiu ha notificat al Barça aquesta obertura i properament li comunicarà quin termini té per poder fer al·legacions.
9: 3CAT Info.
2: Dos apunts més en futbol. El Madrid ha fitxat el davanter Carlos Espí. El club blanc ha pagat la clàusula de rescisió de 25 milions d'euros al Llevant. I el Sabadell ha fitxat també un davanter. És l'uruguaià de 25 anys, Gastón Valles, que ha jugat al Tenerife i també té passat a l'Espanyol. Aquest divendres l'equip de Ferran Costa jugarà contra l'Inter Escaldes Andorra. En bàsquet, Ricky Rubio ha arribat a un acord per seguir un any més a la penya, això ha dit el jugador maresmenc en un vídeo publicat pel Club Badaloní.
6: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Més enllà d'una presència física, implica pertinença, constància i identificació amb una causa, una comunitat o uns valors. No es limita a ser-hi en un únic paper o moment, perquè jo hi seré és una manera de sentir-se part d'alguna cosa que perdura.
2: Ricky Rubio complirà la seva sisena temporada a la penya, repartida en dues etapes. D'altra banda, i segons ha pogut saber 3CAT Info, el Toko Shengelia pagarà la seva clàusula per quedar lliure del Barça i fitxar pel Dubai Basket, equip entrenat per Xavi Pascual. A més, Miles Norris també deixa el Barça per signar pel Bayern de Munic. Norris deixa el club blaugrana després de tan sols una temporada. I des d'aquest divendres i fins dimecres es disputarà el Campionat Europeu de Natació Artística a París. El campionat comptarà amb la participació de Rússia 4 anys després. un dels països més guardonats de la competició, ja que World Aquatics ha decidit aixecar totes les sancions contra els nedadors russos i bielorussos pels conflictes polítics entre el país i Ucraïna. La selecció espanyola de natació artística comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seleccionadora, la catalana Andrea Fuentes.
7: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Molt bon divendres. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Un dia en què ens llevem amb 20 graus a la Bisbal d'Empordà, 23 a Constantí, 26 graus al barri del Raval de Barcelona. Avui és l'últim dia del mes de juliol i això, per molts, és sinònim de vacances. Per tant, tenim operació sortida. Es calcula que, com és habitual en aquests casos, uns 570.000 vehicles han de sortir de l'àrea de Barcelona aquest últim cap de setmana de juliol, o aquest primer cap de setmana d'agost, segons com es miri, tot i que és curiós perquè Trànsit espera una mobilitat inferior a la del cap de setmana passat, quan hi va haver-hi molta a les carreteres. Per tant, molta prudència. On s'espera també molta activitat és a l'aeroport del Prat, en concret un 5,5% més de vols que el 31 de juliol de l'any passat, i per acabar-ho de rematar, no us volem desanimar, però avui hi ha vaga de Renfe. És veritat que la convoca un sindicat minoritari, el Sindicat Ferroviari Intersindical, i les seves protestes no tenen l'afectació que tenen altres protestes quan les impulsen sindicats majoritaris, però bàsicament aquesta vaga és per denunciar les avaries en els sistemes de climatització dels trens, la qual cosa evidentment provoca que faci molta calor, i és important tenir en compte que la vaga és a tot, és a Rodalies, és a mitjana i llarga distància, és a l'alta velocitat, per tant atenció amb això, tot i que en principi el que ens diu és que, com que és un sindicat minoritari, no s'hauria de notar en excés. I pel que fa al temps, Jofre Genué, com estàs? Molt bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia i bona hora.
0: Com serà aquest divendres? Què ens expliques?
1: Bé, doncs molt calorós. De fet, des d'aquest punt de vista no varia gaire doncs l'aspecte, el titular meteorològic, aquesta calor intensa de canícula, de temperatures entre els 35 a 40 graus, però sí que hem de dir que, almenys en quant a números, en quant a xifres, baixen una mica els termòmetres entre 2 o 3 graus, sobretot a l'interior. A la costa no, però a l'interior sí. Per tant, avui potser és més difícil arribar als 40. Podrà haver-hi algun, però no serà com ahir, que van haver-hi almenys 9 a la xarxa d'estacions del Servei Meteorològic de Catalunya. A més, es va arribar als 41. Bé, a més, esperem una jornada amb temps una mica més insegur. De fet, ja comencem en presència d'alguns núvols. Hi ha hagut alguns petits ruixats cap a l'Aran. De fet, avui a la Vall d'Aran s'esperava una nit tropical amb valors com ahir superiors als 20 graus, i la presència d'aquests ruixats ja han fet baixar una mica el termòmetre amb valors una mica més acceptables, tot i així mínimes a Viella de 18 graus. Per tant, una tendència que es perdin alguns graus amb la possibilitat d'aquests ruixats.

0: Uns dies. En canvi, l'incendi de Zamora continua francament complicat, sobretot perquè ahir feia molt de vent i això va complicar molt la feina dels bombers. I a França, a les últimes hores, els bombers han dit que les últimes 24 hores han estat les primeres una mica optimistes, han fet servir aquesta expressió, una mica optimistes a l'incendi de la Gironda, prop de Bordeus. Els incendis que continuen sent una de les prioritats informatives de les últimes hores, però ara mateix el tema el tenim a Ceuta.
1: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
2: Más de cuatro horas.
1: ¿Cómo estás?
2: Muy mal. Yo, dos.
1: ¿Dos horas?
2: Sí.
0: El govern espanyol ha enviat l'exèrcit a Ceuta per gestionar l'arribada de milers de persones procedents del Marroc. Es calcula que aquest dijous, només aquest dijous, un miler de persones han entrat a Ceuta de manera irregular i que acumulades doncs poden ser tranquil·lament bastantes perquè han estat més de 200 o 300 per dia en aquesta setmana. Algunes han arribat a Ceuta nedant, com sentíem ara mateix, d'altres ho han fet caminant, vorejant l'espigó que separa Ceuta del Marroc. És important destacar que 18 persones s'han deixat la vida fent aquest trajecte.
3: Yo creo que estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social que demanda una actuación consecuente con esta calificación de emergencia.
0: És el que deia el president de Ceuta demanant la qualificació d'emergència nacional, per tant que el Ministeri de l'Interior se'n faci càrrec. Des del govern espanyol han dit que això legalment no és possible. Tot i així, Pedro Sánchez ahir va anunciar que avui viatja justament a Ceuta per visitar les instal·lacions i també per veure com es fan aquestes feines de gestió d'aquesta arribada de persones. De portes en fora, a banda d'enviar-hi l'exèrcit, el govern espanyol ha esquivat i ha evitat fer cap retret al Marroc o de sospitar en públic de la passivitat de les autoritats de la frontera. De fet, tot el contrari. Els dos executius, l'espanyol i el marroquí, han parlat de reforçar la coordinació per intentar controlar més la frontera sense entrar en gaires detalls o sense entrar en cap detall de què vol dir això exactament.
4: Inmediatamente el gobierno de España tiene que activar el artículo 23 de la Ley de Seguridad Nacional. Declarar la emergencia, cerrar las fronteras, movilizar al ejército en la zona y realizar acciones diplomáticas efectivas con Marruecos y la Unión Europea.
0: En el terreny polític, evidentment, la dreta i l'extrema dreta hi socaven pas. Sentíem Alberto Núñez Feijóo responsabilitzant el govern espanyol d'aquest episodi, que recorda un de semblant d'ara fa 4 anys. Avui en parlarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb calma per saber què ha passat exactament, què pot passar a partir d'ara. En parlem amb la Blanca Garcés, que és investigadora sènior de l'àrea de migracions del CIDOP. Ho farem aquí a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio d'aquí una mica més d'una hora, d'aquí una hora i mitja aproximadament. D'altra banda, tenim una altra notícia de la nit.
5: Welcome back to Al Jazeera. We're going to bring you some breaking news. The U.S. President Trump says the border peace has reached a new agreement for the complete disarmament.
0: Donald Trump ha anunciat aquesta matinada un acord pel desarmament total de Hamas a Gaza i la retirada de l'exèrcit israelià de la franja. Francament, no està del tot clar si Hamas o Israel han aprovat aquest pla, tot i que la Junta per la Pau, aquell organisme una mica estrany que es va inventar el president dels Estats Units, sí que diu que Hamas ha acceptat el desarmament. També és veritat que l'agència France Press aquesta mateixa nit ha citat dos responsables de la milícia islamista que confirmen l'acord, si bé no els anomena pel nom, i per tant hi ha alguns dubtes al voltant d'aquesta qüestió. N'anirem tenint més detalls a les pròximes hores, com també n'anirem tenint més detalls, esperem, de l'escàndol de la FIFA que es va fent gros, gros i gros.
6: Well, FIFA for Enterprise, or FFE, is actually a proposal, an offer, it's part of a democràtic...
0: És només una proposta, és només una oferta, és el que s'ha escarrassat a dir la FIFA les últimes hores al voltant d'aquesta idea de donar entrada a inversors privats a l'organització i, per tant, al Mundial. La UEFA, l'organització europea, que forma part de la FIFA, ha confirmat que hi està radicalment en contra i, de fet, ha parlat de boicotejar el Mundial, el masculí i el femení, i el Mundialet de clubs. Avui també parlarem a l'Àgora amb el Mal Merchant, que sempre és interessant sentir-lo quan es tracta de números i de futbol, i parlarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Un dia que també ens farem ressò d'una denúncia que ens ha arribat al programa i que us avancem a aquesta hora. Municipis limítrofs del Vendrell, com Roda de Barà, per exemple, han vist com la brossa dels seus contenidors han augmentat i molt, perquè resulta que els habitants del Vendrell diuen no volen la recollida porta a porta i el que fan és deixar-hi la brossa. Avui ho explicarem d'aquí uns minuts. I encara una notícia de les últimes hores, aquesta de l'àmbit cultural. Now we're all here, we've moved to New York, we found a nice little rental near a sweet little school, now I'm looking at how... S'han sabut els nominats als Premis Mercury, que premien els artistes del Regne Unit, i trobem entre els nominats el nou disc de Paul McCartney, el Sweat, Olivia Dean, però hi ha una certa polèmica perquè no hi ha cap nominació pel West End Girl de Lily Allen.

0: castles in May.
1: Benvinguts aquest divendres, benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
2: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
1: Avui, a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, parlarem amb la Sònia Andoz, la Marta Monforte, el Marc Bataller i el Pere Rossinyol, però, de moment...

0: A les 7 i 9 minuts ens actualitzem amb la Sílvia Solanes, la Maria Fernández Noguera i la Sílvia Comet. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Tancada.
2: La frontera de Melilla per la irrupció de milers d'immigrants a Ceuta nedant des de les platges marroquines. El govern espanyol ha mobilitzat l'exèrcit per donar suport als cossos policials de la zona per evitar incidents derivats del fet que la majoria no porten ni roba, ni diners, ni menjar.
0: Emergència nacional.
3: Ceuta, desbordada per la llau humana, ha demanat al govern espanyol que es declari l'emergència nacional, com també exigeix el PP. Però Pedro Sánchez ha recordat que no es pot activar aquest mecanisme pels fluxos migratoris.
1: Hi ha una quinzena de víctimes que han perdut la vida ofegades. Rashid Sbihi, portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta, recorda que l'entrada per mar provoca moltes morts.
4: Llevamos 30 cadáveres en este 2026, solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
2: El Marroc ha fet servir gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar les persones concentrades que intenten entrar a Espanya.
0: I el motiu?
3: El govern de Ceuta vincula aquesta situació a la sentència recent del Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arriben nedant.
0: Bones intencions.
1: El govern espanyol i el del Marroc han acordat implementar mesures pel retorn, com més aviat millor, dels migrants que han entrat els últims dies per l'espigó del Tarajal, però sense cap més concreció. Això ho apunten diversos mitjans de fonts d'interior després que el ministre Marlà ha mantingut contacte amb el seu homòleg marroquí.
0: Sobre el terreny.
2: Justament, Pedro Sánchez viatjarà avui a Ceuta per abordar la crisi migratòria acompanyat del ministre Grande Marlaska.
3: Per la seva banda, el Partit Popular relaciona la crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants.
0: Més detall, Joan Vilaplana.
5: A X, el secretari general dels Populars, Miguel Tellado, ha escrit que no pot sorprendre ningú que milers de persones vulguin entrar en un país que regularitza més d'un milió d'immigrants d'un dia per l'altre, diu. Aquesta passada nit, i en un comunicat, el seu cap de files, Núñez Feijó, ha reclamat mesures excepcionals, començant per la declaració de situació d'interès per la seguretat nacional i sense descartar cap mecanisme. Ja apuntava aquesta línia en un vídeo publicat a les xarxes hores abans.
6: No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello, tenemos que recuperar el control ya.
5: Per la seva banda, des de Sumar han apostat perquè es reforci l'acollida i han rebutjat les devolucions de migrants. Joan Vilaplana, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Des de fora.
1: Itàlia ha demanat tancar l'espai Schengen amb Espanya amb l'argument que la immigració irregular i descontrolada és un perill per la seguretat nacional. Ho ha dit en una piulada X al ministre d'Exteriors del govern de Giorgia Meloni, Antonio Tajani. El seu homòleg espanyol, el ministre José Manuel Álvarez, ha convocat avui l'ambaixador d'Itàlia per demanar explicacions sobre unes demandes que considera pròpies de la demagògia partidista.
2: Des de Brussel·les, el comissari d'Interior i Migració, Magnus Brunner, ha ofert al ministre Grande Marlaska recórrer als efectius del Frontex, l'agència europea que dona suport als estats membres en la vigilància i gestió de les fronteres exteriors de la Unió Europea.
3: I la Casa Blanca atribueix la situació de Ceuta a les polítiques d'extrema esquerra a Espanya. En canvi, el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, demana que respectin els drets i la dignitat de totes les persones que arriben a Ceuta.
0: Ajudes milionàries.
1: Les que rep el Marroc per part de la Unió Europea a canvi de fer de gendarme de la frontera. Però experts consultats per Catalunya Ràdio coincideixen que la situació geogràfica fa que Ceuta i Melilla siguin molt vulnerables a les tensions geopolítiques amb els països del nord de l'Àfrica.
0: Ignasi Abad.
7: El Ministeri d'Afers Estrangers nega cap relació del que està passant a Ceuta amb la visita recent de Pedro Sánchez a Algèria, país amb qui el Marroc està enfrontat pel Sàhara Occidental. Madrid assegura que la relació amb Rabat és excel·lent i, de fet, Sánchez va fer un gest conciliador fa 4 anys quan va admetre que el Sàhara Occidental pugui ser una província autònoma marroquina. Segons explica Catalunya Ràdio, José Miguel Morales, director de la Federació d'ONG Suracoge, el règim alauita ha convertit la migració en una eina de pressió política.
8: Y habrá que ver hasta qué punto la vida de las personas migrantes no está sirviendo a la política internacional como moneda de cambio para las relaciones internacionales, incluso para que algunos países, y sobre todo algunos gobiernos, usen esa capacidad que tienen de activar o no las rutas migratorias para exigir que la Unión Europea desembolse fondos públicos para la represión de las migraciones.
7: Ignasi Abad, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Uns desarmats, els altres de retirada.
2: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquesta nit un acord pel desarmament total de Hamas a Gaza i la retirada de l'exèrcit israelià de la franja. Segons l'agència France Press, responsables de la milícia islamista han confirmat l'acord.
3: L'acord s'ha assolit a la Junta de Pau creada després de l'alto el foc a Gaza per dissenyar el futur de la franja. El comunicat no fixa calendari, però estableix que s'executaran fases i que un cop completat el desarmament de Hamas i altres milícies, l'exèrcit israelià es retirarà de Gaza per deixar lloc a una força internacional d'estabilització.
1: Trump l'ha qualificat de pas de gegant i ha agraït l'esforç als països mediadors, Egipte, Qatar i Turquia.
0: Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. En un minutet arribarem a un quart de vuit, l'àtic de la discòrdia.
2: L'endemà de fer-se pública la compra d'un àtic de luxe per part de la Comunitat de Madrid, el govern madrileny ha decidit posar-lo a la venda juntament amb quatre immobles més. Espera recaptar 20 milions d'euros que, diuen, es destinaran a la reconstrucció de les zones cremades pels incendis.
3: Un àtic que s'havia comprat com a oficina temporal per a la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
9: L'àtic comprat per la Comunitat de Madrid al barri de Chamberí, una de les zones més cares de Madrid, ha tingut una vida efímera. No servirà com a oficina ni com a pis perquè el govern de Díaz Ayuso ha volgut apaivagar la polseguera aixecada per aquesta compra i l'ha posat a la venda. Ara, diu el conseller i portaveu de la presidència de la Comunitat, Miguel Ángel García Martín, servirà per pal·liar els efectes dels focs.
10: Ese importe que se pueda obtener de la venta pueda emplearse a la recuperación de la Sierra Oeste, que durante estos días ha sido devastada como consecuencia de este incendio.
9: A més del polèmic àtic, també es posaran a la venda quatre immobles més propietat de l'administració madrilenya, que calcula ingressar uns 20 milions d'euros per tota l'operació. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Operació sortida.
1: Avui serà el dia de més afluència de l'operació sortida d'aquest estiu a l'aeroport del Prat. Mentrestant, un sindicat minoritari de Renfe ha convocat vaga per avui. L'empresa ha decretat serveis mínims, però espera que l'aturada sigui poc seguida.
0: Albert Duran.
7: Es preveuen 1.142 operacions, un 60% més que el 31 de juliol de l'any passat. Segons AENA, les tensions a l'estret d'Hormuz han produït un desviament temporal del trànsit aeri cap a l'estat espanyol, considerat un destí turístic segur. Mentrestant, i coincidint amb aquesta operació sortida, avui també hi ha vaga de Renfe. L'aturada l'ha convocada el sindicat ferroviari intersindical. Segons la companyia, les últimes vagues convocades per aquest sindicat van tenir un seguiment inferior al 2% de la plantilla. La Generalitat ha establert serveis mínims del 66% a Rodalies durant les hores punta, de 6 a 9:45 del matí i de 7 a 9:45 del vespre. La resta de la jornada seran del 33%. A la llarga distància i a l'alta velocitat hi circularà un 73% de l'oferta habitual. Albert Durant, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: 4 d'agost.
2: Atenció a tots els que teniu un vol a l'aeroport del Prat a partir del 4 d'agost, dimarts que ve, perquè l'empresa Ground Force ha convocat vaga indefinida entre el personal de terra, facturació i embarcament. És l'empresa encarregada d'atendre aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways o United Airlines, entre d'altres.
0: Radar intel·ligent.
3: Trànsit incorporarà un nou tipus de radar amb intel·ligència artificial per detectar l'ús del mòbil mentre condueixen i no portar el cinturó de seguretat.
1: L'aparell està ara en període de proves i entraria en servei a partir del nou Pla de Seguretat Viària 2027-2030.
0: Marta Vallès.
11: Catalunya ha participat en un estudi internacional per provar aquests nous radars que treballen amb intel·ligència artificial. Unes proves que s'han fet durant 15 dies a la 2 a Cornellà i 15 dies més a la P7 a la Roca. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, explica els avantatges d'aquest sistema respecte a l'actual. Pot captar si un conductor porta el mòbil damunt les cames.
12: Nosaltres tenim un sistema de detecció de mòbil i cinturó que ens permet veure només frontal, només els que s'acosten de cara. Nosaltres no tenim disponibilitat de veure si estan manipulant el mòbil a la falda. I tenim molt bona detecció a unes hores determinades del dia, que són poques, que són 3 hores, però aquesta tecnologia ens permet detectar nit, dia, qualsevol hora.
11: Aquests nous radars amb intel·ligència artificial es desplegaran a partir del pròxim Pla de Seguretat Viària. Des de la Roca del Vallès, Marta Vallès, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Marta. Bon pronòstic.
2: A l'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià, després que els bombers aconseguissin estabilitzar el 70% del perímetre, els efectius han estat tota la nit refredant el terreny per evitar que revifin els punts calents.
3: Encara hi ha 5.200 persones desallotjades, però de mica en mica es van aixecar les ordres d'evacuació. El foc ha cremat fins ara més de 9.600 hectàrees.
0: València, Alba Barbosa.
13: L'evolució del foc és positiva i els bombers no preveuen que hi pugui haver grans reproduccions. Més de la meitat del perímetre ja el tenen assegurat i els veïns de 9 municipis han pogut tornar a casa aquest dijous, tot i que encara en queden més de 5.000 de desallotjats. Fernando Quindelán, cap de l'operatiu, també valorava que han pogut consolidar el flanc esquerre, que és el front que els preocupava.
14: Y hemos conseguido enfriar una gran parte del incendio, esos perímetros.
15: De manera que el flanco oeste, que ha sido siempre el que más nos ha preocupado por la posible evolución, por su potencial y por su temperatura en el fondo, pues ha quedado bastante bien consolidado. No obstante, tenemos algunas zonas donde necesitamos trabajar, perimetrar, consolidar y enfriar. Por lo tanto, esperamos que esta noche sigamos haciendo esta labor.
13: Desde València, Alba Barbosa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Aixecat.
1: l'estat d'emergència nacional per l'incendi a Madrid i Àvila, considerat el més greu de la història de l'estat, amb prop de 77.000 hectàrees cremades. Ho va anunciar el president espanyol, Pedro Sánchez.
16: Desescalamos a nivel operativo 2, pero en todo caso vamos a continuar alertas y, por tanto, vamos a continuar pendientes de la evolución del mismo. Y esa es la tranquilidad que quiero darles a los vecinos y vecinas, tanto de Ávila como de la Comunidad de Madrid.
0: I un dia més, en alerta.
3: Per l'episodi de calor, es manté el risc d'incendi molt alt o extrem a un terç del país. Ahir els termòmetres van arribar als 41 graus a Lleida i s'espera que la calorada continuï de cara al cap de setmana.
0: Oriol Pujador.
17: I és per això que els agents rurals mantenen el risc de foc al bosc a nivell molt alt o extrem en 350 municipis del país. Són una quarantena menys que ahir perquè s'espera que els termòmetres no s'enfilin tant, però també es mantindran tancats els 7 espais naturals que estaven ahir. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, fa una nova crida a la prudència.
18: Molta vigilància amb qualsevol activitat que pugui generar una guspira, que pugui generar una ignició d'una flama a la vora de zona de vegetació, de zona forestal. En aquests moments no està permès i és molt perillós fer-ho perquè tenim una situació que pot comportar aquest risc elevat d'incendi forestal i, per tant, hem d'anar molta cura amb aquestes activitats a les proximitats d'aquestes zones.
17: Des de Protecció Civil recorden que la majoria d'incendis són provocats per l'activitat humana. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Acusació particular.
1: És el que es planteja els alcaldes afectats per l'incendi de l'Anoia a principis de juliol, després que el jutge enviés ahir a presó el presumpte autor del foc. L'home de 58 anys està acusat d'haver provocat 3 incendis forestals, l'últim, el del Carme. Ho han dit a 3Cat Info els alcaldes de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres, i de Carme, Marc Sánchez.
19: Hem passat l'expedient als serveis jurídics per veure quines possibilitats tenim.
20: Les motivacions que porten una persona a calar foc al bosc no te les expliques des del seny i, evidentment, aquí les lleis hauran de tenir el seu paper per veure si aquests delictes, que sembla que cada vegada són més assidus, doncs com es poden tipificar el Codi Penal.
1: Diversos testimonis el van veure llançar objectes encesos des del cotxe.
0: 7:21, i ho dèiem abans, ho avancem avui en aquest programa. Atenció amb el Porta a Porta polèmic al Vendrell.
3: Arran d'una denúncia ciutadana, Catalunya Ràdio ha pogut saber que municipis limítrofs de la capital del Baix Penedès, com són Roda de Barà o Calafell, han vist com la brossa dels seus contenidors ha augmentat exponencialment, fins a recollir 5 tones de residus extres en un dia. El motiu? Els habitants del Vendrell, que no volen el Porta a Porta.
1: La situació s'agreuja durant els dies festius i de vacances. Des del Vendrell no es volen fer càrrec d'aquesta situació, mentre que la resta de municipis que veuen com la brossa surt dels contenidors ja han pres mesures.
0: Avui en parlarem a l'Àgora amb una afectada i també amb l'alcalde de Roda de Barà. I, mentrestant, més defensa.
3: Per la contractació de la filla de l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, com a agent de la policia local. Ara són els serveis jurídics de l'Ajuntament els que defensen en un comunicat un procés de selecció.
0: Maria Rovira.
21: En un comunicat, des dels serveis jurídics de l'Ajuntament van assegurar ahir, davant d'aquesta polèmica, que el procediment s'ha tramitat seguint escrupolosament la normativa vigent d'accés a l'ocupació pública i que s'han respectat els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en el procés de selecció sense cap mena de pressió. També van justificar el procés d'urgència per les necessitats, diuen, del servei i la falta de personal operatiu. En canvi, des del grup municipal del PSC a Ripoll, ho consideren un cas de nepotisme evident i també ahir en un comunicat reclamen accés íntegre a l'expedient de selecció urgent d'una plaça d'agent interina. Des de Junts, abans d'ahir ja es va demanar a Orriols que delegui les competències de seguretat a un altre regidor per evitar conflicte d'interessos. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Més de 2.000 euros.
1: En menjar, en concret, cada català va gastar l'any passat 2.131 euros de mitjana per comprar menjar. És la segona comunitat que fa més despesa per habitant, només al darrere de Navarra, segons un informe del Ministeri d'Agricultura. En canvi, cau el consum a bars i restaurants. Luis Planas, ministre d'Agricultura.
22: No es que no nos guste comer o beber fuera de casa, pero sí que es verdad que yo creo que hay cada vez un ajuste y un equilibrio más claro.
3: Això en un escenari en què els preus segueixen pujant. De mitjana són un 3,5% més alts que el juliol de l'any passat, 3 dècimes per sobre de la inflació que hi havia el juny, segons l'Institut d'Estadística Espanyol.
0: Massa calor també pels musclos.
1: La calor provoca la mort de 500.000 de quilos de musclos de la zona del Delta de l'Ebre, el 20% de la collita d'enguany. Això suposa unes pèrdues econòmiques de més d'1 milió d'euros i es tem que les altes temperatures també afectin la cria.
0: 7:23, anem ara amb els esports. Ricard Isidro, bon dia.
23: Bon dia.
0: Conflicte obert.
23: El futbol mundial, la UEFA, anuncia que tant l'entitat com les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició de la FIFA després de la proposta de la Federació Internacional de crear una filial per comercialitzar els seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. La FIFA ha volgut aclarir la seva proposta i culpa els mitjans de comunicació de no haver-la explicat bé. Aquesta proposta se sotmetrà a una votació el pròxim 19 de setembre i les federacions s'hi poden oposar, però la FIFA ha comunicat que qui voti a favor rebrà uns 40 milions d'euros.
0: Avui en parlarem d'aquest escàndol de la FIFA a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, però mentrestant, Ricard, sortida.
23: La de Marc-André Ter Stegen, que abandonarà aquest matí l'estatge de pretemporada del Barça per marxar, s'ha dit a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada. El Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter, però Hansi Flick considera que la presència d'un jugador com Ter Stegen pot alterar l'ecosistema del vestidor. El jugador, en principi, no hauria de ser el partit que el Barça jugarà avui a 3:15 del vespre davant el Birmingham de la segona divisió anglesa. Als entrenaments d'ahir, Rafinha i Balde van fer part de la sessió amb el grup i un altre dels porters blaugranes convocats a St. George's Park, Stensne, creu que la Champions no és l'objectiu principal.
4: No crec que la Champions sigui l'objectiu. Des del meu punt de vista, el primer és la Lliga. És on jugues més partits i has de tenir regularitat. Hi ha altres equips que aspiren a la Champions. Nosaltres som un d'ells, però queda un llarg camí.
0: Expedientat.
23: El Barça, per la denúncia de l'Atlètic de Madrid per haver negociat amb el davanter Julián Álvarez a l'esquena del club matalasser. Ricky Rubio, d'altra banda, ha arribat a un acord per seguir un any més a la penya. Toko Shengeli, en canvi, pagarà la seva clàusula per quedar lliure del Barça i fitxar pel Dubai Basket, equip entrenat per Xavi Pasqual. I des d'avui i fins dimecres es disputarà l'Europeu de Natació Artística a París. El campionat comptarà de nou amb la participació 4 anys després de Rússia, un dels països més guardonats de la competició, ja que la Federació Internacional ha aixecat totes les sancions contra els nedadors russos i bielorussos pels conflictes polítics i bèl·lics entre el país i Ucraïna.
5: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent. Avui hi ha algú que està d'enhorabona forever. I és que el divendres 24 de juliol, el pot de 71 milions d'euros de l'Eurojackpot de l'11 ha tocat Espanya. Tu pots ser el pròxim afortunat. Juga a l'Eurojackpot de l'11 cada dimarts i divendres. Per només 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
24: El 15 de gener del 2013.
8: I el número de la sort, el...
24: 1.
8: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
25: A Bezoya som molt d'apuntar-nos a tot. Per exemple, un pícnic al camp o de quedar-nos més tranquils amb el pijama i llegir una mica. O d'anar a la piscina amb tota l'energia. I també molt d'apuntar-nos a la nova ampolla que es diu Pi perquè té 3,14159265359 litres. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
26: Catalunya Ràdio.
27: Som 3CAT.
26: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: I arribarem a 8:15 d'aquest matí de divendres amb un dels protagonistes de l'any, amb el Jovany i companyia, una altra vaga.
28: Biblioteques tancades en els períodes de màxima calor, que són refugis climàtics.
29: És una vergonya gran, el pobre.
30: Maria Canyes, portaveu baixa del Sindicat de Bibliotecàries de Barcelona.
31: Portaveu baixa, eh?
30: El Sindicat de Bibliotecàries, doncs, tenim per costum no parlar més fort del necessari, no?
31: Molt bé,
30: no,
31: molt bé, Maria Calles. Sí, entenc que avui, segons hem sabut, vostès, les persones bibliotecàries...
30: Estàs parlant molt fort.
31: Les persones bibliotecàries avui comencen una vaga indefinida.
30: Bueno, avui comencem una vaga indefinida, no?, la qual volem reclamar una sèrie de millores laborals.
31: Ella parla fort. És que ella parla fort.
30: Bueno, perquè sóc la bibliotecària.
31: Vale, d'acord.
30: Per cert, aquí em surt...
32: Ja està fent vaga, d'altra banda.
30: Joel, que vas venir a buscar fa 3 mesos l'últim llibre de l'Albert Espinosa i encara no l'has tornat.
32: Ah, sí? Llegeixes els llibres d'Albert Espinosa?
31: Bueno, és un...
32: L'Albert en una biblioteca... Imagina't Albert Espinosa en una biblioteca.
31: Era per un amic, no era per mi.
30: Sí, mira...
31: Era per un amic que està passant un mal moment.
30: És que, bueno, ja està bé, no? De veritat, que... Bueno, mira, si no tornes al llibre et parteixo les cames.
31: D'acord. Bueno, doncs ja el... Què és aquest soroll?
30: Ha vingut Albert Espinosa a fer una presentació.
31: Pic, i, bueno, és que pica
30: la seva cama.
31: De cama a terra.
32: Maria Callas, perdoni.
30: Un altre vídeo us expulso, eh? Bueno, són normals.
31: Perdona.
30: Bueno, doncs, com
32: Maria
30: deia...
32: Callas, que només li volia preguntar que, en què consistirà la vaga.
30: Doncs, com deia, tenim previstes diverses accions, no? Sí. Per exemple, no canviarem els diaris de la biblioteca, de manera que quan els avis vinguin a llegir-lo, doncs es trobaran cada dia el mateix. Eh?
31: Home, això no... És
2: molt lleig. Bueno, també et diré que no sent, hi ha molts que no s'enteraran, eh?
31: No, la majoria no.
30: Després el que farem és una vaga de tos.
32: Una vaga de tos, que és una vaga de tos.
30: Cada dia, durant una hora, mentre la gent estigui estudiant o llegint, tossirem tota l'estona.
31: Hosti, això molesta molt. Sí. Jo quan estudiava, això és el que més em desconcentrava.
30: No et pots concentrar, clar. Prova de llegir alguna cosa, Joan, a veure.
31: A veure, per exemple, doncs ara estic llegint això. Ai, merda, he perdut el fil. Sí, sí,
2: és horrorós.
31: La tosa realment no et permet llegir.
32: Clar, la gent, sí, jo m'acabo enfadant sempre. La gent que té molta tos...
31: Sí. Bueno, i el teatre, és que...
32: I el teatre.
31: En general, la gent que tos...
7: La gent que riu també, eh? Sí.
32: La gent que té tos.
31: Jo recordo molt,
32: Joan. I la gent que té un accident petit a la ronda de dalt, a mi em fa enfadar molt, sisplau.
31: Sí, però això ja és culpa de la gent que la va dissenyar sense com es diu allò?
32: Sí, però tu ja
31: sense ho saps. Voral.
32: Tu ja saps que la ronda de dalt no té vorals. Per tant, no tinguis un accident.
31: Clar, és que la gent és poc previsora amb això.
9: Silenci, sisplau.
0: 2:15.

0: Molt bon dia de nou. Avui Ceuta és el tema del dia. Totes les mirades estan posades a la ciutat i en la crisi migratòria de les últimes hores. Des de les autoritats de Ceuta diuen que estan absolutament desbordades, que els serveis d'atenció a les persones migrants també ho estan, després que només ahir aproximadament 1 milió de persones, o potser fins i tot més, arribés a Ceuta procedents bàsicament del Marroc, alguns d'ells nedant, però també alguns caminant. El govern espanyol ja hi ha mobilitzat l'exèrcit i ha tancat la frontera a Melilla. Una quinzena de persones. És veritat que han perdut la vida ofegades en aquesta zona. 18 persones és l'últim balanç. Ceuta ha demanat al govern espanyol que declari l'emergència nacional, però Pedro Sánchez recorda que això no es pot fer, que l'emergència nacional no es pot activar pels fluxos migratoris. Ceuta, mentrestant, ho vincula a la sentència del Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arriben nedant. També fonts diplomàtiques dels dos governs, l'espanyol i el marroquí, apunten en la mateixa direcció. Avui, Pedro Sánchez, com dèiem, serà a Ceuta. La situació, però, mentrestant, ja s'ha al debat polític.
1: Inmediatamente el gobierno de España tiene que activar el artículo 23 de la Ley de Seguridad Nacional, declarar la emergencia, cerrar las fronteras, movilizar al ejército en la zona y realizar acciones diplomáticas efectivas con Marruecos y la Unión Europea.
0: Aquest serà un dels temes del dia. També, evidentment, no ens oblidem dels incendis. Bon pronòstic per l'incendi del País Valencià, mentre Catalunya es manté el risc molt alt o extrem a un terç del país.
2: Molta vigilància amb qualsevol activitat que pugui generar una guspira, que pugui generar una ignició d'una flama a la vora de zona de vegetació, de zona forestal. En aquests moments no està permès i és molt perillós fer-ho.
0: És el que deia Emma Soler, subdirectora de Protecció Civil. Avui també posarem el focus al porta a porta, la recollida porta a porta d'escombraries del Vendrell. Els municipis del costat es queixen que hi ha veïns que no ho fan i el que fan és omplir-los els contenidors amb ells, els veïns del Vendrell. Roda de Barà i Calafell, els veïns d'altres municipis. Roda de Barà i Calafell, per exemple, diuen que han recollit fins a 5 tones més de brossa extra. Avui en parlarem. Tot això avui, 31 de juliol, dia d'operació sortida, on més activitats s'espera és a l'aeroport del Prat. Hi haurà més vols fins i tot que el 30 de juliol de l'any passat. Avui també hi ha vaga de Renfe, convocada per un sindicat minoritari, la Intersindical. Denuncien avaries en els sistemes de climatització dels trens. No hauria de tenir una gran afectació, però alerta perquè es tracta d'una vaga que afecta tots els trens, des de Rodalies fins a la llarga distància, incloent l'alta velocitat. I els esports, Ricard Isidro.
3: La UEFA anuncia que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA mentre es mantingui la proposta de permetre la inversió privada en la gestió d'esdeveniments com el Mundial. Marc-André Ter Stegen marxarà avui cap a Amsterdam per formalitzar la seva cessió a l'Ajax. Per tant, no jugarà l'amistós d'avui contra el Birmingham. I Ricky Rubio seguirà una temporada més amb el Joventut, mentre que Toko Shengelia pagarà avui la seva clàusula per quedar lliure del Barça.
0: Ens falta el temps. Jofre Genoé, què ens expliques? Bon dia.
4: Bon dia. Doncs comencem aquest divendres amb la presència de més núvols, aquesta xafogor intensa a tota la façana litoral i amb temperatures que de nou han sigut tòrrides puntualment a la costa i molts valors tropicals a l'interior. Tot i així han baixat una mica cap al Pirineu i també en alguns sectors de la Catalunya central. Avui esperem que la calor torni a ser protagonista amb temperatures que arribaran entre els 35 i 40 en molts indrets de l'interior. Potser ja sigui més difícil arribar als 40 i sobretot superar-los. Per tant, perdem alguns grauets, malgrat aquesta calor intensa que anirà acompanyada de més presència de núvols i el que dèiem amb alguns petits ruixats, sobretot a l'àrea del Pirineu, potser al voltant dels ports, preferent més a la tarda que no pas aquest matí, però se'n poden produir alguns i a més localment amb alguna petita tempesta. La calor està garantida el cap de setmana, tot i que amb valors doncs potser un pèl més baixos dels que vam tenir ahir.
0: I ens falta també la mobilitat a aquesta hora, també fer-hi un cop d'ull amb la Maria Fernández Noguera. Maria, bon dia de nou.
5: Bon dia de nou. Doncs avui, que hi ha vaga a Renfe ara al matí en l'hora punta, fins a 9:45, els serveis mínims són del 66%. I des de Renfe ens diuen que s'estan complint aquests serveis mínims. Hi ha diversos retards a la xarxa ferroviària, com per exemple el de l'AVE que ha sortit de Figueres cap a Madrid, que va mitja hora tard. Havia de passar per Sants a 7:45, però no ho farà fins a passats 3:15. I d'altra banda, hi ha servei alternatiu per carretera a l'R13 i l'R14 entre Lleida, Pirineus i les Borges Blanques, la Plana, Picamoixons, per una incidència operativa.
0: Gràcies, Maria. I les carreteres, Mariluz García, bon dia.
6: Bon dia. Doncs algunes aturades molt puntuals. A l'AP7, lentitud entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, direcció Barcelona-Tarragona, la C59 a Caldes de Montbui, en sentit sud, C17 a Parets del Vallès, direcció Barcelona, la C58 a l'altura de Badia per enllaçar amb l'AP7, la B23 entre Esplugues i l'entrada a Barcelona per la Diagonal i les rondes de Barcelona amb algunes petites aturades en sentit Llobregat.
0: Gràcies, Mariluz.
6: Fins ara.
0: Avui, a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, una mica més, Marta Monforte, Marc Bataller, Pere Rossinyol i Sònia Andolf. De moment... Comencem a fer el repàs als diaris, com sempre a aquesta hora, amb les portades i les opinions destacades. Carlos San Andrés, Pau Bartrolí, què tal? Molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui, la crisi migratòria de Ceuta, totes les portades.
8: Doncs sí, el País parla de col·lapse a la frontera i defineix la situació com un repte humanitari i diplomàtic.
9: El Mundo, en la seva editorial, diu que la crisi migratòria ha enxampat l'executiu de Sánchez sense efectius, amb només 15 policies i 40 guàrdies civils custodien la frontera.
8: La Razón parla d'un mal govern que arriba tard i a l'ABC el periodista Ignacio Camacho va un pas més enllà i diu que aquest estiu, amb totes les seves crisis, està marcant el final de la legislatura.
9: I un altre tema que omple les columnes d'opinió és el polèmic àtic d'Isabel Díaz Ayuso. La Vanguardia defineix com a magnànim l'anunci de la Comunitat de Madrid de vendre l'immoble per ajudar víctimes dels incendis.
8: El Mundo, columnista David Mejía, desconfia de la versió oficial de la comunitat i literalment diu que no es vol imaginar com serà la veritat si una regió com un pressupost com el de Madrid necessita vendre un pis per finançar la reconstrucció d'una comarca.
9: I al Punt Avui, el periodista Xavi Sala Puig també dedica la seva columna a les polèmiques de Ayuso i compara la presidenta madrilenya amb l'alcaldessa de Ripoll. Totes dues han protagonitzat els titulars aquests darrers dies amb temes dubtosos per l'opinió pública.
8: I un últim apunt. La FIFA i la privatització del Mundial tampoc s'escapen de les pàgines d'opinió. El País diu que Infantino ha provocat un terratèmol polític internacional que pot trencar les relacions entre la Federació Internacional i l'Europea.
0: Continuem el repàs a la premsa amb notícies que hem trobat a la premsa digital, en aquest cas. La repassem amb el Pau Bertroli i la Sílvia Comet. Goig sense alegria. No es pot cobrar un premi de 35.000 euros de l'ONCE.
9: Sí, és el cas de la Carmen, de 79 anys, que ja pensava destinar el premi a fer un viatge per Portugal. La sorpresa va ser descobrir que el seu nom apareix al registre d'autoprohibició dels Jocs d'Atzar. El seu marit, que va morir fa un any, la va inscriure el 2012 sense permís i sense que ella en tingués constància. Ara la dona lluita als tribunals perquè es declari nul·la la inscripció i així poder cobrar el premi. Ho llegim al HuffPost.
0: Classes de natació per 10.000 nens a les costes de Gaza.
10: Les platges del centre de Gaza s'han convertit en una escola improvisada de natació que aspira a ensenyar a nedar 10.000 nens en els pròxims mesos. La idea és de l'Imad Tantish, entrenador i coordinador de la iniciativa. El projecte ja compta amb més de 50 monitors de natació i té capacitat per ensenyar a nedar 2.500 nens i nenes cada mes. La majoria dels infants que hi assisteixen són víctimes de guerra i també supervivents de les zones costaneres. Ho llegim a la Razón.
0: Finlàndia i reobre el debat sobre l'edat ideal per començar a conduir.
9: I ho fa a conseqüència d'una conductora de 17 anys que ha estat enxampada a 155 km per hora en una carretera limitada a 100. El cas ha cobrat especial rellevància perquè s'ha produït poc després que el país hagi endurit la normativa respecte als menors d'edat que es treuen el carnet. Finlàndia és dels pocs països europeus on els joves de 17 anys poden conduir si obtenen un permís d'excepció que es concedeix quan s'acrediten dificultats per desplaçar-se als estudis o a la feina o a una activitat esportiva habitual. El país s'ha donat de l'augment dels menors els implicats en sinistres i ha introduït recentment una prohibició, que és que no puguin conduir entre les 12 de la nit i les 5 del matí. Ho llegim al País.
0: I es confirmen les sospites. El túnel del Cadí està entre els peatges més cars de tot Espanya.
10: És el segon peatge més car per quilòmetre. Travessar la infraestructura costa 14,56 euros per un recorregut de 30 quilòmetres, un preu que equival a 0,49 euros el quilòmetre. Una xifra que només superen els túnels d'Archanda a Bilbao, amb un cost de 0,51 euros el quilòmetre. Per darrere hi apareix el túnel de Vallvidrera amb una tarifa de 0,131 euros per quilòmetre en el tram més car. Les xifres són de l'últim informe d'Automobilistes Europeus Associats i ho recull el diari de Girona.
0: Aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb la Maria Fernández Noguera i la Sílvia Solanes.
5: Al Marroc, el diari Assabà xifra en 20.000 les persones que han arribat a Ceuta els últims dies en una de les onades migratòries més grans que ha viscut la ciutat autònoma, a la qual el rotatiu es refereix com a enclavament ocupat. Assabà explica que un gran nombre de joves continuen desplaçant-se des de diverses ciutats marroquines cap a la frontera fins al punt que la carretera que hi condueix està completament congestionada i això provoca caos i desordre. De fet, l'arribada massiva de migrants a Ceuta és un tema que trobem destacat als principals diaris internacionals. Des dels francesos Le Figaro o Le Monde fins al nord-americà Wall Street Journal, passant, entre molts d'altres, pel Guardian britànic. A l'edició digital del New York Times és el principal tema de portada, amb vídeo inclòs de centenars de joves arribant a les platges de Ceuta. I al Corriere della Sera destaquen el titular principal de la portada, la petició de Giorgia Meloni, que ha demanat tancar l'espai Schengen amb Espanya, amb l'argument que la immigració irregular nuclear és un perill per a la seguretat nacional.
7: El Wall Street Journal explica que Elon Musk prepara el terreny perquè Tesla i SpaceX es fusionin. Per ara són dues empreses independents, però Musk, que és propietari de totes dues, tindria la intenció d'ajuntar-les. I per aplanar el camí a aquesta fusió, hauria demanat als executius de Tesla que comencin a mirar com poden deixar part el negoci que tenen a la Xina, segons explica el diari. De moment, Elon Musk ha desmentit aquestes informacions, però la notícia ha aixecat polseguera en el món econòmic. Mentrestant, Cinco Días destaca que la gran banca polvoritza els seus rècords i guanya un 18% més en el primer semestre de l'any. I és que les cinc principals entitats, el Santander, el BBVA, CaixaBank, el Sabadell i Banc Inter, han sumat uns guanys de 19.800 milions d'euros entre gener i juny. A Expansió, no llegim que Naturgia ha iniciat a contrarrellotge negociacions amb diversos subministradors mundials per esquivar el gas rus, que suposa el 20% del subministrament a Espanya. Ja fa més d'un any que la Unió Europea va endurir el bloqueig energètic a Rússia, prohibint importacions de petroli i de gas. En el cas del cru ja s'aplica, però pel que fa al gas, l'embargament comercial serà del tot efectiu a partir de l'1 de gener del 2027.
0: Quatre minuts i arribarem a tres quarts de vuit. La premsa esportiva, Ricard Isidro.
3: Mundo Deportivo, entrevista Fermín López el dia que el Barça juga un amistós contra el Birmingham. El migcampista o davanter, segons convingui, crec que estan llestos per la Champions i Joan Puquí el considera un arma letal a l'atac. Xavi Ortuño, subdirector de l'esport, critica la iniciativa de la FIFA de crear una empresa que gestioni els esdeveniments com el Mundial. Ortuño diu que el dia que la pilota rodi pels dividends i no pel joc, el producte perdrà tot allò que li dona valor. I el periòdico Fermín de la Calle compara la utilitat dels planters del Barça i el Madrid. Mentre els blaugranes formen jugadors per ser determinants del primer equip amb un tipus de joc molt determinat, com seria el cas de Fermín López, el Madrid crea jugadors per després ser venuts per fitxar galàctics. De la Calle diu això després que el Club Blanc hagi rebut 226 milions amb la venda de jugadors formats a la fàbrica.
0: I després de la premsa esportiva, la premsa del cor, Carlos Sant Andrés.
8: Doncs avui, en plena onada de calor, farem que de cara al cap de setmana la temperatura pugi encara una miqueta més. I és que fa unes hores es publicava la nova edició del rànquing Personality Media, que, entre altres coses, tria per votació popular quins són els famosos més sexis de l'estiu. Segons el criteri de gairebé 4.000 entrevistats, la reina i el rei de la bellesa de la temporada estival són Ana de Armas i Maxi Iglesias. Al top femení trobem en segona posició la cantant Edurne i amb el bronze l'actriu Kira Miró, mentre que el trio masculí el completen el supermodel català Andrés Belencoso i l'actor Martinyó Ribas. Si aquest cap de setmana us els trobeu a la piscina o sopant una terrasseta, intenteu trobar-li algun defecte. Potser són els més guapos de l'estiu, però recordeu que també són ben humans, com nosaltres.
11: Catalunya Ràdio. Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. 6 búrguers de pollastre sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. I detergent Marsella de 66 rentades sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%. El doble. Lidl. Val la pena.
12: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
13: Aquest estiu, crims.
12: És un vehicle que sortia de casa seva i li han disparat.
13: A Catalunya Ràdio.
14: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
13: Posem llum a la foscor.
15: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
13: Què va passar? Qui ho va fer?
16: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
17: No ho sabem.
13: I per què?
18: No ser perquè cogí el martillo i el pegué.
13: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
19: Comencem.
20: Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
22: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Vinga, mira, Isar, molt bon dia.
23: Molt bon dia.
0: Qui fa anys avui, va?
23: Doncs el multiinstrumentista Bill Berry, un dels fundadors de REM.

0: El que va ser bateria de la banda fins als anys 90 fa 68 anys i ara fa de ramader. M'ha servit d'excusa per aquesta cançó perquè entre terratrèmols i incendis no lliga bastant.
1: I tant.
0: Dos músics més, Fatboy Slim en fa 5 menys, 63, i el cantant de The Corrs, Jim Corrs, 62. Passem a la gran pantalla. L'actriu Geraldine Chaplin, filla de Charles Chaplin, avui arriba als 82. I Wesley Snipes, conegut sobretot per interpretar Blade, el caçavampirs de Marvel, en fa 64. També bufa espelmes avui la famosa i controvertida autora de Harry Potter, J.K. Rowling, 61. I el cuiner basc Juan María Arzak, que en fa 64. No sé si es fa ell el pastís.
2: Segur que sí.
0: T'estimo, no?
2: Sí. Sí, el santoral.
0: Avui, últim dia de juliol, és Sant Ignasi de Loyola, però també agafa paper i boli Sant Germà, Benigne, Godefrid, Firmus i Dionís. I crec que ara que començo vacances em quedo amb aquest últim.
2: Dionís, no?
0: Sí, és cert.
2: Sí, Mireia. I repassem ara mateix, com cada dia aquesta hora, una recomanació literària que ens arriba des d'una llibreria.
3: Soc l'Eva Portell, de la llibreria La Gralla de Granollers, i aquest estiu vull recomanar Setembre Negre, de Sandro Veronesi. Un home als 60 anys rememora la seva adolescència a l'estiu del 72 a la Toscana. Són unes vacances marcades per dies de platja, Jocs Olímpics i el primer amor, però també per l'engany i la pèrdua de la innocència. El recomanaria a aquells lectors que els agraden les històries personals, però que a l'hora són un retrat d'una època i, sobretot, els amants de la bona literatura italiana.
2: I a la recomanació del dia, Sílvia Comet ens proposa la sèrie Rivales.
4: Està basada en fet real sobre el despietat món de la televisió a Anglaterra a finals dels 80, principis dels 90. Se centra en la rivalitat entre un aristòcrata carismàtic, que a més és un polític conservador, i un lord que és un implacable magnat de la televisió regional. Les seves disputes també arrosseguen els periodistes que treballen amb ells. Traïcions, enveges, matrimonis en crisi, afers amorosos i lluites de poder fan un còctel molt divertit i amb una ambientació i música dels 80 fantàstica. Per si no n'hi hagués prou, el malvat protagonista l'interpreta el gran David Tennant. Té dues temporades i és a Disney+.
2: Ara mateix passen 2 minuts de 7:45. Aquests són els sons del matí.
5: Els sons del matí.
6: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
7: Más de 4 horas.
6: ¿Cómo estás?
7: Muy mal.
8: Llevamos 30 cadáveres en este 2026. Solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4.
9: Y habrá que ver hasta qué punto la vida de las personas migrantes no está sirviendo a la política internacional como moneda de cambio para exigir que la Unión Europea desembolse fondos públicos para la represión de las migraciones.
10: L'àtic comprat per la Comunitat de Madrid al barri de Chamberí, una de les zones més cares de Madrid, ha tingut una vida efímera.
11: Ese importe que se pueda obtener de la venta pueda emplearse la recuperación de la Sierra Oeste.
12: Y hemos conseguido enfriar una gran parte del incendio, esos perímetros.
13: Les motivacions que aporten una persona a calar foc al bosc no te les expliques des del seny.
2: Aquests són els sons del matí, amb les paraules del dia amb la Mireia Isard. Utilització.
0: Acció d'utilitzar, servir-se d'algú o alguna cosa. L'arribada de persones migrants de manera massiva a Ceuta torna a obrir el debat sobre la gestió de les fronteres a Europa. Mentre els dirigents es discuteixen pels termes i mesures que cal prendre, centenars de joves i famílies desesperançades són utilitzats com a mecanisme de pressió entre països o partits.
2: Contundència.
0: Qualitat de contundent, que actua amb decisió i valentia. És el que li falta molts cops a la justícia quan ha de decidir mesures de protecció per a dones que estan patint violència de gènere. S'ha sabut ara que en l'últim crim masclista la fiscalia havia demanat una ordre per protegir els menors i una alternativa d'habitatge per a la dona. El jutge ho va desestimar.
2: Plantada.
0: Acció de plantar, deixar, abandonar algú. Això és el que ha dit que farà la UEFA davant els plans del president de la FIFA d'obrir a inversors privats competicions com el Mundial. L'organisme europeu avisa que donarà suport al boicot a les competicions del màxim organisme del futbol mundial si Infantino tira endavant el seu projecte.
2: Posa-m'hi ara 3 xifres amb el Marc Presseguer. 18.
14: Són els migrants morts quan intentaven entrar nedant a Ceuta. Així ho han confirmat les forces de seguretat. Després de tancar la frontera entre Melilla i el Marroc, Pedro Sánchez viatjarà avui amb Grande Marlaska per gestionar la situació. Mentrestant, el govern italià estudia suspendre l'acord Schengen amb Espanya.
2: 20 milions.
14: Són els euros que el govern de la Comunitat de Madrid destinarà a reparar els danys causats pels incendis. L'origen d'aquests diners es trobarà a les vendes dels immobles residencials que el govern d'Ayuso utilitzava com a oficina sense llicència. Entre les propietats de la venda hi ha l'àtic de Chamberí amb què va esclatar la polèmica.
2: 35.
14: Són els morts pel terratrèmol que hi va haver dimarts al Japó. La magnitud va ser de 7,1. Els equips de rescat continuen buscant persones atrapades sota les runes d'un centre comercial. També hi ha centenars de ferits i més de 9.000 persones que segueixen en centres d'evacuació enmig d'una onada de calor extrema.
2: I les tres imatges amb la Sílvia Comet. A la primera, si veu un trofeu daurat dels que es concedeixen per mèrits esportius, és una copa de més de 3 metres d'alçada i hi ha gent que s'hi acosta per fer-hi fotos.
4: És un trofeu, sí, però no vol ser un premi, tot el contrari. Està situat al Folly Square de Nova York i és una burla contra Donald Trump per la gestió de la crisi amb l'Iran. Hi ha aparegut de la nit al dia i es tracta de l'última instal·lació satírica del col·lectiu artístic Secret Handshake. Aquest trofeu denúncia ja havia aparegut abans a Washington. A través d'un comunicat, el moviment artístic convida la població a acostar-se al monument i participa en la protesta.
2: Segona imatge. Hi podem veure tres ossos, un de gran i dos de més petitons. Podria ser una mare i dos cadells que es mouen tranquil·lament entre la vegetació d'un bosc.
4: Són tres exemplars d'os bru al Pirineu català. Escenes com aquesta són al centre d'una proposta que guanya força a Europa, el turisme de naturalesa que inclou l'observació d'ossos, segons publica el periòdico. L'os bru es va començar a recuperar la serralada als anys 90 i la convivència amb els plantígrads ha generat algunes tensions amb la població de la Vall d'Aran o el Pallars Sobirà. Tot i això, cada cop més persones s'acosten al Pirineu per observar aquesta espècie en el seu hàbitat.
2: I la tercera imatge del dia ens arriba des d'Alemanya, un país que, per cert, ha anunciat que vol formar l'exèrcit més gran d'Europa. En aquesta imatge, la fotografia del dia, hi veiem una estació de metro, la de la línia 8 d'Alexanderplatz, a Berlín. A les tanques publicitàries, a totes, nois vestits amb uniforme militar. Berlín, Jordi Regàs, de què va tot això?
1: Alemanya necessita 80.000 reclutes més si vol assolir els objectius que el govern s'ha posat pel 2030. Ja fa mesos que el canceller i tots els ministres sacsegen amb força el fantasma de la por d'una invasió russa. Però, de moment, els voluntaris són pocs. Abans de reintroduir el servei militar obligatori, que tindria un alt cost electoral, el govern mira de seduir els més joves. I per això, la publicitat al metro i a les estacions de tren. El missatge, la mili és una passada i et paguen un bon sou.
2: Ara mateix falten 9 minuts per arribar a les 8 del matí. Repassem els titulars en 2 minuts amb la Maria Fernández Noguera i el Pau Bertrolí. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit a Ceuta i tanca la frontera amb l'illa.
15: Ceuta, desbordada per l'allau humana, ha demanat al govern espanyol que declari l'emergència nacional, però Pedro Sánchez recorda que no es pot activar pels fluxos migratoris. Més d'una quinzena de persones han perdut la vida ofegades. Rashid Esbihi, portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta.
8: Llevamos 30 cadáveres en este 2026. Solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
2: Ceuta ho vincula a la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arriben nadant.
16: Avui s'hi desplacen Pedro Sánchez i Grande Marlaska. El govern espanyol i el del Marroc haurien acordat mesures pel retorn el més aviat possible dels migrants, sense concreció. Itàlia demana tancar l'espai Schengen amb Espanya.
2: La Comunitat de Madrid fa marxa enrere amb l'àtic d'Isabel Díaz Ayuso.
15: El govern madrileny ha decidit posar-lo a la venda juntament amb 4 immobles més. Esperen recaptar 20 milions d'euros que diuen que es destinaran a la reconstrucció de les zones cremades pels incendis.
2: I avui és dia d'operació sortida.
16: Avui es preveu que sigui el dia de més afluència de l'operació sortida de l'estiu a l'aeroport del Prat. Mentrestant, un sindicat minoritari de Renfe ha convocat vaga per avui.
2: Tenim encara risc d'incendis molt alt, però bon pronòstic a l'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià.
15: Els bombers han aconseguit estabilitzar el 70% del perímetre, però encara hi ha 5.200 persones desallotjades. D'altra banda, s'ha aixecat l'estat d'emergència nacional per l'incendi a Madrid i Àvila.
2: I el que dèiem, es manté el risc d'incendi molt alt o extrem a un terç de Catalunya.
16: Ahir es van arribar als 41 graus a Lleida. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
17: Molta vigilància amb qualsevol activitat que pugui generar una guspira, que pugui generar una ignició d'una flama a la vora de zona de vegetació, de zona forestal. En aquests moments no està permès i és molt perillós fer-ho.
2: Us avança avui al matí de Catalunya Ràdio. Roda de Barà i Calafell recullen fins a 5 tones més de brossa extra pel porta-porta del Vendrell.
15: La situació s'agreuja durant els dies festius i de vacances. Els municipis veïns del Vendrell ja han demanat prendre mesures.
2: El Teatre Grec tanca l'edició del 50 aniversari del Festival Grec amb 143.000 espectadors.
16: I un 71% d'ocupació mitjana en el total dels espectacles. Alguns dels muntatges, especialment els internacionals, han exhaurit totes les entrades.
18: Bon dia, doncs continuem sota els efectes d'aquestes elevades temperatures que ens han dut una nova matinada de valors tropicals a gran part del país i fins i tot aquests valors tòrrids més de manera puntual a la costa central i sobretot cap a les Terres de l'Ebre i alguns sectors de la costa. Bé, avui esperem que la calor torni a ser protagonista. Continuem amb aquests valors de plena canícula per sobre del que seria habitual, tot i que podem perdre alguns graus. De fet, s'esperen 2, 3, 4 graus menys que ahir a l'interior, no pas a la costa, que no varien gaire els termòmetres i amb molta xafogor. Serà més difícil, per tant, arribar als 40, o en tot cas, de manera molt més puntual, especialment cap a la zona del Pla de Lleida. I serà una jornada amb més presència de núvols, sobretot més a la tarda que al matí, tot i que aquest matí ja n'hi ha alguns. De fet, hi ha hagut aquesta matinada algun ruixadet cap a l'Alt Pirineu, i esperem doncs, que el risc de ruixats i nuvolades augmenti al llarg del dia, i sobretot a la tarda, que en el Pirineu o a la zona dels ports fins i tot podria haver-hi alguna petita tempesta. Al llarg d'aquest cap de setmana, la calor continuarà intensa, amb valors similars als d'avui.
2: Com duia el trànsit ara mateix amb l'equip viari, la Mariluz García. Bon dia, Mariluz.
19: Hola, bon dia. Hi ha lentitud en alguns punts a la P7 de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà, direcció Barcelona-Tarragona, i a Mollet del Vallès, direcció Girona, la C58 a Badia i de Montcada, l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, B23 entre Esplugues i l'entrada per la Diagonal, la C59 a Mollet del Vallès en sentit sud, C17 a Parets del Vallès cap a Vic, C60 a la Roca del Vallès, direcció Mataró, i les rondes, ronda de l'Entreort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, la ronda litoral entre Poblenou i la Barceloneta.
2: Gràcies, Mariluz García. Ens falta el transport públic. Maria Fernández Noguera.
16: Doncs avui amb la vaga de Renfe, ara al matí, en l'hora punta, fins a 9:45, els serveis mínims són del 66%, i de moment Renfe el que ens diu és que aquests serveis mínims s'estan complint. Després, recordem que fins a les 5 de la tarda els serveis mínims fixats són del 33%. D'altra banda, veiem retards d'uns 10 minuts a diverses línies, com l'R16 o l'R11, i hi ha servei alternatiu per carretera a l'R13 i l'R14, entre Lleida, Pirineus i les Borges Blanques, també fins a la plana Pic a Moixons per una incidència en l'operativa.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
20: Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
21: El Tot es pot parlar és un programa nou que posa el focus en les notícies que ens afecten i que impacten directament en la nostra vida quotidiana.
22: El Tot es pot parlar, escoltem directament les persones i aprofundim en les qüestions d'àmbit polític, econòmic, social i cultural que generen més debat.
5: Amb Domènec Sobirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
20: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana...
5: Tot es pot parlar.
20: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio.
20: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: 3 minutets per arribar a les 8 del matí d'aquest últim dia del mes de juliol. Avui molts comenceu vacances, i es nota, també l'equip del matí de Catalunya Ràdio. Però en qualsevol cas, a aquesta hora el que sempre fem és dedicar una cançó a qui vulgueu, pels motius que vulgueu. La cançó original, ja sabeu que el Manu té festa fins al setembre. Per arribar a les 8 sentirem un oient del programa que vol dedicar aquesta cançó a una persona especial. Ho podeu fer enviant una nota de veu, al 636-360609, 636-360609. Ens dieu a qui li dediqueu, quina cançó és, per què, si voleu. Per exemple, és el que ha fet la Montse.
1: Bon dia, des de la Ràpita, les Terres de l'Ebre. Demà, 1 d'agost, serà l'aniversari de mon fill Pep i espero que passi un dia d'aniversari fantàstic, perquè 21 anys no es fan tots els dies. Per això, m'agradaria escoltar una cançó que ens agrada moltíssim als dos, de Joan Rovira, que es diu M'agrada. És una cançó plena d'optimisme i alegria, tal com és mon fill. Pep, sigues sempre feliç en tot allò que facis. Xala moltíssim i no oblides mai com t'estima ta mare.

0: Molt bon dia, són les 8. I comencem amb els titulars. El primer pel trànsit. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Hi ha algunes aturades puntuals a la P7 de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà en direcció Barcelona-Tarragona, també a Mollet del Vallès en direcció Girona, la C58 a l'altura de Badia i de Montcada a l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, la B23 des d'Esplugues a l'entrada per la Diagonal, C59 a Mollet del Vallès en sentit sud, la C60 a la Roca del Vallès direcció Mataró i algunes petites aturades a les rondes en sentit Llobregat.
0: El govern espanyol mobilitza l'exèrcit i tanca la frontera amb Melilla davant el caos provocat per l'entrada massiva de migrants a Ceuta, mentre el Marroc actua amb gasos lacrimògens i canons d'aigua contra els qui ho volen intentar, la majoria joves. Des de Madrid s'afirma que s'ha tancat un acord amb mesures per accelerar la repatriació d'aquestes persones. La situació a la ciutat autònoma reactiva els discursos de l'extrema dreta i porta a Itàlia a reclamar l'exclusió d'Espanya de l'espai Schengen. La Casa Blanca ho vincula a polítiques migratòries que atribueix a l'extrema esquerra del govern espanyol, mentre Brussel·les ofereix el suport del dispositiu de control de fronteres Frontex. El president dels Estats Units, Donald Trump, anuncia un acord per al desarmament total de Hamas i la retirada israeliana de Gaza, que qualifica de pas històric cap a la pau i la seguretat. Fonts de Hamas han confirmat l'acord que preveu la constitució d'un nou govern a la franja i la implantació d'una força internacional d'estabilització. L'incendi de la Vall d'Uixó evoluciona favorablement després que els bombers van estabilitzar ahir el 70% del perímetre i han refredat el terreny aquesta matinada per evitar que revifin els punts calents. Hi ha més de 5.000 persones encara desallotjades i 9.600 hectàrees devastades per les flames. A Madrid i Àvila s'ha aixecat l'estat d'emergència nacional, on s'han cremat 77.000 hectàrees. Avui serà el dia de més activitat d'aquest estiu a l'aeroport de Barcelona, amb una xifra rècord de 1.142 operacions i un 5% més de vols que l'estiu de l'any passat en el conjunt de l'operació sortida d'aquest cap de setmana. El personal de terra de l'empresa aeroportuària Ground Force farà una vaga indefinida a partir del dimarts 4 d'agost i un sindicat minoritari ha convocat per avui aturades a Renfe. Una nova entrega de la saga Spider-Man lidera les estrenes d'aquesta setmana. Aquest agost intentaran lluitar als cinemes contra aquesta Brand New Day. També els títols Insidious, En Mar Abierto o Cuenta Atrás.
2: Esports.
3: La UEFA anuncia que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA com a mostra de rebuig a la proposta de la FIFA de permetre la inversió privada en la gestió d'esdeveniments com el Mundial. Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest matí l'estaig del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam. Tot això el dia que el Barça juga un amistós davant el Birmingham a 8:45 del vespre. Ricky Rubio ha arribat a un acord amb el Joventut per seguir un any més a la penya, mentre que el Barça Toko Shengelia pagarà la seva clàusula per quedar lliure i fitxar pel Dubai Basket.
0: I el temps, avui la calor afluixarà poc, tot i que serà més difícil arribar als 40.

0: Comencem. La irrupció de milers d'immigrants a Ceuta nadant des de les platges marroquines ha portat el govern espanyol a mobilitzar-hi l'exèrcit i a tancar la frontera amb Melilla. La ciutat autònoma, desbordada per l'allau humana, ha demanat que es declari l'emergència nacional, com també exigeix el Partit Popular, però Pedro Sánchez, que avui viatja fins a Ceuta, ha recordat que no es pot activar aquest mecanisme pels fluxos migratoris. Al costat del centenar d'homes que s'escampen pels carrers de Ceuta, vestits només amb banyador, hi ha també una quinzena de víctimes que han perdut la vida ofegades. I a l'altra banda de la frontera, el Marroc ha fet servir gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar les persones concentrades que intenten entrar a Espanya. L'exèrcit té la missió de donar suport als cossos policials de la zona que s'han desplegat per la ciutat per controlar els migrants i evitar incidents derivats del fet que la majoria no porten al damunt roba, diners ni aliments. Una gran majoria de joves, però també famílies senceres amb nens, han irromput a Ceuta nadant o amb mitjans precaris com flotadors.
1: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
2: Más de cuatro horas.
1: ¿Cómo estás?
2: Muy mal. Dos
1: horas.
2: Sí.
0: Rashid Shvi, portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta, recorda que l'entrada per mar provoca moltes morts.
3: Llevamos 30 cadáveres en este 2026, solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
0: Els centres d'acollida de Ceuta estan col·lapsats amb centenars de migrants que esperen als voltants en campaments improvisats. El govern de Ceuta vincula aquesta situació a la sentència recent del Suprem que prohibeix la devolució en calent de migrants que arriben nedant. I el Partit Popular vincula aquesta crisi migratòria amb l'atractiu que representa per als migrants la regularització extraordinària impulsada pel govern espanyol del mes d'abril. Els conservadors, a banda de reclamar aquesta declaració d'emergència nacional que el govern ja ha dit que és impossible, també insisteixen a recuperar el control de la frontera amb el Marroc. En un vídeo publicat a les xarxes, el líder popular afirma que la situació posa en risc la sobirania nacional d'Espanya i les fronteres de la Unió Europea.
4: No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello, tenemos que recuperar el control ya.
0: Vox també ha reclamat la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera amb el Marroc. Sumar, en canvi, ha apostat perquè reforci l'acollida a Ceuta i ha rebutjat les devolucions dels migrants. Segons fonts del Ministeri de l'Interior, Espanya i el Marroc han acordat implementar mesures per repatriar el més aviat possible tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta. Aquesta crisi migratòria es veu amb preocupació amb els governs internacionals. Itàlia ha demanat tancar l'espai Schengen amb Espanya perquè la immigració irregular i descontrolada, diuen, és un perill per a la seguretat nacional. Ho ha dit en una piulada a X el ministre d'Exteriors del govern de Giorgia Meloni, Antonio Tajani. El seu homòleg espanyol, el ministre José Manuel Álvarez, ha convocat avui l'ambaixador d'Itàlia per demanar explicacions sobre unes demandes que considera pròpies de la demagògia partidista. Des de Brussel·les, el comissari d'Interior i Migració, Magnus Brunner, ha ofert al ministre Grande Marlaska recórrer els efectius del Frontex, l'agència europea que dona suport als estats membres en vigilància i gestió de fronteres exteriors de la Unió Europea. També des de la Casa Blanca, reaccions atribueixen la situació de Ceuta a les polítiques d'extrema esquerra a Espanya. En canvi, el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, demana que respectin els drets i la dignitat de totes les persones que arriben a Ceuta. Aquesta arribada massiva de migrants coincideix amb la commemoració al Marroc del 37è aniversari de la coronació de Mohamed VI. El regne alauita rep ajudes multimilionàries de la Unió Europea a canvi de fer de gendarme de la frontera, però experts consultats per aquesta emissora coincideixen que la situació geogràfica de Ceuta i Melilla les fa molt vulnerables a les tensions geopolítiques amb els països del nord d'Àfrica. Des del Ministeri d'Afers Estrangers neguen cap relació entre el que està passant a Ceuta i la recent visita de Pedro Sánchez a Algèria, un país amb qui el Marroc, recordem, està enfrontat pel Sàhara Occidental. Madrid assegura que la relació amb Rabat és excel·lent, segons apunta José Miguel Morales, director de la Federació d'ONG Suracoge. La monarquia alauita utilitza la migració com a eina de pressió.
5: Ahí habrá que ver hasta qué punto la vida de las personas migrantes no está sirviendo a la política internacional como moneda de cambio para las relaciones internacionales, incluso para que algunos países y algunos gobiernos, sobre todo algunos gobiernos, usen esa capacidad que tienen de activar o no las rutas migratorias para exigir que la Unión Europea desembolse cantidades millonarias de fondos públicos para la represión de las migraciones.
0: A més de la sentència del Suprem que prohibeix la devolució en calent de migrants que arribin nedant, en l'actual repunt migratori a Ceuta hi poden haver influït també factors com la recent regularització migratòria a Espanya i l'efecte distorsionador de les xarxes socials entre els joves dels països d'origen.

0: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: Passen 9 minuts de les 8, canviem de qüestió. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquesta nit un acord per al desarmament total de Hamas a Gaza i la retirada de l'exèrcit israelià de la franja. Responsables de la milícia islamista han confirmat l'acord. Un acord que s'ha assolit a la Junta de Pau creada després de l'alto el foc a Gaza per dissenyar el futur de la franja, devastada per la guerra i mancada d'aliments, de sanejament i de serveis sanitaris. Trump l'ha qualificat de pas de gegant cap a la pau i la seguretat, tot i que de moment no ha marcat cap calendari. El comunicat fet públic de matinada explica, això sí, que l'acord s'executarà en fases ben estructurades i que, un cop completat el desarmament de Hamas i altres milícies, l'exèrcit israelià es retirarà de Gaza per deixar lloc a una força internacional d'estabilització. Trump assegura que l'acord és un pas decisiu perquè Gaza pugui ser finalment governada per un nou executiu palestí que treballi estretament amb la Junta de Pau i, al mateix temps, dona a Israel la seguretat que mereix perquè l'enclavament deixarà de ser la base d'atacs terroristes. Trump ha agraït als països mediadors, que són Egipte, Qatar i Turquia, els seus esforços per assolir aquest acord. Marxem cap al País Valencià, parlem dels incendis que s'han anat produint al llarg d'aquests darrers dies. El de la Vall d'Uixó evoluciona amb bon pronòstic després que els bombers aconseguissin ahir estabilitzar ja el 70% del perímetre. Els efectius han estat tota la nit refredant el terreny per evitar que revifin els punts calents. Encara hi ha 5.200 persones desallotjades, però de mica en mica es van aixecant ja les ordres d'evacuació. El foc ha cremat fins ara més de 9.600 hectàrees. València, Alba Barbosa.
2: Els bombers han treballat les últimes hores per refredar punts calents, tot i que no preveuen grans reproduccions i per contenir el perímetre. El 70% ja el tenen assegurat. Per avui esperen també presència de fum i això dificulta la feina dels mitjans aeris. Fernando Quindelán, cap de l'operatiu.
3: Hemos conseguido enfriar una gran parte del incendio, esos perímetros.
4: No obstante, tenemos algunas zonas donde necesitamos trabajar, perimetrar, consolidar y enfriar. Por lo tanto, esperamos que esta noche sigamos haciendo esta labor. El incendio está evolucionando muy bien, o sea, las tareas de extinción, pero mientras no podamos asumir la definición propia de un incendio estabilizado, preferimos ser prudentes.
2: La zona d'Artana, amb molta densitat forestal, al flanc oest, també l'han pogut frenar. Continuen desallotjats més de 5.000 veïns, però ahir van poder tornar a casa prop de 3.000 persones. Entre elles, la Maria, veïna d'Assuévar, que ja es va veure afectada per un altre incendi fa 3 setmanes i també els van haver d'evacuar.
5: El primer incendi va passar al costat del poble, però ara no hi havia ni foc ni fum al poble, doncs la gent no en tenia perquè teníem que anar sense i no hi havia res allà. Jo soc jove, però jo he estat molt nerviosa perquè és que 2 incendis en 3 setmanes. O sigui, és que encara no s'ha acabat l'estiu.
2: L'incendi de la Vall d'Uixó ha afectat 9.600 hectàrees en un perímetre d'uns 82 quilòmetres. Tot i que s'hagin aixecat les evacuacions en algunes zones, les autoritats recomanen no obstaculitzar els accessos per facilitar les feines d'extinció.
1: A Madrid i a Àvila s'ha aixecat l'estat d'emergència nacional declarat per l'incendi més greu de la història de l'estat, ja amb prop de 77.000 hectàrees cremades. I en el cas de casa nostra, Catalunya, avui es manté l'alerta molt alta per risc d'incendis forestals, malgrat que ha superat el pic del nou episodi de calor. La temperatura màxima d'ahir van ser els 41,3 graus registrats a Lleida. També van superar els 40 graus a ciutats com Tremp, Solsona, la Pobla de Segur i Alcarràs. Les temperatures avui continuaran sent altes, per això els agents rurals mantenen el risc de foc al bosc en nivell molt alt o extrem en un terç del país. També es mantindran tancats els 7 espais naturals que ja ho estaven. La subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Soler, ha fet una nova crida a la prudència. Demana informar-se sobre les restriccions abans de sortir de casa. Són declaracions a 3CAT Info.
6: Molta vigilància amb qualsevol activitat que pugui generar una guspira, que pugui generar una ignició d'una flama a la vora de zona de vegetació, de zona forestal. En aquests moments no està permès i és molt perillós fer-ho perquè tenim una situació que pot comportar aquest risc elevat d'incendi forestal i, per tant, hem d'anar molta cura amb aquestes activitats a les proximitats d'aquestes zones.
1: Des de Protecció Civil, de fet, han recordat que la majoria d'incendis són provocats per l'activitat humana. I el jutge ha decretat presó sense fiança per a l'home de 58 anys detingut dilluns sota l'acusació, precisament, d'haver provocat 3 incendis forestals a la noia, l'últim i més greu, el de Carme, a principis d'aquest mes de juliol. Aquest foc va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Malgrat que l'acusat ha negat els fets, la policia va localitzar el seu vehicle al punt de la carretera on va començar el foc. A més, diversos testimonis el van veure llançar objectes encesos des del cotxe en un punt on els Mossos van trobar 20 27 encenedors i material incendiari. Els ajuntaments de Carme, la Pobla de Claramunt i la Torre de Claramunt afectats per aquest foc es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. Ho ha dit a 3CAT Info els alcaldes de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres, i de Carme, Marc Sánchez.
7: Hem passat l'expedient als serveis jurídics per veure quines possibilitats tenim i per poc que puguem ho farem.
8: Les motivacions que porten una persona a calar foc al bosc no te les expliques des del seny i, evidentment, aquí les lleis hauran de tenir el seu paper per veure si aquests delictes, que sembla que cada vegada són més assidus, doncs com es poden tipificar el Codi Penal i, clarament, hi hagi unes conseqüències d'acord a la magnitud dels actes.
1: L'home està relacionat també amb un incendi el 29 de juny d'aquest any i un altre del juliol del 2024, tots tres a la mateixa zona de l'Anoia. Parlem ara de mobilitat. Avui serà el dia de més afluència de l'operació sortida d'aquest estiu a l'aeroport de Barcelona. Es preveuen 1.142 operacions, 61 més que el 31 de juliol de l'any passat. Fins diumenge estan previstos gairebé 3.200 vols al Prat, una xifra que significa un increment del 5% respecte de l'operació sortida de l'últim estiu. Segons AENA, les tensions a l'estret d'Hormuz han produït un desviament temporal del trànsit aeri cap a l'estat espanyol, considerat un destí turístic segur. Coincidint amb els dies de més activitat a l'aeroport de Barcelona, el personal de terra, facturació i embarcament de l'empresa Ground Force, recordem, ha convocat vaga indefinida a partir del dimarts 4 d'agost. I l'operació sortida pot ser més complicada també per tren, perquè avui hi ha vaga a Renfe. L'ha convocat el sindicat ferroviari intersindical, que és minoritari. Volen denunciar les avaries en el sistema de climatització dels trens i, tot i que les vagues convocades per aquest sindicat tenen molt poc seguiment, la Generalitat ha establert serveis mínims del 66% a Rodalies durant les hores punta i del 33% la resta de la jornada. A la llarga distància i a l'alta velocitat hi circularà el 73% de l'oferta habitual. Doncs precisament anem a veure com funcionen els transports públics, també com tenim les carreteres. És molt d'hora encara, sapiguem com estan les coses. Mariluz García, molt bon dia.
9: Hola, bon dia. Doncs de moment a la resta de transports públics, sense noves incidències, segons els diferents operadors, i a les carreteres, una única incidència. A l'autovia de Castelldefels, la C31, hi ha un vehicle avariat a l'altura de l'Hospitalet de Llobregat en direcció d'entrada a Barcelona, que talla un carril i provoca aproximadament un quilòmetre de cua en aquesta zona. A la resta, també, retencions són molt puntuals. A l'AP7 veiem lentitud entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud, direcció Barcelona-Tarragona, o bé per enllaçar amb la C58. La mateixa C58 també amb retencions al tram final d'entrada a Barcelona des de Montcada fins a l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat. A l'entrada per l'autopista B23, en retencions també al tram final, a l'entrada per la Diagonal. I pel que fa a les rondes, petites retencions a la ronda de dalt entre Horta i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i a la ronda litoral, lentitud i aturades entre Poblenou i la Barceloneta en direcció Llobregat. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
0: El temps.
1: Jofre Genuer.
10: Comencem aquest divendres amb alguns petits canvis. Les temperatures continuaran sent molt elevades, la calor molt intensa de plena canícula, però perdrem alguns grauets, és a dir que la majoria de valors entre els 35 a 40 a l'interior del país i serà més difícil arribar als 40, tot i que no es descarta puntualment alguna xifra que hi arribi, sobretot al Pla de Lleida. Són matisos dintre d'aquest ambient de plena canícula, com dèiem, de calor molt intensa i de xafor a la costa. De fet, en presència d'alguns núvols baixos, especialment a costa central, costa sud, amb certa variabilitat. Però sobretot pendents de les nuvolades que aniran arribant per Ponent i que aniran creuant l'àrea, sobretot, del Pirineu. Hi ha hagut alguns petits ruixats aquesta nit i matinada, en sectors de la Vall d'Aran, de l'Alta Ribagorça, del Pallars, a un litre i mig a Torre de Cabdella, però aquests fenòmens es poden tornar a repetir, localment amb alguna petita tempesta, i a la tarda fins i tot estendre's també cap a la zona del Ripollès, Pirineu Oriental, o també àrees dels ports, amb una tarda mitja ennuvolada arreu del territori, amb un ambient enterbolit i carregat, amb aquestes humitats altes. Al llarg del cap de setmana encara podrien haver-hi alguns petits ruixats al Pirineu, poca cosa. En general, serà un cap de setmana estable, de sol, de plena canícula i de temperatures similars a les d'avui.
0: 3CAT Info.
11: Avui hi ha algú que està d'enhorabona forever. I és que el divendres 24 de juliol, el pot de 71 milions d'euros de l'Eurojackpot de l'ONCE ha tocat Espanya. Tu pots ser el pròxim afortunat. Juga a l'Eurojackpot de l'ONCE cada dimarts i divendres. Per només 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'ONCE. Milionari forever.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Tresca Info.
1: I ara parlem de cinema. Spider-Man disputarà a l'Odissea el regnat de la taquilla estiuenca. De fet, la pel·lícula de l'Home Aranya apunta a ser la millor estrena de l'any i superar fins i tot Toy Story. Els dos primers dies en cartell així ho demostren. Avui fem un repàs de les estrenes d'aquesta setmana i també de les més destacades dels pròxims dies. Marc Garriga.
13: What is happening to me?
14: Did you miss me, Spidey? I'm losing my mind.
10: L'univers Marvel estava de capa caiguda i ha vingut el superheroi més jove a salvar-lo, tot i que ja no és tan jove. Aquest és el film més madur de Spider-Man, una cinta reflexiva sobre l'addicció a la feina, la necessitat vital de l'amistat i la humanitat del superheroi. Emotiva, emocionant i divertida, amb escenes trepidants i un nou personatge molt potent interpretat per Sadie Sink, la Max de Stranger Things, que demostra així que és la intèrpret amb més futur de la sèrie de Netflix. Altres pel·lícules que també tindran el seu espai a la taquilla estiuenca seran, sens dubte, La patrulla canina, la Dino pel·lícula, el final de Oak Street, també amb els dinosaures com a protagonistes, Insidious, Fuera del más allá, i El motín. Fins i tot dos entretinguts thrillers que s'estrenen a mitjans d'agost i que són les pel·lícules estiuenques per excel·lència. En mar abierto, sobre una catàstrofe aèria en una zona infestada de taurons, i Cuenta atrás, on conflueixen un robatori de diamants i la troballa d'una suposada bomba de la Segona Guerra Mundial. Dues cintes previsibles, però igualment emocionants. En canvi, el marsupilami del dibuixant belga Franquin cobrarà vida aquest estiu, però en una adaptació al cinema que no li fa justícia i que desaprofita un personatge que hauria pogut donar molt més joc.
15: Una, Salford Kutz. This is Jerusalem calling.
10: D'entre totes les novetats d'aquests dies, hi ha tres títols molt recomanables. El primer és Palestina 36, una ambiciosa superproducció internacional que serveix per conèixer una mica millor l'origen del conflicte, un film, evidentment, de part, però que per això no perd valor històric ni cinematogràfic. És una sòlida història d'identitat nacional i de resistència que 90 anys després continua ben present.
16: I haven't seen her in over 10 years.
10: L'altra joia arriba avui als cinemes, Mother Mary, una cinta pretensiosa, de digestió complexa, però absolutament brillant. Una nova obra personal i singular del cineasta David Lowery sobre la combustió física que suposa la creació artística. La moda i el pop són protagonistes amb una Anne Hathaway més versàtil que mai, un clàssic de culte instantani. I la tercera és El amor que permanece, que s'estrena la setmana vinent. Una nova pel·lícula enlluernadora de l'islandès Linur Palmason, un agradolç i meravellós relat del final d'un matrimoni amb fills, dolorós i melancòlic, però alhora esperançador.
17: Ell va començar per dalt, va baixar fins les seves cames.
10: A tot això s'estrenen dues produccions catalanes. Aquesta setmana, Mala bèstia, de Bàrbara Ferrer, que se submergeix en un relat fantàstic i sensual sobre la fi de la infantesa. I l'altra també és una òpera prima, A fuego, d'Estel Díaz, un drama adolescent que combina l'amor pel ball amb el desig de llibertat propi de l'edat dels seus protagonistes, amb l'ombra del suïcidi de fons i Les tres xemeneies, de Sant Adrià de Besòs, com a marc geogràfic. Dos debuts molt prometedors.
1: I un concert de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya dedicat a Beethoven inaugura avui una nova edició del Festival de Música de Torroella de Montgrí. Maria Rovira.
18: Amb el lema L'amor també deixa rastre, el Festival de Torroella vol anar més enllà d'una successió de concerts per oferir una experiència artística global i duradora. Una idea que ens destacava la directora del festival, Montse Faura.
19: Més enllà de les emocions, de l'experiència d'anar a un concert, de sota arrel hi ha aquesta idea de les emocions, la memòria de les absències, les ferides, la bellesa, totes aquelles empremtes que hi són i que es contrasten, no? Com la claror i la fissura, la memòria i el desplaçament, l'amor i la ferida, l'ordre i l'aventura, i que tot està d'alguna manera traçat amb tota la programació d'enguany.
18: Una 46a edició que té una arrencada molt simfònica.
19: Tindrem el tret de sortida de l'Orquestra Simfònica de Barcelona Nacional de Catalunya amb Josep Colom i a Vitali Alessenko, amb un programa dedicat a Beethoven que anticipa la commemoració del bicentenari de la seva mort, que serà l'any vinent. Dissabte tenim l'Orquestra Simfònica del Vallès. És una producció pròpia del festival i és aquesta commemoració dels 150 anys del naixement de Pau Casals, dedicada no només a un violoncel·lista universal, sinó també al compositor, l'humanista i el defensor de la llibertat que va ser Casals.
18: La programació proposa noms destacats del panorama internacional com la Mahler Chamber Orchestra amb el pianista Daniil Trifonov de solista, la prestigiosa formació especialitzada en música renaixentista de Thalys Scholars o la Venice Baroque Orchestra. A més del talent internacional, hi destaquen noms locals com el quartet de corda Diotima, un dels de més renom en la creació contemporània, amb l'estrena d'una obra del compositor Joan Magraner. La música antiga continuarà ocupant un lloc central amb concerts com Cantoria Concerto 1700 amb la cantaora Laura Marshall i també propostes singulars, com la que destacava la directora del festival.
19: Tenim una altra proposta que travessa el barroc, en aquest cas de la mà de Poema Harmònic, que presenta Carnaval Barroc, una proposta escènica exuberant que combina la música, el teatre, l'acrobàcia, el mim i la comèdia de l'art. No? És com viatge al Carnestoltes d'Itàlia del segle XVII.
18: El festival es tancarà el 21 d'agost amb el recital nocturn de Clara Brunet i Bård Zulgen a l'església de Sant Genís amb un viatge sonor inspirat en l'univers de John Dowland.

0: Esports. Ricard Isidro, molt bon dia.
1: Bon dia, Àngels. La UEFA ha anunciat que tant l'entitat com les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició de la FIFA després que de la proposta de la Federació Internacional de crear una filial per comercialitzar els seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. L'organisme europeu s'oposa al pla i diu que significaria travessar una línia vermella. Aquesta proposta es sotmetrà a una votació el proper 19 de setembre i les federacions s'hi poden oposar, però la FIFA ha comunicat que qui voti a favor rebrà uns 40 milions d'euros. Les properes competicions FIFA són el Mundial de Clubs l'any 2029 i el Mundial de Futbol l'any 2030, Espanya, Portugal i el Marroc.
0: 3CAT Info.
1: Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest matí l'estatge de pretemporada del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa de Ter Stegen, que retrobarà a l'equip neerlandès amb Michel Sánchez, el tècnic que el va tenir al Girona la temporada passada. Les qüestions fiscals del jugador, que estaven endarrerint l'acord, han quedat definitivament resoltes. La seva sortida ve marcada també per la posició de Hansi Flick, que considera que la presència d'un jugador com Ter Stegen pot alterar l'ecosistema del vestidor. Per tant, Ter Stegen no estarà avui al partit que el Barça jugarà davant el Birmingham. El partit es disputarà al St. Andrews Stadium a 8:45 del vespre i en directe a Catalunya Ràdio. A l'entrenament d'aquest dijous, Rafinha i Balde han fet part de la sessió amb el grup i un altre dels porters blaugrana convocat per al partit d'avui, Stensne, creu que la Champions no és l'objectiu principal.
2: No crec que la Champions sigui l'objectiu. Des del meu punt de vista, el primer és la Lliga. És on jugues més partits i has de tenir regularitat. Hi ha altres equips que aspiren a la Champions. Nosaltres som un d'ells, però queda un llarg camí.
1: En paral·lel, la Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient al Barça després que l'Atlètic de Madrid denunciés les negociacions al club blaugrana amb el davanter Julián Álvarez a l'esquena de l'entitat matalassera. L'ens federatiu ha notificat al Barça aquesta obertura i properament li comunicarà quin termini té per poder fer al·legacions. També en futbol, el Real Madrid ha fitxat el davanter del Llevant, Carlos Espí, a canvi de 25 milions d'euros, mentre que el Sabadell juga aquest vespre a les 8 un amistós contra l'Inter Escaldes andorrà. Podria tenir alguns minuts l'última incorporació del quadre arlequinat, el davanter uruguaià de 25 anys, Gastón Valles. La temporada passada va jugar al Tenerife, amb el qual va pujar a la segona divisió. També ha jugat a l'Espanyol. A tot això, afegir que el Barça femení està a punt de tancar el fitxatge més car de la seva història, de la davantera brasilera del Manchester City, Caroline Nicoli, de 26 anys, per a qui el Barça pagaria 1.200.000 euros, més 300.000 en variables per rendiment. Una possible arribada i una possible nova sortida, la de Giulia Dragoni, que està un pas de signar pel Chelsea per 500.000 d'euros.
0: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
1: Pel que fa al bàsquet, Ricky Rubio ha arribat a un acord per seguir un any més a la penya. Això ho ha dit el jugador maresmenc en un vídeo publicat pel Club Badaloní.
3: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Més enllà d'una presència física, implica pertinença, constància i identificació amb una causa, una comunitat o uns valors. No es limita a ser-hi en un únic paper o moment, perquè jo hi seré és una manera de sentir-se part d'alguna cosa que perdura.
1: D'altra banda, Toko Şengelya pagarà avui la seva clàusula per quedar lliure del Barça i fitxar pel Dubai Basket, equip entrenat per Xavi Pascual. A més, Miles Norris també deixa el club blaugrana per signar pel Bayern de Múnich. I des d'avui fins dimecres es disputa l'Europeu de Natació Artística a París. La selecció espanyola comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seva entrenadora, Andrea Fuentes, qui ha valorat positivament el nivell de l'equip en què arriba a l'Europeu.
4: Arribem en un molt bon nivell. No és el mateix fer les acrobàcies aïllades que dintre de tot el cardio, que és la rutina sencera. És molt més difícil. Però si aïllada la pots fer amb 10... Clar, t'apropes al màxim al 10 quan ho fas en tot, no? Però ja està, la qualitat d'aquest equip en acrobàcia ha pujat moltíssim, fins al punt que podem treure 10 en totes les acrobàcies, aïlladament. Ara falta que ho fem amb tota la rutina, no?
1: El campionat comptarà amb la participació 4 anys després de Rússia, un dels països més guardonats de la competició.

0: 3CAT Info.
1: Dos quarts de nou, repassem els principals titulars. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit i tanca la frontera amb Melilla davant el caos provocat per l'entrada massiva de migrants a Ceuta, mentre el Marroc actua amb gasos lacrimògens i canons d'aigua contra els qui ho volen intentar, la majoria joves. El president Pedro Sánchez es desplaça avui a la ciutat autònoma nord-africana i la Unió Europea ha ofert a Madrid els efectes de l'agència Frontex per controlar aquestes fronteres. Donald Trump anuncia un acord per al desarmament total de Hamas i la retirada israeliana de Gaza. Ho qualifica de pas històric cap a la pau i la seguretat. Fonts de Hamas han confirmat l'acord, que preveu la constitució d'un nou govern a la franja i la implantació d'una força internacional d'estabilització. L'incendi de la Vall d'Uixó evoluciona favorablement després que els bombers van estabilitzar ahir el 70% del perímetre i han refredat el terreny aquesta matinada per evitar que revifin els punts calents. Hi ha més de 5.000 persones encara però desallotjades i 9.600 hectàrees devastades per aquestes flames. A Madrid i Àvila s'ha aixecat l'estat d'emergència nacional i allà hi han cremat 77.000 hectàrees. Des d'ara i fins les 9 anirem a les Terres de l'Ebre per analitzar l'impacte de la calor a la collita de musclo d'aquest any. També us explicarem que el monestir de Santa Maria de Gerri de la Sala, al Pallars Sobirà, reobre al públic aquest estiu després d'anys tancat per seguretat i també passarem per Solsona, on avui s'homenatja la figura de Gaietà Ripoll, és l'última persona executada per la Inquisició espanyola. En esports, el més destacat a aquesta hora és que la UEFA ha anunciat que no participarà en les competicions de la FIFA com a mostra de rebutjar la proposta de la FIFA de permetre la inversió privada en la gestió de competicions com la Copa del Món i que Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest matí les talles del Barça per marxar cedit a l'Àjax. Repassem també el trànsit i el temps. Comencem pel trànsit. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
2: Hola, bon dia. Hi ha aturades a l'autovia de Castelldefels, la C31 a l'Hospitalet de Llobregat, direcció Barcelona, perquè hi ha un vehicle avariat al carril central. Lentitud a l'AP7 de Santa Perpètua de Mogoda, Barberà, direcció Barcelona-Tarragona. I a les dues rondes de Barcelona, sentit al Llobregat, a ronda a dalt entre Hort i la Vall d'Hebron, ronda litoral entre Poblenou i la Barceloneta.
1: Tanquem amb el temps. Avui la calor afluixarà, ho farà poc, però tot i que serà més difícil arribar als 40 graus, les temperatures es mantindran a la costa i podran baixar entre 2 i 3 graus a l'interior. S'espera un cel menys serè, amb algunes nuvolades més abundants a la tarda i amb ruixats al Pirineu, localment amb tempesta. Passen 3 minuts de 9:15. La irrupció de milers d'immigrants a Ceuta, nadant des de les platges marroquines, ha portat el govern espanyol a mobilitzar-hi l'exèrcit i a tancar la frontera de Melilla. La ciutat autònoma, desbordada per l'allau humana, ha demanat que es declari l'emergència nacional, com també exigeix el Partit Popular, però Pedro Sánchez, que avui viatja fins a Ceuta, ha recordat que no es pot activar aquest mecanisme pels fluxos migratoris. Al costat dels centenars d'homes que s'escampen pels carrers de Ceuta vestits només amb banyador, hi ha una quinzena de víctimes que han perdut la vida ofegades i a l'altra banda de la frontera el Marroc ha fet servir gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar les persones concentrades que intenten entrar a Espanya. L'exèrcit té la missió de donar suport als cossos policials de la zona que s'han desplegat per la ciutat per controlar els migrants i per evitar incidents derivats del fet que la majoria vagin sense diners ni aliments. Una gran majoria de joves, però també famílies senceres amb nens, han irromput a Ceuta nadant o amb mitjans precaris com flotadors.
3: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
4: Más de cuatro horas.
3: ¿Cómo estás?
4: Muy mal.
3: ¿Dos horas?
4: Sí.
1: Rashid Ishbier, portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta, recorda que l'entrada per mar provoca moltes morts.
5: Llevamos 30 cadáveres en este 2026, solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
1: Els centres d'acollida de Ceuta estan col·lapsats amb centenars de migrants que esperen als voltants en campaments improvisats. Aquesta crisi migratòria a Ceuta es veu amb preocupació en alguns països. Itàlia ha demanat tancar l'espai Schengen amb Espanya després d'assegurar que la immigració irregular i descontrolada és un perill per la seguretat nacional. Així ho ha dit en una piulada X el ministre d'Exteriors del govern de Giorgia Meloni. El seu homòleg espanyol, el ministre José Manuel Álvarez, ha convocat avui l'ambaixador d'Itàlia per demanar explicacions sobre unes demandes que considera pròpies de la demagògia partidista de dretes. Des de Brussel·les, el comissari d'Interior i Migracions, Magnus Brunner, ha ofert al ministre Grande Marlaska recórrer els efectius del Frontex, l'agència europea que dona suport als estats membres en la vigilància i la gestió de les fronteres exteriors de la Unió Europea. Per la seva banda, la Casa Blanca atribueix la situació de Ceuta a les polítiques d'extrema esquerra, han dit a Espanya. En canvi, el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, demana que respectin els drets i la dignitat de totes les persones que arribin a Ceuta. Aquesta arribada massiva ha coincidit al Marroc amb la commemoració del 37è aniversari de la coronació de Mohamed VI. El regne alauita rep ajudes multimilionàries de la Unió Europea a canvi de fer de gendarme de la frontera, però experts consultats per aquesta emissora coincideixen que la situació geogràfica de Ceuta i de Melilla les fa molt vulnerables a les tensions geopolítiques amb els països del nord d'Àfrica. Des del Ministeri d'Afers Estrangers neguen cap relació entre el que està passant a Ceuta i la recent visita de Pedro Sánchez d'Algèria, un país amb qui el Marroc està, recordem, enfrontat pel Sàhara Occidental. Madrid assegura que la relació amb Rabat és excel·lent i, segons apunta José Miguel Morales, director de la Federació d'ONGs Suracoge, la monarquia alauita utilitza la migració com a eina de pressió.
0: Ahí habrá que ver hasta qué punto la vida de las personas migrantes no está sirviendo a la política internacional como moneda de cambio para las relaciones internacionales, incluso para que algunos países y algunos gobiernos, sobre todo algunos gobiernos, usen esa capacidad que tienen de activar o no las rutas migratorias para exigir que la Unión Europea desembolse cantidades millonarias de fondos públicos para la represión de las migraciones.
1: A més de la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix la devolució en calent de migrants que arribin nedant, en l'actual repunt migratori a Ceuta també hi poden haver influït molts altres factors, com la recent regularització i l'efecte distorsionador de les xarxes socials entre els joves dels països d'origen.
6: 3CAT Info.
1: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquesta matinada un acord per al desarmament total de Hamas a Gaza i la retirada de l'exèrcit israelià de la franja. Responsables de la milícia islamista han confirmat també aquest acord. Un acord que s'ha assolit a la Junta de Pau creada després de l'alto el foc per dissenyar precisament el futur de la franja, devastada per la guerra i mancada d'aliments, de sanejament i serveis sanitaris. Trump l'ha qualificat de pas de gegant cap a la pau i la seguretat, tot i que de moment no ha marcat cap calendari. El comunicat fet públic de matinada explica, això sí, que l'acord s'executarà en fases ben estructurades i que, un cop completat el desarmament de Hamas i altres milícies, l'exèrcit israelià es retirarà de Gaza per deixar lloc a una força internacional d'estabilització. Trump assegura que l'acord és un pas decisiu perquè Gaza pugui ser finalment governada per un nou executiu palestí que treballi estretament amb aquesta junta de pau i al mateix temps dona a Israel la seguretat que mereix perquè l'enclavament deixarà de ser la base d'atacs terroristes. Un Donald Trump que ha volgut agrair també als països mediadors, que són Egipte, Qatar i Turquia, els seus esforços per assolir l'acord. Polònia ha condemnat la violació del seu espai aeri durant un atac massiu de Rússia contra Ucraïna, però no veu motius per pensar que el país fos l'objectiu de Moscou. Les autoritats russes no han admès encara l'autoria d'aquest incident. Moscou, Cristina Solies.
7: El Kremlin guarda silenci sobre aquest episodi. En ocasions similars, quan s'ha pronunciat, ha estat per expulsar-se qualsevol mena de responsabilitat i exigir proves exhaustives als països europeus. Sovint, Moscou també ridiculitza la reacció de pànic dels dirigents de l'OTAN. Putin sosté sempre que no té cap intenció d'atacar cap país membre de l'Aliança Atlàntica i que els temors que arriben des de les capitals europees són totalment infundats i que només tenen per objectiu justificar el rearmament dels 27 i l'hostilitat cap a Rússia. A més, els experts russos independents asseguren que el Kremlin no té capacitat per obrir nous fronts, tal com està embrancat en una guerra ucraïna que fa més de 4 anys que s'allarga.
1: Més qüestions. L'empresa Anthropic no es vol quedar enrere i avui ha anunciat que els seus sistemes d'intel·ligència artificial també van accedir de manera no autoritzada a bases de dades d'altres empreses a través d'internet durant unes proves de laboratori en un entorn aïllat. En concret, parla de 3 versions diferents del seu model Claude que haurien pogut entrar als sistemes de 3 organitzacions que ha volgut mantenir l'anonimat. El comunicat es fa públic just una setmana després que OpenAI, una de les principals competidores, revelés un fet idèntic que molts experts ja van situar en un context de guerra comunicativa per publicar la potència dels seus sistemes.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià evoluciona amb bon pronòstic després que els bombers aconseguissin ahir estabilitzar el 70% del perímetre. Els efectius han estat tota la nit refredant el terreny per evitar que revifin els punts calents. Encara hi ha 5.200 persones però desallotjades, tot i que mica en mica es van aixecant les ordres d'evacuació. El foc ha cremat fins ara més de 9.600 hectàrees. València, Alba Barbosa.
8: Els bombers han treballat les últimes hores per refredar punts calents, tot i que no preveuen grans reproduccions i per contenir el perímetre. El 70% ja el tenen assegurat. Per avui esperen també presència de fum i això dificulta la feina dels mitjans aeris. Fernando Quindelán, cap de l'operatiu.
9: Hemos conseguido enfriar una gran parte del incendio, esos perímetros.
10: No obstante, tenemos algunas zonas donde necesitamos trabajar, perimetrar, consolidar y enfriar. Por lo tanto, esperamos que esta noche sigamos haciendo esta labor. El incendio está evolucionando muy bien, o sea, las tareas de extinción, pero mientras no podamos asumir la definición propia de un incendio estabilizado, preferimos ser prudentes.
8: La zona d'Artana amb molta densitat forestal, al flanc oest, també l'han pogut frenar. Continuen desallotjats més de 5.000 veïns, però ahir van poder tornar a casa prop de 3.000 persones. Entre elles, la Maria, veïna d'Assuévar, que ja es va veure afectada per un altre incendi fa 3 setmanes i també els van haver d'evacuar.
11: El primer incendi va passar al costat del poble, però ara no hi havia ni foc ni fum al poble, doncs la gent no en tenia perquè teníem que anar sense i no hi havia res allà. Jo soc jove, però jo he estat molt nerviosa perquè és que 2 incendis en 3 setmanes. O sigui, és que encara no s'ha acabat l'estiu.
8: L'incendi de la Vall d'Uixó ha afectat 9.600 hectàrees en un perímetre d'uns 82 quilòmetres. Tot i que s'hagin aixecat les evacuacions en algunes zones, les autoritats recomanen no obstaculitzar els accessos per facilitar les feines d'extinció.
1: L'endemà de fer-se pública la compra d'un àtic de luxe per part de la Comunitat de Madrid, el govern madrileny ha decidit posar-lo a la venda juntament amb 4 immobles més, un àtic que s'havia comprat com a oficina temporal per a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. El govern de la Comunitat de Madrid espera recaptar 20 milions d'euros que, diuen, es destinaran a la reconstrucció de les zones cremades pels incendis. Madrid, Àngels Lafuente.
12: L'àtic comprat per la Comunitat de Madrid al barri de Chamberí, una de les zones més cares de Madrid, ha tingut una vida efímera. No servirà com a oficina ni com a pis perquè el govern de Díaz Ayuso ha volgut apaivagar la polseguera aixecada per aquesta compra i l'ha posat a la venda. Ara, diu el conseller i portaveu de la presidència de la comunitat, Miguel Ángel García Martín, servirà per pal·liar els efectes dels focs.
13: Ese importe que se pueda obtener de la venta pueda emplearse a la recuperación de la Sierra Oeste, que durante estos días ha sido devastada como consecuencia de este incendio.
12: A més del polèmic àtic, també es posaran a la venda 4 immobles més propietat de l'administració madrilenya, que calcula ingressar uns 20 milions d'euros per tota l'operació.
1: I continua la polèmica per la contractació de la filla de l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orrols, com a agent de la policia local. Els serveis jurídics de l'Ajuntament van defensar ahir en un comunicat un procés de selecció fet, asseguren, seguint la normativa vigent. En canvi, el grup municipal del PSC a Ripoll hi veu un cas clar de nepotisme. Girona, Maria Rovira.
14: En un comunicat, des dels serveis jurídics de l'Ajuntament van assegurar ahir, davant d'aquesta polèmica, que el procediment s'ha tramitat seguint escrupolosament la normativa vigent d'accés a l'ocupació pública i que s'han respectat els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en el procés de selecció sense cap mena de pressió. També van justificar el procés d'urgència per les necessitats, diuen, del servei i la falta de personal operatiu. En canvi, des del grup municipal del PSC a Ripoll, ho consideren un cas de nepotisme evident i també ahir en un comunicat reclamen accés íntegre a l'expedient de selecció urgent d'una plaça d'agent interina. Des de Junts, abans d'ahir ja es va demanar a Oriols que delegui les competències de seguretat a un altre regidor per evitar conflicte d'interessos.
1: Més qüestions. El jutge decreta presó sense fiança per a l'home detingut dilluns per haver agredit sexualment un menor de 16 anys a Sant Hilari Sacalm, a la comarca de la Selva. L'investigat era amic de la família de la víctima i el jutjat de Santa Coloma de Farners considera que l'hauria atacat el passat cap de setmana mentre el jove dormia a la seva habitació. L'acusat nega els fets, però el magistrat considera que hi ha prou indicis per considerar-lo responsable del delicte. I els Mossos investiguen l'atracament a una joieria del centre comercial Mataró Park. Ahir, cap a 6:45 de la tarda, la policia va rebre l'avís que un grup d'homes encaputxats havien trencat els vidres d'aquest establiment i s'havien endut les joies exposades. L'atracament va provocar moments de tensió entre els clients del centre comercial que, en alguns casos, es van refugiar en altres botigues. Ho ha explicat aquest testimoni a 3CAT Info.
15: Bueno, doncs estàvem la meva filla i unes amigues a una botiga i de cop i volta doncs, hem vist per les escales que pujaven a la planta de dalt molta gent i de seguida ens han tancat les portes de la botiga. I l'únic que ens deien era que per seguretat ens havien tancat a dins perquè deien que hi havia una persona amb un arma.
1: Els lladres van marxar del lloc amb un vehicle que els esperava a l'exterior. Els Mossos van acordonar la zona i també els accessos i, de moment, no confirmen cap detenció. I un jutjat de Barcelona va denegar fa dues setmanes la petició de la Fiscalia per apartar els dos fills menors d'edat de la dona que dimarts va morir al districte de Sant Martí a mans de la seva parella. El pare havia denunciat la dona per maltractar-lo a ell i als fills i el Ministeri Públic va demanar un ordre de protecció que el jutge va denegar. L'home va apunyalar la dona dimarts al pis on vivien i on hi havia els dos menors. Va fugir en cotxe i després es va entregar als Mossos. La víctima, que estava en procés de separació, tenia 34 anys i és la quarta dona assassinada per violència masclista aquest any a Catalunya. Hem arribat a 9:45. Tornem a connectar amb el nostre equip viari. Mariluz García, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. Es manté en general la tranquil·litat a les carreteres catalanes amb algunes retencions a força localitzades. A l'autovia de Castelldefels, la C31, a l'altura de l'Hospitalet de Llobregat en direcció Barcelona, i és que hi ha un vehicle avariat que està ocupant el carril central. Per tant, cal circular amb precaució per aquest punt. També hi ha lentitud a l'autopista AP7, a l'altura de Barberà del Vallès, en sentit sud, direcció Barcelona-Tarragona. Ara també es comencen a aturar els vehicles a l'autovia A2, a l'altura d'Esparreguera, direcció Barcelona. Aquí s'hi estan fent obres. I pel que fa als accessos a Barcelona, lentitud a l'entrada per la C58 entre Montcada i el Nus de la Trinitat i a les rondes de Barcelona també alguns trams de congestió. A la ronda a dalt entre Horta i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, també a l'altura de Roquetes, en sentit Besòs, i a la ronda litoral amb lentitud i aturades entre Poble Nou i la Barceloneta, en direcció Llobregat. El transport públic sense noves incidències segons els diferents operadors. Més informació al punt de les 9.
6: El temps.
1: Jofre Genuer.
16: Aquesta matinada han tornat els termòmetres a ubicar-se en valors tòrrids a la façana litoral de manera local. És el cas de Barcelona, de Tarragona, Vinebre, i amb moltes temperatures entre els 22 a 24 graus. També han subitejat els valors tropicals a l'interior. 22 graus de mínima a Lleida, també a Girona, també a Manresa 20 o a Cervera. I en el Pirineu les temperatures es mantenen elevades amb aquests valors entre els 16, 17, 18 graus, amb un ambient potser una mica més fresc que no pas ahir. De fet, aquesta nit hi ha hagut algunes nuvolades a l'Alt Pirineu, amb alguns petits ruixats que han donat un litre i mig cap a la Torre de Cabdella. Això també ha ajudat a que el termòmetre hagi baixat un palet en aquesta àrea. I amb ventades de vents de sud-oest que es mantindran al llarg del matí amb avisos a les zones altes del Pirineu. De fet, aquest matí podran continuar arribant nuvolades en aquest sector, Pirineu Occidental, Pirineu de Lleida, al Pirineu, amb risc d'alguna tronada o algun ruixat. A la resta, variabilitat o sol, amb unes temperatures que avui seran similars a les d'ahir, una mica més baixa, similar sobretot a la costa. A l'interior poden baixar 2, 3, 4 graus i, per tant, més o menys frenar-se a prop dels 40, els valors més alts, potser hi ha algun 40 a la zona del Pla de Lleida. Són matisos dintre d'aquest ambient canicular de temperatures tan altes. De fet, a la tarda, les nuvolades mantindran el Pirineu, es poden estendre també a l'extrem oriental, amb alguna tronada, o a la zona dels ports, amb una tarda enterbolida i mitja nuvolada gairebé arreu del territori. Cap de setmana de calor intensa, poques variacions amb els termòmetres i només amb alguna tronada de tarda molt local al Pirineu.
17: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 rondes. L'informatiu casteller de 3CAT Info.
18: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
19: Us expliquem els castells des de les classes i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 rondes.
18: 3 rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre al món dels castells en viu a 3CAT Info.
17: Escolteu-nos i fem pinya.
18: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Passant gairebé 4 minuts de 9:45, continuem, us ho dèiem en el sumari. La calor està provocant la mort de 500.000 de quilos de musclos de la zona del Delta de l'Ebre, el 20% de la collita d'aquest any. Això suposa unes pèrdues econòmiques de més d'un milió d'euros i estem que les altes temperatures també afectin a la cria. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
20: A finals de juny, els productors van reclamar l'obertura de la bocana de la badia del Fangà per reduir la temperatura de l'aigua i garantir la supervivència de les cries. A més, en aquell moment quedava un 20% de la producció de musclo per collir i ara, un mes més tard, s'ha perdut amb les altes temperatures i ha provocat unes pèrdues de més d'1,2 milions d'euros. D'altra banda, temen que la cria tampoc sobrevisqui a la calor. Això suposarà un sobrecost pels productors per tractar la retirada de la cria morta i comprar-ne més. Per això demanen ajuts. Gerardo Bonet és el gerent de la Federació de Productors de Mol·luscs del Delta de l'Ebre.
21: El problema del productor no és el que esteu veient ara, és que, a més, ha de sembrar. Llavors, a veure com se podrà pagar aquesta cria quan tu no hi has cobert els gastos. Molts de productors, n'hi ha que sí, perquè no tots ha fet el mateix mal, però n'hi ha que no tindran ni per poder pagar la cria.
1: Seguim amb més qüestions. El monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal, al Pallars Sobirà, reobrirà al públic aquest estiu després d'anys tancat per motius de seguretat. El Departament de Cultura ha presentat un pla de restauració amb una inversió de 3 milions i mig d'euros. Gerri de la Sal, Pau Rovira.
22: Les primeres actuacions, previstes per a principis d'agost, permetran reprendre les visites mentre avancin les obres. El projecte s'executarà en 5 fases al llarg d'uns 5 anys, condicionat, això sí, als resultats dels estudis sobre el seu estat de conservació. Joaquim Borràs, director general del Patrimoni Cultural.
23: Estem molt contents perquè significa la reobertura i la dignificació d'aquest gran espai patrimonial del nostre país, una de les joies del romànic català dels Pirineus.
22: El pla preveu consolidar l'edifici, restaurar els principals elements patrimonials i posar en valor aquest monestir, fundat l'any 809 i considerat un dels més antics de la Catalunya comtal.
1: I Solsona homenatja avui la figura de Gaietà Ripoll, l'última persona executada per la Inquisició espanyola, coincidint amb l'aniversari de la seva mort. Ripoll era un mestre laic que exercia en una escola de Russafa al costat de València i que va ser perseguit i condemnat a mort per heretge. Lleida, Júlia Albacar.
24: Serà el primer cop que Solsona, ciutat natal de Gaietà Ripoll, homenatjarà la seva figura. Un reconeixement que coincideix amb el dia que fa 200 anys que la Inquisició, llavors coneguda com Juntes de Fe, el va condemnar a mort per les seves idees liberals. Albert Colell, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Solsona, explica que aquesta tarda s'inaugurarà una placa en record seu instal·lada al Teatre de la Ciutat. Colell explica així per què s'ha escollit aquest emplaçament.
25: La posem al teatre perquè a l'edifici que ocupa actualment el teatre, antigament hi havia hagut l'edifici dels Escolapis, que els Escolapis va ser l'institució educativa on ell va estudiar quan era un infant.
24: Reconeix que fa temps que l'Ajuntament volia fer un homenatge a este mestre, però que va ser gràcies a l'interès periodístic, com el treball de recuperació de la figura de Ripoll que va fer esta emissora, que s'ha acabat impulsant el reconeixement avui.
25: Però ja era una cosa que feia temps que hi volíem treballar i que quan va sorgir aquest interès més general dels mitjans de comunicació, inclús de gent de Solsona que va comentar aquest tema, vaig creure doncs, que donava força doncs, a aquesta idea que ja teníem d'homenatjar-lo.
24: Un reconeixement que volen que tingui continuïtat a les escoles.
25: Però sí que quan comenci el curs es vol donar continuïtat amb algun tipus d'activitat educativa i també per poder començar a donar a conèixer aquesta figura entre joves, perquè creiem que també Gaietà Ripoll representa uns valors molt importants.
24: Ripoll va néixer el 1778 a Solsona. El 1808 va lluitar contra els francesos a la Guerra del Francès i se'l van endur com a presoner a França. Allà va conèixer les idees liberals i quan va tornar a Espanya per la proclamació del trienni liberal va fundar una escola laica a Rufassa, als afores de València. Amb el retorn de Ferran VII i l'absolutisme es recupera la Inquisició, que el persegueix i l'acaba condemnant a mort i el fa ser l'última persona executada al món per esta institució.
1: Parlem de cultura ara, del grec concretament, que tanca avui l'edició del seu 50è aniversari i ho fa amb aquestes xifres, 143.000 espectadors i un 71% d'ocupació mitjana. El teatre grec de Montjuïc ha ampliat l'oferta i ha tingut 7.000 visitants més que en edicions anteriors i lidera l'ocupació dels espectacles amb un 96% de l'aforament venut. En aquesta última jornada repeteix el muntatge Un judici dirigit i protagonitzat pel brasiler Wagner Moura, popular pel paper de Pablo Escobar a la sèrie Narcos. La nostra companya Marta Vives va assistir ahir a la primera representació.
26: Inspirada en l'obra de l'Ibsen, es planteja com un judici escènic que vol reflexionar sobre la postveritat i els límits de la democràcia i, com diu un personatge, de què serveix la veritat si no podem sobreviure. Wagner Moura es posa la pell del metge Thomas Stockman, que ha de demostrar si és o no un veritable enemic del poble quan confessa que les aigües termals del balneari estan contaminades i se sotmet al veredicte d'11 espectadors voluntaris que li pregunten i el qüestionen sobre un món que també és el nostre perquè parla de temes com el medi ambient, el turisme i de si s'hi val tot per salvaguardar els interessos del capitalisme. En aquest cos a cos entre el famós intèrpret i els anònims es desenvolupa el joc escènic a mig camí entre el teatre i el cinema, en una posada en escena brillant. Moore ha assegurat que la interacció amb el públic és el que més li fascina del teatre.
0: És meravellós perquè la gent que sube, que se sube ahí, me imagino que muchos no conocen la obra Ibsen, algunos sí, y se ponen muy enfocados en su tarea de jurados y me hacen preguntas a veces duras.
26: L'obra, que es va estrenar a Brasil i s'ha pogut veure a algunes ciutats europees, es torna a representar aquest vespre al Teatre Lliure de Montjuïc, amb totes les entrades exaurides per veure una de les estrelles internacionals més destacades del moment.
18: Esports.
1: Fins les 9, tota l'actualitat esportiva amb en Ricard Isidro. Ricard, molt bon dia.
3: Bon dia, Àngels. La UEFA ha anunciat que les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició de la FIFA després de la proposta d'aquesta de crear una filial per comercialitzar els seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. L'organisme europeu s'oposa clarament a aquest pla i diu que significa travessar una línia vermella. Les properes competicions FIFA són el Mundial de Clubs l'any 2029 i el Mundial de Futbol l'any 2030, Espanya, Portugal i el Marroc. Aquesta proposta es sotmetrà a una votació el proper 19 de setembre i les federacions s'hi poden oposar, però la FIFA ja ha comunicat que qui voti a favor rebrà uns 40 milions d'euros.
18: 3CAT Info.
3: Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest matí l'estatge de pretemporada del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa de Ter Stegen, que retrobarà a l'equip neerlandès amb Michel Sánchez, el tècnic que el va tenir al Girona la temporada passada. Les qüestions fiscals del jugador, que estaven endarrerint l'acord, han quedat definitivament resoltes. I ara la seva sortida ve marcada per la posició de Hansi Flick, que considera que la presència del porter pot alterar l'ecosistema del vestidor. Per tant, Ter Stegen no estarà al partit que el Barça jugarà avui davant el Birmingham de la Championship. El partit es disputarà a St. Andrews Stadium a 9:45 del vespre i el podreu seguir en directe a Catalunya Ràdio. A l'entrenament d'ahir, Rafinha i Valde van fer part de la sessió amb el grup i un altre dels porters blaugranes convocats al partit d'avui, Stensne, creu que la Champions no és l'objectiu principal.
4: I don't think it's the main one. I think,
5: no crec que la Champions sigui l'objectiu. Des del meu punt de vista, el primer és la Lliga. És on jugues més partits i has de tenir regularitat. Hi ha altres equips que aspiren a la Champions. Nosaltres som un d'ells, però queda un llarg camí.
4: There's a lot of teams that are favorites to win the Champions League. I think we are amongst them, but it's a very long journey.
3: Mentrestant, la Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient al Barça després que l'Atlètic de Madrid denunciés les negociacions del club blaugrana amb el davanter Julián Álvarez a l'esquena de l'entitat matalassera. També en futbol, el Madrid ha fitxat el davanter del Llevant Carlos Espí a canvi de 25 milions d'euros. El Sabadell juga aquest vespre a les 8, un amistós contra l'Inter Escaldes andorrà. Podria tenir alguns minuts l'última incorporació del quadre arlequinat al davanter uruguaià de 25 anys, Gastón Valles. La temporada passada va jugar al Tenerife, amb el qual va pujar a la segona divisió. També ha jugat a l'Espanyol. I el Barça femení està a punt de tancar el fitxatge més car de la seva història, el de la davantera brasilera de Manchester City, Caroline Nicolí, de 26 anys, per a qui el Barça pagaria 1.200.000 euros més 300.000 en variables per rendiment. Una possible arribada, la de Nicolí, i una possible nova sortida, la de Julia Dragoni, que està a un pas a signar pel Chelsea per mig milió d'euros. Per cert, en clau internacional, acabem de saber la mort del mític jugador del Milan dels anys 80 i 90, Franco Baresi, als 66 anys.
18: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
3: Pel que fa al bàsquet, Ricky Rubio ha arribat a un acord per seguir un any més a la penya. Això ha dit el jugador maresmenc en un vídeo publicat pel club badaloní.
7: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. No es limita a ser-hi en un únic paper o moment, perquè jo hi seré és una manera de sentir-se part d'alguna cosa que perdura.
3: Ricky Rubio d'aquesta manera complirà 6 temporades a la penya repartides en 2 etapes. D'altra banda, Toko Shengelia pagarà avui la seva clàusula per quedar lliure del Barça i fitxar pel Dubai Basket, equip entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual. A més, Miles Norris també deixa el Barça per signar pel Bayern de Múnich. Norris deixa l'equip després de tan sols una temporada i amb una mitjana de 4 punts per partit a l'Eurolliga i 6 a la CB. I des d'avui fins dimecres es disputa l'Europeu de Natació Artística a París. La selecció espanyola de natació artística comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seva seleccionadora, Andrea Fuentes, i que ha valorat positivament el nivell de l'equip amb què arriba a l'Europeu.
8: Arribem en un mal nivell. No és el mateix fer les acrobàcies aïllades que dintre de tot el cardio, que és la rutina sencera. És molt més difícil. Però si aïllada la pots fer amb 10, clar, t'apropes al màxim al 10 quan ho fas en tot, no? Però ja està, la qualitat d'aquest equip en acrobàcia ha pujat moltíssim, fins al punt que podem treure 10 en totes les acrobàcies, aïlladament. Ara falta que ho fem amb tota la rutina, no?
3: El campionat comptarà amb la participació 4 anys després de Rússia, un dels països més guardonats de la competició. La World Athletics, la Federació Internacional, ha decidit aixecar totes les sancions contra els nedadors russos i bielorussos pels conflictes polítics i bèl·lics entre el país i Ucraïna.

0: Divendres 31 de juliol del 2026. Com està? Nosaltres, contents de veure tanta gent feliç. Poden estar ben segurs que un dels millors antídots pel dissortat clima emocional que envolta els plens municipals és la presentació d'una festa major. I per fortuna, aquesta setmana, l'alegria d'ahir va esborrar la pena d'abans d'ahir. I el pandonista de la festa major d'aquest 2026 és...
1: Sitgetanes i sitgetans, qui no sabia que jo era el pandonista? Que aixequi la mà!
0: En Joan Roca, no se podia saber, que dirien els castellans, que ha escollit Camp Fals, Camp Fals. Els mesos de Sitges faran alguna cosa perquè no ens caigui al damunt. A Camp Fals hi haurà exposada la imatge de Sant Bartomeu en espera de la processó cívica de la vigília, que un cop l'hagi recollit, tindrà el repte. Recorden que al final del programa d'ahir els dèiem que hi haurà un port de muntanya? El port de muntanya serà pujar al carrer Carreta. I un cop acabis de pujar al carrer Carreta, et quedarà al carrer Major. És veritat que el Tacó també té pendent, que el carrer Nou també té pendent, però aquest final del carrer Carreta és un final que demana, com dirien els castellans, una mica de arrestos. I la pandonista de Santa Tecla és la Maria Dolors Carbonell. Ara ens han vingut de cop molts records d'infantesa de quan la Maria Dolors ens tenia el didó. D'això ja fa molts anys. Santa Tecla, que estarà exposada, no podia ser tampoc d'altra manera, tenint en compte el vincle que hi té la Maria Dolors a l'ermita de Sant Sebastià. I la pregonera de la Festa Major serà Zoe Puigivet. Els que la coneixen, que són molts barra moltíssims, ens asseguren un pregó a l'alçada del seu caràcter, o sigui, divertit i amb una intenció molt clara, posar en valor el públic de la festa. Finalment, la Noemi Milà li ha correspost l'honor d'escriure el poema de la bandera. Benvinguts a la Festa Major de les Costures, amb l'esperança que les costures no es trenquin. El programa ja és a la venda, 3 euros, amb tot el marxandatge, i no serà fins dilluns 10 d'agost, quan estigui disponible en versió digital al web de la Festa Major. Som-hi!
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.
0: Nou i tres minuts, avui que comença el festival Jardins de Terramar. En uns moments en parlem de tot plegat, avui que s'ha fet clar a 6:45 del matí i el sol ha sortit a 6:45. El sol es pondrà a 9:10 i es farà fosc a 9:41. El dia s'escurçarà 2 minuts i 1 segon. Tindrem 14:23 de llum solar i 9:36 de foscor. Òbviament dedicarem bona part del programa a l'acte de presentació de la Festa Major. 3:15, una miqueta més, la presentació de la Festa Major que ahir va tenir lloc a la plaça, a la Torreta, amb una munió de gent, una gentada com una casa. Bé, doncs, la presentació de la Festa Major, els discursos dels polítics, els protagonistes i tot allò que va donar de si i el que donarà de si aquesta Festa Major carregada d'actes, perquè la prèvia a la Festa Major està plena d'actes. Per descomptat que la comissió ha decidit, doncs allò, que qui arribi a la Festa Major arribi ja, diguem-ne, amb el rodatge fet, perquè hi ha un munt d'activitats abans no sigui festa.

missatges que hi ha hagut venen acompanyats d'un codi QR que els dirigeix al nostre web i a l'integritat de les converses. És a dir, que com l'any passat, la comissió també aquest any ha produït uns podcasts, n'ha produït tres, un dedicat als adolescents, un altre dedicat a les cosidores i un altre dedicat a les cares de la festa, i tots tres també ja estan disponibles per tots aquells que vulguin escoltar les converses en la seva integritat. El programa la resumeix, però el programa porta imprès un codi QR perquè les puguin escoltar íntegrament enllaçant al nostre web. Això a la segona hora de programa, a la tercera hora de programa. El 8 d'octubre començarà la 59a edició del Festival Internacional de Cinema de Catalunya. Ja se'n saben alguns detalls, ja s'han fet més d'una i més de dues presentacions arreu, als mitjans, als seguidors. Bé, és el festival del 50 aniversari de Carrie, la pel·lícula que en el seu dia es va projectar al Prado i que acaba amb una sengada de por. Un dels clàssics del cinema de terror de mitjans dels 70, com els dèiem, de l'any 76 es pot escollir entre Carrie per un costat o La Profecia per un altre. O sigui, que els qui siguin devots a La Profecia potser diran home, haguéssiu pogut escollir. Bé, totes dues grans pel·lícules i totes dues grans èxits l'any 1976. Què ens espera per aquesta 59a edició? L'Àngel Sala i la Mònica Garcia li explicaran a Carola Fernández a la tercera hora de programa. I la nostra agenda comença per recordar. Són les 9 i 6, a partir de les 10 del matí, a partir de les 10, al Mercat Municipal trobareu la paradeta de la Comissió de Festa Major. Per tant, tots aquells que vulguin el programa de Festa Major, el preu de 3 euros, el programa imprès. Recordem que aquest any la comissió també s'ha empescat, i és això una estratègia per vendre programa en paper. El programa en versió digital no estarà disponible al web de la Festa Major fins al dilluns dia 10. Fins al dilluns dia 10. Al web de la Festa Major trobareu tots els actes, no cal ni dir-ho, actes recorreguts, però el programa en si, la versió digital del programa, estarà disponible a partir del dilluns dia 10. Mentrestant, avui divendres 31 de juliol i demà dissabte dia 1 d'agost hi haurà la paradeta de la comissió al Mercat Municipal. Avui divendres, horari de matí i de tarda, de 10 del matí a 2:15 del migdia i de 2:15 de la tarda a les 8 del vespre. I demà dissabte, dia 1 d'agost, la parada estarà oberta als matins, a partir de les 10 i fins 2:15. Al Mercat Municipal, la paradeta de la comissió. I allà també podreu trobar a la venda el pack adult i el pack infantil de merchandatge de la Festa Major. La samarreta, el barret, el bano, la bossa i també el penjoll pel mòbil. El preu del pack adult, 54 euros, el preu del pack infantil, 50 euros. Més enllà del cap de setmana, la paradeta de la Festa Major, com moltes altres paradetes d'un munt de colles de Festa Major, estarà a l'Ermita del Vinyet, el dia de la Festa de la Mare de Déu del Vinyet, el dimecres 5 d'agost a partir de les 6 de la tarda, a l'Ermita del Vinyet.

En aquest entorn dels Jardins de Terramar, avui comença el festival Terramar CaixaBank i comença amb Sílvia Pérez Cruz. Aquest primer cap de setmana tindrà, avui divendres, aquesta gran intèrpret, una de les grans intèrprets catalanes. Demà, Sergio Dalma presentarà el seu directe Ritorno a Via Dalma. I el diumenge, 2 d'agost, Joan Dausà actuarà Sitges amb 20 Mortals, el seu cinquè àlbum que acaba de publicar fa poques setmanes. El festival que continuarà un dilluns 4 d'agost amb l'espectacle d'en Quim Masferrer del Foraster, el 5 d'agost, el dia del vinyet, amb...

0: Erwin and Fire Experience, el 6 d'agost, el torn del violinista Art Malikian, que portarà a Sitges el seu nou espectacle Intruso. El 7 d'agost arribarà Rosana amb la gira Vamos a Star Tour, en el marc del seu retorn als escenaris, coincidint amb els 30 anys de Lunas Rotas. La recta final del festival s'obrirà el 8 d'agost amb un doble concert protagonitzat per els Amics de les Arts, que celebren 20 anys amb una gira de grans èxits, i Ginestà. El 9 d'agost serà el moment de l'espectacle internacional d'homenatge a Michael Jackson, This is Michael. El 10 d'agost, Rosario Flores, vella coneguda també, visitarà Terra Mar amb Universo de Ley. L'11 d'agost, Sopa de Cabra, amb la celebració dels seus 40 anys d'història, i la cloenta el 12 d'agost, a càrrec de God Save the Queen. I com saben, en paral·lel a la celebració dels grans concerts, al Village dels Jardins de Terramar hi ha Els Imprescindibles, amb espectacles diferents cada dia. Avui, a partir de les 8 del vespre, Intraccions, espectacle de dansa amb en Roger Bernat Paretes i la Martina de Miquelis, al preu de l'entrada 5 euros. Demà dissabte, dansa amb l'esplai de dansa del Casino Prado, i el diumenge, dia 2 d'agost, en el cicle Imprescindibles, sessions de música rap amb Garraf Hip Hop Representa. Tot això en el marc del festival Jardins de Terramar. Però la gent ens portarà força més coses aquest cap de setmana. Avui divendres, dia 31, també hi ha visita guiada al Santuari del Vinyet. Els museus de Sitges organitzen aquesta visita a càrrec de les AGIS. Organització i reserva de places als museus de Sitges, preu 15 euros. Avui divendres, dia 31 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, visita guiada al Santuari del Vinyet. A les 7 de la tarda, als Jardins del Retiro, l'espectacle de flamenc fusió Alma de Boquerón. Gratuït pels socis, 10 euros per als no socis, inclou una consumició. A partir de les 7 de la tarda, als Jardins del Retiro, Alma de Boquerón. Demà dissabte, diu, a partir de les 10 del matí, visita guiada al Cau Ferrat i al Maricel, a les 10 en anglès, a les 11 en castellà, a les 12 en català, en el marc del Sitgestiu dels Museus de Sitges, al preu de l'entrada, 14 euros. Demà dissabte, a partir de les 10, visita guiada al Maricel Cau Ferrat. Si la volen en català, a les 12 del migdia. A partir de les 5 de la tarda, en el marc del Sitgestiu 2026, demà dissabte al Palau Maricel, passeig d'aromes amb vins i cava, a càrrec de la perfumista Irene Gisbert i de la sommelier Mercè Sumarroca. Aquesta és una activitat que va tenir un èxit enorme l'any passat, per tant, el Sitgestiu l'incorpora també aquest any. El preu de l'entrada, 29 euros, demà dissabte al Palau Maricel, passeig d'aromes amb vins i cava, a càrrec de la perfumista Irene Gisbert i la sommelier Mercè Sumarroca. Demà dissabte, a partir de les 7 de la tarda, o Retiro, concert de el grup L'Alegria de Festa Major. El grup L'Alegria de Sitges proposa aquesta Alegria de Festa Major. Saben que és un grup de playback? Bé, doncs, qui s'ho vulgui passar bé, amb un recull de temes especialment ballables, a les 7 de la tarda, demà al Retiro, entrada gratuïta pels socis, 10 euros pels no socis, amb consumició inclosa. Demà dissabte, a partir de les 7, a l'edifici Miramar s'inaugura Exposició, la mostra Entre Ciudades, Cartografia Afectiva. És un dels 4 projectes escollits l'any 2025 en la convocatòria per presentar projectes expositius al Miramar. Estarà oberta fins al 20 de setembre. Els artistes Vittorio Canale i Marisa Domínguez presenten aquesta exposició que reflexiona sobre com l'art, la família i l'experiència compartida construeixen la memòria i donen forma al territori. Mare i fill recorren ciutats com Buenos Aires, Los Angeles, Nova York, Londres o Sitges, oferint mirades personals i emocionals. Com els comentàvem, s'inaugura demà, dia 1 d'agost, i estarà oberta fins al proper 20 de setembre. I demà dissabte, dia 1 d'agost, qui vulgui festa grossa, i especialment qui vulgui festa grossa i sigui de Aiman del Foc o de les Colles de Foc, no cal ni dir-ho. La cita serà a partir de la 1 de la matinada de demà dissabte a la discoteca Mambo. Les Colles de Foc sitgetanes organitzen l'Encesa, aquesta festa amb el subtítol La Festa Encén el Foc a Sitges. 5 euros l'entrada. Aquests 5 euros es destinaran a les colles de foc sitgetanes, per tant, aquella cançó de comissió, que no hi ha diners per foc, no sé què. Bé, doncs s'han empescat les colles, aquesta estratègia que de ben segur que els donarà bons resultats. La vella, la jove, la colla de diables de l'agrupació, el drac i l'àliga, organitzen aquesta festa en la qual col·labora la discoteca Mambo. A partir de la 1 de la matinada del dissabte, o si volen, la 1 de la matinada ja de diumenge, fins a les 6 de la matinada. De la 1 a les 6 de la matinada, a la discoteca Mambo, la festa de les colles de foc, a benefici precisament d'aquest foc que per festa major ha de lluir de Llomers. Això serà el dissabte a la 1 de la matinada. I anem a diumenge 2 d'agost. El diumenge 2 d'agost, òbviament, protagonistes, les Vinyets. Em dic Vinyet, un nom de Sitges, a partir de 3 quarts de 6 de la tarda a l'ermita del Vinyet. Les teníem a elles aquesta setmana, la Vinyet Casoliver, la Vinyet Ferrer i la Vinyet Quesada, que són les que han organitzat, les que continuen organitzant la flama d'aquesta festa tan bonica que vol aplegar a totes les Vinyets, acompanyades també per la Vinyet Montaner i en Dani Ferrarons, administradors del Santuari del Vinyet. Un any més, a partir de 3 quarts de 6 de la tarda, totes les Vinyets sitgetanes estan convidades al Santuari del Vinyet per celebrar-ho. Hi haurà actuació de la Suburban, hi haurà un brindis, al final una foto de família. Elles mateixes ens ho explicaven.
1: És un acte molt curiós, és un acte també com molt bonic, no? Perquè de sobte us ajunteu a totes les Vinyets, que cada vegada tinc la sensació, a mi em fa la sensació que cada any sou més en aquella fotografia.
2: Vaja, perquè aquella fotografia, és a dir, al final, aviam, l'hora de contar-ho no és molt científic, perquè al final a partir de la foto de grup conto caps. Sí. No té gaire més, eh? Però sí que és veritat que abans els hi explicava amb ells que són dates complicades, no? Hi ha gent que està de vacances, sí. I d'això. Llavors, hi ha gent que balla, és a dir, hi ha hagut gent que el primer any va venir, que l'any passat no, però potser aquest any torna. Després ve gent de fora, que això, sí. Que s'han enterat de, sí. A través de boques orelles.
3: Jo crec que és el que ens agradaria una mica és poder-ho expandir a gent,
2: De fora. La gent que fos Oliver és la que lluita més amb això.
3: Perquè, per exemple, a Igualada, que n'hi ha moltes...
4: Sí. Hem intentat, però ja veurem.
1: Jo conec una de Manresana.
4: Sí, bueno, Manresa, Igualada, tota
1: sí.
4: Aquella...
1: Sí.
3: Però clar,
4: si
3: això ja és més complicat.
4: Un favor.
1: Ella ve, ella sempre ve... Bueno, de fet, la que es diu Vinyet és la seva filla, perquè ella va estudiar amb mi, i ella ve sempre que pot, ve perquè li encanta, i li encanta que es faci aquest acte, i a més a la nena li feien una il·lusió bàrbara, perquè
2: a Manresa és l'única Vinyet, segurament.
1: Clar, no hi ha gaires, i allà suposo que és un nom, doncs això, que l'ha de repetir 3 vegades, en moltes vegades, i quan arriba aquí se sent una mica com a casa, no? És una, és de tantes, no? I és una mica...
3: Però sí que cada vegada...
5: Ara cada vegada n'hi ha més,
3: n'hi ha més, ja no et pregunten tant.
5: Jo vaig mirar a l'IDESCAT, ostres, i vaig quedar molt sorprès de la gran quantitat de Vinyets que hi havia fora de... Perquè em sembla que fora del Garraf n'hi havia moltíssimes, en alguns llocs més concentrats.
3: Aquí al Garraf tampoc n'hi ha tantes.
2: No, a la Noia, el Noia al Bages se posa bastant. Sí que és veritat que ara al final, bueno, la globalització per bo i per dolent, no? Vull dir, ara a l'hora de posar el nom dels nens, que posen molta gent, nom original, en català, i et surten. I també això fomenta, no? Que
1: total,
2: la gent...
1: Va haver un any que mirant els Goya... van donar un premi a Goya Vestuari i es deia Vinyet. Aquesta noia sí o sí ha de tenir un vincle amb Sitges. Efectivament, era neta de sitgetans i vam tenir l'oportunitat de parlar-hi amb ella. Vull dir que passen aquestes coses, que el nom et porta directament al municipi i queda clar que Vinyet et porta
3: a
1: trasllat de Sitges. I normalment quantes Vinyets us aplegueu?
2: Una cinquantena. Sí.
1: Però, clar, tenint en compte les dades de l'IDESCAT, podrien ser més, òbviament, clar. Ha de ser que coincideixi que a tothom li vagi bé el dia 2, per dia Sitges.
2: Clar. Ja quan ho organitzava l'Ajuntament ja passava, És a dir, clar, a mi m'havia passat, hi havia hagut anys com un tal l'Ajuntament que jo no havia pogut anar perquè potser estava fora.
3: També es deuríem concentrar un moment.
2: Jo crec que més o menys sempre anava... De fet, crec que quan ho vam començar a muntar vam rescatar fotos antigues i vam comptar també caps i més o menys anava per aquí.
3: No sé, el primer any va ser l'any que...
4: te'n recordes que vam fer-ho a l'Ajuntament?
6: A l'Ajuntament.
4: Mm-hmm. Sí. Potser aquella foto de l'escala, no sé, no vam comptar-ho, però potser n'hi havia més, però perquè el primer any era més innovador.
6: Pensa que si ho fa l'Ajuntament també té una altra... Sí, clar. Clar, pot fer una altra difusió. Sí,
4: nosaltres hem fet el que hem pogut dintre les nostres possibilitats.
1: Bueno, que ja és moltíssim.
4: Que ja és molt, sí.
1: Serà un acte, òbviament, amb benvinguda, amb actuació de la Suburban.
4: Afortunadament.
1: Exacte, hi haurà foto de grup perquè després la vinyet pugui comptar
6: els caps.
4: Els caps dels barrets, sí.
1: Hi haurà cava, vendreu les pulseretes, sí, no? Sí. Vendreu unes pulseretes que entenc que heu fet vosaltres.
2: Com aquí tenim la sort de que l'ou estudi, sí, li vam, bueno, la vinyeta sí, que va ser qui va gestionar-ho, doncs els hi vam demanar. I...
1: Que són d'aquestes tipus festivals.
2: Sí, sí, sí, d'aquestes tipus, sí, de sistema.
6: Del que venen els balls.
1: Sí, sí.
2: I ens van, la veritat, ens van ajudar molt tant amb el disseny com amb l'idea de coses, perquè al final també nosaltres tenim la idea i llavors...
4: Els professionals...
2: Exacte, exacte.
4: Sí, sí. Després te'n regalarem una.
1: Gràcies.
4: Però amb una condició.
1: Oh, quina, a veure.
4: Que fins al dia 2 no te la pots posar.
1: Ah, fins al dia 2, cap
4: perquè
1: problema.
4: Perquè és una primícia, només la tens tu.
1: Cap problema. Eh? Però és la que porteu vosaltres?
4: No, nosaltres fins al dia 2.
1: Ah, d'acord.
4: Ah, després te la dono.
1: Sí, el dia 2, a les 7 del matí me la puc posar,
2: sí,
1: ja?
2: Sí, sí. Està sense l'autorització. Per...
1: Bé, el dia 2, que estiu, vinga, no sé si a les 7 del matí me la posaré, però... Ah, moltíssimes gràcies, que bonica.
0: Aquesta polsera, dissenyada per Au Estudi, que rebran totes les vinyets que s'acostin al vinyet. El proper diumenge dia 2, a partir de 6:45 de la tarda al Santuari del Vinyet, el programa Benvinguda, actuació de la Suburban, foto de grup i brindis amb copa de cava i la venda d'aquestes polseres. Em dic Vinyet, un nom de Sitges, un any més, al Santuari del Vinyet. I el diumenge ens diuen que probablement això serà a la Fregata. El diumenge arriba... Si tot va bé, i esperem que sí, l'Hugo Bravo, saben aquest noi sitgetà que a través de les xarxes ha compartit aquesta cursa de Sitges a París, que són 1.250 quilòmetres, a benefici del càncer infantil. En principi està previst que l'Hugo arribi cap a les 12 del migdia, com els dèiem, a la zona de la Fregata. L'Ajuntament ha obert aquesta convocatòria perquè tots aquells que se sentin interpel·lats per aquesta... Home, nosaltres en diríem una heroïcitat, perquè això d'anar amb aquesta calda, encara que no fos aquesta calda, però amb aquesta calda, de Sitges a París, 1.250 quilòmetres i tornada, bé, doncs, això té mèrit. A l'Hugo el saludarem la setmana que ve, però el diumenge, òbviament, estarem allà per veure com arriba. El diumenge, l'arribada d'Hugo Bravo, aquest atleta sitgetà que ha fet de Sitges a París i tornada cap a les 12 del migdia a la platja de la Fregata. I dos apunts abans no anem cap a les efemèrides, perquè avui tenim moltes coses per explicar-los de festa major, de tot plegat. La construcció de l'edifici nou de l'Escola de Música entra a la fase final, on el nou centre obrirà les portes durant el primer trimestre del curs 2026-2027 amb nou mobiliari i entorn. Les obres del nou equipament ubicat al Parc del Rocà entren a la fase final amb l'objectiu que es puguin obrir portes un cop s'hagin enllestit els darrers detalls per la posada a punt i es pugui completar la col·locació del nou mobiliari. El regidor d'Educació, David Martínez, assegura que l'obertura és una prioritat absoluta per al govern local, així com un motiu de gran il·lusió compartit per les famílies, l'equip docent i l'administració municipal. L'obra del nou edifici de l'Escola de Música ha comptat amb un pressupost de 1.236.000 euros i acollirà 280 alumnes, un centenar més dels actuals, per disposar de més oferta educativa musical. L'equipament, com saben tots vostès, està situat al costat de l'Espai Jove i permetrà compartir serveis com els bucs d'assaig de l'Espai Jove. El nou equipament educatiu disposa d'una planta baixa amb 5 aules, dues de grans, i un despatx, i la mateixa distribució es manté a la primera planta. També 5 aules i un despatx. I a la coberta està previst que s'incorporin plaques solars i un cop es completin les obres es plantarà arbrat autòcton en tot el seu entorn. I els titulars de l'Eco d'aquesta setmana, òbviament la primera pàgina de l'Eco, la fotografia de família dels pandonistes, de la pregonera i de l'autora del poema de la bandera. La festa posa cara als seus protagonistes. Aquest és el principal titular de l'Eco d'aquesta setmana. Els metges demanen prevenció ocular davant l'eclipsi, dia 12 d'agost. L'eclipsi, ja ho saben que aquí el veurem D'aquella manera, sobretot primer, ha de fer bon temps i segon, estem fora de la zona de l'eclipsi total, però ho podrem veure molt bé. Això sí, protecció sempre, protecció sempre. Aquestes ulleres homologades no mirin l'eclipsi sense cap mena de protecció. No mirin l'eclipsi sense cap mena de protecció. Abans de fer bestieses, el miren per televisió, que el veurem mil vegades, eh? És a dir, que dir, no, és que no, tranquils, tranquils, que es veurà mil vegades. Perquè no cal ni dir que hi ha sistemes, mil sistemes també, perquè es pugui veure a la perfecció. Els taxistes faran vaga si no es multa els vehicles que se salten la llei, i Sílvia Pérez Cruz obre un festival de Terramar que torna a lluir al talent local. Aquests són els titulars de l'Eco d'aquesta setmana. Now 25 minutes, ens acaba el juliol. Pam! Aquí com qui no vol la cosa. Un 31 de juliol del 1919 començava a publicar-se Terramar, la revista dirigida per Josep Carbonell i destinada a fer propaganda de la ciutat jardí. Tal dia com avui de l'any 1932, s'inaugurava la piscina Maria Teresa i el casino Platja d'Or. Pare, fill, Esperit Sant, perquè la piscina Maria Teresa, ja ho saben que tal com estan les coses, té més números per ser enderrocada que no pas per continuar tal com s'ha mantingut al llarg d'aquests 94 anys. Tal dia com avui de l'any 1990, l'Ajuntament presidit per Jordi Serra acordava dedicar un carrer de la vila al músic Enric Granados, i tal dia com avui de l'any 1852 naixia a South Paris, a l'estat de Maine, Charles Deering. Tota la història que vindria després, però Charles Deering va néixer tal dia com avui de l'any 1852 a l'estat de Maine. Un mes de juliol del 1909, Enric Morera marxava a Buenos Aires, després d'haver viscut a Sitges els darrers anys. Un mes de juliol del 1944, l'atleta Bonaventura Pujol guanyava el Campionat de Catalunya de llançament de disc. I un mes de juliol del 1945, l'atleta Joan Ramon Gimeno es proclamava per quarta vegada campió de Catalunya de llançament de pes. Un mes de juliol del 1955, Samuel Barrachina substituïa Manel Sabater com a president de la Comissió de Festes, un i altre, els impulsors de l'Escola de Grallers. L'any que ve, és clar, encara recordem, perquè hauran passat 25 anys i per sort hem tingut salut per poder-ho explicar, que tinguem salut per poder-ho explicar l'any que ve i per poder-ho viure. L'any que ve, 75 aniversari de la creació de l'Escola de Grallers. En la festa major de l'any 2002 es va celebrar aquella entrada de grallers, diguem-ne conjunta, en Joan Marçal, que va regalar totes aquelles gralles. Però això és una cosa d'aquelles que ara ja evidentment no es podria fer, o t'enviarien, jo què sé, la policia o la Guàrdia Civil, però en qualsevol cas així va anar, que es va interpretar aquella peça de Blas Coscollar, si no recordo malament, es deia Noces d'Or, aquella peça que es va interpretar l'any 2002 a l'entrada de Grallers. Doncs bé, l'any que ve hauran passat 25 anys d'aquella entrada de Grallers, per tant, l'any que ve, 75 aniversari de l'entrada de Grallers, de l'entrada de Grallers, de la Constitució de l'Escola de Grallers. Per tant, és molt probable que també l'any que ve l'entrada de Grallers es visqui d'una forma especial. Tot això venia perquè un mes de juliol del 55 Samuel Barrachina va substituir Manuel Sabater. Un mes de juliol del 1976, 50 anys del primer cicle de concerts d'estiu organitzat per Joventuts Musicals. Qui recorda aquells grans concerts que ens va portar Joventuts Musicals, sobretot en el període amb l'Adeli Carbonell i en Josep Vedell, aquell període gloriós que va portar a Sitges figures internacionals. I com els comentàvem, un mes de juliol de fa 50 anys, en parlàvem fa una setmana, la primera edició del Festival de Jazz de Sitges. I les efemèrides d'arreu del món comencen, vinga, amb un tema de George Benson, un home amb un so, el que en deien els americans, el so de la costa oest, un so molt fresc, molt, molt, molt estiuenc. Bridging de George Benson es convertia en l'àlbum número 1 als Estats Units, tal dia com avui, de fa 50 anys.

És aquest so tan agradable, i com el seiem tan fresc, tan lluminós, tan d'estiu. George Benson, nascut a Pittsburgh l'any 1943, músic de carrer. Als 21 anys va enregistrar el seu primer disc i l'èxit li va venir aquest 1976 amb l'àlbum Breezing. Després en vindrien més, un altre àlbum que va ser molt conegut, 4 anys més tard, el Give Me the Night, protagonitzat per ell mateix i a la producció amb Quincy Jones. Bé, doncs avui hem començat amb George Benson, les nostres efemèrides. Tal dia com avui de l'any 1895, Sabino Arana fundava el PNB, el Partit Nacionalista Basc. Tal dia com avui de l'any 1954, Lino Lachedelli i Achille Compagno aconseguien pujar el K2, el segon cim més alt de la Terra i molt, molt, molt dificultós. El Chogori té una alçada de 8.611 metres, però els alpinistes diuen que és més complex de pujar que no pas l'Everest. Tal dia com avui de l'any 1941, seguint les instruccions d'Adolf Hitler, Hermann Göring ordenava a Reinhard Heydrich que li enviés el més aviat possible un informe detallat sobre la planificació necessària per poder executar el que es va denominar en el seu dia la solució final a la qüestió jueva. Quina era la solució final? Bé, doncs, les càmeres de gas. Tal dia com avui de l'any 1941, l'ordre s'enviava per planificar el que després seria una de les majors desgràcies que ha viscut la humanitat. Tal dia com avui de l'any 1944 s'estavellava davant de les costes de Marsella l'avió que pilotava Antoine de Saint-Exupéry quan realitzava una missió de reconeixement per preparar el desembarc aliat a Provença. L'home del Petit Príncep moria en accident d'aviació tal dia com avui de l'any 1944. Tal dia com avui de l'any 2008, el vehicle explorador Fènix certificava que hi havia aigua a Mart, no a Mar, no, a Mart. I tal dia com avui de l'any 2012, amb 19 medalles, el nedador nord-americà Michael Phelps es convertia en l'esportista més guardonat de la història. I les nostres efemèrides d'arreu del món, va, les tanquem amb un gran clàssic, amb la veu de James Taylor. És una cançó de la qual se n'han fet moltes, moltes, moltes versions, però el 1971, aquesta, concretament, es va convertir en número 1 als Estats Units i va aconseguir 5 premis Grammy.

got a friend. Tens un amic. No confondre amb... Tens un amic en mi, que és un altre tema clàssic sobre l'amistat, en aquest cas el cine hi ha ajudat molt. Però aquest You've Got a Friend és un tema gairebé diríem que compartit per dos grans amics. James Taylor el va publicar i Carole King amb aquest àlbum també capdalt troncal a la història de la música del segle XX, que és Tapestry, també el va publicar. Per tant, dos amics, la mateixa cançó i dos èxits, perquè Carole King també va obtenir un èxit enorme amb la seva versió de You've Got a Friend. Aquest acústic suau i sensible i aquesta cançó que va ser versionada per John Denver, per Carly Simon, per Joni Mitchell, per Jackson Browne, en fi, un dels clàssics, un dels estàndards més versionats també en aquell moment. Amb James Taylor i el seu You've Got a Friend tanquem les nostres efemèrides d'avui.

La cançó de l'estiu, o una de les cançons de l'estiu. Han passat 40 anys, 40. 40, i aquesta cançó està tan ben feta com moltes altres d'aquesta època, d'aquest duo que va ser Carlos Berlanga, el fill de Luis García Berlanga, el fill de l'home que va dirigir Bienvenido Mr. Marshall, Carlos Berlanga, i Nacho Canut, estaven al darrere d'un dels grans temes de l'època gloriosa de l'Aske i Dinarama. Del seu àlbum No es pecado, 1986, no fa falta presentar-la massa, perquè és una de les cançons de sempre. De festa, d'una festa, un himne carregat de convicció. A qui li importa? Val per l'estiu del 86, del 87, del 2007, del 2017, del 2026.

0: 9 i 38 minuts, aquests arranjaments de cordes sensacionals. És una cançó tan ben feta, que es manté absolutament vigent 40 anys després de ser composada i 40 anys després de sortir al carrer, un dels grans èxits d'Alaska i Dinarama. La nostra cançó de l'estiu tornarà el dilluns a la mateixa hora. Els Ignasis, els Nachos, que passin un bon dia. Sant Ignasi de Loyola, el fundador de la Companyia de Jesús. Sant Calimeri, Sant Demòcrit, Sant Germà, Sant Dionís i també Sant Segon. Dues cerimònies funeràries avui, a les 10 del matí, d'aquí 20 minuts, tindrà lloc a la parròquia la cerimònia funerària de Maribel Moltó Cotillas, que ha mort a l'edat de 91 anys. Maribel Moltó Cotillas ha mort a l'edat de 91 anys. Cerimònia funerària a les 10 a la parròquia. I a la mort de Nura i a l'edat, perdó, de 95 anys, ha mort el senyor Josep Vidal Soler, a l'edat de 95 anys. En aquest cas, la cerimònia funerària tindrà lloc avui a 6:45 de la tarda a l'oratori del tanatori. Josep Vidal Soler ha mort a l'edat de 95 anys. Cerimònia funerària avui a 6:45 de la tarda a l'oratori del tanatori. Ahir vàrem arribar al migdia i això feia... Encara no sabem si havia passat encara, però vam arribar als 31. Els 31 amb una humitat d'aquestes de gàrrate, eh? Ara estem a 28, estem com ahir. 74% d'humitat. O sigui que molt probablement al migdia tornarem a estar a la ratlla dels 30-31. Bé, no cal que els diem res més. Sol, calor, xafogor i... Això s'estirarà uns quants dies més. Amb aquella esperança, a veure si s'acaba manifestant o no, que cap al 10, 11, 12 d'agost això sembla que comenci a canviar. Si fem cas a les àvies, ens voldria allò de... El dia que plogui, aquí hi haurà un terrabastall gran amb tota aquesta escalforada, amb el mar que està més escalfat que mai, en fi, qualsevol cas. Sol, calor, xafogor, platja... Vigilar amb la hidratació, vigilar amb el sol i la resta, a tots aquells que comencin vacances aquest cap de setmana, a gaudir-les, i a tots els que les acabin aquest cap de setmana, que apurin tot el que puguin. Previsió per les properes hores des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Hola, molt bon dia. Aquest divendres arrenca amb temperatures de nou prou elevades a punts de la Vall de l'Ebre, punts també del litoral i prelitoral de Tarragona, on les temperatures no han baixat dels 23, 24, 25 graus. En canvi, en contrast, a les valls del Pirineu, el termòmetre s'ha aturat en uns aproximadament 14, 15, 16 graus. Doncs bé, aquestes temperatures aniran pujant al llarg del dia d'avui, però ja no ho faran tant com la jornada de dijous, amb el que es van assolir valors per sobre dels 40 graus a punts de Ponent i del Pirineu. Avui les temperatures, malgrat que continuaran fent calor, recularan una miqueta i a més tindrem més intervals de núvols. Hi haurà certa inestabilitat que podrà generar alguns ruixats a punts del Pirineu, Prepirineu, i no es descarta que arribin d'altres de l'Aragó a d'altres punts del terç oest del territori. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

0: 9 i 44 minuts, un dels grans temes de la història de la música. Marvin Gaye i aquest It's Going On. El tema... Mana?
1: No.
0: Jo diria que és la de Marvin Gaye, aquesta. Això és pel càrrec? Canta pel càrrec? Doncs, ostres, sí que limita. Sí que limita bé, doncs, el tema original de Marvin Gaye. Bé. Bé, és igual. El cas és que... Si ho haurà dit algú o no, no ho sabem. Però a Sitges s'ha venut el segon premi de la Loteria Nacional del 30 de juliol. El 78.000, també és un número capritxós, eh? És el 78-78-8.
2: Oh, que xulo.
0: El 78.788. El segon premi de la Loteria Nacional del 30 de juliol del 2026. Ha estat venut al punt de venda situat al carrer Sant Francesc 44, que vostès ja saben quin és. Doncs el carrer Sant Francesc 44, al bell mig del carrer Sant Francesc, a l'administració de loteries d'en...
3: Jordi Roig.
0: Jordi. És que no recordava Jordi. Gràcies, Pitu. Bon dia.
3: Bon, bon dia.
0: Bon dia. Bé, doncs això. Estàs molt de lloc, eh?
3: Bueno. Millor riure.
0: Millor riure.
3: Sí.
0: Aleshores, abans de passar els diaris, perquè hem... És com si haguéssim girat el full d'un llibre i per un moment hem deixat els incendis de banda i l'àtic de Yusso, que ja es posa a la venda. I ara anem per el que ha passat a Ceuta, que segurament vostès hauran vist les imatges i això ha estat un daltabaix gran. Però per aquelles informacions que diguis, miren, potser ens serveixen d'alguna cosa. Si el dilluns han d'agafar l'avió, que sàpiguen que el dilluns dia 4 comença una vaga indefinida del servei de handling a l'aeroport del Prat.
3: Dilluns és 3, crec.
0: Tens raó. Dimarts 4. Dimarts 4. Tota la raó, pido. Dimarts 4, vaga indefinida que pot afectar a 11 milions de viatgers i 11.600 vols. Saben què és això del handling, eh? És a dir, la gent que gestiona tot el que és maletes, equipatges, tot el que sigui. Dimarts, dia 4.
2: Fins a una hora d'espera poden arribar per la maleta.
0: Si s'arregla abans, bé, doncs ja ho veurem. Però de moment això és el que està previst. No marxem del món de l'aviació, perquè mentre aquí estàvem entre una cosa i una altra i no sé què, aquesta setmana un avió, un Airbus A350, ha fet el trajecte entre Toulouse i Melbourne, sense escales, 24 hores i 24 minuts, i després ha fet la tornada. El cas és que aquest ha estat el vol més llarg de la història de l'aviació. 23.075 quilòmetres separen les dues ciutats i aquest Airbus, que estarà destinat a la companyia australiana Qantas, ha fet el trajecte en 24 hores i 23 minuts. Tot molt bé. La pregunta ara és la que molts mitjans especialitzats es fan, molts mitjans vinculats al món de l'aviació, és qui és el maco que pot aguantar 24 hores seguides tancat dins d'un avió.
2: Tot i que diria que és un avió amb unes comoditats a dins diferents a les que, amb les que estem acostumats els que hi viatgem habitualment.
0: Segurament, però el fet d'estar tancat a l'aire 24 hores seguides és un dels reptes del futur de l'aviació, més enllà també que, òbviament, els avions, la tècnica permeti això de 24 hores continuades funcionant un avió, eh? Però 24 hores tancat en un lloc. Hi ha persones que segurament no els faria res, com qui es pot estar tot un dia tancat a casa.
2: Home, jo si et pots estirar i dormir...
0: Oh. En Pitu no li fa gens de gràcia.
2: Veus? No,
3: perquè jo no dormo.
2: Però tu no dors perquè tu vas en avions comercials com jo,
3: sí,
2: que anem sentats apretats com a sardines. Ah. Però aquest avió... no és així.
0: Home.
2: I si tu viatgessis en business o en primer nivell, sí, que tenen cabines personalitzades on hi ha llits, literal...
3: Carola, jo he anat a Itàlia amb autocar i no he dormit.
0: Però...
2: Ja, però és que has anat amb autocar. Però
3: ni un minut.
2: Clar.
0: Però clar, ella et diu que et posen un llit king size.
2: Clar, et posen un llit.
0: I aleshores ve la safata i tu li dius, què li passa a vostè? Que no dormo. Aleshores hi ha dos mètodes. El d'aterriza com ho puedes, que és mastegots i vinga tant fins que quedes tombat, o cloroform,
2: una pastilleta,
0: i vinga, quedes allà estirat fins que arribes a Melbourne, i ja està, i s'acabó. Bé, doncs, encara que estem aquí de broma, és veritat que moltes persones per les quals això de pujar un avió ja genera tota una tensió, 24 hores dins d'un avió, és clar, qui et diu que a l'hora 17 o 18 no t'agafa allò un... M'entens? Sí, sí, un arrebato i venga, que quiero salir.
2: Entenc que hi ha més d'un pilot, no, aquí?
0: Sí, és a dir...
2: És que a mi em faria patir més això.
0: Ja et dic, com aterriza com puedes, n'hi ha un d'inflable també. Bé, i dues coses més que ens porten allò que els experts continuen dient. Bé, hi ha una entrevista amb un bomber, em sembla que és el periòdico, que diu aquí, qui nega el canvi climàtic, que vinguem nosaltres a apagar un incendi. Directament diuen això els bombers. Gran Bretanya està vivint una sequera històrica, absolutament històrica. Hi ha unes fotografies del voltant de Londres i de l'interior de Gran Bretanya amb l'herba absolutament cremada de color groc. Sembla que gairebé els registres històrics no havien constatat una sequera com la que està vivint Gran Bretanya. I el Danubi, que no és ni el Llobregat ni l'Ebre, el seu pas per Budapest, una d'aquelles imatges tan boniques del Parlament d'Hongria, amb el Danubi per Budapest no arriba ni als 30 centímetres d'aigua. Ni als 30 centímetres d'aigua. El Danubi, que com saben tots vostès, és un riu navegable. Aquell Danubi blau, de quan passa per Viena, perquè és un riu enorme. Bé, doncs, 30 centímetres d'aigua al seu pas per Budapest. Hi ha unes imatges també absolutament escandaloses de la sequera que també està vivint tota aquesta zona d'Europa. I ara sí, a Ceuta els ha plogut literalment, un munt, sobretot de joves, que han aprofitat una escletxa legal. Quina és aquesta escletxa legal? La llei diu que si arribes per terra, malament rai, perquè et poden fer allò que en diuen una devolució en calent. Però si arribes per mar, això no es pot fer. I si arribes per mar i t'atrapen, t'enxampen, tens dret a un advocat, diguem-ne que el procediment és absolutament diferent. Per tant, totes aquestes persones, moltes d'elles, la gran majoria, que han plogut a Ceuta, van arribar per mar. Van arribar per mar. Aleshores, estem en allò de sempre. Moltes persones, perquè així ho deia la Guàrdia Civil ahir, també han perdut la vida pel fet del que suposa, del risc que suposa, arribar per mar, llançar-se al mar. Bé, doncs, molta gent jove ha mort en aquest trajecte. Bé, i és clar, ara hi ha un problema gran aquí, perquè Ceuta està col·lapsada, s'ha cridat l'exèrcit ha arribat, i ara a veure què es fa amb tota aquesta gentada que ha arribat a Ceuta, que ha col·lapsat tots els serveis, per si no ho estaven ja, i a veure ara com es gestiona això. Per tant, una patata calenta d'aquelles ben grans, que no és nova, perquè des de Ceuta, els cossos de seguretat, els responsables polítics han dit manta vegades que aquesta és una qüestió que s'ha de resoldre. És una de les notícies del dia. L'altra, la Comunitat de Madrid rectifica i ha venut, posarà a la venda aquell àtic de 481 metres a Chamberí i també altres, si no recordo malament, tres propietats. Bé, fet i fet, volen treure a la vora d'uns 20 milions d'euros que seran destinats a l'ajut als incendis. Bé, doncs, arran d'aquella informació que sortia al País sobre l'àtic que havia de servir per substituir, diguem-ne, la reforma que s'està fent a la seu de govern, etcètera, etcètera. Bé, doncs, res de tot això ara es posa a la venda i, diguem-ne, que la Comunitat de Madrid rectifica. Hi ha hagut molta, molta, molta polseguera a l'entorn d'això. L'emergència nacional pel foc es desactiva i en l'àmbit internacional un míssil rus ha anat a parar a Polònia a 2 quilòmetres d'un poble. Bé, no ha passat res perquè no ha passat res. Aleshores, el govern polonès, que és Polònia, membre de l'OTAN, ha aixecat l'alerta, però dic que no anirà més enllà. Bé, només ens faltaria ara... Bé, doncs això. I amor, Manolo Solo, el prolífic actor que venia del rock, amb alguns papers molt protagonistes i molt recordats, avui ell és també un dels protagonistes dels titulars dels diaris.

0: I en Pitu ens dirà alguna cosa d'aquest d'alta baix entre la FIFA i la UEFA.
1: Sí.
0: La FIFA d'Infantino.
1: Sí, sí.
0: Diguem-ne que, com algú ja especulava durant el Mundial, Infantino tenia una carta amagada, que era aquesta, que és treure tots els diners que pugui d'això que se'n diu futbol i que a hores d'ara encara és un esport.
1: Sí, altrament dit, vol posar el Mundial en mans d'inversors privats.
0: Exacte. Després ho comentem tot plegat perquè, en aquest cas, la UEFA no vol ni sentir-ho de lluny i, si això no s'arregla, el proper Mundial, que és el Mundial que s'ha de celebrar Espanya, Portugal i Marroc...
1: Sí, sí, els equips UEFA, que són els equips europeus, no hi participaran.
0: Que els equips europeus són la mare,
1: sí, sí,
0: gairebé, de l'assumpte, doncs no hi participarien bé. Com els dèiem, s'ha mobilitzat, el govern ha mobilitzat l'exèrcit a la frontera de Ceuta després d'aquest salt massiu. Una sentència del Tribunal Suprem ha provocat una onada d'efecte crida, com els dèiem, no per terra, però sí per mar. Tots els diaris en parlen, Carola.
2: Sí, sí, absolutament tots els diaris. La imatge del dia també és aquesta arribada massiva de joves per l'aigua a Ceuta. El balanç de morts ja puja també a 19 morts, perquè, clar, hem de dir que arribar són 2 quilòmetres, però 2 quilòmetres nedant. És a dir, els has de fer també. Tot i així, deia ahir l'alcalde de Ceuta que havien arribat en els darrers 10 dies entre 1.500 i 2.000 joves, sobretot marroquins, algun algerià, però principalment marroquins, que van aquí a València i feia una equivalència. Això és com un 10% de la població de Ceuta. Vindria a ser com si en els darrers 10 dies haguessin arribat 1 milió de persones noves a Espanya. Una crisi, per tant, que tenen habitacional, també.
0: Que això ens ho podem imaginar,
2: i de convivència.
0: No costa massa, ens imaginem, jo que sé, que a la platja de Sitges arribessin així de cop i volta.
2: El 10% de la població de Sitges. Doncs si som, que som
0: 30.000, que n'arribessin
2: 3.000. De sobte, clar, no? És a nivell de convivència tot. De fet, avui hi ha imatges de com ha despertat avui la ciutat de Ceuta plena de joves.
0: Clar, dormint, carrer.
2: Òbviament, al carrer. De fet, el centre que acull normalment, habitualment, aquests joves que arriben des de la frontera del Marroc, explicava també l'alcalde de Ceuta que ja n'hi ha més joves fora dels centres que dins perquè, òbviament, no hi caben. Per tant, una crisi, òbviament, de convivència, una crisi també diplomàtica.
1: Col·lapse de serveis.
2: Exacte. Sí, sí. Avui visitaran Ceuta el president espanyol, Pedro Sánchez, i també el ministre d'Interior, Sánchez Marlaska. L'alcalde de Ceuta que va demanar ahir que es declarés Ceuta en estat d'emergència nacional. Des de l'Estat li han dit que aquest tema fronterer, diguem, no és motiu de declarar emergència nacional. Tot i així, l'exèrcit sí que hi ha anat i veurem com...
1: En aquest és el que deia el Vicenç. Què fas?
0: Sí, clar, sí.
1: És a dir, què pots fer?
2: No, el que estan dient, el que es diu des del govern, és que sí que estan parlant amb el Marroc i la idea és que mirada que tota aquesta gent torni. És a dir, no hi ha la idea d'acollir-se aquí, entre d'altres, perquè no es pot. És a dir,
0: la qüestió és com els fas tornar.
2: Exacte. Tenint en compte això que comentava el Vicenç al principi, que tot sembla ser que el punt de partida és aquesta decisió del Suprem del passat 8 de juliol, penso que va ser, no?, el que va dir que aquestes tornades en calent, els que arribaven per mar, no es podien fer. Això ha coincidit a més, es veu que la policia al Marroc, diguem, va actuar amb una certa passivitat amb aquesta entrada, tenint en compte també que ahir se celebrava el dia del rei, Mohamed VI al Marroc, que és un dia prou festiu, en fi, tot plegat ens ha portat a aquest context que també, cal dir, determinades forces polítiques aprofiten per llançar segons quins missatges, diguem, en els que òbviament en els que acostumen a vincular migració i delinqüència.
0: I es juga aquesta carta tan complexa, la preocupació general que genera l'assumpte per davant d'aquelles fotografies on es veuen aquests joves exultants.
2: Sí, sí, sí, com si haguessin guanyat el Mundial.
0: Ah, exactament.
1: Sí, sí. Sí.
0: La victòria d'haver arribat, que és el que deia la Carola, 2 quilòmetres nedant, perquè d'aquí de llanxes se'n veuen ben poques.
1: No deixa ser una qüestió de supervivència, això.
2: Evidentment, venen d'una situació vital molt precària i venen aquí, en la seva gran majoria, amb la intenció de viure millor, però clar, és evident
0: tant,
2: que la situació és insostenible.
0: Les imatges per televisió, les imatges a les xarxes són de joves victoriosos d'haver arribat.
2: Sí.
0: Què passarà i com
2: molts
0: pensen
2: joves,
0: vostès a casa?
2: Joves,
0: molts, la gran majoria.
2: Menors de 30 anys, la gran majoria.
0: Sí, sí.
2: Alguna dona, molt poca, la majoria.
0: Poquíssim.
2: La majoria són nois molt joves.
0: Joves de 18, 17,
2: sí, sí,
0: 19 anys.
2: Entre 18 i 30 anys, diria jo,
0: la gran majoria
2: i és
0: el que
2: expliquen els mitjans.
0: Bé, doncs el govern espanyol assegura que el Marroc coopera per frenar més allaus, però està per veure com es resol això i com pensen vostès a casa seva, si n'han arribat 1.500, 2.000, a veure com els tornes, tenint en compte, repetim, que el Tribunal Suprem diu que aquestes persones tenen dret a un advocat, tenen dret a un procediment. Bé, doncs, esclar, posem-nos-hi un per un.
1: Molt difícil.
0: Un per un. Molt. Bé, la imatge és prou eloqüent, és prou gràfica, i ara està per veure com es desenvolupa tot els propers dies. Com els comentàvem, de la pàgina dels incendis hem passat a la pàgina d'aquest desembarcament, per dir-ho d'alguna forma, a Ceuta. Bé, és una de les notícies del dia. Entre les notícies del dia, com els comentàvem també, la Comunitat de Madrid, que rectifica, i per tant aquest àtic que havia de servir per les reunions del govern, doncs es vendrà. Aquest àtic a Chamberí, de 481 metres quadrats, per 6 milions d'euros, es vendrà. Tant, adeu-siau l'àtic i tot plegat. I aquests diners han de servir, bé, han de servir per resoldre una qüestió que no ha acabat encara, que és el dels incendis. No només a la Comunitat de Madrid, sinó que hi ha altres focs, prop de Zamora, com ens deia la Carola.
2: Sí,
0: aquest
2: foc
0: continua cremant.
2: Continua cremant.
0: Amb la gent preocupadíssima perquè no havíem vist mai focs d'aquesta mena.
2: Sí, sí, i tenint en compte que aquest de Madrid ha passat a ser el foc més important de la història d'Espanya, i ara estem coneixent també les conseqüències de les cases cremades. Avui hi hagi un article que la zona que s'ha cremat en molts d'aquests espais, d'aquestes urbanitzacions, qui té casa són gent, diguem, adinerada. Entre altres, vam veure els tuits espiolades de la Nau Janí Emri, no?, que deia que la seva casa havia estat cremada.
0: Sí.
2: Ha sortit també alguna presentadora de televisió, fins i tot fent algun directe, explicant el que estava vivint. És a dir, és una zona, diguem, no, que ningú es pensi que és una zona rural, de cases empobrides o de cases austeres, que no necessàriament, i que ara estan sortint, diguem, moltes notícies al respecte. Mm-hmm. I caldrà. És veritat que ara diu la Comunitat de Madrid, no?, que destinaran aquests 20 milions d'euros que pretenen aconseguir a partir de la venda d'aquests 4 habitatges a la prevenció del foc. Ja veurem, perquè això també sona una mica, ens han enxampat aquí amb el pis aquest de la Ayuso de Chamberí, de 481 metres, com ho expliquem, un pis que compren, diuen que serà per oficines, però la llei urbana a Madrid no permet posar oficines en habitatges residencials. Per tant, hi havia aquí com, diguem, com un desencaix. Conclusió, que al final decideixen que se'l venen, i òbviament aprofiten la vinentesa i dir, prendrem aquest i 4 més que tenim a la Gran Via, i amb aquests 20 milions els destinarem als focs, doncs, a l'afectació. Doncs tant de bo puguin ajudar sobretot aquesta gent que ha quedat en molts casos sense casa, amb una casa calcinada, que això és molt fàcil de dir. I troba-t'hi, eh?
1: Crec que un altre dels afectats era el que va ser locutor de ràdio, Antonio Avellán.
2: Pot ser.
0: Sí, sí.
2: És que pot ser, és una zona de...
0: El que havia estat locutor de la COPE.
2: Sí. És una zona a les afores de Madrid, diguem que més veres, la gent, diguem, que no vol...
0: Les persones que volen tranquil·litat.
2: Exacte, que volen un punt més de natura, però estan encara a Madrid, d'alguna manera, amb una certa connexió, doncs van cap a aquelles zones, i vaja, el llistat de famosos que tenen casa per allà. De fet, la finca El Rincón, de la Tamara Falcó, és una de les finques, el que passa que no ha estat afectada finalment pel foc, no està cremada, però sortia en el llistat,
0: I se'n recorden que els comentàvem ahir aquesta situació tan horrorosa d'aquests dos nens que van veure com el seu pare assassinava la seva mare? Bé, doncs hi ha una història que va més enllà, estrictament d'aquest fet, ara veure com es resol tot això, sobretot per les criatures. Bé, doncs, resulta que els fiscals van tenir coneixement del cas, diu Maica Navarro a La Vanguardia, després de la denúncia que va interposar l'home per presumptes episodis de violència física de la dona cap a ell i cap als seus dos fills de 4 i 8 anys. Unes agressions que el pare va aconseguir gravar amb un telèfon mòbil, i van poder acompanyar la denúncia que va presentar la comissaria dels Mossos de Sant Martí, del barri de Sant Martí de Barcelona. La duresa i la crueltat de l'enregistrament va fer que la dona fos detinguda el 12 de juliol i fos posada a disposició judicial. Com que es tractava de la integritat de dos menors d'edat, els fiscals especialitzats en la protecció de persones vulnerables es van fer càrrec del cas. Van estudiar l'atestat de la policia i van visionar les imatges que s'adjuntaven a la denúncia. En aquest

0: que els fills no es van separar d'aquest drama. I com que no es van separar d'aquest drama, doncs els fills van ser testimonis de la pitjor manera de finalitzar un drama, que és aquesta. I ara veure què. Doncs això, una jutgessa va rebutjar protegir els fills de la dona assassinada a Barcelona. La fiscalia va sol·licitar mesures després de la denúncia de maltractament del pare.
1: Sí, però compte, perquè mira, és que mira la frase, eh? Va rebutjar protegir els fills de la dona assassinada. És a dir, qui ha mort en mans del seu home és la dona. Mm-hmm. És a dir, d'acord, que qui va denunciar va ser l'home, qui va portar unes imatges on sembla que la violenta era la dona, però la que ha acabat morint en mans de l'home, que és el que passa en un 99,9% dels casos, ha estat la dona. Per tant, veurem també com s'explica. I cal dir que explicaven ahir en un detall d'aquest succés que l'actuació d'una veïna, que a mi em sembla formidable, perquè, clar, els veïns van sentir els crits, es veu que el nen...
0: És a dir, l'actuació d'una veïna un cop havia succeït això, eh?
1: Durant el succés. Perquè hi eren els nens. Sí. Es veu que un dels nens va sortir al replà i va cridar els veïns, perquè, clar, m'imagino que la situació en aquell moment entre els pares devia ser prou tensa i perillosa.
0: Hem d'entendre que el nen de 8 anys...
1: Dedueixo que sí. Aleshores, la veïna va sortir, va veure la qüestió, i quan va començar a veure que la cosa es, diguem, sí, que sí, matava la mare, va agafar els nens i se'ls van portar a casa. I en aquell moment, mira, se'm posa la pell de gallina de pensar-ho, sí, sí, de pensar...
0: Doncs,
1: sort que hi ha gent...
0: Un aplaudiment per la
1: sí,
0: veïna.
1: Sí, perquè clar, pobres nanos, és a dir, òbviament protegint-los de que veiessin aquella imatge terrible, sí, sí, és a dir, ella no podia evitar que matessin la mare,
0: ara,
1: però...
0: A veure com resols això, eh? Ets la veïna, et quedes amb els nens a casa, al pis de davant passa el que passa... I els nens continuen a casa teva.
1: Pobres nens, han perdut la mare, el pare està a la presó i ara hauran d'anar a saber si sí, amb un centre tutelat o no sé si tenen alguna família, en fi, un desastre total.
0: I en matèria esportiva, com els dèiem? La FIFA...
2: Sí, continua aquesta guerra oberta entre FIFA i UEFA, perquè la UEFA va anunciar que no participarà a les competicions que organitza la FIFA. Bàsicament, la UEFA el que refusa és aquesta proposta de la FIFA de transferir la propietat del Mundial a inversors privats.
0: Costa això, de la UEFA i la FIFA.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. UEFA, FIFA.
0: FIFA.
1: Perquè això pels mortals, què significa?
2: És a dir... FIFA és l'organisme mundial.
1: Però
2: i UEFA és l'organisme europeu.
1: Però si no participes en les competicions de la FIFA, quines són aquestes competicions?
0: Amb el Mundial.
2: El Mundial, bàsicament.
1: D'acord.
0: Per tant, diguem-ne,
1: no sabem de futbol.
0: Totes aquelles seleccions vinculades als estats europeus...
2: Si tu deixes UEFA apartada de la FIFA, això vol dir que tindràs un Mundial sense equips europeus.
1: D'acord, que són la
2: majoria,
1: base, no?
2: Òbviament, sí, sí, sí. Bé, veurem com acaba aquesta història. I va ser un dia complicat, perquè es veu que l'Atlètic de Madrid també va denunciar el Barça per aquest, diem...
0: Ai, quin món que tothom denuncia.
2: Possible
0: tothom.
2: Presumpte fitxatge de Julián Álvarez. El Barça diu que estan tranquils perquè consideren que la denúncia, vaja, no té cap mena de sostent.
0: I... Julián Álvarez que anirà al metge perquè no podrà més, eh? Que arribarà un moment ja.
1: Estan generant una expectativa amb aquest xaval que em sembla un horror, això.
2: Teòricament, Julián Álvarez s'ha de presentar el dia 10 d'agost, però vaja... No,
0: sí,
2: no,
0: perquè li van dir això, eh? No,
2: sí.
0: No ens expliquis res, presenta't el dia 10.
2: Havia demanat una reunió, sembla que avui, però l'Atleti de Madrid li va dir que no, que es presenti el dia 10 i que...
1: Però
2: vaja,
1: ell vol marxar?
2: Ell vol marxar, sí. I vol venir al Barça.
0: És que clar, per això et dic que demanarà si el futbolístic es plantificarà a les oficines del Barça.
2: De fet, durant el Mundial fa una declaració que diu que demana a l'Atlètic de Madrid que li deixin complir un sueño, va dir així, que vaja, que va dir, espero que me faciliten la transferència, així com parlen els argentins, no? I clar, això va sentar l'Atlètic.
0: Espera sentado.
2: Sí, sí.
1: Però hi ha un club, perdó, aquí la ignorant, amb un club com l'Atlètic de Madrid, li interessa mantenir un jugador, per molt bo que sigui, a contracor? És a dir, al final, fins a quin punt, per molt professional que tu siguis, no? Vull dir, hi ha un punt de sentiment també en tot això del futbol. Quedar-te a contracor amb un equip, allò obligat...
2: No sé fins a quin punt...
1: Com garanteixes el rendiment d'aquest jugador?
2: No sé fins a quin punt... A veure, l'Atlético s'empara, òbviament, en un contracte.
1: Sí, sí, queda clar.
2: I a partir d'aquí, doncs, saps que tens el marc legal. Però, clar, la pregunta és, retenir un jugador a contracor, què en faràs d'ell? Vull dir, potser el jugador no li caldrà més remei que seguir jugant. Una miqueta és el que va passar amb Nico Williams, no?
1: Uh-huh.
2: El que va acabar passant, vull dir que ja estava gairebé fet amb el...

0: amb el Barça. El cas de Nico Williams és diferent perquè ell no acaba fitxant perquè no estava del tot segur que el poguessin inscriure, no? Uh-huh. En aquest sentit és diferent. Però bé, no sé com acabarà aquesta història, perquè, clar, la Junta de Madrid sap que podria ingressar per aquest jugador entre 100 i 150 milions d'euros.
1: Que és poca cosa,
0: que
1: no?
0: Diners, que són diners. El que passa és que l'Atlètic de Madrid aquesta temporada ha passat a mans d'un
1: un poderós.
0: Sí.
2: Un fons d'inversió.
0: Ah, sí, un fons d'inversió, que no sortia la paraula.
2: Ja m'ho he pensat. Dic que això va per fons d'inversió.
1: I clar, diguem que no li falten diners.
0: I es veu que aquest fons d'inversió sí que podria estar oberta al fet que Julián Álvarez acabés marxant, però és l'Atlético com a tal, com a club, el que no va. En fi, no sé com acabarà aquesta història. Doncs bé, l'Atlético de Madrid que ha denunciat el Barça. Què més? Notícia de fa una estona. Ostres, m'ha sobtat perquè ha mort als 66 anys Franco Baresi. És, vaja, un... Jo crec que és una de les llegendes del futbol, no només italià, sinó mundial. Ho ha anunciat fa uns moments al Milan. Tenia 66 anys, com dèiem. Vaja, considerat un dels millors defenses de la història. Guanyador de 3 Champions amb el Milan, el Mundial del 82 amb la selecció italiana. Estava malalt, havia patit per un procés de quiròfan fa relativament poc, per tant, doncs Franco Baresi, que ha mort als 66 anys. Més enllà de tot el cacau amb Julián Álvarez, el Barça, evidentment, segueix el seu estatge a Anglaterra. Avui juga un amistós precisament contra un equip anglès, contra el Birmingham, partit que jugarà a 3:15 i que oferirà en directe a TV3. Ter Stegen podria estar a punt de marxar.
2: Ah, sí.
0: Cedit, per això. El Barça es faria el càrrec del 90% de la fitxa i Ter Stegen és el que en breu podria marxar a l'Ajax de Mitchell, de l'ex del Girona, Mitchell. Per tant, es retrobarien. I acabo amb un parell de punts de bàsquet perquè Enrique Rubio finalment ha renovat amb el Joventut i Xenguelia ha pagat la clàusula, deixa el Barça i se'n va a Dubai.
1: Vull dir que
0: Xavi Pasqual està allò...
2: Està recollint, eh?
0: Sí. Estic veient uns tuits últimament de gent de dir, quan hi hauràs quan torni Xavi Pasqual al Palau amb l'Eurolliga, com el rebrem, no sé què... En fi, un drama.
2: I això que li va tocar, no allò de bailar con la más fea, que es deia abans, sinó més que perquè Xavi Pasqual... Diguem-ne, allò de...
0: Sí,
2: es va quedar amb 4 canyes allà, eh?
0: Sí. A veure, òbviament tenia la seva raó, perquè òbviament hi havia un immobilisme total a la secció, però vaja, molta gent ha poc entès que sí, te'n vas a Dubai i t'emportes al Xenguelia, t'emportes aquest, t'emportes l'altre...
2: No ens ho facis, això.
0: Sí.
2: Si és que ets del Barça.
0: Si tan culer. Dius que ets, eh?
2: Ai, Déu meu.
0: Sí, doncs...
2: Si tan culer, dius que ets.
0: Doncs,
2: en fi. Carol, en què acabem?
1: Mira, acabem... amb una història que em sembla molt xula i que a més jo crec que hauria de tenir el suport de gairebé tothom. Una dona de 94 anys ingressada a un hospital aquí és catalana, es diu Rosita Rochina, es diu. Demana televisió gratuïta a tots els hospitals. Ha iniciat una campanya de recollida de firmes a Change.org i clar, diu que explica que clar, ella du 3 mesos ingressada, ella la visita cada dia al seu fill, però diu que clar, que veu molts ingressats.
2: Perdó, això de la televisió és hospital.
1: Home,
0: sí, també
1: per favor.
0: És
1: que...
2: també té, sobretot, clar...
1: Quan és compartida, clar.
2: Vull dir que... Però tota la raó, home. Aquelles persones que diuen, home, clar, vas allà ficant euros i vinga, ficant euros.
1: A Catalunya he mirat, entre 3 i 5 euros val la televisió, no sé què és, a l'hora?
2: No, a l'hora no.
1: Sé que hi ha abonaments de dia, però després sí, no? Crec que és va com per hores, eh?
2: Sí, és com clar, un pàrquing.
1: Són molts diners, hi ha ingressats de llarga estança que no s'ho poden permetre i clar, és el que explica ella. Hi ha molta gent que no té visites habitualment i que la televisió els fa companyia. Sobretot, explica ella, concursos. No? Els concursos televisius, vaja, clar. En definitiva tot.
0: T'avisa quan està a punt d'exaurir-se el...
1: Ai, no ho sé, perquè...
2: Ai, no ho sé, jo...
1: Tinc la sort,
2: afortunadament.
0: No, és que tinc curiositat de saber què passa, vull que quan s'acaba el temps...
1: Que sàpiguen que si entren al Change.org veuran un vídeo d'aquesta dona moníssima, de la Rosita Rochina, que demana això, ojo, que porta 20.000 signatures ja, eh? És a dir, poca broma.
0: Sí,
1: neix d'una dona que va demanar i va aconseguir que la final del Mundial fos gratuïta a totes les televisions dels hospitals. És a dir, això neix de la idea de Lola Martín, que va aconseguir això, que la final del Mundial les veiés de manera gratuïta. Exacte.
2: És que és ric perquè és veritat això que diu en Pitu. la final era en obert per tothom.
0: Sí, sí.
2: Menys pels hospitals.
0: Menys, clar, clar, clar.
1: Doncs ho va ser gràcies a aquella dona que ho va demanar i va aconseguir, i ara, fruit d'aquesta petició, ara la Rosita Rocina...
2: I després hi ha gent que no en vol saber res de la televisió a l'habitació, eh? I en canvi s'han d'empassar tots els matinals doncs, sí. d'Antena 3, de Telecinco... De
1: jo el que sí que veig darrerament, i a més això em toca de prop, que justament molta gent, per el tema aquest de les televisions, que aquestes televisions al final aquí no tens pel·lícules, tens la, sí, la sí, televisió, sí. diguem, corrent, molts avis amb tauletes, amb tablets...
2: I tant.
1: A l'habitació, amb el Netflix, el Movistar, tot instal·lat per poder veure allò
2: I
1: que vulgui.
2: I si no, se'n faran creus... de fins a quin punt les pel·lícules de l'Oest de 13 Televisió cada tarda
1: clar.
2: funcionen amb la clar. Gent gran
1: clar
2: perquè cada tarda hi ha pel·lícules de l'Oest
1: els vaqueros
2: hi ha de tot
0: i el xèrif
2: va que en uns moments el repàs de la presentació de la festa major com deia en Joan Roca també aquesta és bona és clar on podies posar Sant Bartomeu? A una parròquia a la parròquia de Can Barón. Però no hem arribat a aquest extrem.
1: Con la iglesia hemos topado.
2: Encara no, no sabem si va passar això, si es va proposar en algun moment o no.
1: Sí que es va proposar, ho va dir obertament, que es va proposar, però que no, bueno, no li van deixar.
2: Home, jo també ho entenc.
1: Jo no.
0: Sí, va proposar el Barón. No sé si ho va dir de conya, però
1: no, no, jo crec que no
0: ell va parlar del Palau, també, del Palau
1: sí,
0: com una opció.
1: Sí, exacte, ell va tenir dues opcions. Ser... Primer el Barberón, segon el Palau del Rei Moro. I totes dues van ser que no.
2: No, ni el Palau del Rei Moro tampoc.
0: El Palau, no oblidem que la Carmencita, sí. la pandonista de fa dos anys, si no
2: sí.
0: m'erro, va
2: estar al Palau.
0: Santa Tecla al Palau, sí, sí.
2: Home, doncs també m'estranya.
1: Doncs ahir ho va dir davant de tota la gent que hi era.
0: Suposo que ho haurien valorar.
2: Sí. No sé si al Palau cada any tenen el Sant Sepulcre, vull dir que poden tenir, d'on hi ha patron, poden tenir el marinero. Bé, i en el cas del Barón, no pas per la parròquia del Barón, que és estupendíssima, sinó perquè segurament és un cop, és un abans i un després, això, de poder posar. Potser algun dia hi arribarem, perquè tampoc hi ha tants llocs, repetim...
1: Oh, segur, jo estic convençuda que això
2: arribarà. Tampoc hi ha tants llocs on deixar sants, per aquest
0: clar,
2: món.
0: No tothom té la possibilitat de fer-ho a la seva pròpia llar, no?
2: Però aquesta hagués estat bona, literalment.
1: Hagués estat molt bona. Home, jo entenc que jo què sé, una franquícia d'aquestes que venen aquí que no té cap mena de no sé què, però el Barón, doncs és una parròquia...
0: De tota la vida.
2: En uns moments, la presentació de la Festa Major.

El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i, si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i, si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.

Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Au, som-hi. 10 i 20 minuts, va haver un moment de crisi a l'elaboració del programa. Vostès diran, què va passar? Què va passar? Va passar que, esclar, el programa incorpora, com saben vostès prou bé, la salutació de l'alcaldessa. Però quina alcaldessa? Perquè el més calent era l'Aigüera, quan el programa havia d'anar a impremta i no s'acabava de saber què passaria al Saló de Plens de l'Ajuntament. Si finalment Carme Gasulla esdevindria alcaldessa o si continuaria sent Aurora Carbonell. I la gent de la comissió esperant i fent punyetes a veure què passava aquí. I doncs al final, com saben tots vostès, que us hem d'explicar, la providència, el destí, que cadascú hi posi el que vulgui, va decidir.
1: Sí, l'escrit d'Aurora Carbonell va arribar abans de saber tot.
0: Aleshores, el programa comença amb els escrits habituals, salutació de l'alcaldessa, la regidoria de tradicions i festes, el rector de la parròquia. No hi ha fotografies d'ells?
2: És cert.
0: Que això és també...
2: És cert.
0: Diríem...
2: Sí, sí, una novetat, eh?
0: I vostès diran... Veus que ara tampoc fa... És veritat, també. Que per fotos no serà. Tots aleshores, vinga, doncs no fa falta. El poema La bandera de la Noemí Milà i després... escrit també mai i transcrit Les cares de la festa, que és el que tothom, òbviament, bàsicament espera de la presentació de la Festa Major, més del programa. La Zoe Puigivet, en Joan Roca, la Maria Dolors Carbonell, la Noemí Milà i la Càtia Plana. La Càtia ja la coneixien perquè el dia de la presentació de l'imatge de la Festa Major i del cartell i tota aquesta història tan bonica de les cosidores, de les costures i de totes aquelles persones que formen part, ens deia la Carola, d'aquesta festa que es construeix a base de costures.
1: Sí, sí.
0: I cadascú hi té un paper en aquesta costura.
1: Sí, sí, és el leitmotiv d'aquesta festa, aquestes costures invisibles, a més, perquè són feines que no es veuen, feines que es fan moltes vegades per darrere, abans, després, però sense les quals doncs, la festa no podria ser possible. I una, i la més evident, és la de les cosidores, que és la que ens va manifestar Càtia Planas amb el pregó, però n'hi ha de tantes altres, com la iaia ho comentava en Xavi Salmerona durant l'acte de presentació, posar en valor la feina de la brigada, la feina dels que recullen les aigües, la feina dels escombraires, sí, que treuen...
2: La gent més anònima, no?
1: Exacte, que fan una feina necessària, indispensable i probablement poc reconeguda a nivell popular, No dic que no tinguin el seu reconeixement.
0: Els apuntem quatre coses només i després en Pito i la Carola els apuntaran quatre coses més de com va anar l'acte. Primer, qui vulgui el programa, el que es ven durant aquests dies és el programa en paper. Qui el vulgui digital haurà d'esperar fins al 10 d'agost, que és quan es publicarà al web de la Festa Major. La comissió ho ha volgut precisament així perquè tingui sortida al programa de paper que es ven al preu de 3 euros. La paradeta de la Festa Major, avui al mercat matí i tarda, demà al mercat al matí i el dia del vinyet a la tarda. I no cal dir que, a més del programa, el marxandatge d'aquesta Festa Major que ha posat també la comissió en solfa, el bano, el barret, la samarreta, la bossa, el penjoll del mòbil, tot plegat, 54 euros, preu d'adult, 50 euros, anava a dir un menú infantil, pels més menuts. Ofrenes, ofrena de l'ofici de Sant Bartomeu, la Suburban, ofrena de l'ofici de Santa Tecla, les gitanes de la vila que celebren 50 anys, els 21 morterets, els de la Festa Major, els llançaran les i els membres de les biblioteques de Sitges en motiu del seu 90è aniversari, de la biblioteca, no d'ells. I els 21 morterets de Santa Tecla, l'escola Miquel Utrillo en motiu del seu 50è aniversari, l'escola Maria Usó en motiu del seu 25è aniversari. Aquest any es presentarà perquè ell va viure el centenari, pobret, i va ser l'única peça que va quedar pendent de restauració. Doncs aquest any sí. El Patufet restaurat es presentarà el dissabte dia 22 a la plaça. Per tant, el Patufet aquell any del Patufet, quin cacau també,
2: sí,
0: amb
2: que...
0: tots aquells aniversaris...
2: Clar, va coincidir amb l'aniversari el 100 del Drac i el 125 dels Gegants Vells.
0: On fiquem el Patufet per aquí al mig?
2: Sí, va
0: pobre.
2: Quedar una miqueta, no diré relegat, però òbviament era el personatge més petit.
0: Pobre Patufet, pobre Patufet. Doncs aquest any tot el protagonisme, restauració del Patufet. I una de les novetats que ens deia la Carola, que això volaran els tíquets. Volaran. Sopar popular de Festa Major. Jo porto, és a dir, pot portar el menjar de casa, però també es podrà comprar in situ. Ticket, 5 euros, inclou el pica-pica i dues consumicions.
2: I postres.
0: I postres.
1: Mm-hmm. Que, o sigui diria que deu ser un gelat perquè un dels patrocinadors és Frigo.
0: Segur. 5 euros, o sigui que això ni un menú d'aquells de l'Ikea, d'aquelles mandonguilles que no se sap el nom. Doncs, 5 euros. Sopar popular divendres dia 21 a les 9 a la plaça. A la plaça que es faran, Carola, que les has comptades.
1: 17 activitats en 8 dies.
0: Pataplam. 17 activitats en 8 dies.
2: Hi ha una prèvia potentíssima, òbviament.
0: Per tombar qualsevol.
2: Sí, molt, molt. Sí, sí, entre concerts, xerrades, activitats infantils, en fi, una bogeria.
0: I ens dèieu, Pitu i Carola, una gentada ahir de por, eh?
1: Molta gent, sí, sí, molta gent a la Torreta, el que després, durant la festa
2: d'entrada
1: major...
2: ja hi havia moltíssima gent al cable.
1: Sí, sí. Sí.
2: Talment com si fos festa major, eh?
1: En l'accés, diguem,
2: sí, sí, sí,
1: a l'acte.
2: Estàvem a les portes allò de...
1: Sí, sí, i molta
2: i això
1: gent...
2: ja feia per veure que hi hauria molta gent també, sí, sí, sí, a la Torreta.
1: Probablement, no sé si també l'espai feia veure més gent, jo crec que hi havia més gent que en altres actes de presentació. És veritat que aquell espai jo crec que és agraït per presentacions, d'entrada perquè estàs cara al mar, perquè et corre
2: Carola,
1: la
2: ara hi ha més gent
1: a tot arreu.
2: A tot arreu.
1: Ja, és probable, és probable. Però
2: hi ha qualsevol acte que facis.
1: Molta gent esperant aquest acte de presentació de programa i de cares protagonistes.
0: Els mestres de cerimònies, els membres de la comissió, el president Xavier Salmerón i els altres membres de la comissió que van anar presentant a cadascun dels i les protagonistes.
1: Amb molt de ritme, s'ha de dir, perquè l'acte va durar...
0: Tres quarts d'horeta, més o menys.
2: No va arribar l'hora.
1: No va arribar l'hora. El que estava previst ho portaven perfectament guionitzat, i és que aquesta comissió insisteix, durant aquests dos anys que porten treballant, han insistit molt, molt en que es tracta d'una feina curada d'equip. En Xavier Salmerón és el president, però ell insisteix molt en que no vol ser l'única cara visible, diguem, de la comissió i d'aquí, doncs, que s'hagin repartit aquestes tasques de presentació.
2: Sí, sí que és cert que hi ha una tendència els últims anys de donar aquest protagonisme no només al president, sinó a la resta de membres de la comissió.
1: Sí, sí.
0: Aleshores, a vostès els interessarà saber, sobretot, el recorregut de la processó cívica. La de Sant Bartomeu ja la coneixen prou bé.
2: Sí.
0: Processó cívica. Atenció. Se surt...
2: Hi ha un carrer que crida molt l'atenció. Sí.
0: Se surt del domicili del president de la comissió, Illes Balears, número 9, carrer Aragó, Corraló de Can Pau Xic, carrer Sant Honorat, Emili Picó, Jesús, cap de la vila, Parellades, i aquí comença el ball. Estem a Parellades, girem a l'esquerra, Sant Pau. Sant Pau avall... Tornem a girar, Passeig de la Ribera. Al Passeig de la Ribera es recull
2: Sant Bartomeu.
0: Sant Bartomeu.
2: A Can Fals.
0: I atenció, com els comentàvem ahir en acabar el programa, al port de muntanya del carrer Carreta. Un geganter ens deien, bé, vam portar els gegants a la Trinitat. Bueno, pues adelante.
2: Sí, sí.
0: Adelante. Més carrers pel pendent, no deurà ser massa fàcil pujar el drac i l'àliga.
1: No,
0: per la inclinació que té aquest pendent a dalt de tot del carrer Carreta.
1: És que no piqui.
0: Ah, exacte.
1: I també, és que els gegants igual queden més amunt, però que no piquin, diguem...
0: Que al cap i a la fi els gegants poden picar amb el cavallet,
1: sí,
0: però
1: sí.
0: Segur que...
2: I el tipus de paviment?
0: Ah, aquest paviment que es va posar...
1: No,
0: perquè
1: no rellisca, crec, no? És antilliscant, diria, no?
0: És antitot,
2: Pitu.
0: És anti...
1: Sí, amb el de fa uns anys hagués estat impossible.
0: Un paviment supersònic, vull dir, una cosa estupendíssima.
2: Sí, no, és òbviament més pel pendent, vull dir, aquest darrer tram.
0: O sigui que, atenció, veïns del carrer Carreta...
1: Serà un bon lloc per anar.
0: Que a part farà veritablement bonic... Per què? Perquè el carrer és pintoresc, perquè el pas dels valls farà molt bonic, però aquesta part final, aquesta part del pendent...
2: La pregunta és si hi ha passat mai pel carrer Carreta.
0: Ara necessitaríem aquí en Sebas Jiménez, en Miqui Marçal...
2: Algun historiador,
0: però allò de pes. Una cosa de pes que ens pogués dir, sí, pel carrer Carreta va passar el 23 d'agost del 48 o el del 54.
2: Sí, sí, en algun moment de la festa major el carrer Carreta ha vist passar el Cercavila?
0: Doncs el carrer Carreta, per on passa... un carro de terra groga.
2: Sí, sí.
0: Bueno, pujarà, com pugui, la cívica, carrer Major, plaça de l'Ajuntament, atenció...
2: No es pensin que s'ha acabat.
0: Perquè aquí torna a haver un plot twist. Plaça de l'Ajuntament, es passa per la plaça de l'Ajuntament i es gira cap a la Davallada. Cap a la Davallada fins a Sant Joan, és a dir, que es passa per la Torreta, i es fa un tomb, s'entra pel carrer Sant Joan i es puja per Fonollà, Baluar Miquel Utrillo i ja està, fins a la parròquia. Uh-huh. Aquest és el recorregut.
2: Menys de 2 quilòmetres. Menys de 2 quilòmetres.
0: És que sembla molt, però clar, com que la primera part del recorregut és tot, gairebé diríem que línia recta va tot de baixada.
1: Aquest tram final...
0: Aquest tram final és bueno...
2: Vienen curves.
0: Vienen curves. Doncs per tant, doncs a punt. Vinga, anem a escoltar aquests 3/4 d'horeta llargs de la presentació de la Festa Major de Sitges 2026 ahir a la Torreta, a la plaça. Les primeres paraules, com saben tots vostès sempre, de la regidora de Tradicions de Festes, les darreres, la de l'alcaldessa, Aurora Carboner.
1: I entremig els protagonistes.
0: Vinga.
3: Molt bona tarda. Benvingudes i benvinguts de nou a aquest preciós emplaçament que ens serveix d'escenari per presentar una nova Festa Major. Una celebració que arriba amb algunes novetats. Entre d'altres, la plaça, que retorna també a aquest mateix espai, i també les propostes treballades amb la Regidoria de Drets Civils per una festa més accessible. Però avui penso que ens interessen altres coses. Segur que esteu aquí per conèixer o confirmar qui són els protagonistes, com de llargues o curtes seran les processons, qui llançarà els morterets o qui farà les ofrenes de Sant Bartomeu i Santa Tecla. No us amoïneu. Ben aviat tindreu resposta a tots aquests interrogants de la mà de la Comissió de Festa Major, a qui vull agrair profundament el treball, l'entusiasme i la dedicació altruista dels darrers mesos. Una tasca que avui culmina, com deia, donant a conèixer tot el que hem preparat. M'heu sentit dir-ho més d'una vegada, però és cert. Obrir aquests actes em deixa en una situació de desavantatge total perquè no puc avançar gaire cosa més. No obstant, sí que vull aprofitar per felicitar per avançat a tots els protagonistes i de nou a la Càtia Plana i a les 36 cosidores que l'han acompanyat per la imatge de la festa que ens representa enguany. També vull desitjar-li a la persona que pregonarà la festa tots els encerts en el seu pregó. Poder declamar l'inici de la Festa Major és tot un honor, un regal que es guarda sempre a la memòria. Tinc moltes ganes d'escoltar-te, perquè estic segura que no ens deixaràs indiferents. El pandonista Sant Bartomeu, per fi, eres un d'aquells noms eterns que algun dia havien d'arribar i ara ja és el moment. I a la pandonista de Santa Tecla, em fa molt feliç que siguis tu. T'ho mereixes i molt. No, perdona, t'ho mereixes moltíssim. I com que poc més puc avançar, ara us parlaré d'altres coses. Sempre demanem una festa lliure d'agressions, cívica i respectuosa. Aquest any a més us demanarem molta prudència davant les altes temperatures. Us convidem a lluir un barret que us protegeixi del sol, hidratar-vos bé, sobretot en aquells actes on la concentració de persones és més gran i on, malauradament, els punts d'ombra poden ser inexistents. Recordeu que aquesta Festa Major tornem a instal·lar fons en diferents punts de la vila i que hi ha, també entre les costures de la festa, serveis de prevenció i sanitaris sempre a prop per resoldre qualsevol incidència. I més enllà de tot això que us comento, m'agradaria avui que em permeteu posar un apunt personal. Aquesta serà la meva darrera Festa Major com a regidora de Tradicions i Festes per la proximitat de les eleccions municipals al maig de l'any vinent. Ha estat una experiència exigent, intensa i enriquidora. I volia aprofitar per agrair tot el suport i la confiança que han dipositat en mi, ara, en Xavi Salmerón, i els anys anteriors, la Marta Casterat, així com totes les persones que els han acompanyat. També a tots els serveis municipals implicats, i molt especialment a l'equip de la Regidoria de Tradicions i Festes. Oriol, Judit i Núria, moltes gràcies. Sou els millors. Gràcies. Aquest aplaudiment és per tots ells. I poc més a dir. Només demanar-vos que gaudiu de la Festa Major, de la comunitat, de les músiques i els balls, dels actes i de tot el moviment tribal que genera entre les sitgetanes i els sitgetans. Si us plau, rieu, gaudiu, estimeu i emocioneu-vos. En definitiva, celebreu la vida i la festa major. Jo ho faré i espero poder compartir-ho amb tots vosaltres. Moltes gràcies, visca Sitges i visca la festa major. A continuació, donem pas al president de la comissió, el Xavi Salmerón. Gràcies.
4: Gràcies, regidora. Bé, benvinguts i benvingudes a l'acte de presentació de la Festa Major de Sant Bartomeu i Santa Tecla 2026. Com sabeu, des de la comissió, aquest any hem volgut articular la festa a partir de les costures que la sostenen. Una d'aquestes costures són les cosidores, en la majoria dels casos dones, que fan una tasca imprescindible i sovint no gaire visible i que ens semblava que són una bona metàfora de molts altres oficis, tasques i elements que no es veuen gaire o gens, però sense els quals la Festa Major, tal com la coneixem, no podria existir. La Càtica Plana, autora de la imatge d'enguany, es va envoltar de 36 grups de cosidores per celebrar i reivindicar el seu ofici i el seu lloc dins de la festa. El resultat és aquesta magnífica peça coral que tinc aquí darrere i aquí al costat i que aprofito per felicitar-les a totes una vegada més i destinar un fort aplaudiment per la Càtia i totes elles. I és que tothom sap que la Festa Major és impossible sense els balls, sense la implicació dels caps de colla, sense pregoners, sense pandonistes, les entitats i tantes altres figures que tothom coneixem. Però la nostra Festa Major també és totalment impossible sense les brigades, sense les famílies que construeixen gegants i dracs a les seves cases, sense les persones que s'encarreguen de cuinar per les famílies i els amics, sense els historiadors i historiadores que han documentat les festes majors al llarg dels anys i que ens permeten recordar d'on venim. Tampoc deixar d'enumerar altres costures de la festa, com poden ser els mitjans de comunicació, les persones que preparen el ron cremat a la nit de veneres, la xurreria del passeig, mestres que parlen de la festa al seu alumnat i moltes persones més. Al final és una llista llarguíssima i podríem estar aquí tot el vespre parlant d'això. Però el que hem fet, la comissió, és intentar visibilitzar totes aquestes costures al programa d'enguany que podreu comprar tot just quan acabi aquest acte al pati del Miramar. I és que de la mateixa manera que diem que la festa es construeix de forma col·lectiva, també estem convençudes que la Festa Major ha de ser una festa major oberta a tothom i, sobretot, gaudible per tothom, independentment dels condicionants o limitacions que tingui cadascú. En aquest sentit, aquest any ens presentem novetats d'accessibilitat que se sumen al tram amb calma, que funcionarà com l'any passat i que se situarà al carrer Sant Gaudenci entre Sant Bartomeu i Sant Francesc. Però entre les novetats que incorporem aquest any hi ha la interpretació simultània en llengua catalana de signes en diversos actes perquè les persones sordes puguin seguir-los, versos inclosos, els espais reservats per a persones usuàries de cadira de rodes, motxilles vibratòries a l'entrada de Grallers i també, com a iniciativa per millorar l'accessibilitat a la festa, hi haurà el Ball de Panderetes amb Diversitat, una iniciativa impulsada per l'Agrupació de Balls Populars de la mà d'usuaris de la Fundació Ave Maria i que l'any passat ens va emocionar a tots i tots amb el seu Ball de Gitanes. Així que això serà el dijous 20 d'agost a les 6 de tarda. Així doncs, entenem aquestes novetats com propostes que s'haurien d'anar avaluant, ampliant i millorant els propers anys i que tant de bo contribueixin a tenir una festa major més accessible i, en definitiva, més de tothom. I si parlem de les costures de festa, no podem oblidar-nos del voluntariat. Des de la comissió volem aprofitar per donar les gràcies un cop més a totes les persones que l'any passat van formar part del voluntariat de la festa i a totes les que aquest any ha mostrat interès a la crida de voluntaris que hem fet. El voluntariat ens ajuda a dur a terme molts dels actes del programa de Festa Major, com pot ser el mateix pregó, la paradeta del programa de marxandatge, les cercaviles, el rom cremat, la cendriada popular, els actes de la plaça i tants altres actes. Volem reivindicar el voluntariat com una forma de participació activa dins de la Festa Major i també una manera valuosa de conèixer des de dins com s'organitza la pròpia festa. I amb aquest convenciment ens fa molt feliços poder anunciar-vos que aquest any hem arribat a 60 persones inscrites en el voluntariat. Així que també m'agradaria donar un fort aplaudiment a totes elles. I ara, dit això, sisplau, Marc, Gabri, Aleix, pugeu a l'escenari i expliquem-nos les novetats.

0: tenia un espai de celebració popular que ens permetés trobar-nos i fer actes més enllà del 23 i 24 d'agost, acollir programació de les entitats i, en definitiva, ampliar els espais de trobada que tenim. L'experiència creiem que va ser molt bona, no? Doncs aquest any tornem a repetir i estarem del 19 al 26 d'agost, oi, Gabri?
1: La plaça acollirà 17 activitats en 8 dies. No repassarem tota la programació acte per acte perquè la trobareu en un llibret que podreu agafar en les taules del programa que tindrem avui al Miramar o durant els dies que queden fins Festa Major a la paradeta del Cap de la Vila i al Mercat. Però us farem 5 cèntims de les principals novetats que ens fan molta il·lusió. Per començar, celebrarem per primer cop aquí mateix a la plaça un sopar popular de Festa Major, amb taules llargues, i us convidem a que us organitzeu amb la vostra colla i feu una taula. Podreu comprar els tíquets també avui mateix. El tíquet costa 5 euros, inclou dues begudes, pica-pica i postres, i és un sopar de jo porto.
0: De traje.
1: Per tant, cada colla haureu de portar el vostre sopar. També podeu venir sense colla, si algú vol venir per lliure també pot venir. La sobretaula d'aquest sopar estarà amenitzada per Today DJs i després del sopar, sense desmuntar les taules, tindrem l'actuació de la cupletista Glòria Rivera, que estem segurs que us sorprendrà molt.
2: Com a altres novetats, també enguany veurem a la plaça la restauració del cabassut Patufet. Això serà el dia dissabte 22 d'agost i coincidirà a les 7 de la tarda, perdoneu, amb el trasllat dels gegants, el drac i l'àliga. Així doncs, aquests passaran per aquí, recolliran el Patufet i tots plegats anirem cap a l'Ajuntament acompanyats de la Suburban. Després, també, per totes les famílies que avui hagueu vingut aquí, aprofitem per dir-vos que tornem a tenir un mural participatiu, com el de l'any passat, i aquest any estarà centrat, doncs bé, com tota la Festa Major, en les cultures de la amb les costures de la festa. També hi haurà teatre familiar i, pel públic més jove, tornem a repetir els tallers del PAM, preparat amb mi. Aquesta vegada tindrem un taller per fer versos a diables, un per personalitzar barrets de Festa Major i l'altre per dissenyar samarretes.
1: Més novetats. Dimarts 25 d'agost, per passar millor la ressaca de Sant Bartomeu, amb Dau Ferrat ha organitzat una tarda de jocs de taula per adults i infants, on aquí mateix podrem gaudir d'una tarda de jocs i entreteniment i comentarem una mica, i ens criticareu també una mica, de com han anat les 36 hores de Sant Bartomeu. Com deia, trobareu tota la programació al llibret de la plaça, hi trobareu de tot, concerts com, de grups com la Caleta i Trèvol, un espectacle de transformisme, dansa, DJs en paral·lel a les 36 hores, igual que l'any passat. I aquest any també tornem a fer una tertulera a la fresca, en aquest cas organitzada per Locomotora 21, centrada en la convivència dins de la Festa Major. Això serà el 20 d'agost a les 8 del vespre.
3: Gràcies, Marc, Gabri, Aleix. Heu escoltat bé, eh? 17 activitats en 8 dies, amb actes per tots els públics i amb servei de barra i menjar. Un últim canvi important també sobre la plaça i és que enguany també la nit de les Havaneres i el rom cremat serà el dimarts 25 d'agost, diada de Sant Lli. I comptarem un cop més amb les anxovetes i amb el seu repertori cantant íntegrament en femení que també ens van acompanyar l'any passat. A més, de la programació, a més, més enllà de la promoció de la plaça, perquè fa els concerts, com sempre, hi haurà ball al Passeig de la Ribera durant les vigílies i les diades de Sant Bartomeu i Santa Tecla, amb grups de versions, DJs i molts més, així com també hi haurà els concerts tradicionals, els concerts vermut tradicionals a les entitats centenàries del Retiro i el Prado. I per si algú preguntava, sí, aquest any ens visita un altre cop l'orquestra, la principal de la Bisbal, amb el seu tradicional també concert ball. En aquesta ocasió serà el dijous 20 d'agost a 9:45 a la Fragata. I com a novetat, recuperem per Santa Tecla el ball de la gent gran a l'Hort de Can Fals. Així que, com podeu veure, programació musical i artística variada per gaudir de la Festa Major més enllà dels seus actes tradicionals. I dit això, demano que pugin a l'escenari Maria, Paula i Irene perquè ens pugueu explicar qui serà, qui farà els morterets, qui llançarà els morterets i qui farà les ofrenes florals.
4: A Aquest any se celebra el 90è aniversari d'un equipament que, tot i no estar relacionat directament amb la Festa Major, sempre hi col·labora d'alguna manera, ja sigui recollint i arxivant els pregons, amb activitats familiars com contacontes, organitzant exposicions, com deixant-nos tenir els coixins durant aquests darrers dies exposat a les seves sales, o posant a disposició de tothom documentació sobre la festa. Quan parlem de les costures, ens referim justament a persones, associacions i equipaments que l'acompanyen i la fan créixer. Com potser ja heu endevinat, les persones encarregades d'encendre els 21 morterets de Sant Bartomeu serà l'equip de les Biblioteques de Sitges, a motiu de l'aniversari de la Biblioteca Santiago Rusiñol. Un aplaudiment.
5: Per Santa Tecla serà també una costura imprescindible l'encarregada d'encendre els 21 morterets. En un any que ha estat marcat per les vagues d'educació i en el qual Sitges ha celebrat el 50è aniversari de l'Escola Miquel Utrillo i el 25è aniversari de l'Escola Maria Usó, volem celebrar el paper dels mestres i les mestres convidant les escoles de primària de Sitges a encendre els 21 morterets de Santa Tecla. Un aplaudiment per totes elles.
6: I pel que fa a les ofrenes, continuem amb més costures de la festa. Tot i que sempre van al final, és impossible imaginar la processó sense ells. L'agrupació musical Suburban és qui farà l'ofrena de Sant Bartomeu i és la seva primera vegada fent l'ofrena. Així que moltes felicitats a tota la banda. Pel que fa a Santa Tecla, aquest any em toca de prop. Per celebrar el seu o el nostre 50è aniversari, la colla de gitanes de la vila seran les encarregades de fer l'ofrena per Santa Tecla. Felicitats.
3: Gràcies, Maria, Paula, Irene. I amb les novetats i explicades de les activitats i passem al moment que suposo que molta gent també s'esperà.
7: Des d'aquest itinerari l'hortit ja no s'ha regat, la bona herba no hi creix.
3: La pregonera d'enguany encara encarna a la perfecció una costura de la festa que, de tan evident que és, passa desapercebuda. Sense aquesta costura, res tindria sentit. Els balls ballarien sense ningú. El foc no cremaria a ningú. Els carrers estarien buits i ningú estaria escoltant graies. És la costura més nombrosa de totes i sovint la més criticada i, tot així, la que dona sentit a tot. Parlem, esclar, del públic de la festa. I de públic, de tipus de públic, n'hi ha tants com persones. Ella, concretament, ens recorda que l'essència, la festa, com la vida, és una celebració. I, per tant, cal celebrar mentre podem, ajuntant-nos amb els amics, la família, anar amunt i avall i, en definitiva, fer festa. Ella és la Zoe Puigivet. Zoe, vine cap aquí.

0: Ay ay ay ay ay ay. M'encanta la cançó, eh? Ideal. Bueno, què he de dir? Ah, vale. Hola a tothom. Quina il·lusió. La veritat, ja em sentireu xerrar el dia 19, no m'enrotllaré gaire, però, òbviament, quan em van proposar això, em vaig quedar així, amb aquesta cara que faig ara, i vaig dir, pues venga, som-hi, no? Llavors em vaig ficar a pensar, i ara què faig, ara què faig, ara què faig? Però al final sí vaig dir, és veritat, jo sóc una persona positiva, alegre, m'agrada la festa, celebrar, doncs pues així serà el pregó. Faré un pregó de celebració, un pregó molt jo, de tu a tu, com si estiguéssim a casa parlant, els ànios o el mambo, és igual, vale? Però molt, molt, molt, molt proper. I també us faré participar una miqueta. Hi haurà també participació del públic perquè es faci més amena la cosa. I una miqueta, pues serà això. I així, que us espero el dia 19. Gràcies. Última cosa, perdó. Com us he dit que us volia fer participar al pregó, us demano que, sisplau, qui vingui a veure el pregó, que espero que sigueu tots, òbviament, porteu el barret que porteu normalment per festa major. Sigui de palla, sigui de tela, sigui de lo que sigui, o inclús mocador, porteu-lo, porteu-lo, que el farem servir. Vale? Ara sí, gràcies. Gràcies.
1: Gràcies, Zoe. I Marta Vinyet, sisplau, pugeu a l'escenari per continuar desvetllant protagonistes. No hi ha música aquí? No, és que estava ja animat, amb l'altre.
2: I ara, el poema La bandera. Com hem dit abans, creiem que els mestres tenen una gran part a l'hora de transmetre la història i els valors de la Festa Major de Sitges. L'encarregada d'escriure el poema La bandera d'enguany és mestra, però compleix molts més papers de l'auca de la Festa Major. És castellera, ha estat bastonera, diable, timbalera de l'escola de Grallers. També és una mare que ha sabut transmetre a la seva família l'estima cap a la festa que també li van transmetre a ella. I sobretot, és una persona que sempre està disposada a donar un cop de mà i a fer de Sitges un lloc més amable. Cridem a l'escenari la Noemí Milà.

0: Com tota l'estona estan dient, aquest any la festa va de les costures de la festa. I jo vull que fem un fort aplaudiment per la comissió de festes, perquè sense aquesta costura la festa no seria possible i no seria patrimoni immaterial de la humanitat. Així que un fort aplaudiment. Lligat també, vull donar-vos les gràcies per aquesta oportunitat, per estar aquí dalt i per fer-me l'encàrrec d'escriure el poema de la bandera. Un dia jo havia quedat amb la Clàudia i em pensava que teníem una reunió de castells. Jo anava disposada a fer una reunió de castells. A més, aquell dia hi havia vaga de mestres i jo anava amb la meva samarreta groga en defensa de l'escola pública. Arribo allà a Can Vilalta i em trobo al fons del bar la Clàudia i la Marta. I al meu cap automàticament fa xup, festa major. Però clar, jo pensava, potser em diuen que sigui voluntària de la festa. Per cert, que com ho heu dit, una tasca molt important però a vegades invisible. I jo anava pensant, ja tinc els fills grans, ja van sueltos per la festa major, ja són lliures, van a cremar-se amb samarretes estripades. M'agrada participar de la festa, m'agrada donar un cop de mà. Si m'ho proposen de ser voluntària diré que sí. Però clar, el que no m'esperava és que em diguessin que fes el poema de la bandera, perquè a més jo no vinc del món de les lletres. Per mi això era... Em vaig quedar així, igual que la Zoe. I, en sèrio? I clar, el meu cor va ser un rebombori d'emocions, de por, de neguits, tot barrejat, però no podia dir que no. I quan vaig arribar a casa amb una mica la situació païda, pensant que tornaven d'aquella reunió de castells, a casa pensant que havia anat a una reunió de castells, pensant, vaig dir... Ho he de lligar amb les costures. I de quina manera ho puc lligar? Pues no ho podia lligar d'una altra manera que pensant en la meva àvia, la iaia Pilar. La iaia era una de les millors modistes que us podeu imaginar. Cosia d'una forma meticulosa, que era increïble. Em va cosir una faldilleta de bastons que me la posés del dret o del revés, no es veia ni una sola costura. Així doncs, païnt amb aquest teixit de com faria aquesta poesia, he volgut fer un camí com si jo li expliqués a la bandera, però sense fer-li gaire spoiler, tot el que es trobaria pel camí. I doncs he volgut també fer un petit homenatge a, com molt bé ha dit la Marta, les quatre colles amb les que jo he participat per Festa Major. L'Escola de Grallers de Sitges, que van ser la meva família de Festa Major des que era petita fins que vaig ser mare, amb les Bastoneres i la Colla de Diables de la Grupa, que he compartit moltes matinals, i ara com a castellera de la Jove de Sitges. Amb tot això, dir-vos que hi he posat molt d'amor, que espero que us agradi moltíssim. He intentat reflectir en el poema tot l'amor que la meva família m'ha donat cap a la festa i el mateix que jo vull transmetre als meus fills, als meus nebots i a les meves nebodes. Amb tot això, bona Festa Major!
1: Gràcies, Noemí. El poema al bandera el trobareu al programa de Festa Major i sobretot us convidem a tots i totes a venir el 22 d'agost a la nit, a les 9 de la nit, a la parròquia, que és quan es recitarà. Dit això, demano que pugin a l'escenari, sisplau, el mossèn Rafael Vilaplana, rector de la parròquia de Sitges, i el mossèn Esteve Ferrer, diaca permanent de la parròquia de Sitges.
2: Sí? Bé, bona tarda. Avui ens toca a la parròquia anunciar la pendonista de Santa Tecla. Però avui no ho faré jo. Ho farà l'Esteve, perquè a més de que és el flamante nuevo diácono, a banda d'això és que ell doncs, té molt a veure, té un lligam molt gran amb aquesta pendonista d'aquest any. Per això serà ell el que ho anunciarà.
3: Bé, doncs, primer de tot, doncs, unes paraules d'agraïment a mossèn Rafael per haver-me permès que en nom de la parròquia, en nom de la comissió i, com no, en nom de l'Ajuntament, us faci públic el nom de la nostra pendonista d'enguany. Em fa molta il·lusió fer-ho per la vinculació tan emocional com afectiva amb la persona escollida. Les nostres festes que celebrem al llarg de l'any, els nostres actes culturals, estan plens de persones anònimes que treballen al darrere i que moltes vegades ni se les coneix o no sabem ni ens imaginem tota la feina i dedicació que posen perquè un any més puguem celebrar aquella festa o aquell acte cultural, perquè en tenim molts durant el nostre calendari festiu. Per això, i seguint el fil conductor de la nostra festa major d'enguany, des de la parròquia hem triat una persona que, com dirien les modistes molt enteses, va cosint costures cegues en les diferents festes o activitats culturals. La nostra pandonista de Santa Tecla d'enguany forma part d'aquest col·lectiu de persones silencioses que ha mantingut una de les nostres tradicions més antigues. I em giro per mirar-lo, un far de fe dels nostres avantpassats, un lloc emblemàtic i estimat per tots els sitgetans. Aquest lloc, des dels seus orígens, té una càrrega històrica molt important en el nostre passat i a l'actualitat us ha d'agrair a tots els sitgetans i sitgetanes perquè vau col·laborar en la seva rehabilitació. Moltes, moltes gràcies. Estic parlant de la nostra estimada ermita de Sant Sebastià i en el cor més profund de la nostra ermita hi trobem les persones encarregades que tenen cura d'elles. Això sí que és cosir costures cegues i silencioses any rere any. I per això, seguint aquesta idea, doncs, la parròquia vol anomenar Pandonista de Santa Tecla 2026 a la senyora Maria Dolors Carbonell i Tutusaus, administradora de l'ermita de Sant Sebastià.
4: Bona nit a tothom. La primera sorpresa va ser una trucada per telèfon al matí a l'hora que saben que em trobaran. Era l'Esteve de part del senyor rector. Em preguntaren si estaria a casa de 7 a 8 perquè volien explicar uns arranjaments de bancs i vitrines de fusta de Sant Sebastià. Naturalment vaig dir sí que sí. Vaig córrer a retirar l'ordinador i els papers d'anglès de sobre la taula. Van venir puntuals i a l'obrir la porta anaven seguits de tot de nois i noies. I vaig dir, què passa, què passa? I les noies van dir, reien, reien, però seu, seu, que venim per dir-te i proposar-te per ser pandonista de Santa Tecla. Eren la comissió de festes. Venien per parlar de si no ho mereixia en el tal honor. Anàvem convençant, em volien convèncer. Vull agrair a l'Ajuntament, al senyor rector i l'Esteve, la comissió, les seves paraules per fer-me decidir pel suport que em donarien. Dues vegades, quan era el rector mossèn Josep Pausas, van insinuar de tot per fer-ho. Però jo passava per unes circumstàncies molt difícils. Ara encara hi són, però em sento estimada per tots vosaltres. I serà després. A Santa Tecla no podeu... A Santa Tecla no podia negar-li. I el meu estimat Sitges, que mai he volgut deixar, sempre, tampoc. Tots els meus avantpassats, marit, pares, germà, avis i besàvies, eren d'aquest poble, per les dues bandes. I van inculcar tradicions i religió. Així és que us convido a participar de la gran festa de Santa Tecla, que tant ens emociona en totes les fases del dia. Una vegada més, gràcies per venir. Us estimo jo també. Gràcies.
5: Maria Dolors, però no ens has dit on t'obtindrem Santa Tecla.
4: Sorpresa final. No podia ser lloc més que Sant Sebastià a l'Ermita.
5: Fas tu?
1: I Maria Dolors, i qui seran els cordonistes?
4: Les meves cosines i amigues, la Vinyet Mirabent Ojeda, la Montse Mirabent Ojeda i la Roseta Tubau Llurià.
1: Molt bé.
4: Que són les que m'han ajudat molt, a part de moltes, eh?
1: Pues moltíssimes gràcies i amb ganes de que arribi Santa Tecla i veure la Santa exposada a l'ermita.
4: Jo també tinc moltes ganes.
1: Felicitats.
5: Per acabar, presentem per les poques persones del poble que encara no ho sàpiguen qui és el panionista de Sant Bartomeu d'enguany. És què dir d'ell? És algú que s'estima Sitges i la Festa Major amb bogeria, que té un respecte immens pels nostres patrons, que ha estat vinculat de diverses maneres a la Festa Major i a tota celebració sitgetana durant tota la seva vida i que ens emociona veure'l ocupar aquest paper. Parlant de costures, també us ha assegurat que vestirà de 21 botó. Convidem a l'escenari el panionista de Sant Bartomeu, Joan Roca.

Sitgetanes i sitgetans, qui no sabia que jo era el pandonista? Que aixequi la mà. Que aixequi la mà, perquè si no... Bueno, abans de que em posi...

0: I a la meva esquerra està el Cisco Arbonés Heredia, que no han pogut vindre perquè tenen que treballar. Bueno, no sé què dir-vos més, que no és... No, és que no ho sé. Ah, sí, on posaré el sant. Això és una d'allò, eh? És molt important. El baron, això va ser la primera opció, però no va ser possible. Després ho volia posar al Palau del Rei Moro, també no va ser possible per coses, però es posarà en una casa molt antiga que és molt maca, que era les dueñas de la casa eren amigues de la mama i de l'àvia i tot, que és a Cales del Mau, a baix, a mar, a Can Fals. I no sé què més dir-vos, perquè la veritat no vull allargar-me massa. Que el dia de la professora us vull veure a tots, no us esbaralleu pels mocadors ni per als ciris, que tinguem una professora d'alegria i de força. I, oh gloriós Sant Bartomeu, que desitja't n'és patró...
1: Visca la festa major!
0: Gràcies.
2: Bravo.
3: Ja està.
2: Abans que res, Joan, ja n'has dit on estarà exposat el sant, que ho sabia de tothom pràcticament. Però jo crec que vull explicar una anècdota que em fa molta gràcia. I és un dia, al principi de tot, quan ja li vam dir al Joan, que el vam convocar, pobret, a una reunió per decidir on anava el sant. I ell estava serio, molt serio. I per què estava serio, Joan?
0: Perquè, com sóc un bocamoll, diuen la comissió, no diguis res, Joan, sobretot que és secret. I jo l'endemà ja... No diguis res, sobretot no diguis res, sóc el pandonista. Però calla, calla, no. Fins que ja és Vox Populi. I dic, i em truca la comissió, i jo serio, dic, ja veuràs tu, que em diran, pues, per dir, per obrir la boca, ja no ho ets. I jo patia, dic, ja veuràs tu, però no, per ho vist...
2: No et podem fotre fora, és impossible. Felicitats.
4: Gràcies.
2: Doncs ara sí, amb gran part de la feina ja feta i aquest acte ben cosit, passem a l'última informació important que hem de donar avui, que són els recorreguts de les processons cíviques. Ja heu vist que durant tot l'acte, aquí al costat, amb el fil i l'agulla, hem vist la comissió, que estava amb diverses teles, i estàvem preparant alguna cosa. Així que, sisplau, Vinyet i Adrià, si podeu pujar, i expliqueu-nos quants quilòmetres farà la processó cívica de Sant Bartomeu i de Santa Tecla.
5: Us prepareu-vos. Doncs... Vist que aquest any tampoc tenim pantalla, que tenim aquest cartell tèxtil meravellós, ens hem hagut d'empescar la manera de poder explicar i mostrar-vos els recorreguts de les processons cíviques de Sant Bartomeu i de Santa Tecla. Comissió, ens podeu ajudar? Ja veureu ara. La processó cívica de Sant Bartomeu es tindrà un recorregut de 1,6 quilòmetres en total. Una dada interessant és que és equivalent a una milla i que també una altra, encara més interessant és que és mig quilòmetre menys que l'any passat. Bé. I sortirà a les 7 en punt del barri de les Cases Noves. Ara el recorregut serà el següent. M'heu d'ajudar, eh? Començarà al carrer Illes Balears número 9, a casa el nostre estimat president. I anirà cap a Aragó, Corraló de Can Pau Xic, carrer Sant Honorat, que per cert, les obres del Pont dels Ocells ja s'hauran acabat, Emili Picó, carrer Jesús, Cap de la Vila, Parellades, Sant Pau, Passeig de la Ribera, on anirem a buscar, recollirem el sant i ens enfilarem amunt cap a carrer Carreta, carrer Major, plaça de l'Ajuntament i llavors baixarem de Vallada, carrer Sant Joan, Bernat de Fonollà i finalment arribarem al baluard de Miquel Utrillo. Bé, no? Bonic! Recordem que aquesta

0: com a novetat, s'habiliten zones d'espais per a persones usuàries de cadira de rodes. A la Cívica de Sant Bartomeu tindrem dos llocs, un al carrer Aragó amb corral de Can Pau Xic i l'altre al carrer Jesús amb Francesc Gomà, al carrer del Prado, perquè ens entenguem. Moltes gràcies.
1: Bé, jo us explicaré el de Santa Tecla. En aquest cas, també la cívica serà una miqueta més curteta que l'any passat. Val? M'ajudeu a explicar el recorregut? Me'n vaig avall. Bé, en aquest cas, començarem a l'ermita de Sant Sebastià, que està al carrer Balmins número 21. Seguirem per Port Alegre, farem Rafael Llopart, tirarem per Sant Damià, que és on viu la pandonista, tirarem per Àngel Vidal, Cap de la Vila, pujarem per Carrer Major i acabarem a l'Ajuntament.
0: Molt bé. També un xic més curt.
2: Moltes gràcies, companyes. I ara, per concloure l'acte, donem pas a l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell.
3: Bé, bona tarda a tots i a totes. Bé, només és per acabar, per fer la cloenda d'aquest acte tan fantàstic, un any més, ja és el tret de sortida de la Festa Major i com no pot ser d'una altra manera, vull començar felicitant a la comissió, a tota la comissió. Moltíssimes gràcies, és el seu últim any. Per tant, moltíssimes gràcies per tota la feina feta. Sí, un fortíssim aplaudiment. Perquè, a més, és una comissió que, com podeu veure, va molt més enllà d'organitzar una festa, que ja és complicat, sinó que tenen aquesta fantàstica inventiva, aquesta fantàstica innovació a tot arreu, i la veritat és que has d'agrair moltíssim, així que moltíssimes gràcies. I després, només, com no pot ser d'una altra manera, felicitar a tots els protagonistes que tenim aquí. M'encanta tenir a la Zoe i a la Noe, que són dos dones joves, valentes, positives. Heu vist quin bon rotllo desprenen? Felicitats per l'elecció, moltes gràcies. I a la Maria Dolors i al Joan, que són dos sitgetans de Socarrel, enamorats, participatius de les nostres festes i que, per tant, estic segura que per vosaltres és un orgull enorme, un honor, no?, poder ser pandonista de la Festa Major de Sant Bartomeu i de Santa Tecla. Moltes gràcies, moltes felicitats. Ho fareu molt bé, seguríssim. I no em vull deixar la Càtia, que no la veig.
4: No, avui no puc venir.
3: Que és l'autora del cartell, que és tot això que ens envolta. I per què ho dic? Perquè el dia que va fer la presentació del cartell, doncs li vaig dir en persona, evidentment, és un gran cartell i, a més, ha fet tota la història aquesta de les cosidores, que m'ha fet molta gràcia que la Noé ha anomenat la seva àvia, i moltes sitgetanes tenim una iaia o una padrina que era cosidora, no? Que també per nosaltres també era la millor, sempre. Molts venim de família de cosidores. Però deixeu-me dir que aquesta setmana, precisament, una petita anècdota, que una població veïna nostra, que no és del Garraf, per tant, potser ja sabeu on és, van presentar el cartell de Festa Major fet per intel·ligència artificial, fet per la IA, i clar, molta gent se'ls va tirar a sobre. I jo vaig pensar, mare meva, com si a Sitges algun dia amb algú se li ocorregués fer una cosa així, amb el cartell que tenim nosaltres, amb tota la història, tot el que ha mogut aquest cartell, tot el que està explicant, que va molt més enllà de cosir, que va dels voluntaris, que va de les brigades, que va dels mitjans de comunicació, que va de tot el que cus, perquè al final els fils es van ajuntant per fer el final, no? Un objectiu final, imagineu. Per tant, el cartell, la festa, els protagonistes, al final, tot això representa, segur que d'aquí 50, 100 anys, dirà quina societat érem avui. Això ens reflecteix qui som nosaltres ara i d'aquí uns anys diran aquesta societat com era, defensava la identitat sitgetana per damunt de tot, estimava les tradicions per damunt de tot, eren col·laboradors màxims amb voluntaris, entitats, gent, mireu quanta gent hem parlat, feien inclusió, per tant, moltíssimes gràcies perquè de veritat que esteu deixant l'empenta aquesta del futur que parlarà de nosaltres d'aquest moment, ens defineix com a societat i com a sitgetans i sitgetanes. Així que moltíssimes gràcies a tots els que formeu part. I visca la Festa Major i visca Sitges!
2: Gràcies, alcaldessa. I ara sí, amb el fil ben posat a l'agulla, demano, sisplau, que pugin els meus companys de comissió de Festa Major. També pugeu els protagonistes de la festa un altre cop aquí a l'escenari. Que pugi també el mossèn, el rector, que pugi també la regidora de Tradicions i Festes. I dir-vos a tots vosaltres que ens tornem a retrobar el 19 d'agost al pregó, a la plaça d'Ajuntament. Recordeu que aquí al Pati del Miramar ja podeu tenir el programa Festa Major, podeu comprar els marxandatges i, com ha dit l'alcaldessa, com aquest és el nostre últim any, sí que a nosaltres ens agradaria aprofitar aquest moment per dir ben alt i que ens escolti on faci falta, que volem dir visca Sitges, visca Catalunya i visca totes les costures de la Festa Major. Gràcies a tothom per venir.

0: Això és, ja coneixem doncs els protagonistes de la Festa Major 2026, la Zoe, la Noemí, en Joan Roca i la Maria Dolors Carbonell. Per cert, que parlàvem abans de la processó cívica que passarà pel carrer Carreta i pensàvem, caram, serà difícil el carrer Carreta per les bèsties i els gegants. Sàpiguen que això s'ha comprovat, eh? Prèviament, la comissió van amb els caps de colla de les bèsties i dels gegants i van donar l'okay. Per tant, en principi no té que haver cap mena de problema. En qualsevol cas, sí que serà segur un punt d'interès per anar a gaudir de la processó. Tenen disponible, si volen tornar a escoltar l'acte sencer, al nostre web.
1: Has rebut un correu o un missatge de text amb un avís urgent sobre la teva factura de llum, aigua o gas? Els ciberdelinqüents es fan passar per companyies de subministrament per intentar enganyar-te. Sovint envien missatges o correus que avisen d'una factura pendent de pagament i afegeixen un enllaç per descarregar un arxiu. El fitxer conté un virus que pot robar-te les dades bancàries. Amb aquesta informació poden fer compres o moviments al teu compte del banc. Les claus per detectar aquesta estafa, incoherències en el text, avisos d'incidències greus i instar a actuar de manera urgent. En cas de dubte, contacta directament amb la teva companyia a través dels canals oficials.

0: Les 11 i 20 acabarem programa avui amb una conversa que comença a ser ja també una tradició el mes de juliol. Enguany arriba el darrer dia de juliol, però comença a ser una tradició, cosa que agraïm també moltíssim des de la ràdio, que és conversa amb calma, pausada, amb el director del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, del Festival de Cinema de Sitges, i amb la directora de la Fundació, Mònica García Àngel Sala. Què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com va tot? Atabalats?
1: Sí, home.
0: Sí, és el que toca, no?
1: És el que
0: no?
1: toca en aquesta època.
0: Ara aquí toca. Algú toca. Alguns comencem vacances, ells encara no.
1: Nosaltres estem amb el pic.
0: Esteu amb el pic.
2: Vacances, no crec.
0: Amb el pic de feina, perquè arriba, com saben, arribarà la 59a edició del Festival Internacional de Cinema de Catalunya, del Sitges 2026, del 8 al 18 d'octubre. Fa una setmana, no? Vau presentar ja les primeres novetats pel que fa a programació. També vam conèixer ja fa setmanes, doncs, aquest cartell amb aquest homenatge a Carrie, no? Mm-hmm. Aquesta pel·lícula que us haig de dir que és la pel·lícula que més por em fa de la vida. Em va marcar profundament aquesta pel·lícula. Mm-hmm. Jo crec que l'he vist dues vegades i no sóc capaç de tornar a veure aquella pel·lícula.
1: Tens oportunitat de veure-la.
0: Sí, però no sé si seré capaç, perquè realment ho vaig passar fatal amb aquesta pel·lícula. Però bé, també és veritat que és una pel·li que tinc prou gravada a la retina, és a dir, per bé o per mal, sí, per bé o per mal, i entenc que com jo li haurà passat a tanta altra gent. En qualsevol cas, 50 aniversari, no?, de Carrie, i per tant una de les moltíssimes protagonistes d'aquest festival que, no sé, preparant l'entrevista buscava i dic... És que no sé gaire què més preguntar, perquè aquest festival, la sensació que tinc és que cada any va millor. I entenc que això és molt fàcil de dir, toquen fusta, ara la Mònica toca fusta, però entenc que això també és fruit d'un treball, no? I que també entenc que s'ha de reconèixer i s'ha de reivindicar això, és a dir, si cada any s'aconsegueix que aquest festival vagi millor, i això ho diuen les xifres, no és que ho digui jo, no? Ho diuen les xifres de vendes, d'entrades, etc. Entenc que això és fruit d'un treball que es fa al llarg de l'any, i que no sé si vosaltres teniu la clau, és a dir, on està la clau? Per aconseguir que això vagi millor, quina és la clau?
1: A veure, jo sempre dic que administrem un llegat que ja ens venia del darrere, i que sobretot el que tenim és una escolta i presència activa a tot arreu per saber com anticipar-se en termes de programació, sens dubte, amb l'Àngel, en termes de com està el mercat, com està la indústria, escoltar l'audiència, tenir molt contacte amb els fans. Tot això fa que no et pots dormir. O sigui, tu estàs a la casalta, estàs intentant empènyer el nom de Sitges sempre al davant de tot, que es tingui presència internacional constant, això ens porta que hi hagi més pel·lícules que volen estar dins del festival, que el facin servir com a plataforma, i després entenc que l'audiència... Clar, ho estem veient amb els box office actuals, amb les pel·lícules de gènere. Hi ha un gust. O sigui, la veritat és que és una època dolça, que espero que duri molt, en el qual també l'audiència està mirant el fantàstic des d'una perspectiva més cultural, o més d'experiència, o més d'anar amb els companys i gaudir d'una bona pel·lícula, i tot plegat fa que la proposta del Festival de Cinema de Sitges, combinant aquests clàssics retrobats amb aquestes noves tendències, doncs sigui, bueno... Un màster.
2: A més, és el festival ha crescut i ha treballat molt bé des d'un punt de vista del tema d'indústria. Ara Sitges és un referent per al tema d'indústria, no solament un referent, que ja ho hi era, però ara és molt més també a nivell d'audiència, de fans, per lo que ha dit Mònica, perquè a més estem en un moment excel·lent del cinema fantàstic, i especialment del
0: cinema de terror. Però aquest moment dolç del fantàstic ja fa anys que dura, no?
2: És que... mai s'ha anat del tot. Fantàstic és un gènere que sempre ha funcionat i ha sigut una mica motor de la indústria cinematogràfica a nivell mundial. Ara és tremendo, és a dir, les recaptacions que han tingut pel·lícules, curiosament, alguna que van presentar l'any passat a Sitges en estrena europeu, com...
1: O no, curiosament. Sí. Està no, lligant cert
0: d'escollir
2: la pel·lícula. Sí, clar, Sitges, aquí se va estrenar Obsession, i després,
1: va
2: meses després...
1: Va guanyar els premis que va guanyar.
2: És una de les 5 pel·lícules més taquilleres de la història del cine de terror. Una recaptació de pràcticament 400.000 dòlars en tot el món. Entonces, això Sitges demostra que té una anticipació, té una aposta de programàtica que no solament és d'actualitat, sinó que també s'avança molt a el que serà en els propers mesos. Entonces, tot fa que Sitges ara sigui un referent més que mai. És a dir, hem reforçat, com ha dit la Mònica, un llegat, i ara en molts sentits, en el d'indústria, en el de cuidado por el públic, por los fans, i en el de la importància que té Sitges en el panorama internacional de festivals.
0: És que, per tant, de fet, per tant, és un festival que no us regiu per la inèrcia, no? Perquè algú podria pensar, home, 59 edicions, no? Això està funcionant molt bé, doncs ens deixem portar una mica, no? No, queda clar que no, que no us deixeu portar.
1: Per què no hi ha un festival igual que l'altre? Perquè no... No, cada any més complicat, cada any més difícil, però a la vegada també més estimulant, perquè, clar, et surten tants obstacles, tantes oportunitats que has de decidir si fer-les teves o no, que cada any és una muntanya russa.
0: I ara parlàveu del cas d'aquesta pel·lícula d'Obsession, no?, que ha tingut aquesta recaptació i que després ha tingut aquest recorregut, no?, després de passar pel festival. Això dona... És a dir, això fa que si us posiciona millor dins el marc de... És a dir, això diguem que és un push, eh? És a dir, quan... O sigui, aquesta visió, no?, entenc que qui fa la programació, no?, d'aquí, de dir, portarem aquesta pel·lícula, no?, aquesta visió encertada, entenc que després això us ajuda en la posició, us ajuda en el reconeixement, ajuda en tot, no?
2: Clar, tenir una programació que no solament agrada, diguéssim, localment o la gent que venga així, sinó que té un punt d'anticipació, que té un punt de perspectiva de lo que s'està fent i de a on va el fantàstic, que és un gènere que canvia molt, amb molta rapidesa, i aquest any, bueno, nosaltres Obsession també nos van anticipar amb una pel·lícula que ha sigut referent, que és de Furious, que van tenir l'estrena europea, en un altre sentit, era d'acció, i després ha sigut no com Obsession, però una referència en el 2026 en molts mercats. Tot això fa que, bueno, el festival sigui un punt de referència i provoca que sigui també un punt de contacte, on la indústria també té un punt per veure pel·lícules, per intercanviar moltes pel·lícules, aconsegueixen el distribuïdor local o internacional a Sitges.
0: Clar, què ha canviat en aquest model d'indústria que deies? Ara, diguem, som molt més importants, estem molt més reconeguts dins el món de la indústria. Què ha canviat? Què heu fet aquí? Què s'ha fet aquí per aconseguir això? I entenc que són moltes coses,
1: sí,
0: però...
1: Sí, és el que t'anava a dir, es fan més de 60 activitats, però al marge d'això, el Festival de Cinema de Sitges és veritat que sempre ha tingut una reputació internacional, fins i tot de pedrera de talent. És una aposta que ve de la programació, sens dubte, de parlar sempre de la mirada del director, de la directora, d'una obra, però més enllà de l'obra, aquell talent que s'ha de projectar endavant. Clar, provocar totes aquestes activitats, portant més representants internacionals que participen, que interactuen, hem ajudat molt també a formar nous talents, també en programa de Woman Infant o programes de desenvolupament de projectes. Això ja fa que et fiquis fins i tot a la llavor de les futures pel·lícules. Llavors és com que hem combinat el que ja portàvem de base, que era l'escouting de talent, o sigui, descobrir allà en aquell curt, en aquella primera pel·lícula, que ja venien agents de talent, o sigui, fa 3 anys teníem aquell curt que va guanyar els Oscars, exacte, i el mateix agent de talent ens va dir, nosaltres no l'havíem convidat ni res, no ens va avisar ni que estava, o sigui, es va acreditar com una indústria i de més, ell va veure el curt, va veure la reacció del públic, que jo crec que aquest és un punt d'inflexió. Tenir un test screening del teu públic de 1.380 persones, ànimes, que estan en aquell auditori de l'Hotel Meliá Sitges, reaccionant a aquell curt, i el senyor aquest la va contractar, la directora, abans de saber que guanyaria Sitges i que guanyarien a l'Òscar junts. Clar, això canvia la vida d'ell, d'ella, i de l'agència i del propi festival, que ens ha situat superbé, perquè me recordo aquest any que estava fent l'acreditació una altra vegada als Òscars i deia, has guanyat anteriorment? Sí, hem guanyat.
0: clar, per tant, sí. Impuls a creadors, que és un segell d'alguna manera d'aquest festival de sempre, però entenc que això no passa a tots els festivals, és a dir, hi ha festivals que fiquen més focus en això, altres fiquen més focus en altres aspectes, és a dir...
1: Clar, tot depèn de la dimensió del festival, pots fer més o menys, pots portar més gent decisiva dins del mercat o no, clar, depèn de la musculatura que té el festival.
2: Aquí, demà, sí, en aquest festival han presentat la seva primera pel·lícula directors que ara fliparíem, des de Quentin Tarantino a directors com la primera pel·lícula important per Chan-wook, Guillermo del Toro, Sam Raimi,
0: que això ho diem molt ràpid, però és que la llista és infinita, gairebé.
2: Que jo estava presentant un festival al senyor Denis Villeneuve, el director de Dune, que ara és uno de los tótems, i va dir, no, si lo coneix, perquè jo va guanyar en un curtmetratge a Sitges, i me'n recordo, que va guanyar amb Next Level, que era un curtmetratge que va fer el Denis Villeneuve, i bueno, ells diuen, no, o sigui, ho va guanyar allí, no? És dir, que això és molt important.
0: Que a més entenc que això també els queda molt marcats per sempre, no? Perquè sí, sé que Sitges sigui el primer lloc on van guanyar o on van presentar el seu curt o la seva pel·lícula, no? Entenc que d'això t'ho emportes per sempre, sí, després sí, igual tenen carreres meteòriques, no?
2: Una ara que està de moda el Nolan, que està sempre, sí. Memento se va estrenar a Sitges, una de les seves primeres pel·lícules.
1: Home, es crea un vincle sentimental. Jo sí, no me'n recordo en quin llibre sortia, que el Quentin Tarantino explicava si la seva vinculació amb el festival i com havia presentat les seves pel·lícules. És que és normal, o sigui, és la teva memòria històrica. El Sam Raimi, quan vam fer el llibre del 50 aniversari, reconeixia que el festival li havia donat l'oportunitat de trobar el públic que necessitava la seva pel·lícula. Sí, perquè a vegades passes en altres festivals que no tens l'audiència, o no estan preparats, o no és el gust, és com que la pel·lícula s'entona. Però aquí crees un marc, una atmosfera, un ecosistema en el qual està el públic, està els professionals, i es produeix la màgia.
0: Clar, que aquesta atmosfera, que és la que tots voldrien segurament tenir el secret, que no, entenc que no hi ha secret, que és aquest públic fidel, fidelíssim, no? Que cada any supera, que supera cada any el rècord d'entrades, que entenc a més és la base fonamental també a nivell d'aportació econòmica, no? La venda d'entrades a aquest festival és fonamental.
1: És decisiva.
0: Que no passa en tots els festivals, no, això. Hi ha festivals que es basen més, no? en convidats, en altres qüestions. En el cas de Sitges, el que deies, decisiva.
1: És decisiva perquè el nostre ADN, clar, entre el balanç entre finançament públic i privat no és tan gran. Llavors, clar, el públic és l'artèria principal, et diria, i sobretot perquè mantenir una inèrcia d'11 dies en gairebé 180.000 persones, és que ja et diu la dimensió i la importància que té aquest públic. Tu vas a qualsevol altre festival de tipus fantàstic com nosaltres i el següent ja baixa a 50.000. És que estem 3 i vegades i pico
0: més.
1: És
0: que el Festival de Sitges es mou, diguem, en el top d'uns festivals que no són de gènere, no? És a dir, podríem parlar de Sant Sebastià, podríem parlar de Màlaga, que tenen finançaments, en el cas de Sant Sebastià, molt més disparat, entre altres perquè tenen, no, un finançament, això ho hem parlat alguna vegada, sí, que ve nominal, i el de la que ve de l'Estat és molt més gran del que l'ajuda estatal que rep el de Sitges. El de Màlaga està molt subvencionat, també, és un festival super subvencionat, però clar, aleshores dius, a Sitges on el col·loco? Si el col·loco en aquest grup de festivals, estem com entenc que a nivell de finançament per sota, no? Però a nivell de xifres estem aquí, ens podem equiparar, però si ens col·loquem amb els de gènere estem clarament per sobre. Esteu com ocupant un espai, que esteu com una mica en un llim.
1: Un llim especial. Que ja ens agradaria tenir més capacitat econòmica, però és veritat. Home, també som els més antics, som els primers que es van crear en el món, i en la nostra estructura, la litúrgia que té, es compara amb aquests grans. O sigui, estem fins i tot amb els internacionals, estem dins de la FIAF, complim exactament amb l'estructura i les demandes que es demana per un festival internacional. Que això és una cosa que a vegades ni la gent té per què saber o s'oblida, no? Que això t'obliga a tenir unes presències en els teus jurats, a la teva composició d'indústria, en la teva composició de premsa, que és una ISO. O compleixes o no compleixes. I moltes vegades és veritat que hi ha festivals que es posen a l'internacional sense complir cap ni una d'aquestes característiques, que costa molt de mantenir i costa molt de defensar.
0: Però, per tant, som un festival que la gent òbviament mira, no? Que altres festivals miren, però no sé si és un festival que copien, perquè si miren de copiar-lo no ho aconsegueixen gaire. És a dir, té un segell, una marca molt propi al Festival de Sitges.
1: I tant. O sigui, tornem a allò d'abans, aquest llegat i aquesta marca tan consolidada i sobretot un públic de base que és superfidel. Copiar? Pots copiar coses. O sigui, ara ens han sortit competidors per totes bandes, abans i després. Sí.
0: I això és bo o és dolent? Perquè clar, això d'una banda no pot dir que la gent s'interessa molt pel teu model, no? I pel teu festival, però de l'altra no sé si fa por.
1: No, jo crec que des d'un punt de vista de gestió sempre ho has de tenir present. Has de tenir present en qui et mous i quin és el teu marc i qui et pot treure una pel·lícula o no, o qui et pot treure un convidat, o pot provocar-te una guerra mediàtica. És el que dèiem abans, d'estar pendent del mercat, de l'espectador i les tendències. Home, no ajuda, que t'haig de dir. No ajuda, sobretot si arriben propostes que potser estan fortament subvencionades o amb una aportació privada important. I, clar, sempre et fa mal, perquè estem dins un territori molt acotat i amb unes dates molt acotades. Però bueno, el festival també té una inèrcia que és... Sí. indubtable.
0: I que li funciona a nivell de subvenció. La qüestió ha millorat respecte als darrers anys, perquè recordo que ho havies explicat aquí, que estàveu en un procés de millora, no? de millorar una part de la subvenció que rebien, tot i així la part subvencionada, diguéssim, d'aquest festival continua sent un 40%, està per sota del 50%,
1: està per sota,
0: no?
1: Està per sota, o sigui, mantenim més o menys la mateixa estructura que l'any passat, és cert que la Generalitat ha millorat, uh-huh. S'ha compactat l'aportació, amb el Ministeri Renovem i ja havien doblat, o sigui que bé, amb l'Ajuntament es manté igual. Esperem de cara al proper any, que és el 60 aniversari. Ah. Allà sí que estem fent precs.
0: Sí? Clar. Sí. Va, fem-los els precs. Els precs que sí, és 60 precs. Anys valen sí, la pena una subvenció clar, més gran, no?
2: Precs. Sí.
0: Per part de tots?
1: Home, sí, per posar-se a demanar... No, l'Estat ja ha demanat. De fet, ja estem demanant fins i tot la declaració
0: d'IP. Perquè el fet de celebrar un aniversari, d'alguna manera, és motiu per sol·licitar més diners?
1: Sí, perquè tu fas un programa específic. D'acord. No estàs muntant només. Jo porto mesos dient, no estic fent un festival, estic fent dos, perquè estic fent aquest i a més avançant tot el que sigui del 60 aniversari. Hem hagut de preparar tot el que és la declaració d'aconteciment de especial interès públic, que és una designació que
2: fan. No tenim vacances. Sí.
1: Exacte.
0: D'acord.
1: Llavors, clar, tu no pots començar a programar el que faràs l'any que ve sense saber quines activitats quan acabes el festival. Ho fas des d'abans. A més, gestions a Hisendes, gestions a Ministeri, perquè reconeguin, etc. Llavors, si tu tens ja una estratègia que encara és potenciar molt més... clar, després hem d'anar a buscar recursos.
0: Per tant, entenc que l'any que ve la voleu fer grossa.
1: Sí, com no? Vam fer amb el 50. Sí, amb el 50 ja ho vam fer.
0: Què vol dir aquesta picada de pic?
2: Nada, por nada.
0: Àngel Sala.
1: Confieso.
2: Per una samarreta que tinc.
0: Ah, d'acord. Però en qualsevol cas, que aquest any també serà grossa, perquè és que al final la qüestió que és que... I a mi m'agrada molt, insistir en això, tot això que expliquen, que sembla que poguessin estar parlant... No, estan parlant d'un festival internacional de nivell, tot això passa a Sitges, al nostre poble, sí. A la nostra vila, nostra petita gran vila, no? Però que continua sent una vila, encara no som ciutat, no som poble, però no som ciutat, no? És a dir, encara es passa en aquest municipi i per molts anys que passi, no? I que duri, perquè diguem que el vincle, no? La unió entre Sitges i festival, no sé si és indissoluble, però entenc que sí que voldríeu que fos indissoluble,
2: home,
0: això.
2: Jo crec que Sitges solo té sentit a Sitges. Sí. No, además es que és un festival que se le coneix per
0: Sitges,
2: sobretot.
0: Cert.
2: I jo crec que és absolutament indissoluble. Si això, antigues polèmiques, antigues coses que han passat
0: que
2: absolutament. I està, lo que no implica que hi ha que treballar-lo, no? També. És
0: clar.
2: Que això no és perquè sí, sinó perquè tenim tots que procurar que això sigui així i que se mantingui molt bé el fet de que sigui a Sitges. No?
0: I que Sitges recordi, no? I que treballi també en que hi ha aquest festival, no? I el que aporta això a Sitges. És a dir, que vas pel món i dius Sitges, la gent ho coneix en bona part, pel festival. Si te'n vas a no sé quin poble de Minnesota i dius Sitges i ho coneixen...
2: Algú surt?
0: Serà...
2: Clar, fantàstic.
0: Serà pel festival. Tenim unes platges meravelloses, però el coneixen pel festival, no? Perquè al final de platges hi ha a tot el món. I lligant-ho amb el tema de Sitges, aquest any encara no tindrem retiro.
1: No.
0: Entenc que espereu amb ànsia que el 60 aniversari hi hagi retiro, no?
1: Home,
0: això ens seria molt mala notícia que
2: molt mala notícia per tot.
0: Per tots.
2: Però bueno, no, jo ja no, jo no diria les paraules aquestes, o tampoc diria la de clar tu varada nicto, que era la de possessió infernal i sortir a los demonis, jo no dic res. Jo espero
1: home,
2: que
1: és que
2: sí.
1: Si no es perdrà encara un any més, és que abans del festival
0: clar.
1: Té moltes més activitats.
0: Clar, però
1: espai.
0: Això s'ha obligat, és el segon any sense retiro?
2: El tercer.
0: És el tercer any sense retiro,
2: sí,
0: clar.
2: Sí, sí.
0: Això s'ha obligat, òbviament, no? A redistribuir, a buscar nous espais, a tensionar, no? És a dir, en el fons el festival perd. Quan es perd una sala d'aquestes,
2: perd, a més un component important d'impacte, perquè una sala molt popular, amb molta història, però vamos, que si obre l'any que ve, ja seria una mica una inauguració més que una recuperació, no? Es diran un espai nou, no? És a dir, més que recuperen un espai bé.
0: Sí, a part, perquè
2: hi ha molta gent que ja, no, bueno, curiosament, hem crescut molt, i gent que ja no lo coneix.
0: Clar, gent del festival que no ha trepitjat mai el retiro, i només fa 3 anys, perquè clar, entenc que cada any hi ha públic nou.
2: Sí, hi ha molt públic nou.
0: Per tant, aquest any entenc que, bueno, repetireu, i entenc que l'escorxador ja es manté, no? És a dir, això ja es quedarà, vingui, retiro, ja vingui, retiro, i el que teniu a l'hotel és l'auditori, Tramuntana i Llevant, oi?
1: Sí, el que és el Brigadón.
0: I aquests espais es quedaran, és a dir, això és com una petita ocupació que va fer el festival de tots aquells espais potencials que té Sitges per projectar, tenint en compte que Sitges no compta d'un auditori o teatre municipal, no, diguéssim.
1: És que l'arquitectura del festival és efímera, muntem i desmuntem, o sigui, els espais que tenim són els que són, i la veritat és que ens està fent patir, perquè és veritat que primer amb obres progressives, que ho hem portat superbé amb el Prado, i no ens ha implicat res a la nostra afectació, però ara Retiro, a l'auditori...
0: Si hagués passat que Prado i Retiro haguessin coincidit alhora...
1: Haguéssim de reformular totalment el festival.
2: Sí.
1: Totalment. És que serien edicions de transició, perquè no pots donar l'abast, és que és impossible. I l'auditori ara també entra en obres, o sigui que després del festival, i creuem els dits, però fa patir, la veritat.
0: Clar, sí. Bueno, el Melià m'imagino que ja també ja deu fer les obres coincidint, perquè clar, el Melià, diguem que l'aterratge que fa al festival també li representa, òbviament, uns beneficis evidents amb aquest hotel, no?
1: Sí, sí, a l'hotel, i perquè ara no t'he portat les dades, però el retorn econòmic de tot el festival, el que és la vila, és espectacular.
0: Jo, mira, tenia jo una dada que no sé si és la que tenies tu, però em sembla que eren 8 milions d'euros d'impacte econòmic. Et sona això?
1: Sí,
0: però pot ser?
1: Però tens... gairebé 60 d'impacte mediàtic,
0: d'acord,
1: vale? I després retorn en nombre de llocs de feina, de restauració... O sigui, tenim una anàlisi de totes cadascuna dels diferents nivells, que ho hem hagut de preparar precisament per l'AIP, i és espectacular. És un dinamisme econòmic molt bo.
0: És que aquest vincle que té el festival també amb Sitges, no només pel fet de que està aquí, no?, i que s'ubica aquí, diguéssim, sinó amb aquest vincle, doncs, amb els professionals. És a dir, tots coneixem algú que treballa al festival. Tots o molts hem passat en algun moment de la nostra vida per alguna de les tasques del festival, si més no com a voluntaris, que és una altra... clau, no?, en aquesta...
1: Sí, és un sistema d'accés, de formació, d'aportació cultural, de contribució, o sigui, és que té un impacte social
0: i cultural. I aquesta fórmula és
1: una
0: fórmula habitual en altres festivals? Aquesta de...
1: I tant, de fet, hi ha festivals que es maneguen només amb voluntaris. O sigui, tu vas a Brussel·les i el 90% de les posicions, que a nosaltres ens xocaria, perquè fins i tot la nostra llei de contractació no ho permet, tens voluntaris acreditant, cobrant, conduint cotxes, anant a buscar el personal, que dius, uf, aquí
0: seria inviable. Hi ha manera d'estalviar-se diners, sí.
1: Bueno, ja, però el seu marc legal ho permet.
2: Sí, nosaltres no és un...
1: No, aquí se subjecta la llei, tant l'estatal com l'autonòmica, que regula les competències, les hores que poden dedicar i el sistema de vinculació del voluntariat. Que tenim una herència del 92, de quan es va crear tots els Jocs Olímpics i el model de voluntaris, i que és meravellós. Per descomptat que s'han produït, no en el nostre cas, altres models de festivals o d'esdeveniments, un abús, però et sorprendria, eh?
0: Caram.
1: Per exemple, jo ara vinc del Festival d'Annecy, tenen 800 voluntaris. 800.
0: I aquí en tenim?
1: 300. 800.
0: Mm. I és un festival, òbviament, molt més petit.
1: És més petit de públic.
0: D'acord.
1: Això sí, perquè són tot professionals.
0: Sí. D'acord.
1: Però en dimensió de projeccions, més
2: o
1: menys.
2: No, és més o menys el que és el Sitges, el Fantàstic, és l'animació. És el principal festival de cinema d'animació del món, i l'animació ara mateix és molt important. Nosaltres també tenim un percentatge brutal d'animació, i Annecy és el referent.
0: Parlem una mica de programació. Va, vinga, que aquest any, com dèiem, Carrie d'alguna manera és aquesta imatge central, també molt protagonista de la pel·lícula Tesis, una pel·li que també ens va marcar. La meva generació, aquesta pel·li, també ens va marcar profundament. Jo quan mirava la nota de premsa pensava, qui ha decidit això és de la meva quinta. Dic, perquè, saps, ho reconeixia tot.
2: Una mica més gran. en el meu cas, crec.
1: Tu i jo estem en el nivell.
0: estem a la nivell, no? Sí, sí, però clar, tesis aquesta pel·li d'Amenábar, no? Que ens va impactar d'aquella manera, no? I que celebra 30 anys, no? 30
2: sí, 30 anys,
0: sí. I que també tindrà el seu moment al festival.
2: Sí, perquè és una pel·lícula que va canviar moltes coses en el panorama del cinema espanyol. Va fer creure a molts directors que era possible fer cinema de gènere en èxit de crítica i de públic en aquest país, en una dècada, los 90, que estava el panorama molt floix, i va ser Amenábar, juntament a Àlex de la Iglesia, després Jaume Balagueró i Bayona, els que van reactivar el cinema fantàstic d'un punt de vista, además, de molt d'èxit. Tesis també va tenir nominacions i premis a Goya, sorprenent, va guanyar molts Goyes i va tenir un èxit comercial bastant considerable. És a dir, que va ser una pel·lícula fonamental en una temàtica, además, que era molt poc vista al cinema espanyol i que intentava agafar, pues, també estereotips del cinema internacional, de l'americà, d'una manera molt, molt bona, perquè les adaptava a la nostra mentalitat i una mica al nostre escenari, no? Aquella facultat de comunicació visual de Madrid, no? Es va fer un escenari del terror. No?
0: Sí, sí. Absolutament, deies, va obrir la porta, no?, a aquests creadors, a creure possible que es podia fer pel·lícula fantàstica a Espanya. Ja no costa tant o continua costant?
2: En aquest moment és un moment complicat. És a dir, en aquest moment el cinema espanyol, que té punts, tots estem parlant de tres pel·lícules en Cannes o quatre, té un moment bastant... Però el cinema fantàstic o el cinema general, curiosament, no passa per el millor moment, per qüestions de... Hi ha talent, però el que passa és que costa molt convèncer els mecanismes de producció de que agafin projectes i talent que a vegades són molt interessants però que no surten. Diguéssim que tenim un problema sobretot en el camp de la dona. És a dir, que, per exemple, que estem veient, i aquest any és un exemple brutal, moltíssimes pel·lícules de directores internacionals fent fantàstic i terror, i a Espanya, que crec que hi ha talent i està ja amagat, les dones no aconsegueixen portar els seus projectes a la producció i estan una mica fent un encasillament una mica del cinema de dones, no? I que jo crec que tampoc...
0: Sí, el festival ja fa uns anys, no?, que us heu posat a la banya una mica en aquest tema, en donar visibilitat a la presència de les dones en totes les àrees, no?, que té el cinema fantàstic. Però per què passa això? Si hi ha aquestes dades evidents, no?, de consum...
1: Sí, però són
0: de...
1: èxits que són de taquilla. De fet, no ho diem nosaltres, parlant amb els creadors, ens ho diuen, que el sistema de finançament d'aquest país, a banda de tenir el finançament públic, que de vegades el cinema de gènere, doncs segons quines comissions no consideren que sigui un cinema elevat o un cinema que s'hagi de protegir, que ja trobarà el seu camí al mercat, i tampoc ho diem nosaltres, t'ho diuen fins i tot presidents del CNC, que fa uns anys va fer una ponència i explicar per què s'havia de crear comissions específiques pel gènere per evitar aquests prejudicis. Però a més, el que ha estat un gran revulsiu per finançament és sobretot les plataformes. Les plataformes ara creuen que tot el que es genera no s'afavoreix en el consum individual. Que tu, quan estàs a casa sol, perquè es pensen que només la gent a casa està sola, no poses una pel·lícula de terror o una pel·lícula de ciència-ficció, que és una cosa més de comunitat i que sí, en el cinema té sentit, però no per una plataforma. Uh-huh. Cosa que es contradiu perquè després aquests grans èxits després els fan servir per captar gent i que es subscrigui a les seves plataformes.
2: Sí,
1: fins ara hem estat en aquest loop de no recolzo ni originals ni compro gènere perquè pel consum individual no té sentit. Jo ho he dit ja diverses vegades, jo crec que és un sarampió que s'ha de passar, que ells tenen aquesta consideració i que espero que èxits com el que dèiem d'Obsession, de Backrooms, facin tombar una miqueta o obrir una mica la ment. Que en altres països ja s'està començant a obrir i de dir, escolta, després tu faràs servir aquestes locomotores per atraure gent, no? Doncs potser és que la gent està consumint.
2: No és qüestió de pressupost, ni és qüestió... Sempre diuen, no, és que en Amèrica no tenen els pressupost per fer aquest tipus de cinema molt barat. No. Backrooms i Obsession són pel·lícules molt barates. Inclús Obsession és més barata de moltes pel·lícules espanyoles d'altres gèneres que s'estan estrenant. És dir, no és una qüestió de calés.
0: Perquè
2: és una qüestió
0: d'atrever-se
2: amb un guió com s'han atrevit amb el guió d'Obsession i amb el projecte d'Obsession.
0: Clar, però vivim, també és veritat que vivim ara en un moment d'un punt de no sé si tendència cap al conservadorisme o cap a la cosa retrògrada, i no sé si això també afecta. És a dir, tot aquest moviment social, podríem dir, ideològic, no sé si això afecta a l'hora d'això, d'apostar per aquest tipus de pel·lícules que igual són o de guions que són més disruptius, que són, poden ser, no ho sé, és a dir, trencar
1: clar,
0: ideals.
1: Podries analitzar, no? L'any passat el gran èxit era Los Domingos. Bueno, ara tenim The Carpenter
2: Songs. No parlarem d'això.
1: Sí. Bueno, però és veritat
2: de conservadorisme que... i dels domingos no parlaré
1: sí. Potser sí, però mira, ara ens estan sortint moltes pel·lícules de terror religiós
2: no, potser
1: una resposta també
2: o de comèdia religiosa sí. Però el tema de, jo crec que,
0: és a dir, que
2: el tema del conservadorisme és important, clar. Conservadorisme no solament ideològic sinó en tots els sentits, en un gènere com la comèdia. Estem vivint una ola conservadora en el cinema espanyol brutal. Les comèdies són molt conservadores d'un costat o de l'altre, però són molt conservadores, és a dir, pel·lícules molt correctes, políticament correctes, que ja són massa políticament correctes, o pel·lícules que són molt conservadores en l'estil clàssic conservador. I jo crec que, no és que la comèdia espanyola, que ha sigut un joc de la transgressió, de la crítica, d'un humor,
1: la sàtira,
2: no hi ha. Tiene una gran tradició de la comèdia que en certa manera s'ha perdut. No parlo del Torrente, que és un cas a part, que no tampoc jo aquí vull parlar, però la comèdia que s'està veient normal és molt políticament correcta,
0: sí.
2: O molt conservadora. I en tot, en general. I conservador també en la plasmació visual, és a dir, no sé, deixa molt pues, unes planificacions, unes postes en escena una mica atrevides, és tot molt...
0: Clar, per tant, és que això al final el que ve a dir és que el cinema, i això és una evidència clara, no? Que el cinema no va deslligat de la vida i del món, és
2: clar.
0: A dir, no?
2: No,
0: i les tendències, entenc, no?
2: I en el cinema espanyol tenim propostes que arribaran molt aviat, molt arriscades, molt potents i que ja han tingut una repercussió internacional en el recent Festival de Cannes. Tenen el Sorogoyen con el Ser Querido, tenen a los Javis con la Bola, és a dir, que sí que agradaran menys o agradaran més, però són pel·lícules arriscades i són molt personals i són d'autor, no? Però bueno, que tenen aquests dos punts del cinema espanyol donde el fantàstico se podria ficar, és a dir, una proposta d'aquest estil.
0: Falta que hi creguin, no?
2: Sorogoyen ha jugat
0: una mica, no?
2: I los Javis també, és a dir, que bueno, que tenen ahí elements diguéssim, imaginaris en moltes de les seves pel·lícules, o de terror, com el cas de Les Bestes, no? En el cas de Sorogoyen. Però bueno, és una situació que... Bueno, que...
0: Per tant, diguem que a nivell de cinema, no, la producció de cinema fantàstic no està en el seu millor moment, però sí que va estar en el seu millor moment al festival. El
2: Això
0: festival
2: sí.
0: De Sitges...
2: I tindrem pel·lícules nacionals.
1: Moltes,
0: sí.
2: Crec que bones, perquè molt bones i molt estimulants i molt
0: Quantes
2: diferents.
0: Quantes pel·lícules en total ha programat el festival aquest any?
2: Sabem,
0: encara no
2: ho
0: sabem.
1: Estem en procés.
2: Estem en procés.
0: En tot cas, continuem amb aquesta aposta clara d'accés, és un festival excessiu, és a dir...
1: Jo no responc a això.
2: Bueno, és...
0: No, li pregunto
1: a
0: l'Angel
1: Sara.
0: Accés en el sentit de molta pel·lícula. Moltes, és a dir, que no
2: bueno,
0: s'arriba a veure tot.
2: Les pel·lícules omplen pràcticament totes les sessions, amb la qual cosa també hi ha un tema important, que cada vegada les pel·lícules ens deixen als festivals menys passes. És a dir, que a vegades també que hem de complir la graella amb més pel·lícules, que, aunque siguin amb menys passes, no? Perquè lo de los passes està car, està molt car. Por temas de que bueno, que es consumeixen molts espectadors, tal qual, igual, i és difícil posar quatre passes o tres passes.
0: Després no aniran a veure-la al cinema perquè l'has fet en tres passes o quatre.
2: Això està sent una tendència de que és una mica de competència. Ara que els cinemes tornen a tenir espectadors, això és un punt de discussió bastant important, no? És a dir, en els festivals. Però bueno, tindrem un festival amb molta pel·lícula. Jo crec que tots els festivals ara tenen una programació sobrepassada. El
0: sí?
2: Sant Sebastià aquest any serà probablement brutal i més que l'any passat.
0: Però el Festival de Sitges sempre ha estat així, si més no,
2: sí,
0: mentre
2: sí.
0: Tu l'has dirigit, Àngel Sala, és una de les característiques d'aquest festival que jo crec que, d'altra banda, agrada molt a bona part del públic, sí. Sinó a tot el públic. És
2: perquè
0: a dir...
2: bueno, jo quan me va portar el primer any jo considerava que aquest festival tenia una programació molt curta. Molt curtíssima. I, bueno, això és un tema que...
0: És a dir, anar a un festival i poder-ho veure tot no, de ser, no està bé, això.
2: Això és l'altre tema. Això no passa en ningú festival del món. En fi, és impossible.
0: Per tant, t'has de programar.
2: És com en un restaurant menjar tota la carta, no?
1: Anar atabalat d'una banda a l'altra, que no arribo.
2: I, a més, això és bo per a l'espectador. És a dir, agafar una graella que esté ben explicada i poder fer-se el seu programa, el seu menú, això és una de les coses més que ens agraden que feixi la gent, que lo tiene que fer, és un exercici molt maco.
0: I de fet és, entenc que és un dels moments que més gaudeix la gent, els públics, no? És
2: a dir,
0: això és com abans, no?, d'anar de viatge, la preparació, el viatge que fas de vacances, tot aquells mesos o setmanes que estàs preparant i visitaré aquí, visitaré allà, tot plegat, allò ja és una part del viatge, no?
2: I
0: és part de l'experiència, per tant... Aquesta programació és part de l'experiència ja,
2: exacte,
0: no?
2: I a part de la varietat i la diversitat de la programació, perquè tu arribes aquí un dia i tens, pots veure una d'animació, o una de terror, o una de ciència ficció, o una d'un país més que no és tan propi de fer cinema, uh-huh, per una pel·lícula àrab, o una pel·lícula latinoamericana de terror, no, pots escollir, no? O una més gore, otra que no té, o inclús una pel·lícula per als nens,
1: verla
2: amb la família. Bueno, tens una varietat, que això és lo bo, i la gent... Això
1: I entremig,
2: que...
1: masterclass,
2: participació,
1: entrevistes,
2: paral·leles...
1: Les exposicions, o sigui...
2: Això fa que, també, ha sigut un dels motius perquè la gent ve a Sitges, perquè té un abanic impressionant de possibilitats. No solament el ir a veure una pel·lícula, moltes coses més, i veure moltes pel·lícules diferents. No és que ells ho fan sant i fecha, no. Aquí es fa tot tipus de cinema dentro d'un marc més o menys de cinema fantàstic, no?
0: Clar, que és el fantàstic al
1: final.
0: I el
1: que és increïble la repercussió que té és la Zombie Walk.
0: Ah.
1: Que no tenim present, sí? Però...
0: Sí, sí, sí. Quina edició quantes edicions porteu de Zombie Walk?
2: Pues des de 2005.
1: Sí, sí, 21, sembla, no? Sí, 21, anaven cap a la 21, és veritat. Sí, sí, sí.
0: I també va increixent
1: això. T'ho pregunten, i tornareu a fer? Sí. Diu, com cada any.
2: Bueno, és una celebració, una persona sí, que també la fan amb família, sí, en molts moments, sí, sí. Que implica una interactivitat de maquillatge, de presència, de los talents que fan
1: que
2: sortida.
1: Sí.
2: Bueno, és molt maco, no? És una celebració també pròpia del...
1: És un ritual, que
2: ritual,
1: és propi del festival, sí, i es celebra.
2: El dissabte, no? És aquest dissabte màgic, no? Dels
1: zombies.
0: Sí, i alhora també un vincle amb el municipi molt gran, perquè
2: sí,
0: recorre al centre de Sitges, no? I els sitgetans també ja l'han adaptat com aquest, no sé si dir carnaval de la por,
2: sí,
0: durant el festival, aquí que ens agrada molt, sí, lo de les disfresses, no? En aquest poble, diguem que anar pel carrer veure gent disfressada no t'impacta, tot i que la Zombie Walk pot arribar a fer por, eh? És a dir, hi ha sustitos, eh?
1: Sí.
0: Aquella gent que és sensible li pot fer com li pot fer cosa, però és digna, òbviament, de veure. Per acabar, tres pel·lis que no ens podem perdre. Ara em dirà l'Àngel, és impossible. Digue'm en tres.
2: De lo que han anunciat, pues bueno.
0: Sí, clar, home, si em vols dir del
1: no
0: anunciat...
1: No, del que has anunciat.
2: No, bueno, jo no me perderia una pel·lícula que és de l'any 71, que reposem, perquè és una versió íntegra, una edició en 4K meravellosa, que és The Devils, de Ken Russell,
0: uh-huh,
2: una pel·lícula molt polèmica, en el seu moment ja va ser molt polèmica, i ara es continua sent molt polèmica i molt escandalosa en algun moment, però que tenia la versió pròpia del Ken Russell, que ja és mort, que va estar a Sitges de convidat fa molts anys, i la seva versió que s'ha recuperat a través de la seva família i de Warner Clockwork, i és impressionant en pantalla gran este de Ken Russell's The Devils. No?
0: Vinga, dos més, ràpidament.
1: La de Sanguin, la versió francesa, si t'agrada la substància,
0: sí?
1: I tot aquest tipus de cinema tocant el body horror,
0: sí?
1: És per tu. És l'extremisme francès nou, aquesta estaria bé, i potser...
0: I amb quina acabem?
1: La nova tendència del que és... Bueno, tendència que ja arrossegàvem de l'any passat, la comèdia del terror, Drac, és molt divertida.
2: Molt divertida.
1: Molt divertida. Dirigida pel fill del Danny DeVito, o sigui, pots imaginar, sí, el porta a l'ADN.
2: I jo portaria una dirigida per una dona, no?, que,
1: sí,
2: que m'ha acabat de guanyar.
0: Vinga,
2: Fantàsia,
1: que
2: és Nightboard, de l'Anna Berholm. Van presentar la primera pel·lícula d'ella, Ego, que tenia dos títols, i aquesta pel·lícula que va parlar del pom relacionat
1: amb
2: la maternitat, com moltes altres pel·lícules, però aquesta d'una manera molt
1: gràfica.
2: Forta, molt gràfica.
0: Això ara et ve perfecte, eh? No, Àngel Sala? Et ve perfecte,
2: això,
0: perfecte,
2: eh? Esto ve perfecte, sí, sí. Però no,
3: no, no li ensenyis, ara.
2: No l'ensenyaré. No,
0: no l'ensenyis, no l'ensenyis.
2: No, no, tampoc per mi és... Moro. Però bueno, bé, bé.
0: Aquestes són només 3, 4 de les moltíssimes pel·lícules que podran veure. Ja estan a la venda els abonaments, oi? Els
1: I
0: abonaments.
1: Esgotats. Els abonaments estan esgotats, queden en algun pack.
0: Doncs ja van tard, si volen, però vaja, saben que això són els supercinèfils. Si no cinèfils, si no tindran, òbviament, oportunitat de comprar entrades per aquestes o tantes altres pel·lícules que ens oferirà aquesta 59a edició del festival. Àngel Sala, Mònica García, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Amb el Festival de Cinema de Sitges posem el punt i final al programa d'avui i tornarem dilluns, que acabin de passar molt bon cap de setmana. Adéu-siau.

0: Necessites treure diners i al teu poble no hi ha oficina bancària? A Catalunya hi ha 503 municipis sense oficina bancària i això suposa un greuge per a més de 300.000 habitants, especialment per als que tenen més dificultats a l'hora d'accedir als serveis digitals i a la banca en línia. La Generalitat de Catalunya posa en marxa el servei de banca mòbil que, almenys un dia al mes, visitarà cadascun d'aquests municipis per prestar els serveis bancaris bàsics i oferir una atenció personalitzada. Banca mòbil de Catalunya. Cap municipi sense serveis bancaris. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
1: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

Dins de la foscor he vist un punt de llum al fons. Ja no sento buidor.

0: També hi ha incendis actius de moment de menys intensitat a Abella de la Conca, al Pallars Jussà, a Sanet, a l'Alta Ribagorça i a Llimiana, també al Pallars Jussà. En aquests tres últims focs provocats per llamps s'hi han enviat de moment menys dotacions de bombers. I un últim apunt sobre els focs. L'incendi de la Vall d'Uixó continua evolucionant favorablement i els bombers treballen amb l'objectiu de deixar-lo estabilitzat avui mateix. Bona part dels veïns evacuats han pogut tornar a casa seva, excepte els habitants dels municipis d'Eslida i Artana, a la Plana Baixa, que continuen desallotjats. Una nova incidència a la zona de l'Esboranc del Putxet de Barcelona ajorna encara més la tornada a casa d'alguns dels veïns que hauran de passar tot l'agost fora. Dimecres a la nit va aparèixer una nova esquerda en un soterrani i això allargarà els treballs de consolidació del terreny. Barcelona, Montse Mir.
1: Aquesta esquerda ajornarà com a mínim un mes la tornada a casa dels veïns de quatre immobles, dos al carrer Rubinstein i dos més al Teodora a la Madrid. Sebastià Massaguer és el director dels Bombers de Barcelona.
2: Aquesta tendència positiva que tenia s'ha revertit amb unes noves esquerdes que sí que tenen caràcter estructural i en aquest sentit ha prioritzat la seguretat limitant l'accés als veïns en el número 2 de la finca i ha visualitzat una dinàmica diferent a el que és l'operativa de l'obra fins que consolidem aquesta nova cavitat o aquesta petita cavitat.
1: De fet, els veïns de Rubinstein 2, de moment, no podran entrar a casa seva ni acompanyats amb bombers de Barcelona, tal com havien pogut fer fins ara per recollir algunes coses. Aquesta nova esquerda la van trobar dimecres durant les tasques de comprovació de tota la zona del voltant del lloc on el dia 7 d'aquest mes hi va haver l'esvorant causat per les feines de construcció de la línia 9 del metro. Les ajudes i compensacions econòmiques pels veïns i comerciants de la zona afectats s'han agilitat, segons ha explicat també Pilar Díaz, delegada territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona. Algunes ja es tramitaran a partir d'aquesta tarda, d'altres la setmana que ve.
0: I abans d'obrir l'àrea de servei, un últim apunt. Avui serà el dia de més afluència de l'operació sortida d'aquest estiu a l'aeroport de Barcelona. Es preveuen 1.142 operacions, 61 més que el 31 de juliol de l'any passat. Fins diumenge estan previstos gairebé 3.200 vols al Prat, una xifra que significa un increment del 5% respecte de l'operació sortida de l'últim estiu. Segons AENA, les tensions a l'estret d'Hormuz han produït un desviament temporal del trànsit aeri cap a l'estat espanyol, considerat un destí turístic segur. Ara sí, obrim l'àrea de servei i ho fem com sempre, connectant primer amb l'equip viari. Mariluz García, bon dia.
3: Hola, bon dia. Dues vies que es mantenen tallades per l'incendi forestal del Berguedà, la C26 a Montmajor, la BB-4241 a Castellar del Riu. Pel que fa a retencions, ja hi ha trams de lentitud i aturades a la P7 entre Castellbisbal i Gelida en direcció Tarragona. També vehicles aturats a l'altura de Rubí, també en sentit sud per alguna possible incidència. També aturats encara a l'autopista B23 a l'altura de Sant Feliu de Llobregat, direcció Barcelona, per enllaçar amb l'autovia A2 a causa d'un vehicle avariat a l'enllaç amb l'autovia. De tota manera, ja la retenció és molt puntual. És possible que ja l'hagin retirat de la calçada. Cues també a l'altre extrem de Barcelona, a la B20 de Pota Nord, entre Santa Coloma i l'entrada pel Nus de la Trinitat. I també aturats a la C55 a Abrera, direcció Barcelona, per enllaçar amb l'autovia A2 i a la C17 de la Garriga a l'Ametlla del Vallès, en sentit sud. Per obres, aturats a l'autovia A2 a Jorba, direcció Lleida. I el transport públic, recordem que fa estona que la línia R3 de Rodalies està fent servei per carretera entre Vic i la Garriga perquè hi ha una incidència a la infraestructura. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
0: El temps. Una crònica del Dani Ramírez.
4: Avui dia de sol i calor en general, però també algunes nuvolades. De fet, matinada, matí ha hagut algun ruixadet, especialment al Pirineu, han deixat fins a 5 litres a la Cerdanya, a Bolvir, 4 al refugi de Malniu, 3 litres per metre quadrat a la Vall Fosca, a la Torre de Cabdella, 2 al Santuari de Caral, una a Berga, una a Núria, una a Puigcerdà. D'aquests llocs es nota una lleugera refrescada. La resta, sol, calor i xafogó, ja tenim valors de 30-33 a l'interior, al voltant de 30, amb molta xafogó a la costa, i aquesta tarda hi ha una petita línia de temperatura baixa en altura, fins a 10-11 sota 0 a 5.600 metres aproximadament, i això, doncs, conjuminat amb la calor, pot afavorir aquestes tempestes, aquests ruixats, que es poden repetir a la tarda al Pirineu, Prepirineu. No ho descartem en punts aïllats de la Catalunya central, del nord de la Catalunya central, de forma local en punts de ponent, i també són probables al voltant dels ports, Matarranya, la Terra Alta, les muntanyes interiors de Castelló cap al Maestrat, els ports. La temperatura en general serà molt alta, de 35 a 40 a l'interior, però, evidentment, a qui li caiguin aquests ruixats, que no seran generalitzats, notaran una bona refrescada, localment amb tempesta i calamarsa, al Ripollès i a la Cerdanya, aquí doncs, es notaria aquesta refrescada a la tarda d'uns 5 graus de davallada. Cap de setmana de sol i molta calor, algun ruixat de tarda al Pirineu, es manté la temperatura entre 35, 40, 41 a ponent, 30, 34 a la costa, i sembla que dilluns i dimarts baixaria una mica la temperatura.
5: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: La Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d'Esquadra han desallotjat l'assentament que hi ha a Montjuïc, a Totcà, de la Ronda Litoral. L'operació ha començat al voltant de les 8 del matí. Barcelona, Maria Guixà.
6: La fotografia aquí al passeig de Josep Carner és la d'efectius de la Brigada Municipal de Neteja, doncs netejant la part no asfaltada d'aquest tram de gairebé 200 metres on avui s'ha fet aquest desallotjament d'aquest assentament de persones sense llar que malvivien amb tendes a tocar de l'accés 21 de la Ronda Litoral. Segons fonts policials, el dispositiu ha començat a les 8 del matí i s'han desallotjat una trentena de persones, totes majors d'edat. La zona ara mateix és acordonada i, com destaquem, la fotografia són aquests efectius de neteja municipal, doncs retirant brutícia, retirant ampolles i restes de menjar.
7: Hem trobat matalassos, hem trobat roba, tendes de campanya, objectes de plàstic, eines, i bueno, moltíssima brutícia, llaunes, papers, menjar.
6: Segons fonts del desallotjament, on han participat Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra, s'ha fet per recuperar l'espai públic, al·legant possibles raons de seguretat, salubritat i convivència.
0: El president Salvador Illa afirma que el país funciona malgrat els problemes pendents com la mobilitat i l'educació. El president de la Generalitat demana a la consellera Esther Niubó que arribi fins al final per aclarir què ha passat amb les proves PISA. Li manté la confiança i diu que no té en ment fer canvis de govern. A l'equador del mandat, Illa considera prioritari el nou finançament. Des del Palau de la Generalitat ens amplia aquesta informació la Marta Corbalan.
8: El president Salvador Illa ha fet un balanç positiu d'aquest curs polític, tot i les crisis en determinats sectors com Rodalies i l'ensenyament amb el recent fiasco de les proves PISA. Illa ha assegurat amb rotunditat que el país funciona, que no té pensat fer cap remodelació del govern i ha tancat files amb la consellera d'Educació, Esther Niubó.
9: En els consellers i conselleres no us hi demano que el primer problema que hi hagin abaixin el cap. Jo estic satisfet de totes les persones que en formen part del govern, les coses no són senzilles. Jo que els hi demano, en particular a tots ells, però en particular a la consellera Niubó, és, escolta, resolvo.
8: Com a prioritat més immediata, Illa s'ha marcat aconseguir el nou model de finançament autonòmic que s'ha de tramitar al Congrés després de l'estiu i ha demanat que tothom sigui responsable, en referència sobretot a Junts per Catalunya i a les comunitats governades pel Partit Popular que s'hi oposen.
9: Tenim una nova oportunitat per negociar i espero que tots ho facin, aprofitin aquestes setmanes per negociar i, fixin-se, ja estem en temps, si m'ho permeten, de pròrroga, però el 4 de setembre s'acaben les excuses i els càlculs electorals i comença l'hora de la responsabilitat.
8: En aquest balanç del curs polític, que coincideix amb l'equador del mandat, el president també ha volgut posar de relleu les polítiques del seu govern per facilitar l'accés a l'habitatge i l'esforç inversor en obra pública. Avui mateix s'ha licitat un nou paquet d'obres per valor de 502 milions d'euros, entre les quals destaca la nova variant d'Olot, Les Preses. En plena onada d'incendis, el president també ha anunciat que el govern multiplicarà per 10 el pressupost destinat a les ajudes per fer franges lliures de vegetació per prevenir els focs. En concret, s'hi destinaran 15 milions d'euros.
0: I després del discurs del president Illa, des de l'oposició, Junts per Catalunya li retreu triomfalisme. Sentim el portaveu parlamentari, Salvador Vergés.
10: És un balanç, com sempre, triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica. El president Illa veiem que segueix ancorat en la propaganda i que no assumeix ni reconeix la realitat que, en canvi, doncs, tots els catalans veiem, palpem, malauradament, i tenim al davant.
0: Mentre que Esquerra demana al PSOE i al PSC que agilitzin l'aprovació del nou finançament. Sentim Esther Capella.
11: Hem assolit un acord amb el Partit Socialista Obrer Espanyol per un nou model de finançament, un molt bon acord que vam tancar el novembre passat, però que el PSOE no ha estat sent capaç de transformar-lo en realitat, en una realitat. Al PSOE li falta múscul i al PSC capacitat d'estirar. Nosaltres continuarem apretant els uns i els altres.
0: I la portaveu del PP, Lorena Roldán, acusa Illa de fer propaganda en comptes de donar explicacions pel cas de les proves PISA.
12: 2 anys construyendo el futuro. Ese era el lema que rezaba tras el atril. No sabemos a qué futuro se refiere porque el panorama es desolador. Su lema de hoy debería haber sido más bien 2 anys hundiendo el presente y destruyendo el futuro.
0: I un dels socis del govern, els comuns, comencen a elevar el to del discurs. Jéssica Albiach demana al govern que es posi les piles.
13: La segona part de la legislatura no pot ser un bis de la primera. Ara el govern té les eines, ara el govern té recursos, ara el govern té diners i, per tant, arriba l'hora de la veritat i esperem que estiga a l'altura. Ja els dic que amb el discurs d'avui no ho ha estat.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Una última informació abans de començar el bloc dels esports. Manifestació dels veïns de Roda de Barà al Tarragonès contra les pantalles acústiques que Adif està instal·lant als laterals de les vies del tren de la costa. Demanen reduir les alçades d'aquestes instal·lacions, que en molts punts arriben a superar els 5 metres i que generen un greu impacte visual i paisatgístic. Tarragona, Manel Sastre.
14: L'acció de protesta arriba després que el Ministeri rebutgés les al·legacions al projecte i mantingués la construcció de més de 14 quilòmetres de pantalles entre Tarragona i Calafell. Un centenar de veïns s'han concentrat en un dels punts que ja té pantalles de més de 5 metres just a tocar de les cases a Roda. Demanen la revisió del projecte, que s'apliquin mesures menys agressives amb el paisatge i que es desviïn les mercaderies per l'interior. Esther Valls és membre de l'Associació de Veïns Costa Daurada de Barà.
15: El que volem és una barrera que té la mateixa eficiència i eficàcia, 1,5 metres, que compleixi la normativa de soroll. El que demanem és que ja es construeixi una via segregada, fora de la costa. El que no volem és que es trinxi el nostre territori, que es facin aquests nyaps.
14: Adif justifica l'acció per reduir el soroll provocat per l'increment previst del trànsit ferroviari de mercaderies associat al corredor del Mediterrani. Els convocants denuncien, però, que s'ha incomplert el compromís de revisar el projecte per reduir-ne l'impacte visual. L'ex gestor d'infraestructures ferroviàries ja s'ha compromès a reunir-se amb els alcaldes al setembre per presentar alternatives.
5: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
16: Bon dia, Anna. Dos noms centren ara mateix l'actualitat del Barça de futbol, i tots dos pel que fa al mercat de fitxatges, els de Marc-André Ter Stegen i Jesse Bisiwu. Per començar, la sortida de Marc-André Ter Stegen, que abandonarà a primera hora de la tarda l'estaig de pretemporada a Anglaterra per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam, on es retrobarà Mitchell Sánchez, el tècnic que el va tenir el Girona la temporada passada. Tot i que el Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter, la seva sortida ve marcada també per la posició de Hansi Flick, que considera que la presència d'un jugador com Ter Stegen pot alterar l'ecosistema del vestidor. Per tant, l'alemany no serà avui el partit que el Barça jugarà davant el Birmingham a partir de 8:45 del vespre. Un amistós que podreu seguir en directe a Catalunya Ràdio. L'altre nom destacat d'avui és el de Jesse Bisiwu. L'encara extrem del Bruges viatjaria amb el secretari tècnic blaugrana Deco a l'estaig anglès i seria anunciat demà oficialment. El Barça, d'altra banda, té previst jugar un partit amistós el 15 d'agost a Tànger, al Marroc. El contracte ja està tancat i signat. Serà contra un equip local i suposarà un ingrés de 4 milions d'euros pel club blaugrana. Ara bé, a causa de la crisi migratòria i les tensions diplomàtiques que suposen, s'esperarà uns dies a veure com avança la situació per, a partir d'aquí, fer l'anunci oficial del partit.
5: 3CAT Info.
16: L'Espanyol, per la seva banda, segueix preparant-se a Anglaterra i demà jugarà contra el Middlesbrough de la segona divisió anglesa en el segon amistós de l'estada. Un cop finalitzi aquest enfrontament, l'expedició blanquibla va tornar cap a casa. Encara en futbol, el Real Madrid ha fitxat el davanter del Llevant, Carlos Espí, a canvi de 25 milions d'euros, i el Sabadell juga aquest vespre, a les 8, un amistós contra l'Inter Escaldes andorrà. Podria tenir alguns minuts l'última incorporació del quadre laquinat, el davanter uruguaià de 25 anys, Gastón Valles. La temporada passada va jugar al Tenerife i amb el qual va pujar a la segona divisió. La UEFA, per la seva banda, manté el seu posicionament en contra de la proposta de la FIFA de crear una filial per permetre l'entrada d'inversors privats en l'organització dels seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. A les últimes hores han donat suport a la UEFA, la Confederació Asiàtica i la CONCACAF, la que engloba Amèrica del Nord, Centroamèrica i el Carib. La UEFA ja ha anunciat que les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició que organitzi la FIFA. Gianni Infantino, el president de l'ENS Internacional, ha perdut el suport de Carlos Cordeiro, el seu principal assessor, que ha dimitit oposant-se a aquesta privatització, deixant clar que ell no té res a veure i que és una mala idea pel futur del futbol. Sigui com sigui, aquesta proposta se sotmetrà a una votació el 19 de setembre. Per cert, encara en clau internacional, la mort Franco Baresi, mític jugador del Milan de la dècada dels 80 i 90, als 66 anys. L'exdefensa central italià no ha superat l'operació per extreure-li un nòdul pulmonar.
5: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
16: Des d'avui fins dimecres es disputa l'Europeu de Natació Artística a París. La selecció espanyola comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes. Iris Tió, Paula Ramírez, Mireia Hernández, Carla Lorenzo, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Denis González, a més de la seva seleccionadora Andrea Fuentes, que ha valorat positivament el nivell de l'equip en què arriba el combinat espanyol a l'Europeu i se centra en la figura d'Iris Tió.
17: Així que hem mirat molt també mentalment que ella estigui bé perquè ella és la que més pressió té, externa. I al principi d'any pues, era difícil perquè tenia molts compromisos a fer i clar, hi ha molts entrenos que els havia de recuperar sola després, que no és fàcil. Llavors gestionar això ha sigut difícil, però la veritat és que estic superagraïda de tenir una persona com la Iris amb aquest caràcter tan humil i ambiciós a la vegada.
16: En ciclisme, demà comença el Tour de França femení amb la presència de la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, que s'ha convertit en una de les favorites del triomf final, tot i ser la primera vegada que hi participarà.
18: For me, it's my first time,
19: és la meva primera vegada, així que serà una experiència única. Tot ciclista somia estar en un Tour. Per tant, m'ho prenc com una gran oportunitat de créixer amb l'equip i d'aprendre com és competir en la cursa més important del món.
16: Com diem, el Tour femení es disputarà des de demà fins al diumenge 9 d'agost.

0: Són dos quarts de dues. Fins ara us hem explicat que Sánchez titlla de violació de la integritat territorial d'Espanya l'arribada massiva de migrants a Ceuta des del Marroc. El president del govern espanyol manté que faran servir tots els recursos al seu abast per garantir la seguretat i la convivència a la ciutat a l'autònoma. Arriben a 24 els cadàvers recuperats del mar a Ceuta arran de l'entrada massiva d'immigrants procedents del Marroc. Prop d'un 40% dels veïns afectats per l'esvoranc al Putxet no podran tornar a casa fins al mes de setembre. Dimecres a la nit va aparèixer una nova esquerda en un soterrani vinculada a una petita cavitat i això allargarà els treballs de consolidació. Els bombers treballen en diversos incendis provocats per llamps a Catalunya. Un afecta una zona de difícil accés al Berguedà, entre Vilada, Borredà i Quart. També hi ha un altre incendi que afecta el terme municipal de Navès, al Solsonès. I a partir d'ara, el president dels Estats Units, Donald Trump, anuncia un acord per al desarmament total de Hamas i la retirada israeliana de Gaza, que qualifica de pas històric cap a la pau i la seguretat. Fonts de Hamas han confirmat l'acord, que preveu la constitució d'un nou govern a la franja i la implantació d'una força internacional d'estabilització. El ple de l'Ajuntament de Girona ha aprovat el nou cartipàs després de la marxa de Junts de l'equip del govern gràcies a l'abstenció del PSC. I l'Ajuntament de Roda de Berà activa mesures com canviar el sentit del trànsit d'alguns carrers que limiten amb el Vendrell per frenar el conegut com a turisme de la brossa. El fenomen fa que persones de municipis veïns on tenen sistemes de recollida més estrictes optin per llançar les escombraries als contenidors de localitats com Roda de Berà o Calafell. I pel que fa als esports, Ricard...
1: Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest matí l'estaig del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam. Tot i això, el dia que el conjunt blaugrana jugarà un amistós davant el Birmingham a 3:15 del vespre. Aquest migdia també es podria anunciar la incorporació de l'extrem belga Jesse Bissiwu.
0: I pel que fa al temps, temps variable i alguns ruixats al Pirineu, Prepirineu, els ports, la Terra Alta i a punts locals de les comarques de Ponent. Alguna tronada pot ser localment forta al Pallars Sobirà, la Cerdanya i el Ripollès. Calor intensa, entre 35 i 40 graus a l'interior, si bé refrescarà on descarreguin els xàfecs. Passen 3 minuts del punt de 2:15 del migdia d'aquest divendres 31 de juliol del 2026. Us expliquem ara que el president del govern espanyol qualifica la crisi migratòria a Ceuta d'atac a la integritat territorial espanyola i es compromet a repatriar tan ràpid com sigui possible els milers de persones que han entrat nedant a la ciutat. Es calcula que en 24 hores hi podrien haver arribat per aquesta via prop de 30.000 persones, un fet que Sánchez ha atribuït a un ús interessat per part de les màfies de la sentència del Suprem que prohibeix devolucions en calent dels que entrin nedant a Ceuta i Melilla.
2: Definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible.
0: Sánchez ha desvinculat el que passa a Ceuta de qualsevol inacció del govern del Marroc i ha assegurat que Rabat està col·laborant en la resolució de la crisi. De moment, per evitar que repeteixin entrades massives per mar i poder retornar en calent els que ho intentin, Sánchez ha anunciat la col·locació d'una barrera de boies davant les platges de Ceuta i fins i tot canvis en la llei.
2: ¿Cómo gestionamos? No solamente desde el punto de vista, vamos a decirlo, más aparente, situando boyas para que se vea desde el punto de vista administrativo que existe una barrera de contención y, por tanto, se puede producir y desarrollar esas repatriaciones en frontera, pero también desde el punto de vista legislativo, si tenemos que modificar algunos aspectos de las leyes para poder garantizar esas repatriaciones en frontera de la manera más eficiente posible.
0: Tot i que aquest matí centenars d'immigrants han començat a tornar voluntàriament al Marroc, als carrers n'hi queden milers en una situació que Rashid Sibi, portaveu del sindicat unificat de la Guàrdia Civil, descrivia així.
3: La situación es incontrolable. Hay mareas humanas por todas las barriadas de la ciudad, por todas las casas, perdón, por todas las calles, plazas, jardines. No podemos dar cifras, pero haciendo una comparativa con la crisis de mayo del año 21, donde se calcula que entraron entre 10.000 y 15.000 personas, la situación ahora mismo duplican o triplican esas cantidades.
0: L'últim balanç de morts per aquesta crisi migratòria és de 24 persones. Sobre aquest tema, Finlàndia s'ha sumat avui a la petició d'Itàlia d'excloure a Espanya de l'espai Schengen per la situació migratòria a Ceuta. La ministra de l'Interior finlandesa, membre d'un partit d'ultradreta, ha acusat les autoritats espanyoles de ser incapaces de protegir la frontera exterior europea. És un argument similar a l'utilitzat ahir per la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. França, per altra banda, ha ordenat reforçar els controls a la frontera amb Espanya arran d'aquesta crisi. Així ho ha defensat el ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, en una entrevista a l'emissora RTL, després de parlar ahir amb el seu homòleg espanyol.
4: Tenim controls a la frontera franco-espanyola, estan operatius. De fet, s'han reforçat els darrers mesos. Per tant, òbviament, en prendrem mesures si hi ha cap moviment cap al territori nacional. I en qualsevol cas, és evident que intensificarem els controls fronterers.
0: Israel ha carregat contra la política migratòria del govern espanyol, aprofitant la crisi humanitària a Ceuta, com també ha fet l'administració Trump.
5: 3CAT Info.
0: Els bombers treballen en diversos incendis provocats per llamps en les últimes hores a Catalunya. 4 dotacions terrestres i una d'aèria treballen en l'extinció d'un foc al Berguedà entre els municipis de Vilada, Borredà i la Quar. Es tracta d'una zona de molt difícil accés i bona part dels efectius s'hi han traslladat amb helicòpter. Es treballa amb eines manuals. També a aquesta hora els bombers han aconseguit estabilitzar un incendi provocat per un llamp a Navès, al Solsonès. Hi ha 13 mitjans terrestres i 3 d'aèris. La zona afectada és la de la Vall d'Ora. També hi ha incendis actius, de moment de menys intensitat, a Abella de la Conca, al Pallars Jussà, a Sanet, a l'Alta Ribagorça, i a Llimiana, també al Pallars Jussà. En aquests 3 últims focs provocats per llamps s'hi han enviat de moment menys dotacions de bombers. Una nova incidència a la zona de l'Esboranc del Putxet de Barcelona ajorna encara més la tornada a casa d'alguns dels veïns que hauran de passar tot l'agost fora. Dimecres a la nit va aparèixer una nova esquerda en un soterrani i això allargarà els treballs de consolidació del terreny. Barcelona, Montse Mir.
6: Aquesta esquerda ajornarà com a mínim un mes la tornada a casa dels veïns de 4 immobles, 2 al carrer Rubinstein i 2 més al Teodora a la Madrid. Sebastià Massaguer és el director dels bombers de Barcelona.
7: Aquesta tendència positiva que tenia s'ha revertit amb unes noves esquerdes que sí que tenen caràcter estructural i en aquest sentit ha prioritzat la seguretat limitant l'accés als veïns en el número 2 de la finca i ha visualitzat una dinàmica diferent a el que és l'operativa de l'obra fins que consolidem aquesta nova cavitat o aquesta petita cavitat.
6: De fet, els veïns de Rubinstein 2, de moment, no podran entrar a casa seva ni acompanyats amb bombers de Barcelona, tal com havien pogut fer fins ara per recollir algunes coses. Aquesta nova esquerda la van trobar dimecres durant les tasques de comprovació de tota la zona del voltant del lloc on el dia 7 d'aquest mes hi va haver l'esvoranc causat per les feines de construcció de la línia 9 del metro. Les ajudes i compensacions econòmiques pels veïns i comerciants de la zona afectats s'han agilitat, segons ha explicat també Pilar Díaz, delegada territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona. Algunes ja es tramitaran a partir d'aquesta tarda, d'altres la setmana que ve.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquesta nit un acord per al desarmament total de Hamas a Gaza i la retirada de l'exèrcit israelià de la franja. Responsables de la milícia islamista han confirmat l'acord. L'acord s'ha assolit a la Junta de Pau, creada després de l'alto el foc a Gaza per dissenyar el futur de la franja, devastada per la guerra i mancada d'aliments, sanejament i serveis sanitaris. Trump l'ha qualificat de pas de gegant cap a la pau i la seguretat, tot i que de moment no ha marcat cap calendari. El comunicat fet públic de matinada explica, això sí, que l'acord s'executarà en fases ben estructurades i que un cop completat el desarmament de Hamas i altres milícies, l'exèrcit israelià es retirarà de Gaza per deixar lloc a una força internacional d'estabilització. Trump assegura que l'acord és un pas decisiu perquè Gaza pugui ser finalment governada per un nou executiu palestí que treballi estretament amb la Junta de Pau i al mateix temps dona a Israel la seguretat que mereix perquè l'enclavament deixarà de ser la base d'atacs terroristes. Trump ha agraït als països mediadors, Egipte, Qatar i Turquia, els seus esforços per assolir aquest acord.
5: 3CAT Info.
0: El creixement de l'economia catalana s'ha mantingut el segon trimestre. Hi ha hagut un increment del PIB del 0,7% en termes intertrimestrals i del 3% en termes interanuals. En tots dos casos, es tracta d'una dècima més que les dades registrades al primer trimestre, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya. L'IDESCAT destaca la bona marxa dels grans sectors d'activitat encapçalats per la construcció i els serveis, en especial l'hoteleria i la restauració. La indústria i, sobretot, l'agricultura també creixen, però ho fan amb menys força. I el ple de l'Ajuntament de Girona ha aprovat el nou cartipàs després de la marxa de Junts de l'equip de govern gràcies a l'abstenció del PSC. Des de Girona ens ho explica la Clara Jordan.
8: La líder de Junts i fins ara vicealcaldessa Gemma Geis ha retret a Salelles justament aquest acord amb el PSC i la negativa de l'alcalde a acceptar les seves demandes per avalar el nou cartipàs. Demandes que per Salelles eren ideològiques.
9: Se'ns ha volgut fer creure que hi havia una negociació oberta, però el peix estava venut des del principi. No és Junts qui ha canviat de posició.
10: És que qui ha trencat la unitat d'aquest govern independentista no ha sigut ni Guanyem Girona ni Esquerra Republicana de Catalunya. Hi havia dues possibilitats, senyora Geis, que vostès plantegessin una negociació en base a temes que havíem anat generant consensos i havíem treballat conjuntament, o fer propostes clarament ideològiques per marcar perfil de cara a les eleccions. I vostè van escollir la segona.
8: La nova organització del govern de Girona, amb regidors de Guanyem i Esquerra Republicana, té menys vicealcaldies i tres noves regidories. Es posarà en marxa dilluns.
0: L'Ajuntament de Roda de Barà, el tarragonès, canviarà la circulació d'alguns carrers que limiten amb el Vendrell per intentar aturar l'anomenat turisme de la brossa. Des que s'ha implantat la recollida porta a porta a la capital del Baix Penedès, municipis com Roda de Barà o Calafell han notat augments significatius d'escombraries als seus contenidors de les zones frontereres. Tarragona, Manel Sastre.
11: En el cas de Roda de Barà s'han arribat a tenir augments de més de 5 tones diàries. L'alcalde Pere Virgili ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que la situació els està afectant greument i els carrers que toquen el nucli del Francàs, del Vendrell, s'estan retirant els contenidors més pròxims fins a altres localitzacions. Aquest cap de setmana també canviaran la circulació d'alguns carrers per dificultar aquesta pràctica.
12: Nosaltres tenim una mesura més dràstica a aplicar. Bueno, aquesta setmana ho farem en prova amb un dels carrers. Prohibim accedir des del Vendrell cap a Roda en vehicle. Aquest cap de setmana ho provarem. I ho hem comunicat a l'Ajuntament del Vendrell, també.
11: El cas fa mesos que dura i una de les veïnes de Roda, Glòria Rodríguez, ho ha explicat així a l'espai de denúncia ciutadana del Matí de Catalunya Ràdio.
13: Hi ve gent, i fins i tot amb cotxes, a llançar les escombraries al nostre carrer, que llinda exactament amb el municipi del Vendrell, amb la urbanització del Francàs, Massos de Comarruga, que són les urbanitzacions on des de Setmana Santa han implantat la recollida porta a porta.
11: L'alcalde de Roda no entén com municipis amb zones turístiques i de segona residència implantin una recollida porta a porta que fa impossible gestionar els residus per als qui no hi tenen la residència permanent. A Calafell també han notat un augment preocupant i han iniciat una campanya informativa amb banderoles amb el lema «El teu residu, el teu municipi».
0: Avui engega una nova edició del Sambi Fest, un festival familiar amb concerts, activitats, arts de carrer i oferta gastronòmica que es fa a Sant Vicenç de Montalt, al Maresme. Marta Vallès.
14: El Sambi Fest torna a aquest entorn privilegiat amb vistes al mar. La promotora de Project i l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, impulsors del festival, el defineixen com una cita fantàstica pel lleure familiar. Tito Ramoneda, director de The Project.
15: Volem que la gent gaudeixi, que disfruti, que la música sigui un element clau, però que més enllà de la música puguem plantejar un espai meravellós i idíl·lic, unes jornades. Tenim un plan, i el plan d'avui o el plan de demà és molt Sambi, amb els nens, amb els pares, pugui anar amb els amics.
14: Amb la Judit Llimós, directora artística del Sambi Fest, descobrim una mica més del que podeu trobar passejant pel parc.
16: Pots arribar a les 6:30 de la tarda i anar-te'n una de la matinada. Hem passat una jornada magnífica de cultura, que els nens juguin, que trobin un espai màgic, moltíssimes opcions perquè els nens també puguin gaudir i veure el que és la cultura, gaudir de la música. Trobar-se un pallasso, veure el que és el circ, arts escèniques, que potser un nen amb 3 anys mai ho ha vist, un festival davant del mar.
14: I els principals concerts, els del vespre, des d'avui i fins dilluns.
16: Una nit de rumba catalana, amb els Arrels de Gràcia, una cantant londinenca que es diu Tonia Ricci. Té un projecte d'R&B i soul realment molt potent. Hi ha una proposta que estem super feliços de tenir, que es diuen Les Caramba. És un grup de salsa de noies que viuen a Barcelona. I tancarem el festival el dia 3 amb el Clarence Baker. Fa versions del soul internacional dels 80, 90, 70...
14: Dos concerts cada dia, tarda i vespre, i entrada a 9 euros pels adults i 4 euros de 4 a 12 anys. Avui la música sonarà al ritme de la rumba catalana d'Arrels de Gràcia. Tota la informació a sanbifest.cat.

0: És divendres, és 31 de juliol. Avui l'operació sortida segurament serà força interessant. Ens ho explica des de l'equip viari la Mariluz García. Mariluz, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs ja hi ha complicacions a diversos punts pel que fa a incidències. Tallada a la C13 a Salàs de Pallars a causa d'un accident, segons informen des de trànsit. Per l'incendi forestal al Berguedà, tallades la C26 a Montmajor i la BB-4241 a Castellar del Riu. Pel que fa a altres incidències, la B20, la Pota Nord, amb retencions de Santa Coloma de Gramenet a l'entrada a Barcelona pel nus de Trinitat perquè hi ha un accident que talla un carril. I pel que fa a volum de trànsit, hi ha hagut estones en què hi ha hagut força complicacions a l'autopista AP7. Ara el que veiem és algun tram de lentitud a la mateixa AP7 entre Martorell i Castellví de Rosanes. També molta intensitat a l'altura de Gelida. Això pels que van en sentit sud. També hi ha lentitud i aturades entre Sant Cugat i Rubí i en sentit nord entre Bellaterra i Barberà en direcció Girona, mentre que la resta, la zona del Vallès Oriental, on aquest matí hi ha hagut algun moment de força intensitat, ara la circulació és més còmoda. Sí que hi ha cua a la C60 a l'altura d'Argentona, en direcció Mataró, però aquí sembla que hi ha alguna incidència, i també aturats a la C58, l'autopista del Vallès, i la C33 entre Montcada i Torrebaró, d'entrada a Barcelona, a la C55 a l'altura d'Abrera, direcció Barcelona, per enllaçar amb l'autovia A2, la mateixa A2 a l'altura de Jorba, direcció Lleida, causa d'obres, i a Barcelona a les rondes. També s'intensifica la circulació. Trobem congestió a la ronda a dalt entre Pedralbes i Vallcarca en sentit Besòs, també de la Vall d'Hebron a Canyelles, també a l'altura de la Vall d'Hebron direcció Llobregat i ronda litoral entre Passeig de la Zona Franca i Montjuïc, també de Sant Adrià al Bon Pastor i a l'accés al Nus de la Trinitat en aquesta direcció i també a la mateixa ronda litoral entre Fòrum i la Barceloneta direcció Llobregat. La retenció a la ronda litoral afecta també la C31 Nord, l'autopista del Maresme, amb retencions de Badalona a Sant Adrià direcció Barcelona per enllaçar amb la ronda litoral. I pel que fa al transport públic, recordem que la línia R3 de Rodalies registra una incidència a l'infraestructura de DIF entre Vic i la Garriga i per això s'està fent servei alternatiu per carretera en aquest tram. Més informació al punt de les dues.
2: El temps.
0: Una crònica del Dani Ramírez.
3: Venim d'una matinada suau o càlida, amb xafogó a la costa, mínima de 26 graus a la ciutat de Barcelona, 23 a Lleida, llocs de la Noguera, on han baixat de 24 en tota la matinada. També ha passat en punts del Priorat, de la Ribera d'Ebre, mínimes que han estat entre tòrrides i tropicals, de 20 a 25 de mínima, i de dia tornarà a fer molta calor, però amb petites excepcions. Es preveuen màximes de 35 a 40 a l'interior, al voltant de 35 al prelitoral, i a la costa entre 30 i 33 aproximadament, aquí amb més humitat i xafogó. Tarda, en general, mitja ennuvolada a molts sectors, potser estones de sol una mica més abundants, a la Costa Brava i a la Costa Daurada, i els núvols més gruixuts, amb ruixats i tronades, preveiem alguna tempesta, això es donaria al Pirineu, Prepirineu, punts aïllats de la Catalunya Central, nord, especialment sector nord de la Catalunya Central, de forma localitzada a les comarques de Ponent, a la Franja de Ponent, i també cap als ports, al Matarranya, la Terra Alta, la zona del Maestrat, cap a Castelló, hi pot haver doncs, alguna tamborinada, algun xàfec de 5, 10, com a molt 15 litres per metre quadrat. Ja aquest matí, matinada, hi ha hagut xàfecs poc previstos que han deixat 5 litres per metre quadrat a Bolvir, a la Cerdanya, 4 al refugi de Malniu, 3 a la Torre de Capdella, 2 al Santuari de Caral, 1 litre a Núria, Puigcerdà, o també 1 litre per metre quadrat a Bèrrega. Bé, el cap de setmana, amb sol i calor, no canvia la temperatura, pot baixar un grau o dos en alguns sectors, en altres torna a pujar. De fet, diumenge baixa una mica l'Ebre, però puja el Pirineu, i per tant cada dia estarem entre 35 i 40 a l'interior, i que no siguin 41. Diumenge pot fer més calor. I algun ruixadet de tarda, poca cosa, potser més probable diumenge.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: I abans d'obrir la plana més cultural, us expliquem que un professor de ball de 25 anys ha ingressat a presó acusat d'agredir sexualment 5 alumnes seves de l'acadèmia on donava classes a Palma. Les víctimes tenien entre 8 i 12 anys. Els fets que investiga el jutge es remunten al mes de març d'aquest any. La policia el va detenir dilluns i li va intervenir dispositius electrònics. Suposadament, l'home gravava les agressions sexuals i després difonia les imatges per diferents xarxes d'internet. internet. I heu de saber que el monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal, al Pallars Sobirà, es reobrirà al públic aquest estiu després d'anys tancat per motius de seguretat. El Departament de Cultura ha presentat un pla de restauració amb una inversió de 3,5 milions d'euros.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Spider-Man disputarà a l'Odissea el regnat de la taquilla estiuenca. De fet, la pel·lícula de l'Home Aranya apunta a ser la millor estrena de l'any i superar fins i tot Toy Story. Els dos primers dies en cartell així ho demostren. Avui fem un repàs de les estrenes d'aquesta setmana i de les més destacades dels pròxims dies amb en Marc Garriga.
4: What is happening to me?
5: Did you miss me, Spidey? I'm losing my mind.
6: L'univers Marvel estava de capa caiguda i ha vingut el superheroi més jove a salvar-lo, tot i que ja no és tan jove. Aquest és el film més madur de Spider-Man, una cinta reflexiva sobre l'addicció a la feina, la necessitat vital de l'amistat i la humanitat del superheroi. Emotiva, emocionant i divertida, amb escenes trepidants i un nou personatge molt potent interpretat per Sadie Sink, la Max de Stranger Things, que demostra així que és la intèrpret amb més futur de la sèrie de Netflix. Altres pel·lícules que també tindran el seu espai a la taquilla estiuenca seran, sens dubte, La Patrulla Canina, la Dino pel·lícula, El Final de Oak Street, també amb els dinosaures com a protagonistes, Insidious, Fuera del Más Allá i El Motín. Fins i tot dos entretinguts thrillers que s'estrenen a mitjans d'agost i que són les pel·lícules estiuenques per excel·lència. En Mar Abierto, sobre una catàstrofe aèria en una zona infestada de taurons, i Cuenta Atrás, on conflueixen un robatori de diamants i la troballa d'una suposada bomba de la Segona Guerra Mundial. Dues cintes previsibles, però igualment emocionants. En canvi, el marsupilami del dibuixant belga Franquin cobrarà vida aquest estiu, però en una adaptació al cinema que no li fa justícia i que desaprofita un personatge que hauria pogut donar molt més joc.
7: Una, Saltur Kutz. This is Jerusalem calling.
6: D'entre totes les novetats d'aquests dies, hi ha tres títols molt recomanables. El primer és Palestina 36, una ambiciosa superproducció internacional que serveix per conèixer una mica millor l'origen del conflicte, un film, evidentment, de part, però que per això no perd valor històric ni cinematogràfic. És una sòlida història d'identitat nacional i de resistència que 90 anys després continua ben present.
8: I haven't seen her in over 10 years.
6: L'altra joia arriba avui als cinemes, Mother Mary, una cinta pretensiosa, de digestió complexa, però absolutament brillant. Una nova obra personal i singular del cineasta David Lowery sobre la combustió física que suposa la creació artística. La moda i el pop són protagonistes amb una Anne Hathaway més versàtil que mai, un clàssic de culte instantani. I la tercera és El amor que permanece, que s'estrena la setmana vinent. Una nova pel·lícula enlluernadora de l'islandès Linur Palmason, un agradolç i meravellós relat del final d'un matrimoni amb fills, dolorós i melancòlic, però alhora esperançador.
9: Ell va començar per dalt, va baixar fins les seves cames.
6: A tot això s'estrenen dues produccions catalanes. Aquesta setmana, Mala bèstia, de Bàrbara Ferrer, que se submergeix en un relat fantàstic i sensual sobre la fi de la infantesa, i l'altra també és una òpera prima, A fuego, d'Estel Díaz, un drama adolescent que combina l'amor pel ball amb el desig de llibertat propi de l'edat dels seus protagonistes, amb l'ombra del suïcidi de fons i Les tres xemeneies, de Sant Adrià de Besòs, com a marc geogràfic. Dos debuts molt prometedors.
0: I tot just abans de la informació esportiva us expliquem que un productor de cinema ha demandat Netflix per la desaparició d'una pel·lícula protagonitzada per Nicolas Cage. Es tracta d'un film de la Segona Guerra Mundial amb el títol Fortitude, del qual no se n'ha sabut res més des que el projecte es va entregar a la seu de la plataforma a Hollywood a mitjans de juny. La demanda l'ha presentat aquesta setmana i exigeix una indemnització de 105 milions de dòlars. Poc després que es fes arribar la pel·lícula a Netflix, la plataforma va enviar un correu electrònic al productor en què l'informava del robatori d'una quantitat important de discos durs de les seves oficines a Los Angeles, entre els quals hi havia la seva pel·lícula. En un comunicat, Netflix es nega a assumir el risc de la pèrdua d'un film que s'ha distribuït sense les mesures de seguretat estàndards de la indústria.
2: Esports.
0: Fins al punt de les dues amb en Ricard Isidro. Ricard, bon dia.
10: Bon dia, Anna. Dos noms centren ara mateix l'actualitat del Barça de futbol, i tots dos pel que fa al mercat de fitxatges, els de Marc-André Ter Stegen i Jesse Bisiwu. Per començar, la sortida. Marc-André Ter Stegen abandonarà a primera hora de la tarda l'estatge de pretemporada a Anglaterra per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam, on es retrobarà amb Michel Sánchez, el tècnic que el va tenir al Girona la temporada passada. Tot i que el Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter, la seva sortida ve marcada també per la posició de Hansi Flick, que considera que la presència d'un jugador com Ter Stegen pot alterar l'ecosistema del vestidor. Per tant, l'alemany no serà el partit que el Barça jugarà aquest vespre davant el Birmingham a 8:45, un amistós que podreu seguir en directe a Catalunya Ràdio. L'altre nom destacat d'avui és el de Jesse Bisiwu, l'encara extrem del Bruges, viatjaria a Anglaterra amb el secretari tècnic blaugrana, Deco, i seria anunciat demà oficialment. El Barça, d'altra banda, té previst jugar un partit amistós el 15 d'agost a Tànger, al Marroc. El contracte ja està tancat i signat. Serà contra un equip local i suposarà un ingrés de 4 milions d'euros pel club blaugrana. Ara bé, a causa de la crisi migratòria i les tensions diplomàtiques que suposen, s'esperarà uns dies a veure com avança la situació per, a partir d'aquí, fer l'anunci oficial del partit.
2: 3CAT Info.
10: L'Espanyol, per la seva banda, segueix preparant-se a Anglaterra i demà jugarà contra el Middlesbrough el segon amistós d'aquesta estada. Un cop finalitzi l'enfrontament, l'expedició blanquiblava tornarà cap a casa. També en futbol, el Real Madrid ha fitxat el davanter del Llevant, Carlos Espi, a canvi de 25 milions d'euros, i el Sabadell juga aquest vespre a les 8 un amistós contra l'Inter Escaldes andorrà. Podria tenir alguns minuts l'última incorporació del quadre arleguinet al davanter uruguaià de 25 anys, Gastón Valles. Afegir que la UEFA manté el seu posicionament en contra de la proposta de la FIFA de crear una filial que permeti l'entrada d'inversors privats en l'organització dels seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. A les últimes hores han donat suport a la UEFA, la Confederació Asiàtica i la CONCACAF, la que engloba Amèrica del Nord, Centroamèrica i el Carib. La UEFA ja ha anunciat que les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició que organitzi la Federació Internacional. Gian Infantino, el president de la FIFA, a les últimes hores ha perdut el suport de Carlos Cordeiro, el seu principal assessor, que ha dimitit oposant-se a aquesta privatització, deixant clar que ell no té res a veure i que és una mala idea pel futur del futbol. Una proposta que, sigui com sigui, es sotmetrà a una votació el 19 de setembre. Per cert, encara en clau internacional, l'amor Franco Baresi, mític jugador del Milan de la dècada dels 80 i 90, als 66 anys. L'exdefensa central italià no ha superat l'operació per extreure-li un nòdul pulmonar.
2: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
10: Des d'avui i fins dimecres es disputa l'Europeu de Natació Artística a París. La selecció espanyola comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes: Iris Tió, Paula Ramírez, Mireia Hernández, Carla Lorenzo, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Denis González, a més de la seva seleccionadora Andrea Fuentes, que ha valorat positivament el nivell de l'equip i se centra en la figura d'Iris Tió.
11: Així que hem mirat molt també mentalment que ella estigui bé, perquè ella és la que més pressió té, externa. I al principi d'any pues, era difícil perquè tenia molts compromisos a fer, i clar, hi ha molts entrenos que els havia de recuperar sola després, que no és fàcil. Llavors gestionar això ha sigut difícil, però la veritat és que estic superagraïda de tenir una persona com la Iris amb aquest caràcter tan humil i ambiciós a la vegada.
10: El campionat comptarà amb la participació 4 anys després de Rússia, un dels països més guardonats de la competició. La World Aquatics ha decidit aixecar totes les sancions contra els nedadors russos i bielorussos pels conflictes polítics i bèl·lics entre el país i Ucraïna. I en ciclisme, demà comença el Tour de França femení amb la presència del ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, que s'ha convertit en una de les favorites al triomf final, tot i ser la primera vegada que hi participarà.
12: For me, it's my first time,
13: és la meva primera vegada, així que serà una experiència única. Tot ciclista somia estar en un Tour. Per tant, m'ho prenc com una gran oportunitat de créixer amb l'equip i d'aprendre com és competir en la cursa més important del món.
10: El Tour femení es disputarà fins al diumenge 9 d'agost.
14: Espanya repatriarà els migrants que han entrat nedant a Ceuta. 25.000 ja han tornat cap al Marroc. Bon dia, són les dues.
15: Catalunya migdia. Amb Natàlia Ramon.
14: Pedro Sánchez ha estat aquest matí a la ciutat autònoma i des d'allà ha parlat d'atac de les màfies que s'afavoreixen de la migració i que han aprofitat una sentència del Tribunal Suprem que no permet devolucions en calent dels qui entren per mar. Mireia Sala.
16: Sánchez, d'acord amb el Marroc, s'ha compromès a agilitzar la repatriació i, de fet, aquest matí milers de joves ja han tornat voluntàriament al Marroc. Fins ara s'han recuperat 24 cadàvers del mar.
17: La interlocución durante el día de ayer con las autoridades marroquíes fue constante, fue fluida, fue muy, muy razonable, a diferencia de lo que sucedió en el año 2021. Y, por tanto, lo que esperamos es que esa cooperación pues se intensifique y permita agilizar esas repatriaciones en las próximas horas.
14: De seguida anirem cap a Ceuta amb la nostra enviada especial, però és que al País Valencià finalment sembla que els bombers podran estabilitzar el foc que ha cremat durant 6 dies a la Vall d'Uixó i als municipis veïns de la Plana Baixa. Avui molts d'aquests veïns evacuats podran tornar cap a casa. Només quedaran ja dos municipis.
16: Els serveis d'emergència encara no permeten el retorn a Eslida i Artana, més a l'interior, cap al Parc Natural de la Serra d'Espadà.
14: La Vall d'Uixó, Alba Barbosa.
18: Gairebé la meitat dels evacuats que quedaven ja poden tornar avui a casa. Són 2.500 veïns de tres municipis, però continuen desallotjades gairebé 3.000 persones. El foc no creix, gairebé no queda flama, i els bombers confien poder-lo estabilitzar avui. Ha afectat 9.600 hectàrees, gairebé la meitat. Són dins del Parc Natural de la Serra d'Espadà.
14: I al barri del Putxet de Barcelona han trobat una nova cavitat suposadament ocasionada per les obres de la línia 9 del metro. I això fa que els veïns desallotjats des de fa 3 setmanes no puguin tornar a casa fins al setembre.
16: Dimecres a la nit va aparèixer una nova esquerda en un soterrani i això allargarà els treballs de consolidació del terreny. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures de Mobilitat.
19: Van detectar una esquerda en el soterrani de Rubinstein 2. S'han fet unes comprovacions, s'estan fent treballs d'injecció i d'estabilització, ja que de sota d'aquest punt es va trobar una petita cavitat.
14: I en aquest informatiu passarem per Solsona perquè avui es ret homenatge a l'últim executat per la Inquisició espanyola el 1826. Va ser el solsonenc Gaietà Ripoll, un mestre laic acusat i condemnat a mort per heretge. Lleida, Estela Bussoms.
20: Era de Solsona, però va exercir en una escola a Russafa, al costat de València. El reconeixement de la seva ciutat natal coincideix amb el dia que fa 200 anys que la Inquisició el va condemnar a mort per les seves idees liberals. L'homenatge inclou el descobriment d'una placa commemorativa al Teatre Municipal de Solsona.
14: I a la cultura arriba a la cartellera Spider-Man i ho fa arrasant.
16: El superheroi de Marvel torna a la gran pantalla amb una reflexió sobre l'addicció a la feina i la necessitat vital de l'amistat.
14: I quan faltin 20 minuts per les 3, saludarem l'Ernest Macià. Bon dia, Ernest.
21: Com estem? Bon dia.
14: Perquè el Barça juga avui el segon partit de la pretemporada contra el Birmingham.
21: Exacte, i en aquest partit veurem debutar Adeyemi, el nou fitxatge, veurem els joves del planter, que n'hi ha 17, i aquí segur que no veurem més a Ter Stegen, que aquesta mateixa tarda el porter marxa cedit a l'Ajax.
14: I ara ens interessem per les carreteres. Mariluz García.
22: Bon dia. Doncs hi ha complicacions per accidents a la C-60 Argentona en direcció Mataró i a la B-20 la Pota Nord de Badalona a l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. A la P-7 aturats a diversos trams de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà a Sant Cugat i a Martorell direcció Tarragona i també de Bellaterra a Barberà en direcció Girona. I per l'incendi forestal al Berguedà tallades dues vies, la C-26 a Montmajor i la B-4241 a Castellà del Riu.
14: I encara ens queda el temps.
23: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
14: Amb el Dani Ramírez. Dani, bon dia.
3: Bon dia. A patir calor, encara això no s'acaba, tot i que avui potser en punts del nord baixa de 2 a 4 graus de temperatura, especialment un cop descarreguen els ruixats previstos. Ja n'hi ha hagut aquest matí i migdia, fins i tot, que no estaven gaire previstos i que han deixat d'1 a 5 litres per metre quadrat. En el cas del refugi de Malnius han acostat els 6 litres, Puigcerdà 2 litres per metre quadrat, el santuari de Caral a Berguedà 1 litre mig, Berga s'ha acostat a 1 litre, a Bolvir, a Cerdanya, 5 litres per metre quadrat. Aquesta tarda, a Aquests ruixats podran deixar 5, 10, 15 litres per metre quadrat, localment amb una mica d'intensitat, i especialment demà. Demà dissabte a la tarda, una mica més de tempestes podran ser fortes al Pirineu i Prepirineu Oriental. Cerdanya, Ripollès, potser a nord d'Osona, Garrotxa, Berguedà... Hi ha un avís activat del Meteocat d'aquests xàfecs que poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Aquesta tarda, avís de calor, comarques de Ponent, Pirineu, Prepirineu, aquí la temperatura aquests dies està molt elevada, alta muntanya també, arribant a 27 graus a 2.000 metres. I avui algun xàfec, com dèiem, al nord, no descartem alguna gotella de Ponent, algun ruixadet cap als ports. Diumenge, poca pluja, gairebé cap, i la temperatura segueix pujant al Pirineu, baixa una mica a les Terres de l'Ebre.
14: Doncs gràcies, Dani. Bon dia.
3: Que vagi bé, bon dia.
23: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
14: Les 2:06. ...25.000 migrants dels prop de 40.000... que en les últimes hores han entrat nedant a Ceuta... ja han tornat cap al Marroc... segons les xifres del Ministeri de l'Interior... que es compromet a repatriar-los tots el més aviat possible. Des de la ciutat autònoma, Pedro Sánchez... ha qualificat aquesta nova crisi migratòria... que ja s'ha cobrat la vida de 34 persones... d'atac contra la integritat territorial d'Espanya. El president del govern espanyol la desvincula... de qualsevol maniobra per part del govern del Marroc i ho relacionat directament amb un ús interessat per part de les màfies de la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix devolucions en calent dels que entrin nedant de cap a Ceuta o cap a Melilla.
1: Esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos y ha producido una avalancha de las características y de la dimensión que vivimos en el día de ayer.
14: I per evitar que es repeteixin entrades massives per mar i poder retornar en calent els que ho intentin, Sánchez ha anunciat la col·locació d'una barrera de boies davant les platges de Ceuta i fins i tot canvis en la llei, però de moment a la ciutat la situació és molt complicada. Tot i que aquest matí centenars d'immigrants han començat a tornar voluntàriament cap al Marroc, als carrers encara n'hi ha milers, alguns vestits només amb el banyador, sense diners i sense menjar. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades, bon dia.
4: Bon dia, Natàlia. Doncs mira, estem fent aquesta connexió des d'un punt clau de Ceuta, que és el pont que uneix el port

0: Desenes i desenes de migrants, de joves marroquins, que vagaregen sense rumb fix, amunt i avall, buscant una sortida a una situació que sembla totalment parada, perquè no tenen on anar, no saben què fer. Veu una periodista com jo, se m'han acostat molts de cop, m'han dit volem llet, volem pa, dona'ns menjar, tinc gana, amb les mans, perquè la comunicació és molt difícil, parlen àrab, jo no en parlo. Porten a les butxaques, porten bitllets arrugats, me'ls treuen, sisplau, canviem els per euros, sisplau, compra'm tu tabac o llet, però jo tampoc puc, perquè les botigues estan tancades. Les botigues de les gasolineres també, tant per marroquins com per espanyols. Per tant, no es pot comprar menjar, i això és un factor que s'anirà complicant segurament en les pròximes hores, perquè els nois aquests tenen gana i no tenen on anar. Això és aquesta és la realitat. N'hi ha moltíssims encara, malgrat que en aquest punt on soc, efectivament, n'hi ha molts que s'acosten als soldats que estan aquí al costat dels vehicles militars i els hi pregunten literalment on és la frontera. Volen dir on és la frontera al Marroc, perquè se'n tornen cap a casa. Els he preguntat reiteradament, com dic, amb una comunicació difícil, com és que heu vingut ara, per què no fa dos mesos, per què d'aquí dos mesos, per exemple, no, al setembre, per què ara? I molts ens han reconegut que ho havien vist en xarxes socials, que les xarxes socials els dibuixaven un panorama idíl·lic i que la realitat ha estat molt diferent. També havia circulat, ens expliquen per les xarxes, que les fronteres directament d'Espanya estaven obertes, cosa que, efectivament, doncs, no és cert. Per tant, una situació encara complicada. Hem parlat també amb alguns locals. Tenen por, estan molt enfadats i, sobretot, molt indignats perquè consideren que Ceuta reiteradament pateix situacions com aquestes. Ara on soc jo, per exemple, tinc un grup de migrants aquí sota una ombra d'una palmera perquè fa una calor molt forta i molts, com dic, caminant, enfilant cap a la carretera que porta el Tarajal i de nou cap al Marroc. El que dic, per exemple, la comunicació és difícil, com he dit, però amb signes, els signes són universals, però aquest noi, per exemple, explicava per què es volia tornar cap al seu poble.
1: Sinceramente, yo ni siquiera sé por qué he venido. Y ahora ya me vuelvo. Ya, ¿qué pasa? Lo que Dios quiera.
0: Per tant, la realitat ha estat molt diferent de la que molts s'esperaven. Ara falta saber què passarà amb els que encara estan aquí dintre, que, com dic, encara són moltíssims. En les pròximes hores anirem explicant el que anem trobant pels carrers de Ceuta i també al punt fronterer del Tarajal, on es veuen gent que entra i gent que surt. És a dir, una imatge una mica extraordinària de la fenomen migratori aquí a Ceuta.
2: Cèlia, doncs, està clar que bona part d'aquests nois han entrat producte de notícies falses que corren també per les xarxes. Gràcies, Cèlia. Exacte. Bon dia.
0: Bon dia.
2: Doncs a tota aquesta crisi, Brussel·les demana devolucions ràpides dels migrants com a resposta a la situació que s'ha vist a imatges arreu del món de la ciutat autònoma de Ceuta. Ho ha reclamat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, mentre països governats per l'ultradreta van encara una mica més enllà. Finlàndia s'ha sumat a la petició d'Itàlia perquè s'exclogui Espanya de l'espai Schengen. França, mentrestant, ha reforçat les seves fronteres, Laia Framis.
3: Sí, la Comissió Europea vol mà dura contra unes imatges de joves intentant entrar a Espanya que considera inacceptables, en paraules de la mateixa von der Leyen, que defensa que les regles permeten els retorns ràpids dels migrants i que ha promès més ajuda de l'agència europea Frontex. El PP vol que es declari l'emergència nacional. Mentrestant, a Europa, la crisi ha posat en alerta sobretot els governs amb representació de partits d'ultradreta. La primera ministra italiana ahir i avui, la ministra d'Afers Estrangers finlandesa, han demanat que s'expulsi Espanya de l'espai de lliure circulació Schengen perquè argumenten que les autoritats han estat incapaces de protegir la seva frontera. França, de la seva banda, ha intensificat els controls a les seves fronteres, ho ha defensat el ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez.
4: Tenim controls a la frontera franco-espanyola. Estan operatius. De fet, s'han reforçat els darrers mesos. Per tant, òbviament, en prendrem mesures si hi ha cap moviment cap al territori nacional. I en qualsevol cas, és evident que intensificarem els controls fronterers.
3: Israel, de la seva banda, ha carregat contra la política migratòria del govern espanyol, aprofitant aquesta crisi humanitària a Ceuta, com també ha fet l'administració nord-americana a través de Donald Trump.
2: I ara ens mirem al Pròxim Orient perquè Hamas ha acceptat un acord per desarmar-se a la Franja de Gaza. El pacte l'ha anunciat primer Donald Trump i és part de la seva treva fràgil que oficialment entra en vigor des de fa 9 mesos. El moviment islamista palestí el condiciona al fet que Israel

0: compleixi amb les seves obligacions i es retiri progressivament de la franja. Israel, de moment, guarda silenci sobre l'acord i, mentrestant, ha continuat bombardejant Gaza. Tel Aviv, Jordi Brascó, bon dia.
1: Bon dia. No és la primera vegada que Donald Trump es penja una medalla amb tota la pompa sense que l'acord estigui tancat del tot. I el fet és que el pacte encara amaga moltes incògnites. D'entrada, la principal, si Israel l'accepta. De moment, el govern de Netanyahu no s'ha pronunciat i sense Abbott podria no fer-ho fins dissabte al vespre. Des de Hamas ja han avisat que sense el sí israelià no renunciaran a les armes. De fet, els islamistes es neguen a catalogar el moviment com un desarmament, sinó com l'entrega de les armes al Comitè Tecnòcrata Palestí, que ha de coordinar la transició a la franja, que simplement les guardaria. Segons l'acord, l'exèrcit israelià hauria de començar la seva retirada progressiva de Gaza, si bé el que ha fet des de l'entrada en vigor de l'alto el foc és precisament el contrari, augmentar el control sobre el territori fins a dominar el 70% de la franja. La potencial retirada arribaria en un moment clau per al futur de Netanyahu, a menys de 3 mesos de les eleccions generals. De moment, l'exèrcit israelià ha continuat bombardejant Gaza, com ha fet pràcticament cada dia, malgrat la treva.
0: Un quart de tres. L'incendi de la Vall d'Uixó continua evolucionant favorablement i els bombers treballen amb l'objectiu de deixar-lo estabilitzat avui mateix. Bona part dels veïns evacuats han pogut tornar a casa seva, excepte els habitants dels municipis d'Eslida i Artana, la Plana Baixa, que continuen desallotjats. La Vall d'Uixó, Alba Barbosa, bon dia.
2: El foc no avança, queda poca flama i els bombers treballen per estabilitzar-lo avui i repassen el perímetre, que es manté en 82 quilòmetres. Fernando Pérez, cap de l'operatiu d'extinció, ha actualitzat la situació del foc, que demà farà una setmana que va començar.
3: Son puntos calientes que de vez en cuando dan llama, pero no son frentes que vayan avanzando. Son rebrotes que van teniendo dentro del perímetre en algunas zonas y justo en el perímetre en otras, que es lo que estamos trabajando.
2: Només queden dos municipis evacuats, Artana i Eslida, amb una població d'uns 3.000 veïns. La resta ja poden tornar a casa i el paisatge que es troben és desolador, segons explica la Gemma, veïna del Fondeguilla.
4: Tot i que l'entorn més immediat del Fondeguilla, que és el poble on vivim, s'ha salvat de les flames, si aixeques el cap veus tot cremat i realment el parc natural de la Serra d'Espadà és el pulmó verd de la província, com tothom molt bé diu.
2: L'aigua de l'aixeta ja és apta per al consum a la majoria de les poblacions, però continuen repartint aigua embotellada i treballen avui 17 mitjans aeris i la investigació per aclarir l'origen del foc continua oberta amb dos focus identificats. Pilar Bernabé, delegada del govern espanyol al País Valencià.
5: Hay identificados dos focos diferenciados en tiempo y en espacio, cercanos, los dos que se iniciaron en el inicio del monte, muy cerca del casco urbano de la Vall d'Uixó.
2: L'incendi ha afectat 9.600 hectàrees, el 40% de les quals dins del Parc Natural de la Serra d'Espadà.
0: I aquí a Catalunya els bombers treballen en diversos incendis provocats per llamps durant les últimes hores. El cos torna a afrontar una jornada amb diversos focus actius alhora. En aquesta ocasió, però, són d'origen natural. Toni Fortesa.
6: Quatre dotacions ara mateix terrestres i una d'aèria treballen en l'extinció d'un foc al Berguedà entre els municipis de Vilar de Borredà i el Quart. Es tracta d'una zona de molt difícil accés i bona part dels efectius s'hi han traslladat amb helicòpter. Es treballa amb eines manuals. També a aquesta hora els bombers han aconseguit estabilitzar un incendi provocat per un llamp a Navès. Al Solsonès hi ha 13 mitjans terrestres i 3 d'aèris. També hi ha incendis actius provocats per llamps de moment de menys intensitat a Abella de la Conca, al Pallars, Jussà, a Sanet, a l'Alta Ribagorça i a Llimiana, també al Pallars Jussà. Segons els agents rurals, els boscos estan hidratats i els focs provocats per llamps no haurien de causar grans incendis. Tot i la previsió de pluja al Pirineu d'aquest cap de setmana, això sí, el sotsinspector del cos d'agents rurals, Josep Vilalta, assegura que el risc d'incendis continua sent molt alt en molt bona part del territori.
7: Aquest cap de setmana estem una mica pendents d'aquestes pluges que han d'arribar, d'aquesta zona de prepirineu, Pirineu, i si s'estenen una mica més o no. Però la resta del territori continuarem amb nivells alt, molt alt i extrem, com aquests dies. És possible que baixi una mica el risc a la zona litoral, perquè es preveuen aquests vents de sud i oest que portaran una mica més humitat, però la resta, aquesta més interior, continuarem amb nivells molt alts de perill d'incendi.
6: De moment es mantindrà el tancament dels 7 espais naturals que ja tenien restringit l'accés. D'altra banda, el servei d'emergències ha atès 39 persones amb afectacions relacionades amb la calor en els darrers 3 dies. Més de la meitat han hagut de ser traslladats a un centre sanitari.
0: I ara venim cap a Barcelona perquè hi ha una nova esquerda al barri del Putxet per les obres de la línia 9 del metro. Els bombers l'han localitzat al soterrani d'un dels edificis desallotjats i això allargarà fins al setembre el retorn a casa del 40% dels veïns. Barcelona, Montsemir, bon dia.
8: Hola, bon dia. Els afectats són els veïns de 4 immobles, 2 al carrer Rubinstein i 2 al Teodora a la Madrid. Sebastià Massaguer és el cap dels bombers de Barcelona.
9: Aquesta tendència positiva que tenia s'ha revertit amb unes noves esquerdes que sí que tenen caràcter estructural i en aquest sentit ha prioritzat la seguretat limitant l'accés als veïns en el número 2 de la finca i ha visualitzat una dinàmica diferent a el que és l'operativa de l'obra fins que consolidem aquesta nova cavitat, aquesta petita cavitat.
8: Com cada divendres, des que hi va haver l'esvoranc, el 7 d'aquest mes, els veïns del Putxet s'han reunit amb tècnics i representants institucionals. Avui els han informat d'aquesta nova situació i la sensació general és de molta preocupació. La Sara és de les que no pot tornar a casa. La Feli sí que ho ha pogut fer.
10: Estoy bastante preocupada por la grieta esta nueva más grande que se ha hecho en el parking, que es el que sostiene todo el edificio, y también con la calle Rubinstein, que ha habido el sensor de movimiento detectado.
11: Jo pateixo una mica per la meva seguretat al pis, però m'han respost que no afecta l'estat estructural de l'edifici.
8: Les ajudes econòmiques, segons la Generalitat, s'han agilitat i a partir d'avui mateix ja s'han tramitaran algunes.
0: I ara anirem al Palau de la Generalitat perquè el president Illa ha fet balanç del curs polític. I ha defensat que Catalunya passa per un bon moment i s'ha mostrat confiat que el país tindrà un sistema educatiu i una mobilitat excel·lents molt aviat. Illa ha fet aquest balanç optimista del curs polític i dels 2 anys del seu mandat, tot i les crisis recents a Rodalies o en l'ensenyament amb el recent fiasco a les proves PISA. De cara al nou curs, que arrencarà al setembre, el president s'ha fixat com a prioritat l'aprovació del nou model de finançament autonòmic, però ha refredat el traspàs a Catalunya de l'IRPF. Palau de la Generalitat, Marta Corbalán, bon dia.
12: Hola, bon dia. Acabat d'aterrar del seu viatge oficial al sud-est asiàtic, Illa ha comparegut a Palau per fer balanç del curs polític. Ha tret pit d'haver aconseguit l'estabilitat que buscava, d'haver aprovat els seus primers pressupostos i de millorar les polítiques d'accés a l'habitatge. El que no ha aconseguit mitigar són altres crisis com l'educativa, que arrossega des de fa mesos i que s'ha accentuat amb el fiasco de les proves PISA. Illa ha tornat a refermar la seva confiança en la consellera d'Educació, Esther Niubó, i ha assegurat que s'arribarà fins al final per aclarir què ha passat i, si cal, es depuraran responsabilitats.
13: Els consellers i conselleres, no us hi demano que el primer problema que hi hagin baixin el cap. Jo estic satisfet de totes les persones que en formen part del govern, les coses no són senzilles. Jo el que els hi demano, en particular a tots ells, però en particular a la consellera Niubó, és... Escolta, resol.
12: Illa s'ha mostrat confiat que el país tindrà aviat un sistema educatiu i unes polítiques de mobilitat excel·lents.
13: I li dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents. I no passaran més de massa temps, ja ho veurà.
12: Pensant ja en la represa del curs polític després de l'estiu, el president s'ha fixat com a prioritat l'aprovació del nou model de finançament autonòmic, però ha refredat per ara el traspàs a Catalunya de l'IRPF. Illa ha demanat a Junts i al Partit Popular responsabilitat perquè el nou sistema pugui aprovar-se al Congrés.
13: Tenim una nova oportunitat per negociar i espero que tots ho facin. Estem en temps, si m'ho permeten, de pròrroga, però el 4 de setembre s'acaben les excuses i els càlculs electorals i comença a veure de la responsabilitat.
12: Illa ha tancat el curs anunciant una inversió de 15 milions d'euros per fer franges de protecció forestal que actuïn com a tallafocs per prevenir els incendis i ha anunciat també una nova licitació d'obra pública per valor de 502 milions d'euros.
0: Doncs justament aquests 502 milions d'euros en obres, els que ha anunciat aquest matí el president Illa i que de fet ja es liciten avui, són aproximadament un terç de les previstes per aquest any. El govern pretén donar un impuls a la inversió en infraestructures i destinar-hi més de 1.400 milions d'euros, un 17% més que no pas l'any passat i prop del doble que els anys anteriors. Jordi Canal.
14: Sí, en el paquet presentat avui destaca la variant de les preses i Olot a la Garrotxa. L'obra, que preveu diversos viaductes i túnels, un de gairebé 3 quilòmetres, tindrà un cost de gairebé 450 milions d'euros. També es licita una altra variant, la de Seròs, al Segrià. A més, es convoquen els concursos per crear el corredor de bus ràpid entre Blanes i Lloret, per millorar el pas de la carretera C31 per Cunit o per dotar de doble carril alguns trams de la C37 entre Manlleu i Torelló. Tots aquests projectes licitats avui podran començar les obres la primavera de l'any que ve. Durant el que queda de 2026, el govern preveu licitar altres projectes per un valor de 500 milions d'euros més. Han de sortir concurs, més obres relacionades amb el tramvia del Camp de Tarragona, la línia 9 del metro de Barcelona, el Fòrum de la Justícia de Tarragona i la construcció del nou Hospital d'Atenció Intermèdia Media de Mataró.
0: Ni els socis ni l'oposició no han quedat satisfets amb el discurs del president Illa. Esquerra i els comuns demanen al govern que es posi les piles, mentre que Junts, el PP i la CUP l'acusen de fer un discurs triomfalista. Montse Garcia.
15: La republicana Esther Capella demana a PSOE i PSC que agilitzin l'aprovació del nou finançament, mentre que des dels comuns Jéssica Albiach demana canvis de cara al setembre.
16: Hem assolit un acord amb el Partit Socialista Obrer Espanyol per un nou model de finançament. Un molt bon acord, però que el PSOE no ha estat sent capaç de transformar-lo en realitat. Al PSOE li falta múscul i al PSC capacitat d'estirar.
17: La segona part de la legislatura no pot ser un bis de la primera. Ara el govern té les eines i, per tant, arriba l'hora de la veritat i esperem que estiga a l'altura.
15: Tant Salvador Vergés, de Junts, com Lorena Roldán, del PP, o Pilar Castillejo, de la CUP, l'acusen de no fer autocrítica.
18: És un balanç, com sempre, triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica.
19: Hoy no tocaba hacer propaganda. Hoy tocaba dar explicaciones. Explicaciones, insisto, de esos dos años destruyendo el futuro.
20: Tenim la sensació d'haver assistit a un deliri.
0: I es continua fent grossa la polèmica per la compra d'un àtic de luxe per part d'Isabel Díaz Ayuso. González Amador, la parella de la presidenta madrilenya, ha posat a la venda el pis en què conviuen des de fa 3 anys, una operació immobiliària que coincideix amb la compra de l'àtic per part de la Comunitat de Madrid com a oficina temporal per a Díaz Ayuso. Els dos immobles estan situats en una de les zones més cares de la capital de l'Estat. Madrid, Àngels Lafuente.
21: Mentre la Comunitat de Madrid comprava el mes d'abril un àtic de luxe destinat a ser l'oficina temporal per a Díaz Ayuso, àtic a correcuita posat a la venda a l'esclatar la polèmica sobre l'ús de l'immoble, la parella de la presidenta madrilenya, Alberto González Amador, començava els tràmits per vendre el pis on ha viscut amb Díaz Ayuso des del 2023 per 1.790.000 euros. Dues operacions immobiliàries que coincidien en el temps. Des del govern de la Comunitat treuen ferro la coincidència, diuen que no en sabien res de l'operació immobiliària de González Amador i la deslliguen de la compra de l'àtic per part d'una empresa de l'administració madrilenya. Per tot plegat, el delegat del govern a Madrid, Francisco Martín, ha exigit a Ayuso que plegui.
22: Ha sido una pillada descomunal lo que hemos tenido ocasión de vivir en las últimas horas. Y por ello, les digo que creo que la señora Díaz Ayuso no debe seguir un minuto más al frente del gobierno de la Comunidad de Madrid. Es urgente que la señora Díaz Ayuso dimita.
21: Tant el PSOE com Més Madrid insisteixen a tenir accés a l'expedient de compra de l'àtic i acusen la Comunitat de Madrid de falta de transparència.
0: Són 4:45, fem una pausa i tornem de seguida.
23: Catalunya migdia.
24: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
25: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Posa combustible a les vacances acumulant un 10% a les gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour. Vàlid el 31 de juliol i l'1 d'agost.
1: Catalunya migdia.
0: A Solsona, aquesta tarda, s'homenatjarà la figura de Gaietà Ripoll. És l'última persona executada per la Inquisició espanyola i que va néixer en aquesta ciutat. Ripoll va ser un mestre laic que va acabar condemnat per heretge. Lleida, Júlia Albacari, és el primer cop que Solsona li farà un reconeixement.
4: Sí, serà amb una placa que s'instal·larà al Teatre de la Ciutat. Albert Colell, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Solsona, explica per què s'ha escollit aquest emplaçament.
5: La posem al teatre perquè a l'edifici que ocupa actualment el teatre, antigament hi havia hagut l'edifici dels Escolapis. Els Escolapis va ser l'institució educativa on ell va estudiar quan era un infant.
4: I destacar que el reconeixement tindrà continuïtat a les escoles.
5: Però sí que quan comenci el curs es vol donar continuïtat amb algun tipus d'activitat educativa i també per poder començar a donar a conèixer aquesta figura entre joves, perquè creiem que també Gaietà Ripoll representa uns valors molt importants.
4: Ripoll va néixer el 1778 a Solsona. Va lluitar contra els francesos a la Guerra del Francès i se'l van endur com a presoner. Allà va conèixer les idees liberals i quan va tornar a Espanya per la proclamació del trienni liberal va fundar una escola laica a Rufassa, als afores de València. Amb el retorn de Ferran VII es recupera la Inquisició que el persegueix i l'acaba condemnant a mort, l'última persona executada del món per esta institució.
0: Senyals horaris de 2:15. Amb l'arribada de l'agost, molts ciutadans comencen les vacances. I a l'aeroport de Barcelona es viu avui una jornada de màxima activitat, amb més de 1.100 vols previstos, el dia amb més operacions de tota l'operació sortida. Per als qui marxen amb tren, Renfe també ha reforçat el servei. Mireia Sala.
7: Tot i ser una de les jornades amb més vols de l'any a l'aeroport, no s'han vist grans cues als taulells de facturació de les companyies ni gaires vols amb retard. Segons dades d'AENA, demà i diumenge també se superaran les 1.000 operacions diàries. Aquests són alguns dels passatgers que volaven aquest matí.
26: Sí, avui marxem a la Xina durant 15 dies.
27: Nos vamos de vacaciones al otro lado del charco, a El Salvador, que somos originarios de ahí, pero vivimos aquí en los Pirineos, en la Seu d'Urgell.
28: Bueno, jo em dic Brenda Luque i avui marxo d'Erasmus a Santiago de Chile i a estudiar psicologia un semestre només.
7: Pel que fa als trens, Renfe ha programat 125.000 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya durant l'operació sortida. El corredor amb una oferta més gran és el que va de Figueres a Madrid, passant per Barcelona, seguit del de Figueres a Alacant. L'operació sortida coincideix amb una vaga Renfe convocada per un sindicat minoritari per protestar pels problemes de climatització als trens. Però les seves últimes vagues, el juliol, han tingut un seguiment del 2%.
0: I l'Euríbor i amb ell les hipoteques tanquen el juliol a l'alça. Retornar el crèdit es pot encarir uns 800 euros anuals, Jordi.
14: L'Euríbor, l'indicador més utilitzat en els crèdits hipotecaris variables, se situa en el 2,85% de mitjana aquest mes. Des de l'inici de la guerra al febrer, ha anat pujant amb més força anticipant les pujades de tipus del Banc Central Europeu de resultes de la inflació. I ara, l'Euríbor ja està al nivell més alt des de la tardor del 2024. Supera també en 8 dècimes el de fa un any. I això vol dir que qui hagi de fer ara la revisió anual de la hipoteca pagarà més de quota. Per un préstec de 170.000 euros a 25 anys, la pujada serà d'uns 65 euros al mes, és a dir, prop d'uns 800 euros l'any.
0: I aquest matí s'ha desallotjat un dels assentaments de Montjuïc a Barcelona, a tocar de la ronda del litoral. El dispositiu policial de la Guàrdia Urbana, amb la col·laboració dels Mossos, ha desallotjat una trentena de persones que s'estaven amb tendes de campanya a la carretera de Miramar, Barcelona. Maria Guixà.
29: Aquesta operació ha començat a les 8 del matí i s'han desallotjat 32 persones, totes majors d'edat. L'Ajuntament ha al·legat l'actuació pels greus problemes de seguretat, salubritat i convivència que ha detectat en aquest espai. Els motius els dona Marta Villanueva, regidora de Salut de l'Ajuntament de Barcelona.
30: El primer, un risc per la seguretat vial. Un segon risc és el de la seguretat ciutadana.
6: Durant els primers mesos de l'any es van registrar 148 incidències vinculades en aquest espai. Això suposa un increment del 410% respecte l'any anterior. I un tercer risc trasbalsava l'activitat diària en funcionament operatiu del Parc de Bombers de Montjuïc.
29: A la zona també s'hi ha detectat consumal de substàncies estupefaents i acumulació de residus, unes deixalles que els efectius de neteja municipals s'han encarregat de recollir durant tot el matí.
8: Matalassos, han trobat roba, tendes de campanya, objectes de plàstic, eines, i bueno, moltíssima brutícia, llaunes, papers, menjar...
29: El president del grup municipal del PP a Barcelona, Daniel Cirera, que ja havia demanat el desallotjament, ha aplaudit l'actuació en un missatge a la xarxa social X al·legant que l'assentament degradava l'entorn i generava inseguretat.
0: Tot això a Barcelona, però és que a Roda de Barà, al Tarragonès, l'Ajuntament canviarà la circulació d'alguns carrers que limiten amb el Vendrell per intentar aturar el que s'anomena turisme de la brossa. Des que s'ha implantat la recollida porta a porta a la capital del Baix Penedès, municipis com Roda de Barà o Calafell han notat augments significatius d'escombraries als seus contenidors de les zones frontereres. Tarragona, Manel Sastre.
9: En el cas de Roda de Barà s'han arribat a tenir augments de més de 5 tones diàries de brossa. L'alcalde Pere Virgili ha explicat al matí de Catalunya Ràdio que la situació els afecta greument, sobretot els carrers que limiten amb el Vendrell. S'han canviat les localitzacions d'alguns contenidors i aquest cap de setmana canviaran també la circulació d'alguns carrers per dificultar aquesta pràctica.
10: Nosaltres tenim una mesura més dràstica a aplicar. Bueno, aquesta setmana ho farem en prova amb un dels carrers. Prohibim accedir des del Vendrell cap a Roda en vehicle. Pues aquest cap de setmana ho provarem. I ho hem comunicat a l'Ajuntament del Vendrell, també.
9: El cas fa mesos que dura i una de les veïnes de Roda, Glòria Rodríguez, ho explicava així a l'espai de denúncia ciutadana del matí de Catalunya Ràdio.
11: Hi ve gent, i fins i tot amb cotxes, a llançar les escombraries al nostre carrer, que llinda exactament amb el municipi del Vendrell, amb l'urbanització del Francàs, Massos de Comarruga, que són les urbanitzacions on des de Setmana Santa han implantat la recollida porta a porta.
9: L'alcalde de Roda no entén com municipis de segona residència implanten una recollida porta a porta impossible de gestionar pels qui no hi viuen tot l'any. A Calafell estan igual, han penjat pancartes amb el lema "El teu residu, el teu municipi", els carrers que toquen amb el terme del Vendrell.
0: I la calor provoca la mort de 500.000 de quilos de musclos del Delta de l'Ebre. És el 20% de la collita d'enguany i suposa unes pèrdues econòmiques de més d'1 milió d'euros. Tarragona, Clara Chavarría.
12: A finals de juny, els productors van reclamar l'obertura de la bocana de la badia del Fanga per reduir la temperatura de l'aigua, que aleshores ja va assolir els 28 graus. L'objectiu era garantir la supervivència de les cries i en aquell moment quedava un 20% de la producció de musclo per collir. Gerardo Monet és el gerent de la Federació de Productors de Molús del Delta de l'Ebre.
13: Ja donem per acabada la campanya del musclo d'enguany, que ha sigut molt dolenta per aquesta mortalitat, perquè la pujada de temperatures ha vingut quan no havia vingut mai, que va ser hagut a partir del 24 de juny.
12: Ara, un mes més tard, amb les altes temperatures s'ha perdut aquesta producció i ha provocat unes pèrdues econòmiques de més d'1,2 milions d'euros. A més, temen que la cria que hi ha a l'aigua tampoc sobrevisqui. Per això demanen ajuts.
13: El problema del productor no és el que esteu veient ara, és que, a més, ha de sembrar. Llavors, a veure com se podrà pagar aquesta cria quan tu no hi has cobert els gastos.
12: En aquest context, els productors lamenten que amb el canvi climàtic el cicle del musclo cada vegada s'escurça més i, tot i que molts han apostat pel cultiu de l'ostra, asseguren que no té tan bona sortida al mercat.
0: 2:45 de 3.
15: What is happening to me? Did you miss me, Spidey? I'm losing my mind.
0: I marxem cap al cine perquè Spider-Man arriba arrasant la taquilla i Brand New Day apunta a ser la millor estrena de l'any i fins i tot ha superat Toy Story. Els dos primers dies en cartell així ho demostren. Avui fem un repàs de les estrenes d'aquesta setmana i de les més destacades dels propers dies. Ho fem amb el Marc Garriga.
16: Spider-Man rescata amb la seva última pel·lícula l'univers Marvel, que estava en hores baixes. És el seu film més madur, una cinta reflexiva sobre l'addicció a la feina, la necessitat vital de l'amistat i la humanitat del superheroi, amb escenes dignes dels millors títols de la franquícia i un nou personatge molt potent interpretat per Sadie Sink, la Max de Stranger Things, que demostra que és la intèrpret amb més futur de la sèrie de Netflix. Altres pel·lícules que també tindran el seu espai a la taquilla estiuenca durant l'agost seran La patrulla canina, la Dino pel·lícula, El final de Oak Street, també amb els dinosaures com a protagonistes, l'últim capítol de la saga de terror Insidious i dos thrillers entretinguts, En mar abierto, amb una avió que cau en una zona infestada de taurons i cuenta atrás al voltant d'un robatori de diamants. En canvi, Marsupilami desaprofita un personatge que hauria pogut donar molt de joc. D'entre totes les novetats d'aquests dies, n'hi ha tres de molt recomanables, però molt personals. Palestina 36, una ambiciosa superproducció internacional per entendre d'on ve el conflicte. Mother Mary, una pretensiosa però brillant alegoria sobre la creació artística. I El amor que permanece, un agradolç i meravellós relat del final d'un matrimoni. I finalment, dues produccions catalanes. Avui, Mala bèstia, de Bàrbara Ferrer, i d'aquí uns dies, A fuego, d'Estel Díaz, dos debuts molt prometedors.
0: I l'actor brasiler Wagner Moura, conegut internacionalment per sèries com Narcos i L'agent secret, que ho dirigeix i protagonitza un julgamento, un judici, que posa la cirereta al festival grec en la seva clausura. I l'han de veure la Marta Vives.
2: Inspirada en l'obra de l'Ibsen, es planteja com un judici escènic que vol reflexionar sobre la postveritat i els límits de la democràcia i, com diu un personatge, de què serveix la veritat si no podem sobreviure. Wagner Moura es posa la pell del metge Thomas Stockman, que ha de demostrar si és o no un veritable enemic del poble quan confessa que les aigües termals del balneari estan contaminades, i se sotmet al veredicte d'11 espectadors voluntaris que li pregunten i el qüestionen sobre un món que també és el nostre, perquè parla de temes com el medi ambient, el turisme i de si s'hi val tot per salvaguardar els interessos del capitalisme. En aquest cos a cos entre el famós intèrpret i els anònims es desenvolupa el joc escènic a mig camí entre el teatre i el cinema, en una posada en escena brillant. Moura ha assegurat que la interacció amb el públic és el que més li fascina del teatre.
17: És maravilloso, perquè la gent que sube, que se sube ahí, me imagino que muchos no conocen la obra Ibsen, algunos sí, y se ponen muy enfocados en su tarea de jurados, y me hacen preguntas a veces duras.
2: L'obra, que es va estrenar a Brasil i s'ha pogut veure a algunes ciutats europees, es torna a representar aquest vespre al Teatre Lliure de Montjuïc, amb totes les entrades exaurides per veure una de les estrelles internacionals més destacades del moment.
18: Pínxels del Saraní, han brodat coixins d'estrès.
0: I a Valdomar, un petit poble de la Noguera, s'acollirà demà l'estrena de Teva Meva, un nou format impulsat per Perifèria Cultural que vol transformar els concerts en un espai de diàleg entre artistes. La proposta amb dues figures destacades de la música d'arrel dels Països Catalans. Valdomar, Pau Rovira.
19: L'estrena reunirà el valencià Miquel Gil i la mallorquina Miquel Alladó, que compartiran escenari en una actuació on les cançons es respondran les unes a les altres per construir un relat compartit, combinant música, paraula i vivències. Ho explica Francesc Rivera, Titot, director artístic de Perifèria Cultural.
20: D'alguna manera estaran a l'escenari tots dos i aniran fent això, un Teva Meva, no? Ara una a tu, responent-me a mi, ara una altra jo responent-te a tu, i, en fi, mantenint la conversa amb cançons dels seus propis repertoris, cançons que, en molts casos, han esdevingut referents de la música popular i tradicional.
19: El concert també comptarà amb l'actuació de la cantautora nord-catalana Paola Escudero. La iniciativa vol demostrar que els pobles petits, com Valdomar, també poden ser espais d'estrena i de creació de nous formats culturals.
1: Catalunya migdia.
0: I quan falten 19 minuts per les 3, obrim la pàgina esportiva amb l'Ernest Macià. Ernest, bon dia.
21: Bon dia.
0: Perquè el Barça juga avui el primer partit de l'estatge de pretemporada a Anglaterra.
21: Doncs sí, contra el Birmingham. Dia, a més, en què en aquest partit veurem el debut de Karim Adeyemi amb la samarreta del Barça i alguns dels nous jugadors del planter.

0: Catalunya Ràdio transmet avui el primer partit del Barça a Anglaterra. El rival serà un equip de mitja taula de la segona categoria del futbol anglès i serà, això sí, una primera presa de contacte del nou fitxatge Karim Adeyemi amb els nous companys i també, com dèiem, una gran oportunitat per anar veient algunes cares noves. El que no és una cara nova és el Ramon Salmurri, el nostre enviat especial a Birmingham. Ramon, bona tarda.
1: Què tal, Ernest? Bona tarda, com estem?
0: Doncs nosaltres molt bé i expectants, perquè avui comencen les transmissions del Barça i amb aquest partit de pretemporada contra el Birmingham es començaran a veure algunes coses interessants.
1: Sí, sobretot, com dius, segurament el més destacable és aquest debut de Karim Adeyemi, aquest futbolista alemany que ha vingut expressament després de la petició directa de Hansi Flick, exfutbolista del Dortmund, 24 anys, amb molt potencial, però que els últims anys no ha acabat de treure tot el talent que se li pressuposava. És la cara més novedosa d'una estrena en pretemporada del Barça, on veurem també, per exemple, Ronald Araujo i Andreas Christensen, dos futbolistes que per les lesions no van poder tenir excessiva continuïtat la temporada passada, i on ja no hi veurem a Marc-André Ter Stegen. El capità del Barça abandona d'aquí una estona la concentració del Barça a l'hotel de Birmingham per marxar cap a Amsterdam. Marxa cedit a l'Ajax, l'equip de Mitchell i de Jordi Cruyff, i agafa un vol aquesta mateixa tarda directe des de Birmingham fins a Amsterdam, després que s'hagi resolt definitivament la seva sortida en forma de cessió, això sí, on el Barça assumirà el 90% del salari del jugador.
0: Ter Stegen s'esperava ja per ahir la tarda, eh? S'ha anat endarrerint força hores, us han portat pràcticament d'aquí cap allà, no? Des d'ahir que estàveu fent guàrdia a la porta de l'hotel.
1: Sí, ja saps que en el Barça la burocràcia sempre és especialment lenta i feixuga, i amb Ter Stegen les coses no han estat mai fàcils. En un principi s'especulava amb que ahir la nit fos el dia en què pogués viatjar directament a Amsterdam, però finalment ha estat avui, aquesta mateixa tarda, després que el futbolista ho hagi decidit també així i ja posar el punt i final a la seva temporada com a blaugrana.
0: Per cert, que aquest migdia hem vist que Joan Laporta feia matí un comunicat perquè ha sortit de l'Hospital de Barcelona, recuperat de l'arrítmia, ja ha estat prop d'una setmana, més o menys, no?
1: Sí, ha estat aproximadament una setmana, divendres a divendres hospitalitzat, sí, ja té l'alta mèdica i ja pot marxar cap a casa. Evidentment, s'haurà de prendre el dia a dia del club amb certa calma i, a més, haurà d'anar fent periòdicament certs controls, certes revisions per controlar que tot estigui en ordre, però, en fi, que Joan Laporta ja ha rebut l'alta mèdica.
0: Molt bé, et sentirem avui al Barça Birmingham, eh?
1: Sí, no jugarà Jesse Bisibu, que és el nou fitxatge del Barça. És un futbolista que arriba procedent del Bruges. El Barça l'ha signat a canvi de 8 milions i mig d'euros, tot i que el Bruges conserva el 20% d'un futur traspàs. Té 18 anys, és un jugador amb molt de talent i molta capacitat física. És un extrem que arriba per jugar al primer equip, una mica en la línia Roni Bardaggi aquesta temporada, tot i que tindrà fitxa al filial.
0: En teoria està venint, no? Bisibu amb Deco.
1: Bé, la previsió del Barça és que tant Bisibu com Deco, el director esportiu blaugrana, puguin arribar avui mateix, incorporar-se avui mateix a l'expedició. Si no és avui, serà demà.
0: Gràcies, Ramon.
1: Vagi bé.
0: L'Espanyol tanca demà el seu estatge també a Anglaterra, com el Barça. El Barça ho farà una miqueta més tard, el dilluns. Demà l'Espanyol ho farà jugant a les 4 de la tarda, Sergi Andreu, contra el Middlesbrough, en directe també per, en aquest cas, Esport 3.
2: Sí, serà el segon amistós jugat en terres angleses després de l'empat a 2 de dimecres contra el Burnley. Tots dos equips de la Championship, per cert. Un cop acabi l'amistós de demà, l'equip blanquiblau tornarà cap a Barcelona amb els deures molt clars de cara als propers dies. S'ha de millorar defensivament, com ha explicat Jofre Carreras en declaracions a 3CAT.
3: Que igual que l'atac és de tot l'equip, la defensa també. Al final, el futbol és un esport col·lectiu. És l'equip que defensa bé. Si es porten jugadors o no, no és la meva feina. Al final, ja hi ha gent que treballa per això. Nosaltres ens hem dedicat a fer la nostra feina al camp. Llavors, bueno, crec que òbviament, tot l'equip ha de millorar en defensa, ha de millorar en atac. Estem a pretemporada, llavors crec que hi ha temps, que estem aquí per això, que l'equip s'ha de fer fora en defensa.
2: Diumenge els jugadors tindran jornada de descans i la setmana que ve, ja a Barcelona, prepararan el proper partit. Serà contra el Coventry anglès dissabte vinent.
0: El Madrid ha fet oficial, va fer oficial ahir, fa unes hores, el fitxatge del davanter Carlos Espí. És un davanter centre que ho ha fet molt bé aquest any al Llevant. Arriba procedent d'un equip on ha pogut brillar, on ha pogut fer gols i s'ha demostrat com un jugador de presència en tots els sentits. Josep Gaia, és la cinquena incorporació d'aquest Madrid.
4: Sí, quan tot apuntava que el següent pas del Madrid era anunciar el fitxatge de Yann Diomandé, finalment ahir la nit es va fer oficial la incorporació del davanter del Llevant, Carlos Espí, i es converteix en el cinquè fitxatge blanc. Espí signa amb el Real Madrid per les properes 5 temporades i ho fa després que els blancs hagin pagat la clàusula de rescisió de 25 milions d'euros. El jugador arriba al club madrileny com a relleu de Gonzalo García, ja que aquest té tancada la seva sortida al Fulham per 40 milions d'euros a falta de l'anunci oficial. Carlos Espí ha sigut nominat millor jugador sub-23 de la Lliga amb 11 gols en el seu debut a primera divisió. Destaca per la seva envergadura i potència física, té un rol de davanter rematador tal com havia exigit Mourinho. El jugador ja s'ha incorporat a la pretemporada del Madrid.
0: Molt bé, això pel que fa a la part esportiva. Entre avui i demà el Madrid viatja a Àustria per jugar un altre amistós.
4: Exacte, demà el Real Madrid s'enfrontarà a la Fiorentina a les 6 de la tarda en un nou partit amistós i serà el tercer d'aquesta pretemporada. Els madrilenys viatjaran a Àustria amb les baixes de 6 jugadors, Mastantuono, Hausen, Rüdiger, Asensio, Gonzalo i Pitarc, però sí que podran comptar amb Endrick, Dumfries i el recent incorporat Carlos Espí. A 22 dies del debut a la Lliga, queden 9 jugadors per incorporar-se a la disciplina del club blanc. Els que tornen, que són Vinícius, Bernardo Silva, Courtois i Ibrahim la setmana que ve, i els 5 que van jugar l'última fase del Mundial, Bellingham, Mbappé, Konaté, Tchouaméni i Cucurella.
0: Vinga, obrim previsió del cap de setmana perquè demà juga el Girona contra, segurament, un dels millors equips d'Europa. Això segur, diuen el seu palmarès la temporada passada, eh?
5: Sí, contra l'Arsenal, que és l'actual campió de la Premier League, subcampió d'Europa, va perdre la final de la Champions contra el PSG. Rival dels gironins per la 49a edició del trofeu Costa Brava. El partit serà demà dissabte a les 8 del vespre en directe per Esport 3. Un Girona que ve d'empat a 3 contra el Castelló, un partit que es va disputar dimecres a la Ciutat Esportiva. Els de Quique Álvarez van perdre 0-1 contra l'Alavés, rival de primera divisió, i van guanyar 1-3 a l'Olot. El màxim golejador del Girona aquesta pretemporada, recordem, és el davanter ucraïnès Vladislav Vanat, gràcies als dos gols que va marcar contra el Castelló.
0: Queden 10 minuts per arribar a les 3. Infantino continua perdent suports per aprovar allò que ell considera, doncs, que és una cosa bona pel futbol, que és la creació d'una societat filial de la FIFA per vendre els drets comercials, sobretot el Mundial, a inversors externs. Ahir, per exemple, la UEFA va dir que faria boicot a les competicions de la FIFA i avui un dels principals assessors d'Infantino ha dimitit.
5: Carlos Cordeiro, com deies, és el principal assessor del president Infantino, ha dimitit després d'oposar-se a aquesta proposta. A més, ha deixat clar que ell no hi té res a veure i que es tracta d'hipotecar el futur del futbol sense una justificació convincent. També avui el primer ministre britànic, Andy Barnum, ha dit que Infantino és la persona equivocada per dirigir la FIFA. D'altra banda, la UEFA, com deies, va anunciar ahir que tant l'entitat com les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició de la FIFA. Marc Menchen, conseller delegat del portal d'informació econòmica esportiva To Playbook, ha parlat al matí de Catalunya Ràdio sobre les conseqüències d'aquest possible boicot de la UEFA.
6: Si no van les europees, se't desmunta bastant el negoci, tant per la rellevància mediàtica de les seccions que hi van com pel negoci de drets de televisió que suposa Europa avui dins del negoci de la FIFA. Jo crec que pot passar més l'amenaça de boicot que no tant la votació, que podria sortir endavant perquè hi ha federacions d'Àfrica i d'Àsia que el seu pressupost anual és de 500.000 d'euros, que si tu els dius, escolta, no, que és que et dono 20, doncs escolta, on haig de signar?
5: Per cert, la Confederació Asiàtica i la CONCACAF, que agrupa Amèrica del Nord, Amèrica Central i el Carib, ja s'han posicionat també a favor de la UEFA. Aquests suports serien suficients per tombar la proposta d'Infantino. La FIFA, que ha donat fins al 19 de setembre a les 211 federacions membres per donar suport a aquesta iniciativa a canvi de subvencions de fins a 40 milions d'euros.
0: Bé, veurem com acaba això, però sembla que a mesura que passen les hores el pla d'Infantino doncs, va trobant més obstacles que, francament, tal com s'hi ha posat la UEFA, jo crec que aquí sí que sembla que serà infranquejable, però s'anirà veient perquè no és una institució del tot transparent. El Sabadell juga avui el quart partit amistós de preparació a les 8 del vespre juga contra l'Inter, però compte, no l'Inter de Milà, eh? L'Inter Escaldes, de la Lliga Andorrana.
5: Sí, els de Ferran Costa, que van guanyar dimecres per 2-1 al Manresa, ara s'enfronten a l'Inter Escaldes, que de fet s'està preparant per a l'eliminatòria de classificació a la Conference League contra el Tallinn Flora d'Estònia. El Sabadell va perdre per 2-0 contra el Castelló a la primera prova de la pretemporada i va empatar 1 contra l'Espanyol.
0: I el mercat de fitxatges segueix obert, i segueix obert sobretot a Anglaterra. Allà hi ha molts moviments.
5: Sí, el Chelsea ha fitxat el central francès del Crystal Palace, Maxence Lacroix, per 60 milions d'euros. D'altra banda, Bruno Guimaraes, migcampista del Newcastle i titular amb la selecció brasilera, ha demanat endarrerir la incorporació amb l'equip després de les vacances, segons informa la premsa anglesa, per tancar el seu fitxatge amb l'Arsenal. Acabem amb informació de Miguel Gutiérrez, exjugador del Girona, que està tancant el seu fitxatge pel Bayer Leverkusen. Deixaria el Nàpols després de jugar-hi només una temporada.

0: I un dels noms més llegendaris del futbol mundial, Franco Baresi, capità del Milà de la selecció italiana dels 80 i dels 90, ha mort avui. Ha mort amb 66 anys. L'any passat li van detectar un nòdul pulmonar i doncs li van extirpar, però no s'ha pogut recuperar.
1: Ho ha anunciat el Milan, el club de la seva vida, i va arribar a les categories inferiors, va debutar amb 17 anys al 78 i des d'allà mai va marxar. Va guanyar 3 Copes d'Europa, 6 Lligues, va jugar més de 500 partits i va ser el capità del mític Milan d'Arrigo Sacchi de finals dels 80 i principis dels 90. Amb la selecció italiana, Baresi va ser campió del món el 82 al Mundial d'Espanya, tot i que no va jugar cap partit. El 94 va ser el capità, però va perdre la final contra el Brasil als penals.
0: Molt bé, per situar una miqueta la figura de Baresi en clau catalana, en clau Barça, podem recordar alguns moments memorables, alguns de no massa bons pels aficionats al Barça, però tampoc pels del Madrid.
1: Sí, Baresi va aixecar la Copa d'Europa d'Atenes el 94, aquesta derrota tan recordada del Barça per 4-0, però també va eliminar el Madrid 2 vegades consecutives a la Copa d'Europa, el 89 amb un 5-0, i també l'any 1990. Baresi, recordem, es va retirar del futbol l'any 97, el seu número 6, de fet, mai s'ha tornat a utilitzar el Milan en el seu honor, i des del 2020 era president honorífic del club rossonero. Les llegendes del futbol italià han reaccionat a aquesta pèrdua. Maldini, Paolo, l'acomiada agraint-li el que ha fet per ell, afirmant que és el millor jugador amb qui ha jugat. El porter llegendari, també Dino Zoff, el recorda com una persona extraordinària. I Gianluigi Buffon diu que Baresi representava el futbol amb classe, lideratge i respecte.
0: 5 minuts i les 3.
2: Catalunya migdia.
3: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
4: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
5: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
7: Les teves vacances tenen més bon gust amb un 20% en totes les cerveses que t'emportes en un cupó que et rendeix un munt fins al 3 d'agost.
6: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer. Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
7: Dona un respir a la teva butxaca aquest estiu amb els nostres preus imbatibles, com la costella de porc a un preu imbatible de 4,89 € al quilo o el meló sencer pell de granota a un preu imbatible de 75 cèntims al quilo. Fins al 2 d'agost.
6: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
8: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Recorda una mica els últims Jocs Olímpics, però ara mateix a Saint-Denis, a París, s'estan fent, perquè han començat aquest matí, els campionats, el Campionat Europeu de Natació Artística, en aquest cas. Avui és un dia important i aquests propers dies ho anirem seguint, perquè a Catalunya tenim molt bons nedadors de natació artística. Des d'avui, doncs, fins al dia 5 d'agost, és a dir, fins a la setmana que ve, Josep.
9: Sí, un campionat que destaca per la presència de 7 catalans i catalanes a la selecció espanyola. Aquest matí, a 2:15, s'ha disputat el preliminar del duo lliure, en el que han participat Lilu Lluís i la catalana Iris Tió. Les espanyoles han aconseguit la primera posició per davant de Grècia, que ha quedat segona, i Rússia tercera. L'equip espanyol ha brillat amb la coreografia, l'essència de la feminitat i el ritme d'escalate de Zarbé, amb la qual van aconseguir l'or mundialista l'any passat. L'actuació de les espanyoles ha estat marcada per la tensió, ja que el panell de jutges ha decidit revisar els primers elements que han fet. Finalment, no han estat penalitzades amb una base marc i, a més, han aconseguit la millor nota entre totes les participants. Demà, a les 5 de la tarda, es farà la final del duo lliure. Avui, la selecció espanyola ja podrà optar a aconseguir una medalla amb la final del duo tècnic a les 6 de la tarda, en la que també hi participen Lilu Lluís i Iris Tió. A les 8 de la vespre es disputa el solo tècnic masculí, en el que hi participa el català Denis González.
0: Molt bé. Estarem pendents, doncs, de l'Iris Tió, del Denis, de tot l'equip català, vaja, espanyol, que estarà en aquests campionats d'Europa amb opcions reals de medalles, en una competició que, com molt bé has dit, torna a Rússia i ho dificulta una miqueta. I també estarem pendents del Tour de França, Fitó, un Tour de França femení que comença, doncs, ja aquest cap de setmana, i aquí sí que tenim opcions a podi, també catalans, que en ciclisme no és fàcil de veure.
10: Sí, dues catalanes en aquest Tour de França, Mireia Benito i Paula Blasi. Benito afronta el seu segon Tour, ve de ser campiona d'Espanya 4 vegades consecutives i arriba amb moltes ganes.
11: Vinc aquí amb moltíssimes ganes. Crec que tenim un equip molt fort, ja ho van demostrar l'any passat, que podrem estar allà davant batallant, així que bé, serà un honor formar part de tot això i poder posar, doncs, el meu granet de sorra.
10: Campiona d'Espanya 4 vegades en contrarrellotge, l'altra catalana és Paula Blasi, que té opcions a guanyar alguna etapa, fins i tot està lluitant per la victòria final. 9 etapes, destaca la de divendres vinent en final al Mont Ventoux, una arribada que no s'ha fet mai, per tant, veurem Paula Blasi i Mireia Benito en aquesta edició del Tour de França.
0: Molt bé, Joan, us escoltem al Tot Costa aquesta tarda.
10: Fins ara.
0: I nosaltres acabem el programa dient que el Barça anunciarà en bàsquet dilluns el fitxatge de Xavi Pujol com a nou director esportiu, però potser abans tenim la informació de Juan Carlos Navarro, que deixarà de ser el general manager, ocuparà un altre càrrec dins del club sense renunciar al que encara li queda de contracte. L'oficialitat serà aquestes properes hores. Doncs ho deixem aquí, el Catalunya Migdia acaba aquí. Durant la tarda anireu seguint tota la actualitat esportiva amb el Sergi Andreu. Aquest vespre, recordeu, segon partit amistós de pretemporada del Barça, el primer de la gira anglesa, transmissió de Ramon Salmurri aquí a Catalunya Ràdio amb tot l'equip. I recordeu, doncs, també que aquest cap de setmana tindrem més informació esportiva amb els serveis informatius, com sempre, aquí. Acabem el Catalunya a migdia i tornem dilluns a les dues. Que vagi bé.
2: Trescat Info.
12: Les 3, bona tarda.

0: 25.000 immigrants dels prop de 40.000 que a les últimes hores han entrat nedant a Ceuta ja han tornat al Marroc. Tot i això, a la ciutat n'hi queden milers, sobretot nois joves sense diners ni menjar. El govern espanyol acusa les màfies de tràfic de persones d'incentivar aquesta entrada massiva d'immigrants, fent un ús interessat de la sentència del Suprem, que prohibeix la devolució en calent dels que arribin per mar a Ceuta i Melilla. Brussel·les demana devolucions ràpides de migrants com a resposta a la situació a Ceuta. Així ho ha reclamat la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, mentre països governats per l'ultradreta van més enllà. Finlàndia s'ha sumat a Itàlia perquè exclogui Espanya de l'espai Schengen. França, mentrestant, ha reforçat les seves fronteres. Hamas ha acceptat desarmar-se a la franja de Gaza. El pacte anunciat per Trump és part de la treva fràgil en vigor des de fa 9 mesos. El moviment islamista palestí el condiciona al fet que Israel compleixi amb les seves obligacions i es retiri progressivament de la franja. El govern israelià guarda silenci sobre l'acord i, mentrestant, continuarà bombardejant Gaza. Els bombers treballen simultàniament en diversos incendis provocats per llamps a Catalunya, amb un dels focus més importants al Berguedà. Els agents rurals insisteixen que el risc d'incendi continua sent molt elevat, malgrat les previsions de pluja del cap de setmana. I els bombers treballen amb l'objectiu de deixar estabilitzat l'incendi de la Vall d'Uixó. Avui mateix, la majoria dels veïns que havien estat evacuats ja han pogut tornar als seus domicilis, mentre que els residents d'Eslida i Artana, a la Plana Baixa, continuen desallotjats. Prop d'un 40% dels veïns afectats per l'esbranca al Putxet no podran tornar a casa fins al mes de setembre. Dimecres a la nit va aparèixer una nova esquerda en un soterrani vinculada a una petita cavitat, i això allargarà els treballs de consolidació. Salvador Illa defensa que Catalunya passa per un bon moment malgrat que els problemes de mobilitat i el fiasco de les proves PISA per al pròxim curs. El president de la Generalitat prioritza el nou finançament i anuncia que el govern ha licitat avui obres per valor de 500 milions com la variant de les preses i Olot a la Garrotxa. L'oposició i els socis d'investidura l'acusen de triomfalista. I Spider-Man arriba arrasant a la taquilla dels cinemes amb Brand New Day, la nova entrega de la saga que apunta a convertir-se en la millor estrena de l'any aquest agost. Títols com Insidious o En Mar Abierto o Cuenta Atrás intentaran fer-li la competència als cinemes.
1: Esports.
2: Jesse Bisibu ja ha signat nou contracte com a jugador del Barça, arriba procedent del Bruges a canvi de 8,5 milions d'euros i un 20% d'una futura venda. Bisibu s'ha d'incorporar avui mateix a l'estatge d'Anglaterra i demà es farà oficial la seva incorporació. També en clau mercat, avui Marc-André Ter Stegen abandonarà l'estatge del Barça per marxar cedit a l'Ajax, tot plegat el dia que el Barça juga el seu amistós contra el Birmingham a partir de 8:45 del vespre en directe a Catalunya Ràdio i a TV3. I des d'avui fins dimecres es disputa l'Europeu de Natació Artística a París. La selecció espanyola comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seva seleccionadora, Andrea Fuentes.
0: Tarda de sol i calor amb alguns núvols escampats pel nord, l'oest i el sud del país. Nuvolades més gruixudes al Pirineu, Prepirineu i al cap dels ports a la Terra Alta, amb alguns xàfecs i tempestes. Màximes d'entre 35 i 40 graus a les comarques interiors i de 30 a 33 graus al litoral.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts i mig de les 3 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 4.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: 25.000 immigrants dels prop de 40.000 que les últimes hores han entrat nedant a Ceuta ja han tornat al Marroc, segons les xifres del Ministeri de l'Interior, que es compromet a repatriar-los tots el més aviat possible. Des de la ciutat autònoma, Pedro Sánchez ha qualificat aquesta nova crisi migratòria, que ja s'ha cobrat la vida de 34 persones, d'atac contra la integritat territorial d'Espanya. El president del govern espanyol la desvincula de qualsevol maniobra per part de Rabat i ho relaciona directament a l'ús, per part de les màfies, de la sentència del Suprem, que prohibeix devolucions en calent dels que entrin nedant a Ceuta i Melilla.
3: Esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos y ha producido una avalancha de las características y de la dimensión que vivimos en el día de ayer.
0: Per evitar que repeteixin entrades massives per mar i poder retornar en calent els qui ho intentin, Sánchez ha anunciat la col·locació d'una barrera de boies davant les platges de Ceuta i fins i tot canvis en la llei, però de moment a la ciutat la situació és molt complicada. Tot i que aquest matí centenars d'immigrants han començat a tornar voluntàriament al Marroc, als carrers encara n'hi ha milers, alguns vestits només amb el banyador, sense diners ni menjar. Ens ho explica la nostra enviada especial a Ceuta, la Cèlnia Sarnades.
4: Un dels punts claus de la situació migratòria que viu Ceuta és el pont que connecta el port amb el centre de la ciutat. Un pont per on vagaregen, caminen sense rumb, avui i avall, desenes, desenes i desenes de joves marroquins que han arribat a Ceuta els últims dies, sobretot entre dimecres i dijous. Són joves que no tenen destí, no saben on anar, i que només a veure'm se'm llencen a sobre. Sisplau, volem menjar, volem llet, volem comprar tabac. Es troben bitllets arrugats a les butxaques, bitllets de dirhams marroquins, perquè els hi canvia euros. Les persianes dels grans supermercats estan baixades, però els joves igualment hi fan cua, amb esperança que obrin més tard. També les botigues de les gasolineres no venen res, ni a marroquins ni a espanyols. Això és el que explica un dependent marroquí desesperat als seus compatriotes arribats a l'altra banda de la frontera. No us puc vendre res, torneu al vostre país. Davant d'aquesta plaça hi ha el mar, i darrere la carretera que arriba a l'espigó del Tarajal, la frontera entre Espanya i el Marroc, per on l'última setmana han entrat aquests milers de migrants nedant o simplement a peu. Molts s'adrecen directament als soldats davant els vehicles militars que hi ha a les cantonades d'aquesta plaça amb la pregunta següent: on és la frontera? I és que molts tornen ja cap al seu país davant una realitat que és molt menys idíl·lica del que es pensaven.
5: Sinceramente, yo no siquiera sé por qué he venido. Y ahora ya me voy, así de gran. Ya, ¿qué pasa lo que Dios quiere?
4: Amb comunicació difícil, perquè parlen només àrab i jo no el parlo, m'expliquen també que a través de les xarxes socials es havia semblat que tot a Ceuta era meravellós i que resultaria molt fàcil arribar a la península. Molts tenen com a destí final Barcelona, aquesta il·lusió tenen. També havien pensat fins i tot que les portes de les fronteres estaven literalment obertes. Li pregunto a un noi de Tànger de 19 anys, per què has vingut avui? Per què aquests dies? I em diu això: ho havia vist a les xarxes, però segurament era un miratge. És un noi que el seu poble feia de barber.
0: És el testimoni en primera persona de la nostra companya, la Cèlia Sarnades, que ha arribat avui a Ceuta. Brussel·les, paral·lelament, demana devolucions ràpides de migrants com a resposta a la situació a la ciutat autònoma. Així ho ha reclamat la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, mentre països governats per l'ultradreta van més enllà. Finlàndia s'ha sumat a la petició d'Itàlia perquè s'exclogui Espanya de l'espai Schengen. França, mentrestant, ha reforçat les seves fronteres. La Comissió Europea vol madura contra unes imatges de joves intentant creuar per entrar a Espanya, que considera inacceptables, en paraules de von der Leyen, que defensa que les regles permeten els retorns ràpids dels migrants i que ha permès i promès més ajuda de l'agència europea Frontex. El PP vol que es declari l'emergència nacional. A Europa, la crisi ha posat en alerta sobretot els governs amb representació de partits d'ultradreta. La primera ministra italiana ahir ja va ser la primera en fer-ho, i la ministra d'Afers Estrangers finlandesa avui han demanat que s'expulsi Espanya de l'espai de lliure circulació Schengen perquè augmenten i argumenten que les autoritats han estat incapaces de protegir les seves fronteres. França ha intensificat els controls de les seves fronteres, com defensava el ministre de l'Interior, Laurent Núñez.
6: Tenim controls a la frontera franco-espanyola, estan operatius. De fet, s'han reforçat els darrers mesos. Per tant, òbviament, en prendrem mesures si hi ha cap moviment cap al territori nacional. I en qualsevol cas, és evident que intensificarem els controls fronterers.
0: Israel ha carregat contra la política migratòria del govern espanyol aprofitant la crisi humanitària a Ceuta, com també ha fet l'administració Trump. 3K.

0: una medalla amb tota la pompa sense que l'acord estigui tancat del tot. I el fet és que el pacte encara amaga moltes incògnites. D'entrada, la principal, si Israel accepta, de moment el govern de Netanyahu no s'ha pronunciat i sense sàbat podria no fer-ho fins dissabte al vespre. Des de Hamas ja han avisat que sense el sí israelià no renunciaran a les armes. De fet, els islamistes es neguen a catalogar el moviment com un desarmament, sinó com l'entrega de les armes al Comitè Tecnòcrata Palestí, que ha de coordinar la transició a la franja, que simplement les guardaria. Segons l'acord, l'exèrcit israelià hauria de començar la seva retirada progressiva de Gaza, si bé el que ha fet des de l'entrada en vigor de l'alto el foc és precisament el contrari, augmentar el control sobre el territori fins a dominar el 70% de la franja. La potencial retirada arribaria en un moment clau per al futur de Netanyahu, a menys de 3 mesos de les eleccions generals. De moment, l'exèrcit israelià ha continuat bombardejant Gaza, com ha fet pràcticament cada dia, malgrat la treva.
1: Ara són les 3 i 10.
2: 3Cat Info.
1: Els bombers treballen en diversos incendis provocats per llamps durant les últimes hores. A Catalunya, el cos torna a afrontar una jornada amb diversos focus actius alhora, en aquesta ocasió d'origen natural. En aquests moments, 4 dotacions terrestres i una d'aèria treballen en l'extinció d'un foc al Berguedà, entre els municipis de Vilada, Borredà i La Quar. Es tracta d'una zona de molt difícil accés i bona part dels efectius s'hi han traslladat amb helicòpter. Es treballa amb eines manuals. També a aquesta hora, els bombers han aconseguit estabilitzar un incendi provocat per un llamp a Navès, al Solsonès, i a 13 mitjans terrestres i 3 d'aeris. La zona afectada és la de la Vall d'Ora. També hi ha incendis actius provocats per llamps, de moment de menys intensitat, a Abella de la Conca, al Pallars Jussà, a Sanet, a l'Alta Ribagorça i a Llimiana, també al Pallars Jussà. Segons els agents rurals, els boscos estan hidratats i els focs provocats per llamps no haurien de causar grans incendis. Tot i la previsió de pluja del Pirineu aquest cap de setmana, el sotsinspector del cos d'agents rurals, Josep Vilalta, assegura que el risc d'incendis continua sent molt alt en molt bona part del territori.
3: Aquest cap de setmana estem una mica pendents d'aquestes pluges que ens han d'arribar, d'aquesta zona de prepirineu, Pirineu, i si s'estenen una mica més o no. Però la resta del territori continuarem amb nivells alt, molt alt i extrem, com aquests dies. És possible que baixi una mica, mica el risc a la zona litoral, perquè es preveuen aquests vents de sud i oest que portaran una mica més humitat, però la resta, aquesta més interior, continuarem amb nivells molt alts de perill d'incendi.
1: De moment es mantindrà el tancament de 7 espais naturals que ja tenien restringit l'accés. De l'altra banda, el servei d'emergències ha atès 39 persones amb afectacions relacionades amb la calor en els darrers 3 dies. Més de la meitat han hagut de ser traslladats a un centre sanitari. I l'incendi de la Vall d'Uixó continua evolucionant favorablement i els bombers treballen amb l'objectiu de deixar-lo estabilitzat avui mateix. Bona part dels veïns evacuats han pogut tornar a casa seva, excepte els habitants dels municipis d'Eslida i Artana, a la Plana Baixa, que continuen desallotjats. La Vall d'Uixó, Alba Barbosa.
4: El foc no avança, queda poca flama i els bombers treballen per estabilitzar-lo avui i repassen el perímetre, que es manté en 82 quilòmetres. Fernando Pérez, cap de l'operatiu d'extinció, ha actualitzat la situació del foc, que demà farà una setmana que va començar.
5: Son puntos calientes que de vez en cuando dan llama, pero no son frentes que vayan avanzando. Son rebrotes que van teniendo dentro del perímetro en algunas zonas y justo en el perímetro en otra, que es lo que estamos trabajando.
4: Només queden 2 municipis evacuats, Artana i Eslida, amb una població d'uns 3.000 veïns. La resta ja poden tornar a casa i el paisatge que es troben és desolador, segons explica la Gemma, veïna del Fondeguilla.
6: Tot i que l'entorn més immediat del Fondeguilla, que és el poble on vivim, s'ha salvat de les flames, si aixeques el cap veus tot cremat i realment el parc natural de la Serra d'Espadà és el pulmó verd de la província, com tothom molt bé diu.
4: L'aigua de l'aixeta ja és apta per al consum a la majoria de les poblacions, però continuen repartint aigua embotellada i treballen avui 17 mitjans aeris i la investigació per aclarir l'origen del foc continua oberta amb 2 focus identificats. Pilar Bernabé, delegada del govern espanyol al País Valencià.
7: Hay identificados 2 focos diferenciados en tiempo y en espacio, cercanos, los dos que se iniciaron en el inicio del monte, muy cerca del casco urbano de la Vall d'Uixó.
4: L'incendi ha afectat 9.600 hectàrees, el 40% de les quals dins del Parc Natural de la Serra d'Espadà.
1: Els veïns de 4 edificis del Putxet afectats per l'esvoranc causat per les obres de la línia 9 del metro de Barcelona no podran tornar a casa fins com a mínim al setembre. Els bombers han trobat una nova esquerda estructural al soterrani d'un dels edificis que es van desallotjar. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat.
8: Van detectar una esquerda en el soterrani de Rubinstein 2. S'han fet unes comprovacions, s'estan fent treballs d'injecció i d'estabilització, ja que de sota d'aquest punt es va trobar una petita cavitat.

0: Són els veïns de dos blocs del carrer Rubinstein i dos de Teodora a la Madrid i suposen gairebé un 40% dels afectats. La nova incidència els ha generat més preocupació. La Sara està patint, que no pot tornar a casa aquest agost, i la Feli, que sí que ho ha pogut fer, no les té totes.
1: Estoy bastante preocupada por la grieta esta nueva más grande que se ha hecho en el parking, que es el que sostiene todo el edificio, y también con la calle Rubinstein, que ha habido el sensor de movimiento detectado.
2: Jo pateixo una mica per la meva seguretat al pis, però no m'han explicat, però m'han respost que no afecta l'estat estructural de l'edifici.
0: A partir d'avui, els afectats començaran a rebre avançaments econòmics per afrontar les despeses extres, i és que l'aspecte econòmic també genera incertesa. La Wilma treballa a la pizzeria on hi va haver l'esboranc.
3: Y ahora, vamos a ayudar con 800 euros. ¿Qué voy a hacer con 800 euros? ¿Sabes? Entonces mi jefe está ahí como hablando sobre nosotros y a ver qué pasa.
0: L'esboranc principal va ser el 7 d'aquest mes. En punt, un quart de 4 de la tarda, àrea de serveis. La primera connexió és amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
4: Bona tarda, Marc. Per començar, direm que hi ha diferents punts de retencions a la P7. A la P7, al Perelló, en sentit sud, cap al País Valencià, però també a Martorell, Sant Cugat del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda i Cerdanyola del Vallès, en sentit Tarragona. Mentre que també hi ha a Sarrià de Ter, Montornès del Vallès, Mollet i Cerdanyola, en sentit nord cap a Girona. Retencions també a la C12, a Flix, en tots dos sentits, per un accident, si dona pas alternatiu. A l'N2 a la Jonquera, en sentit nord, a la C32 a Montgat, en sentit nord, a la C60 a Argentona, en sentit sud, per enllaçar amb la C32, i a l'altra part de la C32, a Sant Boi de Llobregat, en sentit sud, cap a Castelldefels. A la C58 i C33, des de Montcada i Reixac cap a Barcelona, a la Ronda de Dalt de Barcelona, de les Roquetes a Horta, en sentit Llobregat, i de Pedralbes a Horta, en sentit Besòs, mentre que la Ronda Litoral, del Poble Nou a la Barceloneta, en sentit Llobregat, i de la Zona Franca al Poble Sec, en sentit Besòs. Afegim que hi ha dues carreteres tallades per l'incendi forestal del Berguedà. La C26 a Montmajor, i també la BB-4241 a Castellà del Riu. I acabarem amb una informació referida als trens, i és que a la línia R3, per una incidència a la infraestructura, s'ha establert servei per carretera entre les estacions de la Garriga i Vic. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
5: El temps.
0: Dani Ramírez.
6: La calor es manté intensa respecte a ahir. Un, dos o tres graus menys a la mateixa hora, però vaja, estem arribant als 37 graus a Montesquiu, a la comarca d'Osona, també Sant Salvador de Guardiola. Vic arriba als 36 al llarg de la tarda. Llocs de Ponent, on ara estan a 34, 35, podrien aproximar-se als 38 o 40. En principi, també hi ha hagut algun ruixat al Pirineu i aquí ha baixat una mica la temperatura aquest migdia. Han caigut 7 litres per metre quadrat al refugi de Malneu, 5 a Bolvir, 1 litre a Núria, 1,5 litres a Caral, gairebé 1 litre a Berga. Al llarg de la tarda es pot reproduir algun xàfec o tempesta al Pirineu, Prepirineu, punts aïllats del nord de la Catalunya central i també cap als ports, la Terra Alta, comarques de muntanya interiors de Castelló. Dia de sol i calor, a la costa màximes de 30-33, a l'interior, com dèiem, properes als 38 o 40. Pel que fa a demà, dia de sol i calor al matí, alguns núvols baixos a la costa, aixafogó, la temperatura gairebé no canvia. A la tarda també molta calor, prop dels 40 a Ponent, però a la tarda alguna tempesta més que no pas avui, a la tarda al Pirineu i Prepirineu, sobretot al Ripollès, la Cerdanya, Berguedà, nord d'Osona, nord del Lluçanès, Garrotxa, hi ha un avís de pluja intensa, més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora en aquest sector. Si diumenge faria sol, nuvolades de tarda al Pirineu sense pluja, la temperatura puja al Pirineu, però baixaria 3 o 4 graus a les Terres de l'Ebre.
0: Ara són les 3 i 18 minuts. Ens explicava la Carmina Malagarriga la situació de les carreteres avui. Amb l'arribada de l'agost, molts ciutadans comencen vacances. L'aeroport de Barcelona viu avui una jornada de màxima activitat amb més de 1.100 vols previstos, el dia amb més operacions, de fet, d'aquesta operació sortida. Per als que marxen en tren, Renfe també ha reforçat el servei. I tot i ser una de les jornades amb més vols de l'any, a l'aeroport no s'han vist grans cues als taulells de facturació de les companyies ni gaires vols amb retard. Segons dades d'AENA, demà i diumenge també se superaran les 1.000 operacions diàries. Aquests són alguns dels passatgers que volaven aquest matí.
7: Sí, avui marxem a la Xina durant uns 15 dies. Nos vamos de vacaciones al otro lado del charco, a El Salvador, que somos originarios de ahí, pero vivimos aquí en los Pirineos, en la Seu d'Urgell.
8: Bueno, jo em dic Brenda Luque i avui marxo d'Erasmus a Santiago de Chile i a estudiar psicologia un semestre només.
0: Pel que fa als trens, Renfe ha programat 125.000 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya durant l'operació sortida. El corredor amb una oferta més gran és el que va de Figueres a Madrid passant per Barcelona, seguit del de Figueres a Alacant. Pels que agafen el cotxe, el Servei Català de Trànsit calcula que 570.000 vehicles sortiran de l'àrea de Barcelona, una mobilitat típica de qualsevol cap de setmana d'estiu.
5: 3CAT Info.
0: Plana política. El president de la Generalitat, Salvador Illa, defensa que Catalunya passa per un bon moment i s'ha mostrat confiat que el país tindrà un sistema educatiu i unes mobilitats excel·lents molt aviat. Illa ha fet avui balanç optimista del curs polític i dels dos anys del seu mandat, tot i que les crisis recents a Rodalies o en l'ensenyament, amb el recent fiasco de les proves PISA. De cara al nou curs, que arrencarà al setembre, el president s'ha fixat com a prioritat l'aprovació del nou model de finançament autonòmic, tot i que ha refredat el traspàs a Catalunya de l'IRPF i ha anunciat una nova licitació d'obra pública de 502 milions d'euros. Palau de la Generalitat, Marta Corbalán.
9: Acabat d'aterrar del seu viatge oficial al sud-est asiàtic, Illa ha comparegut a Palau per fer balanç del curs polític. Ha tret pit d'haver aconseguit l'estabilitat que buscava, d'haver aprovat els seus primers pressupostos i de millorar les polítiques d'accés a l'habitatge. El que no ha aconseguit mitigar són altres crisis com l'educativa, que arrossega des de fa mesos i que s'ha accentuat amb el fiasco de les proves PISA. Illa ha tornat a refermar la seva confiança en la consellera d'Educació, Esther Niubó, i ha assegurat que s'arribarà fins al final per aclarir què ha passat i, si cal, es depuraran responsabilitats.
10: Als consellers i conselleres no us hi demano que el primer problema que hi hagin baixin el cap. Jo estic satisfet de totes les persones que en formen part del govern, les coses no són senzilles. Jo que els hi demano, en particular a tots ells, però en particular a la consellera Niubó, és... Escolta, resol.
9: Illa s'ha mostrat confiat que el país tindrà aviat un sistema educatiu i unes polítiques de mobilitat excel·lents.
10: I li dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents. I no passaran més de massa temps, ja ho veurà.
9: Pensant ja en la represa del curs polític després de l'estiu, el president s'ha fixat com a prioritat l'aprovació del nou model de finançament autonòmic, però ha refredat per ara el traspàs a Catalunya de l'IRPF. Ell ha demanat a Junts i al Partit Popular responsabilitat perquè el nou sistema pugui aprovar-se al Congrés.
10: Tenim una nova oportunitat per negociar i espero que tots ho facin. Estem en temps, si m'ho permeten, de pròrroga, però el 4 de setembre s'acaben les excuses i els càlculs electorals i comença a vora de la responsabilitat.
9: Illa ha tancat el curs anunciant una inversió de 15 milions d'euros per fer franges de protecció forestal que actuïn com a tallafocs per prevenir els incendis i ha anunciat també una nova licitació d'obra pública per valor de 502 milions d'euros.
0: Aquests 502 milions d'euros en obres anunciats per Illa i que, de fet, ja es liciten avui, són aproximadament un terç de les previstes enguany. El govern pretén donar un impuls a la inversió en infraestructures i destinar-hi aquest any més de 1.400 milions d'euros, un 17% més que l'any passat, i prop del... concursos per crear el corredor de bus ràpid entre Blanes i Lloret, per millorar el pas de carretera de la C31 per Cunit, o per dotar del doble de carril alguns trams de la C37 entre Manlleu i Torelló. Tots aquests projectes licitats avui podran començar les obres la primavera.

0: mentre que Junts i el PP i la CUP l'acusen de fer un discurs triomfalista. La republicana Esther Capella demana al PSOE i al PSC que agilitzin l'aprovació del nou finançament, mentre que des dels comuns Jéssica Albiach demana canvis de cara al setembre.
1: Hem assolit un acord amb el Partit Socialista Obrer Espanyol per un nou model de finançament, un molt bon acord, però que el PSOE no ha estat sent capaç de transformar-lo en realitat. Al PSOE li falta múscul i al PSC capacitat d'estirar.
2: La segona part de la legislatura no pot ser un bis de la primera. Ara el govern té les eines i, per tant, arriba l'hora de la veritat i esperem que estiga a l'altura.
0: Tant Salvador Vergés de Junts com Lorena Roldán del PP o Pilar Castillejo de la CUP l'acusen de fer autocrítica, de no fer autocrítica.
3: És un balanç, com sempre, triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica.
4: Hoy no tocaba hacer propaganda, hoy tocaba dar explicaciones. Explicaciones, insisto, de esos dos años destruyendo el futuro.
5: Tenim la sensació d'haver assistit a un deliri.
0: I ara el que fem és repassar les estrenes de la setmana amb Spider-Man, amb en Marc Garriga.
6: Spider-Man rescata amb la seva última pel·lícula l'univers Marvel, que estava en hores baixes. És el seu film

0: Més madur, una cinta reflexiva sobre l'addicció a la feina, la necessitat vital de l'amistat i la humanitat del superheroi, amb escenes dignes dels millors títols de la franquícia i un nou personatge molt potent interpretat per Sadie Sink, la Max de Stranger Things, que demostra que és la intèrpreta més futur de la sèrie de Netflix. Altres pel·lícules que també tindran el seu espai a la taquilla estiuenca durant l'agost seran La patrulla canina, la Dino pel·lícula, El final de Oak Street, també amb els dinosaures com a protagonistes, l'últim capítol de la saga de terror Insidious i dos thrillers entretinguts, En mar abierto, amb un avió que cau en una zona infestada de taurons, i Cuenta atrás, al voltant d'un robatori de diamants. En canvi, Marsupilami desaprofita un personatge que hauria pogut donar molt de joc. D'entre totes les novetats d'aquests dies, n'hi ha tres de molt recomanables, però molt personals. Palestina 36, una ambiciosa superproducció internacional per entendre d'on ve el conflicte. Mother Mary, una pretensiosa però brillant alegoria sobre la creació artística. I El amor que permanece, un agradolç i meravellós relat del final d'un matrimoni. I finalment, dues produccions catalanes. Avui, Mala bèstia, de Bàrbara Ferrer, i d'aquí uns dies, A fuego, d'Estel Díaz, dos debuts molt prometedors.
1: Esports. Fins a 3:45 amb el Marc Andrés. Bona tarda.
2: Bona tarda. Jesse Bisibu ja ha signat contracte com a nou jugador del Barça, un futbolista belga de 18 anys que arriba procedent del Bruges a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una futura venda. La intenció és que Bisibu s'incorpori avui mateix a l'estaig d'Anglaterra i que demà es faci oficial l'anunci del seu fitxatge. D'altra banda, l'altre nom del dia també és el de Marc-André Ter Stegen, que cap a les 4 de la tarda ha d'abandonar l'estaig de pretemporada a Anglaterra del Club Laurana per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam, on es retrobarà amb Michel Sánchez, el tècnic que el va tenir al Girona la temporada passada. Tot i que el Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter, la seva sortida ve marcada també per la posició de Hansi Flick, que considera que la presència d'un jugador com Ter Stegen pot alterar l'ecosistema del vestidor. Per tant, l'alemany no serà el segon amistós d'aquest curs del Barça. El partit que els blaugranes jugaran aquest vespre davant el Birmingham a 9:15. Un amistós que podreu seguir en directe a Catalunya Ràdio i també a TV3. I l'altre nom destacat del dia d'avui en clau blaugrana és el de Joan Laporta, que ha estat donat d'alta de l'Hospital de Barcelona una setmana després que li fos diagnosticada una arrítmia. En un comunicat, Laporta ha agraït l'atenció rebuda a tot el personal, sanitari.
1: 3CAT Info.
2: Més actualitat futbolística, hem de comentar més coses del Barça, perquè el primer equip té previst jugar una partida amistosa el 15 d'agost a Tànger, al Marroc. El contracte ja està tancat i signat, ha de ser el partit contra un equip local i suposarà un ingrés d'uns 4 milions d'euros pel club blaugrana. Ara bé, a causa de la crisi migratòria aquests dies i les tensions diplomàtiques que suposen, s'esperarà uns dies a veure com avança la situació per, a partir d'aquí, fer l'anunci oficial del partit. L'Espanyol, per la seva banda, segueix entrenant-se i exercitant-se a Anglaterra i demà jugarà contra els Middlesbrough, el segon amistós de la seva estada. I el Sabadell, de la seva banda, juga aquest vespre a les 8, un amistós contra l'Inter Escaldes andorrà. Podria tenir alguns minuts l'última incorporació del quadre arlequinat al davanter uruguaià de 25 anys, Gastón Valles. La temporada passada va jugar al Tenerife, amb el qual va pujar a la segona divisió. La UEFA manté el seu posicionament en contra de la proposta de la FIFA de crear una filial per permetre l'entrada d'inversors privats en l'organització dels seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. Aquestes últimes hores han donat suport a la UEFA, la Confederació Asiàtica i la CONCACAF, la que engloba l'Amèrica del Nord, de Centroamèrica i el Carib. La UEFA ja ha anunciat que les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició que organitzi la Federació Internacional. Gian Infantino, el president de la FIFA, a més, ha perdut el suport de Carlos Cordeiro, el seu principal assessor, que ha dimitit dient que suposa aquesta privatització, deixant clar que ell no hi té res a veure i que és una mala idea pel futur del futbol. Aquesta proposta sotmetrà una votació el 19 de setembre. Per cert, que en clau internacional també hem de destacar la mort de Franco Baresi, mític jugador del Milan de la dècada dels 80 i 90 als 66 anys. L'exdefensa central no ha superat l'operació per extreure-li un nòdul pulmonar. I per tancar el bloc futbolístic, remarquem que el Barça femení és a punt de tancar el fitxatge més car de la seva història, la davantera brasilera del Manchester City, Caroline, de 26 anys, perquè el Barça pagaria 1.200.000 euros fixos més 300.000 en variables per rendiment. Seria el quart fitxatge del mercat d'estiu després de les arribades de Van Aasten, McKamey i Martina Fernández.
1: 3CAT Info.
2: Des d'avui fins dimecres vinent es disputa l'Europeu de Natació Artística a París. La selecció espanyola comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes. Iris Tió, Paula Ramírez, Mireia Hernández, Carla Lorenzo, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Denis González, a més de la seva seleccionadora Andrea Fuentes, que ha valorat positivament el nivell de l'equip amb què arriba a l'Europeu i se centra en la figura d'Iris Tió. Són declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Així que hem mirat molt també mentalment que ella estigui bé perquè ella és la que més pressió té, externa. I al principi d'any pues, era difícil perquè tenia molts compromisos a fer i clar, hi ha molts entrenos que els havia de recuperar sola després, que no és fàcil. Llavors gestionar això ha sigut difícil, però la veritat és que estic superagraïda de tenir una persona com la Iris amb aquest caràcter tan humil i ambiciós a la vegada.
2: El campionat, per cert, comptarà amb la participació 4 anys després de Rússia.

0: 2:15 de la tarda.
1: 3Cat Info.
0: Fem un cop d'ull als principals titulars d'aquest divendres, 31 de juliol. 25.000 immigrants dels prop de 40.000 que les últimes hores han entrat nedant a Ceuta ja han tornat al Marroc. Tot i això, a la ciutat n'hi queden milers, sobretot nois joves sense diners ni menjar. El govern espanyol acusa les màfies de tràfic de persones d'incentivar aquesta entrada massiva d'immigrants fent un ús interessat de la sentència del Suprem que prohibeix la devolució en calent dels que arribin per mar a Ceuta i Melilla. Brussel·les demana devolucions ràpides d'aquests migrants com a resposta a aquesta situació. Així ho ha reclamat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, mentre països governats per l'ultradreta, com Itàlia o Finlàndia, s'han sumat a la petició que s'exclogui Espanya de l'espai Schengen. França, mentrestant, ha reforçat les seves fronteres. Fins les 4, però, ho ampliarem, però parlarem d'altres qüestions. Es continua arrossegant i fent gran la polèmica per la compra d'un àtic de luxe per part del govern de Díaz Ayuso. Tot plegat ha coincidit en el moment en què González Amador, la parella de la presidenta madrilenya, ha posat a la venda el pis en què conviuen des de fa 3 anys. Avui s'ha desallotjat un dels assentaments de Montjuïc. Ha tocat a la ronda del litoral. S'ha desallotjat una trentena de persones instal·lades amb tendes de campanya a la carretera de Miramar. I parlarem de benzina, ara que molts comencen vacances. Omplir el dipòsit de cotxe, atenció, és 7,5 € més car ara que l'estiu passat en el cas dels dièsel i 7 € més en els de gasolina 95.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 4. Marc, amb quins temes?
2: Doncs hem de parlar del fitxatge, l'últim fitxatge del Barça, perquè Jesse Bisibu ja ha signat contracte com a nou jugador blaugrana. Arriba procedent del Bruges a canvi de 8,5 milions d'euros i un 20% d'una futura venda. La intenció és que el belga s'incorpori avui mateix a l'estaix d'Anglaterra i que demà es faci oficial l'anunci del seu fitxatge, tot plegat mentre avui, a 8:45 del vespre, contra el Birmingham, el Barça jugarà el seu segon amistós en directe a Catalunya Ràdio i a TV3, tot això sense ja Marc-André Ter Stegen.
0: I el temps, sol i calor amb alguns núvols escampats pel nord, l'oest i el sud del país, nuvolades més gruixudes al Pirineu, Prepirineu i cap dels ports a la Terra Alta amb alguns xàfecs i tempestes. Màximes d'entre 35 i 40 graus a les comarques interiors i de 30 a 33 graus al litoral. Ara passen 2:30 de 2:15 de la tarda. Un total de 43 persones han perdut la vida intentant arribar a la costa de Ceuta. Una xifra que s'ha elevat en els últims minuts. 43 persones mortes. D'altra banda, 25.000 immigrants dels prop de 40.000 que en les últimes hores ja han entrat nedant, ja han tornat al Marroc, segons les xifres del Ministeri de l'Interior, que es compromet a repatriar-los tots el més aviat possible. Des de la ciutat autònoma, Pedro Sánchez ha qualificat aquesta nova crisi migratòria d'atac contra la integritat territorial d'Espanya. El president del govern espanyol ho desvincula de qualsevol maniobra per part de Rabat i ho relaciona directament a l'ús, per part de les màfies, de la sentència del Suprem, que prohibeix devolucions en calent dels que entrin nedant a Ceuta i Melilla.
3: Esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos y ha producido una avalancha de las características y de la dimensión que vivimos en el día de ayer.
0: Per evitar que repeteixin entrades massives per mar i poder retornar en calent els que ho intentin, Sánchez ha anunciat la col·locació d'una barrera de boies davant les platges de Ceuta i fins i tot canvis en la llei, però de moment a la ciutat la situació és molt complicada, tot i que aquest matí centenars d'immigrants han començat a tornar voluntàriament al Marroc, als carrers encara n'hi ha milers, alguns vestits només amb el banyador, sense diners ni menjar. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
4: Un dels punts claus de la situació migratòria que viu Ceuta és el pont que connecta el port amb el centre de la ciutat. Un pont per on vagaregen, caminen sense rumb, avui i avall, desenes, desenes i desenes de joves marroquins que han arribat a Ceuta els últims dies, sobretot entre dimecres i dijous. Són joves que no tenen destí, no saben on anar i que només a veure'n se'm llencen a sobre, sisplau. Volem menjar, volem llet, volem comprar tabac. Es troben bitllets arrugats a les butxaques, bitllets de dirhams marroquins, perquè els hi canvia euros. Les persianes dels grans supermercats estan baixades, però els joves igualment hi fan cua, amb esperança que obrin més tard. També les botigues de les gasolineres no venen res, ni a marroquins ni a espanyols. Això és el que explica un dependent marroquí desesperat als seus compatriotes arribats a l'altra banda de la frontera. No us puc vendre res, torneu al vostre país. Davant d'aquesta plaça hi ha el mar, i darrere la carretera que arriba a l'espigó del Tarajal, la frontera entre Espanya i el Marroc, per on l'última setmana han entrat aquests milers de migrants nedant o simplement a peu. Molts s'adrecen directament als soldats, davant els vehicles militars que hi ha a les cantonades d'aquesta plaça, amb la pregunta següent: on és la frontera? I és que molts tornen ja cap al seu país davant una realitat que és molt menys idíl·lica del que es pensaven.
5: Sincerament, jo no sé què sé per què he venit. Ara ja me vol. Ja, què passa, el que dius, Ger?
4: Amb comunicació difícil, perquè parlen només àrab i jo no el parlo, M'expliquen també que a través de les xarxes socials es havia semblat que tot a Ceuta era meravellós i que resultaria molt fàcil arribar a la península. Molts tenen com a destí final Barcelona, aquesta il·lusió tenen. També havien pensat fins i tot que les portes de les fronteres estaven literalment obertes. Li pregunto a un noi de Tànger de 19 anys, per què has vingut avui? Per què aquests dies? I em diu això, ho havia vist a les xarxes, però segurament era un miratge. És un noi que el seu poble feia de barber.
0: Brussel·les demana devolucions ràpides de migrants com a resposta a la situació a Ceuta. Així ho ha reclamat la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, mentre països governats per l'ultradreta van més enllà. Finlàndia s'ha sumat a la petició d'Itàlia perquè s'exclogui Espanya de l'espai Schengen. França, mentrestant, ha reforçat les seves fronteres. La Comissió Europea vol mà dura contra unes imatges de joves intentant creuar per entrar a Espanya que considera inacceptables, en paraula de von der Leyen, que defensa les regles que permeten els retorns ràpids de migrants i que han promès més ajuda de l'agència europea Frontex. El PP vol que es declari l'emergència nacional i a Europa la crisi ha posat en alerta sobretot els governs amb representació de partits d'ultradreta. La primera ministra italiana ahir i la ministra d'Afers Estrangers finlandesa avui han demanat que s'expulsi Espanya de l'espai Schengen de lliure circulació perquè argumenten que les autoritats han estat incapaces de protegir la seva frontera. França ha intensificat els controls a les seves fronteres, com defensava el ministre de l'Interior, Laurent Núñez.
6: Tenim controls a la frontera franco-espanyola. Estan operatius. De fet, s'han reforçat els darrers mesos. Per tant, òbviament, en prendrem mesures si hi ha cap moviment cap al territori nacional. I en qualsevol cas, és evident que intensificarem els controls fronterers.
0: Israel ha carregat contra la crisi migratòria del govern espanyol i la seva política, aprofitant la crisi humanitària, com també ha fet l'administració de Donald Trump. I Junts per Catalunya vol que el Congrés torni a votar la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Coincidint amb la crisi migratòria a Ceuta, la portaveu dels juntaires del Congrés, Míriam Nogueres, ha anunciat a les xarxes que tornaran a registrar la proposició de llei.
7: Es pot seguir sense fer res davant de les imatges que ens arriben des de Ceuta i, per tant, que segueixin creixent els extrems, sobretot l'extrema dreta. O es pot aplicar el mètode de Junts i és que Catalunya tingui el control absolut de la immigració i de les nostres fronteres. Tornem a presentar la llei perquè Catalunya tingui la delegació en matèria d'immigració. Veurem si els partits que tant es queixen i voten a favor o prefereixen seguir en aquest caos.
0: El Congrés va tombar l'any passat la delegació de competències migratòries a la Generalitat amb els vots de PP, Vox i Podem. Fonts de Junts, però, asseguren que la llei es tornarà a votar en les pròximes setmanes.
1: 3Cat Info.
0: Es continua arrossegant i fent gran la polèmica per la compra d'un àtic de luxe per part del govern de Díaz Ayuso. González Amador, parella de la presidenta madrilenya, ha posat a la venda el pis en què conviuen des de fa 3 anys una operació immobiliària que coincideix amb la compra de l'àtic per part de la Comunitat de Madrid com a oficina temporal de Díaz Ayuso. Els dos immobles estan situats en una de les zones més cares de la capital de l'estat, Madrid. Àngels Lafuente.
8: Mentre la Comunitat de Madrid comprava el mes d'abril un àtic de luxe destinat a ser l'oficina temporal per a Díaz Ayuso, àtic a correcuita posat a la venda a l'esclatar la polèmica sobre l'ús de l'immoble, la parella de la presidenta madrilenya, Alberto González Amador, començava els tràmits per vendre el pis on ha viscut amb Díaz Ayuso des del 2023, per 1.790.000 euros. Dues operacions immobiliàries que coincidien en el temps. Des del govern de la comunitat treuen ferro la coincidència, diuen que no en sabien res de l'operació immobiliària de González Amador i la deslliguen de la compra de l'àtic per part d'una empresa de l'administració madrilenya. Per tot plegat, el delegat del govern a Madrid, Francisco Martín, ha exigit a Ayuso que plegui.
9: Ha sido una pillada descomunal lo que hemos tenido ocasión de vivir en las últimas horas. Y por ello, les digo que creo que la señora Díaz Ayuso no debe seguir un minuto más al frente del gobierno de la Comunidad de Madrid. Es urgente que la señora Díaz Ayuso dimita.
8: Tant el PSOE com Més Madrid insisteixen a tenir accés a l'expedient de compra de l'àtic i acusen la Comunitat de Madrid de falta de transparència.
0: Més qüestions, l'Euríbor i amb ell les hipoteques tanquen el juliol a l'alça. Retorna el crèdit, es pot encarir uns 800 euros anuals. L'Euríbor, l'indicador més utilitzat en els crèdits hipotecaris variables, se situa en el 2,85% de mitjana aquest mes. Des de l'inici de la guerra, el febrer ha anat pujant amb més força, anticipant les pujades del tipus del Banc Central Europeu de resultes de la inflació que pugui provocar el conflicte. I ara l'Euríbor ja està en el nivell més alt des de la tardor del 2024. Superen 8 dècimes el de fa un any i això vol dir que qui hagi de fer ara la revisió anual de la hipoteca pagarà més de quota. Per a un préstec de 170.000 euros a 25 anys, la pujada serà d'uns 65 euros al mes, és a dir, prop d'uns 800 euros l'any.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Avui s'ha desallotjat un dels assentaments a Montjuïc a tocar de la Ronda del Litoral. El dispositiu policial de la Guàrdia Urbana, amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra, ha desallotjat una trentena de persones instal·lades amb tendes de campanya a la carretera de Miramar. Barcelona, Maria Guixà.
10: Aquesta operació ha començat a les 8 del matí i s'han desallotjat 32 persones, totes majors d'edat. L'Ajuntament ha al·legat l'actuació pels greus problemes de seguretat, salubritat i convivència que ha detectat en aquest espai. Els motius els dona Marta Villanueva, regidora de Salut de l'Ajuntament de Barcelona.
11: El primer, un risc per la seguretat vial. Un segon risc és el de la seguretat ciutadana. Durant els primers mesos de l'any es van registrar 148 incidències vinculades en aquest espai. Això suposa un increment del 410% respecte l'any anterior. I un tercer risc que esbalsava l'activitat diària en funcionament operatiu del Parc de Bombers de Montjuïc.
10: A la zona també s'hi ha detectat consumal de substàncies estupefaents i acumulació de residus, unes deixalles que els efectius de neteja municipals s'han encarregat de recollir durant tot el matí.
12: Matalassos, han trobat roba, tendes de campanya, objectes de plàstic, eines, i bueno, moltíssima brutícia, llaunes, papers, menjar...
10: El president del grup municipal del PP a Barcelona, Daniel Cirera, que ja havia demanat el desallotjament, ha aplaudit l'actuació en un missatge a la xarxa social X, al·legant que l'assentament degradava l'entorn i generava inseguretat.
0: Intent de fuga a la presó de Ponent d'un pres armat amb punxons que va estar durant mitja hora a la teulada del centre. Va amenaçar els funcionaris i es va haver d'activar la màxima alerta durant 50 minuts. Lleida, Estela Busoms.
13: Uns fets que ha difós el sindicat SICAP FEPOL i que ha confirmat el Departament de Justícia. Segons sembla, tot plegat va començar ahir al migdia, quan l'home va agredir un altre pres al pati. Quan els funcionaris van intervenir, l'agressor va treure dues armes punxants artesanals que s'hauria fabricat amb un pal d'escombra manipulat i va amenaçar de mort qui s'hi acostés. Les mateixes fonts expliquen que es va activar el codi 3 de màxima alerta, però que l'intern va aconseguir accedir a la coberta interior de la presó amb l'ajuda de dos presos més, fins que 50 minuts després va entregar les dues armes i va baixar de la teulada pel seu propi peu. Pels sindicats són uns fets molt greus que requereixen una investigació exhaustiva de com va poder fabricar els punxons i que revisin les mesures de seguretat del centre.
0: I quatre persones han estat detingudes en relació amb el tiroteig entre dos grups que es va produir el 12 de maig al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs. Els Mossos van arrestar tres dels implicats durant l'operatiu del 14 de juliol. El quart, un home de 46 anys, es va presentar dies després a la comissaria, on també va quedar detingut. Durant l'operació, els Mossos van escorcollar diversos domicilis de Sant Adrià de Besòs, Barcelona, Terrassa i Maçanet de la Selva. Hi van intervenir set armes de foc, entre les quals hi havia quatre pistoles, un revòlver, una escopeta i un subfusell. També van trobar munició, una armilla antibales i prop de 40.000 euros en efectiu. El tiroteig no va provocar cap ferit, tot i que, segons la investigació, es van arribar a disparar una trentena de trets.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Manifestació dels veïns de Roda de Barà al Tarragonès contra les pantalles acústiques que DIF està instal·lant als laterals de les vies del tren de la costa, demanant reduir les alçades d'aquestes instal·lacions, que en molts punts arriben a superar els 5 metres i que generen un greu impacte visual i paisatgístic. Tarragona, Manel Sastre.
14: L'acció de protesta arriba després que el Ministeri rebutgés les al·legacions al projecte i mantingués la construcció de més de 14 quilòmetres de pantalles entre Tarragona i Calafell. Un centenar de veïns s'han concentrat en un dels punts que ja té pantalles de més de 5 metres just a tocar de les cases a Roda. Demanen la revisió del projecte, que s'apliquin mesures menys agressives amb el paisatge i que es desviïn les mercaderies per l'interior. Esther Valls és membre de l'Associació de Veïns Costa Daurada Barà.
15: El que volem és una barrera que té la mateixa eficiència i eficàcia, un metre i mig, que compleixi la normativa de soroll. El que demanem és que ja es construeixi una via segregada, fora de la costa. El que no volem és que es trinxi el nostre territori, que es facin aquests nyaps.
14: Adif justifica l'acció per reduir el soroll provocat per l'increment previst del trànsit ferroviari de mercaderies associat al corredor del Mediterrani. Els convocants denuncien, però, que s'ha incomplert el compromís de revisar el projecte per reduir-ne l'impacte visual. L'ex gestor d'infraestructures ferroviàries ja s'ha compromès a reunir-se amb els alcaldes al setembre per presentar alternatives.
0: I de seguida actualitzem la situació del trànsit a aquesta hora, però atenció, perquè omplir el dipòsit del cotxe és 16 euros i mig més car ara que l'estiu passat per als cotxes dièsel, i s'enfia a 7 euros més en el cas de la gasolina 95, segons dades del Ministeri de Transició Ecològica. Avui, en plena operació sortida, les gasolineres s'estan omplint de vehicles que volen posar benzina abans que demà 1 d'agost es retiri una part dels ajuts al preu dels carburants per part del govern espanyol. El descompte, que durant el juliol ha estat de 15 cèntims per litre, serà de 10 cèntims durant tot el mes d'agost. Al setembre baixarà 5 cèntims diumenge i a l'octubre directament desapareixerà aquesta rebaixa. El preu mitjà de la gasolina 95 d'avui és de 1,64 per litre i de gasoil de 1,75 a Catalunya. Si ho comparem amb el dia en què va començar la guerra a l'Orient Mitjà, ara fa 6 mesos, observem una gran pujada, sobretot del dièsel, que està 30 cèntims per sobre del preu del febrer. La gasolina 95 també registra una pujada de gairebé 20 cèntims per litre. Ara sí, són 3:15 de la tarda, àrea de serveis. Connexió amb l'equip viari, Carmina Malagarriga, bona tarda.
16: Bona tarda, Marc. I si et sembla, començarem pel servei ferroviari, perquè Renfe informa que avui el sindicat ferroviari SF Intersindical ha convocat vaga. Els serveis mínims establerts per aquesta tarda són d'un 66% a les hores punta, i això vol dir aquesta tarda entre les 5 i 8:45, i d'un 33% la resta de la jornada. I a banda d'això, a la línia R3, per una incidència a la infraestructura, s'ha establert servei per carretera entre les estacions de la Garriga i Vic. I ara sí, anem a les carreteres, perquè hi ha diferents punts de retencions a la P7. Hi ha a l'Ampolla, en sentit sud, cap al País Valencià, també de Castellbisbal a Martorell, a Sant Cugat del Vallès i a Barberà del Vallès, tot això en sentit sud, mentre que en sentit nord hi ha retencions a Montornès del Vallès, Mollet del Vallès i Barberà del Vallès. També a la C12, Flix, en tots dos sentits per un accident, si dona pas alternatiu. A l'N2 a la Jonquera, en sentit nord, a la C32 a Cabrera de Mar i també a Montgat, en sentit nord, a la C60 a Argentona, en sentit sud, cap a l'enllaç amb la C32, a la C32 a Sant Boi de Llobregat, en sentit sud, cap a Castelldefels. Tant a la C58 com a la C33, a Montcada i Reixac cap a Barcelona, a la B20 a Cornellà de Llobregat, en sentit sud, a la Ronda de Dalt de les Roquetes a Horta, en sentit Llobregat, i de Pedralbes a Horta, en sentit Besòs, per un accident, mentre que a la Ronda Litoral hi ha retencions del Poble Nou a la Barceloneta, en sentit Llobregat, i de la Zona Franca al Poble Sec, en sentit Besòs. I afegirem que s'han reobert les dues carreteres que estaven tallades per l'incendi forestal del Berguedà. S'han reobert, doncs, i ja funciona amb normalitat, la C26 a Montmajor i la BB-4241. Dit això, doncs, ens tornem a trobar d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Fins ara.
16: Fins ara.
0: El temps. Dani Ramírez.
17: Previsió de pocs canvis de cara a les properes hores, una certa variabilitat en el temps pel que fa al Pirineu, Prepirineu, extrem nord de la Catalunya central i també cap a l'àrea dels ports, o la Terra Alta, Matarranya, comarques de muntanya de Castelló. Qui pot descarregar alguna tronada, algun xàfec aquesta tarda, 5, 10, 15 litres per metre quadrat. Aquesta matinada i matí ja hi ha hagut algun xàfec que ha deixat a Cerdanya 5 litres a Bolví, 7 al refugi de Malneu, ha caigut 1,5 litres al Santuari de Caral, gairebé 1 litre a Berga, 1 litre a Núria. A la tarda en poden caure d'1 a 10 litres, en general puntualment 15, no creiem que més. I demà, més possibilitat de tempestes a la tarda al Pirineu Oriental i Prepirineu. Hi ha un avís de pluja intensa al Ripollès, a la Cerdanya. També cap a la Garrotxa, Nord d'Osona, Lluçanès, Berguedà, poden caure 20 litres per metre quadrat en mitja hora en aquestes comarques nord-orientals. La temperatura demà pràcticament no canvia, per tant, com avui, màximes de 35 a 40 a l'interior, a la costa entre 30 i 33 amb xafogó, i diumenge la temperatura podria pujar uns 4 graus al Pirineu, on baixaria 3 o 4 a les Terres de l'Ebre, amb un dia de sol, alguns núvols aïllats, i a la tarda, en principi, diumenge, sense ruixats.
18: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La calor, ara en parlava el Dani Ramírez, provoca la mort de 500.000 de quilos de musclo al Delta de l'Ebre, és el 20% de la collita d'enguany i suposa unes pèrdues econòmiques de més d'1 milió d'euros. Els productors temen que les altes temperatures també afectin la cria. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
19: A finals de juny, els productors van reclamar l'obertura de la bocana de la badia del Fanga per reduir la temperatura de l'aigua, que aleshores ja va assolir els 28 graus. L'objectiu era garantir la supervivència de les cries i en aquell moment quedava un 20% de la producció de musclo per collir. Gerardo Bonet és el gerent de la Federació de Productors de Mol·lus del Delta de l'Ebre.
20: Ja donem per acabada la campanya del musclo d'enguany, que ha sigut molt dolenta per aquesta mortalitat, perquè la pujada de temperatures ha vingut quan no havia vingut mai, que va ser hagut a partir del 24 de juny.
19: Ara, un mes més tard, amb les altes temperatures, s'ha perdut aquesta producció i ha provocat unes pèrdues econòmiques de més d'1,2 milions d'euros. A més, temen que la cria que hi ha a l'aigua tampoc sobrevisqui. Per això demanen ajuts.
20: El problema del productor no és el que esteu veient ara, és que, a més, ha de sembrar. Llavors, a veure com se podrà pagar aquesta cria quan tu no hi has cobert els gastos.
19: En aquest context, els productors lamenten que amb el canvi climàtic el cicle del musclo cada vegada s'escurça més i, tot i que molts han apostat pel cultiu de l'ostra, asseguren que no té tan bona sortida al mercat.
0: I ens quedem a Tarragona perquè l'Ajuntament de Roda de Berà el Tarragonès canviarà la circulació d'alguns carrers que limiten amb el Vendrell per intentar aturar l'anomenat turisme de la brossa. Des de que s'ha implantat la recollida selectiva porta a porta a la capital del Baix Penedès, municipis com Roda de Berà o Calafell han notat augments significatius d'escombraries als seus contenidors de les zones frontereres. Tarragona, Manel Sastre.
14: En el cas de Roda de Berà s'han arribat a tenir augments de més de 5 tones diàries de brossa. L'alcalde Pere Virgili ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que la situació els afecta greument, sobretot els carrers que limiten amb el Vendrell. S'han canviat les localitzacions d'alguns contenidors i aquest cap de setmana canviaran també la circulació d'alguns carrers per dificultar aquesta pràctica.
2: Nosaltres tenim una mesura més dràstica a aplicar. Bueno, aquesta setmana ho farem en prova amb un dels carrers. Prohibim accedir des del Vendrell cap a Roda en vehicle i ho hem comunicat a l'Ajuntament del Vendrell també.
14: El cas fa mesos que dura i una de les veïnes de Roda, Glòria Rodríguez, ho explicava així a l'espai de denúncia ciutadana del Matí de Catalunya Ràdio.
21: Hi ve gent, i fins i tot amb cotxes, a llançar les escombraries al nostre carrer que llinda amb el municipi del Vendrell, amb la urbanització del Francàs, que són les urbanitzacions on des de Setmana Santa han implantat la recollida porta a porta.
14: L'alcalde de Roda no entén com municipis de segona residència implanten una recollida porta a porta impossible de gestionar pels qui no hi viuen tot l'any. A Calafell estan igual, han penjat pancartes amb el lema "El teu residu, el teu municipi", els carrers que toquen amb el terme del Vendrell.
18: 3CAT Info. Pinsels del Sorolí.
0: Valdomà acollirà demà l'estrena de Teva Meva, un nou format impulsat per Perifèria Cultural que vol transformar els concerts en un espai de diàleg entre artistes. La proposta s'estrena en aquest petit poble de la Noguera amb dues figures destacades de la música d'arrel dels Països Català. Valdomà, Pau Rovira.
22: L'estrena reunirà el valencià Miquel Gil i la mallorquina Miquela Lladó, que compartiran escenari en una actuació on les cançons se'n respondran les unes a les altres per construir un relat compartit combinant música, paraula i vivències. Ho explica Francesc Can Rivera, Titot, director artístic de Perifèria Cultural.
23: D'alguna manera estaran a l'escenari tots dos i aniran fent això, un Teva Meva, no? Ara una a tu, responent-me a mi, ara una altra jo responent a tu, i en fi, mantenint una conversa amb cançons dels seus propis repertoris, cançons que en molts casos han esdevingut referents de la música popular i tradicional.
22: El concert també comptarà amb l'actuació de la cantautora nord-catalana Paola Escudero. La iniciativa vol demostrar que els pobles petits, com Valdomar, també poden ser espais d'estrena i de creació de nous formats culturals.
0: I avui engega una nova edició del Sant Bifest, un festival familiar amb concerts, activitats, arts de carrer i ofertes gastronòmiques. Aquest vespre, Arrels de Gràcia omplirà de rumba catalana el Parc dels Germans Gabrielistes de Sant Vicenç de Montalt. Marta Vallès.
24: El Sant Bifest torna a aquest entorn privilegiat amb vistes al mar. La promotora de Project i l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, impulsors del festival, el defineixen com una cita fantàstica pel lleure familiar. Tito Ramoneda, director de The Project.
25: Volem que la gent gaudeixi, que disfruti, que la música sigui un element clau, però que més enllà de la música puguem plantejar un espai meravellós i idíl·lic, unes jornades. Tenim un plan, i el plan d'avui o el plan de demà és amb el Sandy, amb els nens, amb els pares, pugui anar amb els amics.
24: Amb la Judit Llimós, directora artística del Sant Bifest, descobrim una mica més del que podeu trobar passejant pel parc.
26: Pots arribar a les 6:30 de la tarda i anar-te'n una de la matinada. Hem passat una jornada magnífica de cultura, que els nens juguin, que trobin un espai màgic, moltíssimes opcions perquè els nens també puguin gaudir i veure el que és la cultura, gaudir de la música, trobar-se un pallasso, veure el que és el circ, arts escèniques, que potser un nen amb 3 anys mai ho ha vist, un festival de banda al mar.
24: I els principals concerts, els del vespre, des d'avui i fins dilluns.
26: Una nit de rumba catalana amb els Arrels de Gràcia, una cantant londinenca que es diu Toni Arricci. Té un projecte d'R&B soul realment molt potent. Hi ha una proposta que estem super feliços de tenir, que es diuen Les Caramba. És un grup de salsa de noies que viuen a Barcelona. I tancarem el festival el dia 3 amb el Clarence Baker. Fa versions del soul internacional internacional dels 80, 90, 70...
24: Dos concerts cada dia, tarda i vespre, i entrada a 9 euros pels adults i 4 euros de 4 a 12 anys. Avui la música sonarà al ritme de la rumba catalana d'Arrels de Gràcia. Tota la informació a sambifest.cat.
0: I de la música, als esports.
1: Esports.
0: 5 minuts fins a les 4 amb el Marc Andrés. Bona tarda.
3: Bona tarda. Jesse Bisibu ja ha signat contracte com a nou jugador del Barça. El belga de 18 anys arriba procedent del Bruges a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una futura venda. La intenció és que s'incorpori avui mateix a l'estaig d'Anglaterra i demà mateix es faci oficial l'anunci del seu fitxatge. D'altra banda, Marc-André Ter Stegen abandonarà avui cap a les 4 de la tarda l'estaig de pretemporada d'Anglaterra per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam, on es retrobarà amb Michel Sánchez, el tècnic que el va tenir al Girona aquesta passada temporada. Tot i que el Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter, la seva sortida ve marcada també per la posició de Hansi Flick, que considera que la presència d'un jugador com Ter Stegen pot alterar l'ecosistema del vestidor. Per tant, l'alemany no serà el segon amistós del curs blaugrana, el partit que el Barça jugarà aquest vespre davant el Birmingham a 9:45. Un amistós que podreu seguir en directe a Catalunya Ràdio i també a TV3. L'altre nom del dia, per cert, és el de Joan Laporta, que ha estat donat d'alta de l'Hospital de Barcelona una setmana després que li fos diagnosticada una arrítmia. En un comunicat, Laporta ha agraït l'atenció rebuda a tot el personal sanitari.
1: 3CAT Info.
3: Més actualitat futbolística, seguint amb el Barça, el primer equip té previst jugar un amistós el 15 d'agost a Tànger, al Marroc. El contracte ja està tancat i signat, serà contra un equip local i suposarà un ingrés de 4 milions d'euros pel club blaugrana. Ara bé, a causa de la crisi migratòria i les tensions diplomàtiques que existeixen, s'esperarà uns dies a veure com avança la situació per, a partir d'aquí, fer l'anunci oficial del partit. L'Espanyol, per la seva banda, segueix preparant-se a Anglaterra i demà jugarà contra el Middlesbrough, el segon amistós de l'estada, i el Sabadell, a segona, juga aquest vespre, a les 8, un amistós contra l'Inter Escaldes andorrà. Podria tenir alguns minuts l'última incorporació del quadre arlequinat al davanter uruguaià de 25 anys, Gastón Valles. La temporada passada va jugar al Tenerife, amb el qual va pujar a la segona divisió. I demà jugarà al Girona, el 49è trofeu Costa Brava. Serà a Montilivi i el rival serà l'Arsenal. N'ha parlat del partit el nou tècnic, Quique Álvarez.
4: Està clar que és un gran rival, un dels millors que podíem tenir. Crec que per l'aficionat és maco que pugui venir un rival com l'Arsenal. I per nosaltres també, no? I, bueno, esperem fer un bon partit.
3: El partit serà demà dissabte a les 8 del vespre. La UEFA manté el seu posicionament en contra de la proposta de la FIFA de crear una filial per permetre l'entrada d'inversors privats en l'organització dels seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. Aquestes últimes hores han donat suport a la UEFA, la Confederació Asiàtica i la CONCACAF, la que engloba l'Amèrica del Nord, Centroamèrica i el Carib. La UEFA, a més, ja va anunciar que les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició que organitzi la Federació Internacional. Gianni Infantino, president de la FIFA, a més, ha perdut el suport de Carlos Cordeiro, el seu principal assessor, que ha dimitit dient que s'oposa a aquesta privatització, deixant clar que ell no hi té res a veure i que és una mala idea pel futur del futbol. Aquesta proposta, per cert, es sotmetrà a una votació el 19 de setembre. I en clau internacional fem dos apunts de futbol també. El primer és que ha mort Franco Baresi, mític jugador del Milan de la dècada dels 80 i 90, als 66 anys. L'exdefensa central no ha superat l'operació per extreure-li un nòdul pulmonar. I també destaquem que a Anglaterra la Federació Anglesa ha sancionat el Chelsea amb una multa de 10 milions de lliures i dues finestres de fitxatge sense poder inscriure. Una sanció per irregularitats comeses entre l'any 2011 i el 2018, quan el club anglès encara era propietat del magnat Roman Abramovich.
1: 3CAT Info.
3: Des d'avui fins dimecres vinent es disputa l'Europeu de Natació Artística a París. Avui a les 6 de la tarda, Iris Tió i Lilú Lluís buscaran la primera medalla a la prova de duet tècnic i, una mica més tard, Denis González ho farà a la final masculina de solo tècnic. En total, la selecció espanyola comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seva seleccionadora, Andrea Fuentes, una seleccionadora que parlava ahir al Tot Costa.
5: Així que hem mirat molt també mentalment que ella estigui bé perquè ella és la que més pressió té, externa. I al principi d'any pues, era difícil perquè tenia molts compromisos a fer i clar, hi ha molts entrenos que els havia de recuperar sola després, que no és fàcil. Llavors gestionar això ha sigut difícil, però la veritat és que estic superagraïda de tenir una persona com la Iris amb aquest caràcter tan humil

de Flow amb Jordi López.

música house i també de la música electrònica. Habitualment amb promos, exclusives i novetats d'aquest gènere musical que s'arrossega des de finals dels anys 90 a l'anomenada època del The House Sound of Chicago. Todd Terry, Marshall Jefferson, Farley, Jack Master, Fang, etc, etc. Molt bé, com és habitual, salutacions de Jordi Casas. Ara mateix estigueu fent el que estigueu fent, per exemple, a casa, menjant una miqueta, algun i alguna treballant, altres conduint o a punt de sortir de festa. En qualsevol situació podeu escoltar el Jordi Casas House directament a online o a través d'un altre

Bages, al Garraf i també a la província de Tarragona, a Cuní, a la Costa Daurada. Molt bé, avui començarem directament el programa amb una promo que ens han passat amb una noia que es diu Pilar Cangri. No sé, sona a reggaetó, però no és reggaetó. És una cançó que ara veureu. Es diu Free Ride.

0: instrumental Antonio. Senzillament Antonio.
1: My God, amor.
0: No sabem qui és, la cançó es diu Moi, que vol dir no un petó, sinó jo, en francès. Lulu, c'est moi. I bé, és una promo que ens acaben de passar perquè vosaltres l'escolteu abans que ningú. Això és Jordi Casas House per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes.

0: Molt bé, és un tema house tradicional, així... Bé, house habitual dels 90, amb el creador de Come On, Get Up, Everybody, un home que té una veu molt similar a Sylvester, es diu Byron Stingley, que vol dir Byron l'agarrat, i això es diu Love You, amb la col·laboració de Waze. Molt bé, aquest home me l'aprecio molt, perquè una vegada el vaig entrevistar a la ràdio, i a l'acabar vaig dir, vols que anem a fer unes copes? Ostres, va ser tremendo. Anys 90, l'any 99, i el vaig portar al Fibra Òptica, allò que acabaven d'obrir. Després, amb una noia que es diu Olga, amb el Casanova, sí, el Casanova, i després ja, bueno, els pibos portant a Barcelona.
1: Ponme otra, que me voy.
0: I l'última vegada que el vaig veure va ser... al baixar del taxi, ell, al Passeig de Gràcia, a quatre grapes, intentant entrar a l'hotel. I a partir d'aquí ja no...

0: cases caos i hit parades. Aviam si en algun moment em treus, encara que sigui amb una veu amorf, així, o fent un jingle. Jordi Casas House.
1: Jordi Casas House.

És el que sempre he dit, eh? La música house, hi ha d'haver un merder de fons, allò, francament tremendo. Era una bonica cançó d'un home tradicional del house. Aquest home que fa house tradicional estil 90 es diu Nell Willis i la cançó Deep Love, amor profund. Senyores i senyors, ja fa uns dies us vàrem presentar aquesta cançó que ens va passar des de Malta, un dels millors productors i DJs de l'actualitat. Es diu Who, el seu segell Who Plays, i ara mateix Jawel Key ha remixat aquesta cançó.

Jean-Claude.

Apa, a passar-ho bé i a conduir amb precaució. I no us passeu amb l'aigua mineral, especialment si té bombolles. Yes, yeah.

Nenes i sobretot les mares de les nenes. Si veieu en Jordi Casas, sortiu corrents. És pitjor que per la ràdio.

0: El Ministeri de l'Interior calcula que més de 48.000 migrants dels 50.000 que han creuat la frontera aquesta setmana del Marroc cap a Ceuta ja han retornat voluntàriament al seu país. Pel que fa al nombre de migrants morts, la xifra puja ja a 57 persones, segons fonts policials. Als carrers de Ceuta, milers de joves busquen menjar i és que bona part dels comerços estan tancats. Itàlia anuncia la suspensió temporal del Tractat de Schengen de lliure circulació amb Espanya arran d'aquesta crisi. Això vol dir que reintroduirà controls en ports i aeroports que seran aleatoris i que només es faran a passatgers que no siguin europeus. El president espanyol considera que no és temps de dividir en resposta a les crítiques que ha rebut per la gestió d'aquesta crisi. El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, torna a reclamar a l'executiu que declari a la ciutat autònoma la situació d'interès per seguretat nacional. Hamas accepta desarmar-se com a part del seu pla de pau de Donald Trump per Gaza, però alerta que només ho farà si Israel la retire de la franja. El govern de Benjamin Netanyahu no ha reaccionat oficialment, però el president nord-americà assegura que els israelians estan molt contents amb aquest acord. Els bombers aconsegueixen estabilitzar l'incendi que es va declarar fa una setmana a la Vall d'Uixó, al País Valencià. Totes les persones que encara estaven evacuades poden tornar a casa seva. Les flames han calcinat més de 9.500 hectàrees i han afectat un 12% del parc natural de la Serra d'Espadà. Ha aparegut una nova escarda al barri del Putxet de Barcelona, al soterrani d'un edifici desallotjat per l'esborrany causat per les obres de la línia 9 del metro. La fissura farà que el 40% dels veïns afectats encara no puguin tornar a casa fins al setembre, com a mínim. Enèsim xoc entre Isabel Díaz Ayuso i el govern espanyol ara per la compra secreta d'un àtic de luxe per part del govern madrileny. L'executiu de la comunitat acusa l'esquerra de mentir per tapar la corrupció de Pedro Sánchez i la Moncloa demana dimissions. El festival grec tanca la 50a edició amb la prestigiosa companyia xinesa Tao Dance Theater, que estrena a l'estat les seves coreografies numèriques 16 i 17. Són unes peces que exploren el moviment del cos en muntatges de gran format que busquen la sorpresa sensorial de l'espectador.
1: Esports.
2: El Barça juga des de 3:15 contra el Birmingham, el seu primer partit oficial de pretemporada. Adeyemi ha debutat amb la samarreta blaugrana. De moment, quan porten 15 minuts de joc, els manté el 0-0 al marcador. I un altre fitxatge del Barça, Jesse Bisibu, aterrarà aquesta nit a les 10 a Anglaterra, hora catalana, per incorporar-se també a l'estaix del Barça. El belga serà anunciat demà, després que el Barça hagi pagat 8,5 milions d'euros i es reserva també al Bruges, el seu equip de procedència, un 20% d'una hipotètica futura venda. I a l'Europeu de Natació Artística a París, Iris Thió i Lilo Lluís no han pogut aconseguir medalla a la prova de duet tècnic. També n'ha quedat a les portes Denis González a la final masculina de solo tècnic.
0: Matinada encara calorosa i xafogosa de cara a un començament demà d'agost, mig ennuvolat a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, amb algun plugim molt local. A la tarda, més sol, amb alguns ruixats i tempestes de tarda al Pirineu, al Prepirineu i l'àrea del Massís del Port. La calor serà semblant a ponent, s'arribarà als 38 graus.
1: 3CAT Info.
0: Passem poc més de 4 minuts de les 9. Bona nit, us parla Jaume Brufau. El Ministeri d'Exteriors ha assegurat que pràcticament tots els migrants arribats aquests dies a Ceuta ja han tornat voluntàriament al Marroc. Serien unes 48.000 de les 50.000 persones que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Pel que fa al nombre de migrants morts, la xifra puja a 57, segons fonts policials. Als carrers de Ceuta encara milers de joves busquen menjar i aigua perquè bona part dels comerços no han obert. Ho ha constatat l'enviada especial de 3CAT Info a Ceuta, Cèlia Cernades.
3: Un gran supermercat al costat de la carretera del port de Ceuta té les persianes baixades, però igualment desenes d'homes marroquins s'amunteguen a la porta, sense aigua ni menjar, en una ciutat tancada a cal i canto. No hi ha ni una botiga, ni un bar obert, ni pels migrants ni per la població local. L'Antonio, que té 4 fills, suat i agobiat, es lamenta que no té aigua a casa perquè ahir no van a comprar i ens descrivia així la situació.
4: Pero mira, aquí el problema que es esta gente que ha entrado y no tiene ni agua ni comida y las tiendas tienen que estar abiertas, ¿sabes? La puerta, dos guardias y dejar la gente entrar.
3: Entre sirenes de policia i vehicles militars, centenars de joves caminen sense rumb al centre de Ceuta. Alguns no tenen més de 10 o 12 anys. Quan em veuen, se m'acosten corrents, s'assenyalen la panxa, perquè molts van sense samarreta. Hambre, comida, diuen en castellà. Sois menores?
5: Sí, sois menores aquí en Ceuta. Quiero ahora comida y agua. Quiero centro menores y hasta.
3: El mateix noi que sentia amb l'Ashraf també em demana que li deixi el telèfon.
5: Yo quiero hablar con mi madre.
3: ¿Y tu teléfono?
5: La playa.
3: Ni tan sols les benzineres són la solució. Un grup de migrants li preguen al dependent, també marroquí, que els vengui aigua, llet o tabac, i li ensenyen els dirhams que es treuen de la butxaca o fins i tot bitllets de 50 euros, però res. Per això, molts dormen per matar el temps i busquen ombra als portals i parcs del centre. Tot tancat i barrat. Ni a la pandèmia vam estar així, ens apunta una senyora, i a més amb cancel·lacions. Demà havia de començar la Fira Empresarial de Ceuta, coincidint amb la Festa de Santa Maria d'Àfrica.
0: Molts d'aquests joves, com ara sentíem amb aquesta crònica de la Cèlia, són menors no acompanyats. El president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha recalcat que els centres d'acollida estan desbordats perquè tenen una sobreocupació d'un 2.400% i que, per tant, Ceuta no els pot atendre amb les condicions que cal. El president ceutí ha explicat que actuarà d'acord amb la llei i així que espera que aviat comenci el repartiment d'aquests joves cap a altres comunitats autònomes.
6: Como comprenderá, no se pueden atender solo y exclusivamente por parte de la ciudad. La ciudad de Ceuta, con sus débiles espaldas, no puede soportar un asunto que tiene que ser de todos. Esto es un capítulo que por sí solo tiene capacidad suficiente para llevar a la bancarrota a la institución.
0: La situació més crítica es viu a Ceuta, però des d'ahir al vespre també està tancada la frontera a Melilla. Avui a la tarda s'havia de reobrir, però un nou intent d'entrada massiu de persones des del Marroc ha obligat a suspendre-ho. Això afecta a milers de viatgers que estan bloquejats en aquests moments, coincidint amb l'operació Pas de l'Estret. Melilla ha preparat un poliesportiu perquè hi puguin passar la nit. Ofensiva de l'extrema dreta internacional contra el govern espanyol per aquesta situació, a qui responsabilitzen directament de la crisi, el govern de Giorgia Meloni i Itàlia suspèn temporalment l'acord de Schengen de lliure circulació amb l'estat espanyol, reintroduirà, ha dit, controls en ports i aeroports, seran aleatoris i només es faran a passatgers que no siguin europeus. Les autoritats aclareixen que la suspensió de l'acord no suposarà cap canvi pels viatgers amb nacionalitat espanyola o europea, mesura que entra en vigor demà i que està previst que s'allargui durant tot un mes. La Comissió Europea recorda que els estats membres només podran implementar controls com a últim recurs i que abans ho han de justificar davant de les institucions comunitàries. Brussel·les reitera que no han detectat de moment cap flux migratori des de Ceuta cap al continent. França demà reforçarà la vigilància aèria i multiplicarà per 5 el nombre de policies a la frontera amb l'estat espanyol, amb un total de 334 agents. Washington acusa directament Madrid d'impulsar mesures deliberades per afavorir l'arribada d'aquestes persones migrants. I, a més, ara el podreu escoltar, Donald Trump ha assegurat que els Estats Units estaran com Ceuta si el partit de l'oposició, el demòcrata, guanya les eleccions d'aquí a un parell d'anys.
7: Després de veure Espanya ahir i observar la catàstrofe que hi va tenir lloc, semblava una invasió d'un país amb centenars de milers de persones, i el mateix ens passarà a nosaltres si els republicans no són elegits, però pitjor, molt més gran.
0: Rússia ha afegit més llenya al foc i ha parlat de col·lapse de la política migratòria de la Unió Europea. Pedro Sánchez ha respost les crítiques d'extrema dreta afirmant que no és temps de dividir i aportant dades per transmetre que altres països i regions europees assegura que reben més migració irregular que Espanya. Ha fet servir xifres de l'agència europea Frontex, per exemple, per apuntar que els últims 5 anys Itàlia ha rebut el doble d'immigrants irregulars que Espanya. Avui al matí, des de la ciutat autònoma, Pedro Sánchez ha qualificat la situació d'atac contra la integritat territorial espanyola. Ho ha desvinculat, però, de qualsevol maniobra per part del Marroc i ho ha relacionat directament amb l'ús, per part de les màfies, de la sentència del Suprem que prohibeix devolucions en calent de les persones que arribin a Ceuta o Melilla nadant.
8: Esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues, ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos.
0: El cap de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a reclamar l'executiu de Pedro Sánchez que declari la situació d'interès per la seguretat nacional a Ceuta. En un comunicat també ha exigit que es garanteixi el retorn al Marroc dels immigrants que han accedit irregularment a Ceuta, la reforma de la llei d'estrangeria i l'assumpció de responsabilitats polítiques. Feijóo es desplaçarà a Ceuta demà per conèixer en primera persona la situació que s'hi viu. Vox, allà on té responsabilitats de govern, vol tallar les ajudes a aquelles organitzacions no governamentals que col·laborin o que financiïn el que qualifiquen d'invasió migratòria a Ceuta. Poc més de 4 minuts i serà un quart de 10. Hamas ha acceptat desarmar-se com a part del seu pla de pau de Donald Trump a Gaza, però no ho condiciona el fet que Israel es retiri completament del territori. El govern de Benjamin Netanyahu encara no s'ha pronunciat oficialment, per bé que el president dels Estats Units assegura que els israelians estan molt contents, diu. Jerusalem, Jordi Brescó.
9: El compromís de Hamas per entregar les armes està lligat a una sèrie de gestos per part d'Israel que demostrin que honorarà el pacte. Són aspectes ja acordats l'octubre passat. Aturar els atacs és el principal, però també deixar entrar més ajuda humanitària i retirar les seves tropes a la línia que es va acordar, l'anomenada línia groga. Però es fa difícil pensar que Israel cedirà just ara, quan falten menys de 3 mesos per les eleccions. De moment, Netanyahu no s'ha pronunciat oficialment, però fonts del govern israelià avisen que els seus soldats no es mouran fins que Hamas no es desarmi. L'Azukak, doncs, està servit i deixaria en mala posició Donald Trump, que, malgrat tot, insisteix que l'acord és tot un èxit. Fonts de la Casa Blanca informen que, si no hi ha progrés, la decepció de Trump cap a Netanyahu seria enorme en una relació que ja fa temps que trontolla.
1: 3Cat Info.
0: Al País Valencià, els bombers estabilitzen l'incendi que es va declarar ara fa una setmana a la Vall d'Uixó. Les flames han cremat més de 9.500 hectàrees i es continua demanant molta precaució per evitar possibles revifades. Tots els veïns desallotjats han pogut tornar a casa. Des de la Vall d'Uixó, Alba Barbosa.
10: Els bombers refresquen els punts calents per evitar revifades, però han aconseguit estabilitzar el foc que fa una setmana que està actiu. Treballen en un perímetre de 89 quilòmetres i també s'ha permès tornar a casa als prop de 3.000 veïns que encara continuaven desallotjats dels municipis d'Artana i Eslida. Fernando Pérez, cap de l'operatiu d'extinció.
11: Estabilizado el incendio es que no crece en la superficie, hay todavía puntos calientes. Podemos tener algún rebrote, con lo cual si hay gente circulando por la zona quemada estaría comprometida y eso nos lleva a que afiancemos el perímetro para que esté controlado. Y una vez que la fase siguiente es cuando ya no hay nada caliente en el incendio, se da por extinguido.
10: Es recomanable als veïns que no transitin pel perímetre del foc i que no facin encara activitats a la muntanya. L'Eloi, veí del Font de Guilla,

0: pels veïns afectats i continua oberta la investigació per aclarir l'origen del foc.
1: Aquí el risc d'incendi baixarà lleugerament aquest cap de setmana, però continuarà sent molt alt. Per això els agents rurals demanen molta precaució i han activat per demà el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en uns 200 municipis de 22 comarques i el nivell 4 per perill extrem, al màxim, que afectarà 89 municipis de 15 comarques. Demà continuaran restringits els accessos a 7 espais naturals. Tot i la previsió de pluja al Pirineu, el sotsinspector del cos d'agents rurals, Josep Vilalta, avisa que arrisca molt bona part del territori.
2: Aquesta setmana estem una mica pendents d'aquestes pluges que ens han d'arribar a aquesta zona de Prepirineu, Pirineu, i si s'estenen una mica més o no. Però la resta del territori continuarem amb nivells alt, molt alt i extrem, com aquests dies. És possible que baixi una mica el risc a la zona litoral, perquè es preveuen aquests vents de sud i oest que portaran una mica més humitat, però la resta, aquesta més interior, continuarem amb nivells molt alts de perill d'incendi.
1: Protecció Civil ha desactivat l'alerta Procicat per calor intensa durant tot el dia, però manté els avisos per calor nocturna durant les dues pròximes nits a les comarques de les Terres de l'Ebre i el Baix Camp. El Servei d'Emergències ha hagut d'atendre 39 persones amb afectacions relacionades amb la calor els últims 3 dies. Més de la meitat han hagut de ser traslladades a un centre sanitari.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: En punt, 9:15. Trànsit i temps. Connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona nit.
4: Bona nit, Jaume. Queden punts de retenció, alguns de molt immediats, com ara fa uns minuts. Hem detectat aquí un punt de retenció a la P7, en dos llocs exactament. Primer a l'Aldea, en sentit sud, i també a Castellbisbal, en sentit sud. D'altra banda, hem de dir que s'ha reobert la T-704 entre l'Aleixar i Vilaplana, al Baix Camp, en tots dos sentits, per un accident. A la C-17 hi ha retencions a Canovelles, en sentit nord cap a Vic, i finalment a la C-25 hi ha un carril tallat entre Sant Fruitós de Bages i Manresa, en sentit est cap a Girona. Fins aquí la informació viària.
1: Gràcies, Carmina. Bona nit.
4: Bona nit.
3: El temps.
1: Enric Agut.
5: Cap de setmana, el 1 d'agost, amb una temperatura novament alta. S'espera ambient ben càlid, sobretot a comarques de Ponent. Lleida pot arribar perfectament als 38 graus, com també Tàrrega o Tremp. Algun valor de 39 o les portes dels 40 es podria assolir. Les Borges Blanques tocarà els 37 i cap a la costa ambient humit, amb xafogó. A primera hora del dia podem tenir alguns núvols baixos situats a la costa daurada. Podria arribar a caure algun ruixat molt puntual, després s'aclarirà. A moltes zones del país el dia serà assolellat i a la tarda sí que hi haurà algun ruixat, alguna tempesta a l'àmbit del Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya central, arribant al Berguedà, també cap al Lluçanès, a Osona. Algunes comarques demà a la tarda seran sota avís d'intensitat de pluja. És la Cerdanya, Berguedà, també el Moianès, a Osona, Ripollès i la Garrotxa. A mitja hora poden caure més de 20 litres, també. Cal dir que és un perill moderat. El groc, també algun ruixat cap a l'àrea dels ports, entre la Terra Alta, interior del Baix Ebre, es pot presentar. La mar bastant tranquil·la i diumenge un dia que començarà assolellat, amb calitja, alguns núvols baixos a la costa, amb el mar ben tranquil, a la tarda una mica de marejol amb la marinada i a la tarda algun xàfec al Pirineu pot caure i també al massís del port.
3: 3CAT Info.
6: Fa 121 anys de l'últim eclipsi solar total a Catalunya. Ara, per fi n'arriba un altre. I aquest és l'eclipsi de la teva vida. Perquè el següent no passarà fins d'aquí uns 150 anys. Especial eclipsi solar total a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, dimecres 12 d'agost.
3: 3CAT Info.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que Catalunya passa per un bon moment i confia que el país aconseguirà tenir un sistema educatiu i una mobilitat excel·lents aviat. Avui al matí ell ha fet balanç del curs polític i dels dos anys del seu mandat. S'ha mostrat optimista, tot i les crisis recents a Rodalies o al sector educatiu. Ha considerat aconseguida l'estabilitat que buscava i ha tret pit d'haver aprovat els seus primers pressupostos i de la feina feta en habitatge. Pel que fa als problemes a l'educació i als trens, el president de la Generalitat està segur de resoldre'ls, però no ha volgut

0: posar terminis.
1: I li dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents i no passaran més de massa temps, ja ho veurà.
0: Els socis d'investidura, Esquerra i els comuns, no han quedat satisfets amb aquest discurs. La portaveu dels republicans al Parlament, Esther Capella, ha reclamat al govern i al PSOE més esforços per aprovar el nou model de finançament. La líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha demanat a l'executiu que vagi més enllà del que ha fet fins ara. Les podem escoltar totes dues.
2: Hem assolit un acord amb el Partit Socialista Obrer Espanyol per un nou model de finançament, un molt bon acord, però que el PSOE no ha estat sent capaç de transformar-lo en realitat. Al PSOE li falta múscul i al PSC capacitat d'estirar.
3: La segona part de la legislatura no pot ser un bis de la primera. Ara el govern té les eines i, per tant, arriba l'hora de la veritat i esperem que estiga a l'altura.
0: Salvador Vergés, de Junts, Lorena Roldán, del Partit Popular, i Pilar Castillejo, de la CUP, han acusat ella de no haver fet autocrítica.
4: És un balanç, com sempre, triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica.
5: Hoy no tocaba hacer propaganda. Hoy tocaba dar explicaciones. Explicaciones, insisto, de esos dos años destruyendo el futuro.
6: Tenim la sensació d'haver assistit a un deliri.
0: Des de Vox consideren que l'executiu ha empitjorat tot el que ha tocat. El govern licita les variants d'Olot i les preses. Es preveu que les obres, que tenen un pressupost de 450 milions d'euros, comencin la primavera de l'any vinent i durin uns 4 anys i mig. La variant, d'11 quilòmetres i un carril pressentit, comptaran diversos viaductes i túnels, un de gairebé 3 quilòmetres. També s'ha licitat una altra variant, la de Serós, al Segrià. El govern també ha posat a concurs el corredor de bus ràpid entre Blanes i Lloret, segons que ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
7: Que ha de venir a millorar aquesta mobilitat complicada, de connectivitat també del Maresme amb la Selva Marítima, i que va acompanyat també de la licitació de l'estudi informatiu del perllongament de la C32 fins a Lloret.
0: Altres projectes que s'han licitat avui han sigut el que pretén millorar la seguretat de la C-37 entre Manlleu i Torelló, amb l'ampliació a doble carril en alguns trams, o la senyalització de la C-31 al seu pas per Cunit. En total s'han posat a concurs obres per més de 500 milions d'euros, que són aproximadament un terç de les previstes aquest any. L'executiu pretén donar un impuls a la inversió en infraestructures i destinar-hi aquest any més de 1.400 milions d'euros, un 17% més que l'any passat i gairebé el doble que en els anys anteriors. Han trobat una nova esquerda al barri del Putxet de Barcelona, al soterrani d'un edifici desallotjat per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro. Una fissura que farà que el 40% dels veïns afectats no puguin tornar a casa seva, com a mínim, fins al setembre. Són els veïns de 4 edificis dels carrers Rubinstein i Teodora Lamadrid. La nova incidència preocupa encara més a aquestes persones, com per exemple la Sara, que encara està desallotjada, o la Feli, que sí que havia tornat a casa.
8: Hombre, estoy bastante preocupada por la grieta esta nueva más grande que se ha hecho en el parking, que es el que sostiene todo el edificio, y también con la calle Rubinstein, que ha habido el sensor de movimiento detectado.
9: Jo pateixo una mica per la meva seguretat al pis, però no m'han explicat, però m'han respost que no afecta l'estat estructural de l'edifici.
0: L'esquerda va aparèixer dimecres a la nit i suposa un contratemps als treballs de consolidació. Ramon Ramírez és el director d'Infraestructures de la Generalitat.
10: Van detectar una esquerda en el soterrani de Rubinstein 2. S'han fet unes comprovacions, s'estan fent treballs d'injecció i d'estabilització, ja que de sota d'aquest punt es va trobar una petita cavitat.
0: D'aquí una setmana es complirà un mes de l'aparició del primer esvoranc que va obligar a desallotjar 8 blocs. Des d'avui que els afectats comencen a rebre alguns avançaments econòmics per fer front a les despeses extres que hagin tingut i que tindran a causa d'aquest incident. La compra secreta d'un àtic de luxe per part del govern madrileny ha provocat l'enèsim xoc entre Isabel Díaz Ayuso i el govern espanyol. La Comunitat de Madrid acusa l'esquerra de mentir per tapar la corrupció de Pedro Sánchez. La Moncloa demana dimissions. Madrid, Alba Gil.
11: Mentides i calúmnies, així és com defineix el portaveu del govern madrileny la polèmica per l'àtic de luxe que l'executiu va comprar en secret i que, suposadament, havia de servir com a oficina temporal.
12: Son calumnias que trata de echar la izquierda, la ultraizquierda y el gobierno de Pedro Sánchez para tapar sus propias vergüenzas.
11: Assegura Miguel Ángel García que han actuat amb transparència i que tenen el ple suport del Partit Popular, que remet a les explicacions d'Ayuso. A més, aquestes paraules arriben després que s'hagi sumat un nou ingredient a la controvèrsia. controvèrsia, i és que el nòvio de la presidenta madrilenya ha posat a la venda per gairebé 1,8 milions d'euros al pis en què vivien fins ara, pròxim al polèmic àtic de Chamberí. Més Madrid ja ha anat a la justícia per un possible delicte de malversació, mentre que la Moncloa exigeix la dimissió d'Ayuso. Sentim el delegat del govern espanyol, Francisco Martín.
13: Ha sido una pillada descomunal. Creo que la señora Díaz Ayuso no debe seguir un minuto más al frente del gobierno de la Comunidad de Madrid.
11: L'endemà de destapar-se aquest cas, canvi de plans, el govern d'Ayuso ha anunciat que vendrà l'àtic per destinar els diners als afectats pels incendis.
14: 3CAT Info.
0: El Festival Grec a Barcelona baixa el teló amb la prestigiosa companyia xinesa Tao Dance Theatre, que estrena a l'estat les seves coreografies numèriques 16 i 17, unes peces que es basen en l'abstracció i en la tècnica del moviment circular i que exploren el cos sense cap narrativa, Marta Vives.
15: Així és, cap història ni relat, només l'exploració del cos humà i el moviment amb l'objectiu d'oferir una experiència sensorial als espectadors. Tao Ye és el coreògraf.
16: Perquè tots tenim un cos, tots tenim cos. Per tant, tota la meva obra es concentra en el cos i vull que el cos sigui un element que interconnecti amb tots els llenguatges.
15: I sobre l'escenari, l'execució de dues peces on les xifres dels seus títols fan referència al número de ballarins. Una abstracció que busca que el públic arribi a l'amfiteatre sense expectatives, preparat per veure l'obra amb la ment ben oberta. A 16, els ballarins estan connectats en una seqüència lineal que projecta ones d'energia ondulant. A 17, pren com a punt de partida un so que marca els pensaments i els moviments dels 17 intèrprets. Una experiència hipnòtica d'aquesta companyia xinesa que va revolucionar el llenguatge de la dansa el 2008 i que ara és una de les més cobejades arreu del món. Avui, a l'Amfiteatre del Grec, un últim muntatge que ens convida a meravellar-nos i deixar-nos portar d'aquesta 50a edició.
0: Quatre minuts i mig i seran 9:45.
14: Esports.
0: Roger Arnau, bona nit.
17: Bona nit. Comencem amb esports en directe. Està en joc el primer partit de pretemporada oficial, en aquest cas del Barça contra el Birmingham. Ara mateix, al minut 38 de la primera part, l'equip blaugrana perd per 1-0. El gol l'ha fet el davanter danès August Priske al minut 31, com diem, de la primera part. La gran novetat a l'11 titular de l'equip de Hansi Flick és Adeyemi, que ha debutat amb la samarreta del Barça. El partit el podeu seguir en directe a l'antena de Catalunya Ràdio i també per TV3.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: I al marge del partit del Barça contra el Birmingham ara mateix en joc, hem de dir també que Jesse Bissou, el nou fitxatge de l'equip blaugrana, ja ha signat el contracte com a nou jugador del club. L'estrem belga, de 18 anys, arriba procedent del Bruges a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una hipotètica futura venda. Bissou aterrarà, de fet, a les 10 del vespre, hora catalana, a Anglaterra, d'aquí uns minuts, per incorporar-se també a l'estaix del Barça. I un que arriba, Bissou, i un altre que se'n va, Ter Stegen. El porter deixa avui l'estaix per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa del jugador. I seguint amb el Barça, el primer equip també té previst jugar un partit amistós el 15 d'agost a Tànger, al Marroc. El contracte ja està tancat i signat, serà contra un equip local i suposarà un ingrés de 4 milions d'euros pel club. Ara bé, a causa de la crisi migratòria d'aquestes últimes hores i de les tensions diplomàtiques, s'esperarà uns dies a veure com avança la situació per a partir d'aquí fer oficial l'anunci del partit. I més coses, l'Espanyol, per la seva banda, també es continua preparant, també ho fa Anglaterra, i demà jugarà un partit contra el Middlesbrough, el segon amistós de la seva estada a Anglaterra. N'ha parlat un dels capitans de l'equip blanquiblau, Edu Expósito.
18: Al final és la pretemporada, és per carregar les cames, per agafar les sensacions que després de l'estiu costa una miqueta retomar. I res, al final aquests partits venen molt bé perquè són equips molt físics, a nivell d'intensitat és molt forta i això per preparar-nos per la temporada ens ve molt bé.
17: L'Espanyol tornarà demà mateix després del partit cap a casa. Els blanquiblaus encara jugaran un últim partit abans de l'inici de la Lliga. Serà el 8 d'agost contra el Coverty, també Anglaterra. I pel que fa als equips de segona divisió, està jugant aquesta hora un amistós al Sabadell contra l'Inter Escaldes d'Andorra. De moment, els arlequinats guanyen per 1-0. El gol l'ha fet a l'inici del partit Rodrigo Escudero. I demà serà el torn del Girona. Els de Quique Álvarez jugaran el 49è trofeu Costa Brava a Montilivi contra l'Arsenal. Abans del partit ha parlat el davanter uruguaià del Girona, Cristian Estuani.
19: Mañana, si existe la posibilidad, sería, por supuesto, que una gran chance para poder tener algunos minutos, sobre todo para volver a reencontrarnos en el estadio con nuestra gente, a recibir a un rival que no siempre tenemos la posibilidad, ¿no?, de jugar contra un gran equipo como es el Arsenal.
17: I encara en futbol, dues novetats al Barça femení. El Brighton serà el rival de l'equip de Pere Romeu al trofeu Joan Gamper. El partit serà divendres 21 d'agost a les 8 del vespre a l'estadi Johan Cruyff. D'altra banda, el club blaugrana ha fet oficial el traspàs de Júlia Dragoni al Chelsea. La jove migcampista ha jugat cedida a la Roma les dues últimes temporades i el Barça ingressarà uns 500.000 euros pel traspàs. I des d'avui es disputen a París els europeus de natació. Aquest vespre s'ha disputat la final masculina de solo tècnic de natació artística. El català Denis González ha acabat quart. D'altra banda, aquesta tarda s'ha disputat la final femenina de duet tècnic. En aquest cas, les catalanes Iris Tió i Lilo Lluís no han pogut pujar al podi. Han acabat en 8a posició. En total, la selecció espanyola compta amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seleccionadora Andrea Fuentes. Acabem actualitzant el marcador del partit que està jugant a aquesta hora el Barça. A Birmingham, Anglaterra, el Barça ha empatat, ho ha fet de penal amb un gol de Beth Khalid. S'havia avançat els anglesos amb un gol de Prisque al minut 31 de la primera part. Ara mateix 1-1, minut 42 del primer temps.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona nit, són 2:45. A aquesta hora destaquem que el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que gairebé tots els migrants que han arribat aquests dies a Ceuta de forma irregular ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han quedat a la frontera. Han mort una seixantena de migrants, segons fonts policials. Itàlia anuncia la suspensió temporal del tractat de Schengen de lliure circulació amb Espanya arran d'aquesta crisi migratòria. I això vol dir que a partir de demà ja reintrodueix controls en ports i aeroports que seran aleatoris i que només es faran a passatgers que no siguin europeus. El president del govern espanyol considera que no és moment de dividir en resposta a les crítiques que ha rebut per aquesta gestió de la crisi migratòria. El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, torna a reclamar a l'executiu que declari la ciutat autònoma la situació d'interès per la seguretat nacional. Des d'ara fins a arribar a les 10, entre diverses qüestions, ampliarem que s'ha decretat presó per a un professor de ball de 25 anys de Mallorca. Està acusat d'haver agredit sexualment 5 alumnes seves d'entre 8 i 12 anys. La investigació policial apunta que gravava les agressions i que després les difonia a través d'internet. I el jutge ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per l'home que presumptament va matar la seva parella dimarts al districte de Sant Martí de Barcelona. Està acusat d'un delicte d'homicidi. Solsona ha retut homenatge a l'últim executat per la Inquisició espanyola el 1826. Va ser el solsoní Gaietà Ripoll, un mestre laic acusat i condemnat a mort per heretge. El Teatre Municipal tindrà una placa commemorativa dedicada a la seva figura. I en esports aquesta hora, Roger Arnau, bona nit.
2: Bona nit.
1: Què destaques?
2: El Barça juga ara mateix des de 3:45 contra el Birmingham, el primer partit oficial amistós de la pretemporada. Punt d'acabar la primera part, el Barça empata a 1. El gol de l'empat blaugrana l'ha fet Abdelkarim de penal. Per altra banda, el nou fitxatge del Barça, Jesse Bisibu, aterrarà aquesta nit a Anglaterra, hora catalana, a les 10, per incorporar-se a l'estatge de l'equip blaugrana. El belga serà anunciat demà. Qui marxa és Marc-André Ter Stegen. El porter se'n va cedit a l'Ajax. I en bàsquet, la penya ha fet oficial la renovació de Ricky Rubio per una temporada, mentre el Barça ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixa de ser el mànager general de l'equip i passarà a ser ambaixador i mentor.
1: Matinada encara calorosa i xafogosa de cara a un començament d'agost que començarà mitja nuvolat demà a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona amb algun plugim molt local. A la resta, sol amb alguns ruixats i tempestes de tarda al Pirineu, Prepirineu i l'àrea del Massís del Port. La calor si fa no fa com avui. A moment demà arribaran els 38 graus. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que pràcticament tots els migrants arribats aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Pel que fa al nombre de migrants morts, la xifra és de 57 persones, segons fonts policials. Als carrers de Ceuta, milers de joves busquen menjar i aigua perquè bona part dels comerços no han obert. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Cernades.
3: Un gran supermercat al costat de la carretera del port de Ceuta té les persianes baixades, però igualment desenes d'homes marroquins s'amunteguen a la porta, sense aigua ni menjar. En una ciutat tancada no hi ha ni una botiga, ni un bar obert, ni pels migrants ni per la població local. L'Antonio, que té 4 fills, suat i agobiat, es lamenta que no té aigua a casa perquè ahir no van a comprar i ens escrivia així la situació.
4: Pero mira, aquí el problema que es esta gente que ha entrado y no tiene ni agua ni comida y las tiendas tienen que estar abiertas, ¿sabes? La puerta, dos guardias y dejar la gente entrar.
3: Entre sirenes de policia i vehicles militars, centenars de joves caminen sense rumb al centre de Ceuta. Alguns no tenen més de 10 o 12 anys. Quan em veuen, se m'acosten corrents, s'assenyalen la panxa, perquè molts van sense samarreta. Hambre, comida, diuen en castellà.
5: Sois menores.
6: Sí, sois menores aquí en Ceuta. Quiero ahora comida y agua. Quiero centro menores y hasta.
3: El mateix noi que sentia amb l'Ashraf també em demana que li deixi el telèfon.
6: Yo quiero hablar con mi madre.
5: ¿Y tu teléfono?
6: La playa.
3: Ni tan sols les benzineres són la solució. Un grup de migrants li preguen al dependent, també marroquí, que els vengui aigua, llet o tabac, i li ensenyen els dirhams que es treuen de la butxaca o fins i tot bitllets de 50 euros, però res. Per això, molts dormen per matar el temps i busquen ombra als portals i parcs del centre. Tot tancat i barrat. Ni a la pandèmia vam estar així, ens apunta una senyora, i a més amb cancel·lacions. Demà havia de començar la Fira Empresarial de Ceuta, coincidint amb la Festa de Santa Maria d'Àfrica.
1: Ofensiva de l'extrema dreta internacional contra el govern espanyol, a qui responsabilitzen d'aquesta crisi. A Itàlia, el govern de Giorgia Meloni ha suspès temporalment l'acord de Schengen de lliure circulació amb l'estat espanyol. El govern italià reintroduirà controls en ports i aeroports, uns controls que seran aleatoris i que només es faran a passatgers que no siguin europeus. Les autoritats han aclarit que la suspensió de l'acord no suposarà cap canvi per als viatgers amb nacionalitat espanyola o europea. La mesura entrarà en vigor demà. Està previst que s'allargui tot un mes. La Comissió Europea ha recordat que els estats membres només podran implementar controls com a últim recurs i que abans hauran de justificar davant d'institucions comunitàries. Amb tot, des de Brussel·les reiteren que no han detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent. Tot i això, França, demà, reforçarà la vigilància aèria i multiplicarà per 5 el nombre de policies a la frontera amb l'estat espanyol, amb un total de 334 agents. Més enllà d'Europa, Washington acusa directament Madrid d'impulsar mesures deliberades per afavorir l'arribada de persones migrants. Donald Trump assegura que els Estats Units estaran com Ceuta si el partit de l'oposició, el demòcrata, guanya les eleccions d'aquí a un parell d'anys.
0: Després de veure Espanya ahir i observar la catàstrofe que hi va tenir lloc, semblava una invasió d'un país amb centenars de milers de persones, i el mateix ens passarà a nosaltres si els republicans no són elegits, però pitjor, molt més gran.
1: Pedro Sánchez ha respost les crítiques per aquesta gestió, dient que no és moment de dividir i aportant dades per transmetre que hi ha altres països i regions europees que han rebut més immigració irregular d'Espanya. El president espanyol ha fet servir xifres de l'Agència Europea Frontex, per exemple, per apuntar que els últims 5 anys Itàlia ha rebut el doble d'immigrants irregulars que Espanya. Avui al matí, des de la ciutat d'Autònoma, el president espanyol ha qualificat la situació d'atac contra la integritat territorial espanyola. Ho ha desvinculat, però, de qualsevol maniobra per part del Marroc i ho ha relacionat directament amb l'ús per part de les màfies de la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix devolucions en calent d'aquelles persones que arribin a Ceuta o Melilla nadant.
5: Esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos.
1: El cap de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a reclamar a l'executiu de Pedro Sánchez que declari la situació d'interès per la seguretat nacional a Ceuta. En un comunicat també ha exigit que es garanteixi el retorn al Marroc dels immigrants que han accedit irregularment a Ceuta, la reforma de la llei d'estrangeria i l'assumpció de responsabilitats polítiques. Núñez Feijóo es desplaçarà a Ceuta demà per conèixer en primera persona la situació a la ciutat autònoma. Vox, allà on té responsabilitats de govern, vol tallar les ajudes a aquelles organitzacions no governamentals que col·laborin o financin el que qualifiquen d'invasió migratòria. I Junts per Catalunya vol que el Congrés torni a votar la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Coincidint amb la crisi migratòria viscuda aquests dies, la portaveu dels juntaires al Congrés, Míriam Nogueres, ha anunciat a les xarxes que tornaran a registrar la proposició de llei.
7: Es pot seguir sense fer res davant de les imatges que ens arriben des de Ceuta i, per tant, que segueixin creixent els extrems, sobretot l'extrema dreta. O es pot aplicar el mètode de Junts i és que Catalunya tingui el control absolut de la immigració i de les nostres fronteres. Tornem a presentar la llei perquè Catalunya tingui la delegació en matèria d'immigració. Veurem si els partits que tant es queixen i voten a favor o prefereixen seguir en aquest caos.
1: Junts per Catalunya vol que el Congrés torni a votar, com ara fèiem atenció a aquesta situació, igual que el jutge del cas Puls Ultra, que afecta José Luis Rodríguez Zapatero, ha rectificat i ha decidit que cal admetre a tràmit parcialment la demanda de nul·litat presentada pels advocats de l'expresident espanyol a finals del mes de juny. La defensa de Rodríguez Zapatero va sol·licitar l'exclusió de la causa de 12 resolucions, entre les quals l'entrada i l'escorcoll al seu despatx. Els advocats al·legaven una presumpta vulneració de drets fonamentals. Van rebutjar la petició en considerar que la defensa de Rodríguez Zapatero va presentar l'escrit fora de termini. Ara l'instructor reconeix que les parts van tenir accés a determinats documents de la causa uns dies més tard del que inicialment s'havia indicat i que, per tant, la petició de nul·litat d'algunes de les resolucions es van presentar dins del termini legal establert. Segons indica el magistrat a la interlocutòria, queden fora de l'admissió a tràmit del recurs de nul·litat les resolucions relatives als escorcolls de les oficines de l'expresident i diverses empreses i també la peça separada de les joies. A Mallorca, un professor de ball de 25 anys ha ingressat a la presó acusat d'haver agredit sexualment 5 alumnes seves de l'acadèmia on feia classes a Palma. Les víctimes tenen entre 8 i 12 anys. Els fets que investiga el jutge es remunten al mes de març d'aquest any. Palma, Caterina Carman Jaume.
8: L'agressor gravava les víctimes d'entre 8 i 12 anys mentre els vexava i humiliava. Després o penjava a internet. Va pujar una trentena de vídeos a l'anomenada xarxa obscura, una base de dades internacional que detecta arxius amb imatges de nins i nines agredits sexualment, va fer l'alerta. I van localitzar el professor de dansa per una samarreta que sortia a un vídeo i que duia una inscripció relacionada amb un grup de ball. A partir d'aquí se l'ha pogut detenir.
1: Presó provisional comunicada i sense fiança per l'home acusat de matar la seva parella dimarts al districte de Sant Martí de Barcelona. El jutjat de guàrdia ha rebut avui el detingut, que està acusat d'un delicte d'homicidi. A més d'enviar-lo a la presó, el magistrat també ha acordat com a mesures cautelars la prohibició de comunicació i aproximació respecte als dos fills que tenia la parella i als pares de la víctima. La dona de 34 anys va morir presumptament per les ganivetades que li va clavar l'home després d'una discussió davant dels dos fills i d'una parella amiga. L'home, després de cometre el crim, es va fugar, però hores més tard es va entregar a la comissaria. La dona és la quarta víctima per aquesta xacra, que és la violència masclista a Catalunya, en aquest 2026. I els Mossos d'Esquadra estan investigant la troballa avui a la tarda del cadàver d'un home en un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas, de moment, però amb pocs detalls. Girona Maria Rovira.
9: S'ha rebut l'avís cap a 4:45 de la tarda que s'havia trobat el cadàver d'una persona en una urbanització que podria ser Lloret Blau. S'ha obert una investigació per esbrinar les circumstàncies dels fets i determinar si es tracta d'una mort violenta, segons fonts dels Mossos d'Esquadra. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha desplaçat al lloc dels fets.
1: L'operació policial contra el tràfic de drogues en diversos municipis del Camp de Tarragona i del Penedès se salda amb 8 detencions i amb el desmantellament de 2 plantacions de marihuana. S'ha desarticulat una organització criminal que treballava de forma estable a la zona. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
10: Durant l'operatiu de la Guàrdia Civil que es va dur a terme dimecres, es van fer 8 escorcolls als municipis de Reus, Riudoms, el Catllà, Calafell i Vilaseca, a la demarcació de Tarragona, a més de Vilafranca, del Penedès i Cubelles, a Barcelona. A més de la detenció de 8 persones, entre les quals els màxims responsables de l'organització criminal, també es van intervenir unes 2.000 plantes de marihuana en 2 plantacions indoor, 25.000 euros en efectiu i armes de foc, entre altres coses. Els detinguts, d'entre 29 i 65 anys. Se'ls investiga com a presumptes autors de delictes contra la salut pública, blanqueig de capitals, pertinença a organització criminal i tinença il·lícita d'armes, entre d'altres. Amb aquest operatiu es dona per desmantellada aquesta organització que operava de forma estable a les comarques de Tarragona i Barcelona i que tenia capacitat per produir cànnabis destinat sobretot al mercat il·lícit europeu.
1: L'Ajuntament de Roda de Barà, al Tarragonès, canviarà la circulació d'alguns carrers que limiten amb el Vendrell per intentar parar el que ja anomenen com a turisme de la brossa. I és que des que s'ha implantat la recollida porta a porta a la capital del Baix Penedès, municipis com Roda de Barà o Calafell han detectat augments significatius d'escombraries als seus contenidors en aquestes zones frontereres. Tarragona, de nou, ara la crònica Perola, signa Manel Sastre.
11: En el cas de Roda de Barà s'han arribat a tenir augments de més de 5 tones diàries de brossa. L'alcalde Pere Virgili ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que la situació els afecta greument, sobretot als carrers que limiten amb el Vendrell. S'han canviat les localitzacions d'alguns contenidors i aquest cap de setmana canviaran també la circulació d'alguns carrers per dificultar aquesta pràctica.
12: Nosaltres tenim una mesura més dràstica a aplicar. Bueno, aquesta setmana ho farem en prova amb un dels carrers. Prohibim accedir des del Vendrell cap a Roda en vehicle i ho hem comunicat a l'Ajuntament del Vendrell també.
11: El cas fa mesos que dura i una de les veïnes de Roda, Glòria Rodríguez, ho explicava així a l'espai de denúncia ciutadana del Matí de Catalunya Ràdio.
13: Hi ve gent, i fins i tot amb cotxes, a llançar les escombraries al nostre carrer, que llinda amb el municipi del Vendrell, amb l'urbanització del Francàs, que són les urbanitzacions on des de Setmana Santa han implantat la recollida porta a porta.
11: L'alcalde de Roda no entén com municipis de segona residència implanten una recollida porta a porta impossible de gestionar pels qui no hi viuen tot l'any. A Calafell estan igual, han penjat pancartes amb el lema "El teu residu, el teu municipi", els carrers que toquen amb el terme del Vendrell.
14: 3CAT Info.
1: 3 quarts de 10.
14: El temps.
1: Enric Agut.
15: Primer cap de setmana de l'agost, amb un temps que vindrà marcat per la calor. Normalment les màximes poden arribar els 38-39, en principi no s'assolien els 40. Aquest divendres normalment hem tingut una xifra de 40 graus a Solsona, una dada d'aquesta estació del Servei Meteorològic de Catalunya. Lleida arribarà als 38, Tàrrega també, a la costa valors de 30-31-32, i al Pirineu màximes de 34-35 es poden assolir a Sort, la Seu d'Urgell, Déu-n'hi-do, o a Ripoll, a Puigcerdà voltant dels 32 i Viella voltant dels 31. A primera hora del dia tindrem alguns núvols baixos a la Costa Daurada. Pot caure algun ruixat puntual, poca cosa. I després de la tarda també xàfecs, ja més importants, al Pirineu, Prepirineu, alguna tempesta que pugui descarregar, fins i tot localment en calamarsa o pedra i fortes ràfegues de vent. Algunes comarques estan sota avís d'intensitat de precipitació, perill moderat, 2 sobre 6. La Cerdanya, Berguedà, també Lluçanès, Osona, Ripollès i la Garrotxa. També algun ruixat pot caure cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, entre la Terra Alta i el Baix Ebre. Diumenge, novament a la tarda, algun ruixat pot caure al Pirineu, però Pirineu també cap a l'àrea dels ports, a Tarragona.
1: A Solsona, avui al vespre, han homenatjat la figura del mestre Gaietà Ripoll, l'última persona executada per la Inquisició espanyola avui fa 200 anys. Va fundar una escola laica als afores de València i va ser condemnat per heretge per les seves idees liberals. Lleida, Julià Albacar.
16: És el primer cop que Solsona, ciutat natal de Gaietà Ripoll, homenatjarà la seva figura. Este vespre s'inaugurarà una placa que s'ha instal·lat al teatre i també es farà una conferència sobre la seva vida. Albert Colell, regidor de Cultura de Solsona, destaca per què s'ha triat l'espai del teatre.
17: La posem al teatre perquè a l'edifici que ocupa actualment el teatre, antigament hi havia hagut l'edifici dels Escolapis, que els Escolapis va ser l'institució educativa on ell va estudiar quan era un infant.
16: Un homenatge que tindrà continuïtat a les escoles per donar a conèixer la vida de Gaietà Ripoll entre els joves.
17: Però sí que quan comenci el curs es vol donar continuïtat amb algun tipus d'activitat educativa i també per poder començar a donar a conèixer aquesta figura entre joves, perquè creiem que també Gaietà Ripoll representa uns valors molt importants.
16: Ripoll va néixer el 1778 a Solsona. Quan tenia 30 anys va lluitar a la Guerra del Francès i va acabar com a presoner a França, on va entrar en contacte amb les idees liberals. Va tornar a Espanya durant el trienni liberal i va fundar una escola laica a Rufassa, als afores de València. Amb el retorn de l'absolutisme i la recuperació de la Inquisició, llavors coneguda com Juntes de Fe, és perseguit i condemnat a mort. Ripoll va ser penjat tal dia com avui fa 200 anys, la darrera persona executada per la Inquisició.
1: Diumenge que ve s'inaugura la 14a edició de la Bienal de Fotografia Xavier Miserachs amb 11 exposicions que es podran visitar fins al dia 18 d'octubre a Palafrugell, al Baix Empordà. Entre les propostes més destacades hi trobem un llarg viatge de l'americana Dorothea Lange amb fotografies capturades durant la Gran Depressió dels Estats Units i que reuneix més de 5.000 imatges conservades a la Biblioteca del Congrés nord-americà. També hi ha la primera gran retrospectiva a Catalunya del xilè Sergio Larraín, El vagabundo de Valparaíso, que recorre la seva trajectòria a través d'algunes de les imatges més representatives de la seva feina a Xile, Bolívia, el Perú i també a Europa. La directora de la Bienal, Maria Planes, parla de les exposicions de l'Anys i de Larraín, dos dels principals reclams d'aquesta edició.
18: Que consisteixen a mostrar figures de renom internacional. Aquest any tenim l'exposició de Dorothea Lange i tenim l'exposició de Sergio Larraín, la nord-americana Dorothea Lange, una de les fotògrafes amb fotografies molt icòniques de la història de la fotografia, i Sergio Larraín, el primer llatinoamericà que va formar part de l'agència Magnum Photos.
1: Paral·lelament a les exposicions, la Bienal oferirà un programa d'activitats gratuïtes amb visites guiades, conferències, projeccions cinematogràfiques i presentacions de projectes documentals, tot obert al públic durant els gairebé 3 mesos que durarà el festival. What is happening to me? Did you miss me, Spidey?
19: I'm losing my mind.
1: Spider-Man arriba arrasant en taquilla i Brand New Day apunta a ser la millor estrena de l'any i a superar fins i tot Toy Story. Els dos primers dies en cartell, de moment, així ho demostren. Repassem algunes de les estrenes d'aquesta setmana i també de les més destacades que arribaran els pròxims dies amb Marc Garriga.
20: Spider-Man rescata amb la seva última pel·lícula l'univers Marvel, que estava en hores baixes. És el seu film més madur, una cinta reflexiva sobre l'addicció a la feina, la necessitat vital de l'amistat i la humanitat del superheroi, amb escenes dignes dels millors títols de la franquícia i un nou personatge molt potent interpretat per Sadie Sink, la Max de Stranger Things, que demostra que és la intèrpreta més futur de la sèrie de Netflix. Altres pel·lícules que també tindran el seu espai a la taquilla estiuenca durant l'agost seran La patrulla canina, la Dino pel·lícula, El final de Oak Street, també amb els dinosaures com a protagonistes, l'últim capítol de la saga de terror Insidious i dos thrillers entretinguts, En mar abierto, amb un avió que cau en una zona infestada de taurons, i Cuenta atrás, al voltant d'un robatori de diamants. En canvi, Marsupilami desaprofita un personatge que hauria pogut donar molt de joc. D'entre totes les novetats d'aquests dies, n'hi ha tres de molt recomanables, però molt personals. Palestina 36, una ambiciosa superproducció internacional per entendre d'on ve el conflicte. Mother Mary, una pretensiosa però brillant alegoria sobre la creació artística. I El amor que permanece, un agradolç i meravellós relat del final d'un matrimoni. I finalment, dues produccions catalanes. Avui, Mala bèstia, de Bàrbara Ferrer, i d'aquí uns dies, A fuego, d'Estel Díaz, dos debuts molt prometedors.
21: This whole thing can get really scary.
22: Who the hell is that?
23: Who the hell are you?
24: Frank, please. I don't have anywhere else to go.
25: She's gonna
26: learn. Han brodat coixins d'estrelles perquè la meua nineta hi posa el cap per dormir.
1: Valdemar acollirà demà l'estrena de Teva Meva. És un nou format impulsat per Perifèria Cultural que vol transformar els concerts en un espai de diàleg entre artistes.
27: Un llençol de lluna plena.
1: La proposta s'estrena en aquest petit poble de la Noguera amb dues figures destacades de la música d'arrel dels Països Catalans. Valdemar Pau Rovira.
28: L'estrena reunirà el valencià Miquel Gil i la mallorquina Miquela Lladó, que compartiran escenari en una actuació on les cançons es respondran les unes a les altres per construir un relat compartit, combinant música, paraula i vivències. Ho explica Francesc Rivera Titot, director artístic de Perifèria Cultural.
29: D'alguna manera estaran a l'escenari tots dos i aniran fent això, un Teva Meva, no? Ara una a tu, responent-me a mi, ara una altra jo responent a tu, i en fi, mantenint la conversa amb cançons dels seus propis repertoris, cançons que en molts casos han esdevingut referents de la música popular i tradicional.
28: El concert també comptarà amb l'actuació de la cantautora nord-catalana Paola Escudero. La iniciativa vol demostrar que els pobles petits, com Valdemar, també poden ser espais d'estrena i de creació de nous formats culturals.
27: Corre l'aigua de puntetes que els ocells

0: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 rondes. L'informatiu casteller de 3Cat Info.
1: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
2: Us expliquem els castells des de les classes i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 rondes.
1: 3 rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre al món dels castells en viu a 3Cat Info.
0: Escolteu-nos i fem pinya.
3: Poc més de 6 minuts i seran les 10.
1: Esports.
3: Roger Arnau, bona nit.
4: Bona nit. Comencem amb esports en directe, perquè està en joc el Barça-Birmingham de pretemporada. És el primer partit oficial de preparació de l'equip blaugrana. Ara mateix, al minut 3 de la segona part, el marcador és d'empat a un gol. L'equip anglès, el Birmingham, s'ha avançat al minut 31 de la primera part amb una rematada de cap del davanter danès August Priske, i el Barça ha empatat poc abans d'arribar al descans, al minut 41. El gol del Barça l'ha fet Hamza Abelkarim, de penal. El jove davanter egipci, de fet, havia provocat la pena màxima. La gran novetat a l'11 titular de Hansi Flick ha estat Adeyemi, que ha debutat a la primera part amb la samarreta del Barça. El tècnic alemany ha fet molts i molts canvis a la segona part. El partit el podeu seguir en directe a l'antena de Catalunya Ràdio i també per TV3.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: I encara sobre el Barça, Jesse Bisibu, el nou fitxatge de l'equip blaugrana, ja ha signat el contracte com a nou jugador del club. L'extrem belga, de 18 anys, arriba procedent del Bruges a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una hipotètica futura venda. Bisibu aterrarà aquest vespre, hora catalana, a Anglaterra, per incorporar-se a l'estaix del Barça. I un que arriba, Bisibu, a un altre que se'n va. Marc-André Ter Stegen deixa avui l'estaix per marxar. S'ha dit a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la seva fitxa. I seguint amb el Barça, el primer equip té previst jugar un altre partit amistós, en aquest cas el 15 d'agost a Tànger, al Marroc. El contracte ja està tancat i signat. Serà contra un equip local i suposarà un ingrés de 4 milions d'euros pel club blaugrana. Ara bé, a causa de la crisi migratòria i de tensions diplomàtiques d'aquestes últimes hores, s'esperaran uns dies, el Barça esperarà uns dies a veure com avança la situació per a partir d'aquí fer l'anunci oficial del partit. I l'Espanyol, per la seva banda, també jugarà demà un partit amistós a Anglaterra. Serà contra el Middlesbrough a les 4 de la tarda. Serà, de fet, el segon partit amistós de l'Espanyol en el seu estaix a terres britàniques. Sentim un dels capitans de l'equip blanquiblau, Edu Expósito.
5: I bé, rodant, al final ja portem uns quants partits i mica en mica agafant sensacions. Al final queden ara dos partits i comença la Lliga. Motivats, perquè ja queda molt por per començar, tornar a la competició i esperant també que vinguin més companys.
4: L'Espanyol, que tornarà demà mateix cap a casa, jugarà el partit de demà contra els Middlesbrough i encara tindrà un altre partit. Serà el 8 d'agost contra el Coverty, també Anglaterra. Per altra banda, pel que fa als equips catalans de la segona divisió, acaba d'acabar un partit amistós del Sabadell contra l'Interescaldes d'Andorra. Els arlequinats han guanyat per 1-0. El gol l'ha fet Rodrigo Escudero a la primera part. Avui ha jugat el Sabadell, ha guanyat, i demà serà el torn del Girona. Els de Quique Álvarez jugaran el 49è trofeu Costa Brava. Serà a l'estadi de Montolivi contra l'Arsenal de Mikel Arteta. Abans del partit ha parlat el davanter uruguaià del Girona, Cristian Estuani.
6: Mañana, si existe la posibilidad, sería, por supuesto, que una gran chance para poder tener algunos minutos, sobre todo para volver a reencontrarnos en el estadio con nuestra gente, a recibir a un rival que no siempre tenemos la posibilidad, ¿no?, de jugar contra un gran equipo como es el Arsenal.
4: El partit contra el vigent campió de la Premier League començarà a les 8 del vespre. I encara en futbol, dues novetats al Barça femení. El Brighton serà el rival de l'equip de Pere Romeu al trofeu Joan Gamper. El partit serà divendres 21 d'agost a les 8 del vespre a l'estadi Johan Cruyff. D'altra banda, el club blaugrana ha fet oficial el traspàs de Júlia Dragoni al Chelsea. La jove migcampista ha jugat cedida a la Roma les dues últimes temporades i el Barça ingressarà uns 500.000 euros pel traspàs.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: I des d'avui es disputen a París els europeus de natació. Aquest vespre s'ha disputat la final masculina de solo tècnic de natació artística. El català Denis González ha acabat quart. D'altra banda, aquesta tarda s'ha disputat la final femenina de duet tècnic. En aquest cas, les catalanes Iris Tió i Lilú Lluís no han pogut pujar al podi, han acabat vuitenes. En total, la selecció espanyola compta amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seleccionadora Andrea Fuentes. Els europeus de natació, per cert, tornen a comptar amb la participació 4 anys després de Rússia, un dels països més guardonats de la competició. La World Aquatics, la Federació Internacional, ha decidit aixecar totes les sancions contra els nedadors i les nedadores russos i bielorussos per la invasió d'Ucraïna. I més coses en ciclisme. Demà comença el Tour de França femení amb dues ciclistes catalanes, Paula Blasi i Mireia Benito. Precisament, Benito ha parlat al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
7: Primeres etapes sempre són nervioses perquè tot està en joc, no? Tots els mallots estan en joc. Llavors tothom es vol emportar una part del pastís. Així que, bueno, imagino que seran nervioses, però, bueno, reconeixement del final de la primera etapa. I serà, jo crec, una etapa molt interessant de veure, molt, molt explosiva.
4: El Tour femení començarà demà, hi haurà 9 etapes, comença demà a Lausana, Suïssa, i s'acabarà el diumenge, dia 9, a París. Acabem amb un apunt molt ràpid de bàsquet per dir que la penya ha anunciat avui de manera oficial la renovació de Ricky Rubio. Ahir ja vas donar indicis d'aquesta renovació, però avui s'ha acabat de fer oficial que el base del Masnou continuarà una temporada més al JUB, al Joventut de Badalona, el seu equip de tota la vida.
1: Trescat Info.
8: Bona nit, són les 10. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que gairebé tots els migrants que han arribat aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Han mort una seixantena de migrants, segons fonts policials. Itàlia anuncia la suspensió temporal del tractat de Schengen de lliure circulació amb Espanya arran de la crisi migratòria que es viu a Ceuta. Això vol dir que reintroduirà controls en ports i aeroports que seran aleatoris i que només es faran a passatgers que no siguin europeus. El president espanyol Pedro Sánchez considera que no és temps de dividir en resposta a les crítiques a la gestió de la crisi migratòria provinents de països governats per l'extrema dreta. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a reclamar a l'executiu que declari la ciutat autònoma en situació d'interès per la seguretat nacional. Hamas accepta desarmar-se com a part del pla de pau de Donald Trump per Gaza, però alerta que només ho farà si Israel es retira de la franja. El govern de Netanyahu no ha reaccionat oficialment, però el president nord-americà assegura que els israelians estan molt contents amb aquest acord. Enèsim xoc entre Isabel Díaz Ayuso i el govern espanyol per la compra secreta d'un àtic de luxe per part del govern madrileny. L'executiu de la comunitat acusa l'esquerra de mentir per tapar la corrupció de Pedro Sánchez i la Moncloa demana dimissions. El president Salvador Illa defensa que Catalunya passa per un bon moment, malgrat els problemes que s'han produït a Rodalies i al sector educatiu. Després de fer balanç de la legislatura, els socis d'investidura li han demanat més esforços i la resta de l'oposició l'ha acusat de triomfalista. El primer dia d'operació sortida no ha comportat gaires complicacions als aeroports ni a les carreteres. L'aeroport de Barcelona ha viscut el dia amb més activitat d'aquesta operació, amb més de 1.100 vols. Qui es desplaci amb cotxe haurà de pagar més per la benzina perquè es retalla una part de les ajudes als carburants. El festival grec tanca la seva 50a edició amb la prestigiosa companyia xinesa Tao Dance Theater, que estrena a l'estat les seves coreografies numèriques 16 i 17. Es tracta d'unes peces que exploren el moviment del cos humà amb muntatges de gran format que busquen la sorpresa sensorial de l'espectador.
1: 3CAT Info.
8: Titulars d'esports.
4: En joc el Barça-Birmingham de tercera temporada. És el primer partit oficial de la preparació dels Blaugrana. Ara mateix, en minut 12 de la segona part, el marcador és d'empat a 1. El gol dels Blaugrana l'ha fet Abdelkarim de penal. I el nou fitxatge del Barça, Jesse Bisibu, aterrarà aquesta nit a Anglaterra. Per incorporar-se a l'estatge de l'equip blaugrana, el belga serà anunciat demà. Qui marxa és Marc-André Ter Stegen, que se'n va cedit a l'Ajax. I a l'europeu de natació artística a París, Iris Tió i Lilú Lluís no han pogut aconseguir medalla a la prova de duet tècnic. També n'ha quedat a les portes Denis González a la final masculina de solo tècnic.
8: Pel que fa al temps, aquest dissabte el dia començarà mig ennuvolat a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona amb algun plugim molt local. A la resta farà sol amb alguns ruixats i tempestes de tarda al Pirineu, Prepirineu i àrea del massís del Port. La calor serà similar i a ponent s'arribarà als 38 graus.
1: 3CAT Info.
8: Bona nit, ara passant 4 minuts de les 10. Benvinguts a la sintonia de 3CAT Info, us informa Òscar Callau. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que pràcticament tots els migrants arribats aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han traspassat la frontera. Pel que fa al nombre de migrants morts, la xifra ja és de 57, segons fonts policials. Mentrestant, als carrers de Ceuta, milers de joves encara busquen menjar i aigua perquè bona part dels comerços no han obert. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnadas.
9: Un gran supermercat al costat de la carretera del port de Ceuta té les persianes baixades, però igualment desenes d'homes marroquins s'amunteguen a la porta, sense aigua ni menjar. En una ciutat tancada no hi ha ni una botiga, ni un bar obert, ni pels migrants ni per la població local. L'Antonio, que té 4 fills, suat i agobiat, es lamenta que no té aigua a casa perquè ahir no van a comprar i ens escrivia així la situació.
10: Pero mira, aquí el problema que es esta gente que ha entrado y no tiene ni agua ni comida y las tiendas tienen que estar abiertas, ¿sabes? La puerta, dos guardias y dejar la gente entrar.
9: Entre sirenes de policia i vehicles militars, centenars de joves caminen sense rumb al centre de Ceuta. Alguns no tenen més de 10 o 12 anys. Quan em veuen, se m'acosten corrent, s'assenyalen la panxa, perquè molts van sense samarreta. Hambre, comida, diuen en castellà. Sois menores?
11: Sí, sois menores aquí en Ceuta. Quiero ahora comida y agua. Quiero centro menores y hasta.
9: El mateix noi que sentia amb l'Ashraf també em demana que li deixi el telèfon.
11: Yo quiero hablar con mi madre.
9: ¿Y tu teléfono?
11: La playa.
9: Ni tan sols les benzineres són la solució. Un grup de migrants li preguen al dependent, també marroquí, que els vengui aigua, llet o tabac, i li ensenyen els dirhams que es treuen de la butxaca o fins i tot bitllets de 50 euros, però res. Per això, molts dormen per matar el temps i busquen ombra als portals i parcs del centre. Tot tancat i barrat. Ni a la pandèmia vam estar així, ens apunta una senyora, i a més amb cancel·lacions. Demà havia de començar la Fira Empresarial de Ceuta, coincidint amb la Festa de Santa Maria d'Àfrica.
8: La situació a Ceuta ha provocat una ofensiva de l'extrema dreta internacional contra el govern espanyol, a qui responsabilitzen de la crisi migratòria. A Itàlia, el govern de Giorgia Meloni ha suspès temporalment l'acord de Schengen de lliure circulació amb l'estat espanyol. El govern italià reintroduirà controls en ports i aeroports, uns controls que seran aleatoris i que només es faran a passatgers que no siguin europeus. Les autoritats han aclarit que la suspensió de l'acord no suposarà cap canvi per als viatgers amb nacionalitat espanyola o europea. La mesura entrarà en vigor demà i està previst que s'allargui durant un mes. La Comissió Europea ha recordat que els estats membres només poden implementar controls com a últim recurs i que abans ho han de justificar davant les institucions comunitàries. Amb tot, des de Brussel·les reiteren que no han detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent. Tot i això, França aquest dissabte reforçarà la vigilància aèria i multiplicarà per 5 el nombre de policies a la frontera amb l'estat espanyol, amb un total de 334 agents. Més enllà d'Europa, Washington ha acusat directament Madrid d'impulsar mesures deliberades per afavorir l'arribada de persones migrants. A més, Donald Trump ha assegurat que els Estats Units estaran com Ceuta si el partit de l'oposició, el demòcrata, guanya les eleccions d'aquí 2 anys.
12: Després de veure Espanya ahir i observar la catàstrofe que hi va tenir lloc, semblava una invasió d'un país amb centenars de milers de persones, i el mateix ens passarà a nosaltres si els republicans no són elegits, però pitjor, molt més gran.
8: En aquest context, Rússia ha afegit més llenya al foc i parla de col·lapse de la política migratòria de la Unió Europea. A tot això, Pedro Sánchez ha respost a les crítiques dels governs d'extrema dreta, afirmant que no és temps de dividir i aportant dades per transmetre que hi ha altres països i regions europees que reben més immigració irregular que Espanya. El president espanyol ha fet servir xifres de l'agència europea Frontex per apuntar que en els darrers 5 anys Itàlia ha rebut el doble d'immigrants irregulars que Espanya. Aquest matí, des de la ciutat autònoma, el president espanyol ha qualificat la situació d'atac contra la integritat territorial d'Espanya. Sánchez ho ha desvinculat de qualsevol maniobra per part del Marroc i ho ha relacionat directament amb l'ús per part de les màfies de la sentència del Suprem que prohibeix devolucions en calent.
13: Esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos.
8: Per la seva banda, el cap de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a reclamar a l'executiu de Sánchez que declari la situació d'interès per la seguretat nacional a Ceuta. En un comunicat també ha exigit que es garanteixi el retorn al Marroc dels immigrants que han accedit irregularment a la ciutat autònoma, la reforma de la llei d'estrangeria i l'assumpció de responsabilitats polítiques. Feijóo es desplaçarà a Ceuta aquest dissabte per conèixer en primera persona la situació a la ciutat autònoma. Vox, allà on té responsabilitats de govern, vol tallar les ajudes a aquelles ONGs que col·laborin o financin el que qualifiquen d'invasió migratòria de Ceuta. Entre els milers de migrants que han arribat aquests dies a Ceuta hi ha molts menors no acompanyats. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha recalcat que els centres d'acollida de la ciutat ja tenen una sobreocupació del 2.400% i que, per tant, Ceuta no els pot atendre amb les condicions necessàries. El president ceutí ha explicat que actuarà d'acord amb la llei i d'aquesta manera espera que aviat comenci el repartiment d'aquests joves cap a altres comunitats autònomes.
14: Com comprenderà, no se pueden atender solo y exclusivamente por parte de la ciudad. La ciudad de Ceuta, con sus débiles espaldas, no puede soportar un asunto que tiene que ser de todos. Esto es un capítulo que por sí solo tiene capacidad suficiente para llevar a la bancarrota a la institución.
8: La situació més crítica es viu a Ceuta, però des d'ahir al vespre també està tancada la frontera amb Melilla. Aquesta tarda s'havia de reobrir, però un nou intent d'entrada de persones des del Marroc ha obligat a suspendre la reobertura. Això afecta milers de viatgers que estan bloquejats coincidint amb l'operació Pas de l'Estret. Melilla ha preparat un poliesportiu perquè hi puguin passar la nit.
1: 3CAT Info.
8: Hamas ha acceptat desarmar-se com a part del pla de pau de Donald Trump per Gaza, però ho condiciona el fet que Israel es retiri de la franja. El govern de Netanyahu encara no s'ha pronunciat oficialment sobre aquest anunci fet pel president dels Estats Units, però el mateix Trump assegura que els israelians estan molt contents. Jerusalem, Jordi Brascó.
15: El compromís de Hamas per entregar les armes està lligat a una sèrie de gestos per part d'Israel que demostrin que honorarà el pacte. Són aspectes ja acordats l'octubre passat. Aturar els atacs és el principal, però també deixar entrar més ajuda humanitària i retirar les seves tropes a la línia que es va acordar, l'anomenada línia groga. Però es fa difícil pensar que Israel cedirà just ara, quan falten menys de 3 mesos per les eleccions. De moment, Netanyahu no s'ha pronunciat oficialment, però fonts del govern israelià avisen que els seus soldats no es mouran fins que Hamas no es desarmi. L'Azukak, doncs, està servit i deixaria en mala posició Donald Trump, que, malgrat tot, insisteix que l'acord és tot un èxit. Fonts de la Casa Blanca informen que, si no hi ha progrés, la decepció de Trump cap a Netanyahu seria enorme en una relació que ja fa temps que trontolla.
8: Entrem ara en l'àmbit de la política. La compra secreta d'un àtic de luxe per part del govern madrileny ha provocat l'enèsim xoc entre Isabel Díaz Ayuso i el govern espanyol. La Comunitat de Madrid acusa l'esquerra de mentir per tapar la corrupció de Pedro Sánchez, mentre la Moncloa demana dimissions. Madrid, Alba Gil.
16: Mentides i calúmnies, així és com defineix el portaveu del govern madrileny la polèmica per l'àtic de luxe que l'executiu va comprar en secret i que, suposadament, havia de servir com a oficina temporal.
17: Son calumnias que trata de echar la izquierda, la ultraizquierda y el gobierno de Pedro Sánchez para tapar sus propias vergüenzas.
16: Assegura Miguel Ángel García que han actuat amb transparència i que tenen el ple suport del Partit Popular, que remet a les explicacions d'Ayuso. A més, aquestes paraules arriben després que s'hagi sumat un nou ingredient a la controvèrsia, i és és que el nòvio de la presidenta madrilenya ha posat a la venda per gairebé 1,8 milions d'euros el pis en què vivien fins ara, pròxim al polèmic àtic de Chamberí. Més Madrid ja ha anat a la justícia per un possible delicte de malversació, mentre que la Moncloa exigeix la dimissió d'Ayuso. Sentim el delegat del govern espanyol, Francisco Martín.
18: Ha sido una pillada descomunal. Creo que la señora Díaz Ayuso no debe seguir un minuto más al frente del gobierno de la Comunidad de Madrid.
16: L'endemà de destapar-se aquest cas, canvi de plans, el govern d'Ayuso ha anunciat que vendrà l'àtic per destinar els diners als afectats pels incendis.
8: I a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que el país passa per un bon moment i confia que aconseguirà tenir un sistema educatiu i una mobilitat excel·lents ben aviat. Aquest divendres al matí, Illa ha fet balanç del curs polític i dels dos anys del seu mandat. S'ha mostrat optimista, tot i les crisis recents a Rodalies o en el sector educatiu. Illa considera aconseguida l'estabilitat que buscava i ha tret pit d'haver aprovat els seus primers pressupostos i de la feina feta en habitatge. Pel que fa als problemes a l'educació i als trens, el president de la Generalitat està assegut a resoldre'ls, però no ha volgut posar terminis.
19: I li dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents i no passaran més de massa temps, ja ho veurà.

0: capacitat d'estirar. La segona part de la legislatura no pot ser un bis de la primera. Ara el govern té les eines i, per tant, arriba l'hora de la veritat i esperem que estiga a l'altura.
1: Salvador Vergés de Junts, Lorena Roldán del PP i Pilar Castillejo de la CUP han acusat Illa de no haver fet autocrítica.
2: És un balanç, com sempre, triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica.
3: Hoy no tocaba hacer propaganda. Hoy tocaba dar explicaciones. Explicaciones, insisto, de esos dos años destruyendo el futuro.
4: Tenim la sensació d'haver assistit a un deliri.
1: Des de Vox consideren que l'executiu ha empitjorat tot el que ha tocat. Hem arribat a un quart d'onze de la nit.
5: El temps.
1: La previsió ens l'ha preparat Enric Agut.
6: Cap de setmana, el primer d'agost, amb una temperatura novament alta. S'espera ambient ben càlid, sobretot a comarques de Ponent. Lleida pot arribar perfectament als 38 graus, com també Tàrrega o Tremp. Algun valor de 39 o les portes dels 40 es podria assolir. Les Borges Blanques tocarà els 37 i cap a la costa ambient humit, amb xafogor. A primera del dia podem tenir alguns núvols baixos situats a la costa d'Aurada. Podria arribar a caure algun ruixat molt puntual, després s'aclarirà. A moltes zones del país el dia serà assolellat i a la tarda sí que hi haurà algun ruixat d'alguna tempesta a l'àmbit del Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya central, arribant al Berguedà, també cap al Lluçanès, a Osona. Algunes comarques demà a la tarda seran sota avís d'intensitat de pluja. És la Cerdanya, Berguedà, també el Moianès, a Osona, Ripollès i la Garrotxa. A mitja hora poden caure més de 20 litres, també. Cal dir que és un perill moderat. El groc, també algun ruixat cap a l'àrea dels ports, entre la Terra Alta, interior del Baix Ebre, es pot presentar. La mar bastant tranquil·la i diumenge un dia que començarà assolellat, amb calitja, alguns núvols baixos a la costa, amb el mar ben tranquil, a la tarda una mica de marejol amb la marinada i a la tarda algun xàfec al Pirineu pot caure i també al massís del port.
5: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
1: L'aeroport de Barcelona ha viscut aquest divendres el dia amb més activitat de l'operació sortida per les vacances d'estiu. Del Prat han sortit o aterrat més de 1.100 vols, però no s'han vist grans cues als taulells de facturació de les companyies, ni tampoc hi ha hagut gaires retards. Aquest dissabte i diumenge també es preveuen un miler d'operacions a la pista. Pel que fa als trens, Renfe ha programat 125.000 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya fins diumenge. I per als que agafen el cotxe, el Servei Català de Trànsit ha previst que 570.000 vehicles surtin de l'àrea de Barcelona, una xifra similar a les de qualsevol cap de setmana d'estiu. Desplaçar-se, però, amb cotxe de combustió és més car que fa un any, sobretot de dièsel. Per complir-lo costa de mitjana 16,5 € més que fa un any. Moltes benzineres han hagut d'atendre més vehicles en les últimes hores perquè el govern espanyol retira una part de l'ajut al carburant aquest dissabte.
5: 3Cat Info.
1: El risc d'incendi baixarà lleugerament aquest cap de setmana a Catalunya, però continuarà sent molt alt. Els agents rurals han activat per demà el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en uns 200 municipis de 22 comarques i el nivell 4 per perill extrem al màxim, que afectarà 89 municipis de 15 comarques. També es mantenen les restriccions d'accés a 7 espais naturals. Tot i la previsió de pluja al Pirineu, el sotinspector del cos d'agents rurals, Josep Vilalta, avisa que hi ha risc a molt bona part del territori.
7: Aquesta setmana estem una mica pendents d'aquestes pluges que ens han d'arribar, aquesta zona de prepirineu, Pirineu, i si s'estenen una mica més o no. Però la resta del territori continuarem amb nivells alt, molt alt i extrem, com aquests dies. És possible que baixi una mica el risc a la zona litoral, perquè es preveuen aquests vents de sud i oest que portaran una mica més humitat, però la resta, aquesta més interior, continuarem amb nivells molt alts de perill d'incendi.
1: Protecció Civil ha desactivat l'alerta Procicat per calor intensa durant el dia, però manté els avisos per calor nocturna durant les dues properes nits a les comarques de les Terres de l'Ebre i el Baix Camp. D'altra banda, el Servei d'Emergències ha atès 39 persones amb afectacions relacionades amb la calor en els darrers 3 dies. Més de la meitat han hagut de ser traslladats a un centre sanitari. I al País Valencià, mentrestant, els bombers han estabilitzat l'incendi que es va declarar fa una setmana a la Vall d'Uixó. Les flames han cremat més de 9.500 hectàrees i es continua demanant molta precaució per evitar possibles revifades. Tots els veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa. Vall d'Uixó, Alba Barbosa.
8: Els bombers refresquen els punts calents per evitar revifades, però han aconseguit estabilitzar el foc que fa una setmana.

0: Mana que està actiu. Treballen en un perímetre de 89 quilòmetres i també s'ha permès tornar a casa als prop de 3.000 veïns que encara continuaven desallotjats dels municipis d'Artana i Eslida. Fernando Pérez, cap de l'operatiu d'extinció.
1: Estabilizado el incendio es que no crece la superficie, hay todavía puntos calientes. Podemos tener algún rebrote, por lo cual si hay gente circulando por la zona quemada estaría comprometida y eso nos lleva a que afiancemos el perímetro para que esté controlado. Y una vez que la fase siguiente es cuando ya no hay nada caliente en el incendio, se da por extinguido.
0: Es recomana als veïns que no transitin pel perímetre del foc i que no facin encara activitats a la muntanya. L'Eloi, veí del Font de Guilla, ha dormit 5 nits fora de casa patint per si el foc hi arribava, però finalment s'ha quedat fora del terme.
2: El lloc on estàvem reallotjats, que és a la Vall d'Uxó, veiem el foc de les muntanyes i era com l'hivern i estàvem molt preocupats perquè pensàvem que el foc anava a arribar a la casa.
0: L'incendi ha cremat gairebé 9.600 hectàrees, el 40% de les quals dins el Parc Natural de la Serra d'Espadà. La Generalitat Valenciana ha activat un paquet d'ajudes de 67 milions d'euros pels veïns afectats i continua oberta la investigació per aclarir l'origen del foc.
3: Anem ara cap a Barcelona, perquè ha aparegut una nova esquerda al barri del Putxet, al soterrani d'un edifici desallotjat per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro. Aquesta fissura farà que el 40% dels veïns afectats no puguin tornar a casa fins al setembre, com a mínim. Es tracta dels veïns de quatre edificis dels carrers Rubinstein i Teodora Lamadrid. La nova incidència els preocupa més, com a la Sara, que encara està desallotjada, y a la Feli, que ya había tornado al seu pis.
4: Estoy bastante preocupada por la grieta esta nueva más grande que se ha hecho en el parking, que es el que sostiene todo el edificio, y también con la calle Rubinstein, que ha habido el sensor de movimiento detectado.
5: Jo pateixo una mica per la meva seguretat al pis, però no m'han explicat, però m'han respost que no afecta l'estat estructural de l'edifici.
3: L'esguerda va aparèixer dimecres a la nit i suposa un contratemps en els treballs de consolidació. Ramon Ramírez és el director d'Infraestructures de la Generalitat.
6: Van detectar una esguerda en el soterrani de Rubinstein 2. S'han fet unes comprovacions, s'estan fent treballs d'injecció i d'estabilització, ja que de sota d'aquest punt es va trobar una petita cavitat.
3: D'aquí una setmana es complirà un mes de l'aparició del primer esvoranc, que va obligar a desallotjar 8 blocs. Des d'aquest divendres, els afectats començaran a rebre els avançaments econòmics per afrontar les despeses extres que han tingut a causa de l'incident.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Un quart i mig d'11 de la nit. El govern licita les variants d'Olot i les preses. Es preveu que les obres, que tenen un pressupost de 450 milions d'euros, comencin a la primavera de l'any que ve i durin uns 4 anys i mig. La variant d'11 quilòmetres i un carril per sentit comptarà amb diversos viaductes i túnels, un de gairebé 3 quilòmetres. També s'ha licitat una altra variant, la de Serós al Segrià. El govern també ha posat a concurs el corredor de bus ràpid entre Blanes i Lloret, segons ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
8: Que ha de venir a millorar aquesta mobilitat complicada, de connectivitat també del Maresme amb la selva marítima, i que va acompanyat també de la licitació de l'estudi informatiu del perllongament de la C32 fins a Lloret.
3: Altres projectes que s'han licitat aquest divendres han estat el que pretén millorar la seguretat de la C37 entre Manlleu i Torelló, amb l'ampliació a doble carril en alguns trams, o la senyalització de la C31 al seu pas per Cunit. En total s'han posat a concurs obres per més de 500 milions d'euros, que són aproximadament un terç de les previstes enguany. L'executiu pretén donar un impuls a la inversió en infraestructures i destinar-hi aquest any més de 1.400 milions d'euros, un 17% més que l'any passat i prop del doble que en els anys anteriors. Parlem ara d'economia. L'Euríbor tanca el juliol a l'alça i ja està en el nivell més alt des de la tardor del 2024. L'indicador més utilitzat en els crèdits hipotecaris variables se situa en el 2,85% de mitjana aquest mes. Des de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà, al febrer, ha anat pujant amb més força i ha anat anticipant les pujades de tipus del Banc Central Europeu, de resultes de la inflació que pot provocar el conflicte. Una tendència que es mantindrà, segons explica el director d'H2B Hipoteca, Eduard Roldós.
9: Els bancs, evidentment, anticipen tot això, amb el qual nosaltres ja estem preveient que aquest final d'any els bancs corregiran a l'alça i les hipoteques que estan oferint ara mateix els tipus d'interès segurament estarem una miqueta més per sobre.
3: Qui hagi de fer ara la revisió anual de la hipoteca pagarà més de quota. Per un préstec de 170.000 euros a 25 anys, per exemple, la pujada serà d'uns 65 euros al mes, és a dir, prop d'uns 800 euros l'any.
7: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
3: Un apunt més de l'economia. L'economia catalana ha mantingut el ritme de creixement durant el segon trimestre de l'any, tot i la represa de les hostilitats a l'Orient Mitjà. Entre abril i juny, el producte interior brut català va augmentar un 0,7% respecte del trimestre anterior i un 3% respecte a un any enrere, segons l'Institut d'Estadística.
7: Esports.
3: Amb Roger Arnau, bona nit.
10: Bona nit. Comencem amb esports en directe, perquè està en joc el Barça-Birmingham. És un partit de pretemporada, és el primer partit oficial de preparació dels Blaugrana. Ara mateix, al minut 34 de la segona part, el marcador és d'empat a 2. L'equip anglès s'ha avançat al minut 31 de la primera part amb una repetada de cap d'August Priske. El Barça, poc abans del descans, ha empatat. Al minut 41, el gol l'ha fet Hamza Abelkarim, de penal. El jove davanter egipci, de fet, ha fet l'1-2 del Barça. Ja la represa a la segona part, aquest cop, al minut 60, Abelkarim ha aprofitat el refús del porter després d'un xup de Ronnie Barjagi per fer l'1-2. El Birmingham, però, ha fet el 2-2 al minut 67. El gol l'ha fet John Solís al finalitzar una jugada d'estratègia dels anglesos. Ara, per tant, 2-2 al marcador, quan queda en poc més de 10 minuts per acabar el temps reglamentari. La gran novetat a l'11 del Barça ha estat Adeyemi, que ha debutat amb la samarreta blaugrana.
7: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: I encara sobre el Barça, Jesse Bisibu, el nou fitxatge de l'equip blaugrana, ja ha signat el contracte com a nou jugador del club. L'extrem belga, de 18 anys, arriba procedent del Bruges, a canvi de 8 milions i mig, ara sí que ho diríem bé, d'euros, i també un 20% d'una hipotètica futura venda. Bisibu està previst que demà ja estigui a la disposició de Hansi Flick a l'estaix d'Anglaterra. I mentre Bisibu arriba, Marc-André Ter Stegen marxa. Avui ha deixat l'estaix del primer equip del Barça per marxar, s'ha dit a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter. L'Espanyol, per la seva banda, també jugarà un amistós. Ho farà demà a Anglaterra contra el Middlesbrough a les 4 de la tarda. Serà el segon amistós de l'Espanyol en el seu estaix també en terres britàniques. Abans del partit, un dels capitans de l'equip, Edu Expósito, ha parlat de la seva situació personal.
11: Jo estic molt tranquil, jo estic aquí. Sé que això anirà sortint sempre, però quan acabi el mercat me preguntareu si està ja tot fet, si no, si em quedaré, si... Estic molt tranquil. Jo estic molt centrat aquí, entre el migcampista que està sent aquestes temporades i hi ha molta il·lusió d'aquesta nova temporada.
10: L'Espanyol, que tornarà demà mateix cap a casa, encara jugarà un últim partit abans de l'inici de la Lliga, serà el 8 d'agost contra el Coverty, també a Anglaterra. I pel que fa als equips catalans de segona divisió, el Sabadell ha guanyat fa uns minuts per 1-0 un amistós contra l'Inter Escaldes. El gol de la victòria dels arlequinats l'ha fet Rodrigo Escudero. Demà serà el torn del Girona. Els de Quique Álvarez jugaran el 49è trofeu Costa Brava a l'estadi de Montilivi contra l'Arsenal, el vigent campió de la Premier. Abans del partit ha parlat el davanter uruguaià del Girona, Cristian Estuani.
12: Bueno, significa mucho más que un contrato, ¿no? Poder estar aquí, poder ayudar al equipo tanto dentro como fuera. Yo creo que, bueno, en mi caso, desde el primer momento... mi intención estaba muy clara, que era continuar. Veía personalmente que todavía tenía fútbol para dar y creo que todavía tengo algunos goles guardados por ahí, así que ojalá que puedan llegar pronto.
10: L'amistós entre el Girona i l'Arsenal començarà demà a les 8 del vespre. I encara en futbol, dues novetats al Barça femení. El Brighton serà el rival de l'equip de Pere Romeu al trofeu Joan Gamper. El partit serà el dia 21 d'agost, divendres, a les 8 del vespre, a l'estadi Johan Cruyff. D'altra banda, el club ha fet oficial el traspàs de Julia Dragoni al Chelsea. La jove migcampista ha jugat cedida a la Roma les dues últimes temporades i el Barça ingressarà uns 500.000 euros pel traspàs. Per altra banda, canviant de tema, canviant d'esport, des d'avui es disputen a París els europeus de natació. Aquest vespre s'ha disputat la final masculina de solo tècnic de natació artística i el català Denis González ha acabat quart. D'altra banda, aquesta tarda s'ha disputat la final femenina de duet tècnic, en el que les catalanes Iris Tió i Lili Lluís no han pogut pujar al podi. En el seu cas, han acabat vuitenes. En total, la selecció espanyola compta amb la participació de 7 catalanes i catalans, a més de la seleccionadora Andrea Fuentes. I demà, en ciclisme, comença el Tour de França femení, amb dues ciclistes també de casa nostra, Paula Blasi i Mireia Benito. Precisament, Benito ha parlat al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
13: Vinc aquí amb moltíssimes ganes. Crec que tenim un equip molt fort i ho van demostrar l'any passat, que podrem estar allà davant batallant, així que bé, serà un honor formar part de tot això i poder posar doncs, el meu granet de sorra.
10: El tour començarà demà a Lausana, a Suïssa, i acabarà diumenge dia 9 a París. I acabem parlant també un altre cop de futbol per dir que Gianni Infantino, el president de la FIFA, ha perdut el suport de Carlos Cordeiro, el seu principal assessor, que ha dimitit dient que suposa la proposta de privatització d'esdeveniments com el Mundial i deixant clar que és una mala idea pel futur del futbol. Aquesta proposta se sotmetrà a votació el 19 de setembre. Per cert, també en futbol en clau internacional, ha mort Franco Baresi, el mític jugador del Milan de la dècada dels 80 i dels 90. Tenia 66 anys. L'exdefensa central no ha superat una operació per extreure-li un nòdul pulmonar.

0: Acabem de sentir els senyals horaris de 11:15 de la nit, el moment que a 3cat.info fem una pausa i recapitulem. I recordem els nostres titulars més destacats. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que gairebé tots els migrants que han arribat aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Ha mort una seixantena de migrants, també segons fonts policials. Itàlia ha suspès temporalment el tractat de Schengen de lliure circulació amb Espanya arran de la crisi a Ceuta, amb controls aleatoris en ports i aeroports només a passatgers que no siguin europeus. Pedro Sánchez respon a les crítiques que no és temps de dividir. El líder del PP torna a reclamar que l'executiu declari a la ciutat autònoma la situació d'interès per la seguretat nacional. En clau internacional hem destacat que Hamas accepta desarmar-se com a part del pla de pau de Donald Trump per Gaza, però alerta que només ho farà si Israel es retira de la franja. El govern de Netanyahu no ha reaccionat oficialment, però el president nord-americà assegura que els israelians estan molt contents amb l'acord. A partir d'ara us explicarem informacions com la presó provisional comunicada i sense fiança per l'home acusat de matar la seva parella dimarts al districte de Sant Martí de Barcelona. El jutjat de guàrdia, que ha rebut aquest divendres el detingut, acusat d'un delicte d'homicidi, també ha acordat la prohibició de comunicació i aproximació als dos fills de la parella. Diumenge s'inaugura la 14a edició de la Bienal de Fotografia Xavier Miserachs amb 11 exposicions que es podran visitar fins al 18 d'octubre a Palafrugell, al Baix Empordà. Entre les propostes més destacades hi ha mostres de l'americana Dorothea Lange o del xilè Sergio Larraín. Pel que fa als esports, Roger.
1: Ara mateix és recta final del partit amistós entre el Barça i el Birmingham. A punt d'acabar el partit, el marcador és de 2-2, empat a 2. Els dos gols del Barça els ha fet Abdelkarim. Ara mateix també podem dir que el nou fitxatge del Barça, Jesse Bisibu, aterrarà aquesta nit a les 10 a Anglaterra, hora catalana, per incorporar-se a l'estaix de l'equip. El belga serà anunciat demà. Qui marxa a l'Àjax, cedit, és Marc-André Ter Stegen. I també direm que en bàsquet, la penya ha fet oficial la renovació de Ricky Rubio, mentre el Barça ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixa de ser el mànager general i passarà a ser ambaixador i mentor.
0: I pel que fa al temps, preveiem un primer cap de setmana d'agost molt càlid, amb temperatures que ponent s'enfilaran fins als 38 graus. El matí de dissabte serà mig ennuvolat a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, amb algun plugim local. A la resta farà sol, amb alguns ruixats, i tempestes de tarda al Pirineu, al Prepirineu i l'àrea del Massís dels Ports. Comencem el relat informatiu a Ceuta. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que pràcticament tots els migrants arribats aquests dies a la ciutat autònoma nord-africana ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Pel que fa al nombre de migrants morts, la xifra és de 57, segons fonts policials. Mentrestant, als carrers de Ceuta, milers de joves busquen menjar i aigua perquè bona part dels comerços no han obert. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
2: Un gran supermercat al costat de la carretera del port de Ceuta té les persianes baixades, però igualment desenes d'homes marroquins s'amunteguen a la porta, sense aigua ni menjar. En una ciutat tancada no hi ha ni una botiga, ni un bar obert, ni pels migrants ni per la població local. L'Antonio, que té 4 fills, suat i agobiat, es lamenta que no té aigua a casa perquè ahir no van a comprar i ens escrivia així la situació.
3: Pero mira, aquí el problema que es esta gente que ha entrado y no tiene ni agua ni comida y las tiendas tienen que estar abiertas, ¿sabes? La puerta, dos guardias y dejar la gente entrar.
2: Entre sirenes de policia i vehicles militars, centenars de joves caminen sense rumb al centre de Ceuta. Alguns no tenen més de 10 o 12 anys. Quan em veuen, se m'acosten corrents, s'assenyalen la panxa, perquè molts van sense samarreta. Hambre, comida, diuen en castellà. Sois menores.
4: Sí, sois menores aquí en Ceuta. Quiero ahora comida y agua. Quiero centro menores y hasta.
2: El mateix noi que sentia amb l'Ashraf també em demana que li deixi el telèfon.
4: Yo quiero hablar con mi madre.
2: ¿Y tu teléfono?
4: La playa.
2: Ni tan sols les benzineres són la solució. Un grup de migrants li preguen al dependent, també marroquí, que els vengui aigua, llet o tabac, i li ensenyen els dirhams que es treuen de la butxaca o fins i tot bitllets de 50 euros, però res. Per això, molts dormen per matar el temps i busquen ombra als portals i parcs del centre. Tot tancat i barrat. Ni a la pandèmia vam estar així, ens apunta una senyora, i a més amb cancel·lacions. Demà havia de començar la Fira Empresarial de Ceuta, coincidint amb la Festa de Santa Maria d'Àfrica.
0: La situació a Ceuta ha provocat una ofensiva de l'extrema dreta internacional contra el govern espanyol, aquí responsabilitzant de la crisi. A Itàlia, el govern de Giorgia Meloni ha suspès temporalment l'acord de Schengen de lliure circulació amb l'estat espanyol. El govern italià reintroduirà els controls en ports i aeroports, però seran aleatoris i només es faran a passatgers que no siguin europeus. Les autoritats han aclarit que la suspensió de l'acord no suposarà cap canvi per als viatgers amb nacionalitat espanyola o europea. Una mesura que entrarà en vigor demà i està previst que s'allargui durant un mes. La Comissió Europea ha recordat que els estats membres només poden implementar controls com a últim recurs i que abans ho han de justificar davant les institucions comunitàries. França, de la seva banda, aquest dissabte reforçarà la vigilància aèria i multiplicarà el nombre de policies a la frontera amb l'estat espanyol. Més enllà d'Europa, Washington ha acusat directament Madrid, d'impulsar mesures deliberades per afavorir l'arribada de persones migrants. Donald Trump ha assegurat que els Estats Units estaran com Ceuta si el partit de l'oposició, el demòcrata, guanya les eleccions d'aquí a 2 anys.
5: Després de veure Espanya ahir i observar la catàstrofe que hi va tenir lloc, semblava una invasió d'un país amb centenars de milers de persones, i el mateix ens passarà a nosaltres si els republicans no són elegits, però pitjor, molt més gran.
0: A tot això, el govern espanyol rebutja les crítiques i defensa que la integritat de l'espai Schengen està garantida. Argumenten que no és possible traslladar-se de Ceuta i Melilla a la península sense identificar-se en un control policial. Pedro Sánchez ha afirmat a X que no és temps de dividir i ha aportat dades per transmetre que hi ha altres països i regions europees que encara reben més immigració irregular que Espanya. Aquest matí, des de la Ciutat Autònoma, Sánchez ha qualificat la situació d'atac contra la integritat territorial espanyola i ha desvinculat la crisi de qualsevol maniobra per part del Marroc i l'ha relacionat directament amb l'ús per part de les màfies de la sentència del Suprem que prohibeix devolucions en calent.
6: Esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos.
0: Per la seva banda, el cap de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a reclamar a l'executiu de Sánchez que declari la situació d'interès per la seguretat nacional a Ceuta.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Encara un apunt més relacionat amb la crisi a Ceuta, i és que Junts per Catalunya vol que el Congrés torni a votar la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Coincidint amb la crisi, la portaveu dels juntaires al Congrés, Míriam Nogueras, ha anunciat a les xarxes que tornaran a registrar la proposició de llei.
8: Es pot seguir sense fer res davant de les imatges que ens arriben des de Ceuta i, per tant, que segueixin creixent els extrems, sobretot l'extrema dreta. O es pot aplicar el mètode de Junts i és que Catalunya tingui el control absolut de la immigració i de les nostres fronteres. Tornem a presentar la llei perquè Catalunya tingui la delegació en matèria d'immigració. Veurem si els partits que tant es queixen i voten a favor o prefereixen seguir en aquest caos.
0: Recordem que el Congrés va tombar l'any passat la delegació de competències migratòries a la Generalitat amb els vots del PP, Vox i Podem.
7: 3Cat Info.
0: Un apunt de la crònica internacional. Hamas ha acceptat desarmar-se com a part del pla de pau de Donald Trump per Gaza, però ho condiciona el fet que Israel es retiri de la franja. El govern de Netanyahu encara no s'ha pronunciat oficialment sobre aquest anunci fet pel president dels Estats Units, però el mateix Trump assegura que els israelians estan molt contents. Jerusalem, Jordi Brascó.
9: El compromís de Hamas per entregar les armes està lligat a una sèrie de gestos per part d'Israel que demostrin que honorarà el pacte. Són aspectes ja acordats l'octubre passat. Aturar els atacs és el principal, però també deixar entrar més ajuda humanitària i retirar les seves tropes a la línia que es va acordar, l'anomenada línia groga. Però es fa difícil pensar que Israel cedirà just ara, quan falten menys de 3 mesos per les eleccions. De moment, Netanyahu no s'ha pronunciat anunciat oficialment, però fonts del govern israelià avisen que els seus soldats no es mouran fins que Hamas no es desarmi. L'Azukak, doncs, està servit i deixaria en mala posició Donald Trump, que, malgrat tot, insisteix que l'acord és tot un èxit. Fonts de la Casa Blanca informen que, si no hi ha progrés, la decepció de Trump cap a Netanyahu seria enorme en una relació que ja fa temps que trontolla.
0: El festival grec abaixa el taló aquesta nit amb la prestigiosa companyia xinesa Tao Dance Theater, que estrena a l'estat les seves coreografies numèriques 16 i 17. Es tracta d'unes peces que es basen en l'abstracció i la tècnica del moviment circular i que exploren el cos sense cap narrativa. Ens ho explica Marta Vives.
10: Així és, cap història ni relat, només l'exploració del cos humà i el moviment amb l'objectiu d'oferir una experiència sensorial als espectadors. Tao Ye és el coreògraf.
11: Perquè tots tenim un cos, tots tenim cos. Per tant, tota la meva obra es concentra en el cos i vull que el cos sigui un element que interconnecti amb tots els llenguatges.
10: I sobre l'escenari i l'exercici, l'execució de dues peces on les xifres dels seus títols fan referència al número de ballarins. Una abstracció que busca que el públic arribi a l'amfiteatre sense expectatives, preparat per veure l'obra amb la ment ben oberta. A 16, els ballarins estan connectats en una seqüència lineal que projecta ones d'energia ondulant. A 17, pren com a punt de partida un so que marca els pensaments i els moviments dels 17 intèrprets. Una experiència hipnòtica d'aquesta companyia xinesa que va revolucionar el llenguatge de la dansa el 2008 i que ara és una de les més cobejades arreu del món. Avui, a l'Amfiteatre del Grec, un últim muntatge que ens convida a meravellar-nos i deixar-nos portar d'aquesta 50a edició.
0: Tres minuts i arribarem a 3:15 de la nit. L'única central nuclear que té Hongria haurà de tancar del tot dilluns pel baix cabal d'aigua del riu Danubi, que refrigera els seus 4 reactors, que és un fet imprescindible per la seva seguretat. Així ho ha anunciat el primer ministre hongarès, Péter Magyar.
12: A causa de la baixada del nivell de l'aigua del Danubi, s'haurà de decretar una altra reducció de capacitat de manera planificada i segura. I es preveu que tota la central hagi d'estar aturada dilluns, cosa que no s'ha vist mai en 44 anys.
0: La central és a Pécs, al sud de la capital, Budapest, i des de fa dies ja funcionava el 50% per l'escassetat d'aigua. Les instal·lacions proveïen prop de la meitat de l'electricitat que es consumeix a Hongria, que a partir d'ara n'haurà d'importar, i invertir en energia eòlica, segons ha dit el primer ministre.
7: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: Presó provisional comunicada i sense fiança per l'home acusat de matar la seva parella dimarts al districte de Sant Martí de Barcelona. El jutjat de guàrdia ha rebut aquest divendres el detingut, que està acusat d'un delicte d'homicidi. A més d'enviar-lo a la presó, el magistrat també ha acordat, com a mesures cautelars, la prohibició de comunicació i l'aproximació respecte als dos fills que tenia la parella i els pares de la víctima. La dona de 34 anys va morir presumptament per les ganivetades que li va clavar l'home després d'una discussió davant dels dos fills i d'una parella amiga. L'home, després de cometre el crim, es va fugar, però hores més tard es va entregar a la comissaria. La dona és la quarta víctima per violència masclista a Catalunya aquest any. I ara anem cap a Lloret de Mar. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home que el seu cos s'ha trobat aquest divendres a la tarda al contenidor d'una urbanització. Girona, Maria Rovira.
13: La Divisió d'Investigació dels Mossos ha fet càrrec del cas per determinar les circumstàncies en què s'investiga com a mort violenta, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. Cap a 4:45 de la tarda s'ha rebut l'avís que s'havia trobat el cadàver d'una persona en un contenidor a la urbanització Lloret Blau. Diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la policia científica s'han desplaçat al lloc dels fets per fer les comprovacions corresponents i avançar en la investigació sobre les causes dels fets.
0: La Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d'Esquadra han desallotjat aquest divendres un dels assentaments de Montjuïc, situat a la carretera de Miramar a tocar de la Ronda del Litoral. L'operatiu ha començat a les 8 del matí i s'ha allargat fins passades les 11. En total s'han desallotjat 32 persones, totes majors d'edat. L'Ajuntament de Barcelona justifica l'actuació pels problemes de seguretat, salubritat i convivència que s'han detectat a la zona. Sentim Marta Villanueva, regidora de Seguretat.
14: Un risc per la seguretat vial, com sabeu, i l'espai ocupat es troba just a l'entrada i a la sortida de la B10. Un segon risc és el de la seguretat ciutadana. Es van registrar 148 incidències vinculades en aquest espai. Aquesta ocupació en aquest espai públic trasbalsava l'activitat diària en funcionament operatiu del Parc de Bombers de Montjuïc.
0: Els serveis municipals també han informat que a l'assentament hi han detectat acumulació de residus, consum de drogues i riscos relacionats amb la proximitat de la Ronda del Litoral i del Parc de Bombers de Montjuïc.
7: El temps.
0: La previsió meteorològica quan hem arribat a 3:15 de la nit. Amb Enric Agut.
15: Primer cap de setmana de l'agost amb un temps que vindrà marcat per la calor. Normalment les màximes poden arribar els 38-39, en principi no s'assolien els 40. Aquest divendres normalment hem tingut una xifra de 40 graus a Solsona, una dada d'aquesta estació del Servei Meteorològic de Catalunya. Lleida arribarà als 38, Tàrrega també, a la costa valors de 30-31-32, i al Pirineu màximes de 34-35 es poden assolir a Sort, la Seu d'Urgell, Déu-n'hi-do, o a Ripoll. A Puigcerdà al voltant dels 32 i Viella al voltant dels 31. A primera hora del dia tindrem alguns núvols baixos a la Costa Daurada. Pot caure algun ruixat puntual, poca cosa. I després de la tarda també xàfecs, ja més importants, al Pirineu, Prepirineu, alguna tempesta que pugui descarregar, fins i tot localment en calamarsa o pedra i fortes ràfegues de vent. Algunes comarques estan sota avís d'intensitat de precipitació, perill moderat, 2 sobre 6. La Cerdanya, Berguedà, també Lluçanès, Osona, Ripollès i la Garrotxa. També algun ruixat pot caure cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, entre la Terra Alta i el Baix Ebre. Diumenge, novament a la tarda, algun ruixat pot caure al Pirineu, però Pirineu també cap a l'àrea dels ports, a Tarragona.
7: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: A Solsona aquest divendres s'ha fet un homenatge a la figura de Gaietà Ripoll, un mestre laic que va ser l'última persona executada al món per la Inquisició espanyola. Va morir fa just 200 anys, condemnat per heretge. Lleida, Júlia Albacar.
16: La figura de Gaietà Ripoll torna a Solsona 2 segles després de la seva mort, recordat ara amb una placa a l'edifici del teatre. Amb aquestes paraules ho ha afirmat l'alcaldessa de la ciutat, Judit Gisbert, durant l'acte d'homenatge d'este divendres.
17: Gaietà Ripoll torni avui a casa, a la memòria de Solsona, per ocupar el lloc que la història li havia reservat com a guardià de la nostra llibertat més provada, la de pensar per nosaltres mateixos.
16: Que ha recordat que la seva vida s'ha convertit en un símbol de lluita.
17: La seva mort violenta el va convertir en un símbol universal contra el fanatisme i a favor de la llibertat de consciència. En descobrir aquesta placa, no només recuperem una biografia, sinó que reivindiquem el llegat d'un pioner que va obrir camí a l'escola laica als Països Catalans.
16: Ripoll va néixer el 1778 a Solsona. Va lluitar a la Guerra del Francès, on va acabar com a presoner i va conèixer les idees liberals. Quan va tornar a Espanya, durant el trienni liberal, va fundar una escola laica a Russafa, al costat de València, però amb el retorn de Ferran VII i l'absolutisme se'l va perseguir i, finalment, la Inquisició, coneguda llavors com a Juntes de Fe, el va condemnar a mort per heretge.
0: Diumenge s'inaugura la 14a edició de la Bienal de Fotografia Xavier Miserachs amb 11 exposicions que es podran visitar fins al 18 d'octubre a Palafrugell, al Baix Empordà. Entre les propostes més destacades hi ha Un llarg viatge, de l'americana Dorothy Lange, amb fotografies capturades durant la Gran Depressió dels Estats Units i que reuneix més de 5.000 imatges conservades a la Biblioteca del Congrés nord-americà. I també hi ha la primera gran retrospectiva a Catalunya del xilè Sergio Larraín, El vagabundo de Valparaíso, que recorre la seva trajectòria a través d'algunes de les imatges més representatives del seu treball a Xile, Bolívia, al Perú i a Europa. La directora de la Bienal, Maria Planas, parla de les exposicions de Lange i Larraín, dos dels principals reclams de l'edició.
18: Que consisteixen a mostrar figures de renom internacional. Aquest any tenim l'exposició de Dorothea Lange i tenim l'exposició de Sergio Larraín, la nord-americana Dorothea Lange, una de les fotògrafes amb fotografies molt icòniques de la història de la fotografia, i Sergio Larraín, el primer llatinoamericà que va formar part de l'agència Magnum Photos.
0: Paral·lelament a les exposicions, la Bienal oferirà un programa d'activitats gratuïtes amb visites guiades, conferències, projeccions cinematogràfiques i presentacions de projectes documentals obertes al públic durant els gairebé 3 mesos de festival.
7: 3CAT Info.
0: Manifestació dels veïns de Roda de Barà al Tarragonès contra les pantalles acústiques que DIF està instal·lant als laterals de les vies de tren de la costa. Demanen reduir les alçades d'aquestes instal·lacions que generen un greu impacte visual i paisatgístic. Tarragona, Manel Sastre.
19: L'acció de protesta arriba després que el Ministeri rebutgés les al·legacions al projecte i mantingués la construcció de més de 14 quilòmetres de pantalles entre Tarragona i Calafell. Un centenar de veïns s'han concentrat en un dels punts que ja té pantalles de més de 5 metres just a tocar de les cases a Roda. Demanen la revisió del projecte, que s'apliquin mesures menys agressives amb el paisatge i que es desviïn les mercaderies per l'interior. Esther Valls és membre de l'associació de veïns Costa Daurada Barà.
20: El que volem és una barrera que té la mateixa eficiència i eficàcia, un metre i mig, que compleixi la normativa de soroll. El que demanem és que ja es construeixi una via segregada fora de la costa. El que no volem és que es trinxi el nostre territori, que es facin aquests nyaps.
19: Adif justifica l'acció per reduir el soroll provocat per l'increment previst del trànsit ferroviari de mercaderies associat al corredor del Mediterrani. Els convocants denuncien, però, que s'ha incomplert el compromís de revisar el projecte per reduir-ne l'impacte visual. L'ex gestor d'infraestructures ferroviàries ja s'ha compromès a reunir-se amb els alcaldes al setembre per presentar alternatives.
0: I el Departament de Territori impulsa un model propi per fer compatible la implantació de les energies renovables i la preservació de la biodiversitat. La consellera Sílvia Pané, que ho ha anunciat des del Parc Solà de Vidreres, a la comarca de la Selva, on s'han establert mesures d'aquest tipus. Ens ho expliques des de Girona, Maria Rovira.
13: S'ha presentat un projecte pilot al parc solar de l'empresa pública de l'energètica Vidreres amb la creació de basses d'aigua, refugis per rèptils i illes de plantes aromàtiques per garantir la biodiversitat. Són l'exemple de mesures incloses en uns manuals que estableixen els criteris per a aquesta preservació en instal·lacions d'energies renovables, tal com explicava la consellera Sílvia Paneque.
21: Quan un promotor coneix des de l'inici quins criteris han de complir, pot dissenyar molt millor el parc, pot reduir costos, pot estalviar modificacions posteriors, pot agilitzar en definitiva la tramitació i, sobretot, pot operar amb un respecte absolut amb els entorns i amb els paisatges.
13: El Departament de Territori ha habilitat un espai al web on es recullen aquests elements necessaris per a una bona interacció ambiental dels projectes de renovables fotovoltaics i eòlics terrestres.
7: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut una quarta persona relacionada amb el tiroteig entre dos grups enfrontats que va tenir lloc el 12 de maig al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs. El detingut, un home de 46 anys, es va presentar voluntàriament a la comissaria dies després del dispositiu desplegat el 14 de juliol, en què la policia ja va detenir 3 persones. En la mateixa operació, els Mossos van escorcollar diversos domicilis de Sant Adrià, Barcelona, Terrassa i Maçanet de la Selva, i van intervenir 7 armes de foc, entre les quals un subfusell, una escopeta, un revòlver i 4 pistoles. També van trobar munició, una armilla antibales i prop de 40.000 euros en efectiu. Cap dels detinguts tenia llicència d'armes i això fa que els atribueixin un delicte de tinença il·lícita d'armes. El tiroteig no va deixar cap ferit, tot i que, segons la investigació policial, es van arribar a disparar una trentena de trets. I una altra operació policial és la que es fa contra el tràfic de drogues en diversos municipis del Camp de Tarragona i el Penedès, que s'ha saldat amb 8 detencions i el desmantellament de 2 plantacions de marihuana. D'aquesta manera s'ha desarticulat una organització criminal que treballava de forma estable en aquesta zona. Ens ho explica des de Tarragona Clara Chavarría Domingo.
22: Durant l'operatiu de la Guàrdia Civil que es va dur a terme dimecres, es van fer 8 escorcolls als municipis de Reus, Riudoms, el Catllà, Calafell i Vilaseca, a la demarcació de Tarragona, a més de Vilafranca, del Penedès i Cubelles, a Barcelona. A més de la detenció de 8 persones, entre les quals els màxims responsables de l'organització criminal, també es van intervenir unes 2.000 plantes de marihuana en 2 plantacions indoor, 25.000 euros en efectiu i armes de foc, entre altres coses. Els detinguts, d'entre 29 i 65 anys, els investiga com a presumptes autors de delictes contra la salut pública, blanqueig de capitals, pertinença a organització criminal i tinença il·lícita d'armes, entre d'altres. Amb aquest operatiu es dona per desmantellada aquesta organització que operava de forma estable a les comarques de Tarragona i Barcelona i que tenia capacitat per produir cànnabis destinat sobretot al mercat il·lícit europeu.
0: Esports. Amb Roger Arnau, fins les 11 en punt de la nit. Bona nit.
1: Bona nit. El Barça ha caigut als penals contra el Birmingham, el primer partit amistós oficial de la pretemporada blaugrana. Els 90 minuts reglamentaris han acabat amb empat a 2. Els dos gols del Barça els ha fet el jove davanter egipci Hamza Abdelkarim. L'equip anglès ha avançat al minut 31 de la primera part amb una rematada de cap del davanter danès August Priske, però el Barça ha fet l'1-1 a poc abans del descans amb un penal que ha transformat Abdelkarim. Ja a la segona part, un altre cop, l'egipci ha fet l'1-2 al minut 61 pel Barça i ho ha fet després d'aprofitar el refús després d'un xut de Bardaggi. Finalment, però, l'ex del Girona, John Solís, ha fet el 2-2 pel Birmingham al minut 69. Una altra de les imatges del partit ha estat el debut de Adeyemi amb la samarreta del Barça. I encara sobre el Barça, Jesse Bisibu, el nou fitxatge de l'equip blaugrana, ja ha signat el contracte com a nou jugador del club. L'extrem belga, de 18 anys, arriba procedent del Bruges a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una hipotètica futura venda. Bisibu, que està previst que demà ja estigui a la disposició de Hansi Flick a l'Estaix d'Anglaterra. I un que arriba, a un altre que se'n va. Estem parlant de Marc-André Ter Stegen, que avui deixa l'Estaix per marxar cedit a l'Ajax. El Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter. L'Espanyol, per la seva banda, també jugarà demà un amistós a Anglaterra. Serà contra el Middlesbrough. A les 4 de la tarda serà el segon amistós de l'Espanyol en el seu estatge a terres britàniques. Abans del partit, un dels capitans de l'equip, Edu Expósito, ha parlat de la seva situació personal.
3: Jo estic molt tranquil, jo estic aquí. Sé que això anirà sortint sempre, però quan acabi el mercat me preguntareu si està ja tot fet, si no, si em quedaré, si... Estic molt tranquil. Jo estic molt centrat aquí, en el migcampista que està sent aquestes temporades i hi ha molta il·lusió d'aquesta nova temporada.
1: L'Espanyol, que tornarà demà mateix cap a casa, encara jugarà un últim partit abans de l'inici de la Lliga. Serà el 8 d'agost contra el Coventry, també a Anglaterra. I pel que fa als equips de la segona divisió, el Sabadell ha guanyat per 1-0 un amistós contra l'Inter Escaldes d'Andorra. El gol de la victòria dels arlequinats l'ha fet Rodrigo Escudero. Demà serà el torn del Girona. Els de Quique Álvarez jugaran el 49è trofeu Costa Brava Montilivi, ni més ni menys que contra l'Arsenal de Mikel Arteta, el vigent campió de la Premier. Abans del partit ha parlat el davanter Christian Estuani. No podem sentir Estuani. El partit començarà, com diem, a les 8 del vespre. I encara en futbol, dues novetats al Barça femení. El Brighton serà el rival de l'equip de Pere Romeu, el trofeu Joan Gamper. El partit serà divendres, 21 d'agost, a les 8 del vespre, a l'estadi Johan Cruyff. D'altra banda, el club blaugrana ha fet oficial el traspàs de Júlia Dragoni al Chelsea. La migcampista ha jugat cedida a la Roma les dues últimes temporades i el Barça ingressarà uns 500.000 euros pel traspàs. Per altra banda, des d'avui es disputen a París els europeus de natació. Aquest vespre s'ha disputat la final masculina de solo tècnic de natació artística. El català Denis González ha acabat quart. D'altra banda, aquesta tarda s'ha disputat la final femenina de duet tècnic, en què les catalanes Iris Tió i Lilo Lluís no han pogut pujar al podi. Han acabat vuitenes. En total, la selecció espanyola compta amb la participació de 7 nedadores catalanes i catalans, també nedadors catalans a part de la seva seleccionadora Andrea Fuentes. Per cert, els europeus de natació tornen a comptar amb la participació 4 anys després de Rússia, un dels països més guardonats d'aquesta competició. La World Aquatics, la Federació Internacional, ha decidit aixecar totes les sancions contra els nedadors russos i bielorussos per la invasió d'Ucraïna. 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. I en ciclisme, demà comença el Tour de França femení amb dues ciclistes catalanes, Paula Blasi i Mireia Benito. Precisament Benito ha parlat al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
4: Vinc aquí amb moltíssimes ganes. Crec que tenim un equip molt fort, ja ho van demostrar l'any passat, que podrem estar allà davant batallant. Així que bé, serà un honor formar part de tot això i poder posar doncs, el meu granet de sorra.
1: I dos apunts de bàsquet. Primer, a la penya, que ha anunciat de manera oficial la renovació de Ricky Rubio. Ahir ja es va donar indicis d'aquesta renovació, però avui ha acabat de fer-se oficial que el base del Masnou continuarà una temporada més al Joventut de Badalona. N'ha parlat el tècnic dels Verd i Negres, Dani Miret, en una entrevista també al Tot Costa.
2: La figura, no?, del Ricky ja ho és molt de per si. Una llegenda en actiu, un jugador doncs, que realment transmet algo diferencial a la nostra gent i que es pot veure, no?, quan juguem com a locals i també quan juguem com a visitants, no?
1: Mentrestant, el Barça de bàsquet ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixarà de ser el mànager general de l'equip i passarà a ser ambaixador de la secció i mentor de joves jugadors. Amb aquest moviment, el Barça i Navarro han acordat una adequació contractual fins al 2029. De fet, s'ha diferit l'any de contracte que li quedava a l'exjugador en els propers tres cursos. Per tant, Navarro continuarà al Barça, tot i que amb una nova posició. Serà mentor de jugadors joves i ambaixador de la secció.

0: Divendres 31 de juliol del 2026. Com està? Nosaltres, contents de veure tanta gent feliç. Poden estar ben segurs que un dels millors antídots pel dissortat clima emocional que envolta els plens municipals és la presentació d'una festa major. I per fortuna, aquesta setmana, l'alegria d'ahir va esborrar la pena d'abans d'ahir. I el pandonista de la festa major d'aquest 2026 és...
1: Sitgetanes i sitgetans, qui no sabia que jo era el pandonista, que aixequi la mà.
0: En Joan Roca, no se podia saber, que dirien els castellans, que ha escollit Camp Fals, Camp Fals. Els museus de Sitges faran alguna cosa perquè no ens caigui al damunt. A Camp Fals hi haurà exposada la imatge de Sant Bartomeu en espera de la processó cívica de la vigília, que un cop l'hagi recollit, tindrà el repte. Recorden que al final del programa d'ahir els dèiem que hi haurà un port de muntanya? El port de muntanya serà pujar al carrer Carreta. I un cop acabis de pujar al carrer Carreta, et quedarà al carrer Major. És veritat que el Tacó també té pendent, que el carrer Nou també té pendent, però aquest final del carrer Carreta és un final que demana, com dirien els castellans, una mica de arrestos. I la pandonista de Santa Tecla és la Maria Dolors Carbonell. Ara ens han vingut de cop molts records d'infantesa de quan la Maria Dolors ens tenia el didó. D'això ja fa molts anys. Santa Tecla, que estarà exposada, no podia ser tampoc d'altra manera, tenint en compte el vincle que hi té la Maria Dolors a l'ermita de Sant Sebastià. I la pregonera de la festa major serà Zoe Puigivet. Els que la coneixen, que són molts, barra moltíssims, ens asseguren un pregó a l'alçada del seu caràcter, o sigui, divertit i amb una intenció molt clara, posar en valor el públic de la festa. Finalment, la Noemí Milà li ha correspost l'honor d'escriure el poema de la bandera. Benvinguts a la festa major de les costures, amb l'esperança que les costures no es trenquin. El programa ja és a la venda, 3 euros, amb tot el merchandatge, i no serà fins dilluns 10 d'agost, quan estigui disponible en versió digital al web de la festa major. Som-hi!
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.
0: Nou i tres minuts, avui que comença el festival Jardins de Terramar. En uns moments en parlem de tot plegat, avui que s'ha fet clar a 6:45 del matí i el sol ha sortit a 6:45. El sol es pondrà a 9:10 i es farà fosc a 9:41. El dia s'escurçarà 2:01. Tindrem 14:23 de llum solar i 9:36 de foscor. Òbviament dedicarem bona part del programa a l'acte de presentació de la Festa Major. 3:15, una miqueta més, la presentació de la Festa Major que ahir va tenir lloc a la plaça, a la Torreta, amb una munió de gent, una gentada com una casa. Bé, doncs, la presentació de la Festa Major, els discursos dels polítics, els protagonistes i tot allò que va donar de si i el que donarà de si aquesta Festa Major carregada d'actes, perquè la prèvia a la Festa Major està plena d'actes. Per descomptat que la comissió ha decidit, doncs allò, que aquí arribi la Festa Major, arribi ja, diguem-ne, amb el rodatge fet, perquè hi ha un munt d'activitats abans no sigui Festa Major. En parlarem de tot plegat i, òbviament, en els dies que venen no cal ni dir-ho, encara una miqueta més. La presentació de la Festa Major, que també ja la poden trobar tota íntegra al nostre web. L'àudio de la presentació de la Festa Major ja el poden trobar al nostre web www.radiomaricel.cat. Al nostre web també hi ha els que hagin comprat el programa, que té un preu de 3 euros. Alguns dels articles del programa venen acompanyats, sobretot els articles que tenen relació amb converses que hi ha hagut, venen acompanyats d'un codi QR que els dirigeix al nostre web i a l'integritat de les converses. És a dir, que com l'any passat, la comissió també aquest any ha produït uns podcasts, n'ha produït 3, un dedicat als adolescents, un altre dedicat a les cosidores i un altre dedicat a les cares de la festa, i tots 3 també ja estan disponibles per tots aquells que vulguin escoltar les converses en la seva integritat. El programa la resumeix, però el programa porta imprès un codi QR perquè les puguin escoltar íntegrament enllaçant al nostre web. Això a la segona hora de programa, a la tercera hora de programa. El 8 d'octubre començarà la 59a edició del Festival Internacional de Cinema de Catalunya. Ja se'n saben alguns detalls, ja s'han fet més més d'una i més de dues presentacions arreu als mitjans, als seguidors. Bé, és el festival del 50 aniversari de Carrie, la pel·lícula que en el seu dia es va projectar al Prado i que acaba amb una sengada de por. De por. Un dels clàssics del cinema de terror de mitjans del 70, com els dèiem, de l'any 76 es pot escollir entre Carrie per un costat o La profecia per un altre. O sigui, que els qui siguin devots a La profecia potser diran home, haguéssiu pogut escollir. Bé, totes dues grans pel·lícules i totes dues grans èxits l'any 1976. Què ens espera per aquesta 59a edició? L'Àngel Sala i la Mònica García li explicaran a Carola Fernández a la tercera hora de programa. I la nostra agenda comença per recordar. Són les 9 i 6, a partir de les 10 del matí, a partir de les 10, al Mercat Municipal trobareu la paradeta de la Comissió de Festa Major. Per tant, tots aquells que vulguin el programa de Festa Major, el preu de 3 euros, el programa imprès. Recordem que aquest any la comissió també s'ha empescat, i és això una estratègia per vendre programa en paper. El programa en versió digital no estarà disponible al web de la Festa Major fins al dilluns dia 10. Fins al dilluns dia 10. Al web de la Festa Major trobareu tots els actes, no cal ni dir-ho, actes recorreguts, però el programa en si, la versió digital del programa, estarà disponible a partir del dilluns dia 10. Mentrestant, avui divendres 31 de juliol i demà dissabte dia 1 d'agost, hi haurà la paradeta de la Comissió al Mercat Municipal. Avui divendres, horari de matí i de tarda, de 10 del matí a 2:15 del migdia i de 2:15 de la tarda a les 8 del vespre. I demà dissabte, dia 1 d'agost, la parada estarà oberta als matins, a partir de les 10 i fins 2:15. Al Mercat Municipal, la paradeta de la Comissió. I allà també podreu trobar a la venda el pack adult i el pack infantil de merchandatge de la Festa Major. La samarreta, el barret, el bano, la bossa i també el penjoll pel mòbil. El preu del pack adult, 54 euros, el preu del pack infantil, 50 euros. Més enllà del cap de setmana, la paradeta de la Festa Major, com moltes altres paradetes d'un munt de colles de Festa Major, estarà a l'Ermita del Vinyet, el dia de la Festa de la Mare de Déu del Vinyet, el dimecres 5 d'agost a partir de les 6 de la tarda, a l'Ermita del Vinyet.

En aquest entorn dels Jardins de Terramar, avui comença el Festival Terramar CaixaBank i comença amb Sílvia Pérez Cruz. Aquest primer cap de setmana tindrà, avui divendres, aquesta gran intèrpret, una de les grans intèrprets catalanes. Demà, Sergio Dalma presentarà el seu directe Ritorno a Via Dalma. I el diumenge, 2 d'agost, Joan Dausà actuarà a Sitges amb 20 Mortals, el seu cinquè àlbum que acaba de publicar fa poques setmanes. El festival que continuarà un dilluns 4 d'agost amb l'espectacle d'en Quim Masferrer del Foraster, el 5 d'agost, el dia del vinyet, amb Erwin and Fire Experience, el 6 d'agost, el torn del violinista Art Malikian, que portarà a Sitges el seu nou espectacle Intruso, el 7 d'agost arribarà Rosana amb la gira Vamos a Star Tour, en el marc del seu retorn als escenaris, coincidint amb els 30 anys de Lunas Rotas. La recta final del festival s'obrirà el 8 d'agost amb un doble concert protagonitzat per als Amics de les Arts, que celebren 20 anys amb una gira de grans èxits, i Ginestar. El 9 d'agost serà el moment de l'espectacle internacional d'homenatge a Michael Jackson, This is Michael. El 10 d'agost, Rosario Flores, vella coneguda també, visitarà Terramar amb Universo de Ley. L'11 d'agost, Sopa de Cabra, amb la celebració dels seus 40 anys d'història, i la cloenta el 12 d'agost, a càrrec de God Save the Queen. I com saben, en paral·lel a la celebració dels grans concerts, al Village dels Jardins de Terramar hi ha Els Imprescindibles, amb espectacles diferents cada dia. Avui, a partir de les 8 del vespre, Intraccions, espectacle de dansa amb en Roger Bernat Paretes i la Martina de Miquelis, al preu de l'entrada 5 euros. Demà dissabte, dansa amb l'esplai de dansa del Casino Prado, i el diumenge, dia 2 d'agost, en el cicle Imprescindibles, sessions de música rap amb Garraf Hip Hop Representa. Tot això en el marc del festival Jardins de Terramar. Però la gent ens portarà força més coses aquest cap de setmana. Avui divendres, dia 31, també hi ha visita guiada al Santuari del Vinyet. Els museus de Sitges organitzen aquesta visita a càrrec de les AGIS. Organització i reserva de places als Museus de Sitges, preu 15 euros. Avui divendres, dia 31 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, visita guiada al Santuari del Vinyet. A les 7 de la tarda, als Jardins del Retiro, l'espectacle de flamenc fusió Alma de Boquerón. Gratuït pels socis, 10 euros per als no socis, inclou una consumició. A partir de les 7 de la tarda, als Jardins del Retiro, Alma de Boquerón. Demà dissabte, diu, a partir de les 10 del matí, visita guiada al Cau Ferrat i al Maricel, a les 10 en anglès, a les 11 en castellà, a les 12 en català, en el marc del Sitges Estiu dels Museus de Sitges, al preu de l'entrada, 14 euros. Demà dissabte, a partir de les 10, visita guiada al Maricel Cau Ferrat. Si la volen en català, a les 12 del migdia. A partir de les 5 de la tarda, en el marc del Sitges Estiu 2026, demà dissabte al Palau Maricel, passeig d'aromes amb vins i cava, a càrrec de la perfumista Irene Gisbert i de la sommelier Mercè Sumarroca. Aquesta és una activitat que va tenir un èxit enorme l'any passat, per tant, el Sitges Estiu l'incorpora també aquest any. El preu de l'entrada, 29 euros, demà dissabte al Palau Maricel, passeig d'aromes amb vins i cava, a càrrec de la perfumista Irene Gisbert i la sommelier Mercè Sumarroca. Demà dissabte, a partir de les 7 de la tarda, o Retiro, concert de el grup L'Alegria de Festa Major. El grup L'Alegria de Sitges proposa aquesta Alegria de Festa Major. Saben que és un grup de playback? Bé, doncs, qui s'ho vulgui passar bé, amb un recull de temes especialment ballables, a les 7 de la tarda, demà al Retiro, entrada gratuïta pels socis, 10 euros pels no socis, amb consumició inclosa. Demà dissabte, a partir de les 7, a l'edifici Miramar s'inaugura Exposició, la mostra Entre Ciudades, Cartografia Afectiva. És un dels 4 projectes escollits l'any 2025 en la convocatòria per presentar projectes expositius al Miramar. Estarà oberta fins al 20 de setembre.
Els artistes Vittorio Canale i Marisa Domínguez presenten aquesta exposició que reflexiona sobre com l'art, la família i l'experiència compartida construeixen la memòria i donen forma al territori. Mare i fill recorren ciutats com Buenos Aires, Los Angeles, Nova York, Londres o Sitges, oferint mirades personals i emocionals. Com els comentàvem, s'inaugura demà, dia 1 d'agost, i estarà oberta fins al proper 20 de setembre. I demà dissabte, dia 1 d'agost, qui vulgui festa grossa, i especialment qui vulgui...

0: comissió, que no hi ha diners per a foc, no sé què. Bé, doncs, s'han empescat les colles aquesta estratègia que de ben segur que els donarà bons resultats. La vella, la jove, la colla de diables de l'agrupació, el Drac i l'Àliga, organitzen aquesta festa en la qual col·labora la discoteca Mambo. A partir de la una de la matinada del dissabte, o si volen, la una de la matinada ja de diumenge, fins a les 6 de la matinada. De la una a les 6 de la matinada, a la discoteca Mambo, la festa de les colles de foc, a benefici precisament d'aquest foc que per festa major ha de lluir de Llomers. Això serà el dissabte a la una de la matinada. I anem a diumenge 2 d'agost. El diumenge 2 d'agost, òbviament, protagonistes, les Vinyets. Em dic Vinyet, un nom de Sitges, a partir de 5:45 de la tarda a l'Ermita del Vinyet. Les teníem a elles aquesta setmana, la Vinyet Casoliver, la Vinyet Ferrer i la Vinyet Quesada, que són les que han organitzat, les que continuen organitzant la flama d'aquesta festa tan bonica que vol aplegar a totes les Vinyets, acompanyades també per la Vinyet Montaner i en Dani Ferrarons, administradors del Santuari del Vinyet. Un any més, a partir de 5:45 de la tarda, totes les Vinyets sitgetanes estan convidades al Santuari del Vinyet per celebrar-ho. Hi haurà actuació de la Suburban, hi haurà un brindis, al final una foto de família. Elles mateixes ens ho explicaven.
1: És un acte molt curiós, és un acte també com molt bonic, no? Perquè de sobte us ajunteu a totes les Vinyets, que cada vegada tinc la sensació, a mi em fa la sensació que cada any sou més en aquella fotografia.
2: Vaja, perquè aquella fotografia, és a dir, al final, aviam, l'hora de contar-ho no és molt científic, perquè al final a partir de la foto de grup conto caps.
1: Sí.
2: No té gaire més, eh? Però sí que és veritat que abans els explicàvem ells que són dates complicades, no? Hi ha gent que està de vacances,
1: sí,
2: i d'això. Llavors, hi ha gent que balla, és a dir, hi ha hagut gent que el primer any va venir, que l'any passat no, però potser aquest any torna. Després ve gent de fora, que això,
1: sí,
2: que s'han enterat de,
1: sí,
2: a través de boques orelles.
3: Jo crec que és el que ens agradaria una mica, és poder-ho expandir a gent,
1: De fora.
2: La Vinyet Casoliver és la que lluita més amb això.
3: Perquè, per exemple, a Igualada, que n'hi ha moltes...
4: Sí. Hem intentat, però ja veurem.
1: Jo conec una de Manresana.
4: Sí, bueno, Manresa, Igualada, tota aquella...
1: Sí, sí.
3: Però clar, això ja és més complicat.
4: Un favor.
1: Ella ve, ella sempre ve... Bueno, de fet, la que es diu Vinyet és la seva filla, perquè ella va estudiar amb mi, i ella ve sempre que pot, ve perquè li encanta, i li encanta que es faci aquest acte, i a més a la nena li feien una il·lusió bàrbara, perquè
2: a Manresa és l'única Vinyet, segurament.
1: Clar, no hi ha gaires, i allà suposo que és un nom, doncs això, que l'ha de repetir 3 vegades, en moltes vegades, i quan arriba aquí se sent una mica com a casa, no? És una més de tantes, no? I és una mica...
3: Però sí que cada vegada...
5: Ara cada vegada n'hi ha més,
3: n'hi ha més, ja no et pregunten tant.
5: Jo vaig mirar a l'IDESCAT, ostres, i vaig quedar molt sorprès de la gran quantitat de Vinyets que hi havia fora de... Perquè em sembla que fora del Garraf n'hi havia moltíssimes, en alguns llocs més concentrats.
3: Sí, perquè aquí el Garraf tampoc n'hi ha tantes.
2: No, a la Noia, al Bages se posa bastant. Sí que és veritat que ara al final, bueno, la globalització per bo i per dolent, no? Vull dir, ara a l'hora de posar el nom dels nens, que posen molta gent, nom original en català, i et surten. I també això fomenta, no?
1: Total, gent... Va haver un any que mirant els Goya van donar un premi a Goya Vestuari,
3: i
1: es deia Vinyet.
3: Sí,
1: i
3: quan
1: vaig veure aquí la noia vaig dir aquesta noia ha de tenir un vincle amb Sitges. Efectivament, era neta de sitgetans, i vam tenir l'oportunitat de parlar-hi amb ella. Vull dir que passen aquestes coses, que el nom et porta directament al municipi, i queda clar que Vinyet et porta
3: a
1: trasllat de Sitges. I normalment quantes Vinyets us aplegueu?
2: Una cinquantena. Sí, sí.
1: Però, clar, tenint en compte les dades de l'IDESCAT, podrien ser més, òbviament, clar. Ha de ser que coincideixi, que tothom li vagi
2: però...
1: bé el dia 2, el dia Sitges.
2: Ja quan ho organitzava l'Ajuntament ja passava, És a dir, clar, a mi m'havia passat, hi havia hagut anys com un tal l'Ajuntament que jo no havia pogut anar perquè potser estava fora.
3: També ens hauríem concentrar un
2: moment. Jo crec que més o menys sempre anava... De fet, crec que quan ho vam començar a muntar vam rescatar fotos antigues i vam comptar també caps, i més o menys anava per aquí.
4: No sé, el primer any va ser l'any que... tant de coses que vam fer-ho a l'Ajuntament. Potser aquella foto de l'escala, no sé, no vam comptar-ho, però potser n'hi havia més, però perquè el primer any era més novedor.
3: Pensa que si ho fa l'Ajuntament té un altre...
2: Sí, clar,
3: pot fer una altra difusió.
4: Sí, nosaltres hem fet el que hem pogut dintre les nostres possibilitats.
1: Bueno, que ja és moltíssim.
4: Que ja és molt, sí.
1: Serà un acte, òbviament, amb benvinguda, amb actuació de la Suburban.
4: Afortunadament.
1: Hi haurà foto de grup perquè després la Vinyet pugui comptar
3: els caps.
4: Tants caps, tants barrets, sí.
1: Hi haurà

0: cava, vendreu les polseretes, sí, no? Sí. Vendreu unes polseretes que entenc que heu fet vosaltres.
1: Com aquí tenim la sort de que l'Ou Estudi, sí, bueno, la Vinyet Casoliver, sí, que va ser qui va gestionar-ho, doncs els hi vam demanar. I...
0: Que són d'aquestes tipus festivals.
1: Sí, sí, d'aquestes tipus, sí, de sistema.
2: Que venen els balls.
0: Sí, sí.
1: I ens van, la veritat, ens van ajudar molt, tant amb el disseny com amb l'idea de coses, perquè al final també nosaltres tenim la idea i llavors...
3: Els professionals...
1: Exacte, exacte.
3: Sí, sí. Després te'n regalarem una.
0: Gràcies.
3: Però amb una condició.
0: Oh, quina, a veure.
3: Que fins al dia 2 no te la pots posar.
0: Ah, fins al dia 2, cap
3: perquè
0: problema.
3: Perquè és una primícia, només la tens tu.
0: Cap problema. Eh? Però és la que porteu vosaltres?
3: No, nosaltres fins al dia 2.
0: Ah, d'acord.
3: Ah, després te la dono.
0: Sí, el dia 2, a les 7 del matí me la puc posar,
3: sí,
0: ja?
3: Sí, sí, sí.
1: Està sense l'autorització.
0: Bé, el dia 2, que estiu, mira, no sé si a les 7 del matí me la posaré, però... Ah, moltíssimes gràcies, que bonica.
4: Aquesta polsera, dissenyada per Ou Estudi, que rebran totes les vinyets que s'acostin al vinyet. El proper diumenge dia 2, a partir de 5:45 de la tarda al Santuari del Vinyet, el programa Benvinguda, actuació de la Suburban, foto de grup i brindis amb copa de cava i la venda d'aquestes polseres. Em dic Vinyet, un nom de Sitges, un any més, al Santuari del Vinyet. I el diumenge ens diuen que probablement això serà a la Fragata. El diumenge arriba... Si tot va bé, i esperem que sí, l'Hugo Bravo, saben, aquest noi sitgetà que a través de les xarxes ha compartit aquesta cursa de Sitges a París, que són 1.250 quilòmetres, a benefici del càncer infantil. En principi està previst que l'Hugo arribi cap a les 12 del migdia, com els dèiem, a la zona de la Fragata. L'Ajuntament ha obert aquesta convocatòria perquè tots aquells que se sentin interpel·lats per aquesta... Home, nosaltres en diríem una heroïcitat, perquè això d'anar amb aquesta calda, encara que no fos aquesta calda, però amb aquesta calda, de Sitges a París, 1.250 quilòmetres i tornada, bé, doncs, això té mèrit. A l'Hugo el saludarem la setmana que ve, però el diumenge, òbviament, estarem allà per veure com arriba. El diumenge, l'arribada d'Hugo Bravo, aquest atleta sitgetà que ha fet de Sitges a París i tornada cap a les 12 del migdia a la platja de la Fragata. I dos apunts abans no anem cap a les efemèrides, perquè avui tenim moltes coses per explicar-los de festa major, de tot plegat. La construcció de l'edifici nou de l'Escola de Música entra a la fase final. El nou centre obrirà les portes durant el primer trimestre del curs 2026-2027 amb nou mobiliari i entorn. Les obres del nou equipament ubicat al Parc del Rocà entren a la fase final amb l'objectiu que es puguin obrir portes un cop s'hagin enllestit els darrers detalls per la posada a punt i es pugui completar la col·locació del nou mobiliari. El regidor d'Educació, David Martínez, assegura que l'obertura és una prioritat absoluta per al govern local, així com un motiu de gran il·lusió compartit per les famílies, l'equip docent i l'administració municipal. L'obra d'un nou edifici de l'Escola de Música ha comptat amb un pressupost de 1.236.000 euros i acollirà 280 alumnes, un centenar més dels actuals, per disposar de més oferta educativa musical. L'equipament, com saben tots vostès, està situat al costat de l'Espai Jove i permetrà compartir serveis com els bucs d'assaig de l'Espai Jove. El nou equipament educatiu disposa d'una planta baixa amb 5 aules, dues de grans, i un despatx, i la mateixa distribució es manté a la primera planta. També 5 aules i un despatx. I a la coberta està previst que s'incorporin plaques solars i un cop es completin les obres es plantarà arbrat autòcton en tot el seu entorn. I els titulars de l'Eco d'aquesta setmana, òbviament la primera pàgina de l'Eco, la fotografia de família dels pandonistes, de la pregonera i de l'autora del poema de la bandera. La festa posa cara als seus protagonistes. Aquest és el principal titular de l'Eco d'aquesta setmana. Els metges demanen prevenció ocular davant l'eclipsi, dia 12 d'agost. L'eclipsi, ja ho saben que aquí el veurem d'aquella manera, sobretot primer ha de fer bon temps i segon estem fora de la zona de l'eclipsi total, però ho podrem veure molt bé. Això sí, protecció sempre. Aquestes ulleres homologades no mirin l'eclipsi sense cap mena de protecció. No mirin l'eclipsi sense cap mena de protecció. Abans de fer bestieses, el miren per televisió, que el veurem mil vegades, eh? És a dir, que dir, no, és que no podem... Tranquils, tranquils, que es veurà mil vegades. Perquè en... no cal ni dir que hi ha sistemes, mil sistemes també, perquè es pugui veure a la perfecció. Els taxistes faran vaga si no es multen els vehicles que se salten la llei, i Sílvia Pérez Cruz obre un festival de Terramar que torna a lluir el talent local. Aquests són els titulars de l'Eco d'aquesta setmana. Nou i 25 minuts, se'ns acaba el juliol. Pam! Aquí com qui no vol la cosa. Un 31 de juliol del 1919 començava a publicar-se Terramar, la revista dirigida per Josep Carbonell i destinada a fer propaganda de la ciutat jardí. Tal dia com avui de l'any 1932, ai, s'inaugurava la piscina Maria Teresa i el casino Platja d'Or. Pare, fill, Esperit Sant, perquè la piscina Maria Teresa, ja ho saben que tal com estan les coses, té més números per ser enderrocada que no pas per continuar tal com s'ha mantingut al llarg d'aquests 94 anys. Tal dia com avui de l'any 1990, l'Ajuntament presidit per Jordi Serra acordava dedicar un carrer de la vila al músic Enric Granados, i tal dia com avui de l'any 1852 naixia a South Paris, a l'estat de Maine, Charles Deering. Tota la història que vindria després, però Charles Deering va néixer tal dia com avui de l'any 1852 a l'estat de Maine. Un mes de juliol del 1909, Enric Morera marxava a Buenos Aires després d'haver viscut a Sitges els darrers anys. Un mes de juliol del 1944, l'atleta Bonaventura Pujol guanyava el Campionat de Catalunya de llançament de disc. I un mes de juliol del 1945, l'atleta Joan Ramon Gimeno es proclamava per quarta vegada campió de Catalunya de llançament de pes. Un mes de juliol del 1955, Samuel Barrachina substituïa Manel Sabater com a president de la Comissió de Festes, un i altre, els impulsors de l'Escola de Grallers. L'any que ve, esclar, encara recordem, perquè hauran passat 25 anys i per sort hem tingut salut per poder-ho explicar, que tinguem salut per poder-ho explicar l'any que ve i per poder-ho viure. L'any que ve, 75 aniversari de la creació de l'Escola de Grallers. En la Festa Major de l'any 2002 es va celebrar aquella entrada de grallers, diguem-ne, conjunta, en Joan Marçal, que va regalar totes aquelles gralles. Però això és una cosa d'aquelles que ara ja, evidentment, no es podria fer, o t'enviarien, jo què sé, la policia o la Guàrdia Civil, però en qualsevol cas, així va anar, que es va interpretar aquella peça de Blasco Escollar, si no recordo malament, es deia Noces d'Or, aquella peça que es va interpretar l'any 2002 a l'entrada de Grallers. Doncs bé, l'any que ve hauran passat 25 anys d'aquella entrada de Grallers, per tant, l'any que ve, 75 aniversari de l'entrada de Grallers, de l'entrada de Grallers, de la Constitució de l'Escola de Grallers. Per tant, és molt probable que també l'any que ve l'entrada de Grallers es visqui d'una forma especial. Tot això venia perquè un mes de juliol del 55 Samuel Barrachina va substituir Manuel Sabater. Un mes de juliol del 1976, 50 anys del primer cicle de concerts d'estiu organitzat per Joventuts Musicals. Qui recorda aquells grans concerts que ens va portar Joventuts Musicals, sobretot en el període amb la Deli Carbonell i en Josep Vedell, aquell període gloriós que va portar a Sitges figures internacionals. I com els comentàvem, un mes de juliol de fa 50 anys, en parlàvem fa una setmana, la primera edició del Festival de Jazz de Sitges. I les efemèrides d'arreu del món comencen, vinga, amb un tema de George Benson, un home amb un so, el que en deien els americans, el so de la costa oest, un so molt fresc, molt, molt, molt estiuenc. Breezin' de George Benson es convertia en l'àlbum número 1 als Estats Units tal dia com avui de fa 50 anys.

És aquest so tan agradable, i com els deien, tan, tan fresc, tan lluminós, tan d'estiu. George Benson, nascut a Pittsburgh l'any 1943, músic de carrer. Als 21 anys va enregistrar el seu primer disc i l'èxit li va venir aquest 1976 amb l'àlbum Breezing. Després en vindrien més, un altre àlbum que va ser molt conegut, 4 anys més tard, el Give Me the Night, protagonitzat per ell mateix i a la producció amb Quincy Jones. Bé, doncs avui hem començat amb George Benson, les nostres efemèrides. Tal dia com avui de l'any 1895, Sabino Arana fundava el PNB, el Partit Nacionalista Basc. Tal dia com avui de l'any 1954, Lino Lachedelli i Achille Compagno aconseguien pujar el K2, el segon cim més alt de la Terra i molt, molt, molt dificultós. El Chogori té una alçada de 8.611 metres, però els alpinistes diuen que és més complex de pujar que no pas l'Everest. Tal dia com avui de l'any 1941, seguint les instruccions d'Adolf Hitler, Hermann Göring ordenava a Reinhard Heydrich que li enviés el més aviat possible un informe detallat sobre la planificació necessària per poder executar el que es va denominar en el seu dia la solució final a la qüestió jueva. Quina era la solució final? Bé, doncs, les càmeres de gas. Tal dia com avui de l'any 1941, l'ordre s'enviava per planificar el que després seria una de les majors desgràcies que ha viscut la humanitat. Tal dia com avui de l'any 1944 s'estavellava davant de les costes de Marsella l'avió que pilotava Antoine de Saint-Exupéry quan realitzava una missió de reconeixement per preparar el desembarc aliat a Provença. L'home del Petit Príncep moria en accident d'aviació tal dia com avui de l'any 1944. Tal dia com avui de l'any 2008, el vehicle explorador Fènix certificava que hi havia aigua a Mart, no a Mar, no, a Mart. I tal dia com avui de l'any 2012, amb 19 medalles, el nedador nord-americà Michael Phelps es convertia en l'esportista més guardonat de la història. I les nostres efemèrides d'arreu del món, va, les tanquem amb un gran clàssic, amb la veu de James Taylor. És una cançó de la qual se n'han fet moltes, moltes, moltes versions, però el 1971, aquesta, concretament, es va convertir en número 1 als Estats Units i va aconseguir 5 premis Grammy.

got a friend. Tens un amic. No confondre amb... Tens un amic en mi, que és un altre tema clàssic sobre l'amistat, en aquest cas el cine hi ha ajudat molt. Però aquest You've Got a Friend és un tema gairebé, diríem, que compartit per dos grans amics. James Taylor el va publicar i Carole King, amb aquest àlbum també capdalt, troncal a la història de la música del segle XX, que és Tapestry, també el va publicar. Per tant, dos amics, la mateixa cançó i dos èxits, perquè Carole King també va obtenir un èxit enorme amb la seva versió de You've Got a Friend. Aquest acústic suau i sensible i aquesta cançó que va ser versionada per John Denver, per Carly Simon, per Johnny Mitchell, per Jackson Brown, en fi, un dels clàssics, un dels estàndards més versionats també en aquell moment. Amb James Taylor i el seu You've Got a Friend, tanquem les nostres efemèrides d'avui.

La cançó de l'estiu, o una de les cançons de l'estiu. Han passat 40 anys, 40. 40, i aquesta cançó està tan ben feta com moltes altres d'aquesta època, d'aquest duo que va ser Carlos Berlanga, el fill de Luis García Berlanga, el fill de l'home que va dirigir Bienvenido Mr. Marshall, Carlos Berlanga, i Nacho Canut, estaven al darrere d'un dels grans temes de l'època gloriosa de l'Aske y Dinarama. Del seu àlbum No es pecado, 1986, no fa falta presentar-la massa, perquè és una de les cançons de sempre. De festa, d'una festa, un himne carregat de convicció. A qui li importa? Val per l'estiu del 86, del 87, del 2007, del 2017, del 2026.

0: 9 i 38 minuts. Aquests arranjaments de cordes sensacionals. És una cançó tan ben feta, que es manté absolutament vigent 40 anys després de ser composada i 40 anys després de sortir al carrer. Un dels grans èxits d'Alaska i Dinarama. La nostra cançó de l'estiu tornarà el dilluns a la mateixa hora. Els Ignasis, els Nachos, que passin un bon dia. Sant Ignasi de Loyola, el fundador de la Companyia de Jesús. Sant Calimeri, Sant Demòcrit, Sant Germà, Sant Dionís i també Sant Segon. Dues cerimònies funeràries avui, a les 10 del matí, d'aquí 20 minuts, tindrà lloc a la parròquia la cerimònia funerària de Maribel Moltó Cutillas, que ha mort a l'edat de 91 anys. Maribel Moltó Cutillas ha mort a l'edat de 91 anys. Cerimònia funerària a les 10 a la parròquia. I a la mort de Nura, i a l'edat, perdó, de 95 anys, ha mort el senyor Josep Vidal Soler, a l'edat de 95 anys. En aquest cas, la cerimònia funerària tindrà lloc avui a 6:45 de la tarda a l'oratori del tanatori. Josep Vidal Soler ha mort a l'edat de 95 anys. Cerimònia funerària avui a 6:45 de la tarda a l'oratori del tanatori. Ahir vàrem arribar al migdia i això feia... Encara no sabem si havia passat encara, però vam arribar als 31. Els 31 amb una humitat d'aquestes de Garrett, eh? Ara estem a 28, estem com ahir. 74% d'humitat. O sigui que molt probablement al migdia tornarem a estar a la ratlla dels 30-31. Bé, no cal que els diem res més. Sol, calor, xafogor i... Això s'estirarà uns quants dies més. Amb aquella esperança, a veure si s'acaba manifestant o no, que cap al 10, 11, 12 d'agost això sembla que comenci a canviar. Si fem cas a les àvies, ens voldria allò de... El dia que plogui, aquí hi haurà un terrabastall gran amb tota aquesta escalforada, un mau mar que està més escalfat que mai, en fi, qualsevol cas. Sol, calor, xafogor, platja... Vigilar amb la hidratació, vigilar amb el sol i la resta, a tots aquells que comencin vacances aquest cap de setmana, a gaudir-les, i a tots els que les acabin aquest cap de setmana, que apurin tot el que puguin. Previsió per les properes hores des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Hola, molt bon dia. Aquest divendres arrenca amb temperatures de nou prou elevades a punts de la Vall de l'Ebre, punts també del litoral i prelitoral de Tarragona, on les temperatures no han baixat dels 23, 24, 25 graus. En canvi, en contrast, a les valls del Pirineu, el termòmetre s'ha aturat en uns aproximadament 14, 15, 16 graus. Doncs bé, aquestes temperatures aniran pujant al llarg del dia d'avui, però ja no ho faran tant com la jornada de dijous, amb el que es van assolir valors per sobre dels 40 graus a punts de Ponent i del Pirineu. Avui les temperatures, malgrat que continuaran fent calor, recularan una miqueta i a més tindrem més intervals de núvols. Hi haurà certa inestabilitat que podrà generar alguns ruixats a punts del Pirineu, Prepirineu, i no es descarta que arribin d'altres de l'Aragó a d'altres punts del terç oest del territori. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

0: 9 i 44 minuts, un dels grans temes de la història de la música. Marvin Gaye i aquest It's Going On. El tema... Mana?
1: No.
0: Jo diria que és la de Marvin Gaye, aquesta. Això és pel càrrec? Canta pel càrrec? Doncs, ostres, sí que limita. Sí que limita bé, doncs, el tema original de Marvin Gaye. Bé. Bé, és igual. El cas és que... Si ho haurà dit algú o no, no ho sabem. Però a Sitges s'ha venut el segon premi de la Loteria Nacional del 30 de juliol. El 78.000, també és un número capritxós, eh? És el 78.788.
2: Oh, que xulo.
0: El 78.788. El segon premi de la Loteria Nacional del 30 de juliol del 2026. Ha estat venut al punt de venda situat al carrer Sant Francesc 44, que vostès ja saben quin és. Mm? Doncs el carrer Sant Francesc 44, al bell mig del carrer Sant Francesc, a l'administració de loteries d'en...
3: Jordi Roig.
0: Jordi. És que no recordava el Jordi. Gràcies, Pito. Bon dia.
3: Bon, bon dia.
0: Bon dia. Bé, doncs això. Estàs molt de lloc, eh?
3: Bueno. Millor riure.
0: Millor riure.
3: Sí.
0: Aleshores, abans de passar els diaris, perquè hem... És com si haguéssim girat el full d'un llibre i per un moment hem deixat els incendis de banda i l'àtic de Ayuso, que ja es posa a la venda. I ara anem per el que ha passat a Ceuta, que segurament vostès hauran vist les imatges, i això ha estat un daltabaix gran. Però per aquelles informacions que diguis, miren, potser ens serveixen d'alguna cosa. Si el dilluns han d'agafar l'avió, que sàpiguen que el dilluns dia 4 comença una vaga indefinida del servei de handling a l'aeroport del Prat.
3: Dilluns és 3, crec.
0: Tens raó. Dimarts 4. Dimarts 4. Tota la raó, pido. Dimarts 4, vaga indefinida que pot afectar a 11 milions de viatgers i 11.600 vols. Saben què és això del handling, eh? És a dir, la gent que gestiona tot el que és maletes, equipatges, tot el que sigui. Dimarts, dia 4.
2: Fins a una hora d'espera poden arribar per la maleta.
0: Si s'arregla abans, bé, doncs ja ho veurem. Però de moment això és el que està previst. No marxem del món de l'aviació, perquè mentre aquí estàvem entre una cosa i una altra i no sé què, aquesta setmana un avió, un Airbus A350, ha fet el trajecte entre Toulouse i Melbourne, sense escales, 24 hores i 24 minuts, i després ha fet la tornada. El cas és que aquest ha estat el vol més llarg de la història de l'aviació. 23.075 quilòmetres separen les dues ciutats i aquest Airbus, que estarà destinat a la companyia australiana Qantas, ha fet el trajecte en 24 hores i 23 minuts. Tot molt bé. La pregunta ara és la que molts mitjans especialitzats es fan, molts mitjans vinculats al món de l'aviació, és qui és el maco que pot aguantar 24 hores seguides tancat dins d'un avió.
2: Tot i que diria que és un avió amb unes comoditats a dins diferents a les que, amb les que estem acostumats els que hi viatgem habitualment.
0: Segurament. Però el fet d'estar tancat a l'aire 24 hores seguides és un dels reptes del futur de l'aviació, més enllà també que, òbviament, els avions, la tècnica permeti això de 24 hores continuades funcionant, un avió, eh? Però 24 hores tancat en un lloc. Hi ha persones que segurament no els faria res, com qui es pot estar tot un dia tancat a casa.
2: Home, jo si et pots estirar i dormir...
0: En Pitu no li fa gens de gràcia.
2: No li va rufar.
3: No, perquè jo no dormo.
2: Però tu no dors perquè tu vas en avions comercials com jo,
3: sí,
2: que anem sentats apretats com a sardines. Ah. Però aquest avió no és així.
0: Home.
2: I si tu viatgessis en business o en primer nivell, sí, que tenen cabines personalitzades on hi ha llits, literal...
3: Carola, la gent ha anat a Itàlia amb autocar i no he dormit.
0: Però...
2: Ja, però és que has anat amb autocar.
3: Ni un minut.
2: Clar.
0: Però clar, ella et diu que et posen un llit king size.
2: Clar, et posen un llit.
0: I aleshores ve la safata i tu li dius... Què li passa a vostè? Que no dormo. Aleshores hi ha dos mètodes. El d'aterriza com ho puedes, que és mastegots i vinga tant fins que quedes tombat, o cloroform,
2: una pastilleta.
0: I vinga, quedes allà estirat fins que arribes a Melbourne. I ja està, i s'acabó. Bé, doncs, encara que estem aquí de broma, és veritat que moltes persones per les quals això de pujar un avió ja genera tota una tensió, 24 hores dins d'un avió, és clar, qui et diu que a l'hora 17 o 18 no t'agafa allò un... M'entens? Sí, sí, un arrebato i venga, que quiero salir.
2: Entenc que hi ha més d'un pilot, no, aquí?
0: És a dir...
2: És que a mi em faria patir més això.
0: Ja et dic, com aterriza com puedes, n'hi ha un d'inflable també. Bé, i dues coses més que ens porten allò que els experts continuen dient. Bé, hi ha una entrevista amb un bomber, em sembla que és el periòdico, que diu aquí, qui nega el canvi climàtic, que vingui amb nosaltres a apagar un incendi. Directament diuen això els bombers. Gran Bretanya està vivint una sequera històrica, absolutament històrica. Hi ha unes fotografies del voltant de Londres i de l'interior de Gran Bretanya amb l'herba absolutament cremada, de color groc. Sembla que gairebé els registres històrics no havien constatat una sequera com la que està vivint Gran Bretanya. I el Danubi, que no és ni el Llobregat ni l'Ebre, el seu pas per Budapest, una d'aquelles imatges tan boniques del Parlament d'Hongria, amb el Danubi per Budapest no arriba ni als 30 centímetres d'aigua. Ni als 30 centímetres d'aigua. El Danubi, que com saben tots vostès, és un riu navegable. Aquell Danubi blau, de quan passa per Viena, perquè és un riu enorme. Bé, doncs, 30 centímetres d'aigua al seu pas per Budapest. Hi ha unes imatges també absolutament escandaloses de la sequera que també està vivint tota aquesta zona d'Europa. I ara sí, a Ceuta els ha plogut literalment, un munt, sobretot de joves, que han aprofitat una escletxa legal. Quina és aquesta escletxa legal? La llei diu que si arribes per terra, malament rai, perquè et poden fer allò que en diuen una devolució en calent. Però si arribes per mar, això no es pot fer. I si arribes per mar i t'atrapen, t'enxampen, tens dret a un advocat, diguem-ne que el procediment és absolutament diferent. Per tant, totes aquestes persones, moltes d'elles, la gran majoria, que han plogut a Ceuta, van arribar per mar. Van arribar per mar. Aleshores, estem en allò de sempre. Moltes persones, perquè així ho deia la Guàrdia Civil ahir, també han perdut la vida pel fet del que suposa, del risc que suposa, arribar per mar, llançar-se al mar. Bé, doncs, molta gent jove ha mort en aquest trajecte. Bé, i és clar, ara hi ha un problema gran aquí, perquè Ceuta està col·lapsada, s'ha cridat a l'exèrcit ha arribat, i ara a veure què es fa amb tota aquesta gentada que ha arribat a Ceuta, que ha col·lapsat tots els serveis, per si no ho estaven ja, i a veure ara com es gestiona això. Per tant, una patata calenta d'aquelles ben grans, que no és nova, perquè des de Ceuta, els cossos de seguretat, els responsables polítics han dit manta vegades que aquesta és una qüestió que s'ha de resoldre. És una de les notícies del dia. L'altra, la Comunitat de Madrid rectifica i ha venut, posarà a la venda aquell àtic de 481 metres a Chamberí i també altres, si no recordo malament, tres propietats. Bé, fet i fet, volen treure a la vora d'uns 20 milions d'euros que seran destinats a l'ajut als incendis. Bé, doncs, arran d'aquella informació que sortia al País sobre l'àtic que havia de servir per substituir, diguem-ne, la reforma que s'està fent a la seu de govern, etc. Bé, doncs, res de tot això ara es posa a la venda i, diguem-ne, que la Comunitat de Madrid rectifica. Hi ha hagut molta, molta, molta polseguera a l'entorn d'això. L'emergència nacional pel foc es desactiva i en l'àmbit internacional un míssil rus ha anat a parar a Polònia a 2 quilòmetres d'un poble. Bé, no ha passat res perquè no ha passat res. Aleshores, el govern polonès, que és Polònia, membre de l'OTAN, ha aixecat l'alerta, però ha dit que no anirà més enllà. Bueno, només ens faltaria ara... Bé, doncs això. I amor, Manolo Solo, el prolífic actor que venia del rock, amb alguns papers molt protagonistes i molt recordats, avui ell és també un dels protagonistes dels titulars dels diaris.

0: I en Pitu ens dirà alguna cosa d'aquest dalt a baix entre la FIFA i la UEFA.
1: Sí.
0: La FIFA d'Infantino.
1: Sí, sí.
0: Diguem-ne que, com algú ja especulava durant el Mundial, Infantino tenia una carta amagada, que era aquesta, que és treure tots els diners que pugui d'això que se'n diu futbol i que a hores d'ara encara és un esport.
1: Sí, altrament dit, vol posar el Mundial en mans d'inversors privats.
0: Exacte. Després ho comentem tot plegat perquè, en aquest cas, la UEFA no vol ni sentir-ho de lluny i, si això no s'arregla, el proper Mundial, que és el Mundial que s'ha de celebrar Espanya, Portugal i Marroc...
1: Sí, sí, els equips UEFA, que són els equips europeus, no hi participaran.
0: Que els equips europeus són la mare,
1: sí, sí,
0: gairebé, de l'assumpte, doncs no hi participarien. Bé, com els dèiem, s'ha mobilitzat, el govern ha mobilitzat l'exèrcit a la frontera de Ceuta després d'aquest salt massiu. Una sentència del Tribunal Suprem ha provocat una onada d'efecte crida, com els dèiem, no per terra, però sí per mar. Tots els diaris en parlen, Carola.
2: Sí, sí, absolutament tots els diaris. La imatge del dia també és aquesta arribada massiva de joves per l'aigua a Ceuta. El balanç de morts ja puja també a 19 morts, perquè, clar, hem de dir que arribar són 2 quilòmetres, però 2 quilòmetres nedant. És a dir, els has de fer també. Tot i així, deia ahir l'alcalde de Ceuta que havien arribat en els darrers 10 dies entre 1.500 i 2.000 joves, sobretot marroquins, algun algerià, però principalment marroquins, que van aquí a València i feia una equivalència. Això és com un 10% de la població de Ceuta. Vindria a ser com si en els darrers 10 dies haguessin arribat 1 milió de persones noves a Espanya. Una crisi, per tant, que tenen habitacional, també.
0: Que això ens ho podem imaginar,
2: i de convivència.
0: No costa massa, ens imaginem, jo que sé, que la platja de Sitges arribessin així de cop i volta.
2: El 10% de la població de Sitges. Doncs si som, que som
0: 30.000, que n'arribessin
2: 3.000. De sobte, clar, no? És a nivell de convivència tot. De fet, avui hi ha imatges de com ha despertat avui la ciutat de Ceuta plena de joves dormint, òbviament, al carrer. De fet, el centre que acull normalment, habitualment, aquests joves que arriben des de la frontera del Marroc, explicava també l'alcalde de Ceuta que ja n'hi ha més joves fora dels centres que dins perquè, òbviament, no hi caben. Per tant, una crisi, òbviament, de convivència, una crisi també diplomàtica.
1: Col·lapse de serveis.
2: Exacte. Sí, sí. Avui viatjaran, visitaran Ceuta el president espanyol, Pedro Sánchez, i també el ministre d'Interior, Sánchez Marlaska. L'alcalde de Ceuta que va demanar ahir que es declarés Ceuta en estat d'emergència nacional. Des de l'Estat li han dit que aquest tema fronterer, diguem, no és motiu de declarar emergència nacional. Tot i així, l'exèrcit sí que hi ha anat i veurem com...
1: Aquest és el que deia el Vicenç. Què fas?
0: Sí, clar, sí. Clar.
1: És a dir, què pots fer?
2: No, el que estan dient, el que es diu des del govern, és que sí que estan parlant amb el Marroc i la idea és que mirada que tota aquesta gent torni. És a dir, no hi ha la idea d'acollir-se aquí, entre d'altres, perquè no es pot. És a dir,
0: la qüestió és com els fas tornar.
2: Exacte. Tenint en compte això que comentava el Vicenç al principi, que tot sembla ser que el punt de partida és aquesta decisió del Suprem del passat 8 de juliol, penso que va ser, no?, el que va dir que aquestes tornades en calent, els que arribaven per mar, no es podien fer. Això ha coincidit, a més, es veu que la policia al Marroc, diguem, va actuar amb una certa passivitat amb aquesta entrada, tenint en compte també que ahir se celebrava el dia del rei, Mohamed VI al Marroc, que és un dia prou festiu, en fi. Tot plegat ens ha portat a aquest context que també, cal dir, determinades forces polítiques aprofiten per llançar segons quins missatges, diguem, en els que, òbviament, en els que acostumen a vincular migració i delinqüència.
0: I es juga aquesta carta tan complexa, la preocupació general que genera l'assumpte per davant d'aquelles fotografies on es veuen aquests joves exultants.
2: Sí, sí, sí, com si haguessin guanyat el Mundial.
0: Ah, exacte.
2: Sí, sí.
0: La victòria d'haver arribat, que és el que deia la Carola, 2 quilòmetres nedant, perquè d'aquí, de llanxes, se'n veuen ben poques.
1: No deixa ser una qüestió de supervivència, això.
2: Evidentment, venen d'una situació vital molt precària i venen aquí, en la seva gran majoria, amb la intenció de viure millor, però clar, és evident que la situació és insostenible.
0: Les
2: imatges
0: per televisió, les imatges a la xarxa, són de joves victoriosos d'haver arribat.
2: Sí.
0: Què passarà? I com pensen vostès a casa?
2: Joves,
0: la gran majoria.
2: Menors de 30 anys, la gran
0: majoria.
2: Sí, sí. Alguna dona, molt poca, la majoria.
0: Poquíssim.
2: La majoria són nois molt joves.
0: Joves de 18, 17,
2: sí, sí,
0: 19 anys.
2: Entre 18 i 30 anys, diria jo,
0: la gran majoria que es veuen.
2: I és el que expliquen els mitjans.
0: Bé, doncs el govern espanyol assegura que el Marroc coopera per frenar més allaus, però està per veure com es resol això i com pensen vostès a casa seva, bé, si n'han arribat 1.500, 2.000, a veure com els tornes, tenint en compte, repetim, que el Tribunal Suprem diu que aquestes persones tenen dret a un advocat, tenen dret a un procediment. Bé, doncs, esclar, posem-nos-hi un per un.
1: Molt difícil.
0: Un per un. Bé, la imatge és prou eloqüent, és prou gràfica, i ara està per veure com es desenvolupa tot els propers dies. Com els comentàvem, de la pàgina dels incendis hem passat a la pàgina d'aquest desembarcament, per dir-ho d'alguna forma, a Ceuta. Bé, és una de les notícies del dia. Entre les notícies del dia, com els comentàvem també, la Comunitat de Madrid, que rectifica, i per tant aquest àtic que havia de servir per les reunions del govern, doncs es vendrà. Aquest àtic a Chamberí, de 481 metres quadrats, per 6 milions d'euros, es vendrà. Tant, adeu-siau l'àtic i tot plegat. I aquests diners han de servir, bé, han de servir per resoldre una qüestió que no ha acabat encara, que és la dels incendis. No només a la Comunitat de Madrid, sinó que hi ha altres focs, prop de Zamora, com ens deia la Carola.
2: Sí,
0: aquest
2: sí.
0: Foc continua cremant.
2: Continua cremant.
0: Amb la gent preocupadíssima, perquè no havíem vist mai focs d'aquesta mena.
2: Sí, sí, i tenint en compte que aquest de Madrid ha passat a ser el foc més important de la història d'Espanya, i ara estem coneixent també les conseqüències de les cases cremades. Avui hi hagi un article que la zona que s'ha cremat en molts d'aquests espais, aquestes urbanitzacions, qui té casa són gent, diguem, adinerada. Entre altres, vam veure els tuits espiolades de la Nau Genim Rino, que deia que la seva casa havia estat cremada. Sí. Ha sortit també alguna presentadora de televisió, fins i tot fent algun directe explicant el que estava vivint. És a dir, és una zona, diguem, que ningú es pensi que és una zona rural, de cases empobrides o de cases austeres, que no necessàriament, i que ara estan sortint, diguem, moltes notícies al respecte. Mm-hmm. I caldrà... És veritat que ara diu la Comunitat de Madrid, no?, que destinaran aquests 20 milions d'euros que pretenen aconseguir a partir de la venda d'aquests 4 habitatges a la prevenció del foc. Ja veurem, perquè això també sona una mica, ens han enxampat aquí amb el pis aquest de l'Ayuso de Chamberí de 481 metres, com ho expliquem, un pis que compren, diuen que serà per oficines, però la llei urbana a Madrid no permet posar oficines en habitatges residencials. Per tant, hi havia aquí com, diguem, com un desencaix. Conclusió, que al final decideixen que se'l venen, i òbviament aprofiten l'avinentesa i dir, prendrem aquest i 4 més que tenim a la Gran Via, i aquests, amb aquests 20 milions els destinarem als focs, doncs, a l'afectació. Doncs tant de bo puguin ajudar sobretot aquesta gent que ha quedat, en molts casos, sense casa, amb una casa calcinada, que això és molt fàcil de dir. I troba-t'hi,
1: Crec que un altre dels afectats era el que va ser locutor de ràdio, Antonio Avellán.
2: Pot ser.
0: Sí, sí.
2: És que pot ser, és una zona de...
0: El que havia estat locutor de la COPE.
2: Sí. És una zona a les afores de Madrid, diguem que amb més verd, la gent, diguem, que no vol...
0: Les persones que volen tranquil·litat.
2: Exacte, que volen un punt més de natura, però estan encara a Madrid, d'alguna manera, amb una certa connexió, doncs van cap a aquelles zones, i vaja, el llistat de famosos que tenen casa per allà. De fet, la finca El Rincón de la Tamara Falcó és una de les finques, que passa que no ha estat afectada finalment pel foc, no ha estat cremada, però sortia en el llistat,
0: I se'n recorden que els comentàvem ahir aquesta situació tan horrorosa d'aquests dos nens que van veure com el seu pare assassinava la seva mare? Bé, doncs hi ha una història que va més enllà, estrictament d'aquest fet, ara veure com es resol tot això, sobretot per les criatures. Bé, doncs, resulta que els fiscals van tenir coneixement del cas, diu Maica Navarro a La Vanguardia, després de la denúncia que va interposar l'home per presumptes episodis de violència física de la dona cap a ell i cap als seus dos fills de 4 i 8 anys. Unes agressions que el pare va aconseguir gravar amb un telèfon mòbil, i van poder acompanyar la denúncia que va presentar la comissaria dels Mossos de Sant Martí, del barri de Sant Martí de Barcelona. La duresa i la crueltat de l'enregistrament va fer que la dona fos detinguda el 12 de juliol i fos posada a disposició judicial. Com que es tractava de la integritat de dos menors d'edat, els fiscals especialitzats en la protecció de persones vulnerables es van fer càrrec del cas. Van estudiar l'atestat de la policia i van visionar les imatges que s'adjuntaven a la denúncia. En aquest moment van sol·licitar al jutjat, també especialitzat, l'adopció d'un ordre de protecció a favor dels menors i mesures dirigides a possibilitar una alternativa residencial per a la mare que permetés preservar els nens d'una situació de convivència familiar que considerava objectivament preocupant mentre continuava la investigació judicial. La Fiscalia afirma que el procediment obert a començaments de juliol tenia un objecte processal limitat, bé total, que els fills no es van separar d'aquest drama. I com que no es van separar d'aquest drama, doncs els fills van ser testimonis de la pitjor manera de finalitzar un drama, que és aquesta. I ara veure què. Doncs això, una jutgessa va rebutjar protegir els fills de la dona assassinada a Barcelona. La Fiscalia va sol·licitar mesures després de la denúncia de maltractament del pare.
2: Sí, però compte, perquè mira, és que mira la frase, eh? Va rebutjar protegir els fills de la dona assassinada. És a dir, qui ha mort en mans del seu home és la dona. Mm-hmm. És a dir, d'acord que qui va denunciar va ser l'home, qui va portar unes imatges on sembla que la violenta era la dona, però la que ha acabat morint en mans de l'home, que és el que passa en un 99,9% dels casos, ha estat la dona. Per tant, veurem també com s'explica. I cal dir que explicaven ahir en un detall d'aquest succés que l'actuació d'una veïna, que a mi em sembla formidable, perquè, clar, els veïns van sentir els crits, es veu que el nen...
0: És a dir, l'actuació d'una veïna un cop havia succeït això, eh?
2: Durant el succés. Perquè hi eren els nens. Sí. Llavors, un dels nens va sortir al replà i va cridar els veïns, perquè, clar, m'imagino que la situació en aquell moment entre els pares devia ser prou tensa i perillosa.
0: Hem d'entendre que el nen de 8 anys...
2: Dedueixo que sí. Aleshores, la veïna va sortir, va veure la qüestió i quan va començar a veure que la cosa es, diguem, sí, o sigui, que matava la mare, va agafar els nens i se'ls van portar a casa. I en aquell moment, mira, se'm posa la pell de gallina de pensar-ho, de pensar... Sort que hi ha gent...
0: Un aplaudiment per la veïna.
2: Sí, perquè, clar, pobres nanos, és a dir, òbviament protegint-los de que veiessin aquella imatge terrible. És a dir, ella no podia evitar que matessin la mare, però...
0: A veure com resols això, eh? Ets la veïna, et quedes amb els nens a casa, al pis de davant passa el que passa... I els nens continuen a casa teva.
2: Pobres nens, han perdut la mare, el pare està a la presó i ara hauran d'anar a saber si amb un centre tutelat o no sé si tenen alguna família, en fi, un desastre total.
0: I en matèria esportiva, com els dèiem? La FIFA...
1: Sí, continua aquesta guerra oberta entre FIFA i UEFA perquè la UEFA va anunciar que no participarà a les competicions que organitza la FIFA. Bàsicament, la UEFA el que refusa és aquesta proposta de la FIFA de transferir la propietat del Mundial a inversors privats.
0: Costa això, de la UEFA i la FIFA.
1: Sí. UEFA, FIFA.
0: FIFA, FIFA.
2: Perquè això pels mortals, què significa?
1: És a dir... FIFA és l'organisme mundial.
2: Però
1: i UEFA és l'organisme europeu.
2: Però si no participes en les competicions de la FIFA, quines són aquestes competicions?
0: Com el Mundial.
1: El Mundial, bàsicament.
2: D'acord.
0: Per tant, diguem-ne,
2: no sabem de futbol.
0: Totes aquelles seleccions vinculades als estats europeus...
1: Si tu deixes UEFA apartada de la FIFA, això vol dir que tindràs un Mundial sense equips europeus.
2: D'acord, que són la
1: base,
2: majoria, no?
1: Òbviament, sí. Bé, veurem com acaba aquesta història. I va ser un dia complicat, perquè es veu que l'Atlètic de Madrid també va denunciar el Barça per aquest, diem...
0: Ai, quin món que tothom denuncia.
1: Possible
0: tothom.
1: Presumpte fitxatge de Julián Álvarez. El Barça diu que estan tranquils perquè consideren que la denúncia, vaja, no té cap mena de sostén.
0: I... Julián Álvarez que anirà al metge perquè no podrà més, eh? Que arribarà un moment ja.
2: Estan generant una expectativa amb aquest xaval.
1: Vaja, teòricament Julián Álvarez s'ha de presentar el dia 10 d'agost, però vaja...
0: Sí, perquè li van dir això, eh? No ens expliquis res, presenta't el dia 10.
1: Havia demanat una reunió, sembla que avui, però l'Atlètic de Madrid li va dir que no, que es presenti el dia 10 i que...
2: Ell vol marxar.
1: Ell vol venir al Barça.
0: Per això et dic que demanarà si el futbolístic es plantificarà a les oficines del Barça.
1: De fet, durant el Mundial fa una declaració que diu que demana a l'Atlètic de Madrid que li deixin complir un sueño, va dir així, que vaja, que va dir, espero que me faciliten la transferència, així com parlen els argentins, no? I clar, això va sentar l'Atlètic.
0: Espera sentado.
1: Sí.
2: Però i amb un club, perdó, aquí la ignorant, amb un club com l'Atlètic de Madrid, li interessa mantenir un jugador, per molt vol que sigui, a contracor? És a dir, al final, fins a quin punt, per molt professional que tu siguis, no? Vull dir, hi ha un punt de sentiment també en tot això del futbol. quedar-te contracor amb un equip, jo, obligat...
1: No sé fins a quin punt...
2: Com garanteixes el rendiment d'aquest jugador?
1: No sé fins a quin punt... A veure, l'Atlético s'empara, òbviament, en un contracte.
2: Sí, sí, queda clar.
1: I a partir d'aquí, doncs, saps que tens el marc legal. Però clar, la pregunta és, retenir un jugador a contracor, què en faràs d'ell? Vull dir, potser el jugador no li caldrà més remei que seguir jugant. Una miqueta és el que va passar amb Nico Williams, no?
2: Uh-huh.
1: El que va acabar passant, vull dir que ja estava gairebé fet amb el Barça. El cas de Nico Williams és diferent perquè ell no acaba fitxant perquè no estava del tot segur que el poguessin inscriure, no?
2: Uh-huh.
1: En aquest sentit és diferent. Però bé, no sé com acabarà aquesta història, perquè, clar, l'Atlètic de Madrid sap que podria ingressar per aquest jugador entre 100 i 150 milions d'euros. Que són diners. El que passa és que l'Atlètic de Madrid aquesta temporada ha passat a mans d'un
2: poderós.
1: Sí.
0: Un fons d'inversió.
1: Un fons d'inversió, no sortia la paraula.
0: Ja m'ho he pensat. Dic que això va per fons d'inversió.
2: I clar, diguem que no li falten diners.
1: I es veu que aquest fons d'inversió sí que podria estar oberta al fet que Julián Álvarez acabés marxant, però és l'Atlético com a tal, com a club, el que no vol. En fi, no sé com acabarà aquesta història. Doncs bé, l'Atlètic de Madrid que ha denunciat el Barça. Què més? Notícia de fa una estona. Ostres, m'ha sobtat perquè ha mort als 66 anys Franco Baresi. És, vaja, un... Jo crec que és una de les llegendes del futbol, no només italià, sinó mundial. Ho ha anunciat fa uns moments al Milan. Tenia 66 anys, com dèiem. Vaja, considerat un dels millors defenses de la història. Guanyador de 3 Champions amb el Milan, al Mundial del 82 amb la selecció italiana. Estava malalt, havia patit per un procés de quiròfan fa relativament poc, per tant, doncs Franco Baresi, que ha mort als 66 anys. Més enllà de tot el cacau amb Julián Álvarez, el Barça, evidentment, segueix el seu estatge a Anglaterra. Avui juga un amistós precisament contra un equip anglès, contra el Birmingham, partit que jugarà a 3:15 i que oferirà en directe a TV3. Ter Stegen podria estar a punt de marxar.
0: Ah, sí.
1: S'ha dit, per això. El Barça es faria el càrrec del 90% de la fitxa i Ter Stegen es veu que en breu podria marxar a l'Ajax de Mitchell, de l'ex del Girona, Mitchell. Per tant, es retrobarien. I acabo amb un parell de punts de bàsquet perquè Enrique Rubio finalment ha renovat amb el Joventut i Xenguelia ha pagat la clàusula, deixa el Barça i se'n va a Dubai. Xavi Pasqual està allò...
0: Està recollint, eh?
1: Sí, sí, estem veient uns tuits últimament de gent de dir, quan hi hauràs quan torni Xavi Pasqual al Palau amb l'Eurolliga, com el rebrem, no sé què... En fi, un drama.
0: I això que li va tocar, no allò de bailar con la masfea, que es deia abans, sinó, més que perquè Xavi Pasqual... Diguem-ne, allò de...
1: Sí,
0: es va quedar amb 4 canyes allà, eh?
1: Sí, sí, sí. A veure, òbviament tenia la seva raó, perquè, òbviament, hi havia un immobilisme total a la secció, però, vaja, molta gent tampoc ha entès que sí, te'n vas a Dubai,
0: sí,
1: i t'emportes al Xenguelia, t'emportes aquest, t'emportes l'altre...
0: No ens ho facis, això.
1: Sí.
0: Si és que ets del Barça.
1: Si tan culer. Dius que ets, eh?
0: Ai, Déu meu.
1: Sí,
0: si tan culer, dius que ets.
1: Doncs,
0: en fi. Carol, en què acabem?
2: Mira, acabem... amb una història que em sembla molt xula i que, a més, jo crec que hauria de tenir el suport de gairebé tothom. Una dona de 94 anys, ingressada a un hospital aquí, és catalana, es diu Rosita Rochina, es diu. Demana televisió gratuïta a tots els hospitals. Ha iniciat una campanya de recollida de firmes a Change.org i, clar, diu que explica que, clar, ella du 3 mesos ingressada, ella la visita cada dia al seu fill, però diu que, clar, que veu molts ingressats...
0: Perdó, això de la televisió és hospital.
2: Home,
1: sí, també
2: per favor.
1: És
2: que...
0: també té, sobretot, clar...
2: Quan és compartida, clar.
0: Vull dir que... Però tota la raó, home. Aquelles persones que diuen, home, clar, vas allà ficant euros i vinc a ficant euros.
2: A Catalunya he mirat, entre 3 i 5 euros val la televisió, no sé què és, a l'hora?
0: No, a l'hora no.
2: Sé que hi ha abonaments de dia, però després, si no, crec que és va com per hores, eh?
0: Sí, és com clar, un pàrquing.
2: Són molts diners, hi ha ingressats de llarga estança que no s'ho poden permetre i, clar, és el que explica ella. Hi ha molta gent que no té visites habitualment i que la televisió els fa companyia. Sobretot, explica ella, concursos, no? Els concursos televisius, en definitiva tot.
1: T'havia avisa quan està a punt d'exaurir-se el...
2: Ai, no ho sé, perquè...
0: Ai, no ho sé, jo
2: tinc la sort.
0: Afortunadament.
1: Sí, no, és que tinc curiositat de saber però... què passa, vull, que quan s'acaba el temps...
2: Vull... Que sàpiguen que si entren al change.org veuran un vídeo d'aquesta dona moníssima, de la Rosita Rochina, que demana això, ojo, que porta 20.000 signatures ja, eh? És a dir, poca broma.
1: Sí,
2: i tot
1: sí,
2: això
1: sí,
2: neix
1: sí,
2: d'una...

0: saber res de la televisió a l'habitació, eh? I en canvi s'han d'empassar tots els matinals doncs, sí. Antena 3 de Telecinco. De
1: jo el que sí que veig darrerament, i a més això em toca de prop, que justament molta gent, per el tema aquest de les televisions, que aquestes televisions al final aquí no tens pel·lícules, tens la, sí, la sí, televisió, sí. Diguem, corrent, molts avis amb tauletes, amb tablets,
0: i tant.
1: A l'habitació, amb el Netflix, el Movistar, tot instal·lat per poder veure allò
0: i
1: que vulgui.
0: I si no, se'n faran creus de fins a quin punt les pel·lícules de l'Oest de 13 Televisión cada tarda funcionen amb la gent gran.
1: Clar.
0: Perquè cada tarda hi ha pel·lícules de l'Oest.
1: Els vaqueros.
0: Hi ha de tot, eh?
2: Els vaqueros. I el xèrif.
0: I el xèrif. Va, que en uns moments el repàs de la presentació de la Festa Major, com deia en Joan Roca, també aquesta és bona, eh? És clar. On podies posar Sant Bartomeu? A una parròquia. A la parròquia de Can Barón. Però no hem arribat a aquest extrem.
1: Con la iglesia hemos topado.
0: Encara no sabem si va passar això, si es va proposar en algun moment o no.
1: Sí que es va proposar, ho va dir obertament, que es va proposar, però que no, bueno, no li van deixar.
0: Home, jo també ho entenc.
1: Jo no.
2: Sí, va proposar el Barón. No sé si ho va dir de conya, però
1: No, jo crec que no va dir.
2: Ell va parlar del Palau, també, del Palau, sí, com una opció.
1: Sí, exacte. Ell va tenir dues opcions. Ser... Primer el Barberón, segon el Palau del Rei Moro. I totes dues van ser que no.
0: No, ni el Palau del Rei Moro, tampoc.
2: El Palau, no oblidem que la Carmencita, la pandonista de fa dos anys, si no
0: sí.
2: m'erro, va
0: estar al Palau.
2: Santa Tecla al Palau, sí, sí.
0: Home, doncs també m'estranya.
1: Doncs ahir ho va dir davant de tota la gent que hi era.
2: Suposo que ho haurien valorar.
0: Sí.
2: I...
0: no sé si al Palau cada any tenen el Sant Sepulcre, vull dir que poden tenir, d'on hi ha patron, poden tenir el marinero. Bé, en el cas del Barón, no pas per la parròquia del Barón, que és estupendíssima, sinó perquè segurament és un cop, és un abans i un després, això, de poder posar. Potser algun dia hi arribarem, perquè tampoc hi ha tants llocs, repetim...
1: Oh, segur, jo estic convençuda que
0: tampoc hi ha tants llocs on deixar sants, per aquest
2: clar,
0: món.
2: No tothom té la possibilitat de fer-ho a la seva pròpia llar, no?
0: Però aquesta hagués estat bona, literalment.
1: Hagués estat molt bona. Home, jo entenc que, jo què sé, una franquícia d'aquestes que venen aquí que no té cap mena de no sé què, però el Barón,
0: és
1: doncs és una parròquia...
2: De tota la vida. De tota la vida.
0: En uns moments, la presentació de la Festa Major.
3: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.

Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Què va passar?
1: Sí, sí.
0: Va passar que, esclar, el programa incorpora, com saben vostès prou bé, la salutació de l'alcaldessa. Però quina alcaldessa? Perquè el més calent era l'Aigüera, quan el programa havia d'anar a impremta i no s'acabava de saber què passaria al Saló de Plens de l'Ajuntament. Si finalment Carme Gasulla esdevindria alcaldessa, o si continuaria sent Aurora Carbonell. I la gent de la comissió esperant i fent punyetes a veure què passava aquí. I doncs al final, com saben tots vostès, que us hem d'explicar, la providència, el destí, que cadascú hi posi el que vulgui, va decidir.
2: L'escrit d'Aurora Carbonell va arribar abans a saber tot.
0: Aleshores, el programa comença amb els escrits habituals, salutació de l'alcaldessa, la regidoria de tradicions i festes, el rector de la parròquia. No hi ha fotografies d'ells?
1: És cert.
0: Que això és també...
1: És cert.
0: Diríem...
1: Sí, sí, una novetat, eh?
0: I vostès diran... Veus que tampoc fa... És veritat, també. Que per fotos no serà. Tots aleshores, vinga, doncs no fa falta. El poema La bandera de la Noemí Milà i després... escrit també mai i transcrit Les cares de la festa, que és el que tothom, òbviament, bàsicament espera de la presentació de la Festa Major, més del programa. La Zoe Puigivet, en Joan Roca, la Maria Dolors Carbonell, la Noemí Milà i la Càtia Plana. La Càtia ja la coneixien perquè el dia de la presentació de l'imatge de la Festa Major i del cartell i tota aquesta història tan bonica de les cosidores, de les costures i de totes aquelles persones que formen part, ens deia la Carola, d'aquesta festa que es construeix a base de costures.
2: Sí, sí.
0: I cadascú hi té un paper en aquesta costura.
2: Sí, sí, és el leitmotiv d'aquesta festa, aquestes costures invisibles, a més, perquè són feines que no es veuen, feines que es fan moltes vegades per darrere, abans, després, però sense les quals doncs, la festa no podria ser possible. I una, i la més evident, és la de les cosidores, que és la que ens va manifestar Càtia Planes amb el pregó, però n'hi ha de tantes altres, com la iaia ho comentava en Xavi Salmerón durant l'acte de presentació, posar en valor la feina de la brigada, la feina dels que recullen les aigües, la feina dels escombraries, sí, que treuen...
1: La gent més anònima, no?
2: Exacte, que fan una feina necessària, indispensable i probablement poc reconeguda a nivell popular, No dic que no tinguin el seu reconeixement.
0: Els apuntem quatre coses només i després en Pitu i la Carola els apuntaran quatre coses més de com van a l'acte. Primer, qui vulgui el programa, el que es ven durant aquests dies és el programa en paper. Qui el vulgui digital haurà d'esperar fins al 10 d'agost, que és quan es publicarà al web de la Festa Major. La comissió ho ha volgut precisament així perquè tingui sortida el programa de paper que es ven al preu de 3 euros. La paradeta de la Festa Major avui al mercat matí i tarda, demà al mercat al matí i el dia del vinyet a la tarda. I no cal dir que, a més del programa, el marxandatge d'aquesta Festa Major que ha posat també la comissió en solfa, el bano, el barret, la samarreta, la bossa, el penjall del mòbil, tot plegat, 54 euros, preu d'adult, 50 euros, anava a dir un menú infantil, pels més menuts. Ofrena de l'ofici de Sant Bartomeu, la Suburban, ofrena de l'ofici de Santa Tecla, les gitanes de la vila que celebren 50 anys, els 21 morterets, els de la Festa Major, els llançaran les i els membres de les biblioteques de Sitges en motiu del seu 90è aniversari. De la biblioteca, no d'ells. I els 21 morterets de Santa Tecla, l'escola Miquel Utrillo en motiu del seu 50è aniversari, l'escola Maria Usó en motiu del seu 25è aniversari. Aquest any es presentarà perquè ell va viure el centenari, pobret, i va ser l'única peça que va quedar pendent de restauració. Doncs aquest any sí. El Patufet restaurat es presentarà el dissabte dia 22 a la plaça. Per tant, el Patufet aquell any del Patufet, quin cacau també,
1: sí,
0: amb que... tots aquells aniversaris...
1: Clar, va coincidir amb l'aniversari, el 100 del Drac i el 125 dels Gegants Vells.
0: On fiquem el Patufet per aquí al mig?
1: Sí, sí, va
0: pobre.
1: Quedar una miqueta, no diré relegat, però òbviament era el personatge més petit.
0: Pobre Patufet, pobre Patufet. Doncs aquest any tot el protagonisme, restauració del Patufet. I una de les novetats que ens deia la Carola, que això volaran els tíquets. Volaran. Sopar popular de Festa Major. Jo porto. És a dir, es pot portar el menjar de casa, però també es podrà comprar in situ. Tíquet, 5 euros, inclou el pica-pica i dues consumicions.
1: I postres.
0: I postres.
2: Mm-hmm. Diria que deu ser un gelat perquè un dels patrocinadors és Frigo.
0: Segur. 5 euros, o sigui que això ni un menú d'aquells de l'Ikea, d'aquelles mandonguilles que no se sap el nom. Doncs, 5 euros. Sopar popular divendres dia 21 a les 9 a la plaça. A la plaça que es faran, Carola, que les has comptades.
2: 17 activitats en 8 dies.
0: Pataplam. 17 activitats en 8 dies.
1: Hi ha una prèvia potentíssima, òbviament.
0: Per tombar qualsevol.
1: Sí, molt, molt. Sí, sí, entre concerts, xerrades, activitats infantils, en fi, una bogeria.
0: I ens dèieu, Pitu i Carola, una gentada ahir de por, eh?
2: Molta gent, sí, sí, molta gent a la torreta, el que després, durant la
1: d'entrada
2: festa major...
1: D'entrada hi havia moltíssima gent al cable.
2: Sí, sí. Sí.
1: Totalment com si fos festa major, eh?
2: En l'accés, diguem, sí,
1: sí, sí,
2: a l'acte.
1: Estàvem a les portes allò de...
2: Sí, sí, i molta
1: i això
2: gent.
1: Ja feia per veure que hi hauria molta gent també, sí, sí, sí. A la torreta.
2: Probablement, no sé si també l'espai feia veure més gent, jo crec que hi havia més gent que en altres actes de presentació. És veritat que aquell espai jo crec que és agraït per presentacions, d'entrada perquè estàs cara al mar, perquè et corre
1: Carola, ara hi ha més gent
2: a tot arreu.
1: A tot arreu.
2: Ja, és probable, és probable.
1: Però, i a qualsevol acte que facis.
2: Molta gent esperant aquest acte de presentació de programa i de cares protagonistes.
0: Els mestres de cerimònies, els membres de la comissió, el president Xavier Salmerón i els altres membres de la comissió que van anar presentant a cadascun dels i les protagonistes.
2: Amb molt de ritme, s'ha de dir, perquè l'acte va durar
0: tres quarts d'horeta, més o menys.
1: No va arribar a l'hora.
2: No va arribar a l'hora. El que estava previst ho portaven perfectament guionitzat, i és que aquesta comissió insisteix, durant aquests dos anys que porten treballant, han insistit molt, molt en que es tracta d'una feina coral, d'equip. En Xavier Salmerón és el president, però ell insisteix molt en que no vol ser l'única cara visible, diguem, de la comissió i d'aquí, doncs, que s'hagin repartit aquestes tasques de presentació.
1: Sí, sí que és cert que hi ha una tendència els últims anys de donar aquest protagonisme no només al president, sinó a la resta de membres de la comissió.
2: Sí, sí.
0: Aleshores, a vostès els interessarà saber, sobretot, el recorregut de la processó cívica. La de Sant Bartomeu ja la coneixen prou bé.
1: Sí.
0: Processó cívica. Atenció. Se surt...
1: Hi ha un carrer que crida molt l'atenció. Sí.
0: Se surt del domicili del president de la comissió, Illes Balears, número 9, carrer Aragó, corraló de Can Pau Xic, carrer Sant Honorat, Emili Picó, Jesús, cap de la vila, Parellades, i aquí comença el ball. Estem a Parellades, girem a l'esquerra, Sant Pau, Sant Pau avall, tornem a girar, Passeig de la Ribera, al Passeig de la Ribera es recull
1: Sant Bartomeu,
0: Sant Bartomeu,
1: a Can Fals,
0: i atenció, com els comentàvem ahir en acabar el programa, al port de muntanya del carrer Carreta. Uns geganters ens deien, bé, vam portar alguns gegants a la Trinitat, bueno, pues adelante.
1: Sí, sí.
0: Adelante. Més carrers pel pendent, no deurà ser massa fàcil pujar el Drac i l'Àliga.
2: No,
0: per,
2: no.
0: Per la inclinació que té aquest pendent a dalt de tot del carrer Carreta.
2: És que no piqui.
0: Ah, exacte.
2: I això també pot, és que els gegants igual queden més amunt, però que no piquin, diguem...
0: I al cap i a la fi, els gegants poden picar amb el cavallet,
2: sí,
0: però
2: sí.
0: Segur que...
1: I el tipus de paviment?
0: Ah, aquest paviment que es va posar és un paviment...
2: No rellisca, crec, no?
0: Anti...
2: És antilliscant, diria, no?
0: És anti-tot.
1: Val.
0: És
1: sí,
0: anti...
1: Sí, sí, sí.
0: Anti...
2: Sí, amb el de fa uns anys hagués estat impossible.
0: Un paviment supersònic, vull dir, una cosa estupendíssima.
1: Sí, no, és òbviament més pel pendent, vull dir, aquest darrer tram.
0: O sigui que, atenció, veïns del carrer Carreta...
2: Serà un bon lloc per anar.
0: Que a part farà veritablement bonic... Per què? Perquè el carrer és pintoresc, perquè el pas dels valls farà molt bonic, però aquesta part final, aquesta part del pendent...
1: La pregunta és si ha passat mai pel carrer Carreta?
0: Ara necessitaríem aquí en Sebas Jiménez, en Miqui Marçal...
1: Algun historiador,
0: però allò de pes. Una cosa de pes que ens pogués dir. Sí, pel carrer Carreta va passar el 23 d'agost del 48 o el del 54.
1: Sí, sí, en algun moment de la festa major el carrer Carreta ha vist passar el Cercavila?
0: Doncs el carrer Carreta, per on passa... un carro de terra groga.
1: Sí, sí.
0: Bueno, pujarà, com pugui, la cívica, carrer Major, plaça de l'Ajuntament, atenció...
1: No es pensin que s'ha acabat.
0: Perquè aquí torna a haver un plot twist. Plaça de l'Ajuntament, es passa per la plaça de l'Ajuntament i es gira cap a la davallada. Cap a la davallada fins a Sant Joan, és a dir, que es passa per la torreta i es fa un tomb. S'entra pel carrer Sant Joan i es puja per Fonollà, Baluard Miquel Utrillo i ja està, fins a la parròquia. Uh-huh. Aquest és el recorregut.
1: Menys de 2 quilòmetres. Menys de 2 quilòmetres.
0: És que sembla molt, però clar, com que la primera part del recorregut és tot, gairebé diríem que línia recta va tot de baixada.
2: Aquest tram final...
0: Aquest tram final és bueno...
1: Vienen curves.
0: Vienen curves. Doncs per tant, tots a punt. Vinga, anem a escoltar aquests 3/4 d'horeta llargs de la presentació de la Festa Major de Sitges 2026 ahir a la Torreta, a la plaça. Les primeres paraules, com saben tots vostès sempre, de la regidora de Tradicions de Festes, les darreres, la de l'alcaldessa, Aurora Carbonell.
2: I entremig els protagonistes.
0: Vinga.
3: Molt bona tarda. Benvingudes i benvinguts de nou a aquest preciós emplaçament que ens serveix d'escenari per presentar una nova Festa Major. Una celebració que arriba amb algunes novetats. Entre d'altres, la plaça, que retorna també a aquest mateix espai, i també les propostes treballades amb la Regidoria de Drets Civils per una festa més accessible. Però avui penso que ens interessen altres coses. Segur que esteu aquí per conèixer o confirmar qui són els protagonistes, com de llargues o curtes seran les processons, qui llançarà els morterets o qui farà les ofrenes de Sant Bartomeu i Santa Tecla. No us amoïneu. Ben aviat tindreu resposta a tots aquests interrogants de la mà de la Comissió de Festa Major, a qui vull agrair profundament el treball, l'entusiasme i la dedicació altruista dels darrers mesos. Una tasca que avui culmina, com deia, donant a conèixer tot el que hem preparat. M'heu sentit dir-ho més d'una vegada, però és cert. Obrir aquests actes em deixa en una situació de desavantatge total perquè no puc avançar gaire cosa més. No obstant, sí que vull aprofitar per felicitar per avançat a tots els protagonistes i de nou a la Càtia Plana i a les 36 cosidores que l'han acompanyat per la imatge de la festa que ens representa enguany. També vull desitjar-li a la persona que pregonarà la festa tots els encerts en el seu pregó. Poder declamar l'inici de la Festa Major és tot un honor, un regal que es guarda sempre a la memòria. Tinc moltes ganes d'escoltar-te, perquè estic segura que no ens deixaràs indiferents. El pandonista Sant Bartomeu, per fi, eres un d'aquells noms eterns que algun dia havien d'arribar i ara ja és el moment. I a la pandonista de Santa Tecla, em fa molt feliç que siguis tu. Tu mereixes i molt. No, perdona, tu mereixes moltíssim. I com que poc més puc avançar, ara us parlaré d'altres coses. Sempre demanem una festa lliure d'agressions, cívica i respectuosa. Aquest any a més us demanarem molta prudència davant les altes temperatures. Us convidem a lluir un barret que us protegeixi del sol, hidratar-vos bé, sobretot en aquells actes on la concentració de persones és més gran i on, malauradament, els punts d'ombra poden ser inexistents. Recordeu que aquesta Festa Major tornem a instal·lar fons en diferents punts de la vila i que hi ha, també entre les costures de la festa, serveis de prevenció i sanitari sempre a prop per resoldre qualsevol incidència. I més enllà de tot això que us comento, m'agradaria avui que em permeteu posar un apunt personal. Aquesta serà la meva darrera Festa Major com a regidora de Tradicions i Festes per la proximitat de les eleccions municipals al maig de l'any vinent. Ha estat una experiència exigent, intensa i enriquidora. I volia aprofitar per agrair tot el suport i la confiança que han dipositat en mi, ara, en Xavi Salmerón, i els anys anteriors la Marta Castarat, així com totes les persones que els han acompanyat. També a tots els serveis municipals implicats, i molt especialment a l'equip de la Regidoria de Tradicions i Festes. Oriol, Judit i Núria, moltes gràcies. Sou els millors. Gràcies. Aquest aplaudiment és per tots ells. I poc més a dir. Només demanar-vos que gaudiu de la Festa Major, de la comunitat, de les músiques i els balls, dels actes i de tot el moviment tribal que genera entre les sitgetanes i els sitgetans. Si us plau, rieu, gaudiu, estimeu i emocioneu-vos. En definitiva, celebreu la vida i la Festa Major.
4: jo ho faré i espero poder compartir-ho amb tots vosaltres. Moltes gràcies, visca Sitges i visca la Festa Major. A continuació, donem pas al president de la comissió, el Xavi Salmerón. Gràcies.
5: Gràcies, regidora. Bé, benvinguts i benvingudes a l'acte de presentació de la Festa Major de Sant Bartomeu i Santa Tecla 2026. Com sabeu, des de la comissió, aquest any hem volgut articular la festa a partir de les costures que la sostenen. Una d'aquestes costures són les cosidores, en la majoria dels casos dones, que fan una tasca imprescindible i sovint no gaire visible i que ens semblava que són una bona metàfora de molts altres oficis, tasques i elements que no es veuen gaire o gens, però sense els quals la Festa Major, tal com la coneixem, no podria existir. La Càtica Plana, autora de la imatge d'enguany, es va envoltar de 36 grups de cosidores per celebrar i reivindicar el seu ofici i el seu lloc dins de la festa. El resultat és aquesta magnífica peça coral que tinc aquí darrere i aquí al costat i que aprofito per felicitar-les a totes una vegada més i destinar un fort aplaudiment per la Càtia i totes elles. I és que tothom sap que la Festa Major és impossible sense els balls, sense la implicació dels caps de colla, sense pregoners, sense pandonistes, les entitats i tantes altres figures que tothom coneixem. Però la nostra Festa Major també és totalment impossible sense les brigades, sense les famílies que construeixen gegants i dracs a les seves cases, sense les persones que s'encarreguen de cuinar per les famílies i els amics, sense els historiadors i historiadores que han documentat les festes majors al llarg dels anys i que ens permeten recordar d'on venim. Tampoc deixar d'enumerar altres costures de la festa, com poden ser els mitjans de comunicació, les persones que preparen el ron cremat a la nit de veneres, la xurreria del passeig, mestres que parlen de la festa al seu alumnat i moltes persones més. Al final és una llista llarguíssima i podríem estar aquí tot el vespre parlant d'això. Però el que hem fet, la comissió, és intentar visibilitzar totes aquestes costures al programa d'enguany que podreu comprar tot just quan acabi aquest acte al pati del Miramar. I és que de la mateixa manera que diem que la festa es construeix de forma col·lectiva, també estem convençudes que la Festa Major ha de ser una festa major oberta a tothom i, sobretot, gaudible per tothom, independentment dels condicionants o limitacions que tingui cadascú. En aquest sentit, aquest any ens presentem novetats d'accessibilitat que se sumen al tram amb calma, que funcionarà com l'any passat i que se situarà al carrer Sant Gaudenci entre Sant Bartomeu i Sant Francesc. Però entre les novetats que incorporem aquest any hi ha la interpretació simultània en llengua catalana de signes en diversos actes perquè les persones sordes puguin seguir-los, versos inclosos, els espais reservats per a persones usuàries de cadira de rodes, motxilles vibratòries a l'entrada de Grallers i també, com a iniciativa per millorar l'accessibilitat a la festa, hi haurà el Ball de Panderetes amb Diversitat, una iniciativa impulsada per l'Agrupació de Balls Populars de la mà d'usuaris de la Fundació Ave Maria i que l'any passat ens va emocionar a tots i tots amb el seu Ball de Gitanes. Així que això serà el dijous 20 d'agost a les 6 de tarda. Així doncs, entenem aquestes novetats com propostes que s'haurien d'anar avaluant, ampliant i millorant els propers anys i que tant de bo contribueixin a tenir una Festa Major més accessible i, en definitiva, més de tothom. I si parlem de les costures de festa, no podem oblidar-nos del voluntariat. Des de la comissió volem aprofitar per donar les gràcies un cop més a totes les persones que l'any passat van formar part del voluntariat de la festa i a totes les que aquest any han mostrat interès a la crida de voluntaris que hem fet. El voluntariat ens ajuda a dur a terme molts dels actes del programa de Festa Major, com pot ser el mateix pregó, la paradeta del programa de marxandatge, les cercaviles, el rom cremat, la cindriada popular, els actes de la plaça i tants altres actes. Volem reivindicar el voluntariat com una forma de participació activa dins de la Festa Major i també una manera valuosa de conèixer des de dins com s'organitza la pròpia festa. I amb aquest convenciment ens fa molt feliços poder anunciar-vos que aquest any hem arribat a 60 persones inscrites en el voluntariat. Així que també m'agradaria donar un fort aplaudiment a totes elles. I ara, dit això, sisplau, Marc, Gabri, Aleix, pugeu a l'escenari i expliqueu-nos les novetats.

0: paella fa de ti.
1: Un espai de celebració popular que ens permetés trobar-nos i fer actes més enllà del 23 i 24 d'agost, acollir programació de les entitats i, en definitiva, ampliar els espais de trobada que tenim. L'experiència creiem que va ser molt bona, no? Doncs aquest any tornem a repetir i estarem del 19 al 26 d'agost, oi, Gabri?
2: La plaça acollirà 17 activitats en 8 dies. No repassarem tota la programació acte per acte perquè la trobareu en un llibret que podreu agafar en les taules del programa que tindrem avui al Miramar o durant els dies que queden fins Festa Major a la paradeta del Cap de la Vila i al Mercat. Però us farem 5 cèntims de les principals novetats que ens fan molta il·lusió. Per començar, celebrarem per primer cop aquí mateix a la plaça un sopar popular de Festa Major, amb taules llargues, i us convidem a que us organitzeu amb la vostra colla i feu una taula. Podreu comprar els tíquets també avui mateix. El tíquet costa 5 euros, inclou dues begudes, pica-pica i postres, i és un sopar de jo porto.
1: De traje.
2: Per tant, cada colla haureu de portar el vostre sopar. També podeu venir sense colla. Si algú vol venir per llibre, també pot venir. La sobretaula d'aquest sopar estarà amenitzada per Today DJs i després del sopar, sense desmuntar les taules, tindrem l'actuació de la cupletista Glòria Rivera, que estem segurs que us sorprendrà molt.
3: Com a altres novetats, també, enguany veurem a la plaça la restauració del cabassut Patufet. Això serà el dia dissabte 22 d'agost i coincidirà a les 7 de la tarda, perdoneu, amb el trasllat dels gegants, el drac i l'àliga. Així doncs, aquests passaran per aquí, recolliran el Patufet i tots plegats anirem cap a l'Ajuntament acompanyats de la Suburban. Després, també, per totes les famílies que avui hagueu vingut aquí, aprofitem per dir-vos que tornem a tenir un mural participatiu, com el de l'any passat, i aquest any estarà centrat, doncs bé, com tota la Festa Major, en les cultures de la amb les costures de la festa. També hi haurà teatre familiar i, pel públic més jove, tornem a repetir els tallers del PAM, preparat amb mi. Aquesta vegada tindrem un taller per fer versos a diables, un per personalitzar barrets de Festa Major i l'altre per dissenyar samarretes.
2: Més novetats. Dimarts 25 d'agost, per passar millor la ressaca de Sant Bartomeu, amb Dau Ferrat ha organitzat una tarda de jocs de taula per adults i infants, on aquí mateix podrem gaudir d'una tarda de jocs i entreteniment i comentarem una mica, i ens criticareu també una mica, de com han anat les 36 hores de Sant Bartomeu. Com deia, trobareu tota la programació al llibret de la plaça, hi trobareu de tot, concerts de grups com la Caleta i Trèvol, un espectacle de transformisme, dansa, DJs en paral·lel a les 36 hores, igual que l'any passat. I aquest any també tornem a fer una tertulera a la fresca, en aquest cas organitzada per Locomotora 21, centrada en la convivència dins de la Festa Major. Això serà el 20 d'agost a les 8 del vespre.
4: Gràcies, Marc, Gabri, Aleix. Heu escoltat bé, eh? 17 activitats en 8 dies, amb actes per tots els públics i amb servei de barra i menjar. Un últim canvi important també sobre la plaça i és que enguany també la nit de les Havaneres i el rom cremat serà el dimarts 25 d'agost, diada de Sant Lli. I comptarem un cop més amb les anxovetes i amb el seu repertori cantant íntegrament en femení que també ens van acompanyar l'any passat. A més, de la programació, més enllà de la promoció de la plaça, perquè fa els concerts, com sempre, hi haurà ball al Passeig de la Ribera durant les vigílies i les diades de Sant Bartomeu i Santa Tecla, amb grups de versions, DJs i molts més, així com també hi haurà els concerts tradicionals, els concerts vermut tradicionals a les entitats centenàries del Retiro i el Prado. I per si algú preguntava, sí, aquest any ens visita un altre cop l'orquestra, la principal de la Bisbal, amb el seu tradicional també concert ball. En aquesta ocasió serà el dijous 20 d'agost a 9:45 a la Fragata. I com a novetat, recuperem per Santa Tecla el ball de la gent gran a l'Hort de Can Fals. Així que, com podeu veure, programació musical i artística variada per gaudir de la Festa Major més enllà dels seus actes tradicionals. I dit això, demano que pugin a l'escenari Maria, Paula i Irene perquè ens pugueu explicar qui serà, qui farà els mortarets, qui llançarà els mortarets i qui farà les ofrenes florals.
0: Aquest any se celebra el 90è aniversari d'un equipament que, tot i no estar relacionat directament amb la Festa Major, sempre hi col·labora d'alguna manera, ja sigui recollint i arxivant els pregons, amb activitats familiars com contacontes, organitzant exposicions, com deixar-nos tenir els coixins durant aquests darrers dies exposat a les seves sales, o posant a disposició de tothom documentació sobre la festa. Quan parlem de les costures, ens referim justament a persones, associacions i equipaments que l'acompanyen i la fan créixer. Com potser ja heu endevinat, les persones encarregades d'encendre els 21 morterets de Sant Bartomeu serà l'equip de les Biblioteques de Sitges, a motiu de l'aniversari de la Biblioteca Santiago Rusiñol. Un aplaudiment.
5: Per Santa Tecla serà també una costura imprescindible l'encarregada d'encendre els 21 morterets. En un any que ha estat marcat per les vagues d'educació i en el qual Sitges ha celebrat el 50è aniversari de l'Escola Miquel Utrillo i el 25è aniversari de l'Escola Maria Usó, volem celebrar el paper dels mestres i les mestres convidant les escoles de primària de Sitges a encendre els 21 morterets de Santa Tecla. Un aplaudiment per totes elles.
6: I pel que fa a les ofrenes, continuem amb més costures de la festa. Tot i que sempre van al final, és impossible imaginar la processó sense ells. L'agrupació musical Suburban és qui farà l'ofrena de Sant Bartomeu i és la seva primera vegada fent l'ofrena. Així que moltes felicitats a tota la banda. Pel que fa a Santa Tecla, aquest any em toca de prop. Per celebrar el seu o el nostre 50è aniversari, la colla de gitanes de la vila seran les encarregades de fer l'ofrena per Santa Tecla. Felicitats.
4: Gràcies, Maria, Paula, Irene. I amb les novetats i explicades de les activitats i del punt de vista, passem al moment que suposo que molta gent també s'esperà.
7: Des d'aquest itinerari l'hortit ja no s'ha regat, la bona herba no hi creix.
4: La pregonera d'enguany encarna a la perfecció una costura de la festa que, de tan evident que és, passa desapercebuda. Sense aquesta costura, res tindria sentit. Els balls ballarien sense ningú. El foc no cremaria a ningú. Els carrers estarien buits i ningú estaria escoltant graies. És la costura més nombrosa de totes i sovint la més criticada, i tot així la que dona sentit a tot. Parlem, esclar, del públic de la festa. I de públic, de tipus de públic, n'hi ha tants com persones. Ella, concretament, ens recorda que l'essència, la festa, com la vida, és una celebració. I, per tant, cal celebrar mentre podem, ajuntant-nos amb els amics, la família, anar amunt i avall i, en definitiva, fer festa. Ella és la Zoe Puigivet. Zoe, vine cap aquí.

0: Ay ay ay ay ay ay. M'ha encanta la cançó, eh? Ideal. Bueno, què he de dir? Ah, vale. Hola a tothom. Quina il·lusió. La veritat, ja em sentireu xerrar el dia 19, no m'enrotllaré gaire, però, òbviament, quan em van proposar això, em vaig quedar així, amb aquesta cara que faig ara, i vaig dir, pues venga, som-hi, no? Llavors em vaig ficar a pensar, i ara què faig, ara què faig, ara què faig? Però al final sí vaig dir, és veritat, jo sóc una persona positiva, alegre, m'agrada la festa, celebrar, doncs pues així serà el pregó. Faré un pregó de celebració, un pregó molt jo, de tu a tu, com si estiguéssim a casa parlant, els ànios o el mambo, és igual, ¿vale? Però molt, molt, molt, molt proper. I també us faré participar una miqueta. Hi haurà també participació del públic, perquè es faci més amena la cosa. I una miqueta, pues serà això. I així, que us espero el dia 19. Gràcies. Última cosa, perdó. Com us he dit que us volia fer participar al pregó, us demano que, sisplau, qui vingui a veure el pregó, que espero que sigueu tots, òbviament, porteu el barret que porteu normalment per festa major. Sigui de palla, sigui de tela, sigui de lo que sigui, o inclús mocador, porteu-lo, porteu-lo, que el farem servir. Vale? Ara sí, gràcies. Gràcies.
1: Gràcies, Zoe. I Marta Vinyet, sisplau, pugeu a l'escenari per continuar desvetllant protagonistes. No hi ha música aquí? No, és que estava ja animat, amb l'altre.
2: I ara, el poema La bandera. Com hem dit abans, creiem que els mestres tenen una gran part a l'hora de transmetre la història i els valors de la Festa Major de Sitges. L'encarregada d'escriure el poema La bandera d'enguany és mestra, però compleix molts més papers de l'auca de la Festa Major. És castellera, ha estat bastonera, diable, timbalera de l'escola de Grallers. També és una mare que ha sabut transmetre a la seva família l'estima cap a la festa que també li van transmetre a ella. I sobretot, és una persona que sempre està disposada a donar un cop de mà i a fer de Sitges un lloc més amable. Cridem a l'escenari la Noemí Milà.

0: Com tota l'estona estan dient, aquest any la festa va de les costures de la festa. I jo vull que fem un fort aplaudiment per la comissió de festes, perquè sense aquesta costura la festa no seria possible i no seria patrimoni immaterial de la humanitat. Així que un fort aplaudiment. Lligat també, vull donar-vos les gràcies per aquesta oportunitat, per estar aquí dalt i per fer-me l'encàrrec d'escriure el poema de la bandera. Un dia jo havia quedat amb la Clàudia i em pensava que teníem una reunió de castells. Jo anava disposada a fer una reunió de castells. A més, aquell dia hi havia vaga de mestres i jo anava amb la meva samarreta groga en defensa de l'escola pública. Arribo allà a Can Vilalta i em trobo al fons del bar la Clàudia i la Marta. I el meu cap automàticament fa xup, festa major. Però clar, jo pensava, potser em diuen que sigui voluntària de la festa. Per cert, que com ho heu dit, una tasca molt important però a vegades invisible. I jo anava pensant, ja tinc els fills grans, ja van sueltos per la festa major, ja són lliures, van a cremar-se amb samarretes estripades. M'agrada participar de la festa, m'agrada donar un cop de mà. Si m'ho proposen de ser voluntària, diré que sí. Però clar, el que no m'esperava és que em diguessin que fes el poema de la bandera, perquè a més jo no vinc del món de les lletres. Per mi això era... Em vaig quedar així, igual que la Zoe. I, en sèrio? I clar, el meu cor va ser un rebombori d'emocions, de por, de neguits, tot barrejat, però no podia dir que no. I quan vaig arribar a casa amb una mica la situació païda, pensant que tornaven d'aquella reunió de castells, a casa pensant que havia anat a una reunió de castells, pensant, vaig dir... Ho he de lligar amb les costures. I de quina manera ho puc lligar? Pues no ho podia lligar d'una altra manera que pensant en la meva àvia, la iaia Pilar. La iaia era una de les millors modistes que us podeu imaginar. Cosia d'una forma meticulosa, que era increïble. Em va cosir una faldilleta de bastons que me la posés del dret o del revés, no es veia ni una sola costura. Així doncs, païnt amb aquest teixit de com faria aquesta poesia, he volgut fer un camí com si jo li expliqués a la bandera, però sense fer-li gaire spoiler, tot el que es trobaria pel camí. I doncs he volgut també fer un petit homenatge a, com molt bé ha dit la Marta, les quatre colles amb les que jo he participat per Festa Major. L'Escola de Grallers de Sitges, que van ser la meva família de Festa Major des que era petita fins que vaig ser mare, amb les Bastoneres i la Colla de Diables de la Grupa, que he compartit moltes matinals, i ara com a castellera de la Jove de Sitges. Amb tot això, dir-vos que hi he posat molt d'amor, que espero que us agradi moltíssim. He intentat reflectir en el poema tot l'amor que la meva família m'ha donat cap a la festa i el mateix que jo vull transmetre als meus fills, als meus nebots i a les meves nebodes. Amb tot això, bona Festa Major!
1: Gràcies, Noemí. El poema al bandera el trobareu al programa de Festa Major i sobretot us convidem a tots i totes a venir el 22 d'agost a la nit, a les 9 de la nit, a la parròquia, que és quan es recitarà. Dit això, demano que pugin a l'escenari, sisplau, el mossèn Rafael Vilaplana, rector de la parròquia de Sitges, i el mossèn Esteve Ferrer, diaca permanent de la parròquia de Sitges. Espera. Sí?
2: Bé, bona tarda. Avui ens toca a la parròquia anunciar la pendonista de Santa Tecla. Però avui no ho faré jo. Ho farà l'Esteve, perquè a més de que és el flamante nuevo diácono, a banda d'això és que ell, doncs, té molt a veure, té un lligam molt gran amb aquesta pendonista d'aquest any. Per això serà ell el que ho anunciarà.
3: Bé, doncs, primer de tot, doncs, unes paraules d'agraïment a mossèn Rafael per haver-me permès que en nom de la parròquia, en nom de la comissió i, com no, en nom de l'Ajuntament, us faci públic el nom de la nostra pendonista d'enguany. Em fa molta il·lusió fer-ho per la vinculació tan emocional com afectiva amb la persona escollida. Les nostres festes que celebrem al llarg de l'any, els nostres actes culturals, estan plens de persones anònimes que treballen al darrere i que moltes vegades ni se les coneix o no sabem ni ens imaginem tota la feina i dedicació que posen perquè un any més puguem celebrar aquella festa o aquell acte cultural, perquè en tenim molts durant el nostre calendari festiu. Per això, i seguint el fil conductor de la nostra festa major d'enguany, des de la parròquia hem triat una persona que, com dirien les modistes molt enteses, va cosint costures cegues en les diferents festes o activitats culturals. La nostra pandonista de Santa Tecla d'enguany forma part d'aquest col·lectiu de persones silencioses que ha mantingut una de les nostres tradicions més antigues. I em giro per mirar-lo, un far de fe dels nostres avantpassats, un lloc emblemàtic i estimat per tots els sitgetans. Aquest lloc, des dels seus orígens, té una càrrega històrica molt important en el nostre passat i a l'actualitat us ha d'agrair a tots els sitgetans i sitgetanes perquè vau col·laborar en la seva rehabilitació. Moltes, moltes gràcies. Estic parlant de la nostra estimada ermita de Sant Sebastià i en el cor més profund de la nostra ermita hi trobem les persones encarregades que tenen cura d'elles. Això sí que és cosir costures cegues i silencioses any rere any. I per això, seguint aquesta idea, doncs, la parròquia vol anomenar Pandonista de Santa Tecla 2026 a la senyora Maria Dolors Carbonell i Tutusaus, administradora de l'ermita de Sant Sebastià.
4: Bona nit a tothom. La primera sorpresa va ser una trucada per telèfon al matí a l'hora que saben que em trobaran. Era l'Esteve, de part del senyor rector. Em preguntaren si estaria a casa de 7 a 8 perquè volien explicar uns arranjaments de bancs i vitrines de fusta de Sant Sebastià. Naturalment vaig dir sí que sí. Vaig córrer a retirar l'ordinador i els papers d'anglès de sobre la taula. Van venir puntuals i a l'obrir la porta anaven seguits de tot de nois i noies i vaig dir, què passa, què passa? I les noies van dir, reien, però seu, que venim per dir-te i proposar-te per ser pandonista de Santa Tecla. Eren la comissió de festes. Venien per parlar de si no ho mereixia en el tal honor. Anàvem convençant, em volien convèncer. Vull agrair a l'Ajuntament, al senyor rector i l'Esteve, la comissió, les seves paraules per fer-me decidir pel suport que em donarien. Dues vegades, quan era el rector mossèn Josep Pausas, van insinuar de tot per fer-ho. Però jo passava per unes circumstàncies molt difícils. Ara encara hi són, però em sento estimada per tots vosaltres. I serà... Després. A Santa Tecla no podeu... A Santa Tecla no podia negar-li. I el meu estimat Sitges, que mai he volgut deixar, sempre, tampoc. Tots els meus avantpassats, marit, pares, germà, avis i besàvies, eren d'aquest poble, per les dues bandes, i van inculcar tradicions i religió. Així és que us convido a participar de la gran festa de Santa Tecla, que tant ens emociona en totes les fases del dia. Una vegada més, gràcies per venir. Us estimo jo també.
5: aplaudir-los.
6: Gràcies.
7: Maria Dolors, però no ens has dit on t'obtindrem Santa Tecla.
4: Sorpresa final. No podia ser lloc més que Sant Sebastià a l'Ermita.
7: Fas tu, l'altre.
1: Maria Dolors. I Maria Dolors, i qui seran les cordonistes?
4: Les meves cosines i amigues. La Vinyet Mirabent Ojeda, la Montse Mirabent Ojeda i la Roseta Tubau Llurià.
1: Molt bé.
4: Que són les que m'han ajudat molt, a part de moltes, eh?
1: Pues moltíssimes gràcies i amb ganes de que arribi Santa Tecla i veure la Santa exposada a l'ermita.
4: Jo també tinc moltes ganes.
1: Felicitats.
7: Per acabar, presentem per les poques persones del poble que encara no ho sàpiguen qui és el panionista de Sant Bartomeu d'enguany. És què dir d'ell? És algú que s'estima Sitges i la Festa Major amb bogeria, que té un respecte immens pels nostres patrons, que ha estat vinculat de diverses maneres a la Festa Major i a tota celebració sitgetana durant tota la seva vida i que ens emociona veure'l ocupar aquest paper. Parlant de costures, també us ha assegurat que vestirà de 21 botó. Convidem a l'escenari el pandonista de Sant Bartomeu, Joan Roca.

0: Sitgetanes i sitgetans, qui no sabia que jo era el pandonista? Que aixequi la mà. Que aixequi la mà, perquè si no... Bueno, abans de que em posi més nerviós, quina és la meva càmera, aquella d'allà? És enviar-li una forta abraçada al meu germà Pere, que està amb una malaltia i que no ha pogut vindre avui. I que, bueno, que et tinc al meu costat. Després... Després, no els veieu, però ja us ho dic, a la meva dreta està el meu cordonista Jordi Barón Pérez, del Barbarón, i a la meva esquerra està el Cisco Arbonés Heredia, que no han pogut vindre perquè tenen que treballar. Bueno, no sé què dir-vos més, que no és... No, és que no ho sé. Ah, sí, on posaré el sant? Això és una d'allò, és molt important. El Barón, això va ser la primera opció, però no va ser possible. Després ho volia posar al Palau del Rei Moro, també no va ser possible per coses, però es posarà en una casa molt antiga que és molt maca, que era les dueñas de la casa eren amigues de la mama i de l'àvia i tot, que és a Cales del Mau, a baix, a mar, a Can Fals. I no sé què més dir-vos, perquè la veritat no vull allargar-me massa. Que el dia de la professó us vull veure tots, no us esbaralleu pels mocadors ni per als ciris, que tinguem una professó d'alegria i de força, i, oh gloriós Sant Bartomeu, que desitja't n'és patró...
1: Visca la festa major!
0: Gràcies.
2: Bravo.
3: Ja està.
2: Abans que res, Joan, ja n'has dit on estarà exposat el sant, que ho sabia de tothom, pràcticament. Però jo crec que vull explicar una anècdota que em fa molta gràcia. I és un dia, al principi de tot, quan ja li vam dir al Joan, que el vam convocar, pobret, a una reunió per decidir on anava el sant. I ell estava serio, molt serio.
3: És veritat.
2: I per què estava serio, Joan?
0: Perquè, com sóc un bocamoll, diuen, la comissió, no diguis res, Joan, sobretot que és secret. I jo l'endemà ja... No diguis res, sobretot no diguis res, sóc el pandonista. Però calla, calla, no. Fins que ja és Vox Populi. I dic, i em truca la comissió, i jo, serio, dic, ja veuràs tu, que em diran, pues, per dir, per obrir la boca, ja no ho ets. I jo patia, dic, ja veuràs tu, però no, per ho vist...
2: No et podem fotre fora, és impossible. Felicitats.
3: Gràcies.
2: Doncs ara sí, amb gran part de la feina ja feta i aquest acte ben cosit, passem a l'última informació important que hem de donar avui, que són els recorreguts de les processons cíviques. Ja heu vist que durant tot l'acte, aquí al costat, amb el fil i l'agulla, hem vist la comissió, que estava amb diverses teles, i estàvem preparant alguna cosa. Així que, sisplau, Vinyet i Adrià, si podeu pujar, i expliqueu-nos quants quilòmetres farà la processó cívica de Sant Bartomeu i de Santa Tecla.
4: Us prepareu-vos.
5: Doncs... Vist que aquest any tampoc tenim pantalla, que tenim aquest cartell tèxtil meravellós, ens hem hagut d'empescar la manera de poder explicar i mostrar-vos els recorreguts de les processons cíviques de Sant Bartomeu i de Santa Tecla. Comissió, ens podeu ajudar? Ja veureu ara. La processó cívica de Sant Bartomeu es tindrà un recorregut de 1,6 quilòmetres en total. Una dada interessant és que és equivalent a una milla i que també una altra, encara més interessant és que és mig quilòmetre menys que l'any passat. Bé. I sortirà a les 7 en punt del barri de les Cases Noves. Ara el recorregut serà el següent. M'heu d'ajudar, eh? Començarà al carrer Illes Balears número 9, a casa el nostre estimat president. I anirà cap a Aragó, Corraló de Can Pau Xic, carrer Sant Honorat, que per cert, les obres del Pont dels Ocells ja s'hauran acabat. Emili Picó, carrer Jesús, cap de la Vila, Parellades, Sant Pau, passeig de la Ribera, on anirem a buscar. Recollirem el Sant i ens enfilarem amunt cap a carrer Carreta, carrer Major, plaça de l'Ajuntament i llavors baixarem de Vallada, carrer Sant Joan, Bernat de Fonollà i finalment arribarem al baluar de Miquel Utrillo. Bé, no? Bonic. Recordem que aquest any, com a novetat, s'habiliten zones d'espais per a persones usuàries de cadira de rodes. A la Cívica de Sant Bartomeu tindrem dos llocs, un al carrer Aragó amb corral de Can Pau Xic i l'altre al carrer Jesús amb Francesc Gomà, al carrer del Prado, perquè ens entenguem. Moltes gràcies.
6: Bé, jo us explicaré el de Santa Tecla. En aquest cas, també la cívica serà una miqueta més curteta que l'any passat. Val? M'ajudeu a explicar el recorregut? Me'n vaig avall. Bé, en aquest cas, començarem a l'ermita Sant Sebastià, que està al carrer Balmins número 21. Seguirem per Port Alegre, farem Rafael Llopart, tirarem per Sant Damià, que és on viu la pandonista, tirarem per Àngel Vidal, cap de la Vila, pujarem per carrer Major i acabarem a l'Ajuntament.
5: Molt bé. També un xic més curt.
2: Moltes gràcies, companyes. I ara, per concloure l'acte, donem pas a l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell.
7: Bé, bona tarda a tots i a totes. Bé, només és per acabar, per fer la cloenda d'aquest acte tan fantàstic, un any més, ja és el tret de sortida de la Festa Major i com no pot ser d'una altra manera, vull començar felicitant a la comissió, a tota la comissió. Moltíssimes gràcies, és el seu últim any. Per tant, moltíssimes gràcies per tota la feina feta. Sí, un fortíssim aplaudiment. Perquè, a més, és una comissió que, com podeu veure, va molt més enllà d'organitzar una festa, que ja és complicat, sinó que tenen aquesta fantàstica inventiva, aquesta fantàstica innovació a tot arreu, i la veritat és que has d'agrair moltíssim, així que moltíssimes gràcies. I després, només, com no pot ser d'una altra manera, felicitar a tots els protagonistes que tenim aquí. M'encanta tenir a la Zoe i a la Noe, que són dos dones joves, valentes, positives. Heu vist quin bon rotllo desprenen? Felicitats per l'elecció, moltes gràcies. I a la Maria Dolors i al Joan, que són dos sitgetans de Socarrel, enamorats participatius de les nostres festes i que, per tant, estic segura que per vosaltres és un orgull enorme, un honor, no?, poder ser pandonista de la Festa Major de Sant Bartomeu i de Santa Tecla. Moltes gràcies, moltes felicitats. Ho fareu molt bé, seguríssim. I no em vull deixar la Càtia, que no la veig. No, avui no puc venir. Que és l'autora del cartell, que és tot això que ens envolta. I per què ho dic? Perquè el dia que va fer la presentació del cartell, doncs li vaig dir en persona, evidentment. És un gran cartell i, a més, ha fet tota la història aquesta de les cosidores, que m'ha fet molta gràcia que la Noe ha anomenat la seva àvia, i moltes sitgetanes tenim una iaia o una padrina que era cosidora, no? Que també per nosaltres també era la millor, sempre. Molts venim de família de cosidores. Però deixeu-me dir que aquesta setmana, precisament, una petita anècdota, que una població veïna nostra, que no és del Garraf, per tant, potser ja sabeu on és, van presentar el cartell de Festa Major fet per intel·ligència artificial, fet per la IA, i clar, molta gent se'ls va tirar a sobre. I jo vaig pensar, mare meva, com si a Sitges algun dia amb algú se li ocorregués fer una cosa així, amb el cartell que tenim nosaltres, amb tota la història, tot el que ha mogut aquest cartell, tot el que està explicant, que va molt més enllà de cosir, que va dels voluntaris, que va de les brigades, que va dels mitjans de comunicació, que va de tot el que cus, perquè al final els fils es van ajuntant per fer el final, no? Un objectiu final, imagineu. Per tant, el cartell, la festa, els protagonistes, al final, tot això representa, segur que d'aquí 50, 100 anys, dirà quina societat érem avui. Això ens reflecteix qui som nosaltres ara. I d'aquí uns anys diran, aquesta societat com era? Defensava la identitat sitgetana per damunt de tot, estimava les tradicions per damunt de tot, eren col·laboradors màxims amb voluntaris, entitats, gent, mireu quanta gent hem parlat, feien inclusió. Per tant, moltíssimes gràcies, perquè de veritat...

Pugin els meus companys de comissió de Festa Major, també pugeu els protagonistes de la festa un altre cop aquí a l'escenari, que pugi també el mossèn, el rector, que pugi també la regidora de Tradicions i Festes, i dir-vos a tots vosaltres que ens tornem a retrobar el 19 d'agost al Pregó, a la plaça d'Ajuntament. Recordeu que aquí al Pati del Miramar ja podeu tenir el programa Festa Major, podeu comprar els marxandatges. I com ha dit l'alcaldessa, com aquest és el nostre últim any, sí que a nosaltres ens agradaria aprofitar aquest moment per dir ben alt i que ens escolti on faci falta, que volem dir visca Sitges, visca Catalunya i visca totes les costures de la Festa Major. Gràcies a tothom per venir.

0: Això és, ja coneixem, doncs, els protagonistes de la Festa Major 2026, la Zoe, la Noemí, en Joan Roca i la Maria Dolors Carbonell. Per cert, que parlàvem abans de la processó cívica que passarà pel carrer Carreta i pensàvem, caram, serà difícil el carrer Carreta per les bèsties i els gegants. Sàpiguen que això s'ha comprovat, eh? Prèviament, la comissió van amb els caps de colla de les bèsties i dels gegants i van donar l'okay. Per tant, en principi no té que haver cap mena de problema. En qualsevol cas, sí que serà segur un punt d'interès per anar a gaudir de la processó. Tenen disponible, si volen tornar a escoltar l'acte sencer, al nostre web.
1: Has rebut un correu o un missatge de text amb un avís urgent sobre la teva factura de llum, aigua o gas? Els ciberdelinqüents es fan passar per companyies de subministrament per intentar enganyar-te. Sovint envien missatges o correus que avisen d'una factura pendent de pagament i afegeixen un enllaç per descarregar un arxiu. El fitxer conté un virus que pot robar-te les dades bancàries. Amb aquesta informació poden fer compres o moviments al teu compte del banc. Les claus per detectar aquesta estafa, incoherències en el text, avisos d'incidències greus i instar a actuar de manera urgent. En cas de dubte, contacta directament amb la teva companyia a través dels canals oficials.

0: Les 11 i 20 acabarem programa avui amb una conversa que comença a ser ja també una tradició el mes de juliol. Enguany arriba el darrer dia de juliol, eh? Però comença a ser una tradició, cosa que agraïm també moltíssim des de la ràdio, que és conversa amb calma, pausada, amb el director del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, del Festival de Cinema de Sitges, i amb la directora de la Fundació, Mònica García Àngel Sala. Què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com va tot? Atabalats?
1: Sí, home.
0: Sí. És el que toca,
1: no? És el que
0: no?
1: toca en aquesta època.
0: Ara aquí
2: toca.
0: Toca. Alguns comencem vacances, ells encara no.
1: Nosaltres estem amb el pic.
0: Esteu amb el pic.
2: Vacances, no crec.
0: Amb el pic de feina, perquè arriba, com saben, arribarà la 59a edició del Festival Internacional de Cinema de Catalunya, del Sitges 2026, del 8 al 18 d'octubre. Fa una setmana, no? Vau presentar ja les primeres novetats pel que fa a programació. També vam conèixer ja fa setmanes, doncs, aquest cartell amb aquest homenatge a Carrie, no? Aquesta pel·lícula que us haig de dir que és la pel·lícula que més por em fa de la vida. Em va marcar profundament aquesta pel·lícula. Jo crec que l'he vist dues vegades i no sóc capaç de tornar a veure aquella pel·lícula.
1: Tens oportunitat de veure-la.
0: Sí, però no sé si seré capaç, perquè realment ho vaig passar fatal.

0: amb aquesta pel·lícula, però bé, també és veritat que és una imatge, una pel·li que tinc prou gravada a la retina, és a dir, per bé o per mal, sí, sí, per bé o per mal, i entenc que com jo li haurà passat a tanta altra gent. En qualsevol cas, 50 aniversari, no?, de Carrie, i per tant, una de les moltíssimes protagonistes d'aquest festival que... No sé, preparant l'entrevista buscava i dic, és que no sé gaire què més preguntar, perquè aquest festival la sensació que tinc és que cada any va millor. I entenc que això és molt fàcil de dir, toca en fusta, ara la Mònica toca fusta, però entenc que això també és fruit d'un treball, no? I que també entenc que s'ha de reconèixer i s'ha de reivindicar això, és a dir, si cada any s'aconsegueix que aquest festival vagi millor, i això ho diuen les xifres, no és que ho digui jo, no? Ho diuen les xifres de vendes, d'entrades, etcètera, etcètera, entenc que això és fruit d'un treball que es fa al llarg de l'any i que no sé si vosaltres teniu la clau, és a dir, on està la clau per aconseguir que això vagi millor? Quina és la clau?
1: A veure, jo sempre dic que administrem un llegat que ja ens venia del darrere i que sobretot el que tenim és una escolta i presència activa a tot arreu per saber com anticipar-se en termes de programació, sens dubte, amb l'Àngel, en termes de com està el mercat, com està la indústria, escoltar l'audiència, tenir molt contacte amb els fans, tot això fa que no et pots dormir. O sigui, tu estàs a la casalta, estàs intentant empènyer el nom de Sitges sempre al davant de tot, que es tingui presència internacional constant, això ens porta que hi hagi més pel·lícules que volen estar dins del festival, que el facin servir com a plataforma, i després entenc que l'audiència, clar, ho estem veient amb els box office actuals, amb les pel·lícules de gènere, hi ha un gust, o sigui, la veritat és que és una època dolça que espero que duri molt, en el qual també l'audiència està mirant el fantàstic des d'una perspectiva més cultural, o més d'experiència, o més d'anar amb els companys i gaudir d'una bona pel·lícula, i tot plegat fa que la proposta del Festival de Cinema de Sitges, combinant aquests clàssics retrobats amb aquestes noves tendències, doncs sigui, bueno, un màster.
2: A més, és el festival ha crescut i ha treballat molt bé des d'un punt de vista del tema d'indústria. Ara Sitges és un referent per al tema d'indústria, per a, no solament un referent que ja ho hi era, però ara és molt més també a nivell d'audiència, de fans, per lo que ha dit Mònica, perquè estem en un moment excel·lent del cinema fantàstic i especialment
0: del cinema de terror. Però aquest moment dolç del fantàstic ja fa anys que dura, no?
2: És que... mai s'ha anat del tot. Fantàstic és un gènere que sempre ha funcionat i ha sigut una mica motor de la indústria cinematogràfica a nivell mundial. Ara és tremendo, és a dir, les recaptacions que han tingut pel·lícules, curiosament, alguna que van presentar l'any passat a Sitges en estrena europeu, com
1: o no, curiosament, s'estan idant cert
2: Sitges, aquí se va estrenar Obsession i després,
1: va
2: meses
1: guanyar
2: després
1: els premis que va guanyar,
2: és i... una de les 5 pel·lícules més taquilleres de la història del cine de terror, una recaptació de pràcticament 400.000 dòlars en tot el món. Entonces, això, Sitges demostra que té una anticipació, té una aposta de programàtica que no solament és d'actualitat, sinó que també s'avança molt a lo que serà en els propers mesos. Entonces, tot fa que Sitges ara sigui un referent més que mai. És a dir, hem reforçat, com ha dit la Mònica, un llegat, i ara en molts sentits, en el de indústria, en el de cuidado por el públic, por los fans, i en el de la importància que té Sitges en el panorama internacional de festivals.
0: Per tant, és un festival que no us regiu per la inèrcia, no? Perquè algú podria pensar, home, 59 edicions, no? Això està funcionant molt bé, doncs ens deixem portar una mica, no? No, queda clar que no, que no us deixeu portar.
1: Per què no hi ha un festival igual que l'altre? Per què no? No, cada any més complicat, cada any més difícil, però a la vegada també més estimulant, perquè clar, et surten tants obstacles, tantes oportunitats que has de decidir si fer les teves o no, que cada any és una muntanya russa.
0: I ara parlàveu del cas d'aquesta pel·lícula d'Obsession, no?, que ha tingut aquesta recaptació i que després ha tingut aquest recorregut, no?, després de passar pel festival. Això dona, és a dir, això fa que si us posiciona millor dins el marc de... És a dir, això diguem que és un push, És a dir, quan... O sigui, aquesta visió, no?, entenc que qui fa la programació, no?, d'aquí, de dir, portarem aquesta pel·lícula, no?, aquesta visió encertada. Entenc que després això us ajuda en la posició, us ajuda en el reconeixement, ajuda en tot, no?
2: Clar, tenir una programació que no solament agrada, diguéssim, localment o la gent que vinga així, sinó que té un punt d'anticipació, que té un punt de perspectiva de lo que s'està fent i a on va el fantàstic, que és un gènere que canvia molt amb molta rapidesa. I aquest any, bueno, nosaltres a Obsession també nos van anticipar amb una pel·lícula que ha sigut referent, que és de Furious, que van tenir l'estren europeu, en altre sentit, era d'acció, i després ha sigut no com Obsession, però una referència en el 2026 en molts mercats. Tot això fa que, bueno, el festival sigui un punt de referència i provoca que sigui també un punt de contacte, on la indústria també té un punt per veure pel·lícules, per intercanviar. Moltes pel·lícules aconsegueixen el distribuïdor local o internacional a Sitges.
0: Clar, què ha canviat en aquest model d'indústria que deies? Ara, diguem, són molt més importants, estem molt més reconeguts dins el món de la indústria. Què ha canviat? Què heu fet aquí? Què s'ha fet aquí per aconseguir això? I entenc que són moltes coses,
1: sí,
0: però...
1: Sí, és el que t'anava a dir, es fan més de 60 activitats, però al marge d'això, el Festival de Cinema de Sitges és veritat que sempre ha tingut una reputació internacional, fins i tot, de pedrera de talent. És una aposta que ve de la programació, sens dubte, de parlar sempre de la mirada del director, de la directora, d'una obra, però més enllà de l'obra, aquell talent que s'ha de projectar endavant. Clar, provocar totes aquestes activitats, portant més representants internacionals que participen, que interactuen, hem ajudat molt també a formar nous talents, també en programa de Woman Infant o programes de desenvolupament de projectes. Això ja fa que et fiquis fins i tot a la llavor de les futures pel·lícules. Llavors és com que hem combinat el que ja portàvem de base, que era l'escouting de talent, o sigui, descobrir allà en aquell curt, en aquella primera pel·lícula, que ja venien agents de talent, o sigui, fa 3 anys teníem aquell curt que va guanyar els Oscars, exacte, i el mateix agent de talent ens va dir, nosaltres no l'havíem convidat ni res, no ens va avisar ni que estava, o sigui, es va acreditar com a una indústria i de més, ell va veure el curt, va veure la reacció del públic, que jo crec que aquest és un punt d'inflexió. Uh-huh. Tenir un test screening del teu públic de 1.380 persones, ànimes, que estan en aquell auditori de l'Hotel Meliá Sitges, reaccionant a aquell curt, i el senyor aquest la va contractar, la directora, abans de saber que guanyaria Sitges i que guanyarien l'Òscar junts. Clar, això canvia la vida d'ell, d'ella, i de l'agència i del propi festival, que ens ha situat superbé, perquè me recordo aquest any que estava fent l'acreditació una altra vegada als Òscars i deia, has guanyat? Anteriorment, sí, hem guanyat.
0: Clar, clar, per tant, sí. Impuls a creadors, que és un segell d'alguna manera d'aquest festival de sempre, però entenc que això no passa a tots els festivals, és a dir, i no sé si hi ha festivals que fiquen més focus en això, altres fiquen més focus en altres aspectes, és a dir...
1: Clar, tot depèn de la dimensió del festival, pots fer més o menys, pots portar més gent decisiva dins del mercat o no, clar, depèn de la musculatura que té el festival.
2: Aquí, demà, sí, en aquest festival han presentat la seva primera pel·lícula directors que ara fliparíem, des de Quentin Tarantino a directors com la primera pel·lícula important per Chan-wook, Guillermo del Toro, Sam Raimi.
0: Que això ho diem molt ràpid, però és que la llista és infinita, gairebé.
2: Que jo estava presentant un festival al senyor Denis Villeneuve, el director de Dune, que ara és un de los tótems, i va dir, si això ho coneix, perquè jo va guanyar en un curtmetratge a Sitges, i me'n recordo, que va guanyar con Next Level, que era un curtmetratge que va fer el Denis Villeneuve, i bueno, ells diuen, va guanyar allí. No, és dir, que això és molt important.
0: Que a més entenc que això també els queda molt marcats per sempre, no? Perquè sí. Sé que Sitges sigui el primer lloc on van guanyar o on van presentar el seu curt o la seva pel·lícula, no? Entenc que d'això t'ho emportes per sempre.
2: Sí,
0: després
2: sí.
0: Igual tenen carreres meteòriques, no?
2: Una que està de moda, Nolan, que està sempre. Sí. Memento se va estrenar a Sitges, una de les seves primeres pel·lícules.
1: Home, es crea un vincle sentimental. Jo no me'n recordo en quin llibre sortia, que el Quentin Tarantino explicava la seva vinculació amb el festival i com havia presentat les seves pel·lícules. És que és normal, o sigui, és la teva memòria històrica. El Sam Raimi, quan vam fer el llibre del 50 aniversari, reconeixia que el festival li havia donat l'oportunitat de trobar el públic que necessitava la seva pel·lícula. Sí, perquè a vegades passes en altres festivals que no tens l'audiència, o no estan preparats, o no és el gust, és com que la pel·lícula s'entona. Però aquí crees un marc, una atmosfera, un ecosistema en el qual està el públic, està els professionals... i es produeix la màgia.
0: Clar, que aquesta atmosfera, que és la que tots voldrien segurament tenir el secret, que no, entenc que no hi ha secret, que és aquest públic fidel, fidelíssim, no? Que cada any supera cada any el rècord d'entrades, que entenc a més és la base fonamental també a nivell d'aportació econòmica, no? La venda d'entrades a aquest festival és fonamental?
1: És decisiva. És decisiva.
0: Que no passa en tots els festivals, això. Hi ha festivals que es basen més, no?, en convidats, en altres qüestions. En el cas de Sitges, el que deies, decisiva, eh?
1: És decisiva, perquè el nostre ADN, clar, entre el balanç entre finançament públic i privat, no és tan gran. Llavors, clar, el públic és l'artèria principal, et diria, i sobretot perquè mantenir una inèrcia d'11 dies en gairebé 180.000 persones, és que ja et diu la dimensió i la importància que té aquest públic. Tu vas a qualsevol altre festival de tipus fantàstic com nosaltres i el següent ja baixa a 50.000. És que estem 3 i vegades i dic
0: més. És que el Festival de Sitges es mou, diguem, en el top d'uns festivals que no són de gènere, no? És a dir, podríem parlar de Sant Sebastià, podríem parlar de Màlaga, que tenen finançaments, en el cas de Sant Sebastià, molt més disparat, entre altres perquè tenen, no, un finançament, això ho hem parlat alguna vegada, sí, que ve nominal, i el de la que ve de l'Estat és molt més gran del que l'ajuda estatal que rep el de Sitges. El de Màlaga està molt subvencionat, també, és un festival super subvencionat, però clar, aleshores dius, a Sitges on el col·loco? Si el col·loco en aquest grup de festivals, estem com entenc que a nivell de finançament per sota, no? Però a nivell de xifres estem aquí, ens podem equiparar, però si ens col·loquem amb els de gènere estem clarament per sobre. Esteu com ocupant un espai, que esteu com una mica en un llim.
1: Un llim especial. Que ja ens agradaria tenir més capacitat econòmica, però és veritat. Home, també som els més antics, som els primers que es van crear en el món, i en la nostra estructura, la litúrgia que té, es compara amb aquests grans. O sigui, estem fins i tot amb els internacionals, estem dins de la FIAF, complim exactament amb l'estructura i les demandes que es demana per un festival internacional. Que això és una cosa que de vegades ni la gent té per què saber o s'oblida, no? Que això t'obliga a tenir unes presències en els teus jurats, a la teva composició d'indústria, en la teva composició de premsa, que és una ISO. O compleixes o no compleixes. I moltes vegades és veritat que hi ha festivals que es posen a l'internacional sense complir cap ni una d'aquestes característiques, que costa molt de mantenir i costa molt de defensar.
0: Però, per tant, som un festival que la gent òbviament mira, no?, que altres festivals miren, però no sé si és un festival que copien, perquè si miren de copiar-lo no ho aconsegueixen gaire. És a dir, té un segell, una marca molt propi al Festival de Sitges.
1: I tant. Sí, tornem a allò d'abans, aquest llegat i aquesta marca tan consolidada i sobretot un públic de base que és superfidel. Copiar? Pots copiar coses. O sigui, ara ens han sortit competidors per totes bandes, abans i després. Sí.
0: I això és bo o és dolent? Perquè, clar, això d'una banda, no, pot dir que la gent s'interessa molt pel teu model, no, i pel teu festival, però de l'altra no sé si fa por.
1: No, jo crec que des d'un punt de vista de gestió sempre ho has de tenir present. Has de tenir present en qui et mous i quin és el teu mar i qui et pot treure una pel·lícula o no, o qui et pot treure un convidat, o pot provocar-te una guerra mediàtica. És el que dèiem abans, d'estar pendent del mercat, de l'espectador i les tendències. Home, no ajuda, que t'haig de dir. No ajuda, sobretot si arriben propostes que potser estan fortament subvencionades o amb una aportació privada important. I, clar, sempre et fa mal, perquè estem dins d'un territori molt acotat i amb unes dates molt acotades. Però, bueno, el festival també té una inèrcia que és... indubtable.
0: I que li funciona. A nivell de subvenció, la qüestió ha millorat respecte als darrers anys? Perquè recordo que ho havies explicat aquí, que estàveu en un procés de millora, no? De millorar una part de la subvenció que rebien. Tot i així, la part subvencionada, diguéssim, d'aquest festival continua sent un 40%, està per sota del 50%,
1: està per sota,
0: no?
1: Està per sota. O sigui, mantenim més o menys la mateixa estructura que l'any passat. És cert que la Generalitat ha millorat, s'ha compactat l'aportació, amb el Ministeri Renovem i ja havien doblat, o sigui que bé, amb l'Ajuntament es manté igual. Esperem de cara al proper any, que és el 60 aniversari. Ah. Allà sí que estem fent precs.
0: Sí? Clar. Sí. Va, fem-los els precs. Els precs, que és 60
2: precs.
0: Anys valen la pena una subvenció més gran, no?
2: Precs.
0: Per part de tots?
1: Home, sí, l'Estat ja ha demanat. De fet, ja estem demanant fins i tot la declaració d'IP.
0: El fet de celebrar un aniversari d'alguna manera és motiu per sol·licitar més diners?
1: Sí, perquè tu fas un programa específic.
0: D'acord.
1: No estàs muntant només. Jo porto mesos dient, no estic fent un festival, estic fent dos, perquè estic fent aquest i a més a més avançant tot el que sigui del 60 aniversari. Hem hagut de preparar tot el que és la declaració d'aconteciment especial especial interès públic,
2: que
1: és una designació que et fan.
2: No tenim vacances. Sí.
1: Exacte.
0: D'acord.
1: Llavors, clar, tu no pots començar a programar el que faràs l'any que ve sense saber quines activitats quan acabes el festival. Ho fas des d'abans. A més, gestions a Hisendes, gestions a Ministeri, perquè es reconeguin, etc. Llavors, si tu tens ja una estratègia que encara és potenciar molt més... clar, després hem d'anar a buscar recursos.
0: Per tant, entenc que l'any que ve la voleu fer grossa.
1: Sí, com vam fer amb el 50. Sí, amb el 50 ja ho vam fer.
0: Què vol dir aquesta picada de pic?
2: Nada, por nada.
0: Àngel Sala.
1: Confieso.
2: Per una samarreta que tinc.
0: Ah, d'acord. Però en qualsevol cas, que aquest any també serà grossa, perquè és que al final la qüestió... I a mi m'agrada molt, insistir en això, tot això que expliquen, que sembla que poguessin estar parlant... No, estan parlant d'un festival internacional de nivell. Tot això passa a Sitges, al nostre poble, sí. A la nostra vila, nostra petita gran vila, no? Però que continua sent una vila, encara no som ciutat. No som poble, però no som ciutat, no? És a dir, encara es passa en aquest municipi i per molts anys que passi, no? I que duri, perquè diguem que el vincle, no? La unió entre Sitges i festival, no sé si és indissoluble, però entenc que sí que voldríeu que fos indissoluble,
2: home,
0: això.
2: Jo crec que Sitges solo té sentit a Sitges.
1: Sitges.
2: No, a més, és que és un festival que se le coneix per
0: Sitges.
2: Sitges.
0: Cert.
2: I jo crec que és absolutament indissoluble. Si això, antigues polèmiques, antigues coses que han passat absolutament,
0: passat.
2: I està lo que no implica que hi ha que treballar-lo, no? També. És
0: clar.
2: Que això no és perquè sí, sinó perquè tenim tots que procurar que això sigui així i que se mantingui molt bé el fet de que sigui a Sitges. No?
0: I que Sitges recordi, no? I que treballi també.
2: Exacte.
0: En que hi ha aquest festival, no? I el que aporta això a Sitges, és a dir, que vas pel món i dius Sitges, la gent ho coneix en bona part, pel festival. Si te'n vas a no sé quin poble de Minnesota i dius Sitges i ho coneixen...
2: Algú surt...
0: Serà... Clar,
2: fantàstic.
0: Serà pel festival. Tenim unes platges meravelloses, però el coneixen pel festival, no? Mm-hmm. Perquè al final de platges hi ha a tot el món. I lligant-ho amb el tema de Sitges, aquest any encara no tindrem Retiro.
1: No.
0: Entenc que espereu amb ànsia que el 60 aniversari hi hagi Retiro, no?
1: Home,
0: això ens seria molt mala notícia. Que
2: molt
0: no
2: mala notícia per tot.
0: Per tots.
2: Sí, però sí. Bueno, no, jo ja no... Jo no diria les paràboles aquestes, però tampoc diré la de Clatu Barada Nicto, que era la de Possessió Infernal i sortien los demonis. Jo no dic res. Jo espero
1: home,
2: que
1: és que
2: sí.
1: Si no es perdrà encara un any més. És que abans del festival
2: clar.
1: Té moltes més activitats.
0: Clar, però
1: espai.
0: Això us ha obligat... és el segon any sense Retiro?
2: El tercer.
0: És el tercer any sense Retiro,
2: sí,
0: clar.
2: Sí, sí.
0: Això us ha obligat, òbviament, no? A redistribuir, a buscar nous espais, a tensionar, no? És a dir, en el fons el festival perd, quan es perd una sala d'aquestes,
2: perd. I perd, a més, un component important d'impacte, perquè la sala és molt popular, amb molta història, però, vamos, que si obre l'any que ve, ja seria una mica una inauguració més que una recuperació, no? Es diran un espai nou, no? És a dir, més que recuperen un espai bé.
0: Sí, a part,
2: perquè hi ha molta gent que ja, no, bueno, curiosament, hem crescut molt, i gent que ja no
0: la coneix. Clar, la gent del festival que no ha trepitjat mai el Retiro, i només fa 3 anys, perquè, clar, entenc que cada any hi ha públic nou.
2: Sí, molt públic nou. Sí.
0: Per tant, aquest any entenc que, bueno, repetireu, i entenc que l'escorxador ja es manté, no? És a dir,
1: sí.
0: Això ja es quedarà, vingui
1: això
0: Retiro,
1: ja
0: vingui
1: quedat.
0: Retiro,
2: sí, sí,
0: i el
2: sí.
0: Que teniu a l'hotel és a l'Auditori, Tramuntana i Llevant,
2: sí,
0: oi?
2: Sí.
1: Sí, el que és el Brigadón.
0: Esteu, i aquests espais es quedaran, és a dir, això és com una petita ocupació que va fer el festival de tots aquells espais potencials que té Sitges per projectar, tenint en compte que Sitges no compta d'un auditori o teatre municipal, no, diguéssim.
1: Bé, és que l'arquitectura del festival és efímera, muntem i desmuntem, sí, o sigui, sí. Els espais que tenim són els que són, i la veritat és que ens està fent patir, perquè és veritat que primer amb obres progressives, que ho hem portat superbé amb el Prado, i no ens ha implicat
0: sí.
1: Res a la nostra afectació, però ara Retiro,
0: a l'auditori... Si hagués passat que Prado i Retiro haguessin coincidit a l'hora...
1: Haguéssim de reformular totalment el festival.
2: Sí.
1: Totalment. És que seria edicions de transició, perquè no pots donar a l'abast, és que és impossible. I l'Auditori ara també entra en obres, o sigui que després del festival, i creuem els dits, però fa patir. la veritat.
0: Clar, sí. Bueno, el Melià m'imagino que ja també ja deu fer les obres coincidint, perquè clar, el Melià, diguem que l'aterratge que fa al festival també li representa òbviament uns beneficis evidents amb aquest hotel, no?
1: Sí, sí, a l'hotel, i perquè ara no t'he portat les dades, però el retorn econòmic de tot el festival, el que és la vila, és espectacular.
0: Jo, mira, tenia jo una dada que no sé si és la que tenies tu, però em sembla que eren 8 milions d'euros d'impacte econòmic. Et sona això?
1: Sí, però tens gairebé 60, sí? D'impacte mediàtic.
0: D'acord.
1: Vale? I després retorn en nombre de llocs de feina, sí, de restauració... O sigui, tenim una anàlisi de totes cadascuna dels diferents nivells, que ho hem hagut de preparar precisament per l'AIP, i és espectacular. Sí, és un dinamisme econòmic molt bo.
0: És que aquest vincle que té el festival també amb Sitges, no només pel fet de que està aquí, no?, i que s'ubica aquí, diguéssim, sinó amb aquest vincle, doncs, amb els professionals. És a dir, tots coneixem algú que treballa al festival. Tots, clar, o tots o molts hem passat en algun moment de la nostra vida per alguna de les tasques del festival, si més no com a voluntaris, que és una altra... clau, no?, en aquesta...
1: Sí, és un sistema d'accés, de formació, d'aportació cultural, de contribució, o sigui, és que té un impacte social
0: i cultural. I aquesta fórmula és
1: cultural.
0: Una fórmula habitual en altres festivals? Aquesta de...
1: I tant. Sí? De fet, hi ha festivals que es maneguen només amb voluntaris. O sigui, tu vas a Brussel·les i el 90% de les posicions, que a nosaltres ens xocaria, perquè fins i tot la nostra llei de contractació no ho permet, tens voluntaris acreditant, cobrant, conduint cotxes, anant a buscar el personal, que dius, uf, aquí
0: seria inviable. Hi ha manera d'estalviar-se diners, sí, sí.
1: Ja, però el seu marc legal ho permet.
2: Sí. Nosaltres no és un...
1: No. Aquí se subjecta la llei, tant l'estatal com l'autonòmica, que regula les competències, les hores que poden dedicar i el sistema de vinculació del voluntariat. Que tenim una herència del 92, de quan es va crear tots els Jocs Olímpics i el model de voluntaris, i que és meravellós. Per descomptat que s'han produït, no en el nostre cas, altres models de festivals o d'esdeveniments, un abús, però et sorprendria, eh?
0: Carà,
1: per exemple, jo ara vinc del Festival d'Annecy, tenen 800 voluntaris. 800.
0: I aquí en tenim?
1: 300. 800.
0: I és un festival, òbviament, molt més petit. Que
1: no,
0: aquest.
1: No, és com...
0: No?
1: Ah, sí? És més petit de públic. Això sí, perquè són tot professionals. Sí.
0: D'acord.
1: Però en dimensió de projeccions, més
2: o
1: menys.
2: No, és més o menys el que és el Sitges, el Fantàstic, és l'animació. És el principal festival de cinema d'animació del món, i l'animació ara mateix és molt important. Nosaltres també tenim un percentatge brutal d'animació, i Annecy és el referent.
0: Parlem una mica de programació. Va, vinga, que aquest any, carri d'alguna manera aquesta imatge central, també molt protagonista de la pel·lícula Tesis, una pel·li que també ens va marcar. La meva generació, aquesta pel·li, també ens va marcar profundament. I avui, jo quan mirava la nota de premsa, pensava, qui ha decidit això és de la meva quinta. Dic, perquè, saps, ho reconeixia tot.
2: Una mica més gran. el meu cas, crec.
1: Tu i jo estem en el nivell.
0: Estem en el nivell, no? Sí, però clar, Tesis, aquesta pel·li de Menàvar, no?, que ens va impactar d'aquella manera, no?, i que celebra 30 anys, no? 30
2: sí,
0: anys,
2: 30 anys, sí.
0: I que també tindrà el seu moment al festival.
2: Sí, perquè és una pel·li que va canviar moltes coses en el panorama del cinema espanyol. Va fer creure a molts directors que era possible fer cinema de gènere en èxit de crítica i de públic en aquest país, en una dècada, los 90, que estava el panorama molt floix, i va ser a Menàvar, juntament a les de l'Iglesia, després Jaume Balagueró i Bayona, els que van reactivar el cinema fantàstic, d'un punt de vista, a més, de molt d'èxit. Tesis també va tenir nominacions i premis a Goya, sorprenent, va guanyar molts Goyes, i va tenir un èxit comercial bastant considerable. És a dir, que va ser una pel·lícula fonamental en una temàtica, a més, que era molt poc vista al cinema espanyol, i que intentava agafar, pues, també estereotips del cinema internacional, de l'americà, d'una manera molt, molt bona, perquè les adaptava a la nostra mentalitat i una mica al nostre escenari, no? Aquella facultat de comunicació visual de Madrid, no? que va fer un escenari del terror. No?
0: Sí, sí. Molt... Absolutament, deies, va obrir la porta, no?, a aquests creadors, a creure possible que es podia fer pel·lícula fantàstica a Espanya. Ja no costa tant o continua costant?
2: En aquest moment és un moment complicat. És a dir, en aquest moment el cinema espanyol, que té punts, bueno, tots estem parlant de tres pel·lícules en Cannes o quatre, sí, no sé què, sí, un moment bastant... Però el cinema fantàstic o el cinema general, curiosament, no passa per el millor moment, per qüestions de... Hi ha talent, però el que passa és que costa molt convèncer els mecanismes de producció de que agafin, bueno, projectes i talent que a vegades són molt interessants però que no surten. Diguéssim que tenim un problema, sobretot en el camp de la dona. És dir, que, per exemple, que estem veient, i aquest any és un exemple brutal, moltíssimes pel·lícules de directores internacionals fent fantàstic i terror, i a Espanya, que crec que hi ha talent i està ja amagat, les dones no aconsegueixen portar els seus projectes a la producció i, bueno, estan una mica fent un encasillament una mica del cinema de dones, no? I que jo crec que tampoc...
0: Sí, el festival ja fa uns anys, no?, que us heu, no?, sí, posat a la banya una mica en aquest tema, en donar visibilitat a la presència de les dones en totes les àrees, no?, que té el cinema fantàstic. Però per què passa això? Si hi ha aquestes dades evidents, sí, no?, de consum...
1: Sí, però són
0: de...
1: èxits que són de taquilla. De fet, no ho diem nosaltres, parlant amb els creadors,
0: sí,
1: ens ho diuen, que el sistema de finançament d'aquest país, a banda de tenir el finançament públic, que de vegades el cinema de gènere, doncs segons quines comissions no consideren que sigui un cinema elevat o un cinema que s'hagi de protegir, que ja trobarà el seu camí al mercat, i tampoc ho diem nosaltres, t'ho diuen fins i tot presidents del CNC, que fa uns anys va fer una ponència i explicava per què s'havia de crear comissions específiques pel gènere per evitar aquests prejudicis. Però a més, el que ha estat un gran revulsiu per finançament és sobretot les plataformes. Les plataformes ara creuen que tot el que es genera no s'afavoreix en el consum individual. Que tu, quan estàs a casa sol, perquè es pensen que només la gent a casa està sola, no poses una pel·lícula de terror o una pel·lícula de ciència-ficció, que és una cosa més de comunitat i que sí, en el cinema té sentit, però no per una plataforma. Uh-huh. Cosa que es contradiu perquè després
0: aquests grans èxits,
1: aquests grans èxits després els fan servir per captar gent i que es subscrigui a les seves plataformes.
2: Sí, sí, estan
1: però
2: plenes.
1: Estem en aquest, o fins ara hem estat en aquest loop de no recolzo ni originals ni compro gènere perquè pel consum individual no té sentit. Bueno, jo ho he dit ja diverses vegades, jo crec que és un sarampió que s'ha de passar, que ells tenen aquesta consideració i que espero que èxits com el que dèiem d'Obsession, de Backrooms, facin tombar una miqueta o obrir una mica la ment. Que en altres països ja s'està començant a obrir i de dir, escolta, després tu faràs servir aquestes locomotores per atraure gent, no? Doncs potser és que la gent està consumint.
2: No és qüestió de pressupost, ni és qüestió... Sempre diuen, no, és que en Amèrica els fem uns pressupost per fer aquest tipus de cinema molt barat. No. Backrooms i Obsession són pel·lícules molt barates. Inclús Obsession és més barata que moltes pel·lícules espanyoles d'altres gèneres que s'estan estrenant. És dir, no és una qüestió de calés.
0: Perquè
2: és una qüestió
0: d'atrever-se
2: amb un guió com s'han atrevit amb el guió d'Obsession i amb el projecte d'Obsession.
0: Clar, però evidentment també és veritat que vivim ara en un moment d'un punt de, no?, de no sé si tendència cap al conservadorisme o cap a la cosa retrògrada, no sé si això també afecta. És a dir, tot aquest moviment social, podríem dir, ideològic, no sé si això afecta a l'hora d'això, d'apostar per aquest tipus de pel·lícules que igual són, o de guions, que són més disruptius, que són, poden ser, no ho sé, és a dir, trencar
1: potser
0: ideals.
1: Potser podries analitzar, no? L'any passat el gran èxit era Los Domingos. Bueno, ara tenim The Carpenter Songs.
2: No parlarem d'això. Sí.
1: Bueno. Però és veritat
2: que... De conservadorisme i Los Domingos no parlaré.
1: Sí. Potser sí, però mira, ara ens estan sortint moltes pel·lícules de terror religiós.
2: No, potser però,
1: no. Una resposta també.
2: O de comèdia religiosa. Sí. Però el tema de... Jo crec que...
0: És a dir, que al final
2: el tema del conservadorisme és important.
0: Clar.
2: Conservadorisme no solament ideològic, sinó en tots els sentits. En un gènere com la comèdia, estem vivint una ola conservadora en el cinema espanyol brutal. Les comèdies són molt conservadores d'un costat o de l'altre, però són molt conservadores. És a dir, pel·lícules molt correctes, políticament correctes, que ja són massa políticament correctes, o pel·lícules que són molt conservadores en l'estil clàssic conservador. I jo crec que, no és que la comèdia espanyola, que ha sigut un joc de la transgressió, de la crítica, d'un humor...
1: La sàtira.
2: No hi ha. Tenen una gran tradició de la comèdia que en certa manera s'ha perdut. No parlo del Torrente, que és un cas a part que no tampoc jo aquí vull parlar, però la comèdia que s'està veient normal és molt, bueno, molt políticament correcta,
0: sí,
2: o molt conservadora, i en tot en general, i conservador també en la en la plasmació visual, és a dir, no sé, deixa molt pues, unes planificacions, unes postes en escena una mica atrevides, és tot molt...
0: Clar, per tant, és que això al final el que ve a dir és que el cinema, i això és una evidència clara, no? Que el cinema no va deslligat de la vida i del món, és clar. A dir, no? I
2: no,
0: que
2: i
0: les tendències, entenc, no?
2: De, i en el cinema espanyol tenim, bueno, propostes que arribaran molt aviat, molt arriscades, molt potents i que ja han tingut una repercussió internacional en el recent Festival de Cannes. Tenen el Sorogoyen con el Ser Querido, tenen a los Javis con la Bola, és a dir, que sí que agradaran menys o agradaran més, però són pel·lícules arriscades i són molt personals i són d'autor, no? Però bueno, que tenen esos dos punts del cinema espanyol donde el fantàstico se podria ficar, és a dir, en una proposta d'aquest estil. De
0: falta fet, que hi creguin, no? Falta
2: Sorogoyen que hi creguin. A jugar
0: una mica, no?
2: I los Javis també, és a dir, que bueno, que tenen ahí elements diguéssim, imaginaris en moltes de les seves pel·lícules, o de terror, com el cas de les Bestes, no? En el cas de Sorogoyen. Però bueno, és una situació que... Bueno, que...
0: Per tant, diguem que a nivell de cinema, no, la producció de cinema fantàstic no està en el seu millor moment, però sí que va estar en el seu millor moment al festival. El Eso festival sí. De Sitges...
2: I tindrem pel·lícules nacionals.
1: Moltes.
0: Bones,
1: moltes,
0: sí.
2: Crec que bones, perquè molt bones i molt estimulants i molt diferents.
0: Quantes pel·lícules en total ha programat el festival aquest any?
2: Encara no ho sabem, estem en procés.
0: Però en tot cas, continuem amb aquesta aposta clara d'accés, eh? És un festival excessiu, és a dir...
1: Jo no responc a això.
2: Bueno, excés...
0: No, li pregunto a l'Àngel Sala. Accés en el sentit de molta pel·lícula. Moltes, és a dir, que no
2: bueno,
0: s'arriba a veure tot.
2: Les pel·lícules omplen pràcticament totes les sessions, amb la qual també hi ha un tema important, que cada vegada les pel·lícules nos deixen als festivals menys passes. És a dir, que a vegades també que hem de complir la graella amb més pel·lícules que, aunque siguin con menys passes, no? Perquè lo de los passes està car, està molt car. Por temas de que, bueno, que es consumeixen molts espectadors, tal qual, igual, i és difícil posar quatre passes o tres passes.
0: Després no aniran a veure-la al cinema perquè l'has fet en tres passes o quatre.
2: Això està sent una tendència de que és una mica de competència. Ara que els cinemes tornen a tenir espectadors, això és un punt de discussió bastant important, no? És a dir, en els festivals. Però, bueno, tindrem un festival amb molta pel·lícula. Jo crec que tots els festivals ara tenen una programació sobrepassada. El
0: sí?
2: Sant Sebastián aquest any serà probablement brutal, i més que l'any passat.
0: Però el Festival de Sitges sempre ha estat així, si més no.
2: Sí,
0: mentre
2: sí.
0: Tu l'has dirigit, Àngel Sala, és una de les característiques d'aquest festival que jo crec que, d'altra banda, agrada molt a bona part del públic, sí. Sinó a tot el públic. És
2: perquè,
0: a dir...
2: bueno, jo quan me va portar el primer any, jo considerava que aquest festival tenia una programació molt curta. Molt curtíssima. I, bueno, això és un tema que...
0: És a dir, anar a un festival i poder-ho veure tot no, de ser, no està bé, això.
2: Això és d'altre temps. No passa en ningú festival del món. En fi, és impossible.
0: Per tant, t'has de programar.
2: És com en un
0: qui
2: restaurant
0: vagi, no?
2: I t'has menjar tota la carta, no?
1: Anar atabalat d'una banda a l'altra, que no arribo.
2: I, a més, això és bo per a l'espectador. És a dir, agafar una graella... que esté ben explicada i poder fer-se el seu programa, el seu menú, això és una de les coses que ens agraden que feixi la gent, que lo tiene que fer, és un exercici molt maco.
0: I de fet és, entenc que és un dels moments que més gaudeix la gent,
2: exacte.
0: Els públics, no? És
2: troba
0: a dir, això és com abans, no? D'anar de viatge, la preparació, el viatge que fas de vacances, tot aquells mesos o setmanes que estàs preparant i visitaré aquí, visitaré allà, tot plegat, allò ja és una part del viatge, no?
2: I
0: és part de l'experiència, per tant, aquesta programació és part de l'experiència ja,
2: exacte.
0: No?
2: I a part de la varietat i la diversitat de la programació, perquè tu arribes aquí un dia i tens, pots veure una d'animació, o una de terror, o una de ciència ficció, o una d'un país més que no és tan propi de fer cinema, una pel·lícula àrab, o una pel·lícula latinoamericana de terror, no pots escollir, no? Una més gore, otra que no té, o inclús una pel·lícula per als nens,
1: verla
2: con la família. Bueno, tens una varietat, que això és lo bo, i la gent... Això
1: I entremig,
2: que...
1: masterclass,
2: participació,
1: entrevistes,
2: paral·leles...
1: Les exposicions, o sigui...
2: Això fa que, també, ha sigut un dels motius perquè la gent ve a Sitges, perquè té un abanic impressionant de possibilitats, no solament el ir a veure una pel·lícula, moltes coses més, i veure moltes pel·lícules diferents. No és que ells solo fan Sant i Fetge, no. Aquí es fa tot tipus de cinema dentro d'un marc més o menys de cinema fantàstic, no?
0: Clar, que és el fantàstic al
1: final.
0: I el
1: que és increïble, la repercussió que té, és la Zombie Walk. Ah. Que no tenim present, sí? Però... Sí, sí, sí.
0: Quina edició de... Quantes edicions porteu de Zombie Walk?
2: Doncs pues des de 2005...
1: Sí, sí, 21, sembla, no? Sí, 21, anaven cap a la 21, és veritat. Sí, sí, sí.
0: I també va increixent
1: això. T'ho pregunten, i tornareu a fer? Sí. Diu, cada any.
2: Bueno, és una celebració, una persona sí. Que també la fa amb família, sí. En molts moments, sí, sí. Que implica una interactivitat de maquillatge, de presència, de los talents que fan
1: que
2: sortida.
1: Sí.
2: Bueno, és molt maco, no? És una celebració també pròpia del...
1: És un ritual, és propi del festival, sí. I es celebra.
2: El dissabte, no? És aquest dissabte màgic, no?
1: Dels zombies.
0: Sí, i alhora també un vincle amb el municipi molt gran, perquè sí. Recorre al centre de Sitges, no? I els sitgetans també ja l'han adaptat com aquest, no sé si dir Carnaval de la Por, durant el festival, aquí que ens agrada molt, sí, lo de les disfresses, no? En aquest poble, diguem que anar pel carrer veure gent disfressada no t'impacta, tot i que la Zombie Walk pot arribar a fer por, eh? És a dir, hi ha sustitos, eh? Sí. Aquella gent que és sensible li pot fer com li pot fer cosa, però és digna, òbviament, de veure. Per acabar, tres pel·lis que no ens podem perdre. Ara em dirà l'Àngel, és impossible. Digue'm en tres.
2: De lo que han anunciat, pues bueno.
0: Sí, clar, home, si em vols dir del no anunciat...
1: No, del que has anunciat.
2: No, bueno, jo no me perderia una pel·lícula que és de l'any 71, que reposem en la versió íntegra, una edició en 4K meravellosa, que és The Devils, de Ken Russell, uh-huh. Una pel·lícula molt polèmica, el seu moment ja va ser molt polèmica, i ara es continua sent molt polèmica. I molt escandalosa en algun moment, però que tenia la versió pròpia del Ken Russell, que ja és mort, que va estar a Sitges de convidat fa molts anys, i la seva versió que s'ha recuperat a través de la seva família i de Warner Clockwork, i és impressionant en pantalla gran este de Ken Russell's The Devils. No?
0: Vinga, dos més, ràpidament.
1: La Sanguin, la versió francesa, si t'agrada la substància, sí? I tot aquest tipus de cinema tocant el body horror,
0: sí?
1: És per tu. És l'extremisme francès nou, aquesta estaria bé, i potser...
0: I amb qui acabem?
1: La nova tendència del que és... Bueno, tendència que ja arrossegàvem de l'any passat, la comèdia del terror, Drac, és molt divertida.
2: Molt divertida.
1: Molt divertida. Dirigida pel fill del Danny DeVito, o sigui, pots imaginar, sí. El porta l'ADN.
2: I jo portaria una dirigida per una dona, no? Que, sí. que m'has acabat de guanyar.
0: Vinga,
2: Fantàsia, que és Nightboard, de l'Anna Berholm. Van presentar la primera pel·lícula d'ella, Ego, que tenia dos títols, i aquesta pel·lícula que va parlar del pom relacionat amb la maternitat, com moltes altres pel·lícules, però aquesta d'una manera molt, molt, molt
1: gràfica.
2: Forta, molt gràfica.
0: Això ara et ve perfecte, eh? No, Àngel Sala? Et ve perfecte, això,
2: perfecte,
0: eh?
2: Sí, sí. Però no
0: li ensenyis,
2: eh? No l'ensenyaré.
0: No l'ensenyis.
2: No, tampoc per mi és... Molt. Però bueno, bé.
0: Aquestes són només 3, 4 de les moltíssimes pel·lícules que podran veure. Ja estan a la venda els abonaments, oi? Els
1: abonaments.
2: I esgotats.
1: Els abonaments estan esgotats, queden algun pack.
0: Doncs ja van tard, si volen... Però vaja, ja saben que això són els supercinèfils. Si no tindran, òbviament, oportunitat de comprar entrades per aquestes o tantes altres pel·lícules que ens oferirà aquesta 59a edició del festival. Àngel Sala, Mònica García, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres. Moltes gràcies a vosaltres.
0: Amb el Festival de Cinema de Sitges posem el punt i final al programa d'avui i tornarem dilluns, que acabin de passar molt bon cap de setmana. Adéu-siau.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Exteriors, José Manuel Álvarez assegura que gairebé tots els immigrants que han arribat aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Han mort una seixantena de migrants, segons fonts policials. Itàlia anuncia la suspensió temporal del Tractat de Schengen de lliure circulació amb Espanya arran de la crisi migratòria a Ceuta. Reintroduirà controls aleatoris tant en ports com a aeroports a passatgers extracomunitaris. Brussel·les, però, reitera que no han detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent europeu. El govern espanyol rebutja les crítiques dels governs d'extrema dreta i defensa que la integritat de l'espai Schengen està garantida.